0: obre les portes de la manera més espectacular amb Dinosaurium, un viatge immersiu de 240 milions d'anys en un reconegut de més de 2.000 metres quadrats. Consta d'una gran sala immersiva, realitat virtual, instal·lacions interactives i sales expositives tradicionals. No us ho podreu perdre, així que a partir del 6 de novembre a l'Ideal, i les entrades ja estan a la venda a idealbarcelona.com.
1: Bravo! Moltes gràcies.
2: Endavant,
1: Dinosaurium.
2: Doncs passem de Dinosaurium al Messi. Parlàvem de l'últim partit de Messi amb la selecció argentina.
3: Efectivament, perquè a RAC1 sempre es pot parlar una mica més de futbol.
2: Sí.
3: Precisament ahir vam fer la retransmissió en directe a les tantes de la matinada d'aquest Argentina-Benin, perquè Benin és un país i, per tant, una selecció, també.
1: Sí. És que fins i tot Benin té una selecció. O sigui, i els catalans que tenim els millors jugadors del món, ens hem de conformar a creuar els dits perquè no ens els tornin lesionats els nanos que els espanyols ens roben per jugar amb ells i guanyar títols com el campionat del món.
3: Efectivament.
2: Molt bé, no? Aquesta...
1: Us demanaria el vot si no fos perquè són eleccions espanyoles i no m'hi presento i no voto.
3: Doncs a la retransmissió en directe d'aquesta matinada del partit d'Argentina van trucar a l'Ariel Vives del Casal Català de Buenos Aires per parlar de Messi. Aquest és el final de la trucada.
4: Molt bé, senyor Ariel Vives, director i coordinador de Relacions Institucionals del Casal Català de Buenos Aires. Que acabi de gaudir d'aquest comiat de Messi, a veure si veiem el seu golet el dia del seu adeu.
5: Segur, bueno, moltes gràcies i un petó a la Zoraida i una abraçada al Tevi, eh?
4: Ah, per què aquí són aquests?
6: De la competència, perdoneu.
4: Ah, de la competència.
6: Tevi de Foix.
4: Ara m'ha descol·locat el senyor Ariel Vives. Vale, vale. O sigui, la Zoraida i el Tevi de Foix. Eh? Vol que li donem records?
5: I el... Sí.
4: O sigui, escolta la competència.
7: Sí, sí. I el Duque de Fire, no? Perdó,
5: no sabia, però és que la veritat que aquest noi, la veritat que me fan molta gràcia.
4: Sí,
5: molta
4: li agraden, gràcia. Li agraden.
5: Oh, i tant, i tant.
4: Que... Sap imitar algú, vostè, o no?
3: Deixa la selecció argentina,
8: però,
3: no?
8: Escolti, però una abraçada a l'Ariel Vives, que segurament ens deu sentir o ens sentirà amb retard quan es llevi.
3: Efectivament, mateix, sí. A tots els oients internacionals de la competència, que sabem que en tenim uns quants, avui nosaltres també truquem a l'Argentina per analitzar l'últim partit de Messi amb l'Albiceleste. Truquem al nostre analista argentí. Ell és cosí germà de Leo Messi, cosí segon d'Antonella Roccuzzo i cosí de Javier Milei. Ja el tenim al telèfon. Diego!
9: Dia!
3: Diego!
9: Diego!
3: Sóc el Charlie!
9: Chaplin!
3: No! Charlie Caral!
9: Ah, obre, Charlie, de Passió pel Futbol!
3: Ah, efectivament!
9: A mi, que escucha, me cago en la concha del tío del Casal Català de Buenos Aires, que ni un triste saludo a su compatriota!
3: Bueno, escolta'm, deixa'l en pau. Diego, has vist aquesta matinada el partit de Messi?
9: Claro, yo ayer estuve en el Monumental.
3: Ah, vas anar a l'estadi. Quin privilegi.
9: No, bar Monumental. Sí, mi bar favorito de la carretera entre Gavà i Castelldefels.
3: Ah.
9: De hecho, soy un cliente tan habitual que tienen una bebida con mi nombre.
3: Una beguda amb el teu nom. I què porta?
9: Agua con gas. Soy el único que pide agua con gas en ese bar y le han puesto mi nombre.
3: Bé, escolta'm, centra't un moment. Què has sentit quan has vist Messi marxant després de l'Argentina Benin?
9: ¿Cómo? ¿Benin o marxant? Aclárate.
3: No, Benin la selecció.
9: No, Benin no, marxant de la selecció. No.
3: Escolta'm.
9: Diga.
3: Diego, com esteu els argentins amb el comiat del millor jugador de la història de la vostra selecció? Aquesta és la pregunta.
9: Pues en una palabra, alicaídos.
3: Clar.
9: Y en dos palabras, alicaídos y acatarrados.
3: Sí.
9: Y en tres, alicaídos, acatarrados y acobachados.
3: Ya, queda clar.
9: Pues espérate porque voy por la A. Amarridos y acongojados.
3: Acongojados també, molt bé.
9: Más deprimido que un argentino en el vagón de silencio del AVE.
3: Molt bé, sí.
9: Y a su vez, alegre, avispado, animado ya, también.
3: Diego, unas últimas paraules, sisplau.
9: Bueno, es que es un orgullo haber disfrutado del mejor deportista de todos los tiempos, con permiso del Pelusa.
3: De Maradona.
9: No, un compañero de clase que era buenísimo, pero tenía más pelusa en el ombligo que la ducha de un departamento de estudiantes. Le llamábamos el pelusa.
3: Ja. Doncs moltíssimes gràcies per l'anàlisi, Diego. Nosaltres hem d'anar a publicitat, però tornem de seguida aquí
9: de
3: la competència.
9: De seguida. La Zoraida. La Zoraida. M'agrada. Està portant-me.
10: Visca els esmorzars de cullera.
11: Enganxa't a la vida.
12: Popalaches! Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
13: Hem de venir dos homes.
14: Vinga, tots, cap amunt. Aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem. Agafem bugies. Així m'agrada. Molt bé.
15: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
16: Recordes el teu primer Corsa?
17: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley?
16: Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a Opel.es.
18: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
19: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
20: Soy Carlos Arguiñano. Yo elijo ahorrar con el mejor pescado fresco. ¿Y tú?
21: Ara amb Lidl Plus tria 400 grams de rodanxes de salmó premiades com a sabor de l'any a 5,99 i estalvia't un 15%. Lidl, val la pena.
22: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922 a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
23: Multiòptiques presenta les noves lents progressives que s'adapten a tu. Dissenyades amb intel·ligència artificial i personalitzades segons la teva manera de mirar. Ara, amb 90 dies de garantia d'adaptació. Mo, només a Multiòptiques.
24: Al, ja t'has menjat 9 panetones?
25: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
24: I ja l'has trobat?
25: No, però em falten 9 panetones menys per aconseguir-ho.
24: Aldi.
25: Que poc que costa comprar bé.
24: Més info a Aldi.es.
26: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
27: Descobreix Egipte, la Xina, el Japó, Vietnam, amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés. Reserva ara i aconsegueix fins a 400 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulten les condicions.
28: Una maravilla és poder viajar.
29: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a Rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a Rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
30: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
31: Comprem el seu cotxe a Puntcat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe a Puntcat. Som de confiança. Som d'aquí.
32: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
33: I des de 16.400 euros.
32: Què?
34: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
12: Nosaltres som la competència.
35: És una emissió molt important.

0: sent a les nits.
1: Arreglo.
2: Bravo!
3: És increïble, perquè ha sortit a la casa més cara de Catalunya.
1: Què?
3: El programa de l'Helena García Melero,
1: sí?
3: És un programa que m'agrada...
1: Què fas veient la tele,
3: bueno,
1: mentre estem fent un programa de ràdio?
3: És que els joves són multitasking. Els joves,
1: sí,
3: podem fer moltes coses alhora,
1: sí?
3: I totes malament.
1: Això vol dir multitasking per tu, eh?
3: Sí, aleshores he vist que hi havia la casa més cara de Catalunya, el pis.
1: Sí, quant val?
3: 22 milions d'euros.
1: Bueno, comença a estalviar.
3: Bueno, de moment, és que, o sigui, ni l'entrada, eh?
1: Ho hem de deixar aquí, però tornem demà a la competència. Feu bon dia!
4: La competència.
5: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
6: Hola, i avui?
4: Un programa basat en fets reals.
7: Mala farina.
4: Misteri resolt. Amb els Òscars RAC 1.

0: RAC 1.
1: Mira que monos. Estan a punt de fer la migdiada.
2: Home, és que clar, amb el dinar que s'han fotut. Però voleu dir que cal fer la migdiada ara, aquesta hora?
1: És que jo penso que està molt sobrevalorada.
2: Vas a parar. I a més sempre et lleves com amb una mica de mal humor, no?
1: I aquella babeta fastigosa que et cau al sofà. Que asco, tio.
2: A la nit no podreu dormir, que no tindreu son.
3: Però no creieu que és millor aprofitar aquesta hora per fer alguna cosa més de profit?
1: Va, cuca, podríeu posar la ràdio, que fan un programa que es veu que està molt bé.
2: Sí, fan uns nanos joves que són graciosíssims i molt sexis.
3: Sí, però això la ràdio, clar, tampoc es veu.
2: Bueno, escolta, què?
1: Escolta, mos aixequem o què?
3: Va, posa la ràdio!
1: Vinga, va, espavila!
4: De dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda, Els Taloners, amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
3: Per cert, nois, us he dit una cosa?
5: Sí, que és pare!
3: No, que jo també faig la migdiada a vegades, eh?
1: Però què dius? Si és l'hora del programa, nen.
3: Sí, durant el programa.
6: Així surt el programa.
1: Oh, mare que el va parir.
0: RAC 1. Tots som un milió. Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
7: Home, i amb el Joel Fortuny, que el tenim aquí. Què tal estàs, Joel? Esther Romagosa, com estàs?
8: Bon dia, molt bé.
7: A la realització, el David Valverde. Avui també ens ajuda el Xavi Cupido, perquè tenim una entrevista a Mar de Bogotà i hem hagut de posar cables d'aquí aquest liu patatero, que si vaig endavant, que si vaig enrere. Art de Bogotà, per favor, el grup de Cartagena, els qui no els conegui, doncs els coneixeran avui. És una cosa que és increïble. Guapíssims, simpatiquíssims i rockers. Però nosaltres estem pel rock. Al final, a partir d'una certa edat, ja t'has de tirar el rock, perquè que, si no, és un rotllo patatero. Ens acompanya l'extraordinària Neus Càceres, estimada.
9: Bon dia.
7: Escolta'm, Neus, jo he de dir una cosa, que és que he de confessar dient això, perquè jo m'he muntat una pel·lícula, rotllo persona dissociada,
9: sí.
7: I estem fent un tema, la Neus Càceres farà un tema avui que a mi em xifla, perquè jo estaria fent aquest programa només tota la temporada.
9: Exacte.
7: Del tema d'avui de la Neus Càceres, i tu també, no, Neus? Estàs amb mi?
9: Tant.
7: Però perquè jo m'havia muntat la pel·lícula que feia que se celebraven. Era la efemèride.
8: No, el Marc deia el 50.
9: Ah, 50.
7: Bueno, 50 o
9: 50 anys de retard, no passa res.
7: 26 anys de retard, els 50 anys de Charlie Brown, Snoopy, el Spinout. Com es diu això? Pinout?
9: Els Peanuts.
7: I llavors jo, Dali qui Dali. I l'Estera em mirava amb cara com de dir, aquest tio és gilipolles o què li passa? Perquè, clar, ningú, jo, en cap, enlloc ha sortit aquesta efemèride. Només estava al meu cap. Jo avui la tinc aquí. No són 50 anys de Peanuts, sinó que són 76.
9: 76.
7: Ho celebrarem avui.
9: Ui, tant.
7: Una mica perquè estem boges.
9: Sí.
7: Bueno, però vostès prenguin-s'ho com si avui fos la gran efemèride dels Peanuts, saps?
9: Qualsevol
7: exclusiva.
9: És bo per i celebrar els Peanuts.
7: Tu diràs. Bueno, però abans, per favor, amb tots vostès, l'extraordinària Begoña Gómez Urzay. Bueno, Begoña, què tal estàs, carinya?
8: Doncs mira, una mica morta de fred. O sigui, ens volen matar. Aquesta ràdio ens volen matar. Et diré una cosa, és una temperatura misògina la que ja fa aquest estudi, perquè està feta a la mida dels mascles.
9: Total.
7: En quin sentit?
8: Si les dones que estem ara mateix aquí som d'una mida bastant petita i ens estem pelant de fred.
1: I ens estem pelant de fred.
9: A mi l'únic que em consola és que el fred conserva.
8: Ah, sí?
7: Sí, però que no conservi
8: bueno,
7: massa,
8: sí. I la cara, no? Pues se'ns deu, la tindrem com el cutis més...
7: Clar, pren-t'ho com que estàs a un spa.
1: Estem fent un lifting.
7: Estem fent un lifting. Escolta, però una cosa, per començar, jo acabo d'enviar, Begoña, un missatge a l'Estet, perquè resulta que nosaltres havíem titulat aquesta secció teva, que els hi passa als homes heterosexuals.
8: Sí.
7: Però tinc la sensació que és una pregunta que no acaba de ser... Pensant en la secció d'ahir del Miquel Missé, trobo

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: En tot aquest rotllo patatero. Tota aquesta xavaleria, i hi ha molts homes presumptament heterosexuals que s'estan allunyant d'aquesta bueno, forma de pensar, dels drets humans, diguéssim, diria jo. Sí. Llavors, com els tornem a enxampar,
3: sense criminalitzar-los, etcètera.
2: Exacte,
3: no?
2: Que difícil, correcte. No? Perquè, clar, ara donaràs tota una sèrie de dades, que és que et dona unes gases...
3: Sí, jo
2: Jo la veritat és que cada vegada cobro la boca amb el Miquel, la cago, perquè em mira com dient... estem intentant... Clar, ell com a sociòleg detecta un problema, que és el mateix problema del que parlaves tu, però clar, nosaltres clar, estem cabrejades, diguéssim, com...
3: Jo crec
2: com,
3: que el problema existeix i que no es pot negar,
2: no? I tant. Anem a explicar-lo, per favor, a veure.
3: Sí, a veure, no sé si esteu seguint el cas, que ara està molt present a la premsa, sobretot dels Estats Units, del cas dels Cornell Sevens, que s'ha...
2: Sí, explica-ho bé, això, perquè...
3: Així.
2: Sí, molt bé.
3: Resumim ràpid. A la Universitat de Cornell, l'any 2024, es va produir un cas de violació en grup, una manada. Una noia, un estudiant, que havia consumit aquella nit alcohol i ketamina, va anar a una fraternitat masculina. Recordem, les fraternitats són aquesta mena d'associacions... Això és, només es circumscriu a les universitats dels Estats Units, no? Que tenen aquestes lletres gregues, no? Alfa, kappa, això que veiem a les pel·lis, aquesta, i que a més són o femenines o masculines. Aquesta era una fraternitat masculina que es deia Chi-Fi.
2: Perdona, una noia que dius que havia consumit alcohol i ketamina, que això vol dir estar de festa, eh?
3: Sí, sí, exacte, una noia que estava de festa. Era menor en aquell moment, menor per consumir alcohol en aquell moment, perquè recordem que als Estats Units no pots veure fins a partir dels 21, però, bueno...
2: A veure, que tiri la primera pedra.
3: Evidentment. Perquè, no, és una dada festa. Que dono per situar
2: bé,
3: també la història. Perquè,
2: i a
3: més, ella va anar...
2: Estem a favor de la festa. Exacte.
3: Al contrari, el que volem dir és que el fet d'haver consumit tant alcohol va fer que en algun moment d'aquesta història estigués inconscient i la fes incapaç de donar el seu consentiment. Per això dono aquesta dada. Ella va a aquesta fraternitat perquè està flirtejant amb un tio que està allà. I estava ja molt intoxicada. Quan arriba, continua bevent aquesta fraternitat i llavors el que va passar és que la van violar en grup 7 nois d'aquesta fraternitat que estan identificats i els seus noms i les seves fotos ho veureu que corren per internet. El cas es va dirimir, és llarg, però estic resumint, dins de la pròpia universitat, diguéssim que no va escalar a la justícia ordinària, i el resultat va ser que algun d'aquests 7 sí que va ser expulsats de la universitat, d'altres es va quedar en que farien uns cursets i farien el que es va anomenar reflection papers, és a dir, que havien d'escriure una mena de redacció explicant per què es penedien d'això que havien fet, i amb això es va quedar aquí. La noia va acabar marxant ella mateixa pel seu propi peu de la universitat, pel trauma i per la situació d'haver-se de trobar a classe amb els seus violadors.
2: Com és habitual,
3: i una,
2: la víctima,
3: per tant, la víctima, exacte, va ser qui es va haver d'apartar d'aquest escenari, i el cas s'havia tancat aquí. Però un estudiant de periodisme de la universitat, que porta el diari de la universitat, va continuar investigant. I, per tant, ara s'ha reobert i ara està la justícia ordinària als Estats Units. I llavors, i se n'està parlant molt, perquè és un cas molt escandalós. I del que s'està parlant molt, hi ha gent que, de fet, ho enmarca i diu això no són els Cornell 7, això són els Cornell 57. Per què? Perquè aquests 7 tios estaven, junt amb altres 50, al chat de Snapchat de la fraternitat. ¿Vale? Tots tenien un chat. I moltes, de fet, totes les proves que hi ha per jutjar el cas venen d'aquí, de les captures que va fer un dels membres del chat. Perquè hi va un moment que aquesta noia està aquí, ella a més ha perdut el seu mòbil, perquè això ho va dir, ella ja no podia, diguéssim, demanar ajuda, quan ella estava ja gairebé inconscient, estava en aquesta habitació envoltada de tios, i un d'ells escriu al chat, free pussy upstairs, no?
2: Com?
3: Cony gratis. Al pis de dalt. Si voleu violar, pugeu. Estava animant, doncs, dels 18 al 21, als 21, més o menys.
2: O sigui, cony
3: gratis,
2: animant,
3: cony gratis, free pussy. Això s'ha fet molt famosa, aquesta frase, ara ja d'aquest cas. Convidant els seus companys a pujar i unir-se barra lliure.
4: Mare meva.
3: Aquí hi ha una noia gairebé inconscient, podeu pujar i fotre-li el que vulgueu per l'orifici que vulgueu, que és el que estem fent nosaltres 7.
2: Això de cony gratis, perdona, té fins i tot una implicació, que és que hi ha conys que es paguen.
3: Exacte. O sigui,
2: ahir vaig parlar també de la sèrie aquesta, El Castillo, que he tingut la sort de veure-la,
3: no,
2: i aquesta n'hem de parlar també.
3: Sí,
2: perquè
3: hi
2: ha el debat de la trata de dones que abocades a dedicar-se a la prostitució. A la prostitució, diguéssim.
3: A més, hi ha moltes dones darrere, la guionitza la Isabel Peña, oi?
2: Sí,
3: i les dues
2: Peña...
3: directores són...

0: noies, sí, sí, també, l'Helena Martín, i no recordo
1: l'Helena
0: de l'altra.
1: No, no, el 90% de les persones que fan aquest, que formen part de l'equip del Castillo, em sembla que és a Movistar Plus, la sèrie, són dones.
0: Sí, sí, l'han fet des d'una mirada, sí, sí, feminista, més, oi? Que,
1: i es nota, es nota. Es nota, es veu en la forma de treballar i també després en el resultat, clarament. Sí, perdona, que t'he tallat. 57 homes, de 18 a 21 anys.
0: Només un, que el que va fer les captures, diguéssim, no es va unir perquè els altres no van fer res, per molt que no pugessin, no van fer res. N'hi ha un altre que al cap d'una estona es veu que ell també anava borratxo i tal, quan es va despertar, va mirar el mòbil i va dir, is the shop still open? Encara està oberta la botiga.
2: Per favor.
0: Aquestes són les dues frases que més han escandalitzat i de les que més s'està parlant, no? Llavors, ha reobert la idea, no?, de què passa amb aquest xat. A més, una dada curiosa és que era un xat de Snapchat. Snapchat, a diferència de WhatsApp, tot el que tu escrius automàticament s'elimina.
1: Yeah.
0: Per tant, sort que aquest tio, l'únic no còmplice, va fer les captures.
1: Per tant, també aquests que estaven en aquest xat sabien perfectament on feien el xat, diguéssim, no?
0: Sí, clar, sí,
2: clar,
0: sí, sí.
2: Això li donava impunitat, clar. Si clar, clar, esborra. Clar.
0: Llavors, d'aquests 57 només hi va haver un tio que no va tenir conducta criminal, diguéssim, no? Perquè tots els altres tampoc li va arribar, diguéssim, l'honor per pujar dalt i rescatar la tia i cagar-se amb els seus companys, Tampoc li va arribar per tant. Però, bueno, va fer aquestes captures, i no va violar.
1: Això dels xats d'homes, n'hi havia 57, però n'hi ha més, diguéssim, és una cosa que és habitual,
0: tant,
1: no?
0: Això està apareixent. Ara, recordem també, per exemple, el cas de la manada, els sí, sis tios de la manada estaven integrats a un xat més gran, on ja havien parlat d'aquell altre cas anterior, que ells havien anat a violar unes altres festes, a Pozo Blanco, i van parlar també d'aquest cas de Pamplona, van presumir al seu xat del que estaven fent. Recordem també que el 2024 es va desmantellar a Portugal un grup d'intercanvi de fotos íntimes de dones de 70.000 homes. Això és un de cada 70 homes portuguesos. Això ho he comprovat. És la població sencera de Castelldefels, un municipi gran, o de Vilanova i la Geltrú. 70.000 paios portuguesos compartien un xat de pornovenjança, imatges robades, imatges no consentides.
2: I tenim el cas de Pelicot, que també van ser 50 homes que van passar durant 10 anys.
0: Cada cop que van apareixent aquests casos sorgeix la mateixa pregunta. Aquests tios que agafen tot l'espectre social, de tot tipus de professions, perfectament integrats en la societat, què hi foten allà? Què està passant? Què els porta a estar allà? I com... No? És...
1: Hi ha el cas del,
0: que li fos.
1: És el cas de... hi ha altres tipus de casos i és una cosa constant. Parla'ns del cas del raper Rojo.
0: Sí, això Rojo, és molt Rojo. Recent. Això ha esclatat justament aquesta setmana per unes informacions que ha publicat al mitjà El Plural, que es basen també en captures de xat. I afecta a la indústria musical catalana. S'acusa el raper Rojo de grooming. Grooming, ja sabeu, que és quan... es treballa a una víctima menor d'edat mitjançant xats, moltes vegades, confiança, converses, perquè acabi, diguéssim, fent-te serveis sexuals, no? Que es parla així quan intervé un menor. En aquest cas, segons aquestes captures, Rojo feia broma sobre això, sobre el fet, ell deia que no s'anava al llit amb cap noia nascuda després de 2010.
2: Hòstia, de veritat, eh?
0: Per tant, tindria 16 anys, deia, després de 2010 ninguna, i també s'anomenava a ell mateix Epstein, Jeffrey Epstein, fent broma.
2: Clar.
0: I llavors aquest xat hi havia nois i noies, de fet, moltes altres persones, molts d'ells músics també, alguns són fàcilment identificables perquè les captures surten amb el seu nom, i el que ha fet El Plural és anar-los buscant i anar preguntant a tots ells. Un d'ells, un raper que jo no el coneixia, un músic que és espanyol i colombià, que es diu Clotchel, ha dit, todas las capturas que salen son tremendamente desagradables y no tienen mayor justificación ni disculpa alguna en términos de lo que se dice y el tono en lo que se hace, y por ese lado tampoco pretendo justificar nada usando la etiqueta fácil de humor entre amigos. Incluso en ese contexto y visto desde fuera es desagradable y asqueroso todo lo que se dice. Perquè el que feien tots els altres era riure d'això.
2: Sí, sí, sí,
0: póngate la cara, nacida, 15 años, tal, no, 16... I aquest noi, bueno, es disculpa per no tenir una actitud condenatòria i per celebrar i reírme d'un tema que tendria que haver condenado i no haver-me tomado a broma. Això ho diu a posteriori. Plural també ha contactat amb Rojo, que i amb els seus representants, que per cert han canviat perquè l'agència de management que el portava ja no el porta, i els seus han dit que la cosa està en mans dels seus advocats i que de moment li està causant un gran perjudici.
2: Vaja.
1: Aquí, a Rojo?
0: Sí.
1: Com, el perjudicat és el Rojo?
0: Això es diuen els seus advocats. Perquè ho neguen, clar, això s'haurà de dirimir. Suposo que no sé si la cosa escalarà. De moment és una publicació en premsa.
1: Clar, a tu, Begoña, com a reflexió final, dius que tot això xoca, no? Clar, sí,
0: home, clar,
1: també,
0: que em xoca, no? I que hi hagi tan pocs tios que trenquin l'omertà, no? O sigui, que a mi em xoca molt els altres 50, saps? Dels que estaven al xat de Cornell. O sigui, el mur de silenci, no? És com... Què exactament estàs protegint? Tant t'importa, no?, l'absurditat aquesta de la camaraderia masculina perquè no puguis veure més enllà. Jo, o sigui, és que no...
2: Jo crec que això té molt a veure, bueno, i és una reflexió molt personal, que té molt a veure amb aquest porno que s'està filtrant a les xarxes i que arriba a tots els joves, i que jo no estic en contra de les pel·lícules pornogràfiques, sempre i qual tinguin uns mínims valors, diguéssim. El que està corrent són violacions en grup,
0: i són
2: relacions sexuals violentes, i on la dona està submisa, i on la dona és només un cony, o un forat, o quatre forats, o tres forats. Sí,
1: però a més a més, és una herència, no? Tot això és l'herència.
2: Sí, el que passa que ara, les xarxes socials, i l'altre dia veia un documental, crec que era a la Sexta, que parlaven amb aquest nano de Meta que ha sortit, que era el que s'encarregava de garantir i vetllar per la seguretat dins de Meta de les xarxes socials, i com explica, que no hi ha cap mena de límits, i entre aquesta cap mena de límits...
0: que estan sortint de la indústria, no?, dels penedits.
2: I que va portar el Mark Zuckerberg, que el va portar al Congrés dels Estats Units, i diu que allà no hi ha cap mena de control de res, i entre aquest no control de res hi ha totes aquestes imatges pornogràfiques que no és cinema eròtic per adults, o sigui, és una altra cosa. És agressions sexuals i són violacions en manada i en
1: però,
2: grup.
1: Però aquestes... Però que, a més a més, que, efectivament, totalment d'acord, Esther, però que tot això és una herència. És a dir, que estem en aquest punt perquè hi ha una visió sobre la dona...
2: Dona objecte, sí, totalment.
0: És una deshumanització total,
1: i que és transversal.
0: No?
1: O sigui, nosaltres ens hem de preguntar que és per nosaltres això que en diem una dona, diguéssim. O sigui, perquè, no? O sigui, és una cosa que és increïble, i és una cosa que veiem que no s'atura i que a més a més és ve de llarg, és una cosa com mítica, no? Llavors, vull dir, jo, realment, després també és veritat que, clar, ahir parlem amb el Miquel Missé, ell és molt curós, etcètera, etcètera, però tu, amb totes aquestes dades sobre la taula, pues, efectivament, pues, jo molt tranquil,
0: te cabreges
1: i efectivament, pues, tens ràbia. Sí.
0: Sobretot perquè estem veient és que només hi ha els números, no? 70.000 portuguesos, vull dir que ja t'ho diuen, no? Els números també espanten, que sí, que després la resposta sempre és aquesta, no? Not all men, no tots els homes. Bueno, doncs que es personin, no? Els homes que estan aquí
1: i
0: que facin coses.
2: I que si estan en aquest xat, aixequin la mà, facin la pantalla i ho portin a les
1: altres.
0: Quedar malament amb els teus amics. És aquest el teu gran risc, el nostre risc és que ens matin i ens violin, El teu risc és que es riguin de tu els teus amics. Perdona, crec que és un risc que pots assumir, no?
1: Bueno, després, a la millor, nosaltres estem en una època, nosaltres, per exemple, les Neus, tu amb això m'ajudaràs, les que som mariques, o digue-li com vulguis, ens acabem, ara queers, ara marica, les travestis sud-americanes, nosaltres som capaces, o sabem que els humans, que això que en diem un humà, és capaç de crear categoria, diguéssim, crear llenguatge. I llavors, a la millor, estem en un punt històric en el que això de ser home ha deixat de ser servible i tu t'has de desmarcar d'això. Llavors, a la millor hi ha senyors que ara s'identifiquen com a homes heterosexuals i que si realment estan afectats per això, per aquest tipus de xats, i no hi participen i realment consideren que les dones com ha de ser són les seves iguals, les seves companyes, les seves amants, les seves filles, doncs allò s'han d'inventar, escolta, jo ja no sóc un home, dimiteixo d'això i doncs, inventa't una altra categoria, digue-li queer, digue-li pum, digue-li pam, digue-li, jo què sé, festa cactus. No sé si m'estic explicant.
0: Sí.
1: O sigui, transita de categoria. O sigui, dimiteix d'això, o sigui, l'apostatament de ser mascle, on estan aquests? D'acord, no tots els homes. Doncs pues no et direm home, digues a veure el que vulguis,
2: Omar,
1: és una altra cosa.
2: Sí, o Marc, mira...
1: Perquè és aïllenc, digues.
2: La de Siré, per exemple, ens parla molt, no n'hi ha prou en no ser racista, no? S'ha de ser antiracista.
3: Exacte.
2: Doncs aquí no n'hi ha prou en no ser masclista. Aquests homes, però el que han d'exercir és l'antimasclista.
0: No n'hi ha prou en no ser violador.
2: Bueno, clar, sí, però s'ha de ser antimasclista i s'ha de...
1: Totalment.
2: Clar. I s'ha d'assenyalar tots aquells comportaments.
1: Però que després, Esther, està claríssim que no serveix ja ser home. És a dir, que ser home ja no està servint. És una construcció cultural fallida. Està obsolet. O sigui, ser home actualment... t'ho dic per experiència pròpia. O sigui, a mi, quan em diuen que sóc un home, és que no vull tenir res a veure amb tot això, matxa. O sigui, de veritat t'ho dic, passo. O sigui,
3: I a més ara, dic... perdona, tenen la intel·ligència artificial per fantasejar amb el model d'home que en realitat ells volen, no? Que és aquest superhombre, violador en potència. Jo el que trobo més a faltar és que transcendeixi el que es parlen els homes entre ells respecte a això, perquè davant d'una dona tots es fan els feministes.
0: És que a mi m'intriguen molt els que els homes per això, jo entre ells,
3: ja que no tenen filles, no sé, no els hi apela tenir filles, per exemple.
1: Bueno, perquè també la imatge que deuen tenir segons quins homes de les seves filles també s'hauria de veure quina és, diguéssim. Yeah. O sigui, on la col·loquen, on col·loquen a la seva dona, és que la dona oficial on la col·loquen, a quin pedestal, a quina vitrina col·loquen segons què, les seves mares, tot aquest tipus de coses. Això també és una altra història. Hi ha aquest llibre, Club Boys, com era allò?
0: Boys Club,
1: que t'explica perfectament totes aquestes fraternitats com funcionen, clar, i estem en mans d'això. Bueno, escolta'm una cosa, moltíssimes gràcies a Begoña, sempre que ve la Begoña Urruzà i tenim aquí uns debats de la pera, però ara hem de... Jo, abans de passar a la Neus Cáceres i a parlar de Charlie Brown i etcètera, hem de dir que estem en contacte amb Mel de Lima, que és aquesta dona que va venir, que ens va presentar la Decibel Oro de precisament la que en parlàvem divendres passat. Elles avui a Llenguadoc 74 estem molt pendents del desnonament, sabem que han entrat aquests decrets de vivenda al BOE aquest matí, per tant es podrien aturar aquests desnonaments, és a dir, també sabem que hi ha un si vostè l'està a punt de desnonar, hi ha un pas previ administratiu que s'ha de complir. Aquests passos administratius demanem des d'aquí, des del recurs d'aquest programa, que s'accelerin, diguéssim, i que hi hagi moratòria. Ens diu directament, li hem escrit, diu: estem esperant, han vingut representants d'habitatge i han anat a comissaria a intentar parlar amb el propietari i la comitiva, són hores de... Tot això ara fa tot just uns minuts, són hores de molta angoixa, hi ha criatures al bloc, gent, doncs això que en diem, com en diuen d'això, persones vulnerables, diguéssim. Sí. Que a més a més jo voldria recordar que vulnerables aquí ho som tots, perquè clar, aquesta categoria de que hi ha vulnerables, el que no es cregui vulnerable, doncs que vagi amb compte, i criatures que no han pogut anar a l'escola, que no han volgut anar a l'escola, que potser hi ha nanos que l'envies a l'escola i tornes a casa teva i la teva mare i les teves coses no hi són. Jo crec que és dramàtic. Arriba el dels jutjats, diu que s'ha d'executar, els jutjats diuen que s'ha d'executar sí o sí, doncs escolta, pressió social, qualsevol persona que pugui anar a Llenguadoc 74 ara mateix, doncs resistència ciutadana, i després també apel·lar a la responsabilitat i a la humanitat de les persones dels jutjats, de la policia i dels Mossos d'Esquadra o de qui calgui, perquè això se solucioni.
2: I de les jutgeses i dels jutges,
1: conforme a la llei. I després moratòria, això està al BOE, que ha entrat aquest matí i que no es pot desahuciar les persones fins al 2030, doncs no comença, estem al... Per facin el favor, m'entens? Encara no estem al 2031, diguéssim. Bueno, amb tots vostès, Neus Cáceres.
3: Vinga. Oh, quin mal cos m'ha deixat.
1: No, home, no, filla meva.
3: De veritat,
1: home,
3: escolta. Ui.
1: Bueno, anem a parlar d'això dels, segons jo, 50 anys de Charlie Brown, segons la ciència i la veritat, 76.
0: Això és com segons la Guàrdia Urbana i
2: els organitzadors.
1: Exacte. Doncs, diguem una... Vaig a donar-te una dada, diguéssim, però no, que ningú s'escandalitzi, perquè a més és una dada que és, des del punt de vista sociocultural, o com es digui això, és fonamental. El nostre estudiant en pràctica és un aplaudiment per ella, per favor que entri en antena i
2: Vina,
1: Ari, carinya, un aplaudiment per ella.
2: L'Ari Castelló, que acaba d'arribar.
0: És boníssima.
2: De Manresa.
1: Una
2: noia molt llesta, que apunta molt bé.
1: Exacte, les dones al poder i punto. Ari Castelló, què tal estàs?
2: Espera, que està venint perquè...
1: Que vagi més ràpid, perquè això la ràdio va més ràpid.
2: Jo crec que està una mica impressionada perquè no s'ho esperava.
1: Pues no s'ho esperava, però va passar qualsevol cosa, filla meva. Mira les cales desnonen, que no t'ho esperes i te desnonen en qualsevol moment. O sigui, aquí estem a l'ordre del dia. Ari Castelló, què tal estàs?
4: Hola, bon dia, molt bé, estic molt bé. No m'ho esperava, això, ara.
1: No t'ho esperava, doncs mira, escolta una cosa, tu resulta que hem sabut, no és una acusació, sinó que és només informació i a més és socioinformació. Tu no tenies ni la més remota idea de què era això de Charlie Brown.
4: Doncs, o sigui, quan m'han dit Charlie Brown he dubtat, llavors ja m'han dit que era Snoopy.
1: Tu Snoopy sí, però Charlie Brown no sabies qui era.
4: Pues no.
1: Quina edat tens?
4: 20. 21 la setmana que ve.
1: Doncs felicitats. Bueno, a totes aquestes...
5: No,
1: a totes aquestes neus, dic, mira, l'Ari Castellón, dic, ostres, que interessant, perquè realment jo em pensava que hi ha coses de cultura pop, doncs jo què sé, Jesucrist, Mahoma,
3: Charlie Brown,
1: Ava Gardner i Charlie Brown, que crec que tot això són com cultura pop, que jo em pensava que aquí és evident que nosaltres estem fent grans, clarament.
3: Totalment. I llavors... Hem presentat moltes coses que
1: no... I la cultura pop, doncs, com que és pop, doncs canvia, doncs molt bé. Però és que aquí, un altre que es pensa que també és jove, que viu instal·lat, diguéssim, com si el tingués 21 anys, és Joel Fortuny. Tu, Charlie Brown, qui et pensaves que era, Joel? Perquè has fet, home, com no ha de saber l'Ari Castelló català? Has remugat i...
5: Tu, I he dit el creador.
1: I que ell,
4: mare de Joel! Hòstia, Joel.
5: Bueno, no, el meu pare em matarà, perquè si us... I el meu pare és fan de Mafalda, de Charlie Brown...
1: Sí, però Mafalda i Charlie Brown no són la mateixa cosa, perquè tu... Sí, sí, perquè ja et veig venir, et veig venir. Bueno, Neus, per favor, tu ets una gran fan de la tira còmica...
3: I en aquests moments tinc una enveja brutal de l'Ari, que no coneix qui és, per tornar-ho a llegir tot des del principi.
4: Clar, ho llegiré tot.
3: Clar, sí.
1: Jo també soc un gran fan total.
0: Jo soc superfan, també.
2: Jo també.
1: A veure, explica la teva primera relació amb...
3: La meva primera relació era a la biblioteca, quan les caixes i bancs tenien un mínim de decència i feien obra social, i hi havia una biblioteca meravellosa, que encara hi és, a Sabadell, i la meva germana anàvem a estudiar. Ella estudiava i jo llegia els llibres de l'Snoopy d'edició 62. Allò dissimulant, amb un llibre d'allòs i amb l'Snoopy dins. Llavors esperaven candeletes cada nova edició d'aquests còmics, i realment a mi em feia viatjar en aquest... Perquè et dic una cosa, jo a les biblioteques, no sé què passava, sempre tenia ganes de cridar. No us ha passat mai. Tenia ganes de cridar.
1: Bueno, jo crec que tu tens ganes de cridar sempre, jo també.
3: També. I clar, què passava? Pues que de tant en tant se m'escapava el riure, i ja m'havien fet fora alguna vegada per culpa de llegir...
1: Aquí va començar la teva gran carrera, no?
3: Aquí va començar la meva gran carrera. I t'he de dir que jo em vaig enamorar principalment del traç, del dibuix, de l'estètica, perquè a nivell del text, ja et dic jo, que no me n'enterava ni jo ni qualsevol criatura que llegís.
1: Clar,
3: no te n'enteraves de la meitat. Ha sigut ara de adulta i llegir.
1: Tu llegies Neus als d'edició 62, no?
0: Avis de lectura, no? Tu captaves
3: totalment
0: coses i després llegir captes altres, no?
3: I de gran ja li vas agafant, noves dimensions.
1: Que bo.
3: Perdona, què m'has dit, Marc?
1: Deia que tu llegies, clar, en català a edició 62,
3: sí,
1: amb les portades dissenyades, que ara no em ve el nom,
3: Jordi Fornàs, magnífic, que per cert els tinc tots per duplicat, perquè en aquests darrers anys, o sigui, tots els que han aparegut per internet, que són mínimament econòmics, els estic rescatant.
1: Tu saps què em va passar a mi? Que jo, un dia, passo per davant, ho he explicat altres vegades, però és que és una cosa que és fonamental. Estava al sota de casa meva, hi havia un llibre de vell, que ara està a Aribau, un Consell de Cent. Abans era Aribau, ara està a Consell de Cent amb, jo diria que Casanovas. Bueno, doncs el cas és que passo per davant i dic, hòstia, els de 62 en portada del tal. Entro i dic, quan valen? Em va dir un preu, em va semblar just, els vaig agafar tots. Els miro dintre i eren els del Jorge Cominge. Quan quan la Clara Cominge Rivier desfà el pis del seu pare, i portaven l'ex libris del Jorge Cominge, li vaig dir a la Clara, la nostra amiga, una abraçada,
2: sí,
1: li vaig dir, tia, tinc
3: els del seu pare, que fort.
1: Que bo. I perquè us donaré una dada que també em va donar el llibreter, que diu, és on, quan van desmuntar el pis, van entregués el Cominge, imagina't, no? El crític de cinema i escriptor i novel·lista, a mi m'encanta.
2: La biblioteca d'Oriol.
1: Cada dia tal, aquesta gent, els hereus, no sabien què fer de tant llibre, se'n van quedar moltíssims i d'altres els van d'allò. Diu, ho dic també per la cosa de la burgesia catalana, com funciona de vegades. Diu, l'única cosa en català que hi havia dels llibres que ens van entregar perquè venéssim eren els de 16 anys.
3: Sí,
1: d'Snoopy. Bueno, és una dada sociològica, està bé.
3: Total.
1: Bueno, tu, a més dels llibres, tens moltes altres coses,
3: tinc
1: no?
3: Tinc moltíssimes coses.
1: Ai, per favor, sí, que som
3: jo soc col·leccionista i molt fetichista, i a mi m'agrada tot el vintage, t'he de dir, de l'Snoopy. O sigui, a partir de que bueno, ara ve aquest nom que tota la vida m'ha costat molt de pronunciar. Charles Schulz.
1: Charles Schulz.
3: Charles Schulz. Sí. Quan la va palmar, jo a mi, tot el que es va produir a partir d'allà, ja diguem-ne, no m'interessa. A mi m'agraden molt les coses litografiades, tot l'obsè... O sigui, tot el fetitxe de l'Snoopy fet de quan jo...
1: De l'època... De
3: joveneta, llavors... Ja et dic, o sigui, tinc de tot.
1: El més estrany?
3: Ara, el que aprecio més va ser una de les primeres coses que vaig comprar a eBay, que és una placa d'impressió autèntica de l'Snoopy que vaig comprar a Estats Units. I ve de Santa Rosa, que precisament és allà on hi ha el museu. O sigui que tinc una peça que vaig poder comprar perquè fa molts anys. Sí.
1: Escolta una cosa, de tots els personatges, l'Snoopy, el Busto, la Sally, la Lucy, la teva preferida és la Peppermint. Ho entenc perfectament. Ets tu, filla meva.
0: La lesbiana d'espinats.
1: A veure, per què?
3: Us he de dir que la meva última adquisició és un llibret preciós que ha sortit, que es diu Els predicaments de la Peppermint.
1: Que ara en direm algun, per cert.
3: I que hi ha un compendi de tot. Penseu que la típica imatge que té la gent és aquella nena assentada en el es diu pupitre en català?
2: Sí.
3: En el pupitre, amb el coll enrere, i una immensa zeta.
1: Sempre amb sandàlies.
3: Era super esportista, molt, vull dir, o sigui, m'encantava, perquè em sentia molt identificada amb la Peppermint Patty. Dècades després vaig saber que tant ella com jo érem lesbianes, per la mort de Déu. O sigui,
1: clar. Tu dius que et vas enamorar d'ella i que vas ser lesbiana abans de saber que era això del lesbianisme.
3: La seva actitud vital. O sigui, pensa que...
1: A mi això em va passar també, que jo vaig saber que era marica abans de ser marica veient a Barbara Streisand. Fixa't tots els caps, no? Quins recorreguts mentals.
3: No. Total, a mi aquesta tia, doncs això, que odiava el col·le, perquè per mi el col·legi és una de les etapes més fosques de la meva vida, vull dir, com he patit jo a l'escola, i veure que algú, un personatge com aquest, em treia d'allò i se n'enreia, doncs...
1: Escolta, llegeix-nos alguna de les frases, alguna dels cinc principis, tu dius que tenim ara aquí cinc principis per anar pel món, segons qui permet patir.
3: M'encanta, per exemple, diu, no estic cap ficada pel primer dia d'escola. El que em preocupa és el segon i tots els que venen després.
1: Molt bé.
3: Diu, hi ha una gran diferència entre suspendre un examen amb dignitat i suspendre'l sense ella.
2: Total.
3: Val? Després, una altra, que aquesta és famosa, diu, no et preocupis pel que el món s'acaba avui, Charlie Brown. Austràlia ja és demà.
1: Sí, això descansa molt.
3: Total. I després diu, el secret de la felicitat és tenir un objectiu a la vida. I després, oblidar-te'n completament. Però el que a mi més m'agrada és, saps què penso, Charlie? Penso que la vida és una muntanya russa i que estic a punt de vomitar. Aquesta és la que més m'agrada.
1: Escolta,
3: és meravellosa.
1: Per anar acabant,
3: mira, si voleu...
1: Ara que haurem de fer una altra secció, de Charlie Brown, perquè estem celebrant els no 50 anys de Charlie Brown.
2: Els 76
1: anys de Charlie Brown. Això, mira, farem aquesta efemèria i la farem tot l'any.
3: I farem tot el component de compromís social...
1: Bueno, sí que m'agradaria, per acabar, que aquestes tires còmiques, segons tu, tenen, efectivament, un fort component feminista.
3: Molt,
1: Charles Schulz va ser un fer defensor dels drets de les dones.
3: I si tu contextualitzes, pensa que aquest tio ja va crear tota una sèrie de personatges femenins superpotents abans de la segona onada, diguem-ne, feminista. El tio va ser com una espècie d'avançat, i el tio integrava qualsevol crítica, per exemple, el cas mític del Franklin, del personatge afroamericà, que va ser, al cap d'uns dies que es va morir el Martin Luther King, una professora el va escriure i li va dir: demano, per favor, que introdueixis un personatge afroamericà a les teves tires còmiques. El tio s'ho va pensar i, amb moltíssima reticència dels editors, la va publicar...
1: L'any 68, clar, estem parlant de l'any 68.
3: Estem parlant de l'any 68, i el Franklin, la primera vinyeta, que és que està jugant amb el Charlie Brown a la platja tan tranquil·lament.
2: I això és el primer còmic
1: de la història on apareix una persona...
3: En igualtat de condicions que qualsevol altre personatge. Llavors, això... va servir moltíssim. I, a més, ja et dic, feminista, el tio era molt amic de la vida real de la Billie Jean King, que era la tenista lesbiana, i la va ajudar moltíssim a visibilitzar. I llavors, ja et dic, o sigui, tots els personatges femenins són potentíssims, són autoritat. A Peanuts, les ties són autoritat.
1: I tu també ets la nostra autoritat.
3: Vinga.
1: Aquesta autoritat és la que nosaltres volem. Neus Càceres, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies.
1: Anem a publicitat i seguirem celebrant els 76 anys dels... de Charlie Brown Snoopy i tota la colla. Que sí, genial, sí, gràcies de veritat. Fins ara.
6: Darrere d'un iogurt ecològic hi ha molt més del que penses. Ingredients ecològics i tècniques que preserven la qualitat dels aliments. Compromís amb el benestar animal i controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
8: Inflat de tant comprar bé pel nostre aniversari amb megadescomptes com el 15% en alimentació. Que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 8 d'octubre a Carrefour.
9: Tiri, tiri, tiri. T'agrada estar al dia de tota l'actualitat amb RAC1, oi? Doncs t'informem de la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, i amb la qual poses casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre què cobreix i què no, fàcil i ràpid pel que fa al servei, i fàcil perquè en quedes satisfet. Ara, en pagament mensual, canvia-t'hi i et millorem el preu directament. Truca al 917-700-700 o vine a directe a liniadirecta.com.
10: Es pensaven que s'havia acabat.
11: Això té tota la pinta de ser un altre escape room.
12: I això no és cap escape room.
13: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
12: Merda, aquesta no l'esperava.
10: Escape Room 2. Comença una nova partida. El 9 d'octubre, només als cinemes.
14: El 17 i el 18 d'octubre tens una cita amb la fira més animal d'Olot, la Fira de Sant Lluc.
15: Al centre de la ciutat hi trobaràs la fira ramadera, els mercats d'artesania, de productors, la fira del vehicle d'ocasió, l'espai d'eficiència energètica, el tastajocs, la grangeta del gall Zoti, la fira del dibuix i la cursa de Sant Lluc.
14: I com a novetat d'aquest any, la fira sectorial pels productors amb un cicle de xerrades únic. Més informació a descobreixolot.cat.
16: Aquest mes el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Ribera del Duero, amb Páramos de Legaris, Parajes de Callejo de Bodegas i Viñedos Félix Callejo i Corimbo de Bodegas La Horra. 6 ampolles valorades en 147 euros ara per 89, amb enviament gratuït i dues copes de vis al glas de regal de benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
17: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC1.
18: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
17: Us hi esperem.
19: Mira, ja ve, recta final.
20: Mora la Déu.
17: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
21: Més que Catalunya, més que la cursa del RAC.
22: Un autèntic bochorno.
18: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
17: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
18: Amb la col·laboració de Fritz Ravik, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
17: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
23: Elija con cuidado el material del crucial aparato. Cura donde está.
2: Ai, que esteu aquí xerrant.
1: Escolta, per favor, una mica de silenci, sí. Que està sonant Art de Bogotà. Que pugi la música. Rock and roll per fi a RAC1, joder.
23: No podrà volver atrás y querrá regresar.
1: Bueno, arriba una edat que ja només et serveix el rock. Així us ho dic claríssimament. Jo estic en aquest punt. I llavors nosaltres avui tenim unes persones que jo m'estimo moltíssim, que són els components. Un aplaudiment per ells. Art de Bogotà.
24: Com esteu? Moltes gràcies. Olé, olé, olé.
1: Bona tarda. Bueno, escolta'm una cosa. Art de Bogotà són Dani, guitarra. Sí. Dani, Pepe Bajo, el Antonio que canta.
25: Hola.
1: I també toques algo, no? Alguna cosa.
25: La guitarra.
1: La guitarra i el Jota que toca la bateria.
25: Com està?
1: I com la toques. Escolta'm una cosa. Ells són de Cartagena, que això ja a mi em sembla bé, perquè jo sabes que he treballat moltíssimes vegades con gente murciana, jo no sé què me passa. És increïble. Estoy a favor. I a part us veo raríssimos en el buen sentido. Yo todos los murcianos que me he encontrado...
25: Sí.
1: En España, los murcianos es... otra cosa.
25: Me gusta que estés a favor.
1: A favor, a favor. Totalmente, digo. Mira, ya está aquí murciano.
25: Bueno, es que somos cartageneros realmente.
1: Claro,
25: ¿no?
1: Que eso ya es otro ingrediente. Somos
25: lo siguiente. Lo siguiente.
1: Eso es un problema. Sí. Llavors, una cosa, a veure. Jota, lo primero que et vull preguntar. Tu per què parles català?
25: Perquè la meva mare va néixer a Barcelona i jo vaig intentar aprendre català.
1: Ah, que bo. Que bo, que bo. Però llavors el tema era de catalana i va anar cap a Múrcia, va anar cap a Cartagena.
25: Sí.
1: Ah, és boníssim, sí, sí, sí, sí. No, perquè aquí a Catalunya hi ha moltíssima població murciana per la migració interior i és una part fonamental, diguéssim, de la construcció d'aquest país, né? Múrcia. Bueno, Àlguia d'Odatà és el grup de música de rock format, ja ho he dit, i a més esteu ara d'enhorabona i nosaltres també, perquè acabeu de presentar, esteu presentant Manufactures del Club de la Gente Sola, que és el vostre tercer disc. Bravo, bravo!
0: No hi vamos a llegar.
1: Llavors, aquest disc ve acompanyat d'una gira que es diu Hervideros, del 29 d'octubre fins al 12 de setembre. Vostès busquin en su local de confianza on tocar de Bogotá. Antonio, tú sabes que yo estoy muy intrigado en este tema. Manufacturas del Club de la Gente Sola, es un título muy largo, para un disco.
3: Lo siento.
1: No, pero está muy bien, es muy bonito.
3: ¿Le decimos Manufacturas o El Manu directamente?
1: El Manu, ya directamente, claro. ¿Cómo surgen las letras?
3: Bueno, el álbum habla de hacerse un corazón que no siente. Y desde el principio del proyecto, cuando hicimos el primer panfletico con las letras y tal, como simulando el manual para enseñárselo al equipo, lo firmábamos como Manufacturas del Club de la Gente Sola, Sociedad Limitada Unipersonal.
1: Caray.
3: Y era como, porque si estamos hablando de un producto, ¿no? Estamos hablando como de un aparato, de un artilugio, ¿quién lo hace? Pues lo hacen las Manufacturas del Club de la Gente Sola. Y al final de todo el proceso, era el nombre que más tiempo llevaba acompañando el proyecto y se convirtió en el título del álbum.
1: El título del álbum, molt bé. Pues muy bien. Arranqueu la gira, estoy impresionado. La gira es diu Hervideros, y entonces esto tiene mucho que ver porque crec que aquests senyors fan una cosa que és molt curiosa, que és que les entrades s'han d'anar a comprar, que esto es que yo he recorregut con esto, però s'han d'anar a comprar al local on toqueu. Nada de colas virtuales, nada de
2: patates
1: por internet. Molt bé. És
2: molt
1: increïble.
2: Sí.
1: Llavors, esto, Jota, bueno, com ha sido?
25: Re de re.
1: Esto ara parece una revolución. Date cuenta que...
25: Sí, es muy irónico, porque toda la vida se han comprado el ticket físico, pero estamos ya tan acostumbrados a tirar de la mano de internet y de estar el número 20.000 en una cola que se nos olvida que esa posibilidad siempre ha existido. Y nosotros queríamos como acercarnos un poco más al público y hacerlo de una manera distinta, ya que es la presentación del disco. Y creímos que lo más justo y también un poco en la línea con lo analógico de toda la presentación de todo lo que hemos hecho con el álbum, fuera así. Que la gente se conociese, hacer comunidad, y bueno, creo que funcionó.
1: Y després, una altra cosa que també jo crec que és destacable és que en los conciertos, Dani, la gent pot escollir si està a platea o si puja a l'escenari amb vosaltres, con todo el sudorcito murciano y cartagenero y con todo esto.
4: La gente lo va a poder tocar si quiere. Bueno, puede,
1: con consentimiento todo, etcétera.
3: Bueno, siempre que sea una caricia agradable.
1: Una caricia agradable, claro, claro.
3: Si quieren agredirnos, pues es desagradable.
4: Con cariño, que nos toquen con cariño.
1: Con cariño siempre, hay que reivindicar eso, sí. Y entonces, ¿eso cómo va? ¿Qué decirte? ¿Lo elige la persona...?
3: La idea es que tú lo puedas expresar con la entrada física que se compró lleva un QR, ¿no? Y eso te lleva a una página en la que tú lo puedes expresar. Si hay más gente que quiere subir de la que cabe en el escenario en cuestión, pues se sortea. Vale. Y ya, pues a los que vengan, aventura.
1: ¿Habéis hecho ya conciertos con Hervidero?
3: Todavía
1: no, ¿eh? O
3: sea,
1: no s'ha aprovat, que veu. Ah, exacte, bueno, sí, el 26 d'octubre. A veure una cosa, els títols de les cançons, Instrucciones, El Tesoro, Judas, Antifiesta, Olivos, que jo crec que el podem escoltar ara, Olivos, Señor Herrero. Nueva voz tienes, hijo mío, de verdad, Antonio.
3: Gracias, merci.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimecres 7 d'octubre del 2026. Encara amb la ressaca emocional i de cansament de tot el que vam viure ahir aquí a RAC1 amb l'adeu de Leo Messi de la selecció argentina. Estem, evidentment, cansats perquè hem dormit poc, però contents d'haver pogut explicar en directe, d'haver pogut compartir amb tots els oients l'últim tango de Messi amb l'Albi Celeste. Va ser una nit i matinada molt especial aquí a RAC1 i, evidentment, al Monumental de Buenos Aires. Un comiat rodó, amb homenatges, gol, assistències, música, focs artificials, drons amb publicitat de l'AFA allà al mig, increïble aquesta anècdota, i un parlament magnífic de Messi des del mig del camp, dirigint-se als seus companys de la selecció. A les 85.000 persones complien immòbils aquell estadi de River Plate. Hi ha milions i milions d'argentins i de seguidors del futbol que ho estaven seguint per la ràdio o per la televisió o per allà on poguessin. Avui hi ha hagut un munt de reaccions arreu del món i fins i tot el mateix Messi s'ha pronunciat a les xarxes socials. Miquel Agut, hola, bona nit.
2: Bona nit. Aviam, ara sí, no? Sí.
1: No.
3: Bona nit, ara sí, com un tro.
1: Com un tro.
3: Com un tro, a l'Espanyol Emiliano.
1: Què n'ha dit Messi a les xarxes socials?
3: Doncs mira, avui no l'hem sentit, però sí que l'hem llegit. Tenia ganes d'expressar-se, no en va tenir prou amb els 10 minuts d'ahir després del partit, des del mig del terreny de joc del Monumental, i diu que me quedaron muchas cosas por decir, me es imposible expresar todo lo que siento en unas palabras o en un posteo. Això és el que diu Messi, que explica que ja troba a faltar la Celeste Blanca, però assegura que sent que ha pres la decisió correcta. Agraeix per aquest ordre la companyia i l'ajuda de la família, dels amics, dels companys, dels equips tècnics, dels clubs, que li han permès jugar amb la selecció quan ho ha cregut convenient i l'han convocat, i de Déu. I a més d'això, el capítol d'agraïments, hi ha una menció especial per Diego Armando Maradona. No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo en cada paso que dimos. Un comiat dirigit a l'afició, los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado. És com s'acaba aquest missatge a Instagram, que té milions de likes i centenars de milers de comentaris. I entre aquests centenars de milers de comentaris n'hi ha un que és especial per qui el signa. Cristiano Ronaldo és qui s'ha adreçat a Messi en reconeixement a la carrera, en aquest cas amb la selecció argentina, comentant la publicació de l'argentí. Leo, tantos años defendiendo tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo.
1: Elegant, Cristiano Ronaldo, que avui no li ha recordat a Messi que ell està a la taula de Pelé i de Maradona, com s'hi va fer en el seu comunicat per defensar-se de l'espantada en Portugal. Elegant, Cristiano Ronaldo. Evidentment no ha dit una paraula de més en aquest missatge a Messi, eh?
3: Correcte, això crec que estava calculat.
1: Tot m'ha dit, sí.
3: Al mil·límetre, i és el que ha fet Cristiano Ronaldo, que no està passant els millors moments amb la selecció portuguesa i que va veure com ahir Messi era aclamat a l'Argentina i avui ha dit la seva comentant aquesta publicació de l'argentí a Instagram.
1: Sí, a Jorge Jesús avui l'han perseguit els periodistes per saber si volia dir alguna cosa després del comunicat de Cristiano Ronaldo i no ha volgut entrar-hi el seleccionador portuguès. Perfecte, Miquel, doncs això és el que ha dit Messi avui a les xarxes després d'haver viscut tot el que va viure ahir. I avui també hem començat a veure vídeos inside, d'aquests des de dins. Per exemple, aquest des de l'autocar just abans d'arribar al Monumental, just abans del partit, just abans de viure el seu últim tango, el seu Les Dents amb l'Argentina, anava Messi assegut i els seus companys a l'Albiceleste van començar a cantar-li això.

Te queremos acá, no te vayas. Bé, doncs això, intentant demanar-li que no marxés a Leo Messi, però ho va deixar molt clar. Creu que ha pres la millor decisió i ha deixat la selecció argentina. Sort que aquests jugadors argentins es van dedicar a jugar a futbol i no a cantar, perquè déu-n'hi-do. Avui seguirem parlant d'aquest comiat de Messi de l'Albiceleste amb Toni Padilla, Ferran Martínez i el nostre argentí de capçalera, aquí al Tubirasc, que és el Juan Irigoyen, company del diari El País. I per completar aquest primer adéu de Messi, de la selecció, encara li queda l'adéu dels clubs, avui trucarem a una argentina que viu aquí a Catalunya i que ha fet un post molt xulo a Instagram amb una reflexió molt xula. Ara us explicarem i descobrirem i escoltarem atentament aquest post que ha fet aquesta noia argentina que viu a Catalunya. I també ens volem fixar un moment en el rival d'ahir, Benín. Avui trucarem un català que coneix molt bé el país africà, que l'ha visitat unes quantes vegades i que ens explicarà una mica doncs, això, com han viscut ser l'últim rival a la carrera de Messi a la selecció argentina. I també tancarem el viatge dels Saperes, del nostre messiòleg de capçalera aquí a RAC1, un seguidor de Messi apassionat, que ja el tenim tornant cap a Barcelona, però ens ha deixat el seu diari final de l'adéu de Messi.

0: Ara que parlàvem de retirades, avui l'exblaurana Pedro Rodríguez, Pedrito Pedro, ha anunciat que penja les botes amb 39 anys.
1: Todavía hoy recuerdo el ruido. Miles de personas en la grada y un chaval de Tenerife de 20 años esperando en la banda, justo aquí.
2: Pedrito, con ese dorsal 33.
1: Ese día entré a un campo de fútbol y abrí la puerta de otra vida. En ese momento era imposible imaginar lo que vendría después.
0: El davanter canari, el Mullallo, va ser una peça fonamental del millor Barça de la història amb 23 títols al seu palmarès, entre els quals hi ha 3 Champions i 5 Lligues, amb 321 partits jugats en els quals va marcar 99 gols aquí a Can Barça. Pedro estava ja sense equip després d'haver jugat les últimes 5 temporades amb la Lazio i avui ha anunciat que penja les botes definitivament. Després repassarem la seva trajectòria i explicarem una història molt xula. Per què li van començar a dir Pedrito i per què va lluir les lletres Pedrito i el dorsal 33 en el seu debut amb la samarreta del Barça. Hi ha una intrahistòria molt xula que avui descobrirem el Tu diràs. Del futbol internacional és notícia amb Mikel Arteta. L'Arsenal ha anunciat la renovació del tècnic per 4 temporades més, fins al 2030. I al bàsquet, avui hem tingut competició europea pel Manresa, el Nou Congost, i el Dani Aguilar. Hola, Aguilar!
3: N'estem tenint encara. Hola, bona nit, Aleix.
0: Hola, bona nit. És que ara estava a la redacció i m'ha semblat que quedava molt poc.
3: No s'ha acabat encara? Que quedava molt poc, tens tota la raó. Ah. Vull dir, en un món normal, Aleix, fa molta estona que s'hauria d'haver acabat el partit, però ara tenim l'entrenador visitant, l'entrenador del Ratio Farmul, que torna a anar cap a la taula. Hi ha xiulets, hi ha desesperació, hi ha gent obrint-se de mans perquè de braços, perquè són les 10:38 de la nit d'un... Quin dia vivim avui? D'un dimecres. I clar, la gent vol marxar cap a casa. El partit està de Tibanaït, és un més 10 per l'Alquitzenats Manresa, 28.3 per al final, 28 segons perquè acabi aquesta segona jornada de l'Eurocup amb victòria de Manresa. No, Manresa, que s'ha complicat la vida al final, ha arribat a guanyar de 23 i ara està guanyant de 10, s'endurà el partit, però insisteixo, s'està allargant molt per interrupcions, per qüestions a la taula que no acaben de coincidir amb el tècnic de l'Ulm, que ara ho vol revisar, i encara mig minutet perquè conclogui aquest partit.
0: Val, però està, com dius, amb més 10, a falta d'aquests 30
3: sí,
0: segons. Molt bé,
3: però...
0: digues.
3: No, és que crec que és ell, l'entrenador de l'Ulm, està agafant un portàtil que hi ha sobre la taula d'anotació. No acabo d'entendre què està passant. Bé, ara de seguida, quan acabi, t'ho explico, Aleix, que tampoc vull entrar ni a l'audiència amb aquesta qüestió que és absolutament surrealista ara mateix. Després intentem explicar què està passant.
0: Sí, i evidentment, doncs, quan baixis a vestidors, a veure què diuen els jugadors del Manresa, que bé, venien de perdre. De fet, la setmana passada aquí al Tu diràs entrevistàvem Diego Campo des de Salònica, amb aquella odissea que van tenir de viatge per anar a cavallar, per jugar... van acabar perdent per una tova i avui, en canvi, sumaran aquesta primera victòria a la competició europea. Ara tornem, Aguilar. Fins ara.
3: Fins ara.
0: Hola, Quim Salvador. Bona nit.
4: Hola, Aleix. Molt bona nit.
0: També tenim avui una informació important al món del motociclisme.
4: Sí, els grans premis de MotoGP canviaran de format a partir de l'any vinent. Tindran els divendres una qualificació específica per l'esprint del dissabte i desapareix el warm-up del diumenge al matí. Per tant, el programa d'activitats en un cap de setmana de Gran Premi a la categoria reina passarà a ser així. El divendres, primer entrenament lliure de 45 minuts al matí, a la tarda, segona sessió lliure de 30 minuts i la qualificació per l'esprint de 15 minuts. Dissabte, tercer entrenament lliure de 20 minuts i també al matí les qualificacions. 15 minuts de Q1 amb tots els pilots a pista, igual que la qualificació sprint. El sarau de trànsit que hi haurà serà interessant en aquests 15 minutets per intentar guanyar posició i la Q2, com ara, amb els 12 millors, en aquest cas, els 12 millors de la Q a la tarda, sprint, amb la graella definida per la qualificació del dia abans del divendres. I diumenge, la cursa a primera hora de la tarda, amb una obertura de pit lane que es farà 10 minuts abans del que es ve fent per encabir, de fet, aquests 10 minuts de warm-up que es feia al matí i que, de fet, no desapareixeran del tot, simplement s'integraran al protocol previ a la cursa, que per això serà bo pels pilots ja, també, perquè ja serà amb la temperatura de la cursa i tindran temps de fer unes quantes voltes i, si calgués, entrar a box a fer alguna modificació.
0: Doncs haurem d'aprendre com torna a funcionar aquest cap de setmana. La gran novetat, com deia, és que divendres, que era un dia una mica de proves, doncs ja hi haurà una qualificació oficial per l'esprint, eh?
4: Sí, però, en canvi, hi ha dues sessions senceres lliures, perquè ara es queixaven que la segona sessió del divendres ja hi havia la pressió de poder passar el tall dels 10 que anaven directe a la Q2. Tot això, insistim, a partir de l'any vinent. La temporada present s'acaba s'acaba amb el format que coneixem i el 2027 s'aplicarà tot això.
0: Sí, aquest cap de setmana tenim cursa.
4: Sí, senyor, a Indonèsia.
0: Indonèsia, molt bé. Amb dos punts de marge només entre Martín i Marc Márquez. Fins
4: ara. Sprint i cursa a les 9 del matí. Ah. Dissabte sprint, diumenge cursa.
0: És bona hora, clar que sí, amb el tallat.
4: Fins ara.
0: Gràcies, Quim. A més, d'avui, la Zurich Marató de Barcelona. Atenció als runners. És a punt de tancar inscripcions. La Zurich Marató de Barcelona, quan encara queden 5 mesos perquè es disputi. La prova, que l'organitza RPM Esports i l'Ajuntament de Barcelona, ha superat ja els 32.000 dorsals i ara mateix només en queden 5.000. 5.000 dorsals, perquè ja s'ha superat el rècord històric de participació establert en l'última edició, en la de l'any, bé, en la d'aquest 2026, van ser 32.000 participants. Doncs bé, ja hi ha 32.000 participants pel 2027, pel 14 de març del 2027, que és quan és la Marató de Barcelona, i ara volen un nou rècord, 5.000 dorsals més, per arribar als 37.000 inscrits, que serà la xifra màxima de participació prevista per aquesta pròxima edició pel 14 de març del 2027. En parlava el director de la Zurich Marató de Barcelona, Cristian Llorenç.
5: És el resultat d'aquests últims anys que portem fent la feina bé, a poc, a bona lletra, creixent, però creixent en mesura per no morir d'èxit. També és obvi que el sector del running està de moda, cada vegada hi ha més gent que corre, i per sort cada vegada hi ha més gent que s'atreveix amb la distància. Jo crec que sumant tot això, i òbviament l'emplaçament de la ciutat de Barcelona, doncs fa que estem assolint aquestes xifres que, per ser sincer, tampoc ens esperàvem fer-ho d'una manera tan ràpida, no? Fa no tants anys, és una marató que estàvem al voltant dels 20.000 inscrits i relativament en pocs anys ja ens hem plantat amb aquests hipotètics 37.000.
0: Doncs això, a veure si arriben els 37.000. Només queden 5.000 dorsals. Si en voleu fer la Marató de Barcelona, encara hi sou a temps d'inscriure-us. I dues notícies més. A la Champions masculina de waterpolo, avui ha debutat el vigent campió, que és l'Atlètic Barceloneta, i ho ha fet amb victòria. A casa, a la piscina de Sant Sebastià, ha guanyat el Novi Belgrad per 15-12. Ahir recordo que l'altre català que juga a la Champions de waterpolo masculí, que és el Club Natació Sabadell, també es va estrenar amb victòria, 15-16, d'un va guanyar a la piscina del Jadran Montenegrí. I una notícia sorprenent del món del golf, John Ram no seguirà el circuit LIV, LIV. No participarà més en aquest circuit de golf a partir del 2027. És un circuit, recordo, amb fons i amb calés de l'Aràbia Saudita, que el que va fer és robar golfistes del PGA Tour, que és el circuit fins ara en què participaven els millors golfistes del món. Pagava autèntiques milionades, autèntiques barbaritats, i ara està tenint problemes per pagar el que va prometre en contractes. De fet, la notícia que Ram deixarà el circuit LIV l'any vinent l'han fet pública els seus advocats en un tribunal dels Estats Units, perquè estan lluitant per desvincular-lo contractualment d'aquest circuit abans del 15 d'octubre. S'estima que li deuen a John Ram 100 milions de dòlars d'un contracte que va signar el 2024 amb aquest fons saudita i pel qual li havien de pagar 500 milions durant els anys que participés en aquest circuit. Déu-n'hi-do. 3:15, fem una pausa i de seguida obrim tertúlia per seguir repassant, rememorant i assaborint l'últim tango de Messi amb l'Argentina.
6: RAC 1. Mira, veus, carinya, això m'ho has de posar aquí? No, a la dreta, molt bé. I després necessito que em portis la jaqueta a la tintoreria. Ah, i no t'oblidis de passejar els gossos. A les 2, a les 3 i a les 7:53 en punt, que com sigui 52 se't pixaran a casa, ja t'ho dic sincerament.
7: Marc,
6: i
7: perquè, què fas?
6: No, estic parlant amb el Josep Maria, el meu nou robot intel·ligent, que sap fer de tot, eh? Tu, en quant temps llegeixes un llibre, Esther? Un dia?
7: I 5.
6: Doncs el Josep Maria ho fa en 10 minuts. I també pot fer la producció del vostè perfectament, Joel. 4 trucades a la vegada. I també pot trobar música. Música bona pel programa, no com tu, Ernest, que vaya patardos de música.
8: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia...
6: Ui, Josep Maria, m'estàs tocant un pit?
8: Vostè primer, amb Marc Giró.
6: Ai, Josep Maria, ets un bribon, bribonsete.
8: RAC 1. Tots som un milió. Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: 13 minuts i les 11, això és el Tu diràs a RAC1. Us recordo que si us agrada el motor, per primera vegada el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona-Catalunya. Això és d'aquí a dos caps de setmana, no aquest, sinó el vinent, del 16 al 18 d'octubre. Pots anar a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Le Mans. Es disputarà al circuit de Barcelona-Catalunya les 6 hores de resistència. Pots comprar ja les entrades per aquest FIA WEC 6 hores de Barcelona des de només 30 euros a la pàgina web circuitcat.com. Ja tenim per aquí el Toni Padilla, company del diari Ara. Hola, Toni.
1: Hola, bona nit.
0: Què tal, bona nit, com estàs?
1: Bé, bé. Anem fent.
0: Me n'alegro. Fas bona cara, t'he de dir que fas bona cara.
1: Sí. El processó va per dins.
0: Sí. També tenim de Mundo Deportivo el gran Ferran Martínez. Hola, Ferran.
2: Què tal, bona nit.
0: Què tal,
1: també
0: bona
1: fa bona cara.
0: També fa bona cara, tot i que vens d'Split, no?
2: Split.
0: Com el Damià López, ahir vau ser...
2: I a Viena.
0: Tu via Viena, el sí. Dami ha anat via Copenhague. Una cosa raríssima, estranyíssima.
2: Sí. Jo he arribat, pues mira, fa a les 9. He arribat 9, un quart de 10 a casa.
0: I a quina hora ha sortit d'allà, d'Split?
2: No, a les 2 i... Les 2 i pico, sí. Fins a Viena, i a les 5 i quarts de 6 agafàvem... No, sortíem a les 6 de Viena, cap aquí.
0: Bé, després farem balanç de l'aturada de seleccions...
2: El que tu necessitis.
0: El que, clar, aquí esteu per això, clar que sí. I començarem a mirar cap a la jornada de Lliga. Crec que tots en tenim ganes, després d'aquests 20 dies sense futbol de clubs.
2: Avui és un dia especial, és un dimecres especial.
0: Sí, home. Perquè després de l'adeu de Messi vam dir, escolta, hem de convidar un argentí, i jo no conec millor argentí que...
2: El maciòleg de Catalunya i d'Espanya.
0: Sí, l'argentí de capçalera, el Tu diràs, jo diria, tertulià habitual els divendres.
1: Quina impressió li estem
0: Juan,
1: posant.
0: Juan Irigoyen, què tal, Juan?
3: Molt bona nit.
0: Molt bona nit, com estàs? Company del diari El País.
3: Bien, acá mintiendo, ¿no?, de entrada. O sea, este es periodismo de verdad. Este es periodismo de verdad.
0: Et vas emocionar molt ahir o no? O ets un tio que ho viu amb més tranquil·litat?
3: Sí, con tranquilidad.
0: Sí.
3: Con tranquilidad.
0: Cap llàgrima, eh?
3: Sí. Me hablaba hoy con Ramiro, Martín.
0: Martín Llano, sí, que està al Cornellà ara.
3: Que està al Cornellà, sí. Si el punto de la cercanía con los protagonistas te hace tomar como normalizar un poco más toda la situación.
2: Los dejas de idealizar, ¿no?
3: A mí me pasa eso, ¿eh? Me pasó que quizás tenía un vínculo con el fanatismo pre-periodismo mucho más fuerte que post-periodismo. O sea, me gustó lo que pasó, con algunas matices seguramente, pero...
2: ¿Es la pasión?
3: Sí. Pero no, eso no dejo de reconocer ni admirar ni
1: sí,
3: todo lo que hizo.
1: És que és cert, quan tu treballes com a periodista i cobreixes informació d'alguna cosa que t'apassiona, el risc és veure el que hi ha darrere del taló, i molts cops el que veus no t'agrada. Llavors hi ha un punt a vegades de perdre un punt de fe, no? És normal això. En aquest cas, però, jo haig de dir que, clar, a mi Messi... El que ha aconseguit que mantenir molt intacta l'emoció cap a ell és que quan tu t'hi acostaves, tu hi veies una persona relativament normal, o fins i tot avorrida, a vegades,
0: tímida,
1: no?
0: Tímida.
1: Llavors, el fet de que no... O sigui, què hi havia darrere? Veies una normalitat, i llavors és com si això permès... Ahir ho pensava quan surt a parlar amb aquella que semblava que li venia gran, com que se'l feia com més petit, i ella ja com petitonet, i deia, hosti, és que aquesta persona... Òbviament, té una vida fora, però és només futbol. I és tot el... O sigui, més enllà del que hi ha fet darrere, és futbol, futbol, futbol. Altres mites de la història de la humanitat ens han deixat més titulars fora del futbol. O sigui, Pelé va protagonitzar els seus escàndols, Maradona va fer-ho, George Best ho va fer, Cruyff tenia doncs, una vida... I a més, tot i que pugui fer negocis o comprar l'Aldeny i el Cornellà, crec que em dona la sensació que tot es redueix a ell jugant a futbol.
0: A la pilota.
1: I això a mi m'emociona molt. Fins i tot quan parlem el partit de minut 10, bueno, se'l veia incòmode dient...
2: És l'èxit del relat, no, també, Toni?
1: Però és que hi ha alguna cosa més darrere. És que hi és futbol.
0: Ahir fèiem la broma de que no havia anat ni a la pelo ni al barber. Ell, bueno, sí, per ell era un dia normal.
2: Doncs jo vaig pensar, dic, cada vegada el look de Messi està més estudiat.
0: Ah, sí?
2: Sí, perquè és el de la cabra.
0: El Goat, sí.
1: Le pusieron las bañas, doncs.
3: Bueno, eso tiene que ver un poco más con lo que hablaba esta tarde con Ramiro, y hablábamos de que estos atletas modernos tienen que ver mucho más con un producto del marketing que del deporte en sí. O sea, si vos los mirás a todos ellos, a Roger, a Rafa, a, inclusive hasta a Hamilton o Verstappen. Son todos tipos que tienen todo una imagen impoluta, prácticamente como si estuviesen vendiendo algo, como si pudieses ir a comprarlo. O sea, esa imagen del padre de familia, de que parece que nunca mata una mosca.
2: Comença a passar amb la Min, també.
3: Comença sí, la Min tiene...
0: Passa que és més jove, no?
2: Sí, però,
0: el veus però més...
2: també s'està creant el personatge del el nen que és el pare dels seus pares. Ja, ja comença a haver-hi un cert relat darrere la figura de la Min Yamal, també, que s'està generant.
0: Pot ser. Mira, deixeu-me sentir només, ja són les últimes paraules de Roger Saperes, després del que ha viscut durant 48 hores a Buenos Aires.
3: Ah, però les últimes respecte a aquest tema.
0: Sí, respecte a Messi, sí, home, sí, sí. És que ell ara ja està volant cap a Barcelona i li demana que em deixi això com una nota de veu, un diari final, un resum final del que ell ha viscut i del que ell ha sentit en directe, perquè va tenir el privilegi de ser-hi gràcies a RAC1. Doncs això, l'últim diari de Roger Saperes sobre el comiat de Leo Messi.
4: Hola, Aleix, bona nit també a la gent de la taula. D'entrada, disculpeu que no sigui aquí amb vosaltres en directe. De fet, és molt possible que en aquests moments estigui piltrant a l'avió, perquè si no vaig errat encara en tinc per 5 o 6 hores més, però no volia deixar de compartir amb vosaltres les meves sensacions després del dia d'ahir. Ho faré breument, evidentment, perquè aquí la figura important és la de Leo Messi, però després de 9 anys seguint-lo amb el Barça, de ser a Miami en la seva presentació amb l'Inter i ahir també a Buenos Aires, hi ha una cosa que d'entrada em sembla remarcable i és la unanimitat amb la que tanca aquesta etapa. Tot el món del futbol i el que semblava segurament més difícil al seu país aplaudeixen i ploren a parts iguals el seu pas per la selecció i tots coincideixen a considerar-lo el millor de tots els temps i els argentins un dels seus, cosa que per Messi crec que encara és més important. Dit això i per no repetir-me amb el que ha guanyat, que crec que ho coneixem sobradament, m'agradaria destacar que Messi ha estat gran també en la derrota. Se'n va després que se li escapés la final del Mundial a l'estiu i no quan la va guanyar i tot i així el reconeixement crec que ha estat el mateix. Lligo això amb el fet que en el que tots consideren els pitjors anys amb la selecció, Messi va arribar a dues finals de la Copa Amèrica i a una del Mundial el 2014 a Brasil. Aprendre a perdre molt per poder guanyar molt. Aquesta també em sembla una molt bona lliçó. I dues cosetes molt breus abans d'acabar. La primera, la història invertida de Messi al Barça i a l'Argentina, és a dir, de tocar el cel al Camp Nou a marxar plorant desconsolat amb un tuit de tres ratlles del club i una roda de premsa que era pura tristesa i un trajecte absolutament invers al seu país, del pecho frío dels inicis al cor calent amb el que segurament marxa després del partit d'ahir tot l'efecte que va rebre el Monumental. I ja està, que s'acaba Messi a l'elit, com ja vam estar comentant ahir, que ens queda el de Miami per treure'ns el cuquet, o millor, el mono, perquè serà més gros, el mono que no pas un simple cuquet, i que des d'ahir Messi crec que d'alguna manera deixa de ser un jugador i comença a ser una emoció, perquè ja no parlarem d'ell en el present pel que fa al camp, sinó que començarem a recordar el que va fer i el que ens va fer sentir que no té un altre nom que felicitat. I ho deixo aquí, com deia ahir el mateix Messi, perquè si no, no deixaria de parlar com si així el féssim una mica més present i una mica més etern, que segur que ho serà molt. Au, prou que em faig pesat, segueixo dormint, abraçada a tots i sobretot gràcies, gràcies, gràcies, Leo.
0: Que gran el Saperes, eh? Estan molt bé les reflexions que fa, perquè és veritat que s'ha fet gran des de la derrota, Leo Messi, i és, a banda de que m'agrada molt la frase de que a partir d'ara serà una emoció, Messi, la reflexió que era impensable que el que va fer el Barça acabés com va acabar, i era impensable com va començar la seva etapa a l'Argentina acabés com va acabar ahir, no? És curiosa la seva carrera, o no, Juan?
3: A mi me parece injusto que... Por los argentinos, y me incluyo por la parte que me toca, que la idolatría, ya no la admiración, pero sí la idolatría por Messi, se produzca a partir de la victoria. O sea, ese punto de que siempre hablamos de que la derrota enseña, todo el romanticismo que hay a partir de la derrota, no, amigo, hasta que no gane eso es un pecho frío. Y eso pasó con la selección argentina. El Barça no lo pudo pasar de esa manera porque ganó desde siempre. empezó en el 2006, en ese cuarto de final contra el Chelsea, por más que él no haya jugado la final de la Champions, a decir, miren que estoy acá y esto puede ser muy grande, y después enseguida llega Pep y todo lo, y toda la historia que ya está escrita con el Barça y que se habló mucho. Pero Argentina, no, le costó mucho eso. Y hasta que no ganó...
0: Però, de fet, jo crec que des d'aquí, des de Barcelona, no enteníem les crítiques furibundes perquè deien, però si ha estat el millor. O sigui, si no han guanyat, no és per culpa de Messi, perquè continua sent el millor allà a l'Argentina.
1: Aquí ja guanyava. Aquí és cert que aquí l'havien vist créixer. Jo recordo, sobretot, la Copa Amèrica que Argentina organitza el 2011, la que guanya Uruguai a la final contra Paraguai, la Paraguai del Tata. El nivell de crueltat cap a Messi... recordo el moment en què acaben eliminats, hi ha insults fins a tota la graderia, se li va dir de tot.
3: Se lo pita.
1: I va passar-ho malament. I hi havia un punt d'aquest també de dir, val, aquest és un noi que és cert que és de Rosario, però nosaltres no l'hem vist jugar aquí. Un dia ens van arribar la notícia de que hi havia un nano que estava allà, més enllà d'entenc que la gent de Newell's no sabia molt bé què passava. Hi ha el famós amistós amb la Sub-20 que hi van 500 persones, que ningú sabia realment que, ni que va jugar. I després quan debut a Budapest sí que es comença a fer un rum-rum perquè l'han descobert a la Barça. Però hi havia aquest punt de dir, val, tu ens has de demostrar. Ens has de demostrar. I el nivell de visceralitat que va patir aquell 2011 es va produir després amb les Copes Amèriques que estaven perdent, les dues derrotes contra Xile.
3: I hi ha de una Copa Amèrica a la final del 2007... contra Brasil 3-0, después pierde la final del Mundial y las dos Copas Américas consecutivas en 2015 y 2016. Pierde
0: cuando
3: cuatro deja, finales.
0: Cuando vuelve a Charles Center.
3: Cuando lo deja en New Jersey, que después, paradójicamente, su último partido también es con la selección argentina de manera oficial. Es en,
0: ¿es verdad? En el mateix escenario, en la final de la Copa del Mundo.
3: Es el mismo escenario. Lo que pasa es que hay una cosa que penaliza con los jueces argentinos, y hay que ver también qué pasa ahora con estos los chicos europeos, como lo llaman ahora, que el vínculo de no haber pertenecido nunca al fútbol argentino, que decías vos, que también le penalizan jugadores. Lautaro Martínez, por ejemplo, es mucho menos que Julián Álvarez, porque Julián jugó en River y Lautaro jugó en Racing. Y ese punto de que el 50% del país, en este caso el 40%, poner, vamos a ser justos, con River, claro, tenés mucha gente que te idolatró ya en tu país. Entonces, Messi a ese punto ya era un extraño, porque él nunca había jugado en el fútbol argentino. Si vos mirás todos los grandes nombres del fútbol argentino, todos habían pasado por el fútbol argentino, y la mayoría había pasado por River y por Boca.
0: Sí, però el 2014 és el millor jugador del Mundial. Els porta a la final. Mereixen guanyar aquella final,
3: sí,
0: per mi.
3: Sí, esa final la mereixen guanyar.
0: El 2015 els porta a la final de la Copa Amèrica. I els penal, el 2016, final de la Copa Amèrica. Vull dir que, i això no es valorava. És veritat que això és injust.
2: També hi ha un contrast d'equips on jugava Messi a Barcelona i el que veia en Argentina que feia Messi aquí... I per ells, i d'on venia l'Argentina? Pre-Messi, no?
0: Allà ho feia, però no l'acompanyava ningú més. Clar, crec jo. Aquí, en canvi, Xavi, Iniesta, Busquets, Enri...
1: Aquí ve una estabilitat, i jo sé, això el Juan, òbviament, la xifra d'entrenadors. O sigui, era com si cada... Era una època que cada finestra de seleccions mala hi havia un seleccionador nou. O sigui, cada Mundial, un seleccionador nou. Anaven passant tots, i passaves des de...
0: Batista.
1: Chicho Batista, Cassi Pekerman, l'època Maradona, recordem Sud-Àfrica...
3: Cada vez que tuvo un proyecto mínimamente serio... Leo en Argentina, o y en cualquier lado del mundo en el que estuvo, o hizo final o ganó. O sea, un proyecto más o menos serio con Alfio Basile, final del 2007. Proyecto serio con Sabella, final 2014. Proyecto más o menos serio con el Tata Martino, dos finales consecutivas. Proyecto serio con Scaloni, final, ganó, perdió una final y ganó las otras tres que jugó. O sea, siempre que le pusieron más o menos un entorno adecuado, te puso en la final.
2: Juan, i no hi havia una certa frustració dels argentins? O sigui, potser Messi pagava la frustració dels argentins perquè veien el que era capaç de fer el Barça i després, quan anava amb la selecció, era l'esperança per tornar a guanyar i veien que no era capaç de fer-ho amb l'Argentina, el que feia...
3: Completament d'acord, i al punt també de que l'argentino no se veia en el espejo de Messi, que sí se veia en el espejo de Maradona. Sí, bueno, el espejo de Pasarela en su momento, eso, el gran capitán, el caudillo ahí con mis huevos, ¿entendés? Y Messi nunca, hasta la Copa América del 2019, que él se revela en el estadio en Mineirao, creo que es que dice, la Conmebol son todos unos ladrones, está todo arreglado para que gane Brasil. En ese momento, como estuvo un hecho de rebeldía impropio de Messi,
2: sí.
3: Impropio de cómo se había educado aquí, que siempre un chico que le pegaban y se levantaba, que nunca una palabra de más, que nunca una falta de respeto a un compañero de profesión. Muy raro ver a Messi encarándose. Ahora en el Inter se lo ve un poco ahí mimetizado con De Paul, No, no, viste que después anda amenazando a la gente diciendo tú que ganaste, bueno, vos que ganaste, vos que ganaste. Parece que es como una frase, parece el muñeco Woody, viste, que si le tirás la cuerda y tirás solo una frase. Bueno, él le tirás la cuerda y tiene una frase. Tú que ganaste, yo tengo un mundial con la Copa América.
0: Mola Argentina, yo.
3: Entonces, claro, y él, pero normalmente él nunca fue irrespetuoso.
1: I quan ho ha estat, ens sorprès tant el que mires Bobo, Berghorst, el Topo Gigio que li fa a Van Gaal. De fet, és el que vull dir, ell ha estat tan futbol que quan feia alguna cosa fora de la, fins i tot en positiu, el famós dia que es va emborratxar en una rua del Barça amb la Barretina, ens va sorprendre dir, hosti, que...
2: Le quería la tres.
1: O sigui, clar, la portava una papa que tots n'hem agafat alguna així en la nostra vida. La veig per ell, segur que no.
0: No.
1: Però, és a dir, quan ens surts... et sorprenia, no? I és cert que això potser, quan esperes que sigui un líder, et va en contra. El que és, a mi el que sempre m'ha sorprès del cas Messi és que va passar canutes a l'Argentina, perquè ell mateix s'autoimposava la pressió, hem de guanyar, i no guanyava, i aquesta dualitat, no? Ho guanyo tot a Barcelona i amb l'Argentina no. I de sobte es van invertir els papers, i la glòria amb la selecció li arriba quan marxa de Barcelona plorant, no?
2: I
1: clar, o sigui, que el Mundial el guanyi quan ja està fora de Barcelona i per això tants catalans vam acabar Arc de Triomf celebrant el triomf de l'Argentina, perquè era com, t'enyorem, però és molt curiós com que un cop es tanca l'etapa daurada de Barcelona, gairebé per calendari
3: sí,
1: coincideix amb que arriba la glòria amb la selecció.
2: Tema, jo torno, insisteixo que crec que és un tema de contextos, perquè, i generacional en aquest cas, perquè Messi ja a la segona part agafa una nova generació de futbolistes que han estat... el seu ídol, la majoria d'ells. O sigui, Messi ha estat l'ídol d'Enzo...
3: Sí, de hecho, yo coincido con vos porque hay un punto de maduración
2: perdona, Juan, y que els encomana, ¿no? Los contagia
3: sí,
2: también.
3: Sí, es como el gran héroe, el ídolo de él. Entonces, eso,
2: y al revés també, perquè Messi s'encomana d'aquest punt de canallisme que tenen aquests xavals.
3: Él vivió muchos años... Hay dos cosas claves. En el entorno que tenía el Barcelona, sumamente cuidado, no se necesitaba un Messi maduro fuera del campo, porque eso se lo ofrecía el Barça.
2: Exacto.
3: ¿Sí? Y él, el que no todo el mundo tiene el proceso de maduración, siempre vos y yo sabemos perfectamente que hablamos y escribimos mil hojas de la madura, del maduro de Lamine, y no todos los futbolistas tienen por qué tener esa maduración, porque no todos vienen de donde vienen. Y Messi venía de un lugar súper protegido, de un club que lo agarró con 12, 13, con 13 años, lo cuidó, lo mismo, ya todos sabemos lo que es la burbuja de la Masía.
2: Sí.
3: Entonces él no necesitó ese proceso de maduración. Y fíjate lo paradójico que es lo que él madura, y primero hago un inciso antes de lo de Ferran, que sus dos mejores mundiales con la selección argentina, uno lo gana y otro lo pierde, siendo probablemente el mejor jugador del mundial, son con 35 años y con 39. Es loquísimo.
0: Sí, sí.
3: Es muy loco. Y él, y en base a lo que dice Ferran, él durante muchos años vivió, no te iba a la sombra, porque es difícil que Messi esté a la sombra de algo, pero sí... muy protegido en eso, lo que llamaba la mesa chica, que era Mascherano, Biglia, Higuaín, el reidor de Agüero. Y ellos, como que hay una frase ahí en el Mundial 2018, cuando todo se pudre.
0: En cuartos contra Francia, ¿no?
3: No, en octavos.
0: ¿Era octavos?
3: Que Mascherano sale a hablar con Sampaoli, como que Mascherano le hacía un pelín de ventrículo, ¿no? A Messi.
0: Ay, era animal.
3: Hasta que se va toda esta generación, se la rompe Scaloni. Y él pasa, donde dice Ferran, a ser el líder de una banda de chicos que se habían crecido con él como en el póster. Entonces él se vino arriba con eso y se creció un líder que hasta antes no había
2: sido. Y hablando de sombras, también hay que tener en cuenta la sombra de
0: Maradona. Sí.
2: De fet, el Mundial guanya un any després de la mort de Maradona.
3: Dos.
2: No, Diego, un any. El 2022, ¿no?
3: Creo que Diego se muere en el 2020, ¿no? En pandemia, ¿no era?
2: 20?
3: Novembre 2025.
0: Sí, novembre del 20, diria que va ser. Sí.
3: Sí. Tenia 60.
2: Anys, correcte, sí. Es va celebrar... Bueno, no celebrar, però...
0: Sí, també és un altre...
2: Dos anys va ser durant el Mundial.
0: Una altra casualitat o curiositat o no sé, o punt del relat de Messi.
2: Els triomfs de Messi venen després de la mort de Maradona.
0: Sí. Sí, sens dubte. Escolta, no, m'agradaria tocar del que vam viure ahir, la part argentina... perquè avui hi ha hagut molts vídeos i moltes reaccions i els argentins sou passionals, no? I...
3: Exageradament.
0: Sí, a vegades exageradament, però a mi m'encanta. Llavors, hi ha un vídeo que he vist avui que m'agrada molt i m'agradaria trucar a la seva protagonista, a veure si podem. Però també m'agradaria parlar de Benín. Tu coneixes alguna cosa de Benín? O...
1: De país?
0: Sí, no sé, de país, sí. De futbol, del futbol...
1: Alguna cosa.
0: Et va sorprendre ahir a Benín, d'alguna manera?
1: No, ara, no em va sorprendre perquè li passa el mateix que a totes les cançons africanes, és que ja no hi ha, gairebé no hi ha futbolistes nascuts al país, i llavors el que tiren de diàspora, per tant, són jugadors doncs, que són, viuen a la França o a Països Baixos, sobretot França per un tema de colònies, i per tant, doncs, tenen un nivell més alt, o sigui, seleccions molt petites han anat tirant, no? Sí que és cert que hi ha una cosa bastant curiosa, i si històricament el futbol de Benín s'ha mirallat molt en Brasil, i és com si eren els brasilers d'Àfrica a fer la selecció, va estar igual, perquè molts dels esclaus que van anar a Brasil procedien d'aquella zona i molts van tornar. Llavors, a Benín hi ha una comunitat lusòfona que són esclaus brasilers retornats, no? I llavors, en el joc aquest de Brasil i Argentina, doncs hi ha un punt...
0: Una mica banda grocs, vols dir, per això?
1: Sí, per això. Sí, històricament ells s'havien admirat molt el futbol brasiler per això, perquè hi ha un moment en què quan s'acaba l'esclavitud a Brasil, alguns tornen i és a la zona de Benín on van tornar, i per això es parla una barreja de portuguès a una zona del sud del país per Porto Novo. De fet, la capital és Porto Novo, en portuguès. Mm. I va, però és una selecció menor, o sigui, menor, que està intentant fer bé les coses, tenen això, amb el que fan tots, no? Que les selecions petites, com Guinea Equatorial, et pot servir. Però és una selecció que està fent bé les coses i fora d'aquí...
0: Li va plantar prou cara fins al descans. Hi ha un català que es diu Quim Fàbregas. Hola, Quim, què tal? Bona nit.
5: Hola, Aleix i companys. Bona nit.
0: Bona nit. Tu ets fotògraf humanitari, o almenys així et defineixes, no?, a les teves xarxes socials, i has estat a diversos punts de l'Àfrica fent projectes humanitaris i, evidentment, fotografiant, no? Tens una gran recopilació d'imatges precioses de diversos països de l'Àfrica, inclòs Benín. Tu has estat a Benín, Quim.
5: Sí, he estat a Benín. Bueno, de fet, estem fent projectes, estem fent feina. Nosaltres estem treballant a diferents parts d'Àfrica, ara actualment estem en un nou projecte, i ara estem treballant a GAM. Jo feia projectes en comunitats, que vaig estar 10 anys acaparant, que va venir Charango, precisament, i feien projectes humanitaris, però a través de la meva fotografia, o sigui, tot es finançava a través de la meva fotografia i grups que feia de viatges, no? Venia gent, llavors tot el que recaudàvem doncs fèiem aquest... o sigui, canviava una mica la societat, no? O sigui, fer projectes d'escola, sanitat, esport i sobretot clubs de futbol. Hem fet 3 clubs de futbol i hem sigut pioners de futbol femení a Senegal i a Gàmbia.
0: Mm. Perquè tu d'on ets aquí a Catalunya, Quim?
5: Jo soc de Calella, a la costa.
0: De Calella, perfecte. I quants anys fa que vas engegar doncs, això, aquest projecte teu personal a través de la fotografia a l'Àfrica?
5: Mira, fa 25 anys que vaig anar cap a l'Àfrica i fa des del 2009 que ho vaig deixar tot i em vaig dedicar pues, a anar cap allà i mica en mica sense voler pues, bueno, he anat creixent i la veritat que sí, com complint el somni. Ara, a partir d'ara, és que no podem dir res encara perquè fa un any que estem treballant un nou projecte, són 2 projectes a través de lo que farem a l'Àfrica i el 6 de novembre presentem aquests projectes.
0: Val, no pots dir massa més, val. No t'apretaré, doncs.

0: Són projectes humanitaris, l'únic que fem ja una mica ja més, més a lo gran, no? Sobretot farem pous d'aigua, comunitats que bueno, estem treballant sobre el canvi climàtic, no? Per exemple, a Angola fa 3 anys que no plou, hi ha comunitats que les dones pues, no tenen aigua, no poden donar bona nutrició, i llavors, pues, bueno, una de les feines que faig jo és anar a documentar i anar a fer els reportatges, doncs no pots quedar quiet, saps? No és allò de dir, vas a gravar, vas a fer. Tenim una repercussió molt gran a xarxes socials i a partir d'aquí, pues, bueno, pues, a fer una mica l'ajuda humanitària.
1: Estic veient que tens 1,3 milions no, de seguidors a Instagram amb les teves fotografies i aquestes imatges que fas arreu de l'Àfrica. A Benín, quants cops hi has estat?
0: A Benín he estat unes 25 vegades.
1: Va. I què et pots explicar del rival que va tenir Messi ahir, no? De l'últim rival que va tenir Messi ahir? Com és aquest país, el futbol, com el viuen?
0: Mira, el que ha dit el company és la relació que tenim amb els esclaus, no? Vull dir, a més, la part de Ouida, que és la Meca del Vudú, era també on sortien els esclaus, no? O sigui, durant 3 segles pues, van repartir, o sigui, separaven les famílies i s'anaven, pues, imagina't, l'home cap a Haití, la dona cap a Brasil i els nens cap a altres llocs, no? Imagina't. Llavors, ahir parlàveu bastant del vudú, no?
1: Sí.
0: Que estàveu fent. Llavors, per especificar, el vudú a Benín són a través de l'animisme, ¿vale? Que és a través dels elements de la naturalesa. Llavors, el que és l'essència del vudú, de les seves arrels, és com la bondat, és com l'amor, ¿vale? Com a través dels elements de la naturalesa.
1: O què fan? Llavors, fan un ritual o què fan a través de...
0: Fan diferents rituals, hi ha divinitats. Hi ha els zambetos, hi ha la divinitat del tro, hi ha sacpata, llavors tot té una relació amb màscares i té una relació amb la naturalesa i amb els ancestres.
1: I perdona, el que li donen a Messi ahir a l'inici del partit té a veure amb això? Que era una figura de no sé si era un déu o una... No sé, era una cosa que semblava una dona o un home, una figura.
0: Mira, és l'estàtua de l'Amazona de Benín.
1: Ah,
0: és un monument dedicat a les Agotje, les legendàries dones guerreres de l'antic regne de Domei. Representa la força, el coratge, la resistència i el paper fonamental de la dona a la història de Benín.
1: Que bo, que bo. Doncs mira, no
0: sí, llavors està Cotonou i la veritat.
1: Per ells devia ser un fet únic, no?
0: Mira, t'explico una història ràpida.
1: Sí.
0: Vale? Allà el 10 de gener es fa el Festival de Vudú, vale? Que és, ja, al final és un festival ja més per fotògrafs, una mica més turístic, etc. Vale? Jo amb la repercussió de xarxes socials fa 5 anys, 4 anys, crec, 4 o 5 anys, que em va parar un noi de Benín que volia ser fotògraf, en Justin, vale? I a partir d'aquí pues, em va agafar aquí, et conec a les xarxes, ets un referent, i, bueno, i ens vam donar el contacte. A cap de pocs mesos vaig tornar i ho vaig trucar. I el que vaig fer, vaig agafar tot el meu equip fotogràfic i li vaig donar a ell. Vale, va ser com un acte de dir, jo et vull fer fotògraf, vull que tu tiris endavant, i li vaig fer com uns treballs fotogràfics van fer junts, i li vaig tirar endavant la seva carrera. Avui en dia ja ha anat a París a exposar les fotos, vale, que és una mica també aquesta part humanitària, com a fotògraf. Val? I a partir d'aquí hem fet uns projectes de divinitats de vudú. I avui hem estat parlant i li he dit una mica les emocions, que us vull compartir el que ha dit ell.
1: Què ha dit? A veure.
0: Diu, quina gran oportunitat haver pogut jugar un partit contra el gran Lionel Messi i que fos l'últim. Aquí a Benín era mitjanit, però pràcticament tot el país estava despert, connectat i pendent del partit. Va ser una experiència realment emocionant. Fins i tot vam tenir l'oportunitat de regalar-li una rèplica de l'estàtua de l'Amazona.
1: Com deies ara, sí.
0: Sí. Va ser un moment fantàstic, que quedarà per sempre en la nostra memòria. Ara el somni de molts beninesos és que Lionel Messi pugui venir algun dia a conèixer el nostre país.
1: Oh, clar.
0: Descobrir la nostra cultura i la nostra gent, acompanyat de la seva dona i els seus fills.
1: Yeah.
0: I acaba dient, el resultat podria haver estat pitjor, però vam saber gestionar el partit davant d'un jugador com en Messi. El marcador no ho explica tot. Burkina Faso, que són veïns, per exemple, va perdre 7-0.
1: Molt bé. Tio, gran crònica, Quim, d'aquest company al que s'ha ajudat a Benín. Perfecte, doncs escolta, res, moltes gràcies per compartir amb nosaltres una mica la sensació que hi havia en el rival d'ahir de l'Argentina i molta sort en aquests nous projectes.
0: Sí, la veritat que sí, estem a tope. La veritat que jo sóc una persona de càmera, xerrant em costa una miqueta, però bueno, el que és bonic és poder transmetre amb les imatges i poder arribar a la gent, no? Vull dir que això és el que ens estem trobant, no?, en el nostre projecte. Treballem sense fer molt de soroll, però que podem arribar a la gent perquè entengui tots els problemes que hi ha a l'Àfrica, no? Un dels projectes que estem fent són documentals, que sobretot és l'immigració, no? Tot el problema que hi ha, però des de les arrels. Perquè es parla molt de la immigració, hi ha un problema tan gran aquí a Europa que gairebé ningú es fixa en el que és l'origen, no?, de lo que passa verdaderament.
1: I tant, i tant. Escolta, doncs, de veritat, molta sort i moltes felicitats pels projectes. Una abraçada, Quim.
0: Una abraçada ben forta.
1: Gràcies. Quim Fàbregas, aquest català que a través de la fotografia doncs està fent projectes humanitaris a l'Àfrica i amb aquesta història de Benín. Doncs mira, hem sabut ja un detall més. Li van regalar aquella figura, important, de la força de les dones a Benín. Realment, clar, és que és sorprenent. T'ho imagina't, aquest és un altre debat. Per què aquests rivals? Aquí ja darrere hi ha l'AFA, en principi... Bé, és cert que els europeus tenien competició, però podries...
2: Molts dels africans també tenien...
1: També tenien Copa d'Àfrica, però podries haver fet un Brasil-Argentina, si volguessis, perquè Brasil se'n va a l'altra punta del món. Però bé, és igual. Aquí, qui sigui, ha fet negoci, com això dels drons, que va ser... Això s'ha fet trending topic.
3: Lo de Sancor Seguros.
1: Clar, és que això va ser brutal. Perdona, i la Ryder que porta la pilota de rosa. És increïble, aquests dos moments. Però bé, és una mica l'Argentina, no?
3: A mí sí, realmente me sorprendió. Por ahí quizás Brasil es difícil porque Brasil tiene compromisos en los que necesitan facturar y eso explica quizás cuando el presidente de la Federación de Portugal le dice a Cristiano, no te vayas, ¿no? Porque claro, un amistoso de Portugal... Con Cristiano vale 8 millones de euros, sin Cristiano quizá vale 2, ¿no? Y con Messi pasa. Pero que no llamen a Uruguay y le digan, a través de Forlán y de Luis Suárez, que digan, hermano, vengan acá, crucen el charco, hemos hecho tantas cosas juntos durante tantos años, un argentino-Uruguay con su íntimo amigo Luis Suárez tenía sentido. Yo le hubiese encontrado hasta más sentido un todos los compañeros de Messi que pasaron y que sea el rival ese, entre Mascherano, Biglia, Gago, que se junten un poco y la...
1: Hi ha alguns que no s'aguantaven, els pets, no?
3: Sí, però per ser el paripé...
4: Hauria estat important?
3: Claro.
4: Sí, per fer una Argentina venint,
1: sí,
4: pot ser una Argentina amics de Messi.
2: O que haguessin convidat al Barça, menja els internacionals, hauria pogut anar uns quants allà, i encara algun s'hagués borrat del partit d'ahir.
1: De fet, ahir no sé què deia aquí la tertúlia, que quan es retiri del futbol definitivament, l'amistós ha de ser o Inter Miami i Barça, no? I ell que jugui mitja part en cadascú, o Argentina-Barça, que jugui mitja part en cadascú.
3: Jo crec que tiene que ser Argentina-Barça.
1: Argentina-Barça,
3: sí, sí, sí, Inter de Miami.
1: No, no, t'ho dic perquè és l'últim club en què ha jugat. Ho ha triat ell, no, vull dir, no ho he triat jo.
3: Bueno, quizás porque va a tener un porcentaje, ¿no?, el Inter de Miami.
1: Pues potser sí, clar.
3: Entonces, para sus intereses...
1: També li interessa promocionar-lo, no? Sí. 11:19, vinga, fem una pausa i ara seguim parlant de tot això i us faré una pregunta. Creieu que hi haurà un nou Messi, que el veurem o no, en el món del futbol?
5: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

11 i 21 minuts. Hi ha híbrids i després hi ha el nou Omoda 5 híbrid. Un SUV amb 224 cavalls de potència, etiqueta Eco i tecnologia híbrida SHS, pensat per gaudir de cada trajecte. I ara, des de només 23.230 euros. A més, tens els 3 primers manteniments gratuïts en tota la gamma. Nou Omoda 5 híbrid. Prova'l i fes el canvi. A la xarxa de concessionaris Omoda ja Eco de Catalunya.

0: Ahir va haver una sèrie d'actuacions, Juan, sorprenents des d'aquí. Allà segurament deuen ser grans mites de la música argentina, però hi havia noms... La Sole sí, no?
1: La Sole, la Sole és un mito, sí.
0: Sí, va més...
1: Però saps què me...
0: S'emociona més,
1: normalment,
0: sí.
1: Normalment que los europeos

0: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
1: Que de la mano de Leo Messi toda la vuelta vale, vení, vamos vení. A dar vení, vení.
2: Pero ayer no se podía
1: canta
2: cantar
1: conmigo. Lo cantaron ayer.
2: Porque era Benín, Benín.
3: Benín.
1: Mucho tiempo con Arbusa.
3: Sou molt bons. A veure, la pregunta que us feia. Creieu, o sigui, és que avui crec que Olé es feia aquesta pregunta. Quan trigarem a veure en el món del futbol...
1: ¿Los argentinos o el mundo en general?
3: El món en general. Que és que, perdona, els argentins han tingut...
1: No, sí, però com dijiste Olé, me confundiste ahí.
3: No, però que Olé es preguntava
2: bueno,
3: això...
2: És que quan han tingut tres.
3: Sí.
2: Home... Di Stefano, Maradona...
3: Sí, és veritat. A mi em queda més lluny Di Stefano. Jo...
1: Bueno, sí, però...
3: A tots ens queda més. Sí, però vull dir que les imatges d'aquell futbol, no sé...
1: I, però ese futbol...
3: Era molt bo, no et dic que no, però Madrid, era un altre futbol.
1: El Madrid cuenta 5 Copa Europa, d'ahir.
4: No estem valorant el que nosaltres puguem pensar. El que estem valorant és què significava en aquella generació.
3: Llavors,
4: a part de que les gravacions són lamentables i anaven amb botes pesades i pilotes que t'obrien un trau i l'hagués passat malament, el que va simbolitzar Alfredo Di Stefano, el que va simbolitzar l'Ashley Kubala, també segurament Pancho Puskas, Ferenc Puskas, de la gran escola hongaresa, en aquell moment al món, és molt similar al que passava, simplement amb un punt de màgia que molts cops el relat era més radiofònic o escrit perquè la gent no es podia veure en directe o les imatges gravades eren menys. Però el que valorem en aquell moment, van ser una sèrie de jugadors que significaven molt.
3: Sí.
4: És a dir, si tu encara vas a Belfast, George Best és una icona, i vosaltres potser direm, sí, bueno, pues
1: sí,
4: no, però no s'hi digui.
1: George Best és... No entra en esta categoria.
4: Ja, parlava només d'Irlanda del Nord, ha deixat un llegat, no? Llavors, clar, vull dir, si parlem dels grans noms, no els podem, crec que hem d'escapar de la comparativa. O sigui, no podem comparar el que eren els anys 40 amb els anys en l'actualitat en res, perquè tot era diferent. Però eren grans genis. Llavors, cada generació ha tingut els seus genis i a la gent li ha canviat la vida i els han mitificat. Llavors, nosaltres hem tingut la sort de viure a l'època de Lionel Messi, tal com altres van tenir la sort de viure a l'època de Pelé i altres van tenir la sort de veure a l'època de Cubana i Stefano.
1: Lo que tuvo la de Messi es que al final, por primera vez, y eso es producto del deporte moderno, duró dos décadas. Porque antes lo habíamos hablado. 50 es de Di Stefano, 60 de Pelé, el 70 de Johan, el 80 de Maradona, el 90 de Ronaldo, el fenómeno. I en el 2000
3: Ronaldinho, sí, vull dir... Pues ja...
1: En el 2000 apareix Leo.
3: Sí, però hi ha Ronaldinho per aquí al mig, Cristiano Ronaldo, hi ha grans jugadors, però és veritat, és Leo per mi està per sobre de tots, no? Sí. Estem d'acord. Llavors, creieu que... O sigui, clar, és que algú pot dir, no, la minja mal, si ja hi és, si està fent coses millors que Messi amb 19 anys. Vull dir, ja tenim el nou jugador que trencarà els esquemes de tothom.
2: És que això ho dirà el temps. Vull dir, és que estic d'acord amb el que... Bueno, com ho comentàvem, és que ho dirà el temps, no podem ara... És que la minja mal... És evident que el que fa la Minyamal no ho feia Messi a la seva edat. Torno a allò dels contextos, també. Vull dir, el futbol és diferent, el Barça és diferent, i per mi, no sé si té més mèrit o no, però és una borrada el que està fent la Minyamal. D'aquí 5 anys, o 10, ho podrem valorar amb més perspectiva.
1: Lo que pasa es que muchos genios, muchas veces con ese proceso de maduración rápido que tuvo Lamin, quizás lo tuvieron en Maradona o Ronaldo el Fenómeno, en otro contexto, entonces... Porque al final acá manda Europa de alguna manera. Entonces, hasta que no saltan a Europa, como que no se los termine de reconocer. Muchas veces escuchás y Maradona duró poco, ¿no? Más o menos. Maradona con Argentinos Juniors salió 5 veces goleador del campeonato argentino, en un campeonato argentino donde la base de la selección argentina que primero en 78 jugaba en River. O sea, que no era tan fácil ser el goleador
3: Tenía mérito.
1: Quiero decir, hasta que no duró tan poco Maradona. Duró poco en el contexto europeo. ¿Sí? Entonces... Quizás lo que hizo Lamine ahora con 16, 17, 18 años ya lo había hecho Ronaldo el Fenómeno del Cruzeiro, el Diego en Argentinos, pero claro, Europa lo descubrió tarde. Y Messi maduró un pelín, ¿no? Tampoco mucho más tarde, pero ¿qué? El 21 tenía cuando llega Pep, desde el 87 en el 2008.
2: Sí,
1: tampoco duró, tampoco es que maduró tan tarde, pero bueno, cada uno tiene la personalidad que tiene y no todos nos llegan los contextos en el momento
3: que... Sé que el temps ho dirà, però avui ens fèiem la pregunta i veient el diari Olé també, de dir, hi haurà algú millor que Messi en algun moment en la història del futbol?
2: Jo...
3: El temps ho dirà, ja ho sé, però
2: es fa
3: difícil de creure, no?
4: No, segurament nosaltres, si algun dia arriba algú que s'hi acosta, potser serem com la gent que va gaudir Maradona, que es negava a dir que Messi era millor perquè era la...

0: 4 i la mitjanit. Aquí seguim amb Toni Padilla, Ferran Martínez i Juan Irigoyen, avui convidat de luxe per parlar...
1: No, el lujo es mío.
0: No, no, és nostre, sens dubte, Juan. Has fet un recital de tertúlia, no, no. Parlant de Messi, de tot...
2: Ha confirmat que és el messiòleg.
0: És el número 1.
1: Referència,
2: referència.
1: Sí, sí, de la mesa.
0: T'hem d'ajuntar un dia amb Saperes, un dia amb Roger Saperes.
2: I jo crec que... Sí, pocs mundo, periodistes més saben més de Messi que...
1: Ell podria ser com Cristiano, del mundo.
0: Avui és dia de retirades, perquè estem comentant la de Messi, que ha estat aquesta matinada, i avui, jo crec que tots ho intuïem, però ha anunciat que penja les botes definitivament Pedro.
3: Todavía hoy recuerdo el ruido. Miles de personas en la grada y un chaval de Tenerife de 20 años esperando en la banda. Justo aquí.
4: Pedrito, con ese dorsal 33.
3: Ese día entré a un campo de fútbol y abrí la puerta de otra vida. En ese momento era imposible imaginar lo que vendría después. Todo empezó en un campo de tierra en mi isla, Tenerife, y un balón que no soltaba nunca. Formar parte del mejor Barça de la historia fue un privilegio. Lo ganamos todo y asombramos al mundo.
0: Amb un vídeo, amb imatges del Camp Nou, Pedro Rodríguez, amb 39 anys, ha anunciat això, que deixa de jugar al futbol professional. Ara amb el Quim Salvador farem un breu repàs a la seva carrera, després us demanaré, no sé què en recordeu d'aquest futbolista, que sempre el posem Busquets i Pedro, no? Els invents o les apostes de Pep Guardiola que van funcionar moltíssim en aquella època daurada. Anem a repassar la seva carrera, Quim.
5: Pedro Rodríguez Ledesma, nascut a Santa Cruz de Tenerife el 28 de juliol del 1987, va començar a jugar a futbol a l'illa de Tenerife, al Raqui San Isidro, i amb 17 anys va arribar a la Masia del Barça. Va passar pel juvenil d'Albert Benaiges, pel Barça C de Juan Carlos Pérez Rojo, pel Barça B de Pep Guardiola, i va debutar amb el primer equip blaugrana en partit de Lliga el 12 de gener del 2008. Un Barça 4, Múrcia 0 al Camp Nou, lluint el dorsal 33 i amb el nom Pedrito a la samarreta. Va substituir aquell dia Samuel Eto'o. La temporada següent, ja amb Pep Guardiola a la banqueta del primer equip, Pedro va participar en 14 partits, però no va ser fins un any més tard, temporada 2009-2010, que es va consolidar amb gols com aquest.
6: Messi per Pedro, entra a l'àrea, xuta Pedro! Gol! Gol! Ets molt gran, Pedro!
0: És contra el Shakhtar? És aquell sí, sí. A la pròrroga?
5: Va. És el gol que dona la Supercopa d'Europa.
0: Mm-hmm. Contra el Shakhtar de Sigrinski.
6: Un gol que en principi li dona la cinquena copa! La Supercopa d'Europa!
5: Aquest era el primer gol decisiu de Pedri, que en una...
0: Pedro.
5: Pedro. Que en una davantera amb... Havia de passar, no, en algun moment. Que en una davantera amb Messi i Villa, i en un Barça recordat com el millor de la història, es va especialitzar en això, en gols decisius. Amb aquest va salvar una final de Mundial de Clubs, la de 2009, que el Barça anava perdent, minut 44 de la segona part, contra Estudiantes de la Plata.
6: Pica la pilota Xavi, la toca Verón amb el cap a l'interior de l'àrea, la pentina Piqué per Pedro, gol! Ah! Acaba de salvar el Barça amb una rematada de cap providencial que supera...
5: Després de la pròrroga va venir el gol de Messi amb el pit, amb l'escut, amb el cor, com el va narrar Joan Maria Pou, que va fer per primera vegada el Barça campió del món de clubs. Aquell 2009 màgic, el del primer sextet, Pedro, a més, va ser l'únic que va marcar en totes les competicions. Lliga, Copa, Champions, Supercopa Espanyola, Supercopa d'Europa i Mundial de Clubs. No ho va poder fer ni tan sols Leo Messi, que es va quedar sense marcar la Supercopa d'Europa, que es va guanyar 1-0, gol de
0: això,
5: Pedro.
0: Això sempre ho tindrà a la seva currículum, Pedro. Haver marcat en una mateixa temporada en totes les competicions. No ho ha fet ni Messi ni ningú.
5: Un altre gol memorable, 29 de novembre del 2010.
6: El control de Villa, ja és a l'interior de l'àrea. Villa, encara Sergio Ramos. Villa se'n va per fora. La centrada de Villa, gol!
7: Gol!
6: Gol de Pedro! Pedro, Pedrito, Pedro, Pedrito, Pedro, Pedrito, Pedro, Pedrito, Pedro, Pedrito, Pedro, Pedrito, Pedro, Pedrito, Pedrito, Pedrito, Pedrito, Pedrito, la primera part. Barça 2, Real Madrid 0.
5: No me n'heu més.
6: Xiula Iturralde, al final del partit. Xavi, Pedro, Villa, Villa i Jeffren. Futbol Club Barcelona 5, Real Madrid 0.
5: va ser la nit de l'inoblidable 5-0 a José Mourinho. Després, recordem-lo també, tot i que no posarem l'àudio perquè si no ens estaríem tota la nit amb els gols de Pedro, va fer el primer gol de la final de la Champions contra el Manchester United a Wembley el 2011. I el 2015 vam tenir un déjà vu, final de Supercopa d'Europa, Barça-Sevilla-Tiflis.
6: I va Messi a la tanca, demana penal, el segon xut, Beto, Pedro, gol! Gol! Abocats als penals. Ha aparegut Pedro, Pedrito, Pedro.
0: Aquell dia no acaba 5-4, sí, això?
5: Recordo. 5-4.
2: És el de les faltes? De...
0: Sí, també, que faltes de, gols de falta Messi, no? Sí.
5: 5-4 i últim gran servei a la causa de Pedro, que dues setmanes després, bé, 19 dies després, fitxava pel Chelsea i se n'anava a jugar a Anglaterra 5 temporades, va guanyar, bé, primer faig el repàs amb el Barça, 321 partits, 99 gols marcats, 23 títols, incloses les Copes Catalunya, perquè si no el David l'Oriol Jovent mata, que és la nostra base de dades oficial. Entre aquests títols, 3 Champions i 5 Lligues. Amb el Chelsea, 5 temporades, va guanyar una Premier, una Cup i una Copa de la UEFA, déu-n'hi-do. I després encara va estirar la carrera a Itàlia, 2 temporades a la Roma i 5 més a la Lazio, on ha tancat la seva carrera. I ho hem de tancar també amb els números amb la selecció espanyola, 65 partits, 17 gols i 2 títols dels més grans, un Mundial i una Eurocopa. Números totals de Pedro Rodríguez entre clubs i selecció, 779 partits oficials, 194 gols, 28 títols.
0: Déu-n'hi-do. Clar, té Mundial, Eurocopa, Champions, té la UEFA, amb el tot. Chelsea, Premier, Lliga... Ho té tot.
7: Sí, tot. Tot. I, de fet, el Mundial el comença com a suplent i l'acaba com a titular.
2: Sí. És titular a la final.
7: Sí, tira
0: amb Del Bosque, no? El 2010, aquell.
7: Sí.
2: És que, vull dir, jo recordo el primer partit de Pedro...
0: I semblava que... desgarbat. No semblava un jugador desgarbat. Bueno, jo, sincerament, jo no m'imaginava que arribés al nivell del que ha arribat. M'ha sorprès.
2: El primer partit, quan entra, jo era al camp...
7: El dia del Racing, a l'1-1.
5: Múrcia.
2: No.
7: No, perquè ha dut abans, clar.
2: No havia guanyat la Lliga, però...
5: No, era el gener.
2: No recordo, era un partit...
5: Després va tornar a jugar un altre partit intrascendent a final de temporada.
2: El Barça, bueno, ostres, doncs ara estic dubtant. Però el dia que debuta, crec que era aquest partit, quan entra al camp, la gent fins i tot ja és cert... Perquè és al final, el Barça ja té el partit guanyat, i hi ha cert cachondeo amb que es diu Pedrito.
5: Es canta Pedrito,
2: però amb certa sorna.
5: Sí.
2: Cert. I cada vegada que rebia la pilota era com un...
5: Sí.
2: Una mica, i mira el que va passar l'any següent.
1: El viernes pasado había un debate, era... ¿Gordon es más que Pedrito?
2: No, de moment no.
1: No, a nivel de talento.
0: Jo... Depèn, és que Pedrito va debutar que molt jove, hauria de tenir 18, 19 anys.
5: 20 anys, diria.
0: Clar, Gordon arriba fet.
7: Perquè Pedro, en aquest cas, ell no... Havia gent que deia que és a la Masia, però no és a la Masia, i ha arribat a debutar amb el primer equip del Sant Isidro, és a dir, venia format.
5: Vam 17 anys.
7: Llavors, clar, no es podria dir que era la Masia quan has debutat un primer equip de tercera divisió. O sigui...
1: Però per lo que genera esa capacitat d'atacar espacios, la capacitat de jugar per l'equip... un extremo...
7: Jo sé, si parlem de lo que és qualitat amb la pilota, et dona la sensació que Gordon potser té més qualitat, però això no vol dir que sigui millor jugador.
1: Però Pedro tenia més gol.
7: Correcte, més gol, sí. O sigui, entenia el que havia de fer, i tenia estrella. I tenia estrella Fermín. Perquè era la pilota li queia, marcava...
1: Fermín.
7: Era un futbolista especial.
1: Muy infravalorado.
7: Et decidia els partits.
2: No, moltíssim. Infravalorat, no, moltíssim.
7: Home, a la final de Wembley et marca.
0: És que aquella final...
2: A les finals, pràcticament, que juga, a la final del 2015 li dona assistència a Neymar quan el podia fer ell, el gol, pràcticament.
0: A la Berlín.
7: Sí. Era un jugador molt normal... un paio molt normal, vull dir que no... I en aquest cas que no va tenir com una gran premsa perquè era això, doncs una persona que...
1: no se crea un personatge.
0: Però la final del 2011, que és la sublimació futbolística, no?, a Wembley contra el United, és Pedro, Villa Messi. I Messi, vull dir que ell era el titularíssim en aquell atac.
7: I fan els gols, no en aquest ordre, Pedro, Messi, Villa, fan els gols els
2: tres. I després el que em sorprèn és que no hagi tornat a la selecció
0: després de... Tens raó, de la seva etapa.
2: Perquè amb el Chelsea... ara repassàvem els números i títols, va ser un jugador potser no tan important com ho va ser el Barça, però també va ser un jugador molt important, i després a Itàlia, de fet, si no recordo malament, crec que Xavi es planteja repescar-lo la primera temporada.
0: Ah, això es va dir, és veritat? Quan el Barça estava una mica allò amb Depays, de Mirs, no? En aquella Luke sí. de Jong, i busquen... És veritat, això recordo que va sonar pel Barça per poder tornar aquí on estava
7: l'Alex. És que era una persona, ho és, molt, molt propera, molt normal. Els explico una anècdota personal.
0: Sí, home, i tant.
7: Quan estava en pandèmia, quan vam, es va per primer cop començar a poder viatjar, havies de poder viatjar, doncs, si acreditaves motius laborals, residències, i els periodistes, d'alguna forma, podíem, si mostràvem el carnet de periodista, ens permetin viatjar. Llavors, amb la meva parella, vam dir, hosti, aprofitem per fer algun viatge a llocs que normalment estan de patada de turisme i ho veurem buit, no? I com tenim amics que viuen a Roma, anirem a Roma a veure els nostres amics, anem a casa seva i veurem Roma deserta. I, bueno, i estan fent cua per embarcar, i jo veig al lavabo. I quan torno, em trobo la Rosa, la meva dona, parlant amb una persona amb mascareta. I el moment que m'estic acostant veig que ja s'acomiaden i dic, aquest tio no era Pedro? I dic, hosti, què volia? Diu, no, era un noi que anava una bossa de plaça, molt normal. Diu, havien de fer aquests formularis d'entrada a Itàlia. Diu, no, i l'he hagut d'ajudar perquè anava perdudíssim, és que no l'he hagut d'omplir. Diu, sí, és un noi que és canari, no sé què, m'ha donat el seu mail, ha hagut d'entrar el seu mail
0: I era Pedro.
7: I estava esperant a la cua d'embarcament, sense priority, sense res, i al final dic, hosti, tu ets conscient que vas d'ajudar un campió del món, que és Pedro? T'ho he ajudat? Ai, sí, no l'he reconegut, no, que anàvem... I llavors, bueno, pues, jo vaig anar a saludar, que tampoc no se'n recordava de mi, no? Vaig entrevistar fa molts anys, i així, bueno, estoy volviendo ahí a la disciplina,
0: a la Lazio, no?
7: I anava allà amb un... I recordo que no, ni priority, ni res, ni vi, va seure allà al mig, i el recordo ajudant a pujar els senyores les maletes, de pensar, hosti, quin tio més emparit.
0: Gairebé 800 partits.
2: La Roma no surt al vídeo de comiat.
7: Va quedar malament amb la Roma.
0: Sí.
5: Bueno, de fet, anar-se'n de la Roma a la Lazio...
2: Sí, sí,
5: no és manera d'acabar bé, igual de cap que, manera, amb la gent de la Roma.
2: Tampoc sortia al Madrid a la web i al vídeo de Luis Enrique.
0: Curiós aquest detall, no m'havia fixat. Bé, com dèieu, el dia del debut llueix Pedrito a la samarreta. És com a mínim curiós, no? A més, en aquella època, estem parlant del 2008, ara qualsevol porta qualsevol nom o mal nom a la samarreta, però veure Pedrito debutant al Camp Nou, doncs sí que és veritat que, com dèieu, doncs va causar com a mínim curiositat i fins i tot algun riure. Això va ser el 12 de gener del 2008, 12 de gener del 2008, en l'etapa final de Rijkaard com a entrenador en un Barça-Múrcia al Camp Nou. I a RAC1 ho van viure així amb el Saperes i el Costa, amb el Jordi Costa. Atenció al que diu el Jordi Costa quan debuta Pedro Pedrito Pedro amb el dorsal 33.
8: I ara es produeix el canvi, s'acomiada Samuel Eto'o del Camp Nou, marxa a la Copa d'Àfrica i en el seu lloc debutaran el primer equip Pedrito. Ara tots dos piquen de mans i debuta, per tant, aquest jugador del BEP.
9: Per cert, pot ser que Pedrito es digui Pedrito perquè al Barça Vella hi ha un Pedro?
0: Això deia el gran Jordi Costa durant la transmissió d'aquell gener del 2008. Doncs sí, es deia Pedrito perquè al Barça Vella hi havia un altre Pedro. I el tenim en línia, aquesta hora el tu diràs. Pedro García, què tal? Bona nit.
10: Buenas noches, ¿qué tal todo?
0: Bona nit. Escolta, tu ets l'altre Pedro, no menys important, eh? Pedro, no menys important. No menys...
10: Sí, he tenido otra carrera. Pero muy contento, igualmente muy contento, la verdad.
0: Mira, he de dir que tu ets Pedro García Delgado, no?
10: Correcte.
0: I actualment ets el president de la Muntanyesa, equip de la Tercera Federació, i el responsable que en els primers anys, doncs això, Pedrito fos el malnom de Pedro, no? De Pedro Rodríguez, que avui ha anunciat que es retira. No sé com estàs, com et va la vida?
10: Bueno, la verdad que muy bien. Otra perspectiva, ¿no? Siendo presidente de un club con muchísima responsabilidad. Encima es un año especial para nosotros, que es en el año del centenario. Y la verdad que no me puedo quejar, estoy súper contento y muy ilusionado, ¿no? por seguir como presidente.
0: Has vist que avui Pedrito, Pedro Rodríguez, anunciava que deixa el futbol. Què t'ha semblat?
10: Bueno, la verdad que entre el compañero lo hemos comentado, ¿no? Que vaya, menuda carrera, ¿no? Que ha hecho Pedrito. Cuando yo lo conocí, que entramos en el Barça C, ¿quién nos iba a decir que hoy en día, pues, don Pedro, podemos decir,
0: claro,
10: que el Pedrito, don Pedro, lo que ha conseguido, ¿no? Aparte de lo deportivo, que es una persona con unos valores y una humildad que, bueno, a lo largo de su carrera la ha demostrado.
0: ¿Heu mantingut el contacte? ¿Li has enviat algun missatge avui? ¿Alguna cosa?
10: Sí, le he mandado un mensaje, pero sí que es verdad que estará desbordado y no he tenido respuesta. Es verdad que cuando ya los jugadores están en otras dimensiones es bastante complicado, ¿no?, tener contacto. No por nada, sino porque al final incluso en las redes sociales lo pueden llevar algún community manager o etc. Y sí que es verdad que es bastante complicado.
0: El divendres seràs al Camp Nou, que fa un acte, o no podrás ser-hi, o no t'han dit res, no t'hi han convidat?
10: Sí. Bueno, no m'han convidat, però sí, me gustaría estar y estaré porque la verdad que ya no por esa experiencia, ¿no?, y esa anécdota que tengo con él, sino porque me parece que ha sido un gran jugador para el fútbol, para el Barça, y la verdad que es un honor pues haber podido compartir ese pequeño tiempo con él, y iré como un aficionado más de don Pedro.
0: Que bo. Llavors, anem a l'anècdota. Vosaltres, Pedro García i Pedro Rodríguez, coincidiu al Barça C. I per què ell s'acaba dient Pedrito? O sigui, li obligueu d'alguna manera a diferenciar-vos, o no, com va la història?
10: Sí, bueno, la verdad que cuando yo llego al Barça C de la Unión Deportiva Atlética Gramenet, y la casualidad es que yo allí era Pedrito. Y cuando yo llego al Barça C, pues Pedro es Pedro. Hostia. O sea, claro, Pedro es más joven que yo, y yo era más veterano. Yo tendría pues 21 añitos y él tendría pues 18. Entonces, en el momento que nos saludamos y demás, Pedro, uy, digo, esto no puede ser, ¿eh? Tú tienes que ser Pedrito. Y bueno, y se quedó, la verdad que era un, bueno, lo es, ¿no? Pero era un chaval, pues...
0: Suba a Pendrabé.
10: Sí, guau, la verdad que, y tuvimos muy buena relación, no solamente con él, sino con aquel equipo, el Barça C. Había muy buen ambiente, que de hecho ha sido el último Barça C de la historia, porque ahí acabó el Barça C, y desapareció porque ese año el Barça B de Barça B de Giovanni Dos Santos, Boyan y etc., ese año bajó a tercera. Entonces el Barça C, como estaba en tercera, desapareció. Y la verdad que fue, pues, entre todos, ¿no? Pedrito se lo tomó genial, y a partir de ahí pues pasó de ser a Pedro a Pedrito.
0: O sea, tú vas canviar-te el teu sobrenom, que era Pedrito, y li vas encolomar al Pedro, ¿no?
10: Sí, porque yo venía de un equipo que estaba en segunda división B, como la Unión Deportiva Atlética Gramenet, que claro, con 20-21 años pues era el joven, pero la diferencia es que al fichar por el Barça C, de ser el más joven, pasé a ser el más mayor.
0: Claro, però tu t'agradava todo... Pedrito, o no? O ja te'l volies treure de sobre, això de Pedrito?
10: No,
0: ja?
10: Yo me lo quería sacar ya.
0: Clar. Després tu puges al Barça B i l'agafa Pep Guardiola. Vull dir, tu vas coincidir, no?, el filial del Barça amb Pep Guardiola, sí, als seus inicis.
10: Fue un periodo muy, muy breve, porque estuve la pretemporada y después fui cedido a Burgos. Y bueno, pero coincidí la pretemporada con Pep, con Tito, y bueno, con Pedrito también, con muchos jugadores, con Busquets, bueno, etc., que después, pues ya ves, han sido estrellas mundiales.
0: I després ja vas acabar la teva carrera a la muntanyesa, no? Han estat dues carreres molt diferents, les que heu tingut el Pedro i tu. Tu t'esperaves que ell pogués arribar tan lluny quan us veu trobar al Barça C?
10: A ver, cuando tú te encuentras un equipo en el Barça, sí que ve, no piensas tan más allá, piensas más en el presente, pero sí que de la forma que entrenaba, yo le veía cosas muy diferentes, ¿no? Era un jugador que por entonces destacaba muchísimo más entrenando que a la hora de jugar, que aún no le salía todo, pero uno pensaba, hostia, el día que haga lo mismo entrenando que jugando, cuidado, porque era un jugador que le daba con las dos piernas. Bueno, a mí me parecía un jugador muy bueno, y que podía actuar en varias posiciones del campo. Y bueno, al final, pues imagínate, vaya carrera que ha tenido.
0: No, el currículum es espectacular, ¿eh? I ha guanyat tots els títols possibles amb el Barça, ha marcat en totes les competicions possibles, i després també ha fet carrera, quan va sortir del Barça. Divendres s'acomiadarà amb aquest acte Pedro Rodríguez i Pedro García i serà, aquesta és la seva intenció. Per cert, acabo amb això. Tu vas arribar a entrenar amb Messi, no?
10: Bueno, coincidí en el periodo cuando estaba en el Barça C, una llamada de Frank Rijkaard, y por entonces Neskens estaba de segundo. Fui a entrenar con el primer equipo, que hacían un partido amistoso en el mini, y la verdad que coincidí, pues eso, ese entrenamiento, esos ratitos con Messi, con Eto'o, con Juli, con muchísimos jugadores. Pero claro, el solo entrenar un rato al lado del más grande de la historia, pues yo alguna vez pienso, digo, madre mía,
0: Vas flipar, ¿no? Vas flipar, ¿no?
10: Sí. Y mira que te hablo de la época de, bueno, de Rijkaard, de Frank Rijkaard, que fue el último año de Ronaldinho. Y Leo, bueno, era una locura.
0: ¿Tú de qué jugabas, Pedro?
10: Yo era davanter, era delantero.
0: Ah, val. O sigui que vas coincidir amb ell poc al camp, vull dir, en el sentit de no enfrontar-t'hi com a defensa o migcampista.
10: Eso es.
0: Molt bé. Què et va semblar el comiat d'ahir? No sé si l'has vist, el comiat de Messi de l'Argentina.
10: Sí, muy emotivo. Mira que Messi, como él dijo, que cree que era el día que más se estaba hablando, pero la verdad que fue muy emotivo y, bueno, todo el país se volcó, se echó a la calle, al campo, y es que, a mí, a título personal, para mí es el más grande y yo creo que será difícil que yo vea otro jugador no mejor, igual que él.
0: Veurem. Et segueixen dient Pedro o ara ets senyor García com a president de la Muntanyesa? Com va això?
10: Ara ja me llaman Presi.
0: Presi, directament.
10: Sí, hemos cambiado.
0: Pedrito no t'ho ha tornat a dir ningú més, no?
10: No, ja Pedrito ja no. Ja passo... Ara ja Pedrito nada.
0: Val. Aneu co-líders de tercera, federació. Somieu amb l'ascens a segona?
10: No, es un caso anecdótico. Es verdad que no renunciamos a nada, pero bueno, sí, hablando de Messi, está Cornellá, que hace poco la ha cogido la adquisición de Messi. El Hospitalet está con Jordi Alba y Thiago. Hay muy buenos equipos con muy buenos presupuestos y nosotros, pues bueno, el objetivo clarísimo es la salvación. Que sí que es verdad que nadie nos va a quitar la ilusión y hasta donde llegamos. Y si llegamos y tenemos alguna mínima opción de estar arriba, lo lucharemos y nos cogeremos al tren, pero con los pies en el suelo, que sabiendo que nuestro objetivo es otro.
0: Molta sort a la Muntanyesa i moltes gràcies per explicar-nos aquesta intrahistòria que hi ha amb el malnom de Pedro, Pedrito, Pedro, i amb aquesta coincidència amb Pedro Rodríguez i Pedro García Delgado, l'actual president de la Muntanyesa. Gràcies, Pedro, una abraçada.
10: Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo fuerte.
0: És bona, la història. De per què li diuen Pedrito. Ell arriba allà i diu, escolta, jo tinc 21 anys, tu 17. Doncs tu partirà Pedrito i jo Pedro. I s'ho va prendre bé, Pedro. Com deies, Toni, era un bon xaval.
2: Sí.
0: S'ho va prendre bé. I de Pedrito, ell sol, futbolísticament, es va acabar convertint en Pedro. Perquè va tenir unes actuacions que va aconseguir que deixessin de veure com un nen i com un futbolista madur.
7: Com a Ronaldo Nazario, que quan va debutar era Ronaldinho, perquè havia un altre Ronaldo, i amb el temps ja passa a ser Ronaldo. Però els cromos del Mundial 94 era Ronaldinho.
0: Que bo, hòstia, no sabia que...
7: Quan debutar el Cruzeiro era Ronaldinho.
1: Evolucionó el fenómeno, després.
0: I al final Ronaldo el Gordo li diuen que em sembla una mica despectiu i lleig.
1: Però no, però és con cariño, no?
0: Sí, espero que sí, que amb cariño. A mi no m'agradaria que m'ho diguessin, però... Però no, crec que no s'ha de fer aquesta referència. O Fenómeno o Ronaldo Nazario ja va bé, ja funciona això.
1: Mira, o el verdadero, como decía Mourinho.
0: O el verdadero.
1: El verdadero, esa de Mourinho es muy buena.
0: Sí, el verdadero es Xavi Puig, aquí a la redacció. Hola, Puig.
11: Hola.
0: Què tal?
11: Perquè no n'hi ha una altra.
0: També és veritat. Hola, Marta Ramon.
12: Hola.
0: També, la veritable.
12: Sí, la de debò.
0: No, per completar, avui que Pedro ha anunciat el seu adeu, crec que divendres hi ha un acte, no? Divendres hi ha un acte al Camp Nou, a més, aprofita les instal·lacions al Camp Nou.
7: Dos quarts de 12.
0: Perquè mirar-se, ara ens deia això, Pedro García, que hi vol anar-hi. Perquè encara manté contacte amb Pedrito i que vol anar-hi a dir-li adeu. Doncs això.
2: A dos quarts de 12?
0: Crec que sí, divendres. Crec que sí, al migdia.
2: Val, no.
12: 11:30, una cosa així.
0: Parla Flick després, vols
2: clar,
0: dir, no?
2: Clar.
0: Ja, ja ho sé. No,
7: crec que coincideix.
0: Volíem fer un...
12: Bé, coincideix amb l'entrenament del Barça, que és a les 11.
0: Sí. Volíem fer un exercici amb el Puig, que és que ara que s'ha retirat Pedro, de dir, hòstia, quants jugadors queden d'aquelles finals? 2009, 2011... No sé, en actiu.
7: En actiu, vols dir?
0: Sí.
1: Leo.
2: Actiu 3. Messi... De les, hem agafat la convocatòria de la final Champions 2009 i la convocatòria de la final Champions 2011 del Barça.
0: Guardiola.
2: Queden 3 en actiu. Messi, a l'Inter Miami, Muniesa, que està en una de les dues convocatòries, al Qatar encara, a l'Al-Shahaniya, i Martín Cáceres,
1: no,
2: que continua jugant a l'Uruguai al Juventud de les Piedres. Encara el tenim aquesta,
1: aquesta temporada. De Cáceres.
2: 39 anys. Martín Cáceres, 39 anys.
11: Ha jugat al Galaxy fins fa poc, eh?
0: Al Galaxy jugava?
11: Va guanyar la Lliga que guanya Riqui Puig.
0: Martín Cáceres.
12: És veritat, ara m'està sonant
13: això. Ja ha tornat cap a casa i encara aquesta temporada, de moment aquest any, com a mínim, fins que s'acabi el 26...
1: I Muñesa què edat tiene, Puig?
13: Muñesa, no t'ho sé dir, però bastant més jove, eh? Muñesa deu voltar als 34, potser, no? Com a... Ara t'ho miro, quan té exactament Marc Muñesa.
0: Ho tinc aquí, mira, 34, sí. El març en fa 35.
13: Ah, hòstia. Doncs encara hi ha el Qatar, que porta unes quantes temporades a Qatar, Marc Muñesa. N'hi ha 8 que són entrenadors o van camí de zero. Torella allà, l'eslova de Bratislava, Silvinho, seleccionador d'Albània, Xavi, seleccionador de Països Baixos, Iniesta, ara ja al Gulf United, de la segona divisió dels Emirats Àrabs, Busquets fent pràctiques al Barça Atlètic, Mascherano, l'última banqueta va ser la de l'Inter Miami, Afelai, que va ser assistent al PSV la temporada passada, ara aquest any de moment no té banqueta, o Thiago, que la seva última experiència va ser assistent de Flick, i un nouè, Víctor Valdés, que també ha estat entrenador, al Boratalaz, al Barça, a l'Horta, a l'Àvila, que va ser la seva última experiència al 2025, i que no sabem si tornarà o no a les banquetes, perquè diem que Valdés és bastant inescrutable pel que fa al seu futur. N'hi ha que optar per la via empresarial. Piqué, propietari de l'Andorra, de l'empresa Cosmos, Pinto, productor musical, o Keita, que és empresari fora del futbol a Mali, entre altres projectes, una planta de fabricació d'oli i pinso. Allà tenim Keita allunyat del futbol. La via analista, escollida per Henry o per Gut Johnsen, aquí veiem en diversos mitjans comentant futbol.
0: Eidur, sí, no sabia aquesta.
1: Però Henry també havia estat entrenador.
13: Sí, també havia estat entrenador, seleccions inferiors de França. També...
2: I el segon de
1: Roberto en Bèlgica.
13: A Bèlgica,
1: no?
13: Segona...
2: Selecció olímpica.
1: I en Mònaco no estuvo, també.
7: Accionista del Como.
13: Accionista del Como, exacte.
7: Comentarista però ara, de televisió. Ara té mil vides, tia Henry.
13: I ara, per això, no, s'ha allunyat de les banquetes i de moment el veiem comentant a la televisió, criticant els plantejaments de Hansi Flick i aquestes històries. La corbata Pareto, com a president de la Federació Camerunesa de Futbol, i per David Villa, que ara és conseller de l'Atlètic de Madrid, amb l'arribada d'Apolo. El títol d'ambaixador, jo diria que li donem a Carles Puyol, que és ambaixador de no sé quants organismes i empreses i marques. La direcció esportiva per Bojan, Dani Alves, pastor evangèlic, i sense una relació clara amb el futbol ara mateix, a Vidal, o Yero Lazábal, que s'acaba de retirar com aquell qui diu, o Adriano Corrella. Veurem per on passa el futur de Pedro a partir d'avui.
0: Que bo aquest exercici.
2: Adriano, què se n'ha fet?
0: Com s'han anat repartint tots, eh?
13: Va tenir problemes fiscals, diríem, que ha hagut de pagar, diríem que...
1: En què estado?
13: A Espanya, però no té ara relació amb el futbol. Alguna col·laboració amb algun mitjà se li ha sentit últimament, a Gigantes, em sembla, i alguna altra història, però no té un lloc fix, diríem.
0: Ara anem a tirar la brossa de l'actualitat al contenidor de Repuig. Avui també farem un resum de l'actualitat. Però abans, l'última hora del Barça, amb la Marta Ramon, perquè ara sí hem de començar a mirar cap al partit de Getafe d'aquest dissabte. Hansi Flick va recuperant efectius, a l'espera de tenir-los tots, en principi demà, demà dijous els té tots per començar a preparar el partit contra el Getafe, i està molt tranquil, i això són bones notícies, amb Joan García i Rafinha.
12: Sí, el porter s'ha entrenat amb el grup per primera vegada després de lesionar-se contra el Racing, i pels inputs que tenim està en perfectes condicions per ser titular aquest dissabte. D'altra banda, De Jong ha tornat a fer una part amb el grup amb l'objectiu de rebre l'alta a finals de mes, ja ho explicàvem ahir, mentre que Rafinha ha continuat treballant al marge. Amb Rafinha la previsió a hores d'ara és que demà faci una part de l'entrenament amb el grup i divendres ja el faci sencer amb tots els companys. Estarà, per tant, recuperat per dissabte, però tenint en compte el seu historial i sobretot el calendari que li ve al damunt a l'equip, la intenció és que descansi d'inici contra el Getafe. En aquest sentit, té moltes opcions de ser titular Gabriel Jesús. Almenys aquesta és la idea a hores d'ara. Rafinha banqueta i Gabriel Jesús apuntant a jugar d'inici. Tot i així, ja sabem que una conversa a última hora ho pot canviar tot. Ja tenim uns quants precedents amb Hansi Flick a banqueta en aquest sentit, però a hores d'ara, Rafinha apunta banqueta i Gabriel Jesús jugant d'inici contra el Getafe. A més, Cancelo, Koundé, Espart i Bernal s'han reincorporat als entrenaments. Si res no canvia, demà ho faran la resta d'internacionals i d'aquesta manera Flick tindrà 2 dies per preparar al complet la tornada a la Lliga de dissabte contra el Getafe.
0: A 7:15, 6:30 de la tarda, dissabte, al Camp Nou, Barça-Getafe. Un cop tancada l'aturada per compromisos FIFA, anem a resumir com ha quedat el desgast dels internacionals del Barça.
12: A veure, podríem dir que no ha estat una mala aturada pel Barça. tenint en compte que algunes altres aturades han estat autèntiques massacres. Aquesta no ha estat així, primer perquè el desgast en general no ha estat excessiu i després perquè no hi ha hagut cap contratemps físic greu al marge de les petites molèsties d'Eric i Rafinha. Dels 17 internacionals, l'únic futbolista que ho ha jugat absolutament tot ha estat Livakovic. El porter croat ha disputat els 360 minuts i ha encaixat 14 gols. Especialment dolorosa va ser la derrota 0-7 contra Anglaterra. A més, hi ha dos jugadors de camp que han estat titulars en els 4 partits. Són Cancelo i Lamin, que juntament amb Livakovic són els jugadors que més minuts han acumulat. Cancelo acumula 305 minuts i Lamin 281. Els segueixen Cubarsí amb 270, Rodri amb 256, que doncs se sumen a ells i són els 5 que han acumulat més desgast. Gordon ve després amb 220, empatat amb Olmo, Pedri 206, Koundé 180, Adeyemi 154, Rafinha 135, Bernal 119 i la resta ja menys de 100. Fermín, per exemple, s'ha quedat en 99. Els que menys han jugat han estat Esparta amb 90, Bissibu amb 69 i Hams amb 52. Eric García, recordem-ho, va restar inèdit. Pel que fa a rendiment, especialment en atac, Lamine ha estat el màxim golejador d'aquesta aturada, amb 4 dianes per les 3 de Gordon i les 2 de Cancelo. Rodri, Hamza i Rafinha també han marcat. El màxim assistent ha estat Olmo amb 3 passades de gol.

0: Atenció, apassionats del mar. Torna al Saló Nàutic Internacional de Barcelona.
1: La major exposició del país per triar entre més de 200 iots, catamarans i embarcacions de motor i vela.
0: A més, hi trobaràs les millors marques i les últimes novetats en accessoris, serveis, submarinisme i esports aquàtics.
1: Vine al Saló Nàutic de Fira de Barcelona, del 14 al 18 d'octubre, al Port Vell.
0: Entrades a salonnautico.com.
2: Lluís, és una magnífica notícia. Per cert, Mbappé avui també s'ha entrenat amb normalitat. A veure com el reben, però no té res d'allò que li va passar en França.
3: Molt important aquest mes d'octubre.
2: Molt important aquest mes d'octubre.
4: És que el clàssic...
3: Oblida't de la Champions. Jo ja torno al que deia la setmana passada. O sigui, deixeu estar el PSG. Ja està, és igual.
2: S'ha de guanyar un dels dos, Galatasaray o PSG.
3: El Galatasaray has de guanyar i després centrar-te en la Lliga.
2: Però és que abans de la pròxima aturada...
3: No, perquè és que et carregues el Madrid...
2: Sí,
3: de Mourinho a l'octubre.
2: Però escolta'm una cosa. Dues jornades després del Clàssic hi ha un Atlético Barça al Metropolitano.
3: És igual, que... Roger, però ja... Aleix, aquest tram ho has fet esclatar tot.
2: Sí, però que aquest tram és important...
3: El polvorí que tenen allà, amb el tema Mbappé...
4: Has d'anar a sac.
3: Has d'anar a com a mínim 9 punts.
5: Estàs en octubre, no creo que estés sentenciado.
3: No, però l'any passat s'ho carreguen a l'octubre, també va ser el clàssic.
2: Sí, però el guanyen. L'únic que se'l carrega Vinícius amb el canvi.
3: S'ho carrega després tot. Comença a esclatar tot allà.
4: I l'esclatada màxima és a la Supercopa.
3: I tenen la sort que ells estan a 7 punts.
2: Però jo el que et vull dir és que si tu guanyes el clàssic i guanyessis el Metropolitano amb 3 jornades de diferència, tu fots una estripada al mes de novembre abans de la següent aturada de seleccions.
4: I després et centres a guanyar la Champions, perquè has guanyat la Lliga.
6: Que ordenat.
4: Veus?
5: Un optimisme, però...
6: Sí, ara això no
4: fàcil, eh?
2: Peus a terra.
6: Primer la Lliga, encara és Mourinho, llavors la Champions...
5: La Lliga està en noviembre...
4: Està tot escrit, o sigui, hi ha un guió, està tot escrit.
3: Estem molt pendents sempre de... A veure el Barça ara contra el PSG, que ens hem de... A veure, és una bona manera de mesurar-se, a veure en quin punt està el Barça. No, oblida't.
2: Per tu és més important el Clàssic, m'ha quedat clar.
3: No, Aleix, és que la Champions es guanya a partir del març.
4: I això ho ha ensenyat el PSG, també.
3: Tu ho ha ensenyat 2 anys consecutius, que ha anat a la repesca els 2 anys que guanya la Champions.
5: Sí, però és un any que sempre esquivar el partit de febrero és ideal.
2: Mm. Sí. Sí, però això ho pots solucionar amb les següents jornades. El que diu el Ferran és que aquest tram de Lliga...
4: Però una cosa, un moment, un partit tampoc...
3: et classifiques entre els...
2: Sí,
4: però no ens posem tampoc la vent abans de la ferida. És que pots anar al Parc dels Prínceps i fer un bon partit i fins i tot guanyar.
2: I després el clàssic guanyant-ho.
3: Sí, no, jo no dic que s'hagi d'anar a perdre. Jo dic que s'ha de prioritzar.
2: Em sembla bé. Mira, parlant de prioritzar, atenció, perquè pots anar a veure un partit del Champions del Barça per 7,5 €. No és cap broma.
4: No, però hi ha un petit detall, que és que has d'anar a Bakú.
2: Ah, aquest
4: saps?
2: No l'havia vist.
4: Saps què vull dir? S'ha d'anar a Bakú i llavors, bueno, doncs, igual has de gastar-te uns dinerets en l'avió, en l'allotjament i aquestes coses.
2: Però el partit val
4: 7,5 €.
2: Bakú-Barça.
4: Sabà-Barça del 25 de novembre, 7:45.
2: No, el Barça juga a Bakú, però contra el Sabà.
3: Barça juga
4: a Bakú,
2: però contra el Sabà, sí, sí.
4: El soci,
2: 25 de novembre, eh?
4: 25 de novembre, 7:45 de la tarda. Socis i panyers ja poden sol·licitar les entrades, tenen de termini fins a la mitjanit del 18 d'octubre. N'hi ha al voltant de 3.500 disponibles i, com sempre, seran nominals.
2: A veure, si trobeu una bona oferta per anar a la Cervantja...
5: Com és el clima ahir?
4: Farà molt fred, molt fred. No farà tan fred, he mirat.
6: El novembre farà fred.
4: La IA, que és experta en tot, li he fet una pregunta abans.
5: O sigui, és la Marta Ramon...
4: De Bakú, és la Marta Ramon de Bakú.
6: Jo he preguntat a una persona que el coneix. Que...
4: Una persona de veritat, no sí. La IA, d'acord.
6: I em diu que farà fred.
4: Que farà fred.
6: És fred els novembres allà.
4: Clar, jo és que he vist que 10-11 graus. Dic,
2: bueno, això és
6: fred. Bueno, que jo considero que això és fred.
4: Home, després d'haver anat a Praga a menys 7 graus, anar al mes de novembre...
5: Nosotros con el ritmo caribeño.
4: Home, és que l'any passat...
3: No estem parlant dels menys 7.
4: Vaig quedar lila, i portava més capes que una ceba. Només em faltava el nord.
2: 10 graus és fresqueta i és haver d'anar tapat, ja.
4: Home, 11 graus, està bé.
2: Ara tirem la brossa, no marxeu.
6: I anirem guants i tot. I la Marta anirà allà amb la rebequeta i...
4: No, jo aniré molt abrigada.
3: Hi vas, Toni?
4: La conya marina era aquesta dels 7 €.
6: L'únic que m'importava aquest any a la Champions.
4: M'ha fet gràcia perquè un amic...
3: Prínceps, no.
2: Un moment,
4: que un amic soci m'ha dit que era més barat, anar a Bakú i pagar l'avió i l'allotjament i tot que aconseguir una entrada pel clàssic.
2: Clar, si tu pares a mirar així...
5: Les entrades clàssiques estan picantes.

0: Sí, estan amunt.
1: Per
0: sí,
1: això,
0: sí.
1: Que potser val més la pena anar a Bakú.
0: Sí, avió, hotel i 7,5 € de l'entrada potser surt més econòmic que ara mateix qualsevol entrada a l'estadi. Bé, plantegeu-vos-ho, com a mínim aquí us ho expliquem. Informació de servei.
1: És informació de servei.
2: No sé si Ferran tardó dos dies en llegar de Split. No sé,
0: vas a cavall o amb burro per tornar. Ara fem una publi i ara tanquem la tertúlia tirant la brossa de l'actualitat al contenidor de Repuig.
3: Tu diràs, amb Aleix Pariser.
0: 5 minuts per sobre 2:15 de la matinada, tancarem tertúlia amb el Juan Irigoyen, avui el Ferran Martínez i el Toni Padilla. Doncs mira, com que fa dies que anem omplint la bossa de notícies, d'històries, de resultats, i és plena a vessar, hem d'anar a llançar-la.
3: El contenidor de Repuig.
4: Els teus ulls cavalcaven buscant un desig, les espelmes cremaven i alguns dels amics.
5: Primer de tot, que sigui l'última vegada a París, que em dius que entrarem a les 12:20 i acabem entrant a les 12:36. A mi em tractes com el Pujal o el Besa, que així ho vam acordar en aquell document que tens guardat al calaix del teu escritori. Dit això, 29 de novembre del 2026, el Barça farà 127 anys i hi haurà eleccions al Parlament Espanyol. Quina millor manera pels culers per celebrar l'aniversari amb la gran festa de la democràcia. 127 anys, parlant de 127, Seat 127, a casa en vam tenir un vermell amb matrícula AJ, va sortir al mercat el 1972, més o menys, any amunt, any avall, on ens teletransportarem segons qui guanyi les eleccions el 29 de novembre.
6: Seat 127, el coche que usted conoce primero en su tipo, con 36 cualidades que le definen y muchas más que usted descubrirá. El mayor maletero para transportar todo lo que se le ocurra. 2, 3 y 4 puertas. Asientos reclinables, suspensión independiente a las 4 ruedas para llegar al lugar más insospechado y gozar en libertad de toda la naturaleza. Todo esto es para usted. Encuéntrelo en la red de servicios oficiales SEA.
5: Estic tan impregnat d'anuncis de cotxes que sí, també sí. N'havíem de posar un avui. No sé per què amb aquest anunci, aquesta olor de tancat, m'ha aparegut a la ment com si fos un cromo sortint d'un sobre de Panini.
7: Si no hubiese prescrito, el Barcelona estaría descendido.
5: No, Javier, no em referia a tu avui. Mira, estava pensant en un altre, en Dani Carvajal. L'únic futbolista que és capaç d'aconseguir que, per contrast, José Bordalás, el nostre amic Pepe, pugui arribar a caure bé si s'acabés tancant el seu fitxatge pel Getafe. A menys d'una setmana pel 12 d'octubre de l'aparició de la cabra a la ciutat militar, ha aparegut el mascle a posar ordre, però tots tranquils, que Joan Gaspar... Sí, el que dèiem, Gaspar no té gens de por de Carvajal.
8: ¿Quién coño es Carvajal? Es que yo no había oído hablar más que... levemente desde juego, pero ¿quién es? Si este es un hombre ya que está acabado.
5: Ay, mama pom. Calla, que el 127 no fos la solució perquè Fernando Alonso aconseguís per fi la victòria 33 al Mundial de Fórmula 1. Hem sabut, això sí, que tindrà un any més per aconseguir-ho, renovat fins al final del 27 i amb contracte d'entre 35 i 40 milions d'euros per la propera temporada. I ens queixem del sou de De Jong.
9: Luego van saliendo cosas que no son verdades, que yo cobro no como 37 millones y tal, y está muy lejos.
5: Doncs haver pilotat un Fórmula 1. Continuem buscant la nova dimensió, definició de dimensió, figuradament, abast, importància, la dimensió desconeguda. Vam haver d'anar a buscar la notícia de Real Madrid Televisión aquest dilluns sobre el Barça-Madrid de diumenge al Camp Nou. 7-0, caps del 7, això sí, de tacón. Madridistes demanant la desaparició de l'equip femení de futbol, fars del ridícul contra el Barça i Florentino. La gent fins al gorro d'anar de golejada en golejada contra el Barça i Florentino. I el 25 d'octubre, clàssic masculí al Camp Nou, i si guanya el Barça, Florentino.
10: La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling, oh, que bé que s'hi va.
5: Compte, que ve amb força Kylian Mbappé i podria guanyar l'etapa, eh?
11: Ahí viene Rubilcar, qué bueno que viniste, me pongo de hinojos, admiración absoluta, una victoria memorable.
5: Mallot blanc per Mbappé, que ha completat el Tour de França, el de Suïssa i el Tour del malalt imaginari, aquestes 3 setmanes sense futbol a la primera divisió masculina. Samantha Villar podria fer un programa d'aquells 21 dies sin futbol,
0: sí,
5: amb gent llançant-se pel balcó, anant a teràpia o havent de llegir un llibre. Terrible. Sí, sort d'ell.
12: Ves la màgia al meu davant, molt més ràpid que el llamp, és el petit més gran.
5: Roger Sapera, sort d'ell, que vos pensàveu que parlava de l'altre,
0: no,
5: de
0: Leo
5: Messi. No, hija, no, que hauria dit Antonio Ozores. La gent es preguntava que si qui és aquella persona amb la samarreta de l'Argentina i el 10 a l'esquena, al costat de Roger Saperas, al Monumental. Va ser Miami la presentació de Messi, el Monumental, a la retirada de la selecció argentina, i s'especula que va ser ell, en Sape, qui li va obrir la porta al Camp Nou perquè es pogués fer les fotos de matinada. I deixeu un últim recordatori, perquè no crec que ho sapigueu. El 18 d'octubre hi ha la cursa de RAC1 a Platja d'Aro. Apunteu-vos-hi, encara que sigui la primera cursa de la vostra vida, i després de la cursa demaneu hora.
13: Logopèdia, fisioteràpia, odontologia, urologia, podologia, ginecologia...
5: En teniu per escollir. Contenidor tancat. Fins la propera.
0: Bravo, bravo, gran resum, sí senyor, Xavi Puig. Apunteu-vos, us espero el 18 d'octubre. 18 d'octubre, diumenge, a Platja d'Aro.
2: Quants quilòmetres són?
0: Res, són 5 quilòmetres. Poden fer caminant o corrents, el que vulgueu.
2: Okay, okay.
0: Platja d'Aro, Castell d'Aro i Segaró, allà serem, a la Costa Brava. Ens ho passarem bé, el 18 d'octubre. Marta, allà t'espero, eh?
1: Doncs espera't...
0: Va.
14: Espera't corrent.
1: Bé, corrent.
0: Gràcies per haver vingut. Espero que hagueu passat una gran nit de ràdio com jo.
2: Gràcies a tu.
0: Sí, ha estat un plaer compartir taula amb vosaltres.
14: Ha estat la millor tertúlia de la setmana?
0: Sí.
14: El Juan ha elevat el nivell i...
0: Ara fa dies que m'espero perquè vull veure una mica la progressió en aquest inici de temporada.
2: Però te queda un dia,
0: nada más. Sí.
2: El domingo. Sí. Que tenés a Marvà, ara.
0: A Marvà, el diumenge, sí. Ho fa bé aquest nano, eh?
2: Buen fichaje.
0: Aquest nano, eh? Sí. Marvarinho.
2: Bueno, ja és un senyor, no?
0: És un Pedrito. És un Pedrito encara. Però no, de veritat.
1: Ens n'hem fet grans,
0: també. Heu fet la millor tertúlia després de la retirada de Messi, sens dubte. Vinga, vagi bé. Adéu, adéu.
2: Adéu.
1: Bona nit.
15: RAC 1. Aquest divendres, doble menú de futbol i bàsquet a RAC 1. A les 9, el futbol. Des de la Rosaleda, Màlaga Espanyol de Lliga amb Edu Tabatlla, Jaume Molló, Albert Ferran i els comentaris de Dani Solsona.
16: La posa Roberto, gol! Gol, Espanyol! Roberto!
15: Abans, a 8:45, el bàsquet. Des del Palau Blaugrana, Barça és el guiris de l'Eurolliga, amb Dani Aguilar i els comentaris de Jordi Colomer.
16: Robinson al triple, Justin Somi, ara sí! Ara sí, Just!
15: I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 amb Gerard Ballera. Aquest divendres, la Lliga de Futbol i l'Eurolliga de Bàsquet en directe a RAC1. L'Espanyol Juga RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
3: RAC1. Tots som un milió. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
0: Pràcticament 3:15, moment de parlar de bàsquet amb el Dani Aguilar, que ja ha tornat de Manresa del Nou Congost. Allà el saludàvem a l'inici del programa. Hola, Aguilar,
17: Hola, Aleix.
0: Quedaven 20 segons, hem donat per guanyat el partit, ja ha guanyat el Manresa, suposo.
17: 101-89 amb aquest final rocambolesc en què l'entrenador visitant, l'entrenador de l'Ulm, ha reconegut que ha protestat per un doble error informàtic que ha reiniciat fins i tot el sistema. Ens queda dubte si ho ha fet ell mateix, perquè l'home estava amb l'ordinador, per tant, ha reiniciat el sistema. Però, en tot cas, victòria del Manresa, 101-89. Diego Ocampo, en la seva primera victòria en competicions ACB o europees, però centrant-se sobretot en el joc.
18: La victòria és la conseqüència de jugar millor. No tot és guanyar o perdre. Sí, no, nosaltres podem perdre en la Liga ACB i podem perdre en el Breogán. Jo no estic emprenyat per perdre. Estic emprenyat com a entrenador perquè no defensem com necessitem. I això és el que m'emprenya, però no m'emprenyo amb els jugadors. Empenyo en mi perquè jo sóc el responsable de que defensen bé des del primer dia de la Lliga.
17: Avui que ha arrencat la jornada de l'Eurolliga, la quarta, 96-98, ha guanyat l'ASVEL a París en el duel francès. Per demà, a la Lliga femenina, tenim jornada intersetmanal. Juga el Cadí la seu a les 9, rep el Leganés. Juga l'Espar Girona, rep el Azul Palma Marino, el Mallorca, diguem-ne que a l'Azul Marino ha fet un projecte espectacular malgrat que acaba d'ascendir. I demà també juga al Madrid amb aquest 0-3 a l'Eurolliga i saps qui el visita? Un invicte. El Partizan de Belgrat de Joan Peñarroya, que li pot endosar un 0-4.
0: Sempre que hi ha un Madrid-Partizan me'n recordo de les hòsties que es van fotre en aquella eliminatòria, en aquest playoff de quarts de final.
17: Amb Panter pel mig,
0: sí senyor, l'actual jugador del Barça.
17: Demà Peñarroya, a veure si pot seguir furgant a la ferida del Madrid de Pedro Martínez.
0: Perfecte, doncs demà ens expliques aquest inici d'una nova jornada de l'Eurolliga a l'última possessió i fem la prèvia del partit del Barça, que juga divendres contra
17: els Alguiris Kaunas.
0: Al Palau, és això?
17: Sí, senyor, Palau Blaugrana.
0: Molt bé, gràcies, Dani.
17: Bona nit.
0: Adéu-siau. És el moment de parlar un moment d'Autovivo.es. Aquest octubre liquiden estoc. Més de 300 cotxes de quilòmetre zero, de gerència i seminous ja t'estan esperant amb grans descomptes. I atenció, no comences a pagar fins al gener del 2027. Ho has sentit bé, eh? Ara és el moment de canviar de cotxe al millor preu. I per fer-ho, les millors oportunitats són a Autovivo.es. Visita'ls a la carretera de Santa Creu de Calafell a Sant Boi del Llobregat, a només 10 minuts de Barcelona. Autovivo.es. Whatever click, are you a freak? You turn and face me. Maybe this time I'll choose. What about... Abans de fer passar el pedrol, ja que ahir dimarts amb l'homenatge de Messi i l'adéu de Messi de la selecció argentina no vam poder fer back-to-back, l'hem passat avui dimecres, però abans hem de fer una prèvia. Demà el Barça d'handbol busca la tercera victòria a la Champions contra el Dinamo de Bucarest. Xavi.
5: Sí, l'equip d'Ortega ha sumat dues victòries en les dues primeres jornades. Demà 3:15 buscarà la tercera contra un Dinamo de Bucarest que suma un punt dels primers quatre. Partit demà al Palau a 3:15. Els blaugrana amb tota la plantilla disponible, amb el dubte de Hallgrímsson a la porteria per un procés gripal. Dijous que ve el Barça, de fet, tornarà a jugar contra el Dinamo Bucarest, en aquest cas, però, a Romania. L'entrenador del Barça, Antonio Carlos Ortega, ha detallat les virtuts del rival amb un ex-blaugrana com Langaro, les seves files.
19: És un equip con mucho peso en el 6-0, muchos kilos, contundente, el centro de la defensa quizá excluible, con jugadores bastante conocidos, algunos porque lo hemos enfrentado con ellos o porque han jugado en la Liga Española o incluso han jugado con nosotros, como el caso de Jani Langaro. Y yo creo que es un equipo que si le va bien las cosas de principio, te puede hacer mucho partido. Si somos capaces de tomar la rienda del partido pronto, pues quizás lo podemos poner de nuestra cara.
5: Recordem que aquesta temporada els punts d'aquesta primera fase s'arrosseguen a la main round, la segona fase de la competició. A la mateixa hora que el Barça Dinamo de Bucarest, demà també jugarà l'Arus Montpellier en aquest grup dels blaugrana.
0: Voleu anar demà dijous al Palau Blaugrana? Doncs mira, a les dues primeres persones que ens enviïn un correu electrònic a tudiràs@raco.net s'emporten cadascun una entrada doble per anar demà a 3:15 al Palau Blaugrana a veure la Champions d'handbol. tudiràs@raco.net. Els dos correus electrònics més ràpids, les dues persones més ràpid en escriure'n, s'emporten entrades pel Palau. Gràcies, Puig.
5: Fins ara.
0: Vinga, una última pausa i de seguida el Pedrol amb el back-to-back. Avui saludem, entrevistem, coneixem un català que està triomfant a l'NBA, Sergi Oliva, als Atlanta Hawks.
20: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
0: Deu minuts i la una. Normalment el Pedrol ve els dimarts, com dèiem aquí al Tu Diràs, però ahir era un dia especial amb l'adéu de Messi i per això fem la secció avui. Hola, Pedrol.
21: Hola, Aleix, què tal? Bona nit.
0: Bona nit. L'altre dia vas dir que avui tindríem una entrevista important, sí. I has complert, no?, amb la teva paraula.
21: Sí, ho he fet i t'he de dir que estic molt content perquè d'aquí un segon saludaràs un català amb un dels càrrecs més importants de l'actualitat en el món del bàsquet. Fixa't que t'he dit món del bàsquet, no t'he dit Catalunya ni l'estat espanyol, món del bàsquet. Aquesta persona, nascuda a Gelida, pregonera del seu poble, treballa a l'NBA des de fa més de 12 anys i és una eminència, llicenciat en informàtica per l'UPC, doctor en complexitat computacional. Va començar jugant a l'Hortonenc, a l'Alt Penedès, va entrenar al primer equip de l'Hortonenc i de la nit al dia la seva vida va canviar per sempre, perquè va deixar Gelida, va fitxar pels Sixers de l'NBA, allà hi va fer d'analista d'operacions i va arribar a ser la mà dreta del president, dels Sixers va passar als Utah Jazz, més tard als Portland Trail Blazers, on va ser assistent del general manager i durant una temporada entrenador del filial, i ara ha fitxat pels Atlanta Hawks. Després, no sé si em corregirà, perquè hi ha tantes coses en el seu currículum, que vaja, fa por.
0: Déu-n'hi-do, tros de currículum. Sí. Quina bestiesa. Estem parlant del Sergi Oliva. Hola, Sergi, bona nit i moltes gràcies.
22: Hola, bona nit a vosaltres.
0: Com estàs?
22: Molt bé, molt bé. No corregiré la part americana, però vaig començar jugant a Gelida.
0: Ah!
22: La part més senzilla és la que havíem de tocar.
0: Clar, clar, clar. A casa, no? A casa, a casa.
22: Exacte, exacte. Això s'ha
0: de... Escolta...
22: Amb aquesta tindré més problemes, si no.
0: Sí, no, increïble el que has acabat aconseguint. T'ho preguntem sempre que t'entrevistem, però no ens deixa de sorprendre cap a bé, vull dir. Què hi fa un llicenciat en informàtica per l'UPC i doctor en teoria de la complexitat treballant a l'NBA? Com lliga això?
22: No lliga. El camarador no és que del que vaig fer a nivell acadèmic, doncs crec que ja m'ha passat tot de llarg. Si hagués de llegir la meva tesi avui en dia, crec que no sabria què diu, no l'entendria. Però vaja, sí que és veritat que de vegades la manera com aprens a pensar quan estàs en tots aquests temes i el rigor, no, de la part més tècnica també t'ajuda a pensar quan arribes al món de l'esport i plantejar-te les coses d'una forma més rigorosa.
0: Acabes d'aterrar a Atlanta. Què tal els primers dies amb aquesta nova franquícia i què faràs exactament als Hawks, als Atlanta Hawks de l'NBA? Mm-hmm.
22: No, mira, molt, molt, molt, molt bé, la veritat. Anava a Atlanta, però sobretot a nivell personal anava a treballar amb en Quinn Snyder, que és l'entrenador dels Hawks. Ja vaig treballar amb ell a Utah i és una persona amb la que va treballar molt, molt bé i em sembla un dels entrenadors més brillants del món. Persona amb experiència europea també, va estar durant un any al CSKA de Moscou. I la veritat és que allò que recordava, no? De vegades penses, ostres, quan passa cert temps tot sembla millor, no? La nostàlgia, i no, ho he reprès una miqueta on ho vaig deixar-ho amb ell i hem pogut, en cosa de 4 o 5 setmanes que portem treballant, avançar molt i veure com podem preparar l'equip de la millor manera de cara a la temporada passada, basat en el que hem anat fent aquests darrers anys.
21: Perquè, Sergi, perquè la gent se situï exactament ara què hi faràs als Hawks.
22: Sí, estic fent d'assessor d'estratègia i desenvolupament. Encara m'ho estic aprenent, això és el que canvia. Bàsicament, l'intento ajudar amb dos temes. Per una banda, la banda de desenvolupament, que és un equip que ha tingut molt d'èxit a nivell d'agafar jugadors que potser no eren grans estrelles d'entrada i fer-los rendir a molt alt nivell. Porten 2 anys seguits tenint el millor jugador, és a dir, el jugador més millorat de la temporada, és un premi que dona cada any a l'NBA, i porten 2 anys seguits, que ha sigut l'únic equip que ho ha fet mai, però a nivell de metodològic i a nivell d'estructura de tot el que seria el desenvolupament intern dels jugadors, ell creia que es podia donar una volta més. Jo crec que a Catalunya amb això tenim sort, que a nivell metodològic portem molts anys treballant ja des de no només el bàsquet, sinó a nivell també el futbol, no? A un nivell molt alt a nivell mundial, i hi ha moltes qüestions d'aplicació de teories que s'han fet servir per aquí que ara estan començant a agafar cosa a Estats Units, i és una cosa que estem intentant implementar. I després a nivell estratègic hi ha de com ha de jugar l'equip, a nivell més genèric o a nivell de com fer rendir al màxim nivell cadascun dels seus jugadors o com preparar els partits de cara als rivals.
0: No? Des d'aquí, o sigui, estaràs a Gelida, a Atlanta?
22: Bona pregunta. Mira, portava 12 anys als Estats Units i la meva prioritat aquest any era si podia intentar tornar i passar més temps a Gelida i prop de el poble, amb la gent d'aquí, que ho trobava a faltar una mica. I, bàsicament, si us ho responc d'una altra manera, estic fent d'entrenador, però amb la diferència de que sé que gran part de l'any la vull passar a Gelida, i llavors les parts de fer d'entrenador que les poden fer a distància són les que estic fent, que és, bàsicament, preparar l'equip a nivell conceptual, preparar els rivals, i llavors sí que aquestes últimes 5 setmanes les he passat allà, i fent tota la pretemporada amb ells, perquè era un moment important, no? Però bueno, en diferents moments importants de la temporada, 3 o 4 vegades aniré anar allà, a seguir una miqueta el que estem fent, i llavors en el dia a dia, doncs, sí que és veritat que anàlisi del partit i anàlisi del rival i anar buscant maneres de millorar de cara a arribar als play-offs a la millor situació possible, però sí, tornar a Catalunya, almenys per un temps, era una prioritat per mi.
21: Sergi, per què els Hawks? I per què canvies Portland pels Hawks? Què t'ha il·lusionat del seu nou projecte?
22: Sí, Portland va haver-hi molts canvis aquest estiu. Molts d'ells potser s'han llegit a premsa i en tots els nivells. I bueno, vaig veure que potser ja no encaixava tant amb el que jo volia fer com el moment que vaig anar. I llavors, al moment aquest, vaig decidir, bueno, a veure què... Ja no només quin equip, sinó què volia fer i una cosa que a vegades és més important encara, que és amb qui vols treballar, no? I per mi era una qüestió més de persones que no d'equips, no? Sabia que volia treballar amb l'entrenador, amb en Quinn, que és una persona que moltes de les coses que jo crec a nivell de buscar l'excel·lència, a nivell de ser creatiu, a nivell de... de sortir una miqueta del corset, no? De vegades pot ser una lliga professional i pot ser la NBA, doncs una persona que sempre pensa molt així i sabia jo que, si més no, em divertiria en aquest sentit, i que de vegades això també és important, no? I vaig anar a Atlanta per ell.
21: Escolta, també treballaràs a Metro Messina, que és assessor també dels Hawks. Has coincidit amb ell ja aquestes setmanes que has passat a Atlanta?
22: Mira, és curiós. No el coneixia de res i va coincidir aquest estiu que vam fer el dia de l'entrenador de la Federació Catalana a Vilafranca, i l'Ettore va venir a donar una xerrada i el vaig conèixer allà per primer cop per res, un minut. I ara acabem de passar 5 dies junts a Atlanta durant l'estatge de pretemporada.
0: I què tal és? Perquè jo l'he vist fotent bronques, quan era entrenador del CSKA de Moscou i d'altres clubs. Vull dir, tenia caràcter, eh?
22: Escolta, no, això és bastant homogeni en tots els entrenadors. Quan estàs d'entrenador principal és una cosa, i quan estàs de consultor, ajudant, recomanador, el nivell de tensió és un altre. I de vegades... Sí que és veritat que el moment que surt tot a és a la competició, no? Però si vols treure la versió més pensativa o que fa més l'anàlisi del joc, sempre es vol agafar-los en moments tranquils, no? I, per exemple, aquesta setmana ha estat molt bé perquè hem estat, l'Etro i jo, veient tots els entrenaments i participant en la preparació, i sí que... Simplement el fet de poder tenir una persona d'aquest nivell, no? On pots tenir una conversa i una discussió de, ostres, estem veient que això que estem fent no acaba de funcionar, com ho arreglaríem? I era una miqueta, en aquest sentit, érem gairebé, els entrenadors feien la preparació, els entrenadors feien l'entrenament, i llavors nosaltres una mica els quedàvem darrere. Això ha funcionat, això no, ho arreglarem d'aquesta manera. I els importava una miqueta els deures fets, no? Que és l'avantatge de poder treballar amb gent d'aquest nivell, no? Molt, molt, molt, molt, molt bé.
0: És el primer any als Hawks sense una estrella com Trae Young. Tampoc hi ha Jonathan Kuminga. Tot això m'ho ha escrit el Pedro al guió, perquè ell és el malalt de l'NBA. Jo tampoc és que sàpiga tots els noms dels jugadors importants de l'NBA.
21: Que consti que no preguntem sobre noms propis, perquè allà els entrenadors no poden preguntar sobre noms propis de jugadors que no tenen, però sí que...
0: En general, no?
22: Els que tenim a plantilla, aquests no hi ha problema.
0: Exacte. En general, això, objectiu, com veus la temporada, sí, que ha de començar, tot sí. Això.
22: Mira, tenim un equip que per la part bona o per la part dolenta, no? Que és que molts dels jugadors, pocs dels jugadors que tenim, si no cap, va entrar a la Lliga amb etiqueta d'estrella. I això té la part bona, que és que tots són jugadors que s'ho han guanyat des de molt avall, no? I a nivell, per exemple, crec que serem molt sòlids a nivell defensiu, que podem ser un dels millors equips de la Lliga a aquest nivell, i que a nivell d'intensitat, a nivell de compartir la pilota, a nivell de moltes coses que fan bons equips, les tenim. També és cert que això ve amb l'altra banda, no? Que si tenim molt bons jugadors, tenim de fet alguns jugadors que l'any passat Jalen Johnson va arribar a un dels equips de l'NBA, i tenim, ja et dic, dos jugadors, el Dyson i el Nikhil, que aquests dos últims anys han estat el jugador que més ha millorat de la Lliga, amb el premi que ho reconeix, però clar, les estrelles de la Lliga d'aquestes no trepitja Atlanta de moment. I llavors, bueno, sempre és veure com pots compensar la manca d'aquest punt, no?, amb el conjunt i el bloc que podem tenir.
0: Val. O sigui, és un projecte, entenc, que més a llarg termini, no?, d'anar creixent i no de lluitar per l'anell,
22: sí,
0: o
22: estem,
0: fer grans coses.
22: Estem a disposició de competir, perquè la nostra defensa és prou sòlida com per competir en qualsevol. No som un equip d'aquests que diuen en reconstrucció i que sembla que faltaran 3 anys perquè puguin anar a combat. No, estem, l'any passat va ser un equip de play-off, segurament aspirem a ser-ho aquest any també. El que passa és que sí que és veritat que ho hem de fer d'una forma diferent a la que fan d'altres equips que gaudeixen de certes estrelles, i això pot ser que després en el futur canviï. Ara hem agafat un jugador molt jove, el Kingston, que començarà aquest any i que promet molt. Vull dir que sí que hi ha recorregut, però no és un recorregut que vingui des de baix de tot, és un recorregut que ve des d'un punt de competitivitat important.
0: Escolta, el Jordi Fernández el coneixes? Que el tindrem un any més als Brooklyn Nets?
22: Sí, sí.
0: I què?
22: Sí,
0: bé?
22: Correcte.
0: Bon rotllo? És xulo?
22: Bé,
0: és, quan us enfronteu és xulo? En Portland, ara amb Atlanta?
22: Sí, no, home, sempre fa gràcia quan trobes d'altres catalans, i ens vam conèixer abans que ell fos entrenador, o primer entrenador, no?, quan estava a Denver, i jo estava a Filadèlfia en aquell moment, I després és curiós, no?, perquè et trobes molta gent en comú, no?, de gent que ha treballat amb el Jordi, que ara treballa amb mi, que et parlen d'ell, que no sé què. Us el coneixes tant en directe com a través de tercers, no? Però vaja, el que ha aconseguit i la feina que ha fet i el respecte que tothom li d'allà és absolut, que això de vegades ens passa, no?, fins i tot a mi, que les coses queden lluny. Sembla com que no acabem de veure ben bé, però el que ha fet el Jordi i el que està aconseguint dia a dia, ara que a més ha acabat allargant contracte amb l'equip, això no, tot això és molt complicat. Hi ha moltes coses que no surten bé a la NBA i ell poder-ho fer a aquest nivell és fantàstic.
0: Sí, moltes vegades parlem del Jordi, però el Sergi realment també és un català que tenim allà al maximíssim nivell i que també està fent història, en aquest cas potser més als despatxos que no pas a la pista, i que té tot el mèrit del món. Sergi, l'altre dia llegia a La Vanguardia que a Gelida fèieu servir sistemes que havies vist de David Blatt i que Sant Llorenç Hortons aplicava sistemes d'atac de la Universitat de Michigan i del Sacramento Kings del 2022. La pregunta és, a la G-League o a l'NBA heu aplicat mai algun sistema que féssiu al Gelida o a l'Hortonenc?
22: Home, per descomptat. Però això al final el que t'està dient és que no inventem gaire. Alguna cosa de tant en tant inventem, però... Una de les coses que va passar a l'NBA fa uns anys, que no havia passat abans, era que hi havia equips que van començar a jugar en zona. I es van trobar molts equips que no estaven acostumats a jugar contra zona a l'NBA i que havien de començar a buscar sistemes que s'hi adaptessin. I clar, a tercera catalana i a territorial, quan vas a jugar a Manresa, la zona és tot el que t'hi trobes, amb la qual jo tenia l'experiència. Ara, que els jugadors són molt diferents, que els espais són diferents, que les regles són diferents, segur... Però molts dels conceptes que aprens així doncs acaben traslladant-se, no? Doncs sempre hi ha alguna cosa que pots traslladar amunt i avall i al final tots mirem què funciona i com podem adaptar-nos als nostres equips, ja fos a Sant Llorenç o a Gelida
0: que bo.
22: O a Utah.
0: Escolta, no, per anar rematant, per exemple, a mi em crida l'atenció que aquest any a la conferència Est, no?, els Atlanta Hawks tindreu LeBron James com a rival als Sixers. O sigui,
22: sí.
0: Que, bueno, primer, 41 anys, que et sembla aquesta bèstia seguint competint, i després no sé si això, Filadèlfia és favorita, no és favorita, com ho veus?
22: Una de les coses que ha passat aquest any és que no només LeBron, ha vingut Kawhi, ha anat als Toronto Raptors, Giannis ha anat a Miami Heat, tenim molts més equips dels que habitualment es tenien a la conferència Est, no?, que tradicionalment havia estat una mica més fluixa, i aquest any ha pujat molt de nivell. I ja sigui Filadèlfia, ja sigui Toronto, ja sigui, bueno, New York i Boston, que porten ja temps dominant, hi ha molts equips molt bons o amb jugadors molt punters, que és una cosa que fins ara semblava que s'acumulava a l'Oest i que ara, justament quan vaig a l'Est, em tocarà el rebre.
0: Sergi, l'Isaac Nogués va ser jugador teu del filial dels Blazers la temporada passada. Ara està a la CB amb la Penya, també és campió de Lliga amb el València. Tu et veus d'entrenador, de director esportiu a la CB, ara que estàs a Gelida, ara que tens una miqueta de més temps, que estàs per aquí, que ets un cul inquiet...
22: Sí, jo estic disposat a tot, en aquest sentit, no? És una cosa que em fa il·lusió més enllà del la NBA versus la CB. Jo sóc de Gelida i català, i poder estar a prop de casa després de tants anys tira. El que passa que, bueno, les opcions que surten són les que surten i sempre acabes mirant què quadra més de tot el que està disponible, no? I en aquest cas, Atlanta és el que feia més patxoca, però vaja, en el futur pot ser una altra cosa.
0: Perfecte, doncs no descartem que Sergi Oliva acabi entrenant o dirigint un equip català o de la Lliga ACB. I ara sí, l'última, Sergi. A tu t'agradaria que l'NBA desembarqués a l'Eurolliga? No sé com es viu des d'allà als Estats Units. Aquí els equips europeus sembla que no hi estan massa per la labor, però tu que estàs allà, que ho vius, diguéssim, en primera mà, en primera pell, què n'opines d'això?
22: Vaja, al final, aquí cadascú ha de fer el que pugui, no? L'Eurolliga té els seus interessos i l'NBA té els seus interessos. Sí que és veritat que qualsevol cosa que faci que el bàsquet a Europa guanyi popularitat, que hi hagi més ingressos, que permeti desenvolupar-lo a un nivell de professionalitat encara més alt del que té, no?, que pugui ampliar el públic al que arribi, etc., tot això és positiu. Si la manera de fer això és a través de l'NBA entrant-hi o hi ha d'altres maneres que són millors... Això ja és més difícil de dir, no? Però per mi qualsevol iniciativa que està buscant això és molt positiva i fins i tot si el que està intentant fer la NBA té èxit o no té èxit, el fet de que simplement hi hagi hagut aquesta iniciativa, jo crec que això és positiu. A partir d'aquí, el que es decideixi, doncs esperem que sigui per bé.
0: Veurem com acaba tot això. Hi està havent negociacions aquests dies i converses, a veure què acaba passant amb l'Eurolliga i l'NBA Europe, com li volen dir. Sergi Oliva, un plaer conèixer-te, saludar-te, explicar als oients una mica que hi ha un altre català triomfant al món dels Estats Units, a l'NBA, que està allà amb els Atlanta Hawks. Molta sort, de veritat, i passa un dia per la ràdio, els dies que vinguis a Gelida, passa una estona aquí a RAC1.
22: Faré el que pugui i intentaré passar aviat, d'acord?
0: Molt bé, una abraçada.
5: Sergi, gràcies, que vagi molt bé.
0: Adéu, vagi bé.
22: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Doncs després de xerrar una estona amb el Sergi Oliva, anirem acabant, com sempre, al Back to Back, primer amb la notícia curiosa de la setmana.
4: La notícia freak.
21: A veure, el titular d'aquesta notícia seria: un gos imita Usain Bolt en plena cursa i es gira per mirar els rivals abans de guanyar. Sí, sí.

0: A veure, això va passar al descans d'un partit de l'NFL de futbol americà entre els Seattle Seahawks i els Los Angeles Chargers. Els Seahawks van organitzar una cursa de gossos de raça Corgi, que jo personalment no...
1: No, jo tampoc.
0: No. Però i el guanyador va ser Banana, que va començar malament, va remuntar i quan ja havia deixat enrere els rivals es va girar per mirar-los abans de creuar la meta.
1: Un gos, un gos.
0: Sí, un gos. Un gest que recorda la famosa mirada d'Usain Bolt als Jocs Olímpics de Rio. El vídeo de Banana ja acumula milions de reproduccions a les xarxes.
1: Són macos la raça
0: sí,
1: Corgi, aquesta?
0: Sí, ara te l'ensenyo.
1: Felicitats al Banana, que va fer com Usain Bolt i va xulejar els altres gossos abans de guanyar aquesta cursa. Sí. Un partit de l'NFL, molt bé. I, com sempre, recomanacions de les cites esportives que no us podeu perdre en els pròxims dies.
2: El top 5 de la setmana.
0: Comencem amb l'Ena Aquela d'Hoquei Gel, perquè avui a 2:15, ja t'avanço que avui tenim diverses coses d'aquí una estona, a 2:15, tenim un Pittsburgh Penguins contra Washington Capitals. És un enfrontament entre dues llegendes, Sidney Crosby contra Alexander Ovechkin. Si us agrada l'Ena Aquela i voleu veure dues de les grans estrelles de la història recent de la Lliga cara a cara, aquesta matinada teniu cita a Washington, en diferit per Movistar o en directe a través de la plataforma Disney+.
2: Número 4.
0: NBA femenina, la Lliga entra a les semifinals, que es poden veure de franc i en directe per Teledeporte i la plataforma de streaming de Ràdio Televisió Espanyola, RTV Play. D'aquí una estona, 2:15, segon partit entre Atlanta Dream i New York Liberty, i a 2:15, segon partit entre Las Vegas Aces i Golden State. Les dues sèries són el millor de 5 i ara mateix Golden State i Atlanta dominen per 1-0.
2: Número 3.
0: Anem al beisbol. Avui a les 2:00, tercer partit entre els New York Yankees i els Tampa Bay Rays. Si els del Bronx guanyen, certificaran la classificació per les sèries de campionat, és a dir, per les semifinals de la MLB. Podreu seguir el partit en diferit per Movistar.
2: Número 2.
0: I després a les 4, quart partit entre els San Diego Padres i els Milwaukee Brewers. Milwaukee domina la sèrie per 2-1, però els Padres ja han salvat una bola de partit. Ho han fet la passada matinada. Ara bé, si avui perden, quedaran eliminats. Per tant, partit de vida o mort, a cara o creu, pels de San Diego, en diferit també a Movistar.
2: Número 1.
0: I passem a l'NBA, perquè encara que estiguem de pretemporada, tothom està pendent de quan debutarà LeBron James amb els Sixers. L'estrella de 41 anys es va perdre l'estrena de la pretemporada contra els Knicks al Madison. Per tant, les tres properes cites en què podria debutar són les següents. Matinada de dijous a divendres, a 2:15, a la pista dels Nets, de Jordi Fernández.
1: Seria bo.
0: Seria molt xulo. Si no, la matinada de dissabte a diumenge, a les 2:00, a la pista dels Celtics, i si no, la setmana que ve, contra els Celtics, en aquest cas, però a casa.
1: Bé, segur que el veurem jugar. Tants partits com hi ha, segur que debutarà algun dia amb els Sixers LeBron James.
0: Exacte.
1: Molt bé, Pedrol, magnífic. Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé, Aleix. Adéu, gràcies. Adéu.

0: seguida marxem, després del back-to-back i aquesta magnífica conversa per conèixer Sergi Oliva, un altre català a l'NBA, però ens queda l'últim minut amb l'Oriol Jové.
1: Últim minut per sentir el central del Real Madrid, Raúl Asensio, lesionat, recuperant-se ara mateix d'una operació a la tíbia i que ha demanat disculpes públicament en una entrevista al diari AS pels dos problemes extraesportius que ha tingut en l'últim any. El cas dels vídeos sexuals, del qual l'han absolt, i fa un parell de mesos de la detenció en un control d'alcoholèmia multiplicant gairebé per 4 la taxa permesa.
2: Yo me equivoqué. Yo lo admití, yo lo admito y he pedido perdón y seguiré pidiendo perdón porque al final, como tú dices, soy un chico de 23 años que he cometido errores y voy a seguir cometiendo errores. Todo el mundo comete errores, pero tengo que ser consciente de dónde estoy. Estoy en el Real Madrid y eso no puede ocurrirme. Puedo cometer otro tipo de errores, pero estos no. Y yo soy el primero que soy consecuente con ello, soy el primero que quiere dar la situación a esto. Como he dicho antes, ahora no puedo, pero deseando que sea lo antes posible porque, como he dicho, soy el primer dolido en que la afición pueda dudar o pueda sentirse decepcionado conmigo y soy el primero que quiere revertir esta situación, soy el primero que quiere ganar todo tipo de títulos y de logros con este escudo, con el mejor club del mundo. I quiere estar aquí toda su vida, por tanto, este tipo de situaciones sé que no pueden ocurrir más.
0: Bé, doncs, ja diuen que rectificar-se savis, esperem que hagi après la lliçó, perquè són dos capítols foscos i greus de la seva vida i de la seva carrera futbolística.
1: Sí, Benedit Asensio en aquesta entrevista amb Tomàs Roncero. Amb ell donem per tancat el dimecres i de cara a aquest dijous, pendents més enllà del que ja hem comentat, de l'audiència que hi haurà a Suïssa pel recurs del Senegal sobre l'última Copa d'Àfrica. Si te'n recordes, el Senegal reclama anul·lar la decisió de la Confederació Africana de donar-li per guanyar de la Copa d'Àfrica al Marroc, tot i que sobre el camp la va guanyar el Senegal. La decisió va venir perquè, indignats per una decisió arbitral, els jugadors senegalesos van marxar durant uns minuts als vestidors.
0: Demà s'ha de resoldre, en principi,
1: sí.
0: El TAS. Va, a veure qui guanya la Copa d'Àfrica als despatxos. Gràcies, Joé.
1: Fins demà.
0: Fins aquí el programa d'avui. Gràcies, com sempre, a l'Oriol Montfort, a la part tècnica i a la redacció d'esports de RAC1. Demà tornem amb més ràdio esportiva. Ja queda menys perquè torni la Lliga. Només dos dies. Divendres, recordeu, que torna la competició de clubs amb un Màlaga espanyol. Per tant, demà ja en farem la prèvia i entrarem de ple, de cap, en aquesta nova jornada de Lliga. Divendres l'Espanyol, dissabte el Barça i el Madrid i dilluns, que és festiu, el dia del Pilar, tindrem el Tenerife i Girona. Per tant, cap de setmana intens ja amb la competició de clubs. A partir de demà us ho comencem a explicar aquí a Més Ràdio Esportiva. Descanseu, bona nit.
3: Tu diràs.
4: Amb l'aplicació de RAC1 ho tens tot a cop de clic.
3: Descarrega.
4: Podcast exclusius.
3: Streaming.
4: Doble reproductor RAC1 i RAC+1.
3: Contingut a la carta.
4: I escolta el que vols quan ho vols.
3: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
5: Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, a peu a terra, que és dijous. Dijous 8 d'octubre, el 2026. Ara hi ha algun ruixat cap a l'Alt Empordà. Els xàfecs aniran guanyant protagonisme i afectaran sobretot les comarques de Girona, la costa i el prelitoral de Barcelona. Localment descarregaran amb força. A la resta hi haurà més sol. Bufaran el mestral i la tramuntana i baixaran ja les temperatures. Ahir, precisament, els bombers van localitzar un altre mort del temporal. Era un conductor que havia quedat atrapat amb el cotxe en un túnel de les Franqueses del Vallès i que el van trobar ahir. Tot i que el temporal ja ha afluixat, avui torna a ser un dia complicat pels passatgers de Rodalies. La xarxa encara arrossega una dotzena de línies amb incidències. De fet, fins i tot les que funcionen aparentment bé acumularan retards perquè els trens hi han de circular a menys velocitat. A aquesta hora també encara tenim 2.500 famílies sense llum, més de 1.000 a Barcelona. En canvi, el que aquesta nit s'ha pogut celebrar amb normalitat és el primer concert de comiat dels 4 que oferiran els Oques gràcies a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Avui també continuarem pendents de les protestes per l'habitatge, que avui es lleva commocionat per la mort de la Mari Carmen. És la veïna de 87 anys de Madrid que van desnudar ara fa 15 dies, ara ja elevada definitivament en un símbol de l'esquerra. El moviment de defensa de l'habitatge, amb el sindicat de llogateres al capdavant, reivindicaran la seva figura a la vaga general que han convocat amb UGT i comissions el pròxim dia 11 de novembre, a tocar de l'inici de la campanya electoral per les eleccions del dia 29 de novembre. Avui parlarem de la figura de Mari Carmen, que ara l'esquerra reivindica amb força, i també dels decrets per l'habitatge que el govern d'Espanya ha aprovat, ara sí, amb la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez. Serà cap a 3:15 en temps de tertúlia, avui amb Neus Tomàs, Pere Mas, David Fernández i Ángeles Ribes i el Marc Molins, amb el Tian Riba trepitjant l'ull de poll. També parlarem del ball de noms a l'esquerra del PSOE, que encara no té candidat pel 29N. Ahir Més Madrid va proposar que la presidenciable del nou Front Ampli sigui l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, però no tots els partits dins de la coalició ho tenen clar. A Catalunya, el PP estudia col·locar l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, com a número 1 de la candidatura. Mentrestant, a Madrid, el partit continua alimentant el fantasma de la tupinada electoral. Ara s'hi ha sumat Alberto Núñez Feijó, que ahir va reconèixer que no es fia dels directius de Correus els encarregats de gestionar el vot anticipat, tot i que ell, Núñez Feijó, hi va treballar. Avui que continuem pendents de l'evolució del brot de pesta pulmonar a Rússia, el secretari general de l'OMS, Tedros Adhanom, ha disparat totes les alarmes després d'insinuar que el Kremlin amaga informació. Avui que a partir de les 11 parlarem de teatre, el món RQ, Josep Maria Miró, Marta Rida, Lourdes Barba i Mercè Arànega ens presentaran una obra que es pot veure al TNC que es diu El Cadell i que ha rebut molt bones crítiques. I després parlarem de televisió amb Víctor Amela i David Broc i amb el Joan Ferrer al diàling, com sempre, al migdia. Són les 6:03, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Com tu, de la matinada. Víctor Cullell, bon dia.
2: Bon dia.
0: Mònica Usar, bon dia.
3: Bon dia.
0: Albert Pedrol, bon dia.
4: Bon dia.
0: Ui. Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Víctor?
2: Sí, que la mort de la Mari Carmen, la dona de 87 anys a qui van desnonar del seu pis ara fa dues setmanes, ha encès els ànims d'aquells que encara són als carrers lluitant pel dret a un habitatge digne. Aquesta nit, els acampats a la Puerta del Sol de Madrid parlaven directament d'assassinat.
5: Totalmente enfadados, o sea, más no poder, con ganas de tomar las calles ahora más que nunca. Lo que le ha pasado a Mari Carmen no ha sido una muerte, ha sido un asesinato por parte del negocio de la vivienda.
6: Y ahora, como decía Mari Carmen, no podemos dejar de luchar por Mari Carmen.
2: I l'advocada de la Mari Carmen, Beatriz Duro, també ha dit aquesta nit a la cadena SER que hi ha responsables que li han provocat la mort a la seva clienta.
7: La verdad es que además de la pena, pues siento también muchísima rabia, porque evidentemente hay culpables detrás de todo esto y hay culpables de su muerte. Y esto afecta a muchísimas personas.
2: La Mari Carmen va morir ahir al vespre a l'Hospital Gregorio Marañón, després que el seu estat de salut empitjorés molt ràpidament després del desnonament. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijo han lamentat el que ha passat i Sánchez fins i tot ha escrit a Twitter que sent aquesta pèrdua com si fos pròpia.
0: Amb el tema de la Mari Carmen pot passar una cosa, que és que uns es passin de frenada i els altres es passin de frenada per l'altre cantó assenyalant els altres que s'han passat de frenada. Vull dir, perquè estic veient alguns vídeos que no sé si són reals d'algun programa de televisió d'aquests vinculats a la dreta i a l'ultradreta que fan esgarrifar, també. O sigui, entre el, no sé si cal que el Pedro Sánchez digui que és aquesta mort com pròpia. Vull dir, que és aquesta cosa també del Miquel Postureig. I, en canvi, a l'altre cantó ja veus programes de televisió que dius, mora meva. Aquesta nit també hem sabut que el PP de Madrid no permetrà un minut de silenci per la Mari Carmen.
2: Sí, tal com ha avançat aquesta nit el diari Opuneix, el govern d'Isabel Díaz Ayuso s'ha negat a organitzar un minut de silenci a l'Assemblea de Madrid, al Parlament de la Comunitat. Aquest matí hi ha ple, però fons oficials del govern autonòmic apunten al diari que el Partit Popular no contribuirà a polititzar aquest cas i que no formaran part de cap campanya interessada. El PSOE i Més Madrid ho havien demanat i després d'aquesta negativa han decidit traslladar el minut de silenci a l'exterior de l'Assemblea de Madrid.
0: Tot plegat, quan s'ha confirmat la data de la vaga general per l'habitatge, serà el dia 11 de novembre.
2: Sí, un dimecres. El Sindicat de Llogateres, Comissions Obreres, la UGT i la CGT i també la Intersindical s'han posat d'acord. La convocaran dos dies abans de l'inici de la campanya electoral. Feia 14 anys que sindicats majoritaris com la UGT i Comissions Obreres no s'unien a una vaga general. Reclamaran polítiques valentes en habitatge, però també hi haurà un rerefons laboral perquè sigui legal.
0: I el problema de l'habitatge ja és la principal preocupació de la majoria de barcelonins.
2: Segons l'última enquesta de serveis municipals de la ciutat, la preocupació per poder accedir a un habitatge digne s'ha multiplicat gairebé per 4 en els últims 4 anys, ho asseguren el 17% dels barcelonins. La inseguretat ocupa el segon lloc, amb el 12,5%. En canvi, quan els pregunten als barcelonins quin és el problema que més afecta la ciutat en general i no el que més els afecta a títol personal, la inseguretat és el que més amoïna els veïns.
0: Avui hem de tornar a repassar com es lleva la xarxa de Rodalies, perquè a aquesta hora encara hi ha una dotzena de línies amb incidències. Anem un dia més cap a l'estació de Sants de Barcelona. Allà hi tenim un matí més, en Josep Moragues. Bon dia, Josep.
3: Bon dia, sí. Després del dia inèdit que vam viure a Rodalies, avui la cosa millora una mica, però la situació tampoc és per tirar coets. De les línies amb més passatgers, l'R1 estaria funcionant entre Hospitalet i Mataró, i l'R4 continua anant de Sants Vicenç de Calders i acaba a Sants, i encara no arriba a Terrassa i Manresa, és a dir, aquesta línia, l'R4, mor aquí a Sants, on avui sí que veiem més persones del que, hem vist els últims, els darrers dies. Això sí, hi ha alguns retards destacables, i si hem de fer una llista de línies afectades, és molt complicat, i afectacions a pràcticament totes. L'única que va bé és la RL3, que va de Lleida a Cervera. Més enllà d'això, és possible que hi hagi problemes o que la línia estigui escapçada i hi hagi trams amb bus o que directament no funcioni. I a mesura que avanci el matí anirem descobrint quin és l'estat de la línia i també dels maquinistes que, com dèiem, ahir es van plantar i van dir que no era prou segur anar per la via. El que sabem ara és que DIF i Renfe continuen identificant l'estat de les vies, que treballen per millorar-les i per posar-les a punt i que els trens circulen en alguns trams més a poc.
0: Josep, per acabar de rematar una setmana amb molts problemes de mobilitat, avui els conductors de busos de TMB a Barcelona també fan vaga.
2: Sí, la Generalitat ha decretat serveis mínims del 40% en hores punta, del 20% en hores vall. L'aturada es divideix en tres fases, de 9 a 11 del matí, de 7 de la tarda a 9 de la nit i d'11 a 1 de la matinada. Els treballadors reclamen millores en els calendaris laborals i treballar 35 hores setmanals.
0: I el temps? Avui esperem ruixats a les comarques de Girona i també a les de Barcelona, però... Sí. Sembla que no seran tan contundents com les de fa 48 hores, no?
4: Clar, esperem que no, però de moment pinta... Ui. No, que tindrem un dia de temps insegur a aquestes comarques. A mesura que avanci al matí, aquests ruixats aniran a més, sobretot, a les comarques gironines. De fet, ja s'escapa alguna gota cap a l'Alt Empordà i després aniran avançant també cap al Maresme, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Barcelonès, i acabaran afectant molts punts de la costa i del prelitoral central. I a la tarda i al vespre encara hi haurà xàfecs en aquesta zona. Fins les 9-10 del vespre. Per tant, haurem d'anar seguint què passa avui, perquè crec que hi ha el concert d'Oques que es va anul·lar de sí. Dimarts, no? Que es va ajornar per avui.
0: Correcte.
4: Doncs podria córrer perill aquest concert, perquè s'esperen pluges, especialment durant la tarda, i encara es podrien allargar una mica de cara al vespre. La resta, en canvi, serà un dia de sol. Sí que en punts del Pirineu sí que hi haurà algun ruixat, sobretot cara nord, i fins i tot anirà baixant la cota de neu dels 2.000 metres fins als 1.600 metres, perquè ens entra més aire fred, vent de mestral i de tramuntana, i anirà fent baixar la temperatura i cops de vent que poden arribar als 90 km per hora a l'Alt Empordà i també al sud del país. I els propers dies, divendres, cap de setmana i dilluns, sembla que no plourà, potser dilluns algun ruixat al Pirineu, però en general seran dies tranquils i de sol i d'un ambient més de tardor.
0: Per cert, que ja tenim més coses... que el temporal ha deixat una nova víctima mortal.
2: Sí, la tercera, comptant la de Tordera i la de Montornès del Vallès. Aquesta última l'han trobat a l'interior d'un vehicle que es trobava un túnel inundat a les Franqueses del Vallès, que fa dies que està tallat. Però, a banda, els Mossos d'Esquadra han localitzat encara un altre cos, aquesta vegada una riera del Vendrell, però ara bé, en aquest cas, l'home hauria desaparegut durant els aiguats que van arrasar aquesta zona a l'agost, no aquests últims dies. Tot plegat mentre encara s'estan buscant també els dos desapareguts d'aquest cap de setmana, un a Pineda de Mar, al Maresme i un segon menor d'edat a Granollers.
0: I en plana política, a les 6 i 10, Alberto Núñez Feijóo s'uneix a Isabel Díaz Ayuso i també li inventa la teoria de la tupinada electoral.
2: El president del PP ha assegurat que demanarà més garanties per protegir el vot per correu. Fa més de 20 anys, Feijóo va ser president de Correus, l'empresa pública que gestiona aquest servei, i ha aprofitat la seva trajectòria per sembrar més dubtes sobre el funcionament de les eleccions.
8: Confío plenamente en los empleados públicos de correo. No confío en los directivos de correos. Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
2: I després d'aquestes paraules, el govern espanyol assegura que Feijóo cada vegada s'assembla més a Santiago Abascal.
0: I qui cada vegada té més números de ser candidat a aquest anomenat Frente Ampli, d'aquest, el Front Ampli d'Esquerres, és Ada Colau.
2: Sí, Més Madrid planteja que sigui ella la candidata per Barcelona i lideri el partit Front Ampli a tot l'estat. La sorpresa d'ahir va agafar els comuns en fals, que van dir que hi ha d'haver més debat, i a més també hi ha cops de colze amb Esquerra Unida i altres confluències que denuncien que ells ningú els ha consultat res de res. Sobre el possible cap de llista del PP a Catalunya, Alberto Núñez Feijóo veuria amb bons ulls que l'actual alcalde de Barcelona, Xavier García Albiol, fos qui es posés al capdavant del partit. La decisió aquesta hora encara no és definitiva, però el perfil polític d'Albiol i la seva gestió de Badalona el situen com un dels candidats amb més paperetes.
0: Més enllà de les eleccions, aquesta nit, oques grasses han esquivat la pluja i han triomfat en el seu primer gran concert de comiat. ...55.000 persones han omplert l'estadi Olímpic Lluís Companys per acomiadar-se d'aquesta exitosa banda catalana.
2: Sí, ha estat el primer dels quatre concerts que fins dissabte posaran punt final a 16 anys d'actuacions per tot Catalunya. Aquesta nit han repassat tots els seus grans èxits en més de dues hores de concert, encadenant un tema rere l'altre i pràcticament sense que el cantant Josep Montero hagi obert la boca. Només va voler començar l'actuació amb un agraïment al públic.
9: Aquesta setmana farem els primers concerts de la història d'Oques Grasses. Tot això va començar per amor i per amor s'acabarà també. Al final la vida està plena de principis i finals. I vull pensar doncs, que això perquè la fa única i bonica, sí o no? Si ha d'estar prena de principis i finals, el millor que podem fer, jo crec, és aprofitar les coses mentre duren.
10: Sí o no?
9: Ens ho passem a una escola i ho recordem per sempre més, o què?
10: Som-hi,
2: avui està previst el concert que s'havia de fer dilluns, abans ho deia la Mònica, i demà i dissabte els dos últims.
0: Què et passa, Pedrol?
11: No, que sempre fa això de... Sí o no? No, però que és molt seu, és molt seu. Sí, sí. No, molt fan, jo hi vaig demà, vull dir que no em trobaràs aquí, eh? Va, Víctor, segueixo-me, que es fa tard.
0: Què?
11: Res.
0: Tu vas demà?
11: Jo hi vaig demà, sí. Moltes ganes. I tu, qui vas?
0: Sí. Et pensaves que diria que no,
11: sí,
0: no?
11: Sí,
0: pues
11: sí,
0: no.
11: Sí.
0: Hi vaig.
11: Quan?
0: Dissabte.
11: Molt bé.
0: Sembla bé o no?
11: Sí, home, i tant.
0: No, perquè ara que estaves aquí parlant amb del... xipi-xips i tot, fas més ràdio ja que...
11: Sí, no.
0: Sí, doncs no, ja, sembles a la Josep Montero ja.
11: Ja ho posarem en comú, a veure què ens ha agradat més del concert.
0: Bueno, ja ha vingut avui, la Mònica Hernández ha vingut, però escolta'm, emocionada. Mm. Diu que el problema, és evident, és sortir d'allà. Clar, perquè has de fotre 55.000 persones, totes amb poc espai de sortida. Mm. Per cert, que la Mònica ha dit avui que veurem el concert d'avui. Però és que no sé després, sinó que no el poses, aquest. És clar, que ara posar-lo ja és més problemàtic. No el pots posar dilluns i dimarts que ve, suposo que deu estar a l'estadi olímpic buit encara, però bueno, però és que és complicat, i si ha de ploure fort, perquè una cosa és que caigui un xirimini, però si ens cau una com la de l'altre dia, no tant com la del... Perquè pot caure com la de fa... Perdona, Mònica... Pot caure, ja ho sé, això és el més complicat
4: de
0: del món.
4: O...
0: Sí.
4: Crec que no.
0: No, eh?
4: No,
0: com a dissabte no. Com abans d'ahir, no va ser com abans d'ahir. Abans
4: d'ahir. Amb algun xàfec...
0: Fort, força, maco,
4: sí,
0: pot ser.
4: De fet, hi ha un avís d'intensitat de pluja de 20 litres en mitja hora, vull dir que un xàfec fort podria caure. Sí.
0: Val. Per cert, els 3 dies que venen de...
4: Tranquil·litat.
0: És al·lucinant, eh? Com pot ser...
4: Ja.
0: Amb una setmana una cosa tan bèstia...
4: Ja ens va bé una mica, eh?
0: Sí.
4: De tranquil·litat.
0: Sí, també és veritat. També és veritat. Per cert, tot això, anem als Estats Units, a pràcticament un quart de set. Donald Trump continua la seva gira per internet per captar vots per les eleccions de mig mandat. Però avui li han sabotejat part de l'acte que ha fet a Texas.
2: Sí, diversos infiltrats han interromput diverses vegades la seva intervenció, fins al punt que els han hagut de fer fora de mala manera del pavelló, a San Antonio. Mentre els expulsaven, el president dels Estats Units ha aprofitat per dir-los que eren uns manifestants molt lletjos.
10: Sabeu, jo mai parlo de l'aspecte d'una persona, però aquesta gent és molt lletja, fan molt mala pinta. Si hi ha més manifestants a sou, si us plau, aixequeu la mà i foteu el camp d'aquí.
2: Però tot seguit s'ha intentat fer el simpàtic i ha reconegut que després de veure's per darrere en una càmera s'està quedant calb.
12: Wait a minute, I'm not happy right now.
10: Espereu un moment, no estic gens content ara mateix. Ja comença a clarejar aquí dalt. No estic content.
12: This is not good news.
10: Això no són bones notícies. Ara estic deprimit. M'havia dit a mi mateix que estava molt guapo aquesta nit, però ara m'he vist per darrere i això no va bé. Per què no m'ho heu dit?
12: Why didn't you tell me?
2: Un Trump que aquesta nit ha tornat a ironitzar amb uns possibles atacs de l'Iran a Los Angeles i a San Diego, matisant, això sí, que no ho permetrà.
13: Jo dic que amb el tema que ara parlarem, jo mai... És a dir, no és que Putin sigui sant de la meva devoció, però és que cada vegada que durant la pandèmia sortia Tedros Adhanom a parlar, jo m'espantava. Aquest home m'espantava. És un senyor que quan agafa un micro, espanta. Doncs bé, ha tornat a agafar el micro. I a través de l'OMS, insinua que Rússia està amagant informació del brot de pesta pulmonar.
2: Sí, l'Organització Mundial de la Salut ha demanat a Rússia que aclareixi si ha mort una segona víctima d'aquesta malaltia i el director de l'organització, Tedros Adhanom, no li agrada ni un pèl que el Kremlin sigui tan opac amb aquest brot.
14: L'OMS ha demanat més informació sobre les proves de laboratori que s'han fet a la persona que ha mort i els seus contactes. També més detalls del per què s'han aplicat mesures de salut pública i més informació sobre l'estat de salut dels confinats. Encara no tenim tota la informació sobre aquest episodi i no podem fer una avaluació completa del risc.
15: A full risk assessment.
2: A hores d'ara, Rússia assegura que ha seguit tots els protocols i que no hi ha cap brot de pesta pulmonar al país.
13: I tot això... Avui hem sabut que dos bars de Barcelona es mantenen entre els 50 millors del planeta.
2: La prestigiosa llista The World's 50 Best Bars ha col·locat el Sips, al carrer Muntaner, a la 16a posició mundial, i el Paradiso, al Born, al 17è lloc. Ja fa anys que tots dos es mantenen en aquesta llista i, de fet, tant el Sips com el Paradiso van ocupar la primera posició del rànquing els anys 2023 i 2022, respectivament. Aquest any, el millor bar del planeta, segons aquesta llista, és el Bar Leone de Hong Kong.
13: I a Sitges avui comença el Festival de Cine, Cinema Fantàstic.
2: Durant els pròxims 10 dies, el certamen desplegarà la catifa vermella grans noms del gènere i desfilarà el director del Senyor dels Anells, Peter Jackson, o els actors Kevin Bacon i Danny DeVito, que rebran el Premi Honorífic del Festival, i també altres cares conegudes del setè art, com Robert Eggers, Cassie Affleck, Bàrbara Rey o Alejandro Amenábar.
13: Hòstia, afonsar Bàrbara Rey aquí al mig.
2: Sí.
13: També és una cosa molt... Titani DeVito. Hòstia, Danny DeVito... que, clar, estic mirant les pel·lícules de... És que en té tantes. Los que me los golpean dos veces, que seria de les... fan riure, però no seria dels Batman. Matilda,

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot. Considerem que el cant de la senyera és un himne amagat de Catalunya i que és... Això amb l'Arnau, més d'una vegada havíem parlat d'això, del cant de la senyera. A mi li encanta el cant de la senyera. Es dirà aquesta versió Llum als ulls i força al braç. I s'estrenarà dissabte a les 6 de la tarda. Pel que fa als esports, l'aturada per seleccions més llarga fins ara ja és història, sortosament, i avui hi ha tots els jugadors a entrenar-se.
2: Sí, la Lliga reprèn demà amb un Màlaga espanyol, 9 del vespre en directe a RAC1. Manolo González està pendent de recuperar Roberto Fernández, que torna de la selecció espanyola, mentre que el Barça també ha de recuperar una pila de futbolistes. Dissabte juga contra el Getafe al Camp Nou. Joan García serà titular després de fer-se mal al genoll en l'últim partit de Lliga contra el Racing de Santander. Rafinha també està bé, malgrat tornar amb molèsties de la selecció del Brasil. Ara bé, tot fa pensar que en el seu cas dissabte sortirà des de la banqueta, en benefici de Gabriel Jesús, que podria ser titular. El Barça-Getafe és a 6:45 de la tarda i més tard, a les 9, el Real Madrid rebrà el Villarreal amb Kylian Mbappé absolutament recuperat de les seves molèsties.
1: Mentrestant, el Barça organitzarà un acte de retirada de Pedrito, de Pedro Rodríguez, que hi va anunciar un tipus magnífic, que ja retirava amb 39 anys.
2: Sí, serà demà a 12:45 del matí a l'Auditori 1899 del Camp Nou. El davanter canari va ser una peça molt important del millor Barça de la història, el de Guardiola, amb qui va guanyar 20 títols. En total en té 25. Més coses, el Museu de Cera de Barcelona ha inaugurat una figura de l'excapità de l'Espanyol, Dani Jarque. En l'acte hi va anar el president de la Generalitat i perico declarat Salvador Illa, que va posar-li el braçalet de capità. També hi van anar els pares del futbolista, l'entrenador de l'Espanyol, Manuel González, el capità del primer equip, Javi Puado, i també hi era Lucía Vallejo, de l'equip femení. I en bàsquet, el Manresa ha aconseguit la seva primera victòria de la temporada. Ho va fer ahir, el Nou Congost, de 12 punts contra l'Ulm d'Alemanya a l'Eurocup.
3: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
1: I a les 6:21, el diàling. Hola, Joan Ferrer.
4: Bon dia.
1: Bon dia.
4: A veure, avui us porto una cosa diferent. Anem a variar una mica. Perquè ja sabeu que cada dia faig una ronda per ràdios municipals a veure què en trobo.
1: Sí.
4: Doncs ahir vaig anar a parar a Ràdio Olot i vaig sentir un anunci d'una carnisseria o xarcuteria i m'agradaria compartir-lo, perquè no sé si sóc jo, que tinc el cervell brut, o tots trobareu que està com pujadet de to.
5: Ostres, Enriqueta, quant de temps sense veure't.
6: Ai, que ho diguis, Palmira. Tot el dia amunt i avall, i ara vinc de Can Coromines de comprar una mica d'embotit.
5: Calla, jo també hi vaig, i mira que tenen coses bones. Li diuen el Messi de les botifarres.
6: Sí, sí, però ara hi ha el seu fill, en Pol.
5: Ai, sí, mira que és trempat i guapo i agradable. I té una botifarra. Ai, que bona la seva botifarra.
6: Sí? Quina t'agrada més, la de Perol o la medieval?
5: No, jo sóc més de fuet. En tenen un que fa dos pams. No te l'acabes.
6: És ben bé el lamin llamal del fuet.
3: A la plaça Mercat d'Olot, Coromines. Porcs ben parits.
4: Carai, l'Enriqueta i la Palmira van molt roentes, trobo. A Can Coromines van ben servits. Sobretot, compreu la carn d'olla de Can Coromines. I qui no car d'Olot, que vagi a Can Coromines, home.
1: Ai, Déu.
4: Ja està. No fem més publicitat, tampoc.
1: No. Va, no tenia previst provar-la. L'he canviat a última hora, aquesta cançó. L'he canviat a última hora, però és que he vist aquí arribar la Mònica tan feliç. Home, esclar. Vinga, sí o no? El Josep Montero al capdavant amb els Oques Grasses, que tornaran aquesta nit, si Déu i la pluja vol, per cantar segur aquest Elefants.

0: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics Sensiba a rodi.es. Sí, sí, Sensiba. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
1: Botifarres alineades i corbata dels diumenges. Tot a punt, Núria.
2: El taulell brilla com un mirall, cabells, tot a lloc... Tot a punt per obrir.
3: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país. Música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
4: Una tardor molt super amb els superxecs de Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. Només del 8 al 10 d'octubre et regalem el 50% del que t'emportis en alimentació, drogueria i perfumeria en superxecs de 10 euros per a pròximes compres. Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
5: Un món més verd és possible amb Verdmont. Som professionals en la retirada d'amiant a tot Catalunya. Fa 12 anys que eliminem amiant amb responsabilitat per transformar els teus espais i garantir-te un entorn millor. Amb experiència, dedicació i un compromís constant amb l'excel·lència, som aquí per ajudar-te. Més info a verdmont.com.
6: Si eres de los de no hay dos sin tres o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
7: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
8: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
9: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
8: Truca a Verisure al 900-903-744.
10: Verisure.
11: Rock and Go és un podcast per gent valenta i sense por.
12: En lloc de pensar en com millorar un 5%, un 10%, per què no penses una miqueta més enllà?
11: És un podcast per gent conscient del planeta en el que vivim.
13: Som els sostenibles i tot el que podem eliminar de poder transportar molt millor.
11: És per aquells que volen fer millor la vida dels altres.
14: El proper pas que volem donar és per aquesta mateixa tecnologia validar-la com a eina de diagnosi.
11: I tu? Ets un d'ells?
15: Rock and Go, el podcast per emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
16: RAC1 Podcast.
15: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
17: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
18: 1048 01048.
17: Sèrie
18: 26026.
17: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
19: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1 i RAC+1.
20: Accessible. Pràctica. Fàcil.
19: Ràdio en directe.
20: Contingut a la carta.
19: Podcast.
20: El que vols. Quan ho vols.
19: A l'aplicació de RAC1.
21: Són 2:15 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Molt Prats, Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sapigueu que la mort de la Mari Carmen ha encès encara més les protestes pel dret a l'habitatge.
2: Mari Carmen Abascal ha mort a Madrid, convertida en un símbol dues setmanes després que la desnonessin. Els sindicats d'habitatge ho titllen d'assassinat i s'hi agafen per mantenir les mobilitzacions.
0: Mentrestant, a Rodalies encara hi ha algunes afectacions pels aiguats de l'última setmana. Només queden incidències a quatre línies i fa uns minuts s'ha reobert l'R4 de cap a cap en directe. Des de l'estació de Sants de Barcelona, Josep Moragues, bon dia.
3: Bon dia, sí, hi ha moltes menys afectacions que les que hi havia ahir. Les línies que estan afectades a aquesta hora són R2 Nord, R3, R13 i R14. Les principals línies, doncs, ja funcionen, segons diu Renfe.
0: I el temporal dels últims dies ja ha deixat 3 morts, l'últim a les Franqueses del Vallès.
2: L'han trobat al túnel de les Franqueses, inundat des de diumenge, i encara hi ha 2 desapareguts més. A banda, han trobat un mort al Vendrell, que hauria desaparegut a l'agost també per uns aiguats.
0: Alberto Núñez Feijóo s'ha afegit a Isabel Díaz Ayuso i posa en dubte que votar per correu sigui segur.
2: El líder del PP diu que demanarà mesures extra per protegir el vot per correu. El govern espanyol acusa d'escampar notícies falses i de comprar el relat de l'extrema dreta.
0: I oques grasses han omplert Barcelona d'eufòria en el seu primer concert d'acomiad a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
2: Més de 2 hores d'actuació sense pluja en què els d'Osona han repassat tots els seus grans èxits. Queden 3 concerts, avui, demà i dissabte.
0: Els esports, Joan Garcia serà titular dissabte contra el Getafe. En canvi, Rafinha podria ser suplent.
4: Tots dos estan bé de les seves molèsties que tenien, però el davanter encara no s'entrena amb el grup. Avui els clubs de primera recuperen els internacionals després de l'aturada per seleccions més llarga fins ara. L'Espanyol podrà tornar a comptar amb Roberto Fernández.
0: Mònica Usart, bon dia.
5: Bon dia.
0: Avui tornen els ruixats, però no a tot arreu.
5: No, afectaran bàsicament les comarques de Girona i les comarques de Barcelona. De fet, a mesura que avanci el matí, se'n formaran a les comarques gironines i després aniran avançant cap al Maresme, Vallès, Barcelonès, i entre la tarda i el vespre encara quedaran xàfecs, sobretot a la costa i al prelitoral central. A la resta, en canvi, tindrem un dia més tranquil, sí que amb alguns ruixats al Pirineu, especialment cara nord, amb cota neu que anirà baixant dels 2.000 fins als 1.600 metres. I avui dia de mestral i de tramuntana, amb cops que poden superar els 90 km per hora al sud i també a l'Empordà, i baixen les temperatures.
0: I què marquen ara els termòmetres?
5: Doncs ara mateix entre 16 i 20 graus a Barcelona, 19 a Tarragona, 15 a Lleida, 14 a Girona, 13 a Solsona, 18 a Mataró i 16 a Sant Cugat.
0: Pel que fa al trànsit, fa una hora mal comptada que hi ha hagut un accident a la AP7 a Barberà del Vallès en sentit Girona. De moment s'acumulen vehicles al voral, però d'aquí una estona en hora punta pot ser un problema. També hi ha hagut un accident a la B10, a la Ronda Litoral, en aquest cas a Santa Coloma de Gramenet, en sentit Llobregat. Hi ha un carril tallat per aquest accident i, com dèiem, està tallat també el túnel de les Franqueses, entre les Franqueses del Vallès i Canovelles, la C352, tallat des de fa ja 4 dies per inundacions. El transport públic més enllà de Rodalies, avui els busos de Barcelona també aniran a mig gas. Hi ha vaga de conductors de TMB. La Generalitat ha decretat serveis mínims del 40% en hores punta i del 20% en hores vall. Passen 3 minuts de 6:45 del matí, fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, dijous 8 d'octubre del 2026.

0: món a RAC1.
1: 6:37, la mort de la Mari Carmen, el símbol de la lluita contra els desnonaments, sacseja encara més la crisi de l'habitatge.

0: La mort de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys a qui van desnonar del seu pis ara fa 15 dies, ha caigut com una galleda d'aigua freda al moviment social que es va posar en peu de guerra gràcies a ella. La van fer fora de casa el 23 de setembre, després de més de 70 anys sota el mateix sostre, al Retiro, a Madrid, i des d'aleshores havia estat ingressada a l'Hospital Gregorio Marañón. Gràcies a la pressió de la gent als carrers, que han acampat a la Puerta del Sol i a la plaça Catalunya de Barcelona, entre altres llocs, la Mari Carmen havia pogut arribar a un acord amb l'empresa propietària del seu habitatge per poder-hi tornar amb un contracte de 8 anys. Però en l'últim any la seva salut havia empitjorat molt ràpidament i arran del desnonament encara s'havia deteriorat més fins al punt que no ha pogut superar que la deixessin al carrer. Després de saber-se la notícia, els acampats de la Puerta del Sol de Madrid parlaven directament d'assassinat.
1: Totalmente enfadados, o sea, más no poder, con ganas de tomar las calles. Ahora, más que nunca, lo que le ha pasado a Mari Carmen no ha sido una muerte, ha sido un asesinato por parte del negocio de la vivienda.
2: Y ahora, como decía Mari Carmen, no podemos dejar de luchar por Mari Carmen.
0: De fet, l'advocada de la Mari Carmen, Beatriz Duro, també creu que la seva mort es podria haver evitat. En declaracions a la cadena SER, ha assegurat que darrere de tot el que ha passat hi ha responsables molt evidents.
3: La verdad es que además de la pena, pues siento también muchísima rabia, porque evidentemente hay culpables detrás de todo esto y hay culpables de su muerte. Y esto afecta a muchísimas personas.
0: El cas de la Mari Carmen escenifica la magnitud de la situació de l'habitatge i amb la seva mort esdevé una víctima més d'aquesta crisi. Val a dir que en només dues setmanes l'escenari social i polític de l'Estat ha canviat per complet. Acampades indefinides, ara ho deia, amb uns nous decrets d'habitatge i també, per acabar-ho d'adobar, eleccions anticipades. De fet, aquesta mitjanit ha entrat finalment en vigor el ja socialment batejat com a decret Mari Carmen. La notícia de la seva mort, en plena precampanya electoral, representa també un nou gir de guió per les eleccions espanyoles. De fet, els principals líders polítics es van afanyar a donar el condol, però també van fixar la seva posició. Des de Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
4: Bon dia. El primer, Pedro Sánchez, a través de les xarxes, mostrant el condol, però dient també que aquesta és una pèrdua que molta gent sent ell també com a pròpia. Alberto Núñez Feijóo també piulava a X que traslladava el condol, però advertia que d'aquesta mort no se'n pot fer una utilització interessada durant la campanya per part dels partits. Deia que no es poden posar més pedres al mur. La Comunitat de Madrid, que presideix Ayuso, remarcava que havia tingut tota l'atenció en un hospital públic abans de morir. Mari Carmen Abascal va morir al Gregorio Marañón ahir al vespre. La notícia es va conèixer poc més d'una hora després i la va fer pública el sindicat de llogateres, els impulsors de l'acampada de Sol. I a la Puerta del Sol s'hi va fer un minut de silenci i després una marxa amb uns centenars de persones cap al Congrés dels Diputats. Se la va desnonar el 23 de setembre, aquell dia se la va ingressar en un hospital, però amb intenció de fer un reconeixement. La idea era donar-li l'alta, però ja no n'ha sortit mai més.
0: Però el PP de Madrid no vol que el condol per la Mari Carmen s'allargui massa. Tal com ha avançat aquesta nit el diario.es, el govern d'Isabel Díaz Ayuso s'ha negat a fer un minut de silenci a l'Assemblea de Madrid, al Parlament de la Comunitat. Aquest matí hi ha ple, però fonts oficials del govern autonòmic apunten a El Diario que el Partit Popular no contribuirà a polititzar aquest cas i que no formaran part de cap campanya interessada. Com dèiem, la mort de la Mari Carmen de segur que jugarà un paper molt important a la campanya electoral, però el seu nom també apareixerà en aquestes setmanes prèvies a la vaga general, convocada finalment per dimecres 11 de novembre. La data la van consensuar ahir el Sindicat de Llogateres, Comissions Obreres, la UGT, la CGT i la Intersindical. Tots plegats confien que la convocatòria sigui un èxit, sobretot perquè l'augment desbocat del preu de l'habitatge fa que cada cop hi hagi més persones amoïnades pel seu futur. Avui en tenim un nou exemple. A Barcelona, la preocupació pel problema de l'habitatge s'ha multiplicat gairebé per 4 en els últims 4 anys, ho diu l'última enquesta de serveis municipals de la ciutat, que mostra que l'habitatge ja és la principal inquietud de la majoria de barcelonins per davant de la inseguretat. Tres minuts i arribarem a 3:15 del matí. Aquesta setmana agafar un tren de Rodalies s'ha convertit en un autèntic mal de cap a Catalunya. Lluny de tornar a la normalitat, avui encara hi ha almenys 4 línies amb afectacions, cosa que implica haver de fer part del recorregut en autobús, i a banda, en aquells trams on sí que hi circulen combois, en molts casos ho fan més lentament del que és habitual. És a dir, que si teniu la sort d'arribar al vostre destí, segurament ho fareu molt més tard del que preveieu. La bona notícia és que sembla que la xarxa va recuperant la normalitat i una mostra és que ara fa mitja hora ha reobert de punta a punta l'R4, que era una de les línies més afectades des de dissabte passat. Anem cap a l'estació de Sants. Allà hi tenim, com cada matí, en Josep Moragues. Josep, bon dia.
5: Bon dia. Sí, després del dia inèdit que vam viure ahir a Rodalies, avui la cosa millora força, tot i que encara hi ha afectacions. Les línies amb més passatgers ja funcionen, l'R1 torna a circular de punta a punta, com deies, i la R4 també funciona en tot el seu recorregut. També es recupera el servei de la R7 i la R8, que des del dissabte no funcionava, avui tornen a funcionar, són les línies que van cap a la Universitat Autònoma de Barcelona. No tot és normal, l'R2 Nord només circula entre Granollers Centre i l'aeroport, i l'R3 només té tren entre la Garriga i Ripoll. L'R13 i l'R14 també tenen diverses afectacions, i l'R11 continua sense trens i té servei de bus entre Portbou i Sils i entre Girona i Sant Andreu. En total hi ha aquestes línies afectades. Avui Sants, que com dèiem, es respira més normalitat i hi arriben més trens i en surten més.
0: El temporal dels últims dies, a banda de deixar incidències a Rodalies, també ha deixat una nova víctima mortal, la tercera, comptant la de Tordera i la de Montornès del Vallès. Aquesta última l'han trobat a l'interior d'un vehicle que es trobava un túnel inundat a les Franqueses del Vallès, que per cert fa dies que està tallat. Però per acabar de rematar una setmana amb molts problemes de mobilitat, avui els busos de Barcelona també aniran a mig gas, en aquest cas per la vaga parcial de conductors de TMB. En tot cas, la Generalitat ha decretat serveis mínims del 40% en hores punta, Pol, i del 20% en hores vall.
6: L'aturada es divideix en tres fases, de 9 a 12 del matí, de 7 de la tarda a 9 de la nit i d'11 a 1 de la matinada. Els treballadors reclamen millores en els calendaris laborals i que les 35 hores setmanals s'apliquin ja a partir del 2027 de forma homogènia. La reunió de mediació de dilluns no va arribar a bon port i la plantilla, doncs, manté les aturades que continuaran els dies 14, 15, 20, 22, 27 i 29 d'octubre.
0: Ara són pràcticament 3:15 del matí. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha decidit trencar el silenci sobre el fantasma de la tupinada electoral, creat i alimentat per Isabel Díaz Ayuso. Fins ara, Feijóo havia deixat que els membres del seu partit es barallessin i es contradiguessin a l'hora de valorar si el vot per correu és fiable, és a dir, si confien que els treballadors de Correus actuaran de forma legal, però ara el líder dels populars ha assegurat que demanarà més garanties per protegir el vot per correu. Això ha provocat que el govern espanyol s'hagi endut les mans al cap, assenyalen que el cap de l'oposició cada vegada s'assembla més a Santiago Abascal. Madrid, Adrià de las Heras, bon dia.
7: Bon dia. Fa més de 20 anys Feijóo va ser president de Correus, que precisament és l'empresa pública que gestiona els vots per correu. I ara aprofita aquesta trajectòria per sembrar encara més dubtes sobre el funcionament de les eleccions.
8: Confío plenamente en los empleados públicos de Correo. No confío en los directivos de Correos. Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
7: Els ministres Félix Bolaños, a la SER, i Ernest Urtasun, una televisió espanyola, responen que el PP es fa ressò dels mateixos rumors que l'extrema dreta.
9: Desde Trump hasta la señora Ayuso, pasando por Abascal, pues poniendo en duda el voto por correo. Es como un patrón.
10: Y yo le exijo al señor Feijóo que deje de propagar bulos y que deje de atacar a nuestras instituciones.
7: Per cert, que el govern espanyol també demana que el Suprem aixequi la mesura cautelar que manté contra la llei de nets. Aquesta decisió judicial podria deixar sense vot més de 300.000 persones a les eleccions del proper 29 de novembre.
0: Sobre el possible cap de llista del PP a Catalunya, Alberto Núñez Feijóo veuria amb bons ulls que l'actual alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, fos qui es posés al capdavant del partit. La decisió aquesta hora encara no és definitiva, però el perfil polític d'Albiol i la seva gestió de Badalona el situen com un dels candidats amb més paperetes. I els comuns fan assemblea avui per aclarir les candidatures. Hi ha un perfil que sobresurt d'entre la resta, que és el d'Ada Colau. Més Madrid planteja que sigui ella la candidata per Barcelona i lideri la unitat de les esquerres, el Front Ampli, a tot l'Estat. I aquesta nit, a les 6:47, Oques Grasses han fet somiar Barcelona en el seu primer concert de comiat. Després d'ajornar el concert de dilluns a causa dels aiguats, aquesta nit els d'Osona han esquivat la pluja, una actuació de més de dues hores en què Josep Montero i companyia han repassat tots els seus grans hits. Ha estat el primer dels quatre concerts que fins dissabte posaran punt final a 16 anys de carrera dalt dels escenaris. Ha seguit aquest primer concert l'Héctor Huguet.
11: Amb 20 minuts de retard, l'estadi es queda a les fosques, ovació general i silenci. A l'enorme pantalla principal hi apareixen imatges quotidianes dels inicis de la banda. De sobte, els focus il·luminen la part contrària de l'estadi, on s'hi veuen les siluetes dels membres de la banda. Totes les siluetes, menys una, la de Josep Montero. La cara principal dels Oques apareixia des d'un petit escenari al centre de l'estadi. Segurament aquest inici va ser el més espectacular de la nit. La força del concert la va posar, sens dubte, la pròpia gent que va cantar a capella tots els seus grans hits. La última cançó va ser Sort de tu. Avui, si la pluja ho permet, segon concert.
0: Sí, 48.
12: EMA Automoción, concessionària Moda i Jaeco a Barcelona, Mataró i Girona, us ofereixen aquest espai.
0: Esports, l'aturada per seleccions més llarga fins ara ja és història i per això avui els clubs recuperaran tots els seus efectius. El futbol de primera torna demà a les 9 del vespre amb un Màlaga espanyol, mentre que el Barça i el Real Madrid Pedrol juguen dissabte.
5: Sí, l'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, està pendent de recuperar Roberto Fernández, que torna de la selecció espanyola. El Barça, per la seva banda, també ha de recuperar una pila de futbolistes per jugar contra el Getafe al Camp Nou. En aquest sentit, Joan García serà titular després de fer-se mal al genoll en l'últim partit de Lliga contra el Racing de Santander. Rafinha també està bé de les molèsties amb el Brasil, però tot fa pensar que dissabte sortirà des de la banqueta. En el seu lloc, Gabriel Jesús té números de ser titular. El Barça-Getafe és a 6:45 de la tarda i més tard, a les 9, el Real Madrid rebrà el Villarreal amb Kylian Mbappé absolutament recuperat de les molèsties al genoll en França. En canvi, no hi serà Raúl Asensio, que continua lesionat de llarga durada. Des de fa temps, Asensio és més notícia pel que fa fora del terreny de joc que no pas pel que fa a dins. L'últim episodi va ser multiplicar gairebé per 4 la taxa d'alcoholèmia mentre conduïa. Sobre aquest últim incident, avui Asensio ha demanat perdó en una entrevista al diari AS.
13: Yo me equivoqué. Yo lo admití, yo lo admito y he pedido perdón y seguiré pidiendo perdón porque al final, como tú dices, soy un chico de 23 años que he cometido errores y voy a seguir cometiendo errores. Todo el mundo comete errores, pero tengo que ser consciente de dónde estoy. Estoy en el Real Madrid y eso no puede ocurrir.
5: El futbolista encara s'estarà uns 2 mesos de baixa després d'operar-se l'altre dia de la tíbia dreta.
0: Mentrestant, el Barça organitzarà l'acte de comiat de Pedro Rodríguez, de Pedrito, que ahir va anunciar la retirada amb 39 anys.
5: Sí, serà demà a 12:15 del matí a l'Auditori 1899 del Camp Nou. El davanter canari va ser una peça molt important del millor Barça de la història, amb qui va guanyar un total de 20 títols.
14: Todavía hoy recuerdo el ruido. Miles de personas en la grada y un chaval de Tenerife de 20 años esperando en la banda, justo allí.
15: Pedrito, con ese dorsal 33.
14: Ese día entré a un campo de
5: futbol. En total, Pedri plega amb 25 títols.
0: Més coses, el Museu de Cera de Barcelona ha inaugurat una figura de l'excapità de l'Espanyol, Dani Jarque.
5: Sí, en l'acte hi va anar el president de la Generalitat i perico declarat Salvador Illa, que va posar-li el braçalet de capità a la figura. També hi van anar els pares del futbolista, l'entrenador de l'Espanyol, Manuel González, el capità del primer equip, Javi Puado, i també Lucía Vallejo, de l'equip femení. I en bàsquet, el Manresa ha aconseguit la primera victòria de la temporada, ho va fer ahir el Nou Congost, de 12 punts contra l'Ulm d'Alemanya a l'Eurocup.
0: I la Marató de Barcelona continua trencant rècords.
5: Quan encara falten 5 mesos per la pròxima edició, la cursa ja ha superat els 32.000 dorsals venuts, que suposen una xifra històrica de participació. Per aquest motiu, l'organització espera ara exaurir en els pròxims dies els 37.000 participants en una edició que superarà tots els registres fins ara.
16: El nou Moda Nou superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. O Moda Jaeco M Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
0: 8 minuts i les 7.
17: RAC 1.
18: Això és boníssim. D'on és?
17: És de Dia.
18: De debò?
17: Sí.
18: Molt bé.
17: Avui a Dia, el pernil cuit extra 97% carn de la marca Dia per només 1,49. De debò. Molt bé. Dia.
19: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
20: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya't, són unitats limitades.
1: Rodi Motor Services, motor de confiança.
21: Quin és l'únic lloc on pots gaudir d'unes bones castanyes, uns panellets, atraccions, cultura popular i la millor música catalana? Doncs la Castanyada del Cabra Roc! Aquest 31 d'octubre, vine a viure la castanyada més gran de Catalunya a Montmeló, amb els millors artistes catalans. 31 Fam, la Ludwig Band, els Catarres, l'Axan Busto, Figaflaues i molts artistes més. Entra ara a cabrorock.cat i aconsegueix una de les últimes entrades. Corre, corre, que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!
22: Fira del Nadó al Corte Inglés. Fins a l'11 d'octubre, 15% de descompte directe en cotxets, cadiretes de passeig i de cotxe. I 15% de regal per les teves compres de puericultura, tèxtil llar nadó, joguines de primera infància i per a farmàcia de nadó. Últims dies per descobrir la Fira del Nadó al Corte Inglés. Consulten les condicions a la botiga web i app.
23: Nuevo Protos tercer año. 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast.
24: Acertarás.
25: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa el tiempo, se para.
26: Descobreix Egipte, la Xina, el Japó, Vietnam, amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés. Reserva ara i aconsegueix fins a 400 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions.
27: Una maravilla és poder viajar.
28: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
29: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
28: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
30: Medishore.
31: RAC 1 Podcast.
32: Sense filtres. Un podcast de converses valentes sobre salut mental. Cada setmana Marta Cailà parla amb veus conegudes sobre què significa conviure amb neurodivergències i trastorns mentals.
33: Per exemple, parlarem de la hipocondria amb la periodista Cristina Puig.
34: El que per les persones normals no li fan massa cas o s'esperen anar a veure el metge, que és el que s'ha de fer, jo ja estic en alerta perquè ja he buscat què vol dir, què significa que hagi sortit això i els dies que fa que ho tinc, i això és un malviure.
32: Sense filtres, amb Marta Cailà. Tots els dijous un nou capítol a l'app i al web de RAC 1. Tots som un milió. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
35: El món a RAC 1.
0: 4 minuts i mig i les 7. A aquesta hora, lo que em té fart amb el Lu Martín.
36: Lo que em té fart és no saber mai on he deixat el mòbil.
0: I escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dijous.
37: Són molts els que darrerament ens han recordat de Terminator quan ens han alertat dels perills de la intel·ligència artificial. I té mèrit tenint en compte que estan a punt per complir-se 42 anys de l'estrena de la primera pel·lícula. El documental Terminator, la saga contra les màquines, analitza com sobretot les dues primeres dirigides per James Cameron van anticipar debats actuals sobre l'ús i el perill de la tecnologia i el futur de la humanitat. El documental és un caramel per als cinèfils, perquè el mateix Cameron explica com va ser el procés de crear i rodar una pel·lícula icònica. A més, posa el focus sobre la influència de l'heroïna Sarah Connor, que va impulsar una nova manera de feminitat mai celebrada fins a aquell moment. Terminator, la saga contra les màquines, és molt entretinguda i està disponible a Movistar Plus.
0: Hi ha 3 minuts per les 7. Aquesta hora recollim un dia més històries sorprenents i extraordinàries amb el Marc Artigau, avui el nen de Turkana.
38: Kamoya Kimeu, un kenià que havia deixat l'escola, va començar a treballar amb paleontòlegs buscant fòssils. Al principi ell s'ho prenia com un joc, però amb els anys va desenvolupar l'habilitat extraordinària de reconèixer un fòssil entre les pedres. El 1984, prop del llac Turkana, va veure un petit fragment de crani que sobresortia del terra. Els científics que l'acompanyaven no hi van donar gaire importància i van continuar treballant en un altre lloc. Però Kamoya va insistir i finalment van descobrir que aquell petit fragment era l'esquelet d'un nen que havia viscut feia 1,6 milions d'anys, el nen de Turkana, un dels fòssils humans més importants mai descoberts. Imagineu-vos la festa i l'alegria. Tots deien que Kamoya tenia la capacitat de saber mirar. Gràcies a ell es van trobar també altres fòssils fonamentals per estudiar la nostra evolució.
0: I el diàling.
2: Roma Kuruma, concessionari oficial Mazda i Suzuki a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi, patrocina aquest espai.
0: Un dia més amb els meus draps bruts. Joan Ferrer, bon dia.
3: Bon dia, Víctor Cullell. És que m'agrada molt quan personalitzes les hores.
0: 2 minutes i arribarem a 3:15 del matí.
4: De què?
0: Del matí.
5: Això és una vergonya.
0: Del matí.
3: Sí. I a la SER creuen que els porters de futbol no els agraden els dolços.
6: Yo creo que, fíjate, que eso te lo puede explicar un portero porque yo no tengo ni idea, pero yo creo que tiene miedo a tirarse porque está el poste y la red.
7: Pues puede ser perfectamente. También. Y luego que tiene un golpeo, ya te digo,
8: más
7: rollo...
8: Más por el poste y por la red, claro.
9: ¿Repetimos?
8: Más rollo... por el poste y por la red. Más rollo... por el poste y por la red.
10: Aquí se l'entrevistarà aquest matí el Xuxu.
3: I a la tertúlia ja circulen els virus com elefants.
11: Si no és un caprici, la mirada sobre Junts, que diu, escolti, anem a aplicar la mirada sobre Junts...

0: Quan ha estat l'última vegada que t'ho has passat bé al volant? Difícil, eh? Nou Suzuki Swift amb un disseny completament nou. Tecnologia híbrida, etiqueta Eco, connectivitat smartphone amb Suzuki Connect i 10 anys de garantia. Redescobreix la sensació de passar-ho bé al volant. Consulta'n les condicions a suzuki.es.
1: Roma Coruma, a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
2: RAC 1. Tots som 1.
1: El Pla Autoplus et sembla una bona ajuda? Doncs suma-hi 4.500 euros més. Sí, 4.500 euros més de Ford per estrenar el teu Kuga híbrid endollable. 4.500 euros més. Però afanya't, només fins a final de mes. A la xarxa Ford de Catalunya.
3: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dijous. Dijous 8 d'octubre del 2026. Ara hi ha algun xàfec cap al cap de Creus i núvols a la resta. Els ruixats aniran a més i afectaran les comarques de Girona i després aniran avançant cap a la costa i al prelitoral de Barcelona. Localment poden ser intensos amb tempesta. Bufaran el mestral i la tramuntana i baixen les temperatures. A les últimes hores, a més, els bombers han localitzat una altra víctima del temporal. És un conductor que havia quedat atrapat amb el cotxe en un túnel de les Franqueses del Vallès. Els patacs d'aigua han afluixat, però es mantenen les complicacions a la xarxa de Rodalies, que encara arrossega una dotzena de línies amb incidències i retards generalitzats. Tampoc recuperen la normalitat les 2.500 famílies, 1.000 a Barcelona, que continuen sense llum. En canvi, finalment s'ha pogut celebrar el primer concert de comiat dels quatre dels Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona amb un ple a petar. Però el nom propi d'aquest dijous és el de Mari Carmen Abascal, la veïna de 87 anys de Madrid que van desnonar fa 15 dies, va morir ahir al vespre sobtadament i s'ha convertit definitivament en una icona del moviment per l'habitatge i per l'esquerra. Fins i tot Pedro Sánchez ha piulat aquesta nit que sent la seva pèrdua com a pròpia. Ara els sindicats de llogateres reivindicaran la figura de Mari Carmen a la vaga general que han convocat amb la UGT i comissions el dia 11 de novembre, a 3 dies de la campanya electoral per les eleccions del 29N. Avui, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez del Món a RAC1, que aquesta setmana ha tornat a aprovar els decrets d'habitatge que divendres passat van embarrancar el Congrés. Serà cap a 15:45 en temps de tertúlia avui amb el Pere Mas, la Neus Tomàs, el David Fernández, l'Àngeles Ribes i el Marc Molins, amb el Tian Riba trepitjant l'ull de poll. A més, també comentarem el ball de noms a l'esquerra del PSOE per liderar la candidatura del Front Ampli, el 29N. Ahir, Mas Madrid va proposar l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, però no tots els partits dins d'aquesta coalició d'esquerres, com, per exemple, Podem, ho tenen massa clar si no hi ha primàries. A Catalunya, el PP també vol pescar entre els quadres municipals. Ara estudia col·locar l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, com a número 1 de la llista per Barcelona. Mentrestant, a Madrid, el PP continua alimentant el fantasma de la tupinada electoral. Ara s'ha sumat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ahir va reconèixer que no es fia dels directius de Correus, tot i que ell també, recordem, havia dirigit aquesta empresa pública. En salut, continuem molt pendents de l'evolució del brot de pesta pulmonar a Rússia. El secretari general de l'OMS, Tedros Adhanom, ha disparat totes les alarmes després d'insinuar que el Kremlin està amagant informació. Els esports, els clubs recuperen els seus jugadors després de l'aturada de les seleccions. La Lliga reprèn demà amb un Màlaga espanyol a les 9 i en directe aquí a RAC1. El Barça jugarà dissabte a 6:45 de la tarda al Camp Nou contra el Getafe. El dia que al Món a RAC1, a partir de les 11, parlarem de teatre amb Josep Maria Miró, Marta Rida, Lourdes Barba i Mercè Arànega. Ens presentaran El Cadell, que es pot veure al Teatre Nacional de Catalunya. I després parlarem de televisió amb el David Broc i el Víctor Amela. I amb el Joan Ferrer i el diàleg, com sempre, al migdia. Són les 7:03. Benvinguts al Món.
1: El Món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Cop d'ull a la matinada. Mònica Hernández, Albert Pedrol, Mònica Usar, bon dia.
2: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Hernández?
3: Sí, que les protestes per la crisi de l'habitatge avui es lleven commocionats per la mort de la Mari Carmen, la dona de 87 anys, a qui van desnonar del seu pis ara fa 2 setmanes. El seu cas ha desencadenat desenes de mobilitzacions arreu de l'Estat i justament aquesta nit les persones acampades a la Puerta del Sol han encès espelmes per recordar-la i han fet un minut de silenci a les portes del Congrés. També s'ha fet una seguda pacífica de protesta. L'advocada de la Mari Carmen, Beatriz Duro, ha constatat que el seu deteriorament de salut l'últim any, durant el procés de desnonament, ha estat evident i ha afegit que si s'hagués suspès aquest desnonament, com van sol·licitar, avui no estaríem en aquesta situació. Ho ha dit a la cadena SER.
4: La verdad es que, además de la pena, pues siento también muchísima rabia, porque evidentemente hay culpables detrás de todo esto y hay culpables de su muerte. Y esto afecta a muchísimas personas.
3: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha expressat també el seu condol per la mort de la Mari Carmen. Ho ha fet a través d'un missatge a Twitter en què ha traslladat tot el seu afecte a la família i ha recordat que s'ha convertit en un símbol per la defensa de l'habitatge a l'Estat. I a Catalunya, el president Salvador Illa ha lamentat també la mort de la Mari Carmen i s'ha compromès a continuar lluitant per evitar que es torni a repetir un cas com aquest.
0: A tot això, el govern d'Isabel Díaz Ayuso ha vetat dedicar un minut de silenci a la Mari Carmen durant el ple de l'Assemblea de Madrid.
3: Sí, els grups de Més Madrid i el PSOE volien fer fer-lo dins de l'hemicicle avui, un quart d'hora abans de l'inici del ple. Però segons llegim el diari Oponés, el PP no ho veu clar i s'hi oposa. Diuen que lamenten la mort de la Mari Carmen, però no volen contribuir a la utilització política que se n'està fent. Tot i això, les forces d'esquerra es tiraran pel dret i hi haurà minut de silenci, això sí, a l'exterior de l'Assemblea de Madrid.
0: Mentrestant, ja s'ha confirmat que la vaga general per l'habitatge serà l'11 de novembre.
3: El sindicat de llogateres, Comissions Obreres, la UGT, també la CGT i la Intersindical s'han posat d'acord i la convocaran dos dies abans de l'inici de la campanya electoral. Feia 14 anys que sindicats majoritaris com la UGT i Comissions Obreres no s'unien a una vaga general. Reclamaran polítiques valentes en habitatge, però també hi haurà un rerefons laboral perquè sigui legal.
0: Són les 7 i 6 minuts. En parlarem avui amb la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, de la mort de la Mari Carmen i també de tot el que això significa en tots els aspectes. En tots els aspectes, perquè aquí hi ha una... O sigui, que la deixin descansar en pau, tots plegats, perquè hi ha una... És a dir, entenem tot, s'entén absolutament tot, però la utilització política dels uns i dels altres, això serà, només cal mirar Twitter una estona, que es nota també un tema que em sembla molt important en tot això i que val la pena mirar-ho, que és que hi ha missatges que ratllen la indecència. La indecència humana. La indecència humana. Més coses. Avui hem de tornar a repassar com es lleva la xarxa de Rodalies, perquè a aquesta hora hi ha una dotzena de línies amb incidències. Anem un matí més cap a l'estació de Sants de Barcelona i un matí més allà hi tenim en Josep Moragues. Bon dia, Josep.
2: Bon dia, sí. Hem de dir que s'estan recuperant bastant la xarxa de Rodalies. Tenim més línies que funcionen després d'aquests 4 dies molt complicats de la xarxa. Comencem per les línies amb més passatgers. L'R1 torna a circular de l'Hospitalet de Massanet-Massanes. L'R4 funciona en tot el recorregut. Després de dies i dies tallades ja torna a passar entre Terrassa i Manresa. També es recupera el tren de l'R7 i l'R8 que van a la Universitat Autònoma. Així que, per exemple, el Vallès Occidental torna a estar connectat amb Barcelona per aquests punts. Fins ara no ho estava. Poden anar més lent de l'habitual. Pot haver alguns endarreriments, però la cosa és que ja circulen trens. Quines són les línies afectades a aquesta hora? Doncs l'R2 Nord, que és la que acumula alguns problemes i que a més té molts passatgers, l'R11, l'R3, l'R13 i l'R14, totes elles tenen servei alternatiu de bus en els trams afectats. Avui a Sants es nota que passen més trens, hi ha més passatgers. Aquests dies veiem desenes de persones preguntant a la taula d'informadors i avui amb prou feines s'hi apropen una o dues persones i els megàfons que van informant de trens que van i venen, un missatge diferent del d'ahir que bàsicament el que deia en aquests megàfons és que no es podia donar el servei de Rodalies, doncs avui sí.
0: Tornem més tard cap a l'estació de Sants de Barcelona amb el Josep Moragues. Per cert que l'històric portaveu de Rodalies Renfe Catalunya, el solvent Antonio Carmona, ha fitxat per Adif.
3: Serà a partir d'ara el nou coordinador de la xarxa de Rodalies a Catalunya, d'Adif, és a dir, que s'encarregarà del desenvolupament i també l'operativitat de la xarxa ferroviària catalana. Entre les seves funcions, per exemple, Carmona coordinarà les actuacions de la Generalitat, dels ajuntaments i de la resta d'administracions.
0: Ha fitxat un galàctic, sí. Adif. Un galàctic. Una persona que apareixia sempre, sempre, sempre a donar la cara per Renfe i que ara... Allò que li ha faltat a DIF tots aquests anys ho tindrà ara, que és un portaveu contra humana. Per acabar de rematar una setmana amb molts problemes de mobilitat, avui els conductors dels busos de TMB a Barcelona també fan vaga.
3: La Generalitat ha decretat serveis mínims del 40% en hores punta i del 20% en hores vall. L'aturada es divideix en tres fases, de 9 a 11 del matí, de 7 de la tarda a 9 de la nit i d'11 a 1 de la matinada. Els treballadors reclamen millores en els calendaris laborals i treballar, per exemple, 35 hores setmanals.
0: Entre les vagues dels uns, el caos dels altres... els oferts ciutadans que han d'escollir transports alternatius, en aquest cas, el cotxe.
1: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
0: Aquesta hora del matí, a les 7 i 9 minuts, anem a comptar cotxes des del RAC, com cada matí ens espera el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
5: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dijous recordant que encara queda tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en ambdós sentits de la marxa per inundació, un punt també on van trobar una víctima mortal. Per altra banda, a la AP7 hi ha un vehicle al voral a l'altura de Barberà del Vallès en sentit nord que deixa de manera intermitent poc menys d'un quilòmetre de lentitud. Pel que fa a retencions habituals, a poc a hores d'ara agafem ja cada vegada més intensitat, sobretot d'entrada a Barcelona des del vessant Llobregat, tant per la A2 com per la B23 des de Pallejà i via el Papiol. Des del Vallès també arriben retencions intenses, sobretot a la C58 ja formades al punt de Sant Quirze. Tot i així en trobem més intensitat a hores d'ara és al Besòs, concretament arreu del nus de la Trinitat, on comença també força congestió que de retruc doncs afecta les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
6: Vols saber com serà la mobilitat en el futur? Millor encara. Condueix-la. Gamma Kia 100% elèctrica. 7 models elèctrics amb la tecnologia i l'autonomia que estaves esperant. Gamma Kia 100% elèctrica. El futur de la mobilitat elèctrica és ara. Vine a descobrir-la a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
7: Kia. Movement that inspires.
0: I a les 7 i 10, tot això moltes vegades ve com a conseqüència del temps.
8: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
0: I avui, Mònica, esperem ruixats a les comarques de Girona, de Barcelona. Sembla que no tan contundents com aquests últims dies, no?
9: No, de moment hi ha avisos per intensitat de pluja de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Són uns avisos de perill 2 sobre 6, i sí que aquests últims dies hi ha hagut moments en què el perill era màxim per la situació que teníem. Però de moment aquests avisos previs són de 2 sobre 6 i d'aquesta quantitat de 20 litres en mitja hora. Són ruixats que afectaran sobretot comarques de Girona i costa i prelitoral de Barcelona. De fet, ara ja plou cap a l'Alt Empordà i aquests ruixats aniran a més a mesura que avanci al matí. Primer comarques gironines i després avançant també cap al Vallès, Maresme, Barcelonès i després a la tarda també cap al Baix Llobregat, al Garraf, aquesta zona de la costa i prelitoral central. I s'allargaran fins al vespre, en aquests punts. Per tant, la gent que tingui avui el concert d'Oques haurà d'estar pendent, perquè si aquestes pluges s'allarguen, com marquen alguns dels mapes, doncs podria estar plovent quan comenci el concert. Per tant, de moment tenim aquesta situació d'aquests ruixats entre Girona i Barcelona. A la resta, en canvi, més sol, comarques de Ponent i del Sud, i vent de mestral i tramuntana, que avui bufaran amb força. I baixa la temperatura. Comença a baixar avui, màximes d'entre 20 i 25 graus, on faci sol, per sota, on estigui més tapat, comarques gironines, nord de Barcelona, sí que les temperatures més a tocar d'aquests 20 o per sota, i de cara als propers dies més calma. Demà hi ha el cap de setmana més sol, demà més fred, i dissabte recupera una mica la temperatura.
0: Per cert, que aquest temporal... Per cert, són 3 dies, i els 3 dies bé,
9: Sí, sí, sí, tant demà com dissabte, diumenge i dilluns, en principi sense pluja.
0: Què fas, rius?
10: 3 dies. I bon temps tindreu.
0: Sí.
10: Que bé.
0: Sí, bueno, esperem que tinguem 3 dies, perquè ja arriba un moment que dius... Ja no sé si hauré de venir... Ja, què passa?
9: Ja, sí, sí.
0: I el temps... Bueno, el temporal dels últims dies, per cert, que ens ha deixat un nou mort.
3: Sí, la tercera víctima mortal, comptant la de Tordera i la de Montornès del Vallès. Aquesta última l'han trobat a l'interior d'un cotxe que es trobava un túnel inundat a les Franqueses del Vallès, que fa dies que està tallat. Però a banda, els Mossos d'Esquadra han localitzat encara una altra cosa, aquesta vegada a una riera del Vendrell. Ara bé, en aquest cas, l'home hauria desaparegut durant els aiguats que van arrasar la zona a l'agost. Tot plegat, mentre encara s'estan buscant els dos desapareguts aquest cap de setmana, una a Pineda de Mar, al Maresme, i un segon menor d'edat a Granollers.
11: A Veolia avancem per construir un futur més sostenible.
12: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
11: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
0: No. Llum vermella... No es pot parlar. Sense llum... No he sentit res, ja ho sé, gràcies, Dani. No, però és que heu fet al revés, ella. Anem a la crònica política. Què passa amb Feijóo?
3: Doncs mira, que s'ha abonat el relat de la tupinada electoral d'Isabel Díaz Ayuso. El líder del PP ha afirmat que confia en els carters i en els treballadors públics de Correus, però no en els seus directius. Per tot plegat, el seu partit demanarà a la Junta Electoral Central mesures addicionals per incrementar les garanties del vot per Correu de cara al 29 de novembre.
13: Confío plenamente en los empleados públicos de Correo. No confío en los directivos de Correos. Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
3: Les paraules de Feijóo arriben després que diversos dirigents del seu partit hagin qüestionat el vot per correu, deia Isabel Díaz Ayuso. Va ser la primera, però després s'hi va sumar la portaveu del PP al Congrés, Esther Muñoz.
0: I qui cada cop té més números de ser la candidata del Front d'Esquerres és... Ada Colau.
3: Més Madrid planteja que sigui ella la candidata per Barcelona i lideri el partit Front Ampli a tot l'Estat. La sorpresa d'ahir va agafar els comuns en fals, que van dir que hi ha d'haver més debat. A més, també hi ha cops de colze amb Esquerra Unida i altres confluències que denuncien que ells ningú els ha consultat res de res. I sobre possible cap de llista del PP a Catalunya, Alberto Núñez Feijó veuria amb bons ulls que l'actual alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, fos qui es posés al capdavant del partit. La decisió a aquesta hora encara no és definitiva, però el perfil polític del Viol i la seva gestió de Badalona el situen com un dels candidats amb més paperetes.
0: Em sorprèn del Front Ampli que Podem pugui jugar a Ada Colau sense haver-hi unes primàries. Jo crec que l'esquerra, que està acostumada precisament a ser un partits de consens i moviments i opcions de poder votar, sorprèn que ho esculli a dit. Per tant, jo crec que hi haurà unes primàries i veurem què diu Podem a tot això. I pel cantó dret també ens sorprendria molt que Xavier García Albiol, que està encantat de la vida de ser l'alcalde de Badalona amb unes municipals a la vista, acceptés ser el número 1 del PP per català. Hi ha un altre nom molt ben posicionat, que és el de Juan Milian, que veurem que és un dels ideòlegs del PP, que veurem si també seria el que passaria a ser el primer de la llista. Més enllà d'aquestes eleccions, que se'ns faran llargues, però llargues que no es pot explicar, aquesta nit, Oques Grasses ha triomfat en el seu primer concert de comiat a Barcelona.
3: Brutal, és un espectacle audiovisual impressionant, repassen els temes que esperes, es fa molt curt, no arriba a les dues hores. El Josep Montero el vaig veure molt emocionat, francament. Hi ha un moment que diu, ostres, podeu abaixar els llums que no veig el públic? I quan ho fan, està enfocat en primer plano en aquelles pantalles gegants, francament, molt emocionat, l'esfera aquella que els acompanya des de fa anys a la gira, on es projecten tot tipus d'imatges, però ara tot a l'engròs. I molts moviments d'escenari, brutal. Molta canalla, moltes famílies, un públic com molt jove, i uns preus desorbitats, però bé, això ja estem acostumats als concerts, vull dir, les barres, les samarretes, això.
0: Ja.
3: Terrible.
0: Ja. Dit això, deixa'm dir que no m'estranya que el Josep Montero estigués al·lucinat, perquè si ahir el Tomàs Fuentes i l'Ignasi del Tabull ens deien, diu, és que no ens ho creiem, sí, que omplim el Teatre Coliseum durant no sé quants dies, quan venim d'un podcast i tal, imagina Toques Grasses, que és un grup que sí que té ja més de 10 anys de vigència, però que es retira i que tingui el seguiment a Catalunya dels Coldplay, més de 200.000 persones, home, és per emocionar-se i flipar, que és el que li deu passar, no només al Josep, sinó a tots els Toques Grasses. Mentrestant, als Estats Units, Donald Trump continua la seva gira per intentar captar vots per a les eleccions de mig mandat, però és que avui li han sabotejat l'acte que ha fet a Texas.
3: Diversos infiltrats han interromput diverses vegades la seva intervenció fins al punt que els han hagut de fer fora de mala manera del pavelló a San Antonio. Mentre els expulsaven, el president dels Estats Units ha aprofitat per dir-los que eren uns manifestants molt lletjos.
14: Sabeu, jo mai parlo de l'aspecte d'una persona, però aquesta gent és molt lletja, fan molt mala pinta. Si hi ha més manifestants a sou, si us plau, aixequeu la mà i foteu el camp d'aquí.
3: Però tot seguit s'ha intentat fer el simpàtic i ha reconegut que, després de veure's per darrere, s'està quedant calb.
15: Wait a minute, I'm not happy right now.
14: Espereu un moment, no estic gens content ara mateix. Ja comença a clarejar aquí dalt. No estic content.
15: This is not good news.
14: Això no són bones notícies. Ara estic deprimit. M'havia dit a mi mateix que estava molt guapo aquesta nit, però ara m'he vist per darrere i això no va bé. Per què no m'ho heu dit?
15: Why didn't you tell me?
0: Ara m'he vist per darrere i això no va bé. Bueno, també et dic una cosa, eh? Li diria a Donald Trump que...

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Tots els protocols i que no hi ha cap brot de pesta pulmonar al país.
3: I a Sitges avui comença el Festival de Cinema.
2: Durant els pròxims 10 dies, el certamen desplegarà la catifa vermella a grans noms del gènere i desfilarà, per exemple, el director del Senyor dels Anells, Peter Jackson, o els actors Kevin Bacon i Danny DeVito, que rebrà el Premi Honorífic del Festival. També altres cares conegudes del setè art, com Robert Eggers, Cassie Affleck, Bárbara Rey o Alejandro Amenábar.
3: I a tot això, amb música, el cantant d'Obeses, l'Arnau Tordera, ha anunciat una col·laboració per reeditar amb l'Orfeo Català, l'esplèndid Cant de la Senyera. De moment només n'hem sentit 20 segons.

0: i força al braç i s'estrenarà dissabte a les 6 de la tarda.
1: Jo és que al Cant de la Senyera li tinc... Al Cant dels Segadors li tinc respecte... respecte... de solemnitat, però és que al Cant de la Senyera li tinc un respecte gairebé reverencial. Sembla un cant meravellós, meravellós. Diria que fins i tot musicalment m'agrada més que els Segadors. I si a més li posa la variació a l'Arnau Tordera, meravellós. Són les 7 i 21 minuts. Pel que fa als esports, avui els clubs recuperen tots els jugadors després de l'aturada per seleccions més llarga fins ara.
2: Sí, la Lliga reprèn demà amb un Màlaga espanyol a les 9 del vespre i en directe a RAC1. L'entrenador de l'Espanyol, Manuel González, està pendent de recuperar Roberto Fernández, que torna de la selecció espanyola. El Barça, per la seva banda, també ha de recuperar una pila de futbolistes per jugar contra el Getafe al Camp Nou. Joan García serà titular després de fer-se mal al genoll en l'últim partit de Lliga contra el Racing de Santander. Rafinha també està bé de les molèsties amb el Brasil, però tot fa pensar que dissabte sortirà des de la banqueta. En el seu lloc, Gabriel Jesús té tots els números de ser titular. El Barça-Getafe és a 6:45 de la tarda i més tard, a les 9, el Real Madrid rebrà el Villarreal amb Kylian Mbappé absolutament recuperat de les molèsties al genoll en França. Mentrestant, el Barça organitzarà l'acte de comiat de Pedro Rodríguez, Pedrito, que ahir va anunciar la retirada amb 39 anys. Serà demà 12:45 del matí a l'Auditori 1899 del Camp Nou. El davanter canari va ser una peça fonamental del millor Barça de la història, amb qui va guanyar 20 títols, entre ells 3 Champions i 5 Lligues. Tres Champions. I al Museu de Cera de Barcelona ha inaugurat una figura de l'excapità de l'Espanyol, Dani Jarque. En l'acte hi va anar el president de la Generalitat i Perico, Salvador Illa, que va posar-li el braçalet de capità. També hi van anar els pares del futbolista, l'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, el capità del primer equip, Javi Puado, i també Lucía Vallejo, de l'equip femení. En bàsquet, el Manresa ha aconseguit la primera victòria de la temporada, ahir a l'Eurocup de 12 contra l'Ulm d'Alemanya, i la Marató de Barcelona, que continua trencant rècords, quan encara falten 5 mesos per la pròxima edició, la cursa ja ha superat els 32.000 dorsals venuts, que suposen una xifra històrica de participació.
3: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
1: Em creu, no tenir el diàleg, però és que anem supertard.
4: No, no passa res, home. Quan estic aquí no em fas entrar. Si no hi fos, aniríem amb el diàleg.
1: 7:15.

0: El món a RAC1, amb Jordi Basté. Cada dia, una idea.
1: El Xavi Puig.
2: La ventana, el balcó, el faro, en el seu moment el terrat, la cadena SER entra a la categoria de gran tenidor a la llei d'habitatge.
1: I la proposta d'avui dijous, del Pep Prieto.
3: Avui comença una nova edició del Festival de Sitges, que celebra el 50è aniversari de la pel·lícula Carrie. Coincideix amb l'estrena d'una nova sèrie basada en el llibre de Stephen King, que resulta molt recomanable. Com els seus referents, se centra en una estudiant de secundària que ha de sobreviure a l'assetjament, a la intolerància i a una mare extremadament protectora. Per descomptat que no està a l'alçada de la pel·lícula, però és que no va d'això. El creador de la sèrie, Mike Flanagan, posa més el focus en el retrat de l'adolescència i en els monstres que genera. I el més important, s'arrisca a demostrar que les grans històries es poden explicar de moltes maneres. Trobareu Carrie a Amazon.
1: I obrim el Santify amb el Santi Balmes. Bon dia.
4: Molt bon dia, Catalunya. Al segle XVI, els sultans otomans podien executar legalment els seus germans per tal d'evitar guerres pel tron. Però un tal Mehmet III potser ho va portar massa lluny, ja que en va fer matar 19. Després els otomans van decidir que potser tancar-los de per vida era una mica més familiar. El Santify d'avui és el testament d'Amèlia, de Joan Manuel Serrat.

0: Són 7:45 del matí. Bon dia, Catalunya, i benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... Hem de saber, Núria Travessa, Víctor Cullell, Albert Pedrol... Bon dia.
1: Bon dia.
2: Que la mort de la Mari Carmen encés encara més les protestes pel dret a l'habitatge. Els sindicats parlen directament d'assassinat i aposten per enfortir les mobilitzacions.
1: A Rodalies ara només queda una línia afectada pel temporal, l'R2 Nord. Les altres quatre, que ara tenen incidències, ja venien d'abans. Això quan els aiguats dels últims dies han deixat una nova víctima mortal a les Franqueses del Vallès.
2: Alberto Núñez Feijóo també posa en dubte que votar per correu sigui segur. Mentrestant, Ada Colau ho té tot de cara per liderar el Front Ampli, la coalició d'esquerres, i el PP voldria que Xavier García Albiol fos el candidat del partit a Catalunya.
1: Poques gràcies per fi han pogut començar el cicle de 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, que han estat més de 2 hores sobre l'escenari i han repassat tots els seus èxits.
2: L'Organització Mundial de Salut insinua que Rússia amaga informació sobre el brot de pesta pulmonar. El Kremlin es defensa que tot està sota control i que no cal preocupar-se.
3: Els esports, Joan García serà titular dissabte contra el Getafe, en canvi Rafinha podria ser suplent. Tots dos estan bé de les molèsties que tenien, però el brasiler encara no s'ha entrenat amb el grup. Avui els clubs recuperen els internacionals després de l'aturada per seleccions més llarga fins ara.
0: I el temps.
4: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Cada dia més important. Mònica Usar, bon dia.
5: Bon dia. Avui comencem la jornada amb algun primer ruixatge cap a la Garrotxa i també l'Alt Empordà, i a mesura que avanci el matí, aquestes pluges aniran a més i guanyaran protagonisme, sobretot a les comarques de Girona i després també cap a la costa i al prelitoral de Barcelona, on s'allargaran fins al vespre. Localment poden ser intenses i també han acompanyades de tempesta. A les comarques del sud i de Ponent, en canvi, tindrem un dia més tranquil i amb més estones de sol, això sí, amb vent de mestral i de tramuntana, que avui bufaran amb força al sud del país i també cap a l'Empordà. I les temperatures que baixen respecte a les d'ahir, amb una baixada més accentuada on es mantingui el cel més tapat.
6: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
7: Perfecte, aquí el tens.
6: Ja?
7: Ja.
6: Sí?
7: És així?
6: De debò?
7: I tant, de debò.
8: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears, finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
0: I amb Naturgy, com cada matí, repassem la qualitat de l'aire, Mònica.
5: Doncs avui es manté la qualitat bona amb semàfors verds i blaus a tot arreu.
9: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
0: I el trànsit.
9: Romauto Nissan patrocina aquest espai.
0: La compta cotxes des del RAC, que el Ferran Aràndiga en línia. Ferran, bon dia.
10: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dijous, recordant que encara queda tallat el túnel de les Franqueses del Vallès per les inundacions d'aquests últims dies. Per altra banda, a la AP7, a hores d'ara, hi ha dos vehicles avariats que tallen cadascun doncs un carril de circulació. Els dos han estat a l'altura del Papiol, però un en sentit sud, que provoca 3 quilòmetres de retencions, i l'altre en sentit nord, amb un quilòmetre de lentitud. A la mateixa via, recordem que hi ha un vehicle al voral a l'altura de Barberà del Vallès, en sentit nord. Pel que fa a retencions habituals, poc a poc doncs, tenim més intensitat al vessant Llobregat en direcció a Barcelona per la A2 i la B23. També per la C58 hi ha retencions ja des de Sant Quirze. Tot i així, hem de destacar que fa tot just uns minuts hi ha hagut un accident cap al nus de la Trinitat. En aquest punt, doncs, cada retruc afecta força en tot aquest vessant Besòs i també a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
11: És un vehicle híbrid.
12: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
11: Més eficient, és menys consum.
12: Més potent, és més cavalls.
11: Tot a Romauto.
12: Barcelona.
11: Molins de Rei.
12: Mataró.
11: Blanes.
12: I Santa Coloma de Farners.
11: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
12: RomautoNissan.com.
11: Romauto.
13: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
0: I a les 7:34 minuts obrim el diari del món a RAC1. I comencem, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Marc Segués, bon dia.
14: Bon dia.
0: Marina Arbós, bon dia.
15: Bon dia.
0: Marc Suí, bon dia.
15: Bon dia.
0: La mort de la Mari Carmen Abascal sacseja avui la premsa a tot Espanya. Tots els mitjans, tant els d'aquí com els d'allà, omplen les seves portades amb la notícia i fotos seves. En planes interiors, Els diaris de Madrid li dediquen diversos articles d'opinió per analitzar el llegat polític que deixa com a símbol de la crisi de l'habitatge.
14: El País titula en portada La Mari Carmen mort desnonada. L'editorial argumenta que la seva mort eleva encara més el seu simbolisme i escriu: sense ella no hi hauria hagut les acampades, el debat recent de l'habitatge, els decrets aprovats a correcuita, l'avançament electoral o la vaga general. Aplaudeix que hagi canviat Espanya en només dues setmanes i apunta: el millor homenatge possible és abordar la crisi de l'habitatge amb mesures serioses. I Paco Cerdà la bateja com la bola negra d'Espanya.
15: Al diari Oponesa, Olga Rodríguez va un pas més enllà i escriu: el rendisme, la violència institucional, la hipocresia i la inacció política han matat a la Mari Carmen. Aplaudeix que volgués lluitar pels seus drets i els de tothom i conclou: ho farem per tu, pels teus fills, pels nostres barris i pel nostre futur.
16: El Espanyol, a l'editorial, lamenta que la mort de la Mari Carmen encarna el profund fracàs dels poders públics en solucionar la crisi de l'habitatge. Afirma que és un drama humà sense matisos que obliga la política a donar solucions i acaba carregant contra l'esquerra per la inacceptable falta de respecte de convertir la tragèdia en una arma llancívola.
14: En aquesta línia, El Mundo obre la portada amunt: l'esquerra converteix la mort de la Mari Carmen en una icona electoral. La recorda com l'espurna que ha encès la lluita social per l'accés a l'habitatge, però es fixa en la batalla política per apropiar-se del seu relat i destaca la pressa de l'esquerra per mostrar indignació i condol.
15: I El Confidencial titula: la mort de la Mari Carmen entra en campanya i Sánchez s'apropia de la seva figura. I també toca el crostó a tots els partits d'esquerres per sortir en tromba a fer-se seva la causa.
0: La notícia ha tingut tant d'impacte que la premsa d'arreu del món també recull la mort de la Mari Carmen.
17: Carburants BP t'ofereix la notícia que fa la volta al món.
16: Als Estats Units, el New York Times explica que el seu cas ha enfurismat i ha tocat la fibra a tota la societat espanyola, provocant protestes massives i desencadenant l'avançament electoral.
14: Al Regne Unit, The Guardian defineix la Mari Carmen com un símbol per l'habitatge a l'estat.
15: A Alemanya, el Der Spiegel també destaca la indignació i la ràbia que ha generat el seu desallotjament i afegeix que el seu cas ha posat de manifest l'abast de l'escassetat d'habitatges i l'augment vertiginós dels lloguers a l'estat.
16: A França, el Liberació, on llegim que la violència del desallotjament forçós ha sigut massa per aquesta dona de 87 anys i assenyala l'especulació immobiliària com la causant de la seva mort.
14: I a Itàlia, a aquesta hora, la notícia encapçala l'edició digital del Corriere della Sera. La defineixen com la dona que va impulsar les protestes per l'habitatge a l'estat espanyol.
18: Carinyo, 5 per 5?
19: 25.
18: I per 3?
19: 75.
18: Ara ets de números.
19: No, no, de mi BP.
20: Amb l'app Mi BP les mates molen. Durant aquest mes acumula 75 litres i emporta't fins a 14 euros d'ahorro Mi BP. I a més, participacions de Nadal en tu lotero. Consulta les condicions a mibp.es/ahorro extra.
0: L'altre gran tema del dia és el primer concert de comiat d'Oques Grasses. Avui tots els diaris aplaudeixen amb les orelles l'espectacle del grup d'Osona i posen el focus en la nostàlgia omnipresent entre el públic assistent.
15: Sí, a La Vanguardia, Sergio Lozano titula Les Oques Grasses volen sobre l'Olímpic i assegura que el grup ja ha fet història. Destaca la connexió que aconsegueixen amb el públic i deixa clar que la batllada ha tingut un deix nostàlgic que ha tenyit tot el concert.
16: A El Periódico, Jordi Bianchotto també parla d'una fita històrica en el pop català i diu que ahir per fi es van descongelar les emocions que el públic havia dut a dins des de fa pràcticament un any, quan van comprar les entrades. I acaba: després de la grandiositat va arribar la nuesa i l'agraïment. Va ser una superproducció, sí, però sempre amb les cançons al centre.
14: El diari Ara, Xavier Cervantes, també destaca una posada en escena molt elegant i de gran producció, però sense caure en el cartró pedra. Assegura que ahir, o que és gràcies, ho va patar, conscients que aquesta història s'acaba. I conclou: els concerts de comiat tenen una cosa pertorbadora. Són com funerals oficiats pel difunt. Potser per això la tristesa no mani mai en aquests adeus. Al contrari, hi ha alegria i el comiat se celebra amb eufòria.
15: I a la portada del Punt Avui llegim una enorme Oques Grasses ja fa història. Guillem Vidal diu que ahir van dir adeu amb tot l'amor del món i que quan no havien passat ni 5 minuts de concert ja es veia venir que l'estadi s'enfonsaria. I a l'editorial del diari parlen d'un èxit també per la llengua catalana.
0: Són les 7:39. Hola, Polls, bon dia.
21: Bon dia. Mira, abans de fer la motxilla per escapar de la ciutat, doncs prepara també la teva visita. Els espais naturals de Catalunya t'esperen, així que gaudeix-los. Per això, el web espaisnaturals.cat t'ajuda a planificar la ruta, conèixer els itineraris oficials o descobrir com visitar-los contribuint a la seva conservació. Així que informa't de totes les eines que els espais naturals posen al teu servei per gaudir de la millor experiència a espaisnaturals.cat, perquè la millor manera de viure la natura és ajudar a conservar-la avui i també demà. Generalitat de Catalunya.
0: 20 minuts i les 8.
1: 3 vertical, caminada per la natura.
2: Trekking?
1: 6 horitzontal, fan que unes vacances siguin imprescindibles.
2: Excursions gratis amb Costa.
1: La solució és Costa. Reserva el teu creuer pel Mediterrani o al nord d'Europa abans del 10 de desembre amb 3 excursions gratis. Més info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
22: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
23: Mm-hmm.
22: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
23: I des de 16.400 euros.
22: Què?
24: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
25: Citroën.
24: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
26: A Moeve continuem estant amb tu perquè estalvis el doble. Perquè per ser de Moeve Go tens un estalvi de 10 cèntims per litre en tots els teus proveïments. Uneix-te ja a Moeve Go i comença a gaudir del doble d'estalvi amb la qualitat del carburant Moeve. Consulta les condicions a moeve.es.
27: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
28: increïble.
27: Platòric.
28: Kiwi.
27: Eh?
28: L'oferta di. Aquesta setmana estalvia pel kiwi groc dolç a 0,65 la peça.
27: I el carbassó ou amb 15 al quilo. Aldi.
28: Que poc que costa comprar bé.
29: Ganes d'aire lliure? Amb Wikiloc la natura és més a prop del que t'imagines. Deixa't inspirar per una comunitat de més de 20 milions de persones. Wikiloc, un món de rutes per descobrir.
30: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
31: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
30: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
32: Medishore. Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
33: El 17 i el 18 d'octubre tens una cita amb la fira més animal d'Olot, la Fira de Sant Lluc.
34: Al centre de la ciutat hi trobaràs la fira ramadera, els mercats d'artesania, de productors, la fira del vehicle d'ocasió, l'espai d'eficiència energètica, el tastajocs, la grangeta del gall Zoti, la fira del dibuix i la cursa de Sant Lluc.
33: I com a novetat d'aquest any, la fira sectorial pels productors amb un cicle de xerrades únic. Més informació a descobreixolot.cat.
35: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
36: RAC1, emissora oficial.
37: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
38: Quan vulgui.
37: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
38: Tot el temps que vulgui.
37: I totes les bombolles que vulgui?
38: Totes les bombolles que vulgui.
37: I tot el relax que vulgui?
38: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
39: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions. I a més, un segon premi de 20 milions. Milionari forever.
40: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
41: Recordes el teu primer Corsa?
42: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
13: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Pràcticament 7:45. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC1. Qui se l'entrevistarà aquest matí al Xuxu?
14: Aquest matí a tots aquells que diuen àvia a dones que no són les seves àvies.
0: Ah, sí?
14: Si llegeixen la carta al director que escriu Anna Maria Martínez Vilardell a La Vanguardia. És clara i concisa. N'està farta d'aquesta mena de gent i sentencia. D'una vegada per totes, us diré que sóc àvia dels meus nets. No tolero que ningú que no siguin ells es dirigeixi a mi amb aquest tractament.
0: Sí, senyora. I recordeu que fa només un parell de dies, el dilluns, Ivan Redondo carregava contra el seu amic Josep Rius en un article a La Vanguardia. perquè Junts va votar en contra del decret d'habitatge. Doncs ja tenim la resposta.
1: Sí, el portaveu de Junts al Parlament ha escrit al mateix diari un article que titula "El meu amic Ivan Redondo". Assegura que en el seu cas van decantar-se pel no perquè les polítiques, diu, no resolien el problema i etziba. Utilitzar el patiment de les persones en clau electoralista fa mal a la política.
0: Martí Esteban, bon dia.
2: Bon dia.
0: Quina notícia falsa hem trobat avui dijous?
2: Que el possible brot de pesta pulmonar de Sibèria ha estat planificat. És un rumor que corre per xarxes i que es basa en diverses teories de la conspiració. Una de les principals defensa que estava planificat perquè Taylor Swift va treure una cançó que es diu Patient Zero, és a dir, Pacient Zero, tan sols uns dies abans que es conegués la notícia. Però, evidentment, una cosa no té res a veure amb l'altra. L'informe verificat.
0: El problema no és qui ho escriu, que també. El problema és qui s'ho creu. I Mònica Usar, bon dia.
3: Bon dia.
0: El Parc Nacional d'Aigües Tortes concentra la quantitat i qualitat més gran de boscos madurs d'Espanya.
3: Sí, un estudi liderat pel CREAF ha analitzat el grau de maduresa forestal de 20 boscos i s'ha constatat que aquest parc presenta un dels valors més elevats de Catalunya i d'Espanya. Té més arbres vells de grans dimensions i abundant fusta morta, entre d'altres atributs. Són majoritàriament abatoses, seguides de pinedes de pi roig i de pi negre.
0: I qui ha mort?
4: Margaret Hamilton, la primera dona que la NASA va contractar per la missió Apollo. Va ser la dona que estava al capdavant de la divisió d'enginyeria del programari que va ajudar a fer càlculs matemàtics per llançar la nau a la Lluna. Ho recullen diversos mitjans.
0: I per què ha hagut d'aterrar d'emergència un vol d'American Airlines?
14: Per un problema molt quotidià, l'avió que va sortir de Madrid i havia d'aterrar a l'aeroport de Dallas, als Estats Units, va haver de desviar la ruta per un problema amb els lavabos. Resulta que es van espatllar 6 dels 8 banys disponibles i això va convertir en un problema de força major aquell vol. Així que van aterrar d'emergència a Nova York. Ho recullen diversos mitjans.
0: I la tortuga Jonathan té el secret de la longevitat.
2: Sí, és una tortuga de 194 anys, l'animal terrestre més vell que es coneix, i ara els científics l'han estudiat per intentar entendre com és que ha viscut tant. Els resultats publicats a la revista Science Advances indiquen que la fórmula és una combinació de variants genètiques i marques químiques a l'ADN. Ho hem vist al País.
0: Atenció. Parlant d'animals. Que dormiu amb el gos al llit?
5: Fàstic.
0: Com? Això us interessa, el comentari de Marsui.
4: Doncs això us interessa. Podeu estar tranquils, perquè un estudi diu que, contra el que podríem pensar, això no afecta negativament la qualitat del son. És el que han constatat els investigadors de la Universitat de Toronto. Han analitzat el son de 25 persones i 38 gossos i han vist que sovint és el propietari qui es mou primer i acaba despertant el gos, i no a l'inrevés. Ho recull la revista Der Spiegel.
0: Dic també, Marsui, que a vegades no cal dormir amb un gos per dir quin fàstic. Per cert, sisclar, per cert, voleu deixar la vostra camisa en un armari de Franco? No.
14: Nosaltres no, ja. Nosaltres no. Però en cas que sí, sapigueu que el seu armari, així com altres mobles, vaixelles, escultures i retrats, sortiran a subhasta el 27 d'octubre a Madrid. Són fins a 700 objectes que formaven part del Pazo de Meirás, la casa on el dictador estiuejava. Ho llegim a El Mundo.
0: I un sacerdot catòlic entre els millors DJ del món.
4: És el pare Guilherme Peixoto, conegut com el DJ del Papa, i que té tamacles com aquesta versió de l'Ave Maria. El sacerdot ha quedat...
0: Espera.
4: Escoltem.
0: Ara.
4: El sacerdot ha quedat en la posició 79 de la llista dels 100 millors que ha publicat la revista DJ Mag, una llista que encapçala el clàssic David Guetta. N'informa el Der Spiegel.
0: I obsessió a Espanya per les alarmes a casa.
6: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
1: L'estat espanyol triplica el nombre d'alarmes per llar en comparació amb països com Itàlia o Alemanya. Des del 2020 s'han disparat un 40% les vendes. Ara mateix, 2 de cada 10 llars ja compten amb aquests dispositius. Ho diuen dades de Movistar Prosegur Alarmes.
7: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del CAP.
6: Espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
8: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
0: I anem a les xarxes.
9: Xocolata Jolong patrocina aquesta secció.
0: Terres, bon dia.
10: Bon dia. He estat uns mesos sense publicar res al meu Instagram i ara que hi he tornat, molta gent m'ha escrit dient que estava desaparegut. És veritat que part de la meva feina va de publicar vídeos a Instagram i és normal que si ho deixo de fer la gent senti que desapareixo. Però la veritat és que mai havia estat tan poc desaparegut com aquests últims mesos. És ja un tòpic, però sense xarxes i sobretot sense la sensació d'haver de publicar cada dia allò que fas, he viscut més que mai. He conegut més gent que mai, he recuperat vells amics, d'aquells que, com que veus cada dia a Instagram, ja dones per feta la seva amistat, i he tornat a aprendre a fer coses sense la necessitat d'exhibició que et provoca Instagram. Hi ha algú que m'ha agradat en aquesta intimitat. Pensant-ho bé, és veritat que havia desaparegut. Havia desaparegut dels mòbils de la gent, que és ara mateix un dels privilegis més grans que podem tenir. Que ningú sàpiga on ets, que ningú sàpiga què fas, ni amb qui vas, ni quan gastaràs, ni qui pagarà. I com va dir Manuel Javois, quan es va desinstal·lar WhatsApp, tenia de repente un contacto estrechísimo con un montón de gente. Tanto contacto teníamos que no echaba de menos quedar con ellos, a pesar de que vivíamos en la misma ciudad.
11: A Xocolata Xelong, elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xelong, la xocolata... Chocolata.
0: I els esports, Albert Pedrol, bon dia.
12: Bon dia.
15: Autovivo, amb més de 300 cotxes de gerència i quilòmetre zero amb grans descomptes, patrocina aquest espai.
0: El Barça posa la venda d'entrades a Champions per només 7 euros i mig.
16: Sí, això sí, per veure el partit caldrà viatjar fins a Bakú, la capital de l'Azerbaidjan. El Barça s'enfronta el Saba, el 25 de novembre, a 6:45 de la tarda, i els aficionats del Barça podran assistir-hi per només 7 euros i mig. El club disposa d'unes 3.500 entrades que seran nominals. Els socis i els penyistes ja les poden demanar, tenen temps fins a la mitjanit del 18 d'octubre.
17: Aquest octubre a Autovivo liquidem estoc. Més de 300 cotxes quilòmetre zero de gerència i seminous t'esperen en grans descomptes i no comences a pagar fins al gener del 2027. És el moment de canviar el cotxe al millor preu. Totes les oportunitats a Autovivo Pones o visita'ns a la carretera Santa Creu de Calafell 95 a Sant Boi de Llobregat. Autovivo Pones.
0: I la notícia fric?
18: Comprem el seu cotxe.cat us ofereix aquest espai.
0: Jordi Saumell, bon dia.
19: Bon dia. La Marató de Berlín ha desqualificat una corredora xinesa, influenciadora de fitness, amb més de mig milió de seguidors a les xarxes, per haver fet trampa. La noia, que quan va acabar la cursa va presumir als seus perfils d'haver fet la seva millor marca, resulta que va fer els últims quilòmetres asseguda a la part posterior d'una bicicleta. Yuan Yuan Sun, de 30 anys, s'ha disculpat públicament després que apareguessin imatges d'ella damunt d'aquesta...
0: I on ja salmó aquest matí?
19: Doncs a La Vanguardia, on llegim que l'actriu Ana de Armas ha fet oficial la seva relació amb el cantant veneçolà Beto Montenegro. Després de mesos mantenint la relació fora dels focus, la parella ha aparegut per primera vegada en públic en una desfilada de moda a París.
0: I avui, que Santa Thaís, és l'aniversari de...
19: El productor i membre de Figaflaues, Xavier Cartanyà, Espero la vida i l'esperança, que fa 29 anys. El cantant Bruno Mars, l'equip For You, That's What I Like, 41 anys, l'actor Matt Damon, L'Odissea, Interstellar, 56 anys, i l'actriu Sigourney Weaver, Alien, Avatar, fa 77 anys.
0: I deixa'm dir que Rafael Niubó, qui va ser secretari general de l'Esport de la Generalitat, avui també fa 70 anys, i a més el dia que l'Ajuntament de Barcelona li concedeix la medalla d'or al mèrit esportiu de la ciutat. Mira que bé, tot en un pack.
20: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
18: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
0: I amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món a RAC1 d'avui dijous, Martí?
2: La de La Vanguardia, que entrevista la precursora de la nova esquerra de l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, la filòsofa Nancy Fraser. Bàsicament, aquesta catedràtica de la New York New School creu que hi ha quatre pilars que han de ser assequibles per a tothom: l'habitatge, el transport, el menjar i la criança. Encara més, ens anima a seguir el rastre del nou alcalde de Nova York i diu: subvencionin botigues de menjar fresc i tothom podrà menjar sa.
21: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa.
22: Gratis!
21: Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
22: Ho veieu?
21: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
0: 6 i les 8.
23: Quantes vegades utilitzem la mateixa contrasenya per a diferents comptes? I què podria passar si algú aconsegueix descobrir-la? Li preguntem a Virgínia Fuster, responsable de Cultura de Ciberseguretat a CaixaBank. Què passa si algun ciberestafador aconsegueix les nostres contrasenyes?
24: Estarem posant en risc tots els nostres serveis protegits amb la mateixa contrasenya i hem de tindre en compte que cada dia els ciberestafadors tenen eines més potents i més sofisticades per obtindre les nostres contrasenyes.
23: Llavors, el que és important és utilitzar contrasenyes llargues i diferents per a cada servei, oi? I, és clar, desconfiar de qualsevol comunicació inesperada.
24: El primer pas sempre és desconfiar. Sempre que rebem alguna petició per compartir les nostres contrasenyes, l'hem de descartar. Les nostres contrasenyes han de ser robustes, no les hem de reutilitzar, i per facilitar-nos la vida tenim algunes eines com els gestors de contrasenyes, que el que fan és actuar com una caixa forta, no?, on podem guardar totes les nostres contrasenyes de manera segura, i és molt més segur i molt més còmode.
3: Moltes gràcies, Virgínia. En un context d'augment dels fraus digitals, protegir les claus d'accés s'ha convertit en una mesura essencial de seguretat quotidiana.
5: Ai, que ràpid passen les coses bones.
12: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
5: Els 10 dies Nissan...
12: Com?
5: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
13: Estem parlant dels meus diners. Necessito una solució i us està passant la pilota els uns als altres.
22: Un de cada tres clients considera que el seu banc no entén les seves necessitats. Escoltar per entendre't. Entendre per ajudar-te a avançar. Descobreix què fem per veure el món tal com tu el veus a BBVA.com. BBVA, el millor banc del món en experiència de clients segons Euromoney. Avancem? BBVA.
25: Última oportunitat per aprofitar els dies sense IVA de Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. No t'ho perdis. Només del 9 al 12 d'octubre. Conforama.
26: Si eres de los de no hay dos sin tres, o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
27: Quin golaç!
28: L'estadi es posa dempeus i, espera, miren al cel, què passa?
27: Plouen samarretes, pilotes i entrades.
29: Perquè ara les estacions de servei Moeve, totes les teves compres sumen per guanyar regals de la Liga EA Sports, Hypermotion i Liga F Moeve. Treu partit a cada parada. Consulta-ho a moeve.es/promofutbol.
30: Al, ja t'has menjat nou panetones?
31: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
30: I ja l'has trobat?
31: No, però em falten nou panetones menys per aconseguir-ho.
30: Aldi.
31: Que poc que costa comprar bé.
30: Més info a aldi.es.
32: Ganes d'aire lliure? Amb Wikiloc la natura és més a prop del que t'imagines. Deixa't inspirar per a una comunitat de més de 20 milions de persones. Wikiloc, un món de rutes per descobrir.
33: Del 9 al 18 d'octubre, l'Ametlla de Mar celebra les quinzenes jornades de l'arrossejat i del peix de la Llotja.
34: I el 17 d'octubre, a les 5 de la tarda, no et perdis la quarantena diada de l'arrossejat.
33: Amb concurs i degustacions gastronòmiques.
34: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera.
33: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
35: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot. L'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo. I el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
36: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
35: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
36: Que bé!
35: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
37: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
38: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
39: I pot ser tot això sent professional.
40: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlinguer fins a 11.800 euros a descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.
41: El món a RAC 1.
42: A Ametller Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
43: Bon dia, sóc en Joan Simó, director general de l'àrea agrícola d'Ametller Origen. Ja tenim a les nostres botigues les primeres mandarines de collita pròpia, ben sucoses i amb el punt just d'àcid i dolç. Aquest gust és el resultat de combinar les millors varietats i el màxim d'hores de sol. És el moment de tastar-les.
42: Ametller Origen, el gust és nostre.
44: Actualitzada al minut. RAC1.cat, el portal de RAC1.
45: Hi ha moltes maneres de prendre un cafè, però només una de viure. Descobreix Coffee Experience, el nou recorregut immersiu per endinsar-te en el fascinant món del cafè, de la mà de Cafès Novell a Vilafranca. Una visita de 55 minuts, única al món, pensada per grans i petits. Reserva la teva entrada a experience.cafesnovell.com.
46: RAC1.
44: L'aplicació de RAC1 ara fàcil, intuïtiva i renovada.
0: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
44: Escolta'ns al cotxe.
0: Amb l'aplicació connectada a Android Auto.
44: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
0: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
1: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: La Mari Carmen ha mort i, malauradament, ja ha entrat en campanya. Uns faran bandera del significat de la seva mort, els altres faran bandera de l'ús que els primers facin de la seva mort, uns denunciaran que l'havien fet fora de casa, els altres denunciaran que se n'aprofiten i, entre tanta bandera, costarà tornar a veure la dona. Una dona de 87 anys que volia una cosa ben senzilla, quedar-se al lloc on havia viscut durant 70 anys. No demanava convertir-se en un símbol, volia continuar sent, senzillament, una veïna. La van desnonar el dia 23 de setembre, ha mort 15 dies després. Aquesta és la seqüència que coneixem i ja és prou terrible sense haver-hi d'afegir res. Políticament, és evident que aquesta mort dona raons i ales a l'esquerra, posa una cara, una edat i una història a la denúncia de la crisi de l'habitatge. Fa difícil parlar només de contractes, de rendibilitats o de resolucions judicials quan hem vist una anciana sortir de casa seva en una llitera. Però hi ha una pregunta que també ens haurien de fer. Per què ha hagut de ser aquesta dona i per què ha hagut de ser ara perquè tanta gent mirés de cara una tragèdia que ja fa molts anys que passa? Per exemple, sense anar més lluny, el 19 de març, el dia de Sant Josep del 2024, a Sabadell, l'Àlex, de 70 anys, es va suïcidar pocs minuts després de sortir de casa durant el desnonament. I havia viscut durant 30 anys amb la seva dona, que tenia greus problemes de mobilitat i va haver de ser traslladada amb urgència a un hospital. L'Àlex també tenia una casa, també havia passat mitja vida, també tenia veïns, també tenia records i també tenia una dona en qui envellir. Se'n va informar, sí. Per tant, seria injust dir que ningú no en va parlar. Però no va provocar aquesta commoció, no va ocupar durant dies les converses, les portades i els discursos, no es va convertir en una icona que és avui la Mari Carmen. Per què unes històries les expliquem fins que el país les coneix i d'altres les deixem enrere l'endemà? Què fa que un nom ens acompanyi durant setmanes i un altre es perdi entre dues notícies? Que la Mari Carmen sigui avui un símbol pot servir perquè altres persones no hagin de passar pel mateix, tant de bo sigui així. Però aquest símbol hauria de permetre'n recordar també l'Àlex i tots aquells de qui gairebé no sabem ni el nom. A l'esquerra li toca demostrar què pot transformar la indignació en solucions. I a la dreta explicar què proposa per protegir una persona gran que es queda sense casa. Denunciar l'oportunisme del contrari no resol on dormirà aquesta nit qui acaba de ser desnonat. La Mari Carmen ja no podrà tornar a casa, l'Àlex tampoc, o l'Olga, que també es va treure la vida fa 3 setmanes a l'Hospitalet de Llobregat. Hi ha molta gent que encara és a temps de conservar la seva. És per aquesta gent que haurien de treballar els que avui trobaran tan fàcil parlar dels morts. Són les 8:03, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: De la peu a terra, que és dijous 8 d'octubre del 2026.
2: I avui encara no farà net i s'esperen xàfecs a les comarques de Girona i de Barcelona i, en canvi, més sol a Ponent i al sud, amb vent de mestral i tramuntana i temperatures que baixen.
3: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, hem de destacar que a causa de l'accident d'un camió hi ha més de 5 quilòmetres de lentitud i aturades a la C58 entrada a Barcelona en sentit Trinitat. Per altra banda, a la AP7 hi ha 2 vehicles avariats a l'altura del Papiol que tallen cadascun un carril de circulació. Un és en sentit sud, que provoca 3 quilòmetres de cues, i l'altre en sentit nord, amb 1 quilòmetre de lentitud. Recordem que a la mateixa AP7, en sentit nord, també tenim un vehicle al voral a l'altura de Barberà del Vallès.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida analitzem el desgavell a Rodalies, perquè aquest matí els trens tornen a circular però arrosseguen retards generals. Si les pluges que avui regaran un altre cop bona part de les comarques de Girona i de Barcelona acaben descarregant amb força, la xarxa encara podria quedar més empantanegada. De seguida ho repassem, però abans ara parlàvem amb el davantal. Si avui agafeu les portades dels diaris veureu que el nom propi del dia és un que fa tot just un mes era completament desconegut. Mari Carmen Abascal és la veïna de 87 anys de Madrid que van desnonar fa 15 dies, del que havia estat casa seva durant 7 dècades al barri del Retiro, a tocar del centre de Madrid. La imatge de la Mari Carmen expulsada de casa seva en llitera, acompanyada pels tècnics del SAMUR, ha fet la volta al món i va encendre la metxa definitiva de les protestes per denunciar la crisi de l'habitatge. El malestar es larvava des de feia anys per culpa de l'espiral a l'alça dels lloguers que escanya 2 generacions senceres, especialment la dels més joves, però paradoxalment ha estat el cas d'una octogenària, la Mari Carmen, el que s'ha convertit en el catalitzador d'una onada d'indignació que s'ha sacsejat a Espanya amb una força equivalent a la del moviment 15M, ara ja fa més de 15 anys. Avui ja no hi ha cap dubte, el de la Mari Carmen és oficialment un símbol elevat a l'altar de l'esquerra espanyola. Ahir al vespre, per sorpresa, l'advocada de la Mari Carmen va comunicar que havia mort a l'Hospital Gregorio Marañón. Estava ingressada des que l'havien expulsat de casa seva perquè els metges li havien diagnosticat un quadre d'esgotament agut. L'equip mèdic que la tenia confiava que se'n sortiria, sobretot després que la setmana passada la Mari Carmen rebés una molt bona notícia. Alfons Voltó, que l'havia desnonat, Urbagestión, va arribar a un acord amb l'Ajuntament de Madrid per permetre que continués vivint a casa seva. Però no hi haurà arribat a tornar mai. El procés d'expulsió que s'allargava des de l'any 2018 va deteriorar la seva salut a marxes forçades i el desnonament de fa 15 dies va acabar d'accelerar el procés. La mort de la Mari Carmen va agafar per sorpresa els 2.000 acampats a la Porta del Sol de Madrid que van rebre la notícia en plena assemblea. Després d'un minut de silenci improvisat, li van dedicar un aplaudiment que es va allargar una bona estona. A continuació van organitzar un petit altar d'homenatge, van iniciar una marxa silenciosa cap al Congrés dels Diputats. Els manifestants ho tenien molt clar, la mort de la Mari Carmen no ha estat simplement llei de vida.
4: Totalmente enfadados, o sea, más no poder, con ganas de tomar las calles ahora más que nunca. Lo que le ha pasado a Mari Carmen no ha sido una muerte, ha sido un asesinato por parte del negocio de la vivienda.
0: L'advocada de la Mari Carmen també està convençuda que la seva mort es podria haver evitat si no l'haguessin fet fora de casa. En una entrevista aquesta nit a la SER, Beatriz Duro exigia trobar-ne els responsables.
5: La verdad es que además de la pena, pues siento también muchísima rabia, porque evidentemente hay culpables detrás de todo esto y hay culpables de su muerte. Y esto afecta a muchísimas personas.
0: Però una d'aquelles casualitats, la mort de la Mari Carmen, ha arribat just abans que aquesta mitjanit entrés en vigor el primer dels decrets d'habitatge que el govern d'Espanya va aprovar dimarts per segon cop. De fet, popularment es coneixia com el decret Mari Carmen. És el que suspèn desnonaments com el seu fins l'any 2030 o el que prorroga tots els contractes de lloguer que caduquin abans del 2028. La crisi de l'habitatge que la Mari Carmen ha encarnat en primera persona ja era un dels eixos de la campanya electoral de cara a les eleccions del 29 de novembre, però, evidentment, la seva mort ha exacerbat encara més els ànims. Ahir tots els líders polítics es van afanyar a reaccionar amb Pedro Sánchez al capdavant. Ho va seguir Jordi Armenteres des de Madrid.
6: Sí, Pedro Sánchez el primer, a través de les xarxes, mostrant el condol, però dient també que aquesta és una pèrdua que molta gent sent, ell també, com a pròpia. Alberto Núñez Feijóo també piulava a X, que traslladava el condol, però advertint que d'aquesta mort no se'n pot fer una utilització interessada durant la campanya per part dels partits. Deia que no es poden posar més pedres al mur. La Comunitat de Madrid, que presideix Ayuso, remarcava que havia tingut tota l'atenció en un hospital públic abans de morir. Mari Carmen Abascal va morir al Gregorio Marañón ahir al vespre. La notícia es va conèixer poc més d'una hora després i la va fer pública el sindicat de llogateres, impulsors de la campada de Sol. A la Puerta del Sol s'hi va fer un minut de silenci, després una marxa amb uns centenars de persones cap al Congrés dels Diputats. Se la va desnonar el 23 de setembre. Aquell dia se la va ingressar en un hospital, però amb intenció de fer-li un reconeixement. Se li volia donar l'alta, però ja no n'ha sortit mai més.
0: En plena precampanya és inevitable que el record de la Mari Carmen acabi putinejat i polititzat. Aquest mateix ja en tenim un exemple. El diari Oponés explica que el govern d'Isabel Díaz Ayuso s'ha negat a fer un minut de silenci a l'Assemblea de Madrid. Ho havien proposat el PSOE i Més Madrid, que ara han decidit traslladar l'homenatge a les portes del Parlament Regional. Aquesta mort també ressona a Catalunya. La seva advocada va donar a conèixer la notícia just quan els màxims responsables del sindicat de llogateres, de Comissions Obreres, de la UGT, de la CGT i de la Intersindical compareixien en roda de premsa a Barcelona per convocar la vaga general per l'habitatge, que finalment serà el dia 11 de novembre, és a dir, dos dies abans que arrenqui la campanya electoral. La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, no va desaprofitar l'ocasió de recordar la Mari Carmen com un exemple de lluita.
7: I la Mari Carmen no es va cansar de repetir fins l'últim dia que el que havíem de fer era lluitar, seguir lluitant i lluitar pel que és nostre. Llavors, m'emociona molt avui poder ser aquí amb tots ells per dir que sí, que lluitarem i que aquesta vaga la guanyarem.
0: Serà la primera vaga general des de l'any 2012, en plena crisi econòmica. Els sindicats confien que sigui massiva per obligar la Moncloa, Mani qui mani, a posar-se les piles d'una vegada per totes, informa Alba Carnicer.
8: La crisi de l'habitatge ha aconseguit que tot el sindicalisme vagi a l'una. De fet, feia 14 anys que els sindicats majoritaris com la UGT i Comissions Obreres no s'unien a una vaga general. És per això que consideren que l'aturada de l'11 de novembre serà històrica, ho diu la secretària general de Comissions Obreres a Catalunya, Belén López.
9: Celebrem que aquesta convocatòria de vaga sigui tan transversal i unitària, ja que aplega a tot el sindicalisme català. I això és així perquè tots i totes els que estem aquí, malgrat que tenim les nostres diferències, volem una societat i volem una política que garanteixi una vida digna per la majoria social treballadora.
8: López avisa també que l'objectiu és paralitzar tots els serveis públics.
0: Ara bé, els sindicats hauran de filar molt prim perquè aquesta vaga general sigui plenament legal, Alba.
8: Exacte, de moment la patronal dubta del seu encaix legal perquè les reivindicacions no són laborals i avisa que s'ho mirarà amb lupa. És per això que els sindicats volen lligar caps i, a més de l'habitatge, reclamen sous més alts per poder pagar el lloguer. En parla el secretari general de la UGT a Catalunya, Camil Ros.
10: Tenim un problema de que cada cop l'habitatge és més car i que els salaris no arriben per poder pagar el lloguer i per poder pagar les despeses mínimes. Per tant, és una vaga perquè baixin els preus de l'habitatge i perquè pugin els salaris.
8: A partir d'ara, doncs, s'activa la maquinària d'una vaga general que, encara sense lema, vol aturar el país durant 24 hores.
0: Avui la Razón publica la primera enquesta que intenta copsar els ànims dels votants després que Pedro Sánchez hagi anunciat que avança les eleccions. Si fem cas a aquest sondeig, la jugada no li hauria sortit gens bé. El PSOE perdria una vintena de diputats i sumar més de 25. El PP i Vox fregarien els 200, molt per sobre de la majoria absoluta. Paradoxalment, un dels grans assenyalats per carregar-se els decrets d'habitatge, Junts per Catalunya, creixeria i podria arribar als 11 escons, 4 més que Esquerra, que suaria per mantenir els 7 actuals. En aquest escenari tan polaritzat, avui els diaris es divideixen, especialment els editats a Madrid. N'hi ha que homenatgen la Mari Carmen i aplaudeixen la vaga general, però també es multipliquen les veus que creuen que el seu cas s'està instrumentalitzant de molt mala manera. N'informa Marc Segués.
11: El País titula en portada la Mari Carmen mor desnonada. L'editorial argumenta que la seva mort eleva encara més el seu simbolisme i escriu: sense ella no hi hauria hagut les acampades, el debat recent de l'habitatge, els decrets aprovats a correcuita, l'avançament electoral o una vaga general. Aplaudeix que hagi canviat Espanya en només dues setmanes i apunte: el millor homenatge possible és abordar la crisi de l'habitatge amb mesures serioses. I Paco Cerdà la bateja com la bola negra d'Espanya. A El Diario S, Olga Rodríguez va un pas més enllà i diu: el rendisme, la violència institucional, la hipocresia i la inacció política han matat a la Mari Carmen. Celebre que volgués lluitar pels seus drets i els de tothom i conclou: ho farem per tu, pels teus fills, pels nostres barris i pel nostre futur. L'Espanyol a l'editorial lamenta que la mort de la Mari Carmen encarne el profund fracàs dels poders públics en solucionar la crisi de l'habitatge. Afirma que és un drama humà, sense matisos, que obliga la política a donar solucions, i acaba carregant contra l'esquerra per la inacceptable falta de respecte en convertir la tragèdia en una arma llancívola. I el Confidencial en aquesta línia titula: la mort de la Mari Carmen entra en campanya i Pedro Sánchez s'apropia de la seva figura. I també toca el crostó a l'esquerra per sortir en tromba a enarborar la causa.
0: De fet, el mateix passa a les ràdios de Madrid, a la cadena SER. Aymar Bretos és dels que reivindica la Mari Carmen com un símbol de lluita social.
12: Y España despide hoy a Mari Carmen, que solo dijo una cosa que le quiso escuchar, que ella lo único que pedía era morirse en su casa de toda la vida. Y no ha sido así. Mari Carmen ha muerto desahuciada, pero también erigida en un símbolo contra la voracidad del mercado inmobiliario, un mercado que entre humanidad y rentabilidad nunca duda. Hace dos semanas estábamos viendo cómo sacaban a Mari Carmen de su casa contra su voluntad, en una camilla, con un cuadro de ansiedad, y en dos semanas, y gracias a ella y a la batalla que ha sabido dar, las leyes de vivienda ya no son las mismas, a la espera de que el órgano de guardia del Congreso las ratifique, y la negativa de las derechas a aprobarlas ha escrito el final de la legislatura y ha propiciado incluso una huelga general la segunda semana de noviembre.
0: En canvi, a Onda Cero, Rafa Latorre critica que l'esquerra s'aprofiti de la seva mort per fer campanya electoral.
13: Resultó tremendamente conmovedor ver a esta mujer abandonando en camilla la que fuera su casa durante décadas. Hace falta tener un corazón helado para no ver a una mujer de 87 años abandonar en camilla el lugar donde ha vivido durante tanto tiempo y sentirse conmovido por ello, desde luego. Pero para poner en contexto, hoy hace un mes que Olga Matute se suicidó en Hospitalet. La habían desahuciado, tenía dos hijas. El nombre de Olga Matute a nadie dice nada, pero sí el de Mari Carmen, porque su desahucio se convirtió en el detonante de una protesta que ha marcado el inicio de este camino hacia las elecciones. O sea que es algo más que una historia trágica. Un caso desgraciado que ahora hay quien pretende utilizar en una lamentable, bueno, un lamentable ejemplo de política carroñera, que es en donde nos encontramos ahora en el contexto de la campaña electoral, una de las campañas más tensas de los últimos años.
0: En aquesta mateixa línia, Carlos Herrera, a la COPE, creu que la mort de la Mari Carmen era llei de vida.
14: Pero quienes están utilizando obscenamente su muerte solo merecen repudio y denuncia. Mari Carmen ha fallecido en un hospital público atendida por la sanidad pública madrileña y no murió desahuciada, como titula hoy El País a toda página. Eso es mentira. Si hubiera recuperado la salud, esta mujer habría vuelto a su residencia porque el Ayuntamiento de Madrid negoció una solución para su caso. Cabe decir que descanse en paz. Ahora, los que no vamos a descansar somos los españoles de la turra que nos van a dar los huérfanos y los viudos de Mari Carmen. Las acampadas de sol, todos los que dicen que es un asesinato, pero han montado una operación de propaganda. Si la montaron cuando estaba viva Mari Carmen, imagínense, no van a aprovechar, no van a desaprovechar la oportunidad de sacar.
0: I finalment, Federico Jiménez Los Santos a Es Radio frivolitza amb la mort de la Mari Carmen i acusa Pedro Sánchez de ser el responsable de tot.
15: Ya hubieran querido todas las ancianas de Madrid, que a veces no viven tantos años, ya hubieran querido vivir en un chollo de alquiler como la de esta señora 70 años de su vida, ya hubieran querido. Pero sobre todo, que ¿desde cuándo le interesan los muertos a Sánchez? Yo recuerdo los 130.000 del virus, del COVID, y salvo taparlos, pero ¿qué fue de los muertos de la Dana? Dijo que el culpable de todo al final era Pedro Sánchez, cosa rigurosamente cierta. Esto les da igual. Dijo ayer, con esa forma campanuda de farsante comunista que tiene Sánchez, siento esta muerte como propia. Como propia no sentirás ni la tuya, farsante. Pero, ¿qué pasa? Que es la única mujer muerta, 89 años, tampoco es una joven en la flor de la vida. Mentira, hubo una mucho más joven que se suicidó después de ser desahuciada en Barcelona, Olga, y de esa no se acordó nadie. Entonces, ¿a qué estamos? Estamos viendo lo que es el comunismo, mentira y terror, terror y mentira, violencia y farsa, teatro, una y otra vez, teatro y más teatro.
0: De tot plegat, escoltem els comentaris que signen dos col·laboradors del món RQ. El primer és el de la periodista del diari Punt.es, Sandra Vicente.
16: La vaga general per l'habitatge ha generat molts dubtes i suspicàcies i es pot entendre perquè a priori no ve motivada per qüestions laborals. Però tots aquells que dubten els recordaré la vaga del 3 d'octubre per protestar contra la repressió del referèndum. Cap jutge la va impugnar i estem en el mateix cas. De fet, la que ens ocupa encara està més justificada, perquè ningú no pot negar que l'encariment de l'habitatge impacta directament en el poder adquisitiu dels treballadors. Cobrem quasi el mateix i paguem molt més per un sostre. Dit això, cal anar amb cautela i tenir en compte que aquesta vaga pot ser una arma llancívola. No dubtem en que serà una eina electoral dels partits de govern que trauran pit i rèdit de l'afartamenta de la ciutadania. La vaga no ha de ser per refrendar un govern que ha legislat tard i amb mancances sobre una crisi asfixiant. Ha de ser per totes les persones desnonades i que pateixen per arribar a final de mes. Ha de ser perquè no hi hagi més casos com el de la Mari Carmen, que malauradament ha mort poc després de ser desnonada. Per ella, el decret que du el seu nom i la vaga que ha motivat el seu cas arriben tard. No hem pogut evitar el pitjor. Lluitem, doncs, per totes aquelles persones que encara podem salvar i no per aquelles que només pensen en mantenir o en guanyar el poder.
0: I el segon comentari el signa el consultor de comunicació Joan López Alegre.
17: La mort de Mari Carmen és, com tots els traspassos, un motiu de tristor. Però també fa palès que en els darrers anys cap autoritat, tampoc els sindicats, han tingut cap preocupació pels 45 desnonaments al dia que hi ha al nostre país. A 18 dies de les eleccions i després de 8 anys de fer d'estores de Sánchez i Yolanda Díaz, UGT i Comissions convoquen una vaga general. L'objectiu l'ha deixat clar María Jesús Montero, és contra l'oposició. Pepe Álvarez i Unai Sordo van tenir més miraments amb Rajoy, el que van fer dues vagues generals, que amb Feijó, amb qui ni tan sols han esperat que arribi al govern per liar-li un pollastre. UGT i Comissions avui sols defensen privilegis. Un delegat sindical té 15 hores al mes per assumptes sindicals que es pren quan vol. La seva càrrega de treball la suporten els seus companys. Un alliberat sindical cobra de l'empresa però no fot brot. Comissions declara haver perdut 12.000 afiliats entre 2020 i 2024, i no ho entenc. Ser sindicalista és un xollo. La base de datos nacional de subvenciones diu que l'any 24 els sindicats van rebre del govern 17 milions i enguany seran 32. No és màgia, són tus impuestos. Tanta generositat ha sigut per comprar silencis i ara per pagar agitació.
0: I amb la lluita per l'habitatge instal·lada als carrers, cada desnonament agendat es converteix en una estirella ronça. I en vam tenir un altre exemple.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: En l'acord, però acusen les administracions d'electoralisme. Ho deia la portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge, Marta Espriu.
3: Si realment el PSC des del principi hagués interessat tant aturar aquest desnonament i haguessin estat fent aquestes negociacions que diuen haver fet des del 2022, aquest desnonament s'hagués aturat molt abans i no ens haguéssim hagut de trobar en aquesta situació tan ridícula en la que sembla que ara tenim el rècord del desnonament més llarg de la història d'arreu del món.
2: Ahir fins a mig miler de persones es van arribar a concentrar davant de l'edifici per evitar el desallotjament.
1: Mentrestant, amb tants desnonaments programats cada dia, no és estrany que cada vegada hi hagi més llogaters amoïnats pel seu futur. De fet, a Barcelona, l'accés a l'habitatge és un mal de cap creixent dels veïns. Segons l'última enquesta de serveis municipals de la ciutat de Barcelona, s'ha multiplicat per 4 des del 2022 i ja és la principal preocupació dels barcelonins, fins i tot per davant d'un clàssic, que és la inseguretat. Però el problema va més enllà de Barcelona. A la resta de grans ciutats de Catalunya passa exactament el mateix. Per exemple, ahir a Girona, la vintena de famílies que viuen en 4 blocs de pisos del barri de la Creueta van rebre un burofax per exigir-los que tornin les claus abans no acabi l'any. Totes han pagat puntualment el lloguer, però els propietaris els volen fora de casa per la via ràpida. Tots els detalls amb, des de Girona, amb en Joel Penya.
4: La Bocadri va néixer en un dels blocs de pisos que ara fa més d'una dècada que tenen els balcons apuntalats. A l'espera que els arreglin, han rebut un burofax de la nova propietat dient-los que paguin centenars de milers d'euros o marxin.
5: Fins al mes de desembre, deixant les claus i marxar a una altra zona, però no tenim cap solució, perquè ells tampoc volen negociar amb nosaltres.
4: Ell és el representant d'una de les 22 famílies que estan en la mateixa situació i que no veuen cap sortida que els permeti seguir vivint a casa. La propietat està tancada en banda i ja ha començat a fer obres. La portaveu del Sindicat d'Habitatge de Girona, Fàtima Atar, diu que la majoria té contracte i ara paguen directament als jutjats perquè la nova empresa que gestiona els immobles ha canviat de compte bancari.
6: Silenci a través d'intermediaris que no acaben de... Bueno, que tenen una actitud a vegades agressiva i que no permet com tenir un diàleg i una negociació real.
4: I des de l'Ajuntament expliquen que faran tot el que puguin perquè es respecti el dret a l'habitatge de les famílies que han pagat fins l'últim rebut. Però també admeten que tenen poques eines a nivell municipal.
1: Per cert que avui, a partir de 2:15, al Món RQ saludarem la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, per parlar precisament de la mort de la Mari Carmen, del que significa això i, evidentment, de la llei d'habitatge. D'aquí a una hora mal contada, al Món RQ. A les 8:23, ho apuntàvem a l'inici, un matí més cometre la gosadia d'agafar un tren de Rodalies torna a ser una autèntica gincana. Després del caos absolut d'ahir, que va deixar hores sense servei bona part de les línies de la xarxa, avui la majoria funcionen, però encara arrosseguen tota mena d'incidències. N'hi ha una dotzena amb trams tallats que cal recórrer amb autobús. A la resta, els trens hi circulen a menys velocitat del que tocaria per precaució i, per tant, els retards es generalitzen. Actualitzem el caos des del gran nus ferroviari de Catalunya, que és l'estació de Sants de Barcelona. Allà hi tenim en Josep Moraga. Josep, tu diràs.
7: Rodalies aixeca cap per primera vegada després de 4 dies i mig de problemes. Comença a recuperar normalitat. S'han recuperat les línies amb més passatgers, que són l'R4, que funciona en tot el recorregut, i torna a passar per Terrassa, Sabadell i Manresa. R1 torna a circular en gran part del recorregut, també recuperen R7 i R8, i ara continuen molt afectades R2 Nord i la R11, aquesta última, que no té trens. Igualment, alguns circulen, com deies, a poc, o hi ha menys freqüència. Veiem també alguns trens cancel·lats, també demores importants, i molta gent avui que opta pel bus, i això està omplint de valent el transport de Moventis, que ja informa que s'està superant el seu aforament i alguna gent s'hi queda fora. A Sants avui molta més gent, i passen més trens i algunes demores, però tot dins de la relativa normalitat que està recuperant a poc el servei. Els informadors, que per exemple és un bon termòmetre, han passat dies i dies rodejats de gent perduda. Avui aquesta imatge no es repeteix, i amb prou feines hi van una o dues persones. Per tant, després de més de 100 hores amb rodalies, empentes i rodolons, avui a poc es va recuperant certa normalitat.
1: Ahir, bona part del caos el van provocar els mateixos maquinistes. El sindicat que els agrupa, CEMAF, va boicotejar el servei perquè considerava que no era segur circular. Renfe, Rodalies i Adif havien certificat que la xarxa estava en condicions, però la caiguda d'un talús la nit de dilluns damunt d'un tren carregat de passatgers va encendre els ànims dels maquinistes, fins que ells mateixos, amb els seus propis ulls, no van comprovar l'estat de les vies, no van voler accedir a reprendre el servei. La plantada de CEMAF ha irritat la Generalitat. De fet, ahir al Parlament, el president Illa va avançar que el seu govern ja estudia si sanciona els maquinistes per haver tirat pel dret.
8: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho.

0: I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat.
1: Entre línies, el govern denuncia una suposada vaga encoberta, però Semafo desmenteix i recorden que l'ensurt de la nit de dilluns amb la caiguda del talús és la prova que la prova fa feent que la xarxa és potencialment perillosa. D'aquest torçabràs etern entre els maquinistes i la direcció de Rodalies, escoltem el comentari que signa el periodista del Diari de Girona i col·laborador del Món RAC1, Pol Estrada.
2: Diria que m'he fotut en un embolic. La producció del Món RAC1 m'ha encomanat una píndola sobre l'enèsim desgavell a Rodalies i no sé què hi puc afegir si ja s'ha dit que això és propi d'un país fallit, que acumulem dècades d'inversions insuficients per part de l'Estat, que la infraestructura s'ha envellit alhora que la població del país ha crescut, que el PSC ha defensat aquest model de país fins que s'ha trobat governant, que Esquerra Republicana ha garantit governabilitat a Madrid amb la promesa d'un traspàs que encara esperem, que quan hi ha un incident no s'ofereixen alternatives a la ciutadania, que s'ha transformat en una promesa electoral eterna, que hi ha una distància enorme entre l'anunci i l'execució, que els sindicats més que sindicats fan política de partit, que quan plou tot falla, que el canvi climàtic i la meteorologia extrema també juguen al seu partit, que hi ha massa burocràcia, massa estudis, licitacions i adjudicacions, que tot plegat ho hem normalitzat, que els uns culpen els altres, que tot té un cost directe sobre empreses, treballadors i estudiants, que ningú no confia en ningú, que els trens s'averien, que la catenària es trenca sovint, que fins i tot les portes s'encallen, que és lamentable, terrible i intolerable. En fi, no sé pas què hi puc afegir, diria que m'he fotut en un embolic.
1: En aquesta setmana de caos a la mobilitat, avui els autobusos de Barcelona també funcionaran a mig gas, perquè hi ha vaga parcial, que els conductors de TMB han convocat per reclamar millores laborals, com la jornada de 35 hores setmanals. L'aturada tindrà tres fases, de 9 a 11 al matí, de 7 de la tarda a 9 del vespre i d'11 de la nit a 1 de la matinada. Tot i que la Generalitat ha decretat serveis mínims del 40% en hores punta i del 20% la resta del dia, avui es podeu trobar que l'autobús no arriba o que ho fa tard i ple a rebentar. 3 minuts i 2 quarts de 9, el desgavell de les xarxes de trens i de carreteres no s'explicaria sense el temporal que ha fuetejat Catalunya els últims 5 dies. De fet, avui encara no farà net i, per tant, val més que torneu a posar el paraigua a la bossa perquè esperem xàfecs sobretot a les comarques de Girona i a les comarques de Barcelona, amb vent i temperatures, això sí, més baixes. Mònica Usar, bon dia.
3: Bon dia.
4: I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
1: Ja han arribat aquestes pluges, Mònica?
3: Doncs cauen els primers ruixats, sí, ruixats febles que cauen cap al Maresme, a l'Empordà, al Gironès i també a la Selva, i de fet, a mesura que avanci el matí, aniran a més i afectaran sobretot les comarques de Girona i també la costa i el prelitoral de Barcelona. Hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Ara al matí, sobretot, al Baix Empordà, al Gironès, la Selva, al Maresme i també al Barcelonès. A la tarda es mantindran aquests avisos, sobretot en punts de la costa i del prelitoral de Girona i també de Barcelona. I al vespre, coincidint amb el concert de Cas Grasses d'aquesta nit, doncs encara es manté l'avís de pluja localment intensa al Barcelonès i també al Maresme, al Baix Llobregat, al Garraf i al Baix Penedès. Ui. Per tant, dia més mogut, sobretot entre les comarques de Girona i de Barcelona, i en canvi a les comarques del sud i de Ponent tindrem un dia dominat pel sol. Al Pirineu també s'esperen alguns ruixats, sobretot cara nord, i atenció que baixa la cota de neu dels 2.000 als 1.600 metres. Això què vol dir? Que ens entra aire fred, entra el vent de mestral i de tramuntana, que avui ho faran amb força, sobretot a les comarques del sud i també a l'Empordà i cims del Pirineu, i poden superar els 90 km per hora. I això farà baixar també les temperatures, especialment en aquestes zones on avui es tingui el cel més tapat i també on hi bufi el vent. I de cara als propers dies, més tranquil·litat. Demà sí que tindrem un ambient més tardorenc, però serà un dia de sol, temperatures que es mouran entre els 17 i els 22 graus, i al cap de setmana es manté també el sol i es recupera una mica aquest termòmetre, sense calor, dins de la dinàmica que hauríem de tenir mitjans d'octubre. I dilluns sembla que també tindrem calma, com a molt, amb algun ruixat al Pirineu o algun ruixat a tocar de la costa, però en general s'esperen 4 dies tranquils. I ara mateix, entre 16 i 19 graus a Barcelona, 19 també a Tarragona, 16 a Lleida, 15 a Girona, 18 al Vendrell i 13 a Vic.
1: Per cert, que els embolics a la mobilitat també sumen un element molt més greu, que és la dels morts i ferits que han provocat els aiguats. Ahir vam sumar oficialment la tercera víctima al balanç tràgic d'aquest episodi de pluges torrencials, un home de 43 anys que hauria quedat atrapat amb el cotxe dilluns a un túnel inundat a les Franqueses del Vallès. Els bombers encara busquen dues possibles víctimes més, un home de Tordera que va desaparèixer dissabte a la nit i una criatura de 12 anys de Granollers que hauria caigut en una riera diumenge. De fet, el subinspector de bombers, Roberto Gómez, explicava que mentre amplien l'àrea de recerca del menor, continuen les tasques per recuperar la normalitat el més aviat possible.
5: Hem donat continuïtat al servei que ve important en aquests darrers dies. Està pràcticament focalitzat en dos àmbits de treball. Un, la recerca del menor, i l'altre, doncs, restablir la normalitat, ajudar a neteja de vies, treure aigua, repassar talussos, també la nostra unitat d'arquitectes, doncs, tota l'estabilitat estructural que pugui comportar qualsevol dubte de qualsevol esquerda, qualsevol esborany, doncs, revisar-ho per garantir la màxima seguretat.
1: Els embolics, tot això, però és que ahir els Mossos van localitzar el cos de la víctima d'un altre temporal que a finals del mes d'agost va inundar els carrers de la façana marítima del Vendrell. Els agents van trobar per casualitat el cos en descomposició d'un home que va desaparèixer llavors. Les pluges aquests dies també han passat factura a les empreses. RAC1 pot avançar aquesta hora que Pimec calcula, més d'atenció, 115 milions d'euros l'impacte dels aiguats del cap de setmana i dilluns a l'àrea de Barcelona, el Vallès i el Maresme. En aquest càlcul hi entren també hores que no s'ha pogut treballar perquè els treballadors no han pogut arribar a la feina pels confinaments o pels problemes, per exemple, que tenim habitualment amb Rodalies. Té les dades la Montse Martí.
6: El Vallès Oriental, amb prop de 55 milions d'euros, concentra gairebé la meitat de l'impacte econòmic de les pluges torrencials del cap de setmana i dilluns, i el cost dels salaris de les hores que no s'han pogut treballar arriba als 46 milions d'euros al conjunt dels territoris. Pimec ha preguntat a més de 400 empreses com els han afectat els aiguats. 3 de cada 4 han dit que molt, amb afectacions directes o indirectes pel temporal, i el 78% han hagut d'aturar o reduir l'activitat. Hi ha gairebé un 42% d'empreses que asseguren que tenen treballadors que no han pogut arribar en algun moment al lloc de treball. El president de Pimec, Antoni Canyete, ja demana fixar un protocol en cas de propers episodis de pluges torrencials amb normes clares per saber com han d'actuar treballadors i empreses.
7: Instruments que ens puguin donar la flexibilitat i la resposta per poder fer front, perquè no són ja elements aïllats, s'ha passat amb el vent, amb foc, i segurament des del diàleg tindrem que fer plantejaments per poder tindre unes regles clares.
6: Segons Pimec, gairebé una de cada 5 empreses afectades pels aiguats encara no ha recuperat la normalitat.
1: Avui també hi ha encara gairebé 2.500 famílies que no tenen llum, 1.000 a la ciutat de Barcelona. Endesa assegura que ha desplegat més de 500 treballadors intentant resoldre el tema.
8: Mal de cap? Dolor muscular? Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen? Acomiada't del dolor ràpidament.
9: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys.
8: També en format bebible Stick Pack. Ibudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
9: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
1: 2 minuts passen de 8:45 del matí. De tornada a Madrid, més enllà de la crisi de l'habitatge, hi ha un altre fantasma que sobrevola les eleccions del 29 de novembre, que és el de la tupinada electoral que alimenta sense cap prova. Isabel Díaz Ayuso, algunes veus dins del PP se n'havien desmarcat, però ara ha secundat les insinuacions de la presidenta de Madrenya, ni més ni menys entrat que Alberto Núñez Feijó. El líder popular alimenta la falòrnia sobre els dubtes del vot per correu amb un argument bastant surrealista. Segura que ell, que havia estat director de Correus, no es fia dels seus successors, que són els responsables del vot anticipat. Per justificar la seva desconfiança, el cap de l'oposició ha assenyalat que aquesta empresa pública va col·locar en llocs directius Juan Manuel Serrano i Leire Díez, dos dels personatges principals del cas de les clavegueres del PSOE. Ara Núñez Feijóo ha anunciat que el seu partit demanarà a la Junta Electoral Central més mesures per incrementar les garanties del vot per correu de cara al 20 de novembre. El govern espanyol s'endú les mans al cap i lamenta que Feijóo cada cop s'assembla més a Santiago Abascal, diuen. Des de Madrid, Adrià de las Heras.
10: Fa més de 20 anys Feijóo va ser president de Correus, que precisament és l'empresa pública que gestiona els vots per correu. I ara aprofita aquesta trajectòria per sembrar encara més dubtes sobre el funcionament de les eleccions.
11: Confío plenamente en los empleados públicos de correo. No confío en los directivos de correos. Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
10: Els ministres Félix Bolaños, a la SER, i Ernest Urtasun, una televisió espanyola, responen que el PP es fa ressò dels mateixos rumors que l'extrema dreta.
12: Desde Trump hasta la señora Ayuso, pasando por Abascal, pues poniendo en duda el voto por correo. Es como un patrón.
13: Y yo le exijo al señor Feijóo que deje de propagar bulos y que deje de atacar a nuestras instituciones.
10: Per cert, que el govern espanyol també demana que el Suprem aixequi la mesura cautelar que manté contra la llei de nets. Aquesta decisió judicial podria deixar sense vot més de 300.000 persones a les eleccions del proper 29 de novembre.
1: Els partits també van treballant a les llistes de cara al 29N. A Catalunya Ràdio, a Catalunya avui ens ha sorprès saber el nom que sondeja el PP com a cap de llista per Barcelona. Tot apunta que Alberto Núñez Feijóo veuria amb molt bons ulls que l'actual alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, s'hi posés al capdavant. La decisió a aquesta hora encara no és definitiva, però el seu perfil polític i la seva gestió a Badalona el situen com un dels candidats amb més paperetes, una altra cosa el que digui García Albiol, que prou problemes tindrà per liderar també la llista a les eleccions municipals, que, com sempre ha dit, el seu objectiu principal no és ni Espanya ni Catalunya, sinó ser, continua sent, en majoria, l'alcalde de Badalona. Les esquerres també continuen treballant a correcuita perquè l'avançament electoral no els agafi contrapeu. Els comuns fan assemblea avui per aclarir les candidatures i hi ha un perfil que sobresurt d'entre la resta. El d'Ada Colau. Més Madrid planteja que ella sigui no només la candidata per Barcelona, sinó la presidenciable al govern d'Espanya del Front Ampli. Però no tothom ho té tan clar. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
14: Sí, jugada de Més Madrid, renuncien a la presidència del govern espanyol en la hipotètica hipòtesi d'una victòria electoral, però en Barcelona com a pal de paller i Ada Colau com a candidata. Ahir des dels comuns es deia que es desconeixia la proposta. Estratègia, interessos o sorpresa total. Des de Més Madrid es proposa llista per a la capital espanyola, amb la ministra Mònica García com a número 1, Emilio Delgado de 2, enfrontats tots dos des de fa mesos. També designen 3 i 4, però Esquerra Unida posa el crit al cel perquè s'ha de buscar entesa en Podem. I Més Madrid i Podem fa anys que ni es parlen, fins al punt d'anar a totes les últimes eleccions, menys les generals, per separat. Podem insisteix que si hi ha d'haver coalició única, s'han de fer unes primàries d'aquí a dos caps de setmana per escollir llistes.
1: Aquests moviments a l'esquerra del PSOE redueixen significativament les opcions de Gabriel Rufián d'encapçalar aquest espai que encara no se sap què farà. Tot i que Oriol Junqueras dona per fet que continuarà com a cap de files d'esquerra, ell continua estudiant el seu futur. Informa Sergi Giró.
15: El compte enrere ja corre des de dilluns i Rufián li queden poc més de 72 hores per prendre una decisió. De moment no ha mogut fitxa per buscar suports, sí que ho ha fet de forma simbòlica Joan Puig, impulsor d'una de les branques més crítiques i allunyades de la direcció, el col·lectiu 1 d'octubre. Admet a RAC1 que no té prou força, però que s'hi postula per posar el paper de Rufián a la diana.
16: És un acte de protesta, entenc que la candidatura de Rufián no és la candidatura ideal per a Esquerra Republicana. No pot ser que hagi abandonat el català, hagi abandonat quasi Catalunya i estigui fent política espanyola. Per això he fet un acte simbòlic.
15: Moviments com aquests, tot i ser simbòlics, mantenen en alerta la direcció del partit, obligada a valorar alternatives per evitar que, si Rufián els deixa plantats a última hora, una candidatura crítica s'endugui la plaça sense primàries. Al marge de Barcelona, Teresa Jordà, Inés Granollers i Norma Pujol ja han començat la cursa per ser els caps de llista a Girona, Lleida i Tarragona, mentre diputats actuals com Pilar Vallugera o Jordi Salvador, que han expressat diferències amb Rufián, estan anunciant que posen punt final a la seva trajectòria al Congrés.
1: De la possible tornada a la primera línia d'Ada Colau i dels moviments a l'esquerra del PSOE, escoltem el comentari que posa la delegada del diari Ara a Madrid i col·laboradora del Món RAC1, Núria Urriols.
17: No hi hauria moment més oportú per Ada Colau que aquest. I la seva reaparició pública en les darreres setmanes, aturant fins i tot un desnonament, tampoc podria ser més oportuna. L'exalcaldessa de Barcelona és la candidata perfecta, amb el permís de Gabriel Rufián, per a l'esquerra del PSOE, ara que l'habitatge torna a ser un tema central. Ja que el que necessita ara l'espai de Sumar o Front Ampli és un lideratge fort que amagui les mancances d'una organització poc arrelada al territori i que està en caiguda lliure a les enquestes. A més, és difícil que li passi factura la gestió que va fer a l'Ajuntament de Barcelona, on el problema de l'habitatge tampoc s'ha resolt, perquè a escala estatal no té encara aquesta motxilla. Ara bé, la candidatura té d'entrada dos problemes, que si no aconsegueix sumar Irene Montero, serà un front poc ampli, i que aquesta vegada Pedro Sánchez s'ha tornat a posar la camisa texana i vol ser el líder del PSOE i el líder de l'esquerra del PSOE. I contra això és molt difícil competir. També per Ada Colau.
1: Gràcies, Núria. Junts per Catalunya sí que té ben definida la seva candidata, Míriam Nogueras, l'actual cap de llista pel Partit de Madrid. Els de Carles Puigdemont descarten aprofitar l'aplicació de l'amnistia per col·locar Puigdemont com a cap de llista. De fet, ara Junts estudia quan i com tornarà a Catalunya el president. De moment ell ja sap on situarà la seva oficina com a expresident. Segons ha avançat el diari El País, serà al barri de Sarrià de Barcelona, concretament al carrer Doctor Rus. La notícia arriba després que el Tribunal Constitucional notifiqués formalment al Suprem la sentència que dona llum verd a l'amnistia. Des d'ahir, Pablo Llarena ja té tota la documentació que li cal per aplicar-la als líders independentistes perseguits per malversació. Tot apunta que el Suprem prendrà la decisió d'aquí a pocs dies o setmanes, però cada cop agafa més força la idea que, com a mínim, Puigdemont torni a Catalunya després de les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Des del seu entorn alimenten aquest escenari perquè el retorn no condicioni justament les estratègies dels partits. De fet, ahir en una entrevista al Món a RAC1, el secretari general de Junts, Jordi Turull, recordava que Carles Puigdemont vol donar un sentit institucional al retorn i admetia que enmig d'una campanya electoral fa de mal fer.
18: Com deia, ell vol tornar, insisteixo, com a president de país i no de partit, i ell ara està valorant doncs quin és el moment més oportú.
1: Home, pinta que serà llavors, pinta més que seria...
18: És que la campanya electoral, evidentment, tornes aquí, que tots sabem com funciona una campanya electoral i com es va embolicant la troca i tot això. Queden dies encara perquè comença la campanya electoral, però això ho decidirà ell.
1: En canvi, qui ha trepitjat Catalunya alguna vegada durant els 9 anys d'exili ha estat Lluís Puig. Mare que tenia vigent un ordre de detenció, l'exconseller de Cultura ha visitat zones molt properes a la frontera amb la Catalunya del Nord. Lluís Puig ho va revelar ahir també aquí al Món a RAC1.
19: He trepitjat terres del Ripollès, de la Garrotxa i de l'Empordà, però d'una manera discreta i sense... Veient que del fet de traspassar una ratlla, que molts d'aquests llocs són filats perquè les vaques no canvien de banda, no, tampoc em provocava res d'especial.
1: Puig també va avançar que quan torni a Catalunya voldrà ocupar el seu escó de diputat al Parlament. 19 minuts i les 9 del matí. Abans ho apuntàvem a música, la gran notícia de les últimes hores. Ara sí, ha estat el primer concert de comiat d'Ocas i Grasses, que ahir va desfermar el deliri a l'Estadi Olímpic Lluís Companys en el primer dels 4 concerts de comiat. La banda usonenca ha ofert un xou de primer nivell en diverses novetats, però mantenint el gran format d'espectacle que ha fet girar des que va publicar el seu últim disc, Fruit del Deliri. Josep Montero i companyia han fet ballar, les 55.000 persones complien l'estadi, un públic molt transversal, amb molts adolescents, famílies amb canalla petita i també grups de només adults. L'espectacle ha arrencat un vídeo que recollia moments dels inicis de la banda i de les seves particulars versions campestres. Després, al gol nord de l'estadi, apareixien els membres del grup per cantar el tram final de Cara de Cul i el seu meravellós desastre. I just després, Josep Montero ha sorprès pujant en un petit escenari per cantar el flashback nostàlgic a la infantesa Corre pels camps. El públic ha passat per un ventall ampli d'emocions, des de l'enyorança i la tendresa amb cançons íntimes com La gent que estimo, fins a l'eufòria i l'alegria desfermada amb temes com Petar-ho. O Torno a ser jo. Gairebé 2 hores de concert, encadenant un tema rere l'altre i pràcticament sense parlaments. Això sí, el líder de la banda, Josep Montero, va voler començar l'actuació amb un agraïment al públic.
20: Aquesta setmana farem els últims concerts de la història d'Ocas Grasses. Tot això va començar per amor i per amor s'acabarà, també. Al final, la vida està plena de principis i finals i vull pensar doncs, que això perquè la fa única i bonica, sí o no? Si ha d'estar plena de principis i finals, el millor que podem fer, jo crec, és aprofitar les coses mentre duren.
21: Sí o no?
1: Avui està previst el concert que s'havia de fer inicialment dilluns. Al final seran tots consecutius perquè demà i dissabte arribaran els 2 últims. Si la pluja ho permet i no s'ha de cancel·lar cap actuació, els Ocas Grasses marcaran una fita per la història, omplint 4 dies consecutius l'Estadi Olímpic amb 220.000 assistents, una fita que, recordem, fins ara només ha aconseguit Coldplay. Entre els milers de fans que complien l'Estadi Olímpic i que ho van viure en primera persona, també era l'Héctor Huguet, company de RAC 105.
22: Amb 20 minuts de retard, l'estadi es queda a les fosques, ovació general i silenci. A l'enorme pantalla principal hi apareixen imatges quotidianes dels inicis de la banda. De sobte, els focus il·luminen la part contrària de l'estadi, on s'hi veuen les siluetes dels membres de la banda. Tothom girant el cap com si fos un partit de tennis. Totes les siluetes, menys una, la de Josep Montero. La cara principal dels Ocas apareixia des d'un petit escenari al centre de l'estadi. Només ell i el seu ukelele per obrir d'aquesta manera el concert de forma íntima amb la cançó Corre pels camps. Segurament aquest inici va ser el més espectacular de la nit. Algú podria dir que va trobar a faltar més show, més pirotècnia, però aquesta aparent simplicitat també defineix els Ocas Grasses, que no necessiten repartir, per exemple, polseres de llums per fer arribar la seva música al cor de la gent. La força del concert la va posar, sens dubte, la pròpia gent, que va cantar a capella tots els seus grans hits. L'última cançó, almenys aquesta vegada, va ser Sort de tu.
1: La majoria dels fans complien l'Olímpic, feia mesos que esperaven aquest dia i ho van demostrar entregant-se de valent als Oques Grasses. Ho va viure al peu de l'escenari la Mariona Martínez.
0: Milers de persones arribaven ahir al vespre a l'estadi Olímpic després d'un any d'espera, preparades per donar-ho tot.
2: Petar-ho, esperem.
21: He disfrutat molt.
23: Tenia molt clar que avui sí o sí havia d'estar aquí i això tot l'any ja fent el compte enrere.
0: Hi havia impaciència i moltes ganes de veure uns Oques Grasses que van fer mitja hora tard, però un cop a l'escenari el públic es va entregar, cantaven a ple pulmó, sobretot els temes de l'últim disc, Fruit del Deliri, probablement perquè bona part del públic era molt jove. El grup d'Osona va fer una gran festa que unia a tots els assistents. Cap al final la gent s'abraçava i fins i tot s'emocionava, sobretot un cop arribat al final.
24: A l'última, doncs, ens han saltat les llagrimetes.
25: També veure la gent del voltant i com tothom connecta i tots que connectem amb el mateix és com molt, molt especial, també.
26: I saber que era l'últim que veuríem.
27: Una mica tristos, amb un buit dins. Ens esperem una mica més, perquè potser dues hores han estat curtes, no?
28: Una mica més d'interacció potser amb la gent. Crec que el Josep estava molt emocionat i no ha volgut poc allargar l'agonia.
0: Alguns fans no en van tenir prou amb el repertori de dues hores dels d'Osona, però admetien que res no hagués estat prou i que la veritable pena va ser adonar-se que no els tornaran a veure actuar mai més.
1: De fet, aquest primer concert de comiat d'Oques Grasses és un dels grans temes avui a la premsa de Catalunya. Tots els diaris aplaudeixen l'espectacle del grup d'Osona i posen el focus a la nostàlgia omnipresent que hi havia entre el públic. Se'ls ha llegit la Marina Arbós.
29: A La Vanguardia, Sergio Lozano titula Les Oques Grasses volen sobre l'Olímpic i assegura que el grup ja ha fet història. Destaca la connexió que aconsegueixen amb el públic i deixa clar que la batllada ha tingut un deix nostàlgic que ha tenyit tot el concert. El periòdico Jordi Bianchotto també parla d'una fita històrica en el pop català i diu que ahir per fi es van descongelar les emocions que el públic havia dut a dins des de fa pràcticament un any quan van comprar les entrades i acaba dient, després de la grandiositat, va arribar la nuesa i l'agraïment. Va ser una superproducció, sí, però sempre amb les cançons al centre. Al diari Ara, Xavier Cervantes també destaca una posada en escena molt elegant i de gran producció, però sense caure en el cartró pedra. Assegura que ahir Oques Grasses ho va petar, conscients que aquesta història s'acaba. I conclou, els concerts de comiat tenen una cosa pertorbadora. Són com funerals oficiats pel difunt. Potser per això la tristesa no mana mai en aquests adeus. Al contrari, hi ha alegria i el comiat se celebra amb eufòria. I a la portada del Punt Avui llegim una enorme Oques Grasses ja fa història. Guillem Vidal diu que ahir van dir adéu amb tot l'amor del món i que quan no havien passat ni 5 minuts de concert ja es veia venir que l'estadi s'enfonsaria. I a l'editorial del diari parlen d'un èxit també per la llengua catalana.
1: I a 3:15 toques de 9 del matí de seguida tornem, però no us perdeu, sisplau, l'últim show de Donald Trump aquesta matinada a Texas. Ha dit que el candidat... Aviam, ha dit primer que s'està quedant calb i després que el candidat demòcrata per Texas va escampant que Déu és trans. Un segon.
30: Obre bé els ulls perquè torna el dia més salvatge de l'any. Aquest 8 d'octubre arriba la Jungle Night de Viladecans de Style Outlets. De 13 a 22 hores, gaudeix de fins a un 50% extra de descompte sobre el preu outlet a marques com Adidas, Mango, Puma, Reebok i molt més. Que no t'ho expliquin. Vine el 8 d'octubre i viu la Jungle Night de Viladecans de Style Outlets.
31: Arriba Robots, una exposició amb 70 robots diferents per descobrir l'evolució i les aplicacions de la robòtica.
32: Des dels autòmats de Leonardo da Vinci fins als humanoides del futur. Explora i viu la tecnologia al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa.
33: Generalitat de Catalunya.
34: Coneixes Open Room de Repsol? És on trobo les respostes a tots els temes relacionats amb l'energia de la mà d'experts.
35: Més de 50.000 persones comparteixen coneixement a Open Room, una comunitat oberta a tothom que ofereix cursos, esdeveniments i informació des de diferents àmbits. Descobreix-ne més a fundacioRepsol.com. Fundació Repsol, l'energia de compartir.
36: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
37: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
2: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
3: Al, ja t'has menjat 9 panetones?
4: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
3: I ja l'has trobat?
4: No, però em falten 9 panetones menys per aconseguir-ho.
3: Aldi.
4: Que poc que costa comprar bé.
3: Més info a aldi.es.
5: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 i així, al cap, en lloc de tenir el tema dels ocupes, tens això.
6: Toca, toca, toca!
5: Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
7: Nou lletres. Fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, nou lletres. Què deu ser una fira de cotxe?
8: Expo Casio, home.
9: Ah, clar. Expo Casio, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim. Expo Casio.
10: Torna a Expo Casio Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
11: Autovivo Punès.
12: Aquest octubre a Autovivo liquidem estoc. Més de 300 cotxes quilòmetre zero de gerència i seminous amb grans descomptes. Descobreix-los a
11: Autovivo Punès.
12: Torna a l'Expro Reus del 9 al 12 d'octubre. Totes les marques d'Anima Automoció, vehicles nous i les millors ofertes de l'any. Expro Reus, aquesta és la teva oportunitat. T'esperem.
13: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
14: Vinga, tots, capó amunt. Aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem. Agafem bugies. Així m'agrada. Molt bé.
15: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entra en el sorteig de premis increïbles.
16: Citroën.
15: Condicions a Citroën Ponès.
1: 9 minuts i les 9 del matí. Continuem els apunts aquí al món a RAC1 abans de la tertúlia dels dijous. Obrim la crònica internacional perquè Donald Trump continua la seva gira per intentar contrarrestar la patacada que li auguren les enquestes de cara a les eleccions de mig mandat el 3 de novembre. Aquesta matinada havia organitzat un míting a Texas, un dels estats més disputats, però el que havia de ser un gran bany de massa s'ha transformat en un xou delirant. D'entrada, diversos assistents han interromput el seu discurs per protestar contra les polítiques de la Casa Blanca. I Trump, emprenyat, els ha contestat amb insults. Escolteu.
17: Sabeu, jo mai parlo de l'aspecte d'una persona, però aquesta gent és molt lletja, fan molt mala pinta. Si hi ha més manifestants a sou, si us plau, aixequeu la mà i foteu el camp d'aquí.
1: Després d'intentar rebaixar la tensió amb bromes sobre la seva calvície incipient.
18: Wait a minute, I'm not happy right now.
17: Espereu un moment, no estic gens content ara mateix. Ja comença a clarejar aquí dalt. No estic content.
18: This is not good news.
17: Això no són bones notícies. Ara estic deprimit. M'havia dit a mi mateix que estava molt guapo aquesta nit, però ara m'he vist per darrere i això no va bé. Per què no m'ho heu dit?
18: Why didn't you tell me?
1: A mesura que s'ha deixat anar, Trump l'ha anat fotent pel broc gros. Per exemple, ha tornat a reclamar a l'Iran que ataqui Los Angeles i San Diego, dues ciutats liderades pel Partit Demòcrata, però avui hi ha afegit un matís. Diu que ell està disposat, llavors, a salvar-les.
18: You want to see trauma, you want to see problems.
17: Voleu veure traumes? Voleu veure problemes? Com vaig dir l'altre dia, deixeu que caigui un míssil a San Diego o a Los Angeles. Voleu veure el que és l'horror? Deixeu que ataquin San Diego o Los Angeles si voleu veure com passen coses dolentes. Però no deixarem que això passi. Protegirem les nostres ciutats i el nostre país. No deixarem que això passi.
1: Donald Trump ha situat a la diana el candidat del Partit Demòcrata al Senat per Texas, James Talarico, un predicador en números de guanyar una plaça que fins ara era nítidament republicana. Ara, per intentar-lo desprestigiar, Trump l'acusa d'escampar els seus sermons que Déu és trans.
17: En James Talafrico, sigui on sigui, fa dues setmanes que busquem aquest paio. On dimoni estàs ficat? Algú sap on podria ser? Odia els valors de Texas. Es descriu a si mateix com un cristià que odia el cristianisme. És fantàstic. I diu que Déu és trans.
1: I l'este del cas de Krista Pike, la dona que va sobreviure dues injeccions letals a la seva fallida execució a Tennessee. Els seus advocats han explicat que està enfadada i confusa i que les seqüeles de les injeccions l'han deixat amb pneumònia i un coàgul de sang. Ara tothom es pregunta què va fallar i un jutge ja ha ordenat precintar la sala de l'intent d'execució per investigar les xeringues que els botxins van fer servir el dia de l'incident. A les últimes hores, als Estats Units, canviant de tema, també està notícia algú molt diferent. Rosalía, la cantant catalana, ha passat pel programa de Jimmy Fallon, un dels shows a més audiència dels Estats Units. El presentador ha muntat una mena de confessionari, com fa Rosalía durant la seva última gira, per extreure el màxim d'informació a la cantant. Però ella no ha deixat cap gran titular, només un parell d'anècdotes. Per exemple, ha revelat que de tant en tant fuig del seu guardaespatlles.
0: I have a bodyguard.
6: Jo tinc un guardaespatlles que es diu Víctor i de vegades me n'amago del Víctor.
8: You can't do that.
17: No pots fer això. Li pagues per protegir-te. No et pots amagar d'ell. Em sap greu pel Víctor. El deus fer anar de corcoll.
8: No, no, però és la xispa de la
6: vida. No, però és per posar-hi una mica de picant a la vida. De tant en tant ho necessito i m'amago una mica o vaig una mica més ràpid i ell m'ha d'atrapar.
1: Jimmy Fallon s'ha desfet en elogis a Rosalía i li ha demanat que torni aviat al seu programa. Encara en plan internacional, a Rússia creix la preocupació pel brot de pesta pulmonar que s'escampa per Sibèria. Ara és l'Organització Mundial de la Salut la que demana al govern de Rússia que aclareixi si hi ha una segona mort per aquesta malaltia. El director de l'OMS, Tedros Adhanom, insinua que el Kremlin amaga informació.
19: L'OMS ha demanat més informació sobre les proves de laboratori que s'han fet a la persona que ha mort i els seus contactes. També més detalls del per què s'han aplicat mesures de salut pública i més informació sobre l'estat de salut dels confinats. Encara no tenim tota la informació sobre aquest episodi i no podem fer una avaluació completa del risc.
20: A full risk assessment.
1: Donald Trump també s'ha compromès a trucar a Putin per aclarir què està passant a Sibèria, però de moment el president rus sembla més entretingut. Ha continuat bombardejant Ucraïna i va provocar 26 morts en una de les pitjors ràtzies aèries de l'any contra la xarxa energètica ucraïnesa. De tornar a Catalunya, en successos a Lleida han condemnat a 12 anys de presó un home per haver violat dues dones vulnerables en menys de dos anys, ara fa dos anys. El jutge també l'obliga a indemnitzar les víctimes amb 8.000 euros. Avui que ens ha deixat molt sorpresos l'entrevista que publica El País a la fiscal antidroga d'Andalusia, Ceuta i Melilla, Anna Villagóvez. El crit d'alerta que llença és molt preocupant. Adverteix que els traficants que provenen del Marroc i Sud-amèrica cada cop tenen més vies per arribar a la península i afegeix que ho fan carregats d'armes perillosíssimes com granades i kalashnikovs. La fiscal també denuncia que les eines per fer front a les drogues són insuficients i demana reforços a la zona per posar-hi fre. I avui tenim una altra d'aquelles dades que fa glaçar la sang. 4 de cada 10 dones joves han pensat algun cop a suïcidar-se. És gairebé el doble que els homes. Ho diu un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu que alerta de l'efecte tòxic de les xarxes i d'un sistema sanitari que no identifica els casos a temps. Víctor Massip.
21: L'enquesta està feta a més de 4.200 joves. Segons les dades, un 17% d'elles ha intentat suïcidar-se davant d'un 6,5% d'ells. L'estudi detalla que alguns dels factors que alimenten el problema són l'efecte tòxic de les xarxes socials, les violències masclistes i moltes de les exigències socials que només les castiguen a elles. La investigadora de Sant Joan de Déu, Regina Vila, detalla a RAC1 per què este malestar destaca més en dones.
22: Per una banda, no, a la societat, que encara hi ha una cultura, no, molt patriarcal i els rols afecten més a les dones en general, i per altra banda també pot ser que les dones, degut també a aquests estereotips, no, i aquests rols de gènere, són potser més conscients i se les ha animat més a parlar de les seves emocions, per tant també són potser més capaces d'expressar-ho i de detectar-ho.
21: Segons l'informe, com que històricament els diagnòstics s'han basat només en patrons masculins, el sistema falla. Este biaix fa que trastorns com l'autisme o el TDAH passin desapercebuts en els adolescents perquè, segons els investigadors, els metges no estan formats per saber-los llegir en dones.
1: Avui que tenim males notícies sobre l'estat de salut del català, ara un estudi d'Accent Obert posa el focus en les aplicacions que fem servir cada dia i diu que el català encara hi té una presència limitada. De fet, només 4 de cada 10 aplicacions que fem servir tenen versió en català. En concret, s'han analitzat 342 eines d'11 àmbits diferents i només 99 permeten canviar l'idioma al català. On ho tenim més senzill és en els mapes i les aplicacions per moure'ns, on gairebé el 80% es poden consultar en català. En canvi, quan volem crear contingut, la cosa es complica. Només 2 de cada 10 ofereixen l'opció en la nostra llengua. Estem a punt d'arribar a les 9 del matí. En cinema, si sou fans d'aquest tipus de cinema, el terror i fantàstic, segur que teniu el dia d'avui marcat al calendari, perquè aquesta tarda arrenca una nova edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges. Durant els pròxims 10 dies, el certamen desplegarà la catifa vermella a grans noms del gènere i desfilarà el director del Senyor dels Anells, Peter Jackson, o els actors Kevin Bacon i Danny DeVito, que rebran el Premi Honorífic del Festival. També altres cares conegudes del setè art, com Robert Eggers, Casey Affleck, Bárbara Rey o Alejandro Amenábar. A més, com és tradició, el cinema català hi tindrà un pes d'allò més destacat en gairebé una cinquantena de produccions. Ens informarà des de Sitges Adrià García.
2: I precisament una de les pel·lícules amb segell català aixecarà el teló de Sitges aquesta mateixa tarda. És Found Alive, dirigida per Carlota Pareda i amb Chloe Grace Moretz al capdavant del repartiment. La cinta competirà pel premi principal al costat d'altres produccions de casa nostra, com The End of It, de la reusenca Maria Martínez Bayona, o 11 de les germanes Clàudia i Paula Serra. Però Sitges també servirà d'aparador per alguns dels títols de terror cridats a convertir-se en gran èxit internacional. És el cas de Leviti, que després de passar per Sundance aterrarà Sitges enmig de moltíssima expectació, o també de Carpenter's Son, una pel·lícula que porta la infància de Jesucrist al terreny del terror, amb Nicolas Cage fent de Sant Josep i FKA Twigs, una de les caps de cartell del Primavera Sound, en el paper de Verge Maria. I entre tanta estrena, Sitges també recuperarà una història que ja va triomfar a les plataformes fa uns anys i presentarà la segona part d'Apocalipsi Z de Carles Torrents, una pel·lícula de zombis que tindrà també una rèplica fora de la pantalla. Dissabte, els morts vivents tornaran a ocupar els carrers de Sitges amb la tradicional Zombie Walk.
1: I més sobre el Festival de Cinema Catalans, el cartell del Clam de Manresa inclourà una dotzena de pel·lícules que aspiren a l'Oscar i guanyadores de festivals com Cannes, Berlín o Venècia. La mostra arrenca a finals d'aquest mes amb figures com el britànic Stephen Frears, director de High Fidelity, o de l'actriu Maria de Medeiros, coneguda, per exemple, pel seu paper a Pulp Fiction. En música, atenció als fans d'Obeses, perquè el seu cantant Arnau Tordera ha anunciat una col·laboració molt especial amb l'Orfeo Català. Atenció, perquè han enregistrat plegats una nova versió del Cant de la Senyera per commemorar el 130è aniversari de la seva estrena. Ara bé, la nova versió d'aquesta cançó, que ja és tot un símbol de Catalunya, no serà com l'original. Serà revolucionària, com les que acostuma a fer l'Arnau, i es dirà Llum als ulls i Força al braç. De moment, només n'hem pogut sentir aquest fragment de 20 segons. La cançó l'estrenarà a Obeses dissabte a les 6 de la tarda a YouTube, i diumenge, coincidint amb els 130 anys de l'estrena, arribarà a la resta de plataforma. I a banda dels Oques Grasses, un altre comiat que ha penjat el cartell de Tot Venut és Love of Lesbian.
3: Me voy a atrever, ¿qué tal vas, amigo mío? Frase ridícula para...
1: Els del Santibal més van esgotar les entrades dels seus últims 4 concerts a Catalunya en menys d'una hora. Com us va avançar RAC1, la banda actuarà el 12 de desembre a la Sala Salamandra de l'Hospitalet i 28, 29 i 30 a l'Apolo de Barcelona abans de fer una aturada indefinida. Doncs bé, si els volíeu anar a veure, ja feu xalat, perquè les entrades de la Sala Salamandra van volar en 5 minuts i abans d'arribar l'hora, tots quatre ja havien penjat el cartell d'entrades exaurides. Just quan els aiguats han inundat mitja Catalunya, el CaixaForum de Girona estrena una exposició que té precisament el canvi climàtic com a un dels eixos centrals. Està elaborada a partir de dades i imatges recollides per la xarxa de satèl·lits de l'Agència Espacial Europea. Es titula Mirades Orbitals i està composta de fotografies i informació sobre la Terra. Es pot visitar de franc, amb reserva prèvia, i, de fet, un cop marxi de Girona, el 9 de febrer farà gira per altres espais. Encara a Girona, la universitat escala fins al primer lloc del rànquing de les universitats amb més compromís social i mediambientals de l'Estat. De fet, la segona del podi és una altra universitat catalana, la Universitat de Vic. Per cert, ahir el Club Vanguardia va organitzar la segona edició de l'esdeveniment Què fem en persona, a la Casa Cupra Raval de Barcelona. És el format en viu del suplement Què fem dels divendres, que va convidar la cantant Valeria Castro, una de les referents més admirades de la cançó d'autor i folk contemporani. Es van sortejar 80 entrades dobles entre els subscriptors que vam poder plantejar les seves preguntes a Valeria Castro.
4: Estoy muy contenta de verme aquí después.
1: Aviam si trobem...
4: la empresa suficiente para...
1: Espérate, que no funciona la...
4: completa y absolutamente apasionada por este trabajo. Estoy muy contenta de verme aquí después de todo con la empresa suficiente para seguir completa y absolutamente apasionada por este trabajo y por el poder compartir mis propias emociones con la gente y ver entonces que incluso no estaba yo sola en esto que cantaba.
1: Valeria Castro, més, també va interpretar un parell de les seves cançons en viu. que ara a Barcelona, la Barcelona New Economy Week, que organitza el Consorci de la Zona Franca, ha tancat l'edició d'enguany amb més de 12.000 participants de fins a 96 països. 3 dies d'activitats, sessions informatives i conferències sobre els nous reptes socioeconòmics i tecnològics que afronten les companyies dels sectors de la IA, la salut, l'aeroespacial, l'energia i la ciència, entre d'altres. El president executiu del Consorci de la Zona Franca de Barcelona i d'aquest viniu, Pere Navarro, explicava a RAC1 que ha sigut l'edició amb més experiències que mai i que ha sigut tot un èxit.
5: Ha sigut l'edició més experimental. Hi ha més experiències que mai, més de 50 experiències per fer que la nova economia no només s'escolti en les taules rodones, sinó que també es toqui. I ha sigut una edició que, evidentment, ha significat que hi ha nous sectors que estan relacionats amb aquesta nova economia.
1: La innovació ha estat el focus de la majoria d'activitats experimentals d'aquesta edició. I als esports, l'aturada per seleccions més llarga fins ara ja és història, sortosament, i per això avui els clubs recuperen tots els seus futbolistes internacionals.
7: Els catalans, parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara, parlem dels esports.
1: Després de 20 dies, s'han fet molt llargs, de partits amistosos, de Lliga de les Nacions i del comiat multitudinari de Leo Messi amb l'Argentina, avui els equips recuperen efectius de cara al retorn de la Lliga. Demà, Màlaga-Espanyol a les 9 del vespre i en directe a RAC1. El Barça-Getafe és a 6:45 de la tarda de dissabte i més tard, a les 9 del vespre, Real Madrid-Villarreal amb Kylian Mbappé, absolutament recuperat de les molèsties al genoll. En França, en canvi, no hi serà Raúl Asensio, que continua la jornada llarga durada des de fa temps. El central és més notícia pel que fa fora dels camps que no dins. Segur que recordeu l'últim episodi. Va multiplicar gairebé per 4 la taxa d'alcoholèmia mentre conduïa. Precisament sobre aquest incident, avui Raúl Asensio ha demanat perdó en una entrevista a l'AS.
9: Yo me equivoqué. Yo lo admití, yo lo admito y he pedido perdón y seguiré pidiendo perdón porque al final, como tú dices, soy un chico de 23 años que he cometido errores y voy a seguir cometiendo errores. Todo el mundo comete errores, pero tengo que ser consciente de dónde estoy. Estoy en el Real Madrid y eso no puede ocurrirme.
1: Com és lògic, la policia va retirar el carnet a Asensio, que no podrà conduir durant 8 mesos. Més coses, el Barça organitza l'acte de comiat de Pedrito, de Pedro Rodríguez, que hi va anunciar que deixa el futbol amb 39 anys. L'adeu de Pedro serà demà a 11:45 del matí a l'Auditori 1899 del Camp Nou. El davanter canari va ser una peça molt important en el millor Barça de la història. Va guanyar 20 títols, entre els quals, atenció, 3 Champions i 5 Lligues. També ha jugat al Chelsea, a la Roma i 5 anys a la Lazio. I ahir va ser un dia molt important per l'Espanyol, que va veure com el Museu de Cera de Barcelona inaugurava una figura de l'històric capità Dani Jarque, que va morir, recordem, el 2009. A l'acte hi va anar el president de la Generalitat, Salvador Illa, que va posar el braçalet de capità a la figura de Jarque. També hi eren els pares del futbolista, l'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, el capità Javi Puado i la capitana de l'equip femení, Lucía Vallejo. Per cert, avui ens ha cridat l'atenció que el Barça-Real Madrid del dia 25 es podrà veure en obert i de franc als Estats Units. Resulta curiós perquè aquí és de pagament per DAZN. En canvi, els nord-americans el podran veure de franc a través de la cadena ABC. A Anglaterra, l'Arsenal ha renovat el seu entrenador Mikel Arteta fins al 2030. I fora del futbol, el Manresa ha aconseguit la primera victòria de la temporada i el nou congost de 12 punts contra l'Ulm d'Alemanya a l'Eurocup. I la Marató de Barcelona continua trencant rècords. Quan encara falten 5 mesos per la pròxima edició, la cursa ja ha superat els 32.000 dorsals, que suposen una xifra històrica de participació. Per aquest motiu, els pròxims dies, l'organització de la Marató espera exaurir les 37.000 inscripcions disponibles. I, per cert, una última notícia. Als Estats Units, Disney Plus també emetrà el Super Bowl. Diem també perquè la cadena ABC oferirà el partit per la televisió convencional. De fet, Disney és propietari del canal generalista. A l'estat, la Super Bowl es podrà veure en obert el diumenge 14 de febrer per 4.
23: Hola, sóc Marc Casado. Sé que encara sóc molt jove, però ja he après que la vida tot pot canviar en un minut. Avui toca marxar, però hi ha coses que no són negociables. Vagi on vagi, sempre portaré amb mi la meva terra. És com sóc. Som terra, som orgull, som així. Parlem, perquè ets els nostres.
24: Parlem. Truca al 1713 o entra a parlem.com.
1: I el tranc.
12: La Fira Expro Reus de vehicles nous del 9 al 12 d'octubre patrocina aquest espai.
1: A comptar cotxes que ens espera des del RAC, el Ferran Aràndiga, bon dia.
10: Bon dia, doncs. Continuem la jornada d'avui dijous, recordant que encara queda tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en ambdós sentits de la marxa. Per altra banda, doncs, recordem que hi ha hagut un accident a la A2 fa una estona en aquest vessant Llobregat. A hores d'ara queden reobert tots aquests carrils a l'altura de Sant Joan d'Espí en direcció a Barcelona. Els vehicles accidentats ja s'han enretirat al voral de la via, tot i així continuen, atenció, més de 9 quilòmetres de circulació intensa des de Pallejà, com dèiem, cap a la capital catalana. Per altra banda, a hores d'ara, doncs, també cal destacar que continuem amb dues avaries actives a la AP7, una a l'altura del Papiol en sentit nord, on es talla un carril de circulació, i la segona també a la AP7 en sentit nord, a l'altura de Sant Cugat del Vallès, també tallant un carril de circulació. Pel que fa a retencions habituals, doncs a hores d'ara tenim retencions als túnels de Vallvidrera en direcció a Barcelona, també a la AP7 en sentit sud, sobretot amb intensitat entre el tram de Mollet del Vallès i Barberà del Vallès. Tot plegat ens deixa retencions també al nus de la Trinitat, que de retruc doncs afecta les dues rondes en sentit Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
12: Torna l'Expro Reus del 9 al 12 d'octubre. Prepara't, perquè totes les marques d'Anima Automoció estaran a l'Expro Reus. Vehicles nous i les millors ofertes de tot l'any. Si estàs pensant en canviar de cotxe, aquesta és la teva oportunitat. Totes les marques, millors ofertes. Expro Reus del 9 al 12 d'octubre. T'esperem.
1: I acabem a les 9 i 10, aquests apunts aquí al món a RAC1, parlant de la cursa de RAC1, perquè queden pocs dies perquè us hi pugueu inscriure. Aquest diumenge s'acaben les inscripcions, eh? Aquest diumenge, per participar a la cursa de RAC1, que la setmana que ve, 18 d'octubre, es farà a Platja d'Aro. Ja sabeu que és una cursa de 5 quilòmetres, però també és una gran festa de ràdio i de grans sorpreses amb el vídeo lliure del Xavi Bundó en directe i moltes cares conegudes de RAC1, el Toni Clapés, els Taloners, l'Aleix Pariser, l'Anna Ballonesta, l'Edu de Batlle, Jaume Molló, els Muppets i aquest altre Muppet que us parla. No ho deixeu per demà. Inscriviu-vos ja, perquè aquest diumenge s'acaba el termini. 18 d'octubre, a Platja d'Aro.
11: El món a RAC1, amb Jordi Basté. La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup. I on altres veuen una A, ella hi veu un coet enlairant-se. To the moon. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal. I la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això, a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat/Day One. El món a RAC1, amb Jordi Basté.
1: Les 9 i 11.
13: Aquesta és l'Anna, i aquest és el seu sistema immunitari, que l'ajuda a afrontar la tornada a l'escola. Per això l'Anna i la seva família prenen un Actimel cada dia, perquè té vitamines que arriben a l'intestí, on hi ha el 70% del sistema immunitari per ajudar les nostres defenses. I a més, amb milions de probiòtics LKCI. I ara emporta dues ampolles gratis amb Minions i Monsters.
14: Arriba el canvi d'estació, i per poder seguir el ritme, és important cuidar el teu sistema immunitari. Actimel, el teu aliat diari en probiòtics i vitamines, t'ofereix el perquè de tot plegat.
16: Avui, amb l'empresària Àngeles Ribes, l'advocat Marc Molins i els periodistes Pere Mas, David Fernández i Neus Tomàs. A l'Ull de Poll, Tian Riba.
1: Hola, Tian Riba, bon dia.
25: Bon dia.
1: Rius, però deixa'm que rigui jo de la samarreta que portes avui.
25: No, a veure, digues.
1: Portes una samarreta amb una avellana.
25: Sí.
1: Amb que posa...
26: Una avellana.
1: Home, sembla una avellana, no?
25: Sí, no, una castanya.
1: Una castanya. Que diu Acció Anti-Halloween.
25: Sí.
1: Que sí. També porta el David Fernández.
25: Exactament.
27: Que no és ben bé una samarreta. Mira la Neus.
26: Espera,
1: n'hi ha per tots. I tots aneu amb... El Marc Molins també.
27: El Letrado també.
1: Amb el Tutió. I la Neus Tomàs també.
26: Sóc l'única a la que no l'han donat.
25: Mira, i també
1: el Dani Simón. Explica.
27: A mi no se m'ha llibrat.
1: D'on arrenca això?
25: Això arrenca de la recepció de la Marta Massip, que té allà tot una pila d'adhesius amb accions de Halloween.
1: Ah, és un adhesiu. Pensava que era una samarreta.
25: No, és un adhesiu.
1: Que t'has posat
25: Llavors, jo crec...
1: Un moment, puc dir una cosa? És que tinc el diagre. Jo soc... No, jo estic molt a favor de la castanyada. Molt a favor de la castanyada. Però, home, els que hem viscut l'època que la meva mare em llegia el conte de la castanyera i tot plegat, home, està molt bé la castanyera, però Halloween és més divertit.
25: Sí, o sigui...
1: Als nens no li fa gràcia.
25: M'he posat l'enganxina una mica
1: per tocar la pera.
25: Per tocar la pera, eh? Vull dir que no tinc res...
1: Perquè aquí hem d'afegir una cosa. No he sentit gaire gent, queixar-se que la Lliga ha col·locat un partit del Barça a les 9 de la nit de Halloween o de la castanyada. Jo sí. Barça de Vila-real, crec que és.
27: O sigui, dissabte...
1: A les 9 de la nit.
27: Això encara falten 3 setmanes.
1: Sí, home, esclar.
25: He tingut enveja dels samarretes del David i he dit, escolta, jo me'n posaré una reivindicativa, també.
1: Va,
25: bueno. Fins aquí...
1: Escolta'm, fins aquí les notícies.
27: Ja podem marxar.
1: Bon dia, Pere Mas, bon dia, David Fernández, Ángel Ribes, Marc Molins i Neus Tomàs.
0: Bon dia.
1: Avui hi ha una notícia que... He de dir que ja començo... Com jo crec que totes les redaccions i tothom en general hi haurà un moment que quedarà esgotada d'aquesta campanya electoral, però encara no comença la campanya i això ja comença a ser... Algú va dir que seria una campanya dura i fins i tot cruel, però estem començant a sobrepassar entre tots uns límits que ens semblen altament preocupants. O no? Marc Molins, què dius?
6: Sí. És a dir, inclús sentint ara aquestes manifestacions de Trump, sé que no forma part, evidentment, de la nostra campanya, però en aquest context de polarització absoluta i de manca de centralisme, de manca de voluntat de generar consensos, doncs, lamentablement, cada vegada anem a més.
1: Sí. Neus?
8: Sí, abans d'entrar ho dèiem, que aquesta campanya, perquè ja estem en campanya, serà llarga i intuïm, crec que coincidíem tots, en que pot ser una campanya una mica bruta.
1: Ja ho ha començat a ser,
8: I encara no ha començat formalment. Però a part de tensa, que això ja és evident, i que a mi això no... Que sigui tensa no em sembla malament. Vull dir, en fi, està bé que tothom expressi el que creu que hauria de fer el proper govern, el que sigui, no? Diferent és algunes actituds que crec que el que fan és enfangar molt el camp, no?
1: Per cert, una notícia d'última hora, que hem de saber que ha mort als 90 anys José Manuel Beirás, qui va ser històric dirigent del nacionalisme gallec, eh? David, el coneixies o no?
15: I tant.
1: Sí?
15: Tant i tant. Sap molt de greu, però deixa un llegat enorme, també. Eh? No s'entén... No? El gallaguisme contemporani sense la figura de José Manuel Beirás. I en la part més íntima, si voleu, la sandàlia era la seva sabata. Venia de la sabatada que li va fer en el seu moment a Manuel Fraga. I d'allà va néixer la idea.
1: Aquella sabatada que vas fer tu també era homenatge a Beirás?
15: La idea era d'ell, sí. Em deia de Brezhnev, no, a mi el meu referent era Beirás, José Manuel Beirás. I una persona que també ha estat molt implicada, ara que es parla tant, no?, de fronts amplis, també amb el que va passar a Galícia en el seu moment, que van ser primera força, la marea gallega, i després ell va fer també maltractat, l'esquerra a vegades també maltracta.
8: I quan es parla de la formació dels polítics, jo crec que val la pena recordar que Beirás era un intel·lectual,
15: Un intel·lectual
8: era, total. Era economista, era traductor, era...
15: Una vastíssima formació.
8: Sí, era un home molt, molt format.
1: Deies, David, serà una campanya bruta, tu creus?
15: Mira, pues, amb tota transparència, ho parlàvem fa un moment aquí fora i que era un consens entre tots, que serà no, és.
1: És, no?
15: Ja ho és, ja ha començat.
1: Sí. Ángeles, sí, no?
8: I tant.
1: Sí.
8: I tant.
1: Pere també ho pensa.
15: La Ruera, segurament.
27: Bueno, és que és l'estat d'ànim polític que hem viscut els últims 3 o 4 anys.
8: És que, a més, la campanya fet... ja va començar fa temps.
27: La campanya és Robete i els altres apretant, i aquest lío que ja ha muntat bastant general, i aquesta superpolarització espanyola i planetària, doncs, no augura una gran campanya.
1: La redacció del Món-RQ amb la Marina Arbós, en aquest cas al capdavant, ha fet una llista de les xarxes socials després de la mort de la Mari Carmen, de saber-se i conèixer-se la notícia. No fa ni 12 hores, I comptant que la gent dorm, també. O sigui, imagina't, tot això que llegiré ara és xarxes socials de gent coneguda i del món polític, perquè ens entenguem, És a dir, del tema polític de gent coneguda. Entre els més durs amb Pedro Sánchez, Vox, han matado a Mari Carmen. sin ningún escrúpulo han utilizado el sufrimiento de una persona mayor para montar una campaña que ocultase la responsabilidad del gobierno en el desastre de la vivienda, la responsabilidad de Pedro Sánchez, como dijo Mari Carmen. Que se sepa quién ha traído la ruina y la muerte en el apagón, en la Dana, en Adamuz, en Ceuta, a España, y una paraula que va ser molt coneguda en les pretèrites eleccions, pásalo. Vito Quiles. Están tan enfermos que son capaces de haberla asesinado ellos y culpar a la derecha para evitar perder el poder del 29N. Contra los zurdos de mierda no puede haber piedad. Hay que aniquilarles o acabarán con todo. Després ha hagut de matisar, després del merder que ha organitzat, que és aniquilarles electoralmente. A los del tiro en la nuca, los que pretendían eliminar a una jueza y matar a un coronel de la UCO, ahora hay que explicárselo todo. Ya no convencen a nadie, son basura, y el 29N España se lo dirá a la cara. Bertran Endongo, un altre agitador. No me cabe duda, la izquierda ha matado a Mari Carmen para intentar ganar las elecciones. Se han montado su otro 11M. El Xocas, que és que té gairebé 3 milions de seguidors a YouTube, poca broma, eh? 3 milions de seguidors, i és un dels més influents en l'anomenada masclosfera, insinua que la mort de la Mari Carmen no és casual.
0: La mujer que han utilizado como arma para intentar ganar votos e intentar aferrarse al poder, ahora es el mártir perfecto. Qué raro que haya fallecido la mujer. ¿Eh? Qué raro. Wow, qué barbaridad. Espero que esté contento Pedrito, espero que esté contenta la gente de la Plaza del Sol, espero que estén bien contentos, tío. Espero que estén bien contentos de haber conseguido adelantar las elecciones, de haberle conseguido dar una oportunidad a uno de los peores presidentes de la historia de España, utilizando de mártir a una pobre señora que se ha muerto en parte por todo lo que ha pasado. Cuando es solamente uno de los más de 200.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot. Rendirse luchó per la dignitat i el dret a la vivienda, que nunca olvidemos que detrás de cada desahucio hay una vida. Òscar Puente, que ahir, per cert, no va escriure gaire de Rodalies. El ministre de Transports, Òscar Puente, diu que tristeza tan grande, i ha publicat una desena més de missatges ordenats numèricament, carregant contra polítics del PP i mitjans que aquestes setmanes han desinformat i desacreditat la Mari Carmen. Mònica García, la ministra de Sanitat, descansa en paz, Mari Carmen, tu lucha despertó conciencias en toda España y encendió una mecha que ya no se va a apagar. Tu dignidad y coraje marquen el camino. Salvador Illa. La mort de Mari Carmen ens colpeix, ningú pot quedar indiferent, la política no pot permetre cap inhumanitat, continuarem lluitant per evitar que es torni a repetir, descansi en pau. Gabriel Rufián, el líder d'Esquerra al Congrés, compartia la notícia de la mort del diari El País quan va sortir i deia, només que hijos de puta. Irene Montero ha piulat, no és una mort, és un assassinato, que maldita ràbia, gràcies per luchar, Mari Carmen. Ada Colau no té Twitter, però Instagram ha compartit una publicació i ha escrit «Ella solo podía, quería morir en paz en su casa, los especuladores y el fracaso institucional lo impidieron, nos pidió que siguiéramos luchando por nuestro derecho a una vida digna, por Mari Carmen, por Olga, por Javier, por todas». El sindicato de inquilinas de Madrid, un día aquí en Madrid nos fuimos a juntar a defender las casas que nos quieren robar, Mari Carmen no está sola, nada nos detendrá, el sindicato es familia, lo vamos a luchar. Al sindicato de llogateres, lluiteu pel que és vostre, recordant una de les frases que va dir justament la Mari Carmen i acaben donant-li les gràcies per vèncer l'espurna d'aquest moviment. I la Revuelta, el comte oficial del programa de Televisió Espanyola, van anunciar que s'alterava la programació per la mort justament de la Mari Carmen i van afegir lamentados todo el proceso del desahucio del que ha sido víctima y deseamos que nunca nadie tenga que verse expulsado de su hogar. Queremos mandar mucho ánimo y todo nuestro cariño a los familiares de Mari Carmen. Això és el que ens hem trobat aquest matí després de conèixer, poc després de les 9 de la nit, crec que va ser, la mort de Mari Carmen després de 15 dies a l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Entre els uns i els altres, si fa 15 dies va morir una persona a l'Hospitalet de Llobregat, que va suïcidar, dues persones a l'Hospitalet de Llobregat, i gairebé cada setmana en tenim casos d'aquests. És veritat que ha passat això, jo crec que hi ha un tema aquí, i m'és igual dir-ho perquè ho penso així, jo crec que, com sempre amb tot, la capital d'Espanya és la capital d'Espanya, i si no passa per Madrid no passa per enlloc, i que el cas de la Mari Carmen doncs és un cas que ha estat molt icònic, i no per ser més sorollós, menys preocupant i més bèstia. Tian Riba, aviam.
2: No, és que jo porto donant moltes voltes això des de que es va conèixer la mort d'ahir d'aquesta pobra dona. Crec que s'ha de fer una dissecció, s'haurà de fer una dissecció, l'anatomia d'aquest cas, amb molta calma i amb molta tranquil·litat per veure exactament com s'ha acabat inflant aquesta història. Aquests tuits a mi em fan vergonya aliena tant els d'un cantó com els de l'altre. Crec que s'ha muntat una història artificial per els motius que dic que s'haurien d'analitzar de com s'ha acabat construint això. Perquè no n'hi ha prou amb el tema de la capitalitat, que no és exactament capitalitat, que és un radi de menys quilòmetres quadrats. A la Puerta del Sol hi ha aquella
3: placa... L'Almendra.
2: Sí, l'Almendra. A la Puerta del Sol hi ha aquella placa que posa quilòmetre zero, doncs des d'allà irradia, però irradia una mica, diguem-ne. No són gaires quilòmetres més enllà. I allà es construeix un relat. Es construeix un relat de tal magnitud, Jordi, que ahir... Jo estava fent el sopar, escoltava la Vallonesta, connectava amb l'Estadi Olímpic perquè feien el concert de les Grasses. Aquí tenim una realitat mediàtica. Canviaves i escoltaves el Sastre a l'Hora 25 i allò era un funeral. Després de Televisió Espanyola van fer un programa especial per la mort d'aquesta dona. És a dir, no és normal tampoc això. No és normal. O sigui, és un drama que morís aquesta dona, és un drama que traiessin de casa aquesta dona. Però tot el que ha generat el desnonament d'aquesta senyora no s'explica només pel desnonament d'aquesta senyora. Perquè ja has esmentat molts altres desnonaments, perquè n'hi ha centenars, perquè... O sigui, com s'ha construït això, jo crec que és una cosa que l'haurem de disseccionar molt bé.
1: Neus Tomàs.
3: A veure, jo crec que...

0: la nostra societat i on posem els límits. I el mercat, per mi, una cosa clau, que és l'afany de lucre. I que això pot estar instal·lat molt, molt a dalt, com deia l'Adam Smith, o també amb qualsevol que vulgui especular, no? I fa una mica una economia que carronyaire, no? Clar, jo crec que quan les democràcies fallen, i avui i dic perquè estem en període preelectoral, crec que ho vam dir la setmana passada també, quan es suïcida el Miguel a l'Hospitalet del 2010, l'habitatge protegit a Catalunya està per sota del 2%, molt lluny de la mitjana europea. Quan es suïcida l'Olga fa un mes, l'habitatge protegit a Catalunya està per sota del 2%. I han passat 15 anys on l'esquema central era la crisi de l'habitatge. I això genera desencís, genera frustració, i no vindran els que suposadament han de venir, que encara faran el forat més gran. I després també, per expressar una cosa que també deia la Marc, que hi ha hagut moltes iniciatives a Catalunya també socials, podríem parlar de molta gent, de la Carme Trilla, però jo sempre que ho expliquem col·lectivament, que en aquesta ciutat pots viure en un pis de 50 metres quadrats si ets una família monoparental per 350 euros al mes amb un contracte de 29 anys, o en un pis de 70 euros al mes per 550 euros a un contracte de 29 anys, que és el cooperativisme d'habitatge en cessió d'ús, model danès. Clar, la gent truca i diu, bueno, on està la llista, no? No és tan ràpid. Però això no és impossible sense una coincidència i una complicitat entre administració pública, institucions, entre societat civil, no? I entre una economia distinta, jo crec, on l'únic motiu no és l'afany de lucre o l'Aurissacra Fames, que té 2.000 anys d'història, no? La maleïda sector, però diu poc del nostre país, el poc que s'ha avançat quan és la primera preocupació. Però si alguna cosa té de necessària és que entra a la vida quotidiana de la gent, que cada cop, Mari Carmen també té una particularitat, ja no és la persona que està al marge del sistema en una situació d'extrema pobresa i vulnerabilitat, és una senyora que és pensionista, que ha sigut funcionària, que viu a un barri, diguem-ne, no? Pues que no és el barri més perifèric de Madrid, i que de sobte li volen multiplicar per un 500% el lloguer. Com li diem multiplicar, no? Un 500% de lloguer? Home, doncs no,
1: de sobte,
0: no vull...
1: De sobte, tampoc, eh?
0: No vull... Set anys...
1: Vull dir que és que, clar...
2: Aviam, un segon. Espera.
3: Si se'm deixa fer un apunt previ dels meus, mediàtic, d'aquests que em fixo en les pantalles, avui el tema és Mari Carmen, però Antena 3 estem amb cloacas PSOE contra la jueza Viedma, que no tenim el gust de saber qui és aquesta senyora. Contactaron con un clan narco para eliminar a la jueza que instruyó el caso de David Sánchez, según la UCO. Val? Per tant, interessa canviar el rotllo i no parlar de Mari Carmen en algun segons tipus, quin tipus de mitjans, almenys en aquest moment, en un cas que només el plantejament que he fet és una mica complicat d'explicar.
1: Això, quan...
3: Igual que ahir...
1: que se parla de la Mari Carmen, per no parlar de Ceuta i per no parlar de tal, home.
3: Deixi'm parlar. Igual que ahir, a Televisió Espanyola es van carregar la revuelta per fer un especial Mari Carmen, que no calia fer-lo. Com molt feies un seguiment al canal 24 Hores, que hi ha un programa especial, hi ha una tertúlia política, i per allà quedava perfectament resolt. I això... no és no intencionat. Algú va dir, hágase un especial. Això és evident, diguem-ne. Bueno, sobre el tema de la Mari Carmen, tinc la impressió, perdoneu, per la radicalitat de l'afirmació, que el PSOE tant li fa la mort de la Mari Carmen i tant li fa la problemàtica de l'habitatge. Per què dic això? Perquè el senyor David Sánchez, aquí a la meva esquerra...
4: Fernández.
3: Sí, David Sánchez. Ara toca el germà, de sobte. Exacte, sí, clar. El senyor David Fernández li ha preguntat a la ministra: ustedes han tenido 8 años. I per què ara? I aquí hem sentit el soroll dels grits, però no hem sentit la resposta.
5: Bueno, t'ha explicat que hi ha una qüestió competencial.
3: Sí, que una qüestió competencial i no sé què. Pues aplica el 155 a la Ayuso, aquí us ha faltat temps per aplicar-lo.
0: Qui diu a tot el 2019, perdoneu, es diu José Luis Ábalos.
3: Però que hi ha un problema estructural en l'habitatge, ho sabem aquí des de fa 15, 20 anys, no sé si ja estàvem a aquestes tertúlies, i en parlàvem. Em sap greu anar recordant cada X temps el mateix. La senyora de Colau, no dic com un demèrit això, va irrompre a l'esfera pública i va acabar sent alcaldessa de Barcelona perquè venia del moviment UB de Vivienda, no tindràs una casa en tu puta vida. Això és 2005, 6, 7, 8, 9. Potser 9, no me'n recordo exactament, però 9, 2009, quan fa d'això? Han passat 16, uns 15, 16, 17 anys. I ha millorat substancialment l'entorn legislatiu, la capacitat de construcció, la capacitat de solució, l'antiespeculació? Jo crec que no suficientment. Segurament, i no estic fent antipolítica, que ningú s'esperi, perquè actualment la política només mira a 4 anys vista si és que arriba. O sigui... jo el que recordo, perdó, ara em posaré Pujolià, el Pujol fotia abocadors no sé on, allà baix a Montblanc o no sé on, un merder que va haver-hi, perquè clar, evidentment la gent de Montblanc no volia l'abocador, però ell pensava

0: aquest país, veritat, tres abocadors, un eix transversal, un hospital aquí, un camp de futbol, eren temps molt diferents. Eren temps molt diferents. Dic Pujol i podia fer Maragall, també, en el seu context, aplicat a la ciutat de Barcelona, al país. Però en un moment en què la política, doncs, potser era d'accent antic ja, com Mitterrand, com Kohl, amb tots els seus defectes, que tenien una idea que s'havia fer una cosa de país a un cert termini. Ara estem pendents del tuit, estem pendents de l'enquesta, del tracking diari, de saber si això que he dit o aquesta declaració que he fet o aquesta entrevista que he fet amb el Bastier ha tingut repercussions, i no penso en una mesura que no em donarà rendiment. El que em dona rendiment, per exemple, en el cas de Barcelona o d'un ajuntament, és començar a inaugurar obres ara, perquè estic inaugurant obres, això és un clàssic, ho han fet tots els governs de tota la vida, però dir que faré una sessió de sòl o un projecte de conveni de sòl, els efectes del qual, de sòl vull dir de terreny, els efectes del qual es notarà d'aquí a 8 anys, qui es fot amb això? Potser sí que hi ha algú que fa alguna mica de regulació, de regulació, però ningú s'hi fot perquè no s'entra rendiment. No estic fent antipolítica, de veritat.
1: No, però tens tota la raó del món. Estic...
0: Hosti, una promoció que em donis la raó, preocupa una mica.
1: És que són 10 anys, una promoció.
0: Però aleshores ens omplim la boca de Mari Carmen. I, perdoneu, i fotem la gran maniobra de prestidigitació, ole Pedro Sánchez, ole els spin doctors de la Moncloa, ole els Ivan Redondos, que no sé com es diu l'actual, ole tota aquesta gent. Perquè semblava que Espanya s'enfonsava i que tot el Marroc ja estava entrant a Ceuta i ja putint la bandera del Marroc allà i quasi la teníem a l'Alhambra allà posada també la bandera del Marroc, i de cop i volta ara estem tots amb Mari Carmen, Mari Carmen, Mari Carmen, fins al dia de...
2: Marmolins, sisplau, hem d'anar a la publicitat i després allò que en diuen els anglosaxons, el next coming. Sí, després parlarem... Després, perdona,
0: de què, de què?
2: Després parlarem amb un contenidor que és amb el tema que ens ocupa, molt bèstia. Molt bèstia. I on hi ha un actor pel mig. Ahí lo dejo. Marc Molins.
3: Molt ràpid, eh? La certesa de que les solucions només poden venir de propostes equilibrades i consensuades... Jo, David, sí que parlaria. No parlaria tant d'afany de lucre, que honestament em sembla inclús legítim. Per mi el que és objecte de reprensió i de sanció ha de ser la usura. Que crec que hi ha una diferència conceptual molt sensible. És a dir, és legítim que algú estalvi, és legítim que algú vulgui treure rendiment del seu patrimoni. La usura afegeix una connotació subjectiva, que és la que ha de ser objecte de censura. En segon lloc, en aquests equilibris i en aquests consensos haurem de poder parlar, i ara evidentment no toca, però haurem de poder parlar dels voltors des de la perspectiva de l'arrendador i també del voltor des de la perspectiva de l'arrendatari. És a dir, la norma haurà de ser equilibrada i haurà de preveure actituds injustes o desajustades, en aquest cas al sentit comú, des de les dues perspectives. I últim, i acabo. Les al·lusions al PSOE jo crec que és de justícia, no? Perquè abans personalitzava potser en excés, però quan l'herència d'aquests 8 anys de govern Colau i d'aquest concepte de vivenda, jo crec que ha sigut entomada d'una forma explícita, en aquest cas per part de Collboni, no? Mantenint les grans propostes de vivenda i des de les limitacions competencials que té la política local, però mantenint un concepte que jo crec que és el que s'haurà d'acabar imposant.
4: Sí, dos quarts d'onze. Set el 30%, potser.
2: Sí. Un segon. Sí.

0: RAC 1.
1: Mira, veus, carinya, això m'ho has de posar aquí. No, no, a la dreta, molt bé. I després necessito que em portis la jaqueta a la tintoreria. Ah, i no t'oblides de passejar els gossos. A les 2, a les 3 i a les 7.53, en punt que com sigui, i 52 se't pixaran a casa, ja t'ho dic sincerament.
2: Marc,
1: i
2: per què? Què fas?
1: No, estic parlant amb el Josep Maria, el meu nou robot intel·ligent, que sap fer de tot, eh? Tu, en quant temps llegeixes un llibre, Esther? Un dia?
2: I 5.
1: Doncs el Josep Maria ho fa en 10 minuts. I també pot fer la producció del vostè perfectament, Joel. 4 trucades a la vegada. I també pot trobar música. Música bona pel programa, no com tu, Ernest, que vaya patardos de música.
3: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia...
1: Ui, Josep Maria, estàs tocant un pit?
3: Vostè primer, amb Marc Giró.
1: Ai, Josep Maria, ets un bribon, bribonzete.
3: RAC 1. Tots som un milió. L'aplicació de RAC 1, ara actualitzada.
4: Notícies, podcasts, jocs i funcionalitats premium.
3: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
4: I escolta el que vols.
3: Quan ho vols.
5: El perquè de tot plegat.
6: Són 2:45 d'11. És al·lucinant que no parlem avui d'allò que vam parlar tant ahir, que és que quan plou, encara que sigui molt fort, hi ha problemes a Rodalies sempre. Però és que els problemes a Rodalies ens porten, des de fa anys i panys, ens porten a que després n'hi ha un sistema d'autobusos fort perquè la gent pugui venir de fora. Parlem de l'habitatge, però és clar, si empentes a la gent a sortir de la ciutat, de Barcelona o de Girona, d'on sigui, després aquesta gent li demanes que vingui a treballar aquí. I quan ve a treballar aquí, el tren no funciona i els autobusos van com anxoves. Vull dir que tot és un peix
7: que... Bueno, i la gent que entra en cotxe tenim la mania de venir a la mateixa hora, sí, perquè és més o menys l'hora que comença la gent a treballar.
6: Efectivament.
7: Saps?
6: Josep Moragues, des de l'estació de Sants de Barcelona. Hi ha alguna novetat a aquesta hora? Bon dia.
8: Sí, hi ha hagut alguna novetat. Hi ha petites incidències perquè la pluja ha donat una treva entre ahir i avui, però, per exemple, hi ha hagut una caiguda de tensió fa poca estona entre les estacions de Passeig de Gràcia i Sants, a Barcelona, que ha deixat els usuaris 15 minuts parats a dins del túnel que connecta un lloc amb l'altre. La incidència s'ha resolt ràpidament, però això deixa demores de molts minuts, de 20, 30, 40 minuts en les línies que passen per totes aquestes dues estacions. I és que hi ha retards a pràcticament totes les línies. Encara hi ha feina per fer, encara que a poc ens apropem a la normalitat, perquè l'R11 que va a Portbou, que passa per Girona, per Sils, no funciona de fa dies. L'R2 Nord també acumula problemes. Avui s'ha reprès l'R1 que passa per Vall Occidental fins a Manresa, que aglutina moltíssimes persones, per tant, com dèiem, encara hi ha petits incidents que anem veient al llarg del matí que van entorpint una mica aquesta tornada a la normalitat de la xarxa de Rodalies.
6: Molt bé, qualsevol cosa ens ho fa saber, d'acord, Josep?
8: Perfecte.
6: Que vagi bé, bon dia. Anem al contenidor, i justament ara que parlàvem de la crisi de l'habitatge amb la ministra i aquí a la taula, ens ha arribat un cas de contenidor que és una prova més de la situació límit que viu Catalunya en aquest àmbit, que deixa famílies al caire de l'abisme, i és igual que siguis professor, treballador al supermercat, un polític o un actor que hagi rodat amb Agustí Villaronga, que hagi rodat amb David Trueba, que hagi rodat amb Jonás Trueba, que hagi rodat amb el Marcel Barrena, o que hagi estat un actor molt conegut en una de les sèries de... en una de les sèries de més èxit que hi ha hagut mai a la televisió, a TV3. Teresa, bon dia.
9: Hola, bon dia.
6: Teresa, per situar... Tu ets mare, oi? De qui ets mare?
9: Sí, jo sóc la mare del Bruno Bergonzini, té 48 anys, com heu dit, és actor, en aquest cas, i té esclerosis múltiple de dependència grau 3+, el qual vol dir en l'estat en què es troba.
6: I... això vol dir que, per exemple, bueno, crec que té paralitzada la part esquerra del cos i que no hi veu bé,
9: sí,
6: ara ja no es val per si sol, no?
9: No, ja fa un parell d'anys que va amb cadira de rodes total, llavors veu molt malament, la part esquerra la té paralitzada i no es pot aguantar dret absolutament ni de cap manera. No.
6: On viu ell? On viu ell, Teresa? On viu ell?
9: Pues bueno, ell en aquest moment, seré breu, però perquè entengueu la realitat, ell en aquest moment està en una residència de Badalona. Per una raó, perquè vivíem a l'Estartit, llavors a mi em va agafar un atac de cor, em van tindre que ingressar d'urgència i ell estava a casa sol, vam tindre que trucar als serveis socials que es fessin càrrec. va anar a parar en un lloc horrible. Conclusió, quan jo vaig estar bé, vaig pensar que tenia que buscar una solució pel meu fill. Llavors vam tornar cap aquí, que és el nostre hàbitat, i llavors, bueno, inicialment vaig pensar, el poso en una residència que estigui bé, mentre jo em poso bé i tal. Vale. Jo ara estic relativament bé, perquè tinc 82 anys.
6: Ara, tens 82 anys.
9: Sí, exacte. I els aixaques normals, de l'edat, més el del cor que se m'ha afegit, més les mans que les tinc destrossades de portar la cadira de rodes. Clar. Però, bueno, aquí, fins aquí la meva situació.
6: Perquè, clar, aquesta residència on està el Bruno ara és pública, privada?
9: No, la residència és privada per una raó. A part de que paguem quasi 4.000 euros, i això per una persona normal, per molt que hagi treballat, és horrorós, més extra, més extres, vale? Perquè no entra res. Vale. Tot això també comporta que, claro, realment està aquí, i tot i amb això quasi ho tenim que agrair, perquè per edat i circumstància resulta que amb una pública de cap de les maneres pot entrar, perquè té 48 anys i llavors només hi ha o la residència privada o centres de salut mental. Llavors em trobo que no sé què és el que tinc que fer. Pensa que porto dos... Bueno, porto més, però porto dos anys desesperada buscant el què. T'explico, si vols, una cosa
6: només. Jo vaig preguntant i tu contesta. Mira, jo, esteu pagant... aquests 4.000 euros al mes més extres, des de quan fa que estàs pagant això?
9: Des del mes de febrer. La residència són 3.224, més una noia que poso jo a part, perquè el dia que no puc vindre a treure-la al carrer, doncs llavors tinc que pagar-la a part. Més, si hi ha extras
6: de coses que...
9: Tallar-me el cabell,
6: Sí, de perruqueria, del que sigui allà, això efectivament es fa pagar. M'imagino... Teniu ajudes per costejar-ho, això?
9: No, perquè, aviam, el Bruno... com que no tenia anys suficients cotitzats perquè la malaltia fa 23 anys que la té i tenia 25 anys, l'única ajuda que en aquest moment té són 200 euros, 200 i pico, d'orfandat. Jo tinc una ajuda com a mare cuidadora, que tampoc és que sigui res de l'altre món, més la meva, pensió. Aleshores, és veritat que la Fundació AISGE, que és l'Associació d'Actors, la treballadora social, que és la Gabriela Lucerna, que des de fa molts anys que porta la situació del Bruno, pues ens ajuden amb una ajuda econòmica, però que, lògicament, no poden arribar, lògicament, ni a la meitat del que es paga.
6: Clar, i amb això arribeu, amb això, tot això, podeu arribar a final de mes?
9: Bueno, no, perquè la realitat és que tens que... està pendent d'amics i familiars, que és un drama, perquè quan tu penses que seran 3 mesos màxim, dius pues vale, la gent és meravellosa amb aquest aspecte i amb les ajudes rem, però és que és impossible. Clar. És que és impossible.
6: Clar. I entenc que amb la vostra situació li han concedit, com deies, el grau més alt de dependència, no? Quan va ser això exactament?
9: Exacte, això va ser el mes de juny-juliol, ara aquí no tinc la data exacta.
6: Juny-juliol, però... perfecte. I se li concedeix el grau que deies tu, 3 plus de dependència, no?
9: Exacte. Aleshores, té dret a una ajuda no econòmica, perquè per edat no té ajuda econòmica, sinó el fet de 365 dies les 24 hores amb cuidadores.
6: Ah,
9: vale,
6: perfecte. O sigui que des del mes de juny està provat que pot tenir... una persona 24 hores tots els dies de l'any per ajudar-lo sense cap tipus de cost. I la teniu, exacte, aquesta persona de suport?
9: No, per una raó. Perquè això està condicionat, i aquí és on ve tot el problema, això està condicionat que visqui en una casa.
6: Ai, esclar, i el Bruno no és una residència.
9: I per això està a la residència, perquè a la residència no rep cap ajuda de la dependència, perquè no està programat que sigui així, sinó que l'ajuda la pot tindre a si viu en una casa.
6: O un pis, sí.
9: Però no... Ja. Però no si, llavors...
6: I aquí, comença el mal, que és que trobar pis.
9: Exacte.
6: Heu buscat pis o no?
9: Sí, hombre. Buscant pis porto més de... més de, des de que em va passar això, que ja busco pis. Vull dir que... Però el problema està, i també intentaré ser breu, llavors, cada dia, i ho puc demostrar, cada dia miro 50 pisos. 50, que ho tinc anotat amb una... ho tinc anotat. El 70% són temporal. El 10% són mentida. Suposant que quedi un altre 10% més o menys normal, ja sé que estic parlant que falten 20, doncs d'aquest 10% resulta que abans de veure el pis, abans de res, vostè pot pagar... vostè té ingressos de 5.000 euros al mes? Vale. Llavors, primer, abans d'ensenyar-li el pis, nosaltres hem de rebre tota aquesta documentació i després decidir. Vale, suposant que tu puguis demostrar, que no és el cas, que tu puguis demostrar això, llavors diuen, i per què és el pis? Ah, un minusvàlid i una vella? Ah, doncs ho sento molt, però tenim 24 persones abans que vostè. Sisplau, deixi'ns l'adreça, deixi'ns el telèfon. Estic a mitja Badalona i a mitja Barcelona amb tots els meus datos donats i absolutament truca ningú, lògicament, absolutament truca ningú, perquè jo entenc que la immobiliària, el seu client és el propietari i al llogater no li interessa res. I posat que hi ha tantíssims llogaters pendents, doncs ja no... És que no arribem a res. O sigui, no és que... És que no s'arriba.
6: I és que a més has de tenir un pis mínimament adaptat, és clar.
9: Claro, és que jo em conformo, vull dir, perquè ell no cuinarà mai, perquè lògicament no pot, ni endollarà mai cap endoll, perquè no pot. Aleshores, jo busco un puesto, dues habitacions i un bany amb dutxa, que fins i tot estic disposada a arreglar, si la casa és més o menys normal, de treure la banyera i posar dutxa, em veig capaç de poder-ho pagar. Però és que no trobo res, una planteta baixa, discrecional, un pis amb ascensor... Mira, perdona, perquè començo a emocionar-me i no ho vull. No. Perquè no vull anar de pena, no vull anar de pena ni de víctima. Jo només busco que algú ens ajudi a trobar això, que un pensa que no és tan, tan difícil. Doncs pues ho és. És clar. Així de difícil.
6: Clar, tot plegat és, per resumir-ho, és que és al·lucinant.
9: Sí.
6: El Bruno no té la persona de suport que li ha concedit, entre altres coses, la llei L, perquè viu a una
9: Exacte.
6: Residència... Per tenir-la, cal que visqui en un pis, però, és clar, és impossible trobar-ne ni un ni a Badalona ni a Barcelona, que és un per on el busqueu. Mentrestant, pagues tu a la teva edat, amb 82 anys, una residència de gairebé 4.000 euros, que, evidentment, no us podeu permetre,
9: Exacte.
6: I, a la vegada, Exacte. No rebeu un ajut econòmic per sufragar costos amb el tema de la llei L, perquè en Bruno té menys de 55 anys. Per tant,
9: Exacte.
6: És que és tela marinera. I ara què? Heu parlat amb benestar social o amb algú? Aviam si us pot demanar ajuda.
9: Sí. Jo puc demostrar que tenim registrat la demanda a l'habitatge social. Puc demostrar que, perquè ho puc demostrar, perquè la Gabriela Lucena, que és la de la Fundació AISG, que ja fa anys que li porta les coses i és una persona meravellosa que ens ajuda en tot i per tot, però davant de les parets no pots fer res. Tenim presentat a tot arreu i ella ens ajuda en aquest cas. Però, torno a dir, que quan dius minusvàlid i vella, és que ja no passes. I tenim registrat-ho de l'habitatge... lo de la llei de l'habitatge, però és que és igual, res es mou, seria la paraula, res es mou perquè no tenim... Un perfil, no tenim el perfil i no sé quin és el nostre perfil i per això m'he atrevit a arribar fins a aquest punt perquè, sincerament, no puc més. És que el meu cor al final no resistirà i el meu fill es queda. On es queda el meu fill i com es queda? És que sembla una cosa, però és que és terrorífic, de veritat. I,
6: el Bruno més té un fill, no?
9: Sí. Sí, el Bruno té un fill, això seria una altra història, però sí,
6: té un fill. No, cal, però vull dir que té un fill que també tot això és un plus més afegir, esclar. No és una persona que visqui sola, sinó que també té uns costos com a criatura, clar. Jo no sé si ens escolta alguna ànima caritativa que té un pis buit a Barcelona o a Badalona en què en Bruno hi pogués viure, que estigués adaptat. I que...
9: És que jo no busco que em regalin res. Jo no busco anar de víctima. Jo busco una ajuda pagant un lloguer normal, perquè és que el que trobes a internet, que estic apuntada a totes les agències del món, clar, 4.000 euros, 3.000 euros, 2.000 euros, jo puc pagar un lloguer normal, però no podem anar... I és el que dic, i nosaltres som gent formal, i podria donar l'adreça que ja li he demanat permís i el telèfon de la persona on hem estat de lloguer durant 10 anys. Vull dir que és que no sé què més fer, sincerament, no sé com seguir, perquè és que no ho sé com seguir, i per això m'he atrevit, pues mira, a vindre aquí.
6: Escolta'm, estàs esperant. És desesperant. Escolta'm, repeteixo, si algú ens escolta des de Barcelona o Badalona, que tingui un pis buit, o que conegui que hi hagi un pis buit, doncs
9: ojalà.
6: Ja ho sabeu, el telèfon del contenidor, que és el 669-10-10-10, 669-10-10-10. Una abraçada molt forta al Bruno, que ha vingut alguna vegada en aquest programa. Va ser actor d'una de sèries de TV3, però és que a més ha estat també, recordem, amb els Soldados de Salamina, amb el David Trueba. Amb el Jonás també va estar en una altra pel·lícula de... com es deia aquella pel·lícula del Jonás Trueba, que es deia que tenia un títol llarg, caram, ja em sortirà, ja. Que és... Ja em sortirà, no et preocupis que ja em sortirà.
9: Sí, ara no em ve ni a mi de la nerviosa que estic.
6: Ja m'ho imagino. En fi, una...
9: amb l'Agustí Villaronga...
6: I amb
9: el Blanco... Sí. És que ell tenia una feina, ell tenia...
6: Totes les canciones hablan de mi, es deia. Totes les canciones hablan de mi. Incerta glòria amb l'Agustí Villaronga...
9: I el mar...
6: Amb el Marcel Barrena, al 100 metres, al mar, efectivament, també la pel·lícula amb el Villaronga, o sigui que déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, però ara evidentment, per raons òbvies, ha hagut de deixar l'actuació. Teresa, ànims i força, aviam si podem resoldre aquest cas del contenidor, i això depenem de la bona gent, i que n'hi ha en aquest país moltes.
9: Vale. I moltíssimes gràcies també a les persones que han fet, a Cristina Brondo i tot el grup, que han fet possible que em posés en contacte amb vosaltres, perquè a mi em resultava superdifícil i molt complicat.
6: Molt moltíssimes gràcies. Tot a la Cristina també, gràcies. Moltes gràcies, Teresa, ànims, força.
9: Adéu.
6: La mare de 84 anys que ara ens deia, 82 anys que ara ens deia, és que, esclar, no vull deixar el meu fill aquí amb tot aquest merder.
7: Mira, l'Albiol té feina.
6: No, bueno, l'Albiol i el Collboni...
7: Per exemple, però
6: esclar, és un tema de...
7: De fet, he lligat els caps, perquè parlàvem de Badalona, perquè aquest matí el Jordi també ha parlat de l'Albiol.
6: Jo crec que Badalona, no sé si l'Albiol està... Vol ser cap de llista del PP a les eleccions.
0: I algun altre
6: municipi. Tenint en compte que el seu gran interès sempre ha sigut Badalona.
0: No podríem mirar algun altre municipi?
6: O prop, és igual, encara que sigui a prop, efectivament. Ah. És que és molt bèstia, sí.
0: Si no és a prop, però n'hi ha una solució...
6: Sí, efectivament. Però repeteixo...
0: I després les excepcionalitats aquestes, perquè l'edat no hauria de ser una excepció en funció de... Perquè si la condició física, la malaltia, té l'afectació al nivell que la té, doncs no hauria de tenir... No? Crec que hauria d'estar... feta d'una altra manera, aquesta llei, perquè no és tant l'edat, sinó com està físicament la persona.
2: I a mi em perdonareu si em poso lletra ferit. De vegades, davant d'aquestes situacions, me'n vaig a l'extrem, i en el meu extrem sempre intento buscar una raó jurídica. Però, precisament, al fil de les reflexions que fem sobre la norma... Clar, la norma genera una paradoxa, i és que en ocasions, quan més vulnerable, més fora quedes del sistema, és a dir, menys apetito tens per part dels arrendadors de tenir-te, i aquesta és la situació, precisament la situació de fons, no? Amb la qual haurem de preveure desllorigadors que puguin respondre, perquè si al final se'ns omple la boca, no?, de parlar d'aquest país o d'aquesta Constitució que defineix un estat social i democràtic de dret, social i democràtic de dret, el social, precisament, és que això es pugui respondre amb recursos de les administracions, amb recursos normatius o amb recursos, en definitiva, que responguin a aquesta situació.
0: Saps quin és el problema, Marc? Que la majoria de les vegades es legisla sense la corresponent dotació pressupostària. I això es fa des dels parlaments, des del Congrés dels Diputats, i això és un drama. I moltes vegades el que es fa és legislar
10: i passar-li la pilota a l'administració local i que se n'encarreguin ells. I tampoc els hi donen la dotació pressupostària. Aleshores, lleis com aquesta, que no tingui unes partides pressupostàries molt, molt ben definides, neixen mortes.
6: 6 minuts i les 11. Un segon, sisplau, que anem a la publicitat, anirem recollint. Anirem recollint el dia que d'aquí una estona es visitaran en Josep Maria Miró, la Mercè Arànega, el Marta Rida, la Luz de Desbarba, per parlar d'una obra de teatre que està tenint molt bones crítiques, que es diu El Cadell, i que s'està fent al Teatre Nacional de Catalunya, i després Broc i Amela, per parlar de la televisió aquests dies, precisament, d'aquesta història de la Mari Carmen. I després de la publicitat, parlem amb en Lluís Tovar, que ja ha tornat de...
11: De la lluna de mel.
6: Això mateix.
11: L'hem vist tots a Instagram, aquesta lluna
6: de mel. Efectivament, a la lluna de mel. I parlarem, perdó, i parlarem també de que hi ha tema Mari Carmen ha arribat, on no podia ser d'una altra manera, a l'Assemblea de Madrid.
11: Un moment.
12: RAC 1. Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG, Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre, condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
13: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
14: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata... O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o osaya. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions a un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
15: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
16: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
17: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
18: Soy Carlos Arguiñano. Yo elijo ahorrar con el mejor pescado fresco. ¿Y tú?
19: Amb Lidl Plus tria 250 grams de potes de pop cuites a 7,99 i estalvia't un 20%. Lidl, val la pena.
20: Ganes d'aire lliure? Amb Wikiloc la natura és més a prop del que t'imagines. Deixa't inspirar per a una comunitat de més de 20 milions de persones. Wikiloc, un món de rutes per descobrir.
21: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
22: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
21: Truca a Verisure al 900-903-744.
22: Verisure.
23: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
24: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
25: Quan vulgui.
24: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
25: Tot el temps que vulgui.
24: I totes les bombolles que vulgui?
25: Totes les bombolles que vulgui.
24: I tot el relax que vulgui?
25: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
26: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions. I a més, un segon premi de 20 milions. Milionari forever.
27: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
28: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre. Amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
0: El perquè de tot plegat.
6: Per ser a tot això, quan són a punt d'arribar a les 11, que també... pisos de protecció oficial a Badalona en deuen haver-hi alguns. O sigui, estic convençut. Però, bueno, i a Barcelona, i a Lleida, i no sé on sigui. Aviam si algú ens pot ajudar amb aquesta història, el 669-10-10-10. Crec que Lluís Tovar el tenim en línia. Hola, Lluís, què tal? Bon dia.
1: Hola, Jordi, bon dia.
6: Bon dia. Moltes felicitats per la part que et toca.
1: Gràcies, moltes gràcies.
6: No, no, per la part de tornar a treballar, dic, eh?
1: Ah, sí, sí.
6: Esclar, no, per altres coses. Aviam, espera't un moment que ho tinc per aquí, que és...
11: Què passau?
6: No, que és important el tema, que és que el Tejue, atenció que aquesta notícia és bona, acaba d'informar que una aerolínia no pot al·legar només causes extraordinàries com la meteorologia per negar-se a indemnitzar el passatger. Bona notícia. Sí. Això què
2: vol
6: dir? Aviam.
2: Gran notícia, aviam si serveix per a algú.
6: Aviam.
1: Sí, és una notícia que pot crear jurisprudència que, per tant, les aerolínies, a l'hora de fer reclamacions, recordem que primer s'ha de fer aquesta reclamació, doncs s'hauran de veure obligades a pagar. Què passa? Moltes vegades, quan un avió arriba amb més de 3 hores de retard, que és el cas que ens tocaria rebre una indemnització, si aquest avió ha arribat, per exemple, com ha passat aquests dies a Barcelona, per mal temps, l'aerolínia s'excusa amb que és una causa extraordinària i que, per tant, se li escapa de les seves mans i del seu control de l'operativa i es nega a donar-nos aquesta indemnització. Què passa? Moltes vegades aquest avió arriba amb més de 3 hores de retard a l'aeroport final, en aquest cas, per exemple, a Barcelona. Una de les causes pot ser el mal temps, però pot ser que aquest avió ja acumulés retards anteriors que no eren pel mal temps. Per exemple, doncs amb un problema tècnic a l'avió o coses que sí que són del control de l'aerolínia. Per tant, el que està dient ara el Tejue és que les aerolínies, no només, si ens volen rebutjar una indemnització, no només s'han de quedar amb la resposta de ho sento, és pel mal temps i això no ho tinc sota control, sinó que s'ha de demostrar tot el retard acumulat, per què ha sigut, quines són les raons de tot aquest retards acumulats. I, per tant, a l'hora de fer una reclamació, si un d'aquests motius del retard acumulat és el mal temps, però també n'hi ha d'altres, com per exemple un problema tècnic a l'avió, un problema en una operativa en un altre aeroport, aquí l'aerolínia ja no podria al·legar causes extraordinàries i sí que s'hauria de veure obligada a donar-nos una indemnització. És una sentència que surt avui arrel d'una passatgera que va denunciar un cas similar en una ruta d'un avió d'Izmir a Turquia fins a Polònia i, per tant, entenem que tot això tindria jurisprudència a partir d'avui. Però és una novetat important perquè és una cosa molt habitual, que al final ens cancel·len no ens indemnitzen per causes extraordinàries, però darrere aquestes causes extraordinàries a vegades n'hi ha coses que sí que són del control de l'aerolínia.
6: Perfecte. Lluís, moltes gràcies. Ben tornat.
1: Gràcies.
6: Records. Una cosa, digue'm, breument, per favor, sí.
11: Casualment hi ha un granujisme ambiental amb això de les companyies aèries, perquè quan hi ha retards d'aquests, al final acaba sent 2 hores i quart, 2 hores i mitja, 2 hores i 3 quarts. I acabes aterrant, i algú està allà amb el cronòmetre dient, hòstic, que si no haurem de pagar a 60 o 100 tios, 200 o 300 euros de...
6: Hi ha coses molt divertides, home, com aquestes que llavors ja estàs volant i et retallen 40 minuts. I fas,
11: sí, com, però el tema és no pagar.
6: Sobretot agraïm.
11: És una foto molt personal.
6: Deia que, no, que em vull parlar res. Un moment, sisplau, per si ens hem de preocupar o no. Perquè a Rússia creix la preocupació per aquest possible brot de pesta pulmonar a Sibèria. Ara més l'OMS, que ha sortit el Tedros Adhanom, que cada vegada que surt puja el pa, perquè ja de les èpoques del Covid, quan sortia, apretàvem tots a córrer perquè era tot apocalíptic, però li demana al Kremlin que aclareixi si hi ha una segona mort per aquesta malaltia i insinua que estan amagant informació. Però no només això, aquesta matinada Donald Trump ha dit que vol trucar a Vladimir Putin perquè li expliqui la situació. Aviam, Josep Maria Jansà és un metge que ens va acompanyar durant moltes èpoques durant la pandèmia del coronavirus, és epidemiòleg, expert en salut global. Doctor Jansà, bon dia, moltes gràcies.
3: Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
6: Ens hem de preocupar?
3: No.
6: Val.
3: En absolut.
6: Ja està, gràcies.
3: De res, ja ho podem penjar i ja està. No, no, no ens hem de preocupar per res, eh? Però si vols pregunta'm el que creguis que té més interès per la gent i ja et contesto.
6: Perfecte. No, no, és a dir, no hi ha cap tipus de preocupació. Què és exactament la pesta pulmonar, perquè ens entenguem tots?
3: Mira, la pesta està causada per un bacteri que es diu Yersinia pestis, i hi ha 3 tipus de pesta. Hi ha la que es coneix com a pesta bubònica, que bubònica vol dir que s'inflamen els ganglis més propers en el lloc on hi ha hagut la picada de la puça infectada o la mossegada de la rata que també està infectada. Després hi ha la plaga pneumònica, que presenta els símptomes d'una pneumonia i que és més greu que la pesta bubònica. I després hi ha un tercer tipus, que és una sepsis provocada també per aquesta infecció, que vol dir la disseminació de la malaltia al torrent sanguini. Aquesta malaltia existeix a tot el món. És a dir, hi havia, com sabeu, les grans epidèmies històriques del segle XIV i les antigues, i actualment segueixen havent-hi casos de pesta a tots els continents, excepte a Oceania. Hi ha brots de pesta a Madagascar, hi ha brots de pesta a Congo, i aquí és on ens hauríem de preocupar més, perquè, de fet, allà on hi ha brots de pesta a Congo, que és la província d'Ituri, és el mateix lloc on l'epidèmia d'Ebola explota i és més important, no? Però, en definitiva, per no allargar-me gaire, jo crec que no hi ha cap mena de preocupació a nivell de salut pública mundial. Evidentment, la preocupació del laboratori per veure què és el que ha passat o què és el que ha fallat en aquest laboratori d'alta seguretat i saber exactament què és el que està passant en aquest entorn, aquesta és una miqueta la clau. Però, com sempre, en salut pública, a més dels aspectes infecciosos i dels aspectes de la salut humana i de la salut animal, hi ha els aspectes polítics i geoestratègics, no? I aquí jo crec que això és el que està jugant més que no pas el risc d'aquesta malaltia a nivell global.
6: Igualment, hi hauria un tractament eficaç o no?
3: Sí, sí, sí. És una malaltia que té un tractament antibiòtic, amb antibiòtics que se'n diu de primera línia i antibiòtics de segona línia. I, diguem, com que és una malaltia que sobretot es dona en països de baixa renda i que no és una malaltia molt freqüent, els antibiòtics segueixen sent efectius, és a dir, que no hi ha resistències antibiòtiques, i el repte sobretot és tractar-ho de seguida per evitar que passi a fases més avançades. I la por que genera aquesta malaltia, com ho genera l'antivirus, recordeu el tema del vaixell o l'Ebola, és que són malalties amb elevada... Sí, que l'antivirus va ser un altre, i permeteu-me que ho digui aquí, un altre bluff més geopolític que real. És a dir, que perill per la salut pública a nivell mundial no n'hi havia, i ara tampoc n'hi ha. En absolut no n'hi ha cap a nivell global. És a dir, no modificarà això ni els països endèmics, i els països no endèmics no tindran casos de pesta. És a dir, que no n'hi haurà més enllà d'on actualment segueix havent-hi.
6: Ja li faig l'última pregunta, doctor, perquè em sembla que després del que vam viure amb el Covid-19, evidentment es va... I per tot el que vam patir, perquè jo crec que el problema de després de la Covid-19 ja no és només la gent que encara, en conec algun, que encara té sintomatologia del mal que portava aquella Covid-19 en alguns casos, sinó que ja no li pregunto per això, sinó per que això ha portat problemes molt greus de salut mental, i jo crec que parlem de salut mental a conseqüència de la Covid-19, li pregunto, hi ha alguna cosa que faci preveure que pugui passar alguna... És a dir, n'hem après alguna cosa per dir, escolta'm, això no tornarà a passar en els pròxims 20 anys?
3: És una molt bona pregunta de no fàcil resposta. En teoria, i me'n vaig una mica enllà, però torno de seguida, tots els països estan treballant amb el que se'n diu els plans de preparació. En anglès, els preparedness o readiness plans. I aquests plans de preparació, teòricament, aprenen o obtenen la informació de les lliçons apreses durant la Covid. I, per tant, han d'estar preparats no només pel que cal fer amb la malaltia, sinó amb el que generen el conjunt de la població en temes socials, en temes de salut mental, en temes de sostenibilitat del sistema de salut, etc. No? És a dir, que per tant, i amb això ja estem treballant amb diversos projectes, amb grups, tant amb l'OMS com amb centres de recerca a Europa i també als Estats Units i amb altres països, això s'ha de tenir en compte i s'està incorporant. Què passarà en el cas que es dongui una pandèmia d'aquestes característiques? ja ho veurem. I per què dic ja ho veurem? Perquè tornarà a haver-hi el que estava comentant ara, no? Els efectes polítics de qui lideri en aquell moment, els interessos econòmics, malauradament interferiran de manera que veurem si això es pot portar a terme com caldria fer-ho.
6: Perfecte, entesos. Doctor Jansà, com sempre, un plaer i una tranquil·litat escoltar-lo.
3: Moltes gràcies.
6: Una abraçada forta. Gràcies, doctor.
3: Igualment. Adéu.
6: Adéu, Josep Maria Jansà. Repetim que va ser... És metge epidemiòleg, expert en salut global. Ja estàs, Tian?
4: Sí.
6: Però vinga, endavant.
4: Sí, sí. També t'he de dir que no hi ha cap perill. La frase no hi ha cap perill és a la pesta. El que la frase no mossega és a un gos, vale? Però, en fi... Això del Frente Amplio donarà per molts xistes. A part de les sigles, FA, que ja és nom de desodorant, com tots sabem...
6: I de la Laura.
4: Laura FA, efectivament, Laura Fa. Sí. Circula un acudit molt dolent que David Fernández ja aquest matí ja m'ha compartit i m'ha xivat.
6: El David sempre te l'has fotut a tu, sí, que sí, l'expliquis tu l'acudit.
4: L'acudit és molt dolent i sí. no d'allò, però bàsicament és una reflexió, més que un acudit.
6: Atenció, que acaba de dir, és Mohamed Atta?
11: Sí.
6: Perquè
11: era l'ideòleg. No, era l'ideòleg.
6: Ah, val.
11: O sigui, Bin Laden era l'executor, però Mohamed Atta era l'ideòleg.
4: Vale.
6: No, al revés.
11: No.
5: El David
6: que anava amb el mobilet per les copes de Tarragona...
5: El David
6: en
5: té de bons, no sé per què et passa sempre els dolents.
6: És el punt intel·lectual.
4: Perquè em vol mal.
6: Bueno, tu?
4: No és un acudit, és una reflexió. Una reflexió que diu, ningún calvo va a votar a una coalició llamada Frente Amplio.
6: A mi em deien Frente Amplio.
4: Y España es el país con mayor porcentaje de hombres calvos del mundo.
6: Claro, caray.
4: Conclusió. El error es tremendo.
6: Ya.
4: L'error del títol. Llavors he pensat, home, li podrien dir FP, Frente Poblado, o FC, Frente Crece Pelo, no sé. O FT, Frente Turquia. Vale, ja està, no posa més amb això. David Fernández, per cert, que...
6: Això de Turquia, els cabells, algun dia n'hi hauria de parlar.
4: Sí.
6: Crec que algú aquí va anar alguna vegada, i alguns altres que també hi van anar, i els quedat els pèls com si fossin la Mafalda. Però mira, què?
4: David Fernández, que és antic comunista trasnochado i germà de Pedro Sánchez, segons la definició híbrida de Neus Tomàs i Pere Mas. Què més? No m'entenc la lletra com el Rajoy avui. Ah, no, que lo de l'adhesiu aquest que hem posat al dematí, la culpable és Noelia Caranezzi, que és qui ha portat aquestes enganxines anti-Halloween a la ràdio. Hem sabut també
6: que deia el Cristian García.
4: Halloween, sí.
6: Sí, va fer aquest titular a Catalunya Ràdio quan feia el No diguis a ningú, el Cristian García, el meu estimat Cristian García, que llegint les portades de demà dels diaris esportius. Deia el diari As, el Figo jugarà en el Madrid i tal. I el Marca, el Marca diu el Madrid puede ganar la noche de Halloween. Dic, què dius, Cristian? Halloween, sí. Perquè abans ningú coneixia Halloween.
4: Clar.
6: Ah, parlant de fa molts anys enrere. Sí, Halloween vol dir Halloween, Pere. T'has tornat a equivocar, Bin Laden va ser l'instigador... No, l'executor és Mohamed Atta, que era el que portava l'avió.
4: Mohamed Atta portava un avió, que va aprendre a conduir-lo a Tarragona.
11: I el que anava amb mobilet per les coves de Tora Bora, que el buscaven, qui era aquest tio?
6: El Marc Márquez.
11: No.
4: Ara ens ho dirà el David.
6: Per favor, que és molt tard.
4: Si no em deixeu fer l'ull de pont, no puc acabar. Hem sabut que Alfons Bultó, en realitat, és Cholo Simeone. Això ho ha sabut la Glòria Serra, no? I després hi ha una cosa que he anat pensant al llarg del matí. Ara m'ha dit que estan molt distrets. Estan molt distrets, estan ocupadíssims. Això a l'Àngeles no li agradarà. Però si ara féssim la independència, igual ni se n'enteren, si ens hem independitzat. Bueno, aquí ho deixo aquí. I ha reaparegut...
5: Només diré que tothom sap qui lideraria aquesta independència, crec que no t'agradaria gens.
6: Va, endavant.
4: Ha reaparegut la pesta bubònica, que no és Àngeles Ribes, sinó que és el que em deien a mi quan era petit. No ho senties, això, quan de petit? Tu ho deies molt, ets com la pesta bubònica.
6: Sí,
4: una
6: tant,
4: cosa que s'ha
6: sí,
4: perdut, tant. Però abans es deia. I acabo amb dues frases. Una d'Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge, i una altra cosa que ara diré. M'encanten les campanyes electorals. I després Jordi Basté l'ha acomiadat dient una cosa que a mi m'ha causat... m'ha inquietat perquè he entès això. Entès. Gràcies, ministra d'Habitatge i Llegenda Urbana.
6: He dit agenda urbana?
4: No. Jo he entès...
6: És agenda urbana.
4: Has dit agenda urbana, però ho has dit d'una manera que he pensat, calla, igual estaria bé que aquest ministeri es digués habitatge i agenda urbana. Pues
6: efectivament, sí, sí, sí. Bueno. Hola, Polls.
7: Hola, què tal? Mira, que si sou fans de la xocolata, que no sé si és el cas, bueno, això us interessa, perquè Xocolates Torres us presenta el seu espai Shop and Show.
6: Ah. Shop and Show.
7: És on gaudireu d'una experiència immersiva a 360 graus per conèixer l'origen del cacau, el procés d'elaboració de la xocolata i la seva història centenària. I el millor de tot, doncs que l'experiència és gratuïta per tots els particulars. Així que aneu a Cornellà del Terri, a Girona, a conèixer les seves rajoles, xocolatines, crema, xocolata desfeta i productes exclusius que no trobaràs als supermercats. Així que reserveu la plaça a xocolatestorres.com.
6: He dormit poc, per això dic aquestes bestieses, però quan sento cacau, recordo un programa de Telecinco que sortien unes noies cantant cacau.
7: Que maravillau!
6: Quin era aquest programa? Manuel Escobar, era això?
7: No me'n
4: recordo. Era Goles o Machicho? Goles son amores.
6: Si és Goles son amores, era Manolo Escobar. Això
8: és quan es deixaven coixificar a les teles.
11: Era les Machicho les que cantaven això?
6: No ho sé. És un quart de 12. Gràcies, senyors i senyores, de debò, que perdoni Marmolins, que com a letrado, perquè aquesta bogeria final no ens tinguis en compte. En fi, David, Pere, Marc, Àngeles, Neus, aneu en nom de Déu, ens veiem aviat. D'aquí a uns moments posem seriós a l'estudi, més seriós, amb el Cadell del Teatre Nacional de Catalunya.
9: I recorda, amb el canvi d'estació no abaixis la guàrdia. Actimel, el teu aliat diari sense sucres afegits ni edulcorants per ajudar el teu sistema immunitari, t'ha ofert el perquè de tot plegat.
10: El perquè de tot plegat.
12: RAC 1.
13: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
14: Segur que no n'hi ha per tant.
15: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
16: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.

0: Atenció, apassionats del mar. Torna al Saló Nàutic Internacional de Barcelona.
1: La major exposició del país per triar entre més de 200 iots, catamarans i embarcacions de motor i vela.
0: A més, hi trobaràs les millors marques i les últimes novetats en accessoris, serveis, submarinisme i esports aquàtics.
1: Vine al Saló Nàutic de Fira de Barcelona, del 14 al 18 d'octubre, al Port Vell.
0: Entrades a salonnautico.com.
2: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
3: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
4: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
5: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
6: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem. Perquè sé que podem.
7: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
8: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
9: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
10: Increïble.
9: Platòric.
10: Kiwi.
9: Eh?
10: L'oferta a dir. Aquesta setmana estalvia'm el kiwi groc dolç a 0,65 la peça.
9: I el carbassó ou amb 15 al quilo. Aldi.
10: Que poc que costa comprar bé.
11: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
12: L'ABC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe.
11: Entrades a auditori.cat.
13: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 i així, al cap, en lloc de tenir el rum-rum de si entraran a casa teva, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
14: Hi ha moltes maneres de prendre un cafè, però només una de viure. Descobreix Coffee Experience, el nou recorregut immersiu per endinsar-te en el fascinant món del cafè, de la mà de Cafès Novell a Vilafranca. Una visita de 55 minuts, única al món, pensada per grans i petits. Reserva la teva entrada a experience.cafesnovell.com.
15: Descobreix els màsters de la Salle Campus Barcelona. Sessió informativa el 17 de setembre. Salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. What if you take your expertise further?
16: RAC 5, 4, 3, 2, 1.
17: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
18: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Vip Salut, CaixaBank, Aena, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
17: Us hi esperem.
19: Mira, ja ve, recta final.
20: Mare de Déu.
17: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
21: Visca Catalunya, visca la cursa del RAC.
22: Un autèntic bochorno.
18: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
17: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. Últims dies d'inscripcions. RAC1. Tots som un milió.
18: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Marfranc i Ral d'Avinyó.
17: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
23: El món a RAC1.

0: l'escenari. Hola, Mercè.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. I un sol actor. Marta Rida, bon dia.
2: Bon dia, Jordi.
0: Bon dia. I tot això ho ha parit el cervell de el Josep Maria Miró. Hola, Xosé, què tal?
3: Bon dia, Jordi, què tal?
0: Bon dia, molt bé, molt bé. Tinc, he de dir que tinc moltes ganes de veure-la i m'ha donat una alegria abans de començar la Mercè Aranega perquè m'ha dit que l'obra comença a les 7 de la tarda ara, cosa que és una cosa fantàstica, i això és, està molt bé. I el Xavi Pardo també hi és, que el Xavi Pardo, ja sabeu que és el nostre crític, que ja l'ha vist. Hola, Xavi, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Et va agradar?
4: Molt. No em va agradar, no em va entusiasmar.
0: Ja ho has dit.
4: Quan vaig sortir, de seguida vaig escriure al Xosé i li vaig dir, és que quina meravella. No ho sé, jo, a més, ja m'agrada quan em passa això, que mentre ho estic veient ja prenc consciència de que bé que m'ho estic passant i que bona que és aquesta obra, no? I mentre l'estàs veient ja estàs gaudint sabent que això que estàs veient és extraordinàriament molt bo. Mm. És un... Jo crec... Tenint-lo aquí fa una mica respecte a dir-li, però jo crec que és el seu millor text, que ja és dir, perquè és un dels millors dramaturgs de casa nostra, i també la seva millor posada en escena. Jo crec que les dues coses van de la mà aquí, i una de les més arriscades. El que és segur és que és el seu text més ambiciós, i si li donéssim al teatre, a la literatura dramàtica, la categoria que li donem a la literatura, és a dir, si en comptes de fer-ho amb una obra de teatre, això, ell ho hagués escrit amb una novel·la, o sigui, seria un best-seller per Sant Jordi que no ens l'acabaríem, perquè és que és una història monumental. És...
0: Ara hi ha una cosa, Xavi, per començar, que sort que ho he dit també fora, perquè si no m'haguessin apedregat tots, perquè he dit... Hòstia, sala petita, perquè no vol la sala gran. I de seguida hi ha la Mercè, el Marc, la Lourdes i el Xosé... No! Pots explicar, Xosé, per què no?
3: Mira, a mi quan em van fer la proposta, perquè això és un encàrrec d'escriure una obra pel Nacional, em van dir, vols una sala gran, una petita? Jo ja pensava en aquest text. De fet, totes les actrius d'aquest muntatge, i és una cosa que m'agrada explicar, em van dir que sí, sense haver-se llegit una línia, cosa que és un acte per mi d'amor, de confiança en aquesta obra, i tenia tota la pressió de dir, espero que els agradi, perquè si després no els agrada, Déu-n'hi-do, no? I jo la vaig pensar per la sala petita, i quan al Nacional es van llegir el text em van dir coses molt boniques i em van dir, llàstima que no la fem a la gran. I vaig dir, no, segueixo pensant que és petit, em sembla que és una obra que veure la proximitat, la cara de la Lourdes, de la Mercè, de la Rosa Renom, del Marc, em sembla que és un plus, em sembla que és una obra que podria tenir una cosa èpica i de sala gran, però que jo vull preservar aquesta intimitat, aquesta proximitat i aquesta qualitat de l'actor, perquè és una obra d'intèrprets.
0: La Mercè i la Lourdes, que són magníficament joves, però que ja porten molts anys en el món del teatre, coincidiu amb això del Xosé Miró, Mercè, per exemple, que és una obra per veure això amb molta proximitat?
1: Sí, sí, la veritat és que sí. A veure, la sala gran està molt bé, però és evident que hi ha moltes coses que es perden. És una obra que té molts silencis, que té molta veu apagada, que té una cosa que ha d'arribar... Sí, estic totalment d'acord. Sí.
0: Lourdes?
5: També. A mi la sala petita m'agrada molt, perquè hi ha una relació espectador-escena que és ideal. I la sala gran, doncs...
1: Té una mala acústica.
3: I la sala petita no és petita. Tampoc és petita. No. Hi ha una cosa, i aquí m'agradaria, perquè se'n parla molt poques vegades, el Toni Ubach, l'Alejandro Andújar, l'Albert Pasqual ens han fet il·luminació, vestuari, escenografia, magnífic. La il·luminació que proposem aquí, que per mi és molt bo el treball del Toni Ubach, no l'hauríem pogut fer a la gran, perquè és una cosa molt negra, molt fantasmagòrica, molt a vegades que veus una cara al mig de la foscor, i a la sala gran segurament ho hauríem pogut fer, però hauria sigut un altre muntatge.
4: És que per això deia que és una aposta, la posada en escena molt arriscada, perquè és negre sobre negre. O sigui, l'escenografia és un espai buit, un espai simbòlic, tot negre, amb el vestuari tot negre, amb la qual cosa encara pren més protagonisme el disseny de llums del Toni Ubach, que és una autèntica virgueria, perquè fa emergir com a fantasmes a vegades els personatges que de cop i volta apareixen, no saps d'on han sortit, i de cop veus una cara que l'actor fa una passa enrere i ja no el veus. És un treball mil·limètric. Sí, sí. A més, pels actors dedueixo que heu d'estar, o sigui, en aquesta marca, sí, i si us moveu un mil·límetre més enllà no se us veurà, per tant, deveu haver hagut de prendre gairebé una coreografia.
1: Sí, bastant.
3: Sí, sí. I no només els actors, perquè tenim maquinistes a darrere que s'han de moure coses i ho fan teledirigit i, per tant, treballen dins de la fosca.

0: Com, vull dir que no ho posem ja, fàcil amb ningú.
1: Ja saps que aquí hi ha una pregunta que es fa sempre, que és de què va? Pots explicar, Xosset, de què va el Cadell?
0: Doncs és bastant simple en aquest sentit. És la història d'una nissaga de diverses generacions, d'una família molt preocupada per la figura de l'hereu, que li diuen el Cadell, i a partir d'aquí veiem que les que sostenen aquesta casa són les dones, vull dir que tenen un pes molt important, i la lluita constant sobre què és això de la tradició, si és perpetuació, destrucció o canvi.
1: Tu vens de família de...
0: Pagesa.
1: De pagesa, no? Ha tingut alguna cosa a veure amb el teu imaginari mental, aquesta escriptura?
0: Home, claríssim. Claríssim. Però a més, hi ha una cosa que l'altre dia algú em va dir, com és que en un món tan urbà escrius una obra pagesa? I vaig dir, això de món urbà, parlem-ne. Catalunya no és Barcelona, Catalunya és molt ampli, i si rasquem una mica sota la rajola de Barcelona se'ns posarà terra a les ungles, en aquest sentit, no? I fins i tot els hi deia, jo que formo part de diverses minories d'orientació sexual, de llengua, també pertany a una altra que és la que havia explicat menys fins ara, que és la pagesa. És una altra minoria i m'agrada posar-la en escena perquè explica molt de la nostra identitat.
1: Bueno, i hem de posar aquí també el barris, perquè el barri també moltes vegades pensava que sigui ciutat, però el barri també és una part pagesa dels que venim, per exemple, la paraula de l'hereu. Això, l'hereu fa 30 anys, era... 40, l'hereu era... No dèiem el Cadell, però era l'hereu. I la tieta era bàsica en qualsevol tipus de família. La tieta era molt bàsica. Que és molt bàsic. El que no és bàsic en una obra de teatre és que hi hagi tanta dona i només un home, que és el Marta Rida, que és el que fa de Cadell, no?
2: Correcte.
1: És el que fas a l'hereu. I en tres generacions diferents?
2: Sí, és un hereu, però clar, són quasi bé un segle d'història. Si només és un, arribaria el pobre hereu al final de la història, que estaria arrossegat pel terra. Llavors són tres hereus diferents, i la gràcia de veure aquests tres hereus és també veure tres masculinitats diferents, tres generacions que es vinculen amb el llegat i la tradició i la relació amb la seva família d'una manera diferent, començant pel principi del segle XX, que és un home obstinat simplement en treballar i en ser d'una manera perquè així està dictat. Aquest té un fill que es pensa que ha de ser exactament el mateix perquè no se li ha ensenyat res més, és a dir, també és una víctima d'aquest sistema de violència opressiva, és a dir, que hi ha uns homes que oprimeixen les dones, però aquesta mateixa violència també l'oprimeix ell mateix perquè no es qüestiona si hi ha un altre tipus de fe o de llibertat. I finalment hi ha una última generació que sí que per fi es dona el dret, si més no, de qüestionar-se o de trencar amb tota aquesta tradició, si és que és possible, i amb les seves conseqüències.
1: Quan ara el Pardo parlava de l'obra exigent, ha de ser-ho, perquè si ha d'haver-hi un hereu en tres èpoques diferents, vol dir que ha d'haver-hi caracterització, vestuari, canvis... No, fa que no me'l creu.
0: I a més, perdona, el Terrida no només és l'hereu, també és la casa que parla.
3: Li diem el totxo.
2: El totxo. Comença l'obra, tot passa en un mas.
1: Ho fas a casa, també.
2: Sí, perquè és una casa pairal. I en aquesta obra també és molt important l'espai i com les pedres i aquests espais tenen memòria i com parlen. I aquesta casa és l'única que ha sigut capaç de veure tot el que ha passat aquí dins i és ella qui us parla i qui us ensenya aquests fantasmes.
4: És que a mi em recordava molt, jo quan l'estava veient ja em va venir aquest referent al cap, em venia mirall trencat tota l'estona de Rodoreda, sí. Que no deixa de ser la història d'una nissaga, al llarg de tres generacions diferents, amb la casa com a element absolutament central, la casa com un protagonista més de la història, i a més, conforme va avançant el temps, les generacions que van quedant enrere, els esperits d'aquestes generacions, d'alguna manera romanen i condicionen el futur de les generacions que van arribant. Mm. I vaig veure un paral·lelisme i vaig pensar, és una mica el mirall trencat de la Catalunya rural.
1: Perdona, deies, Lourdes, que no hi ha caracterització, et deia que
3: no. No. Estem sempre igual, i a més el Josep Maria ha fet una cosa que ell diu desnaturalitzar les edats. Mm. Jo, per exemple, començo que tinc 17 anys.
1: Que bé.
3: I
2: filtregem.
0: I la sedueix el Terrida.
3: I és la meva parella, o sigui, jo em casaré amb aquest hereu, que és el del mig, i entraré a aquesta casa perquè sóc l'única que vinc de fora i la casa em pot. La casa m'ofega i la casa em fa fer tot un periple vital molt... molt dolorós.
5: Clar, aquí tots els personatges estan caracteritzats en un moment donat de la seva vida. La majoria és en el moment que han mort, que han marxat. I des de que comença fins que acaba, estan amb aquella... És a dir, per exemple, la Lourdes, quan surt, té 17 anys, però mora que en té... Doncs, potser l'edat que té ara la Lourdes, posem sí. per cas. Per tant, és la seva cara, però ens explica coses de quan tenia 17 anys. I així tots els personatges. Per això n'hi ha una que va caracteritzada de 1890 o 1910, una altra dels anys 30, una altra dels anys 60, una altra dels 80, fins a arribar a mi, que sóc la darrera... que sóc del 2000, que sóc d'ara.
1: Clar, actual. això posar-ho en un text, jo sé això, perquè ens entenguem tots plegats, això per posar-ho...
5: Això és una locura.
1: Clar,
5: és una locura.
1: Clar. Sí, és a dir, sí. per posar-ho en un text està molt bé, però que això portar-ho en una obra de teatre d'aquesta manera, posar-ho en un escenari, ha de ser complicat. Per tant, la feina és doble.
5: Però s'ha de ser bo.
0: És teatre.
5: Bàsicament s'ha de ser bo.
1: Per això vas dir que sí de seguida.
0: és teatre. Vull dir que hi ha una cosa que és molt bonica. A mi, que aquesta escena que comentàvem de la Lourdes, puc dir, no? Els teus 77 anys i el Marc de 29, i fent una escena de seducció, la trobo preciosa. I hi ha alguna cosa en què hi ha aquesta fotografia que a vegades fem a nosaltres, que tenim una fotografia d'una tieta, d'algú, fixat al nostre imaginari en un moment del temps, fixat allà com... I és això, no? I llavors aquest joc...
1: Però dinamita les convencions.
0: 100%. O juga a generar convenció. El teatre és convenció.
1: Clar.
0: De fet, hi ha alguna cosa en què penso que la literalitat i la realitat tampoc és tan interessant.
2: És que la Mercè fa d'una nena de 5 anys en un moment.
5: 4 anys. Mira'm, no m'hi veus. No la veus, la nena de 4 anys?
1: Jo crec que devia ser molt guapa, però no tant com ara, Mercè, ja t'ho dic ara.
5: Oh, que ets perquè, bona.
1: Sí.
5: No, però no em deixa fer, la nena. És des d'aquí, des de
1: la Mercè d'ara.
5: Des de la Mercè d'ara, clar. Sí, sí.
2: És l'energia, no?, que et transmetis.
1: Però clar, per això devia ser... Clar, ara entenc que busquessis aquest càsting, perquè la complicació que ha de tenir fer una obra... d'aquesta manera que no li permetis a la Mercè d'Ànega tenir 4 anys, que potser un altre t'hagués dit, escolta'm, això, i que tinguis la convicció de dir, vaig a buscar amb ell. No.
0: No, jo crec que va ser per, jo puc dir, per amor. Vaig dir, vull treballar amb aquesta gent, i de fet, una mica cada personatge també està pensat explícitament per cada una de les actrius, de les persones que hi ha en aquest equip. Vull dir que hi ha alguna cosa en què... És una mica un...
1: A qui és el primer que truques?
0: A la Mercè. No, Mercè no, Lourdes Barba.
2: Oh. Vaja.
0: Lourdes Barba, Mercè, esteu allà. Sí. Però a més, les dues ho sabeu des de fa molt de temps.
1: I de seguida, perquè tu hi has treballat amb elles.
0: És que he treballat amb la Mercè, ha fet dos textos meus, però no com a director. És el primer cop com a director. Sí. I amb la Lourdes era primer cop, però jo, quan era ajudant del Xavier Albertí, havia treballat amb la Lourdes i també tenim molta amistat.
1: Amb la Rosa Renom?
0: Amb la majordoma.
1: Esclar.
0: I ens vam enamorar, la majordoma, i jo li vaig dir, escolta, estic escrivint una cosa i tal... Ai, que maco això que m'expliques que escriuràs. I l'any demà li vaig dir, escolta, Rosa, és que et vull tenir a l'equip. I em va dir, bueno, sí, però no facis parlar gaire, que jo, escoltant, sóc millor.
5: Jo també li vaig dir.
4: Però és que aquí potser ho podem explicar. Hi ha un monòleg de la Mercè Aranaga al mig de l'obra, que és un monòleg de pàgines i pàgines i pàgines que no s'acaba mai sense solució de continuïtat. A més, un monòleg que ha de ser molt complicat, perquè va d'un lloc, torna, va i ve...
1: Què dius?
4: Sí, sí, és molt complicat.
1: És el més difícil que ha fet a la seva vida, la Mercè Aranaga. O de la més difícil.
4: Ho veus i caus de cul a terra. I no s'acabarà, no callarà aquesta dona, i vinga, la tirallonga no s'acaba mai. I a més arriba, és l'arquitectura dramàtica de la peça, superinteressant, perquè, clar, són 2 hores, molt narrat, hi ha poca acció, hi ha molta narració i poca acció. Quan l'espectador potser comença a sentir-se una mica cansat del format, llavors ens arriba un trencament, en el moment crucial de la peça arriba un trencament de tot, dels codis, irromp la realitat, el color, el to més còmic, trencant-ho tot, la Mercè, que de cop i volta ens catapultem al present, el dia d'avui, ens fot el seu monòleg, per tant, ens regala també uns quants spoilers, i llavors l'obra torna a retrocedir fins on ens havíem quedat. Reprèn en el moment on ens havíem quedat, però clar, llavors l'espectador juga amb avantatge. Durant tota l'última hora de la peça, l'espectador sap coses que els personatges encara no saben.
1: Ai, coi.
4: Llavors, és molt interessant aquest contrast de com has començat a veure-la.
0: I algunes coses, com les explica el personatge, no són com són, també.
4: Clar, hi ha narradors poc fiables.
0: El relat hi ha arribat de la manera que li ha arribat.
1: La Marcia Cisteró, havies treballat?
0: No, és primer cop, i he de dir que, a banda d'una actriu enorme i excel·lent, és una persona extraordinària, vull dir que és un gust. Jo tinc la sensació que Jo, que sóc molt poc futbolístic i que faig servir pocs termes futbolístics, tinc la Champions League.
1: Tens la Champions League. Tinc la Champions League. Saps el que és, per això, eh?
0: Sí, sí, sí. Perfecte. Justejo, justejo, però hi arribo.
1: La meva estimada Aurea Márquez, també he vist treballat amb ella?
0: Sí, amb el Monstre.
1: Ah, esclar, també, clar, clar, esclar. Després, l'Alba Pujol?
0: Sí, Nerium Park.
1: I amb el Roberto Alonso?
0: Sí, home, jo travesti, és la meva germana, Roberto Gimeno. És com si fos la meva germana.
1: I, per cert, no podia que en una obra com aquesta no apareix d'alguna manera o altra l'Albertí. La música és del Xavier Albertí.
0: Sí. I...
1: És un dels grans genis que tenim en aquest país en general, eh?
0: Sí.
1: O sigui, no ho parlo només del
0: Montteatre,
1: eh? Jo crec que és un geni...
0: És un humanista i sí. És un home del Renaixement al segle XXI.
1: Correcte.
5: Hauria és un estat... savi que, a més, té una cosa molt bonica.
0: I avui fa anys, per cert. Felicitats, sí. Xavier Albertí, que avui és el teu aniversari.
5: Doncs té una cosa molt bonica, que tot el que sap ho explica d'una manera que no et fa sentir una burra, perquè hi ha molta gent que sap coses, però quan te les explica, notes la diferència intel·lectual que hi ha amb aquella persona...
1: I t'empetiteixes.
5: I t'empetiteixes, i no ho acabes d'entendre bé, perquè utilitza paraules estranyes o fa frases molt complicades. I, en canvi, el Xavier, tot el que sap, ho comunica, t'ho explica d'una manera que tothom l'entén. I per mi això és absolutament meravellós. Meravellós. Mira, podem fer l'espoiler de que està fent lo del Beethoven?
0: Sí, home, clar.
5: Jo l'aniré a veure d'aquí dues setmanes. Fa un muntatge que és ell sol al piano, tocant Beethoven, i explicant-nos què toca, per què toca, qui era Beethoven i com era. I ho fa
0: I va més enllà de Beethoven, vull dir que explica...
5: Sí, sí. I va més enllà, no ho sé, jo hi vaig diumenge que ve perquè fa funcions a les 12
0: del migdia. I a qui ens ha fet la música, i de seguida vam dir, ha de ser Xavier música de cobla, que era un altre, diguéssim... Vull dir, hi ha moltes propostes arriscades a l'obra, dir, i ara aquest què fa posant música de cobla, i és una música preciosa, no convencional com a música de cobla, i ha sigut... A mi m'agrada molt sentir... La música també ens ha configurat moltes coses, no?, amb aquest muntatge. Vull dir que hi ha la música de cobla i també com hem treballat la llengua, perquè és una obra en què diuen dingú, diuen arcalde, diuen re... Vull dir que hem hagut d'unificar un parlar que és el dels meus pares, el dels meus avis, i que oralment està viu, i que, en canvi, l'actor moltes vegades és molt normatiu. I aquí és costa. Desaprendre...
5: A mi se m'escapa a vegades. Aquest estiu, aquestes disputes d'aquest estiu, o les idees. Idees. Però això ho dèiem.
1: Oh, i tant.
5: I qualsevol ho dèiem. I tant.
1: Per cert, que hem parlat de tot, i el càsting, el Marta Rido vas tenir clar des del principi d'Arquimedes?
0: Mira, el càsting, amb el cas del Marc, jo li he d'agrair molt al Leo Granados, que va fitxar un dia el Marc pel principi d'Arquimedes, llavors vaig descobrir... Ens coneixíem, però vaig descobrir un actor. Llavors vaig fer una substitució amb el Monstre, que no era gens fàcil, era una cosa complicadíssima, i el Marc va fer una substitució extraordinària. Estàvem a Colòmbia, i en aquell moment, estant a Colòmbia, vaig dir el que d'ell serà el Marc. I la veritat és que fa una cosa preciosa el Marc, amb què ens deixa un nus a la gola, sobretot el tram final. És molt complicat el que fa el Marc, i ens demostra que és un actor jove amb un potencial enorme i ja és un gran actor.
5: Bueno, i guapo!
1: El Josep Maria, per cert, que es va estrenar a Nova York l'adaptació del cos més bonic que s'haurà de trobar mai en aquell lloc. Com arriba el text a Nova York?
0: Amb una residència de l'Institut Ramon Llull, s'enamoren del text, s'ha estrenat aquesta matinada, per dir-ho d'alguna manera, i jo aquest dissabte abandono la cadellada i me'n vaig cap a Nova York a veure què han fet. Vull dir que em fa molta il·lusió.
1: I deixa'm dir una altra cosa que per mi em sembla molt important. Jo ja ho sé, soc molt passat amb aquesta història, però em deien ara abans d'entrar que queden molt poques entrades ja, perquè sala petita, però igualment la crítica està sent unànime. Què és això de prorrogar, que jo sé que el teatre públic no es pot fer, o repetir, que jo crec que el teatre públic s'ha de fer. I, si no, exportar-lo al teatre privat.
0: Pues escolta, que t'escoltin al teatre públic, que prenguin decisions, i al teatre privat que t'escolti i que prengui les seves.
1: Doncs no en parlem més. No en parlem més. Fins l'1 de novembre. O sigui, estem parlant de que fins d'aquí 3 setmanes. De dimecres a diumenge?
2: Correcte.
1: A les 7 de la tarda...
2: Diumenge a les 6.
1: A les 6 de la tarda, magnífic. A les 7 de la tarda, dimecres a dissabte, diumenge a les 6, a la Sala Petita del Nacional, al Cadell, amb en José Miró de director i dramaturg, i amb molt protagonisme femení, i amb la Mercè Aranaga, amb les grans Mercè Aranaga i Lourdes Barba, i també amb el petit hereu, el Marc Tarrida. Moltes gràcies, de debò, i molta merda.
5: Gràcies a tu. Gràcies.
1: Gràcies. 18 minuts, gràcies, perdó. 18 minuts i les 12.
6: RAC 1. Estem parlant dels meus diners. Necessito una solució i us està passant la pilota els uns als altres.
7: Un de cada tres clients considera que el seu banc no entén les seves necessitats. Escoltar per entendre't. Entendre per ajudar-te a avançar. Descobreix què fem per veure el món tal com tu el veus a bbva.com. BBVA, el millor banc del món en experiència de client segons Euromoney. Avancem? BBVA.
8: Sabies que amb l'ajuda de Fundació Repsol, la meva organització ha reduït la despesa energètica? I així podem dur a terme més projectes socials?
9: Repsol treballa per millorar l'eficiència energètica de les entitats socials amb l'experiència i el coneixement dels voluntaris Repsol. Descobreix-ne més a fundaciorepsol.com. Fundació Repsol, l'energia de col·laborar.
10: Avui, a dia, la banana per només 1 amb 11 al quilo. De debò, molt bé, dia.
11: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922 a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
12: Ho sabem. Arribar a tot és complicat. La feina, la família, els plans... Però continuar creixent professionalment no hauria de ser-ho. Estudia a la UOC sense renunciar a la teva vida. Aprèn amb un programa 100% online, sense horaris i adaptat al mercat laboral. Tria UOC, si vols.
13: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Le Mans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
14: Un amic. Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
15: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
16: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
17: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
16: Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
17: Apa.
16: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
18: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: Amb creuer fantàstic de viatges al Corte Inglés i MSC Cruceros, tria el teu rumb. Malta, la Romana o les Canàries. I a bord, esmorzes amb la mar al davant, et banyes amb la mar a sota i sopes amb la mar al costat. Reserva el teu creuer MSC amb begudes incloses i nens gratis. Consulta en les condicions de viatges al Corte Inglés.
6: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
20: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Vip Salut, CaixaBank, Aena, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
6: Us hi esperem.
21: Mira, ja ve, recta final.
22: Mare de Déu.
6: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
23: Visca Catalunya, visca la cursa del RAC.
24: Un autèntic bochorno.
20: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
6: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. Últims dies d'inscripcions. RAC1. Tots som un milió.
20: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Mar Franc i Ral d'Avinyó.
6: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El món a RAC1. Amb Jordi Basté.
1: Tres quarts. Hola, Brocamela, bon dia.
4: Bon dia.
1: Mira, volia portar per aquí Víctor i David, sí, perquè Comencem a valorar ja el tema Mari Carmen des d'ahir, això ja anirem parlant perquè això durarà,
4: i tant,
1: no t'explico. Però ahir tinc el dubte de si Televisió Espanyola ha de treure la revolta per fer un especial.
0: Ja. La resposta és no.
4: No, no, jo bueno, crec que a veure, no. Jo volia fer una reflexió prèvia, i és que fa molts anys que sentim a dir que la televisió està morta.
1: Sí.
4: No, no, no. La televisió no està morta, perquè la televisió combinada, en un cas, sigui Ceuta o sigui Puerta del Sol i Mari Carmen, canvia la vida d'un país, perquè les eleccions generals s'han convocat per la que la televisió ha mostrat les imatges d'aquesta senyora sortint amb una camella. És a dir, la televisió, vull reivindicar-la aquí, és superimportant, que, a més, la televisió nodreix, alimenta les xarxes, que és el que veuen els meus fills, el que veuen els joves. Però la televisió, aquests corresponsals que envien a la Puerta del Sol, a la casa de Mari Carmen, a Ceuta, mobilitzen el país sencer. Ja està. Dit això...
0: Però tu aquest especial no
4: l'entens
0: com un acte de campanya?
4: No, bueno, clar, és que aquí anem. Mira, ara tenim aquí sobre aquesta taula, David, el cadàver de Mari Carmen.
0: A veure, Víctor.
1: S'estan fotent el cadàver pel
0: cap. Sí. Això és evident.
4: Jo me l'imagino... Mira, la Cristina Pardo ahir la nit estirava de la cama. Carmen Porter i Iker, d'otra.
1: Bueno.
0: No, Carmen Porter i Iker no estiraven, sinó que senzillament...
1: Es passen,
0: Agafaven una d'Astral i...
4: Sí, però aquí...
1: La dona de l'Iker Jiménez és preocupant,
4: No, és interessant, però...
0: I espera els programes que vindran ara, O sigui...
4: Horizonte, la línia és... Aquesta dona és una farsante, ho han dit, pràcticament. Sí. És una ocupa de su piso, és una aprofitada, i, a més, els de la banda de les esquerres s'estan aprofitant d'ella. Aquest ha estat el discurs. Ai, la nit deien... Pobre Mari Carmen, com s'han aprovechat de ti, que té el discurs.
0: Mela, però una Horizonte pot fer el que vulgui, no sé si m'explico.
4: Ah, no, i tant.
1: Bueno, jo no crec això tampoc.
0: No que vulgui,
4: o sigui, és una televisió privada.
0: És una privada i no, té una línia.
1: És com una realitat, no ho podem fer tot.
4: Bueno, ja.
0: Una cosa és el gust, el mal gust.
1: Jo crec que ara ja estem arribant a límits.
4: No, sí, però des d'un punt de vista moral tens raó tu, però des d'un punt de vista empresarial jo entenc el que
1: dius. Sí.
4: Una empresa que fa el que li dona la gana. Ara, Televisió Espanyola hauria d'acotar més.
1: Sí.
4: Perquè és més
1: Però començo, una frase que sempre diu el Víctor Lamela, estic a favor de tot tipus de la llibertat d'expressió,
4: sí.
1: I la llibertat d'expressió s'acaba
0: amb d'acord que
4: el Codi Penal.
1: Et dic una cosa, jo crec que
0: Horizonte
1: ja ha tirat el mur,
0: Sí que sí, estem totalment d'acord, i és un problema que té moments, realment, jo sé que ets amic d'ell, ja ho dic jo,
4: però,
0: moments absolutament execrables, és a dir, que es pot criticar molt el que és el programa. Sí. Ara, Mediaset, l'altre dia, no sé quin dia va ser, va superar l'Hormiguero, Horizonte.
4: Efectivament. Horizonte va tenir més audiència que l'Hormiguero.
0: El senyor de Mediaset diu...
4: Que ens creiem que l'Hormiguero era el més extrem que hi havia.
0: No, clar. O sigui, resulta que... Mediaset, no, però Mediaset és una empresa... que està caient, i de sobte es troba un programa que supera l'Hormiguero, diu, endavant,
1: tira,
0: fa el que vulgueu.
1: I el volumen fuerte.
4: Sube.
0: De fet, 4 està superant a Telecinco. No només per Horizonte, sinó...
1: Telecinco, algú algun dia hauria de parlar de com es va trinxar una televisió que funcionava com un tiro.
0: Sí, és brutal.
1: Passa molt menys a la ràdio, però a la televisió, si tu dones carnassa a l'altre, al rival...
0: Sí,
1: mira el que ha passat amb Televisió Espanyola amb els informatius.
4: Sí. Mm-hmm. No, i...
1: Televisió Espanyola s'està agafant lideratges que no es podia imaginar mai.
0: Total.
1: Perquè els havia perdut. I el recuperat.
4: Sí. Per exemple, però potser aquest especial ahir de la nit de Mari
0: Carmen... A mi em sobra.
4: Potser era redundant, o forçat.
0: A més,
4: treure un programa que és un
1: que funciona com la revolta.
4: Com la revolta, crec que és una
0: cosa. Context preelectoral, quasi.
4: Sí.
1: Una altra cosa que és com els Jocs Olímpics... Aquí, tant la 2 com TV3 transmetran junts, vull dir, cadascú la seva cadena, el concert d'Ocas Grasses de dissabte.
2: Celebrem el primer any de la Rescat. I ho fem... Sí.
0: Això m'ha interessat molt, perquè això m'ho va fer veure l'altre dia al Rocco.
1: El Rocco vaig sentir a l'oració. Sí.
0: I és un tema molt interessant, perquè recordem que la 2 tenia programat o tenia previst emetre l'últim concert d'Ocas Grasses en directe. És una cosa que abans es feia molt.
4: Serà dissabte.
0: 80s, 90s, de cadenes fent concerts en directe, que em sembla una molt bona proposta, perquè, a fi de comptes, la música també ha de tenir el seu protagonisme. I aleshores TV3 tenia pensat fer una altra cosa, segons s'ha dit, no? Que era un documental, una cosa com... Però, saps el típic atac de
4: gelosia?
0: De rebequeria infantil, de dir...
4: I ara jo també
0: però
4: quiero.
0: Si tu tens, jo també ho vull fer, no? Ja. I aleshores, de sobte, TV3 ha decidit també fer el concert d'Ocas Grasses, que em sembla absurd que les dues cadenes emetin el mateix concert quan ja n'hi havia una que l'anava a fer originalment. Mm-hmm. És a dir... jo crec que tens moltes, molts mitjans i moltes propostes per fer
4: altres coses.
0: Amb això mateix, si t'interessa parlar d'oques grasses, els hi pots fer un documental, els hi pots fer una entrevista.
3: Fa aquestes coses.
0: No té cap sentit.
3: Fa aquestes coses de...
4: Jo també.
0: Ja ho havien dit abans els altres. O sigui, ja està. Algú va tenir la idea abans.
4: T'han trepitjat, ja està.
0: No passa res.
3: La producció i la realització és la mateixa. O sigui, veurem el mateix concert per dos canals diferents.
0: No té cap sentit.
3: És que és ridícul.
0: Per tant, algú va tenir la idea abans.
4: T'han trepitjat.

0: està, ja està, i no passa res.
1: La producció, la realització és la mateixa. O sigui, veurem el mateix concert per dos canals diferents.
0: Sí, no té cap sentit.
1: És que és ridícul.
0: Per tant, ridícul. Ridícul.
1: I després, una altra cosa que vaig veure l'altre dia una estona...
0: Sí.
1: Aquesta noia és una bèstia parda de la comunicació.
2: Belén Esteban.
0: Encara ara, eh? Encara avui, eh?
2: Encara avui, sí, sí. Ha
3: sido nuestra casa durante casi nuestra vida profesional.
0: Fixa't que 19,7 a Espanya...
1: És un 20%, és gairebé...
0: Actualment és una xifra altíssima, considerable. Venia de fer el 18 amb l'entrevista
2: llaunada.
0: Sí. I aquesta va ser a Plató, que a Plató... Es demostra una mica, no? Quan
2: la,
0: ella
2: la capacitat que tens.
0: Encara conserva aquesta capacitat, sí, per, sí, per dominar el personatge i per tot el que li tirin al damunt, ella
2: ho toreja, no,
0: ho toreja molt, molt bé. I aleshores va donar una dada molt interessant per mi, que és que la filla, la seva, Andrea, té bloquejats el pare, a la campanària i a la germana.
2: Ostres.
0: Al mòbil.
2: A la Jules, a Jesús, sí, sí, sí, sí, Jesulín,
0: a la casa del pare és bastant terrible, flagrant, perquè bloquejar el teu pare demostra que el pare poques coses ha volgut
2: fer. No han anat
0: bé
2: les coses.
0: O poc interès ha tingut a la filla, no? Ja. I ella no va voler entrar molt en detalls, tot i que va parlar de coses personals amb Jesulín, sí, sobretot en temes de... no, és que a mi la nena vol estudiar fora...
1: Però amb molta educació, eh?
0: Sí, molt bé. Ho paguem a mitges i tal, i ell dient que sí, després que no. És a dir... Jesulín va quedar molt malament, com en aquesta història ja habitualment...
2: Però bueno, portem 26 anys...
0: Sí, aquest és el mèrit per mi.
2: Que ella parla d'aquest tema.
0: O sigui, per mi el mèrit és aquest, sí, i jo crec que el gran al·licient ara és la filla d'Ubrique i Campanario.
2: La Jules.
0: És un personatge televisiu brutal.
2: Per un diamant en brut, absolutament.
0: Sí, és un diamant en brut, que jo crec que es convertirà en un personatge de Telecinco fixa, perquè cada cop que surt a parlar...
2: Perquè parla televisivament, funciona a la tele.
0: No, és com que s'hagués criat ja...
2: És com si s'hagués criat...
0: Clar, bueno, que ha estat
2: davant,
0: així, clar.
2: Sí, davant d'una càmera i davant d'un plató.
0: I sap perfectament amb qui s'ha de... Sí. No, a qui ha d'atacar, a qui ha de defensar, i és un personatge que donarà molt de joc.
2: I una pregunta, tu creus que l'Andreïta... Perdó, Andrea.
0: Andrea, sí, ja és una noia
2: gran, ja. Andrea, si ha vist a la seva mare o algú li ha explicat el que ha dit de que ha bloquejat el pare i tal, li ha fet gràcia o li haurà dit a la mare?
0: És un dels dubtes, perquè
2: me cuentes,
0: recordem que ella no vol ser protagonista.
2: Exacte.
0: I no ha volgut sortir mai ni sortirà. Mm. Però també, no?, l'escalfada que pots tenir en directe, a vegades et porta a això.
2: Hija, perdona, no he pogut evitar.
1: Perdona, una cosa, una pregunta. Qui és la sogra de Rubén que va a la Isla de les Tentacions?
2: Ah, esto va, Broc.
4: Madre tía.
5: Com? Buenas, Rubén.
0: Un dia d'aquests hem de portar la Verneda, perquè...
1: Sí?
0: Hombre. Sí, sí, perquè aquest programa, que és un format molt, ja molt, molt, molt previsible, en el sentit que està molt, no?, molt pautat.
2: Apautat, sí.
0: S'ha tret de la màniga una genialitat, que és portar a la sogra d'un dels paios que es dedica a enganyar la nòvia a la illa aquesta.
2: Això no ho havia fet mai.
0: Això no ho havia fet mai, això és nou. I aleshores la sogra...
1: A la sogra
0: de Rubén, que és un dels...
1: La sogra de la que porta les banyes...
0: Sí,
2: Rubén té una parella i una mare de la parella.
0: Efectivament. I aleshores porten a la mare perquè ell ja ha provocat diverses situacions a les quals es veu que li està a punt de fotre les banyes o li està ficant les banyes a la nòvia, no? I li porten a la senyora que crec que es diu Conchi o Chari.
2: Hi ha un enfrontament, un careo.
0: I aleshores la senyora aquesta es planta davant d'ell i li diu, li treu tota la merda i li recorda que li ha estat infidel a la filla 25 cops.
2: Hala! Porta la llista, la senyora.
0: Porta la llista. I aleshores m'agrada molt que... home, una vegada... Pot passar, 25. Dos, però a la quarta tu ja l'engegues a la merda, no, el tio?
2: Home, sí, no, has aguantat 25.
0: Has aguantat 25. I te'n vas al programa i el tio et fa la 26. O sigui, brutal. Porta la Verneda, sisplau.
1: Per cert, una cosa que vull comentar, que està molt bé, el documental sobre Colga Amorós.
2: És que jo volia fer una pinzellada, sí, perquè l'he vist i és escalofriante.
1: Sí.
2: Realment, veure els ossos de persones que estaven enterrades en un cementiri, jo sé un cas, a Bot, i arriba un dia un camió, a l'any 59...
1: I diu...
2: Exhuma tot això, ho fica en un camió, i ho porten a on?
1: A Colgamuros.
2: A Colgamuros. I ara ho estan exhumant, estan amb pinzellets analitzant, fent ADNs i retornant el que es pot a les famílies. Però és que hi ha 30.000 morts allà. O sigui, és sinistre, és una pel·lícula d'horror.
0: Sí, sí, d'altra.
2: És un buriet real. Franco rodeado de huesos que ell decidió que estuvieran allí.
1: Exacte. Recoja los huesos i los enterrem aquí.
2: Ara.
1: 3 minuts i les 12.
6: Hola, què tal? Mira, ser pares, ser socis del Barça, haver gaudit d'Iniesta a Stamford Bridge i de totes les nits màgiques al Camp Nou, són records que els qui els han viscut se'ls quedaran gravats per sempre, però t'imagines que aquesta passió i aquests valors poguessin transcendir, doncs gràcies al testament solidari de la Fundació Barça, és possible. És un gest amb què pots destinar una part de la teva herència a multitud de projectes humanitaris. Impulsar l'educació, fer arribar

0: de salut a llocs remots, donar refugi a qui ho necessita o portar un somriure a nens i nenes hospitalitzats. Entra a fundació.fcbarcelona.cat i descobreix com deixar el millor llegat possible.
1: fcbarcelona.cat.
0: Sí, senyor.
1: Hola, Joan.
2: Hola.
1: Home, re, bon dia.
2: Què? Bon dia.
1: Què?
2: Molt bé. A veure, avui hi ha vaga d'abusos de tema B.
1: Sí.
2: I aquesta gent no s'està per històries, eh? No et pensis que donaran gaires explicacions.
3: Avui els autobusos de Barcelona també funcionaran a mig gas, perquè hi ha vaga parcial. L'aturada tindrà tres frases.
4: En fets i no en paraules.
3: Tres frases, tres fases.
2: A Ràdio Nacional es fan ressò que el PP domina en les enquestes electorals, però no ho sé, a mi no m'acaben de sortir els números.
5: És molt peligroso per a un Partit Popular, que és el primer en les enquestes, que tiene ahora mismo en la mano una victoria arrolladora de la derecha junto con Vox. Las encuestas internas suyas le dan 206 votos.
6: Saldrá todo bien.
5: Le dan 206 votos.
7: Una mierda total.
5: 206 diputados.
2: Un oient, el Jordi, ens ha xivat un tall de la retransmissió de la Penya en Joc de Ràdio Ciutat de Badalona, que va coincidir amb el pitjor moment de les tempestes el dimarts.
8: El radar del Meteocat està passant ara mateix el pitjor per sobre nostre. Està tot a color vermell fosc. Jo crec, Xavi, que quan sortim...
2: Ep. T'ha notat.
9: I tornem aquí. S'havia tallat la connexió perquè Televisió Badalona també està... La Televisió Badalona està caient una important i s'havia... la llum.
10: Intentarem posar llum a la foscor.
2: Sí, precisament l'altre dia el Bundó va parlar amb un expert sobre les pluges, però va sortir un altre protagonista inesperat.
11: Perquè està plovent a 10-15 quilòmetres a la capçalera de la riera on estàs tu.
1: Clar.
11: Fins i tot en el cas de que tu, que és el típic, bueno, aquí no està plovent.
1: El David, que pobre, té un gos allà voltant, pobret, que t'anava a preguntar també...
11: Perdó,
1: només faltaria. Només faltaria. Ah, no és teu.
11: No
12: sé, no sé. Estava per ahí. Esperem que estigui bé el gos.
1: En fi, per cert, demà, divendres 9 d'octubre, al marge de la tertúlia habitual, demà tindrem al món a RAC1 el ministre de Justícia i Presidència, Félix Bolaños. Interessant escoltar-lo demà. Fins demà a les 6 en punt del matí. Bon dia i bona hora.
13: RAC1. Notícies. Xavi Pardo.
14: Bon dia, són les 12. Aquesta hora Rodalies va recuperant a poc a poc el servei a tota la xarxa. Ha tornat la circulació a la majoria de línies, però hi ha hagut molts retards i algunes incidències en diversos punts. Des de l'estació de Sants, Josep Moragues.
15: Continuen aquests petits incidents que entorpeixen la tornada a la normalitat. Hi ha hagut una caiguda de tensió entre les estacions de Passeig de Gràcia i Sants, que ha deixat els usuaris 15 minuts parats a sota del túnel en diversos trens. Una incidència que s'ha resolt ràpidament, però ha deixat molts retards, que a més s'estenen per moltes altres línies. Encara hi ha feina per fer. Les raons acabar a Portbou, que passa per Girona, també per Sils, no funciona de fa dies, i l'R2 Nord també ha tingut algunes incidències que fa que hi hagi també demores en alguns dels seus trens.
14: Els problemes de mobilitat passant factura a les empreses, us ho ha avançat RAC1, PIMEC calcula que l'episodi de pluges del cap de setmana passat i dilluns ha tingut un impacte econòmic de les empreses de les 5 comarques més afectades de 115 milions d'euros. En aquest càlcul també hi entren hores que no s'han pogut treballar perquè els empleats no han pogut arribar a la feina. El president de la patronal, Antoni Canyete, diu que calen mesures per afrontar futurs episodis.
16: Hem de dotar d'instruments que ens puguin donar la flexibilitat i la resposta per poder fer front, perquè no són ja elements aïllats. S'ha passat amb el vent, amb foc, les conseqüències, en aquest cas, de les pluges directa o indirectament, i segurament des del diàleg tindrem que fer plantejaments per poder tindre unes regles clares.
14: El Vallès Oriental, amb prop de 55 milions d'euros, concentra gairebé la meitat de l'impacte econòmic de les pluges torrencials. I avui tornem a estar pendents de les pluges que a aquesta hora ja afecten les comarques de Girona, Mònica Usà.
17: Sí, descarreguen el Pla de l'Estany, a l'Alt i al Baix Empordà i també a la Selva, i aquestes pluges avançaran cap a la resta de les comarques de Girona i també cap al Vallès, al Maresme, al Barcelonès i al Baix Llobregat, i al vespre també cap al Garraf i al Penedès. De fet, a la costa central aquestes pluges s'allargaran fins després de sopar. Hi ha avisos del Servei Meteorològic Meteorològic de Catalunya per pluges que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i això podria afectar el concert d'Oques Grasses d'aquest vespre. A Ponent i al sud, en canvi, dia de sol, vent de mestral i tramuntana i temperatures més baixes.
14: Més coses. El govern espanyol espera que la mort de la Mari Carmen serveixi per canviar consciències. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha lamentat aquest matí al Món a RAC1 que la dona no hagi pogut morir a casa seva. Tot i això, creu que ara no és moment per fomentar la crispació, sinó tot el contrari. Opina que de la mateixa manera que Ramon San Pedro es va convertir en un símbol per la mort digna, la Mari Carmen ho serà pel dret a l'habitatge i considera que la seva mort hauria de servir per canviar la societat.
6: En este momento, tanto en el ámbito político como en el ámbito comunicativo, como en el ámbito social, observo que esa polarización, esa deshumanización está llegando también a este debate. Y espero que sirva también el caso de Mari Carmen y su muerte para que todos nos recoloquemos en el sentido común y en el ámbito humanista que no podemos perder en tanto en cuanto somos personas, somos seres humanos.
14: Rodríguez també ha defensat que el govern espanyol porti els decrets d'habitatge a la Diputació Permanent del Congrés perquè apunta que la Constitució ho permet. I Ada Colau ha estat disposada a encapçalar la candidatura del Front Ampli a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Això sí, posa una condició, que aquesta sigui l'única papereta a l'esquerra del PSOE, que inclogui Podem, per tant. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'exalcaldessa de Barcelona ha afegit pressió a la formació d'Irene Montero.
7: No puedo concebirlo. O sea, yo ahora mismo no puedo concebir que no esté alguien que dice que ve necesario el Frente Amplio, porque Irene Montero, pero igual que las otras representantes, ha dicho que ve necesario el Frente Amplio, pues alguien que ha dicho que ve necesario el Frente Amplio lo que tiene que hacer es sentarse a la mesa y ponernos de acuerdo, porque, insisto, las diferencias no serán programáticas. Estoy segura que sobre el programa nos vamos a poner de acuerdo.
14: I subratlla que la gent del carrer no entendria que estan d'acord en tantes coses no es posin d'acord per culpa dels egos o dels vetos encreuats. I Toni Comín tampoc no aclareix quan pensa tornar de l'exili. Assegura que té pressa per anar al Congrés a Madrid i recollir l'acte d'eurodiputat i reconeix que li agradaria poder participar ja al ple de novembre del Parlament Europeu, però més enllà d'aquestes pistes, res marcat al calendari.
18: Hi ha una urgència perquè pugui agafar l'acte i pugui començar a exercir com a eurodiputat. Això vol dir que aniré demà passat al Congrés? No, perquè també, escolteu, hi ha una família, hi ha uns condicionants personals també en el retorn que també s'han de tenir en compte. Però sí que hi ha una certa urgència.
14: Per cert, que la Fiscalia de l'Audiència Nacional demana aplicar l'amnistia als CDRs. Després de la sentència europea, el tribunal va donar 10 dies a les parts perquè s'hi pronunciessin i la Fiscalia és partidària d'amnistiar els 12 membres dels CDRs investigats per terrorisme en el marc de l'operació Judas. I ara els esports amb el Bernat Balboa.
19: El Barça de Hansi Flick s'entrena gairebé al complet dos dies abans del primer partit de Lliga després de la gran aturada de seleccions. La sessió d'aquest matí ha estat marcada pel retorn de l'últim grup d'internacionals que faltava per arribar als sis convocats amb la selecció espanyola, Gordon i Livakovic. Rafinha, en canvi, continua entrenant-se al marge. El brasiler ha fet treball al gimnàs, però no se'l descarta per al partit de dissabte contra el Getafe al Camp Nou. Mentrestant, l'espanyol també s'entrena en la prèvia del partit de demà contra el Màlaga, amb el dubte de si Javi Puado viatjarà amb l'equip. A un quart de dues, l'entrenador Manolo González podria confirmar-ho en roda de premsa. I en handbol, el Barça rep el Dinamo de Bucarest en la tercera jornada de la Champions. El partit és a 8:45 del vespre al Palau Blaugrana.
14: Res més, ens actualitzem de quina hora al punt de la una i també al portal de notícies RAC1.cat.
20: Minut a minut de RAC1.
21: Més fàcil.
20: Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
21: Actualitzada.
20: Tot allò que t'expliquem a RAC1.
21: Renovada.
20: RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
21: Escolta.
22: Ciutadans de Catalunya.
20: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença la competència.
23: Moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
24: L'Eixample. Sí. Fortpienc. Sí. Flix. Sí. Tarragona. Sí. Cunit. Sí. Salomó. Sí. Sant Gervasi. Sí. Premià de Mar. Sí. Sant Coloma Cervelló. Sí. Sant Julià de Cerdanyola. Sí. Manresa. Sí. Girona. Sí. Castelldefels. Sí. Camperó. Sí. Bellaterra. Sí. Belianes. Sí. Guinardó. Sí. I Madrid. Sí.
23: Benvinguts a
0: la competència en programa número basat en fets reals. Les 12 i 7 minuts.
23: Són les 12 i 7 minuts. Òscar d'Andreu, bon dia. Ets l'Andreu, tu, eh?
0: Sí, home, jo sóc l'Andreu, l'altre és el Dalmau. Benvingut a casa, sigui com sigui. Avui amb Òscar Dalmau, també.
23: Avui amb Bru Esteve, Noelia Caranetzi, Oriol de Balanzó...
0: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
23: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
0: Heu de saber que la vaga general per l'habitatge es farà finalment l'11 de novembre.
23: L'11 de novembre?
0: Sí.
23: No em va bé.
0: A vostè no li va bé la vaga?
23: No em va bé perquè tinc concert d'Oques Gràcies.
0: Sí, home, sí. En fi, finalment aquesta vaga l'han pactat els sindicats majoritaris espanyols, Comissions Obreres, l'UGT, la CGT, l'IAC, la Plataforma d'Afectes per la Hipoteca i els sindicats de llogateres.
23: Mare del senyor, t'has ofegat i tot.
0: No, home, no.
23: De la de vividors que no volen anar a treballar.
0: Vostè també està en contra de lo que seria el sindicat. No només de la democràcia, sinó del sindicalisme.
23: Sindicalisme. Escolta'm, com serà la cosa de greu? Sí. Que fins i tot heu aconseguit que Comissions Obreres i OGT es posin a treballar.
12: OGT no, UGT.
23: Sí. No, estábamos tan tranquilos treballant por los derechos de los trabajadores. Sí. Comiendo unas gambitas con gabardina. Y ahora tenemos de montar una vaga que ya no recordamos ni cómo se hace, porque la última vaga general que hicimos pues fa molts anys. Sí.
12: Hi havia els mateixos.
0: L'última vaga general a Espanya és del 2012.
23: Fixa't.
0: A Catalunya va ser la del 3 d'octubre de 2017, dos dies després del referèndum del 1 d'octubre, contra la repressió i a favor de les llibertats.
23: Ah, sí? I en aquesta vaga de 2017 a Catalunya també s'hi van apuntar Comissions Obreres i la UGT?
0: Diria, parlo de memòria, diria que no.
23: Ben fet.
0: Val.
23: Pues mira, no pensava que diria això, però... Els sindicalistes em cauen bé, tu.
0: Bueno, alguns sindicalistes, suposo que...
23: Perquè ara aquests de Comissions Obreres i OGT s'apunten a una vaga general contra el PSOE?
0: Bueno, és que en principi no serà contra el govern espanyol del PSOE perquè no hi haurà govern, perquè en Sánchez ha avançat les eleccions espanyoles i això es fa...
23: Hòstia, quin mestre, perra Sánchez, eh?
0: No, ja.
23: Està bé fer una vaga general en plena, bueno, les portes d'una campanya electoral. Però,
0: sí,
23: clar, no,
0: i és una vaga, sobretot, que en principi...
23: És una vaga contra el govern, però
0: no,
23: el govern...
0: No,
23: bueno, ja està dissolt.
0: Ni està ni se l'espera, eh?
23: Els del PP diran que... Sí. Bueno, clar, amb nosaltres això no va.
0: No.
23: Clar, això era contra el Pere Sánchez.
0: No, però...
23: I el Pere Sánchez dirà jo.
0: No, jo no.
12: Sí. Contra qui és aquesta vaga, llavors?
23: Pues... Jo què sé. Ja estic cansat.
0: Ja està cansat.
23: Només de pensar...
0: Clar, vostè ja té pis i ja està. Ja té la feina feta, no? Sí, i en tot cas, si hi ha els sindicats pel mig, és una cosa que vostè no...
23: Bueno, però escolta'm, fixa't tu que li convoquen una vaga als sindicats, que sindicats subvencionats pel govern.
12: No, els sindicats...
23: A l'època del PP cobraven, no sé si 17 milions d'euros, una milionada. Però és que sota el govern del PSOE... La subvenció s'ha disparat a la vora 30 milions o més.
0: Bueno, és que aquesta gent...
23: I aquí els tens, calladets. Sí, bueno, fins que aquest senyor diu, vinga, va, que me l'aspiro. Convoco eleccions.
0: Sí.
23: Llavors sí. Llavors els sindicats es la veu i diuen, ara farem una vaga general. I en Pere Sánchez, de recites. Quin mestre. Ja s'ha dit que si algun dia falta el Mago Pop podria ocupar el lloc el Mago Sánchez.
0: Bueno, sí,
23: aquest senyor no té una flor al cul, eh?
0: No.
23: I té tot un Garden Center.
0: Sempre cau
12: d'alcohol. A veure, anem a la informació. Primera, li dic, sí, durant l'època de Mariano Rajoy els sindicats espanyols cobraven del Ministeri de Treball 8,8 milions d'euros.
23: Ojo, menys del que jo he dit, eh? Me pensava que era més, fins
12: i tot. I actualment estan cobrant 32, perquè...
23: Hòstia puta!
12: El preu de la vida...
23: De 8 a 32.
12: Però potser tenen més, jo què sé, més oficines o més...
23: I això no ho paga, Pedro Sánchez de la seva, del seu compte, eh? Això són dinerets, 33 milions, dinerets
12: 32,
23: de tu i tu. I tu, i nadie más que tu.
0: Els sindicats de Jesús...
12: Sí, convocant aquesta vaga general amb l'argument que els salaris no han pujat al mateix ritme que els preus del lloguer, cosa que és evident, i això fa impossible que molts treballadors puguin pagar-se un habitatge digne.
0: Home, però això fa 20 anys com a mínim que passa, no? Sí, i ara s'han adonat els sindicats perquè estaven xuclant al cap de les gambes, o què passa aquí?
23: Un moment.
0: S'han adonat els sindicats, el Pedro Sánchez i tota la colla s'han adonat això ara.
23: Però això tan Pedro Sánchez, l'amigo de los pobres...
0: No havia
23: acabat amb els desnonaments?
0: Com?
23: Home, Pedro Sánchez, jo me'n recordo, jo tinc memòria. Altres coses no tindré, però tinc memòria.
0: Sí, memòria...
12: Histèrica.
23: No, perdona.
0: Sí, menys democràtica...
23: A los hechos me repito.
0: Sí.
23: Pedro Sánchez fa 11 anys.
0: Fa 11 anys.
23: 2015.
0: Sí.
23: El 2015, eh?
0: Sí.
23: No el 2016.
0: No.
23: Ni el 2017, ni el 18. El 2015 deia això... en un míting a Andalusia.
3: Nosotros decimos que si hay dinero para rescatar a los bancos, tiene que haber dinero para rescatar a las familias y a los autónomos endeudados. Y ese va a ser mi compromiso.
23: Ese va a ser mi compromiso.
3: No va a haber más desahucios en España cuando haya gobierno socialista.
23: Sí, señor. Bravo, bravo. Un aplauso, por favor.
12: Un moment. Ja està, no?
23: Mira... No m'agrada citar frases que no són meves,
0: sí?
23: Però citaré un gran savi com és Josep Pedrerol.
0: Què deia?
23: Has quedado retratado.
0: Sí.
23: Ja, home, per favor, problema resolt.
12: Vostè només cita Winston Churchill i home, Josep Pedrerol.
23: Josep Pedrerol. Escolta, però Sánchez és un polític que compleix amb la seva paraula de fer justícia amb l'habitatge, bueno, que m'ho heu deixat dir, eh?
0: Sí.
23: Em recorda també la Maga Colau abans de ser alcaldessa, que es disfressava de Beja Malla i també clamava contra els desnonaments. Sí. Després va venir d'alcaldessa i, bueno, els desnonaments, pues,
12: van continuar.
23: Van continuar.
0: Sí. A veure, després repassarem en dades tot plegat, però, evidentment, hi ha desnonaments cada dia, hi ha hagut desnonaments...
4: Ja hem plorat prou.
0: Sí, home,
4: és que
0: sí,
4: sempre
0: però...
4: esteu... Eh?
0: No, home, no, estem
4: explicant... És que sembla que t'agradi furgar.
0: A mi?
4: De, clar, però... és que prou de parlar ja d'això. Però... Que no veieu que Pedro Sánchez està molt afectat?
0: Però, a veure, un moment, però, i, què té, i a mi que m'explica que estigui afectat el president espanyol?
4: No, no, no, sí. El problema és que encara no ha tingut temps. Heu de deixar que la gent treballi tranquil·la, que no feu més que posar pressió.
12: Però si és això era del 2015 i des del 2018...
4: Deixeu treballar el president, Sánchez, deixeu-lo treballar. Però, tu t'imagines que vas al mecànic i que et poses darrere seu?
0: Sí.
4: I li vas dient, encara no has canviat l'oli?
0: Jo...
4: Vols dir que es canvia així, l'oli? Vols dir que aquest cable està ben posat?
0: Jo no m'atreviria a dir-li això...
4: Sí, no es pot treballar, home.
0: ...al mecànic, perquè no sabria si has d'obrir el capó o has d'obrir darrere per canviar l'oli. Vull dir que a mi...
12: Clar, però si vas portar el cotxe l'any 2015 al taller...
0: Sí. Sí. Ara donarem tots els detalls d'aquesta vaga, de les repercussions, però abans Carles Puigdemont comença a preparar el retorn, que serà en unes setmanes.
23: Un altre que no havia tingut temps de fer les maletes.
0: Pot callar, ja. Sí.
23: Em vols fer callar?
0: Sí.
23: Ara em vols censurar? No t'agrada la llibertat d'expressió?
0: Home, és que...
23: Cada dia ens assemblem més.
0: No, però és que em sembla, sí, seu, em sembla un excés, sí. Prou.
23: Vinga. Em caus bé, xaval.
0: Vale, però no em...
23: Abraça'm.
0: No, què d'abraçar?
23: Abraça'm com fan, però com fan els homes.
0: Com?
23: Picant a l'esquena, fins que entreguis l'omòplet de puesto.
0: Sí.
23: Fixa't que he dit puesto, però també he dit omòplet.
0: Sí.
23: Ojo, eh? No.
0: No es pot tenir
23: Aprenem,
0: tot.
23: Aprenem, eh?
12: Una de freda, una de calenta.
23: Ojo, eh?
0: Sí.
23: Abracem-nos, collons, però que es noti que no som mariquites.
0: No, no estigui, bueno, en fi, però...
12: S'ha de picar molt fort, eh?
0: Hòstia, m'ha picat fora, cabrón, eh? En fi, en qualsevol cas, l'oficina del president Puigdemont, això és el que volíem explicar.
23: Què ha passat amb l'oficina?
12: Doncs que es trasllada a la seva oficina de com a expresident de la Generalitat, que tenia el barri gòtic de Barcelona, i ara se'n va a la part alta de Barcelona, al barri de Sarrià.
4: Això és pel canvi climàtic. Això ho sabíeu, no?
23: Què dius? Què dius ara, Jean-Paul?
4: Home, que el president Puigdemont es trasllada a la part alta de Barcelona perquè el canvi climàtic està fent pujar el nivell del mar.
23: No, però...
4: O sigui, tu imagina que tornes de l'exili, sí, i trobes que la teva oficina del gòtic està sota el mar i que has d'anar a treballar cada dia disfressat de Bob Esponja. O sigui, passes de president de la Generalitat a Bob Esponja.
5: És una mica el teu somni, en realitat.
4: Sí. A mi, sí. Només Bob Esponja. Jo, president de la Generalitat, no sabria què fer. Ara sí.
23: Excel·lència! Perdoneu una cosa.
0: Sí, no, digui. Què vol dir avui? Endavant.
23: No, deixeu-me dir una petita cosa.
0: Sí,
23: és que
0: sí,
23: no
0: sí,
23: em deixeu parlar.
0: No, ja.
23: És que, escolta'm, esteu dient que Carles Puigdemont tenia una oficina a Barcelona?
0: Sí, com a expresident al Palau Centelles.
23: Sí?
12: Barri gòtic, sí.
23: Però aquest tio estava a l'exili, no?
12: Està a l'exili.
23: Se'n va anar a l'exili com a president de la Generalitat i jo, tal... Em podeu dir quins dies anava a la seva oficina? Com és l'aplicació
5: no.
23: aquesta?
5: Feia teletreball,
12: em
5: sembla.
12: Time net. Time net? Factorial?
23: No, no, time net.
0: Sí,
23: això és...
0: No hi va poder mai anar mai a l'oficina,
23: no?
0: Entenc, per una qüestió...
23: Pot ser que fos una oficina on el jefe no s'ha presentat en 9 anys?
0: Bueno...
23: Li pot caure el pèl per absentisme laboral, eh?
12: Bueno, però jo crec que feia teletreball, concretament.
23: Sí, home, sí.
0: Bueno, no hi ha pogut anar mai a l'oficina perquè era exili per culpa d'una persecució política, jurídica i pràcticament militar. Diria que policial, segurament,
23: sí,
0: militar,
23: bueno,
0: d'espies,
23: sí,
0: de no sé
23: què. Molta excusa. Jo també puc trobar excuses per on anar a la feina.
0: Home, sí,
23: per exemple, és que la pressió laboral me fa venir molta angoixa. No puc venir.
0: A mi em
23: fa... No puc venir a treballar.
0: Miri una
23: cosa. Això de l'angoixa, un dia n'hem de parlar.
0: No.
23: Pot ser que el 99% de les vegades que dieu tinc angoixa, en realitat no és angoixa, sinó que és mandra. Us fot mandra de treballar.
4: Perdoneu una cosa.
23: Digues, Bocabé.
4: Bon dia a tothom.
23: Bon dia.
4: El president Puigdemont no ha de tenir l'oficina a Sarrià.
23: Ah, no?
4: El president Puigdemont ha de tenir l'oficina a la Generalitat de Catalunya, no? Ja. O què? Esteu veient a què m'obligueu? A què m'esteu obligant, oi?
23: A
4: dir coses convergents. M'esteu obligant a dir coses... que hem passat de voler gestionar la independència a gestionar canvis d'oficina. Que ens van prometre una república i ens han donat fotocasa.com, mi arma. Les coses estan tan en decadència que no descarto que en 2 anys passem de ser una comunitat autònoma espanyola a una comunitat autònoma espanyola de veïns. De veïns mal avinguts.
2: De dir, és que de Ceuta me tira colilla.
4: Jo me'n vaig aquí.
23: Molt bé, doncs vinga, continuem.
4: Soc aquí fora, Aviseu-me quan haguem acabat de fer el ridícul i vulgueu fer una cosa que passarà a la història.
23: Se't sent, Mohamed. Bé, avui han passat les coses, però potser no són tan importants.
2: Tot seguint la repassem.
8: No cal moure el dracu per escoltar La Competència.
23: Doncs bé, continuem parlant d'habitatge, d'una banda, de l'intent de desnonament d'un bloc del barri de Sant Andreu a Barcelona, al carrer Llenguadoc.
0: Sí, diem intent de desnonament perquè després de 10 hores de protesta, centenars de persones han aconseguit aturar momentàniament, encara que sigui, aquest desnonament.
9: Exacte, finalment la Generalitat comprarà l'edifici a través del Fons d'Emergència Habitacional. El desnonament hauria afectat 18 pisos i més d'una trentena de veïns, alguns dels quals menors.
4: Buah, sí, està molt xunga la vida. Les noves generacions estem cooked, que diem, ho diem ara. Que vol dir que estem cuinats,
23: ja,
4: no?
23: Ja.
4: Estem
23: però tu
4: cuinats
23: ja,
4: a la papillot.
23: Ja no ets nova generació, no? On vols anar a parar?
4: Pues, bueno, jo, és que jo abans patia perquè no me puc independitzar.
23: No pots o no vols?
4: Després patia per si el pis on vaig a parar pues me deixaria veure la llum solar més de 20 minuts al dia. Així que ara, si m'independitzo, me conformaria en que me robin el sou de viure en un pis amb humitats, paneroles i sense finestres, però com a mínim no me desnonin. O sigui que he anat fent com un downgrade, que diem els joves.
23: D'expectatives,
4: Sí, jo al final ja me conformo en que no me vegin pel carrer i m'apallissin. Bueno,
23: parlant de desnonaments... No, deixeu-me dir només una cosa.
9: No voldria que parar, no?
23: La primera cosa.
12: La competència amb Jep Cabestany.
4: No, Jep Cabestany i companyia.
23: No,
4: què?
23: No, és una coseta. Pràcticament, és que no es pot dir res. Ho veieu o no? No es pot dir res. Heu parlat aquí, molt ràpidament, que avui s'ha parat un desnonament, perquè la Generalitat comprarà un edifici sencer que s'havia de desnonar a través del Fons d'Emergència Habitacional.
4: Buah.
23: Sabeu qui ho pagarà, això?
4: Sí, no,
23: clar. Els lloguers que no han pagat tots aquests veïns a l'edifici? Lo pagues tu, i tu, i tu, i solamente tu. Vinga, tots, i tu. Lo pagues tu, i tu. Y solamente tú.
0: A ver, muchas gracias.
23: Ojos negros, piel canela.
9: Hòstia. Ja, la competència musical.
0: No, i de Jep Cabestany, vull dir, això no canvia. Deies, Noelia, sisplau.
9: Sí, parlem de desnonaments. La Mari Carmen, la veïna que van desnonar a Madrid, ha mort a l'hospital on la van traslladar el dia que la van fer fora de casa.
0: Quina tristor, eh? O sigui, s'ha de morir gent perquè algú es preocupi per tothom a qui fan fora de casa des de fa anys. I si només és... I només passa a Madrid, això. Aquest matí, al Monarracú, la Neus Tomàs ho explicava molt bé amb dades, tot això.
23: Sí, l'hem sentit. De fet, pels oients que no l'han sentit...
0: Tu sí que l'has sentit, però hi ha gent que potser en aquell moment doncs, estava treballant.
23: Doncs
0: però tu estaves treballant, tu on eres?
23: Jo? A casa.
0: A casa, amb pantufles.
23: Sí. Esmorzant.
0: Esmorzant, molt bé.
23: Neus Tomàs.
10: Del gener al març, amb dades del Consell General del Poder Judicial, el 2026 hi ha hagut 4.005 desnonaments a Espanya. Que és veritat que són un 45% menys que el mateix trimestre que l'any passat, però que són 4.000 desnonaments, 4.005. La majoria, 65% de lloguers. La comunitat on més n'hi ha hagut, un cop més, és Catalunya, el 23%.
4: Aquesta la sabia. Aquesta la sabia.
10: He buscat la comparativa entre el 2015 i el 2025. Sí. El 2015 hi va haver més de 67.000 desnonaments.
23: Mort de Déu, senyor.
10: El 2025, 24.520. I fins ara, fins fa molt poc...
0: Fins ara.
10: Ni a les teles, ni als grans mitjans, ni als grans diaris...
0: Ara.
10: Se'n parlava.
0: Ara.
10: I aquests, tots aquests que estan dient la Mari Carmen la sentim com a nostra, sí, també haurien hagut de sentir com a seus, tots aquests.
24: Ara, ara sí senyor, molt bé. Això en 20 segons.
23: Sí, sí,
24: ho
23: sí.
24: Ha resumit perfectament. Estan utilitzant a les persones com a ninots, cap amunt i cap avall, com a arma...
23: Llancívola.
24: Anava a dir enfiladissa, gràcies.
12: Sí, sí, hi ha una mica de teatre, sí, ja ho ha dit
24: una
12: vostè.
24: Una mica de teatre,
12: sí,
24: teatre perfecte, teatre de sala petita, teatre de la sala tallers.
23: Sí.
24: Està bé?
23: No. No, no, avi, no, oh, no. No facis teatret, ara.
24: Està bé. Em sents? Ara et parlaré de desnonaments.
23: Avi, sisplau.
24: Docuteatre. Fins ara els mitjans no se'n parlava. Ara en parlen de l'Atlàntic a la Costa Brava.
23: Avi.
24: Els que diuen...

0: Això ha passat, eh?
1: I jo he anat surt...
0: Sí, això ha passat a molts teatres.
1: El Teatre Amateur.
0: Sí, sí, sí.
1: Això
0: sí.
1: És una cosa que el Centre Cívic fem molt, que quan la gent... Primer que han vingut a veure't, sí. Tu fas una obra de 3 o 4 hores, Déu-me-do, perquè sí. T'animes, hi ha molta gent, tothom sí. Vol sortir a escena. Sí. Són obres com Agost. Obres de, pues, això, que has de fer fins...
0: Obres llargues, sí.
1: Amb... Aleshores, com que és una obra llarga, tu vols que t'aplaudeixin molt i a més és la família. Doncs aleshores comença a aplaudir i tu vas sortint.
0: La gent, jo crec que... Sí. Davant d'una obra tan llarga, sí. Potser aplaudeix perquè s'ha acabat.
1: Bueno, també podria ser.
2: Però després has d'aplastar 15 minuts aplaudint que... i quan veus el del teu costat que s'aixeca, llavors dius, ara també m'hauria d'aixecar jo, perquè això és un aplaudiment standing ovation, que en diem els experts.
1: Ah, no, jo quan s'aixequen ja sé que volen marxar. No és que, no és que vulguin fer standing ovation.
0: Ja.
1: És go away ovation. Ovation.
0: Ja podeu marxar, no?
1: Aleshores, jo el que vaig fent és sortir cada cop amb menys freqüència, més freqüència, vull dir, però amb menys temps de... O sigui, que vaig sortint perquè la gent continua aplaudint, s'han engegat els llums, la gent sortint, però sí? Jo vaig sortint amb tota la companyia perquè vagin entrant...
0: Com està fent ara, no?
1: Sí, exacte. No, gràcies.
0: Va.
3: Gràcies.
0: No torni a entrar.
2: No m'importava el primer que cridava.
1: Gràcies. Gràcies a vosaltres. Me'n vaig.
2: També passa... No,
1: torno a sortir, gràcies, ja està. Ja està, potser és massa per mi.
0: No.
1: Bueno. He tornat. Què tal? Com esteu?
3: Bravo!
1: Ja està.
3: Tampeu! Tampeu!
1: No, per favor. No.
2: Vosaltres.
1: Atenció, els que us heu aixecat a les butaques, el cul, diguem sí. Que...
4: Hi ha hagut un lifting.
2: Sí. També fa molta tristor quan s'aplaudeix menys a l'actor secundari que a l'actor que sortia com si fos ahir. Això també és una mica de pena, però no passa.
5: Perdoneu una cosa, tant d'aplaudiment i tant de teatre.
2: Home,
5: bon dia, bon dia. Bon dagi, Sadomaso.
4: Bon dia, Duque.
5: Què tal? Quins dies estem passant, eh? No dono a la base tanta notícia. M'he hagut de comprar un altre mòbil per fer scroll amb les dues mans. I així està el dia de tot el que passa. Però no he vingut aquí a parlar de mi.
4: Has vingut a parlar amb el Tevi, no?
5: Ole, Noelia! Perdona.
2: Què te passa?
5: Acabo d'esmorzar. Com em coneixeu? Àlex Culito, fes la trucada aquesta que hem de trucar. Tevi Tinder. El tinc per la doble T. Tevi Tinder. No és que sigui de Cals Tinder. És que quan jo tenia Tinder, guardava tothom amb el nom Tinder. Però... Després de saber qui eren. És la versió... Bueno, en fi...
2: No ens havies dit, però no ens havies dit mai que havia conegut a Tevi de Foix a través de Tinder.
5: Mira, sempre amb mi sempre aprendràs coses noves, Oriol. Tinc al costat de Josep Lampista o Lluís Persiana. Tevi Tinder.
6: Tevi de Foix, Tilipo y del otro, Guacalaido for you, chocho.
5: Hola, Tevi. Que sóc el Duque, bon dia.
6: Però com vas a ser el Duque? Si hoy todas somos Mari Carmen.
5: Bueno, escolta, aviam.
6: Qué insolidario eres, pareces catalán.
5: Bueno, es que ho soc.
6: Sí, ja sé que eres insolidària.
5: No, que sóc català, no insolidària.
6: Ay, va, venga, enfádate un poco, que me gusta. Me gusta cuando te enfadas.
5: Escolta, a Catalunya també patim desgràcies relacionades amb la crisi habitacional, però no us en preocupeu, fins que no passen coses a Madrid, no passen
6: bueno,
5: coses...
6: Bueno, por supuesto, es que Madrid es la capital del reino, solo bueno. Soy kilómetro cero de cualquier problema. ¿Tú has oído hablar de la España radial?
5: ¿La España radial?
6: La que me cuelga en el camal.
5: Sí. Bueno.
6: Mira, te vi yo y no tengo el coño para hornear bollos.
5: En Madrid estamos todos
6: muy afectados.
5: Sí, claro. Te entenc perfectament. Entenc sí. La indirecta. Aquí a l'Hospital de Llobregat aquest any també vam tenir el cas de l'Olga, que va suïcidar fa un dia de Javier, un sabater. No se us ha donat tant de ressò.
6: Ya está el catalán queriendo llamar la atención. Es que no seas así, Duque, por favor. No utilicéis a los muertos para hacer política. Que esto no va de política, esto va de empatía,
5: Pero si no solucionas en política, ¿cómo solucionas?
6: Pues votando a Pedro Sánchez.
5: Pero
6: sí que es empático con los desahuciados. Vamos, es que
5: home,
6: no,
5: si
6: que no lo oíste en 2015 lo que decía.
5: Bueno, sí, pero ha tingut una mica... Ha governat durant 8 anys, això per una banda, però per l'altra has dit que no s'havia de fer política amb els morts i ja
6: bueno,
5: estàs demanant el vot.
6: No es política, pero vamos a los hechos. Me repito, ¿quién ha solucionado la corrupción del PSOE con los casos de Cerdán, de Coldo, de Ábalos?
5: Hombre, solucionado.
6: ¿Quién ha acabado con la crisis en Ceuta?
5: Bueno, això encara cuesta.
6: ¿Quién ha permitido el regreso de los líderes del procés?
5: Doncs mira...
6: Exacto, de... los Javis.
5: Pero...
6: Los Javis y Pedro Sánchez.
5: Pero que...
6: Tanto monta tanto.
5: Pero un momento.
6: Qué bonita la bola negra.
5: A ver... Yo ya no puc més.
6: Todo el día con ello en la boca. Qué egocéntrico eres, pareces catalán.
5: Bueno,

0: ¿Qué usó?
1: Ya sé que eres egocéntrico.
0: No, que soy catalá, perdona.
1: Bueno, mira, oye, vosotros ya tuviste vuestro minuto de gloria haciendo aquello de la Sagrada Familia, cuando vino el Papa, todo aquello de los drones, haciendo la cara de Gaudí, y os quedo de fábula. ¿Eh? Entre Gaudí, bueno, y el abuelo de Heidi, yo pensaba que era el abuelo. Yo cuando lo vi digo, mira, el abuelo de Heidi, me dijeron, no, que es Antonio Gaudí, digo, bueno,
0: Antonio,
1: bueno.
0: Antonio.
1: Y mientras hacíais todo aquel espectáculo, nosotros aquí en Madrid, pues hicimos aquella mierda de fiesta de final de curso de P3 en el Bernabéu, que le metimos un gol... Le metimos un gol o varios a la mundanidad espiritual y otro a la contención y el buen gusto. Pero bueno, en fin, dejad que Madrid sea protagonista por un rato, por favor.
0: Pero si porteu segles sent el protagonista, sent com sou, al vell mig d'una península, que si no fos perquè sou la capital, algú se li va acudir...
1: Oye, apuntaos a esta ola, Duque. Venid a Madrid, cantemos todos juntos, todos somos Mari Carmen.
0: Bueno, em sembla que no m'entens, Tevi. No,
1: no te entiendo cuando dices palabras raras como cama, que resulta que es pierna.
0: Bueno.
1: O papayona, que es... ¿El carabajo?
0: Mariposa.
1: Eso, mariposón. Si no quiere votar a Pedro Sánchez, votar a Colau, que está llamada a salvar España después de salvar Barcelona y Palestina. Claro, que Colau se presenta por el Frente Amplio, que parece el nombre de una asociación de calvos.
0: No em referia a això. Bueno, escolta,
1: apleguem. Espérate un momentito, Duque, sí. Que me entra clientela. Hombre, pero cuánto tiempo, nena, pero qué pasa.
0: Pero qui és?
1: Ah, és Ada Colau.
0: Hombre, mira que... Quina casualitat.
1: Que casualitat.
0: Sí.
1: Hola, Ada, ¿qué tal? Qué mona que estás. Por favor, le damos un realce a este peinado que llevas ahora, tipo George Washington.
0: Bueno, pensé mal.
1: Calla, que peluca.
0: Això no va enlloc. Vinga. Hem fet la trucada que havíem de fer, ja hem parlat d'algunes de les qüestions d'actualitat i hem de continuar parlant d'actualitat, hem de continuar parlant de vaga, hem de continuar parlant de que hi ha coses que no funcionen.
2: No, com per exemple el transport públic. Avui hi ha vagues al transport públic català.
3: Sí, però transport públic és que és increïble. A mi els vagons del metro me flipen.
2: Ah, sí?
3: Sí, avui hi ha...
4: Tu creus que has d'interrompre el programa per dir això, aquesta...
3: És que vull explicar una cosa.
4: Des del punt de vista personal.
2: Què t'ha passat al transport públic?
3: Avui hi havia un senyor amb un violí a dins del metro i hi havia un altre senyor fent parkour a les baranes.
4: A les baranes dins del vagó, eh?
3: Sí, claro. I un predicador evangelista cridant fortíssim amb un micròfon enganxat a un bafle, a un amplificador. No sabia si era el metro o un concert d'Oques Grasses.
4: Bueno, ja, és veritat.
2: No descartem res, eh? Potser forma part de la prèvia dels concerts d'Oques Grasses, que ahir es va poder fer, i avui sembla que també anirà tot molt bé.
3: Ahir es va patar...
2: Ho va patar, sí.
3: Però vaig tenir molt de FOMO a casa, eh? Perquè
4: sí, per què?
3: Home, perquè...
2: Ho senties des de casa?
3: És que no ho sentia, però jo sabia que s'estava fent aquell concert i vaig veure a les xarxes que hi havia un munt de gent i jo pensant...
2: 50.000 persones.
3: 50.000 persones. I jo pensant, jo per què no sóc aquí? N'ha de ser la gent.
4: Bueno, però tens una oportunitat aquesta nit i si no d'aquí fins dissabte, divendres...
5: I a més, a tu t'encanta anar a Montjuïc, no?
3: A mi m'encanta anar a Montjuïc, ja ho sabeu, perquè sempre tinc experiències per explicar i totes relacionades amb gent gran que em vol fer participar de coses rares.
2: És una mica com els concerts d'Oques Grasses.
4: Sí, sí,
3: sí. Sí, però amb curíssim i gratis.
2: A més, una pregunta. Sempre que et passen coses a Montjuïc és baixant de Montjuïc. Mai et passen coses quan puges.
3: És que pujo molt acompanyat. És que molt acompanyat de les cales mecàniques, que és la part de Montjuïc que més m'agrada.
4: Sí.
3: Això i els nanúfers.
4: Quin contrast, no? Tecnologia i natura.
2: Que és tecnologia i Claude Monet, no?
3: Jo sóc així. Banda tecnologia.
4: Ets de contrastos, eh?
3: Exacte. ChatGPT i escales mecàniques i per altra, nenúfers i natura i cruïssi.
4: Bueno, escolta'm, estàvem parlant del metro.
2: No t'ho fas gràcies.
3: Bueno, no he acabat. Ah, el metro, el senyor aquest evangelista, que han arribat molts, han vingut tots en el mateix barco.
2: Sí. Recordem que és el mateix vagó de metro on hi havia un senyor fent parkour a les baranes, un senyor amb un violí, i ha vingut un predicador evangelista cridant fortíssim a un micròfon.
3: Que deia, Cristo está llegando. Cristo está llegando! Així cridant i la gent ha dit, pa què me grites?
4: Clar, que si portes un altaveu, Bluetooth, aquí.
3: Cristo está llegando, Cristo está... He pensat que era molt estrany que després de 2.000 anys Jesucrist tornés a aparèixer a l'estació de Bac de Roda. Home,
4: és un titular, eh?
3: I per què a Bac de Roda i no a Pep Ventura?
4: Ja, bueno, no sé, mira, Bac de Roda.
2: Són bons llocs per tornar, eh?
3: No. El millor lloc sent Jesucrist, o Crist, o qui sigui, Sagrada Família, no, per exemple.
4: Sí, sí, és Jesús. No és Jesucrist fins que no el crucifiquen.
3: Buah, la segona part, o sigui... Sí, sí. No, no. És com Gremlins, no?
2: Que, en principi, el que però clar, què torna? Llavors torna Jesús, no torna Jesucrist, perquè si
4: clar,
2: torna amb la...
4: Si torna Jesucrist, hauria de tornar amb la creu.
5: Bueno, no entraria per
6: no
5: per les tornes.
3: De perfil, sí.
4: De perfil, sí,
3: no, s'hauria de provar.
4: Però escolta, no parlem del metro.
3: És interessantíssim.
4: És interessant.
2: M'ha semblat molt més interessant que la...
4: Qui torna?
3: O sigui, està per veure la segona tornada, no? Sí. Que és el que té el cristianisme amb una mica en cisma, no? De quan ha de tornar aquest senyor.
4: Quan ha de tornar. Vale?
3: Aleshores, aquí hi ha un problema. Tu dius, ja no serà el mateix quan torni, que és com Ulisses quan arriba a Ítaca. Ja no és el mateix, perquè han passat 20 anys. Pregunta-li a Penélope, tampoc, perquè ella ha estat descosint totes les 20 anys descosint. Bueno, però... aleshores, quan torni Jesús...
4: Sí?
3: També dins seu ja és Jesucrist, també, sí. És un tio que...
4: Home, i ha estat crucificat,
3: a tu, si t'han crucificat, no oblides el l'any 2, eh?
4: No, no, sí. Clar, no.
3: Ho recordes tota la vida.
2: Bueno. De fet, és que no és que torni Jesús o Jesucrist, sinó que tornen els dos, perquè torna, diguéssim, la persona i torna la divinitat.
3: Pues molt fàcil d'explicar. I un colom, pues t'imagina't.
4: I un colom.
3: És que no, sembla Cirque du Soleil.
4: El colom va ser previ, però, el colom si va ser previ a sí, Jesús.
2: No, no, no, res,
3: el colom va ser previ a Jesús.
2: Sí. Home, clar.
4: Fuà, és l'Esperit Sant.
2: En tot cas, si torna Jesús...
3: És increïble que hi hagi tanta gent que apuntada en aquesta religió que no s'entén gaire, eh?
4: Ja, ja, ja, ja.
3: O sigui, el colom és abans. Home, i és de la família. Per algun motiu, el colom...
4: El colom seria l'inseminador de la Verge Maria.
2: No, no, bueno, pues ja tingut, no va exactament així. Doncs
3: pues ja ha tingut més relacions que jo.
4: Sí. Bueno, escolta, Jean-Paul, molt bé,
3: o sigui,
4: tot
3: un
4: això...
3: un colom tingui més relacions que jo és humiliat. I a més... No,
4: bueno, però tu no has vist els coloms a qualsevol parc?
3: Sí, bueno, però no surt.
4: Tenen moltes relacions, eh? Però... Tota l'estona estan... El que són el colom, les colomes van fugint. I els coloms... s'inflen molt sí. I van perseguint.
5: Llavors bueno, sí que ets com un colom, no?
3: Doncs pues ja ho intentaré, jo si puc, a veure, per meva.
4: Exacte. Bé, d'acord, claro. Jean-Paul, però nosaltres parlàvem de Rodalies, no?, del metro, perquè 19 sí. De les 20 línies continuen amb afectacions, eh?
3: Però si torna Jesús i Jesucrist
4: sí, Jean-Paul...
3: al mateix moment a Bac de Roda, paguen el doble, per exemple. I no pots pujar al bici, però una creu...
4: Però que són la mateixa persona.
3: Són la mateixa persona.
4: Aquests dir, predicadors com... evangelistes... Sí. Diuen, Jesús Cristo!
3: Ah,
4: com va. Jesús crucificat, saps
3: ah,
4: què et vull
3: ah,
4: dir?
3: Ah, ah, ah.
4: Que pots dir seguit, Jesús Cristo.
3: Sí, que vas estudiar...
4: Bueno, jo els maristes de Sants. Oh, així ja. Estic. No, els que tocaven, eh?
3: Perdona?
2: Deixa'm un cor. Sí.
3: Bueno, doncs pues jo no sé si continua.
4: Sí,
3: no,
4: sí, sí.
6: Si us
4: plau, bueno, no. Parlem de Rodalies. Deia que 19...
3: Ja has triomfat tu més que jo.
4: Sí. Deia que 19 de les 20 línies continuen amb afectacions. Què passa, Mohamed?
3: És que...
4: Estàs hiperventilant, ara.
3: Home, no, era... M'estàs dient que 19 de les 20 línies...
4: Jo avui aquest programa no l'entenc. No sé l'ambient, perquè riu, no?
3: Home, que no sé...
4: No entenc res.
2: És veritat, avui ha sortit poquíssim, vostè.
4: Però és que em manteniu aquí raconada...
2: No, és vostè que...
4: És que quan no hi ha morts... A racó no parlen les dones. No, ja no, veus tu quina novetat, Noèlia?
6: Sí.
2: No, estàvem parlant
4: d'això... Apunteu-vos, perquè aquest sí, que ha dit la Noèlia és l'únic que dirà.
2: No, home, no. Dèiem que parlàvem de Rodalies perquè 19 de les 20 línies continuen amb afectacions, eh?
3: O sigui, normalitat al servei, no?
4: Normalitat al servei, sí. La majoria de línies compten amb un servei alternatiu d'autobusos que no arriba a ser suficient per substituir la capacitat dels trens, eh?
3: Com? Que el servei que substitueix la Renfe no funciona?
4: No funciona del tot, no?
3: Home, llavors perquè... és un substitut ideal. O sigui, sí, està substituint amb la mateixa cosa, sí. No?
4: I a banda del caos a Rodalies, avui a l'àrea metropolitana ha començat una vaga d'autobusos. Autobusos de TMB que també fan vaga.
3: Fuà, a mi els busos de Barcelona me flipen.
4: No, Jean-Paul, no.
3: Òbviament, està ple de senyors vells que miren TikToks de gent que toca el violí al metro,
4: sí.
3: Gent que fa parkour al metro, sí. Predicadors evangelistes del metro, sí. I ho miren amb el volum com al 200.
4: Sí.
3: És increïble. És com anar en bus i en metro alhora. Sí. O sigui, si tens el TikTok obert, és el mateix.
4: Va, escolta'm, vinga, va.
2: Sí, home, perdoneu una cosa, només vull matisar. Sí, un amic que és teòleg, l'Albert, em diu, no és per tocar els ous, però en realitat sí que és per tocar els ous, diu, però és Crist ungit, entre parèntesi,
4: adiós.
2: Un cop batejat per Joan Bautista, i per tant...
4: No, O sigui, a partir del bateig ja és Crist.
2: Sí, per tant, ja pagava doble a la T10, diguéssim.
3: Vale. O sigui, el bateja un pavo, o sigui, el bateja, però no el bateja, no el bategen com els nens, que els bategen quan són bebès?
4: No, el bategen ja d'adult.
3: No, d'adult, així també m'apunto jo a les coses.
5: No hi cabia.
0: Bueno, ja està la classe aquesta de neurologia, ja està tot.
2: Ja matiso les coses, nois.
0: Bueno, bon dia. Conrad Consum, abans que res, bon dia i bona hora.
4: Tu no ets més idiota perquè no t'entrenes. Si t'entrenessis, ets tan idiota que segur que ho series menys. Fixa't quina paradoxa.
0: Sí, què li passa avui?
4: Com que què em passa?
0: Home...
4: Doncs que com cada dos per tres em feu sortir la ràdio a resoldre els dubtes de la gent, sí. Ara tothom em para pel carrer a donar-me missatges perquè els hi doni respostes.
0: Sí.
4: I només hi ha una cosa que m'agradi menys que la gent, que és la gent idiota. Bueno, n'hi ha molta.
0: Sí, home, i tant.
4: Avui estava esmorzant mandonguilles amb sípia.
0: Sí.
4: Quan m'ha sonat el mòbil, fotut un bot que m'ha tornat la galta de porc que m'havia menjat justament abans. Francament, que torni regurgita aquella galta de porc ha estat... molt plaer.
0: Però què dius? És fastigós.
4: M'he sentit rumiant per un cop.
0: Era marranada. O sigui, no, perquè...
4: Total, tothom trucant-me per la vaga d'autobusos, pel sistema aquest d'autobusos també, de substitució aquests de la Renfe, que van com al cul.
0: Sí, això fa que s'afectin també els taxis, perquè la gent, doncs, d'alguna manera també ha d'agafar més taxis.
4: Els taxis, qui se'ls pugui pagar.
0: No, qui se'ls pugui pagar, sí, però de tota manera no és una cosa d'ultra...
4: Tu també t'estàs queixant?
0: No,
4: jo... trencaré la cara aquí.
0: Home, no, jo t'he de queixar, però jo sé que això afecta els altres... El transport afecta el transport.
4: Efectivament, sí, doncs no sé, no té sentit, però és igual. Bueno. Obrirem un consultori, però això ho farem després d'uns quants anuncis, perquè hi ha queixes per un tub, eh?
3: Sí. I també, si voleu, parlarem de religió,
4: no,
3: perquè...
4: No.
3: En aquest programa s'arriu i s'aprèn.
4: Sí.

0: esmorzar divendres.
1: A RAC1.
2: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
3: I pot ser tot això sent professional.
2: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingoan fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
4: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
5: Peugeot.
6: Sol, solet, vine a ma veu.
7: Te la saps des dels 5 anys i encara la recordes. Però saps també que si et cancel·len un vol o arribes a la destinació amb més de 3 hores de retard, pots tenir dret a una compensació econòmica? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les cançons que mai no oblidaràs. Troba'n tota la informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Quan res t'atura al volant del nou Toyota Yaris Cross Hybrid, fins on ets capaç d'arribar? Gaudeix de la ciutat a bord d'aquest SUV de disseny renovat gràcies a la seva avançada tecnologia híbrida. Nou Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparat per anar més lluny. Descobreix-lo a la xarxa Toyota de Catalunya. Més informació a toyota.es.
9: Al, ja t'has menjat nou panetones?
10: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
9: I ja l'has trobat?
10: No, però em falten nou panetones menys per aconseguir-ho.
9: Aldi.
10: Que poc que costa comprar bé.
9: Més info a aldi.es.
11: Llavors, hem de dir a l'audiència que la UOC pot fer un grau 100% online, estudiar des d'on vulgui i que ara són els últims dies de matrícula.
12: Exacte.
11: Som-hi, doncs, gravem, que m'ho vull mirar després perquè ja estic interessada. Informa-te'n a UOC.edu.
13: Fira del Nadó al Corte Inglés. Fins a l'11 d'octubre, 15% de descompte directe en cotxets, cadiretes de passeig i de cotxe. I 15% de regal per les teves compres de puericultura, tèxtil llar nadó, joguines de primera infància i per a farmàcia de nadó. Últims dies per descobrir la Fira del Nadó al Corte Inglés. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
14: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 i així, al cap, en lloc de tenir el tema dels ocupes, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
9: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
10: Increïble.
9: Platòric.
10: Kiwi.
9: Eh?
10: L'oferta di. Aquesta setmana estalvia pel kiwi groc dolç a 0,65 la peça...
9: I el carbassó ou amb 15 al quilo. Aldi.
10: Que poc que costa comprar bé.
15: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
16: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
17: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
18: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
17: Truca a Verisure al 900-903-744.
18: Verisure.
19: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé!
20: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles.
21: Citroën.
20: Condicions a Citroën.es.
1: RAC1 aposta per la comunitat.

0: Parla TV amb els Oscars.
1: Bé, això és la competència a RAC1. Continuem parlant de les vagues dels conductors d'autobusos de TMB, Transports Metropolitans de Barcelona, que se sumen a les afectacions per les pluges a Rodalies.
2: Sí, en Conrad Consum, que ja era aquí, ens deia que molta gent li ha fet consultes relacionades amb aquesta vaga del transport públic.
3: Avui tenim consultori ple de gent molt afectada per la vida, gent que està trista per coses com que Roger Coma ja no surt, com si fos ahir.
2: Per aquí arribat.
3: Sí, no, ja no surt.
2: Bueno, ja no surt, perquè hi ha altres coses a fer.
3: Em pregunta a mi, escolti, què podem fer?
2: Deixeu-me
3: en pau, hòstia.
2: Una ILP, no?
3: Ah, abans, però, unes paraules del nostre patrocinador d'avui amb la Maria Pilar, que ja la tenim aquí preparada. Bon dia, Maria Pilar.
4: Bon dia, Conrad. Esclar que sí.
3: Esclar que sí.
4: Jo també m'alegro de veure't. Ah. Una pregunta, Conrad. Tu quin signe de l'horòscop ets?
3: Doncs ni idea. Crec que sóc Taure.
4: Ja deia jo que feies cara de Sagitari. No. Tot i que observant-te amb detall, tens panxa de bessons.
3: Okay. Què diu ara?
4: És una petita broma.
3: Ah, sí. Tinc els pebrots que m'exploten ja, Maria Pilar.
4: Celebro que t'hagi fet riure. Escolta'm, ara que s'apropa el fred, has pensat mai en una manera diferent d'abrigar-te?
3: Una manera diferent d'abrigar-me?
4: Oblida't els jerseis, les jaquetes i els anoracs.
3: Sí.
4: El futur per no passar fred és posar-se pèls a l'esquena.
3: Però què collons t'empatolles? Però què dius ara?
4: A Tapisseries López et folrem l'esquena de pèls naturals perquè no passis fred.
3: Però
4: pèls del cap, pèls del cul, pèls del bigoti de la teva tieta.
3: Però què dius?
4: A Tapisseries López tot és possible.
3: Hòstia, tot és possible.
2: Potser no caldria.
3: Escolta, la meva tieta va morir el 1998, Maria Pilar.
4: Com dius? Caien en cotxe de nit. Vas atropellar un gat salvatge?
3: Però què t'empatolles?
4: Doncs estàs d'enhorabona. A Tapisseries López et tapissem l'esquena plantant pèls en una senzilla operació de 18 hores a quiròfan.
3: Hòstia, 18 hores a quiròfan no seria una intervenció ambulatòria.
4: A només 18 hores d'operació tindràs més pèl un jugador de bàsquet de la Lliga Albanesa.
3: Molt bé. Acaba, sisplau, Maria Pilar.
4: Visita'ns a la nostra consulta al voral de la Nacional 2. Paret en paret amb el cementiri de Mollerussa.
3: Hòstia.
4: Així, si l'operació es complica, et tramitem també l'enterrament.
3: Molt bé, veig que és un complet.
2: És un complet.
3: És un full pack.
4: Tapisseries López. Sí. Experiència contrastada. Entapissant esquenes amb pèls naturals des de l'octubre del 2026.
3: Hòstia, però només fa 8 dies que va obrir.
4: Hem obert avui.
3: Bé, gràcies a Tapisseries López per aquest patrocini. Sentim la primera consulta, sisplau.
2: Sí.
5: Bon dia, Conrad. Quin nom més curiós, oi? Deu ser fotut viure amb un nom així. En fi, jo em dic Ataulf i truco des de Barcelona.
3: Sí,
5: tinc 46 anys i fa un parell de mesos que em vaig divorciar, bé, per quarta vegada, però aquest no és el tema. El tema és que arran d'aquesta separació he tornat a viure amb els pares, cosa que m'encanta, i clar, estic tornant a fer coses que feia temps que no feia. Sortir de nit, veure gin tònics els dimarts en lloc dels dimecres. En resum, que em sento jove, més jove que mai. Fins al punt que m'he convertit en un usuari del bus nit, que és l'autèntica aventura de la nit barcelonina.
3: Sí, sí.
5: Gent beguda, senyors que parlen sols i t'ensenyen la tita sense que ho demanis, dones sense dents.
3: Sí.
5: Saps si aquesta vaga d'abusos afecta el bus nit?
3: Hòstia,
5: gràcies,
3: santa.
5: Conrad.
3: Mare de Déu, senyor. Mira, d'entrada, us pregaria que fossin notes de veu breus i no aquesta roda de premsa que acabem de sentir ara aquí. A veure, número 1, dius que el meu nom és estrany i et dius Ataulf.
2: Sí.
3: Nom, tens nom de persona que quan neix li donen la targeta rosa. Ataulf.
2: Sí, home, i tant.
3: I número 2, normal que t'hagin deixat si et bevies gintònics els dimecres. Tothom sap que fins als dijous beure gintònics és de pervertit. I número 3, la vaga d'abusos no afecta el bus nit, però afecta els meus nervis perquè m'envien missatges gent com tu.
2: Sí.
3: Gent que teniu les connexions neuronals en serveis mínims. Passem a la segona consulta, sisplau.
6: Hola, Conrad Consum. Oh, miri, em dic Maria del Mar, però les meves amigues em diuen MDMA.
2: No.
6: És una broma, que tenim que em fan sempre, perquè són pràcticament les sigles del meu nom, saps?
3: Sí.
6: Bé, i perquè m'encanta l'MDMA.
3: Sí.
6: Nah, miri, jo sóc una persona altament sensible, d'acord? No m'ho han diagnosticat mai, però per força ho sóc, perquè vaig plorar molt quan vaig veure Vape al Porquet Valent. I Vape al Porquet a la ciutat, també, que és la segona part.
3: La segona part. insulta!
6: Com a persona altament sensible, els busos són el meu espai preferit, sí. Perquè s'hi barregen els sons més estridents, les olors més pungents, mm. Una combinació entre cançons de dembow, una pudor de xella de senyor vell que m'encanta.
2: Bueno,
6: em fa sentir realment estimulada,
3: sí.
6: M'encanta.
3: Bueno.
6: Sobretot m'encanta que els busos vagin plens a rebentar, que pràcticament no s'hi càpiga.
2: Bueno.
6: Així anem tots ben apretats.
3: Però
6: clar, aquesta vaga m'està fent perdre el millor moment del meu dia, el de sentir i olorar els passatgers.
2: Ja, bueno.
6: Vostè sap si hi ha algun altre transport on pugui gaudir d'aquesta barreja sensorial? Gràcies.
3: Hòstia, veure.
2: La gent que truca...
3: No sé si dir-li Maria del Mar o MDMA.
2: Sí, no.
3: A veure, Maria del Mar, que t'agrada Beif, el porquet valent, i ensumar les aixelles dels avis. Mm. No et sap greu si et dic que tu sí que ets una porca.
2: No, home, no.
3: I no amb vape. No, saps no. Que està ple a rebentar els meus collons.
2: Home, no, però...
3: De sentir usuaris com tu.
2: Sí,
3: si jo fos conductor d'autobusos i hagués de portar-te, no dubtaria accelerar a 160 km per hora pel carril Busbao i enviar el vehicle directament a l'infern.
2: Molt bé, moltes gràcies.
3: Estimada Maria del Mar,
2: Sí. Vés
3: a cagar. És un consell de l'Agència Catalana de Consum, pràcticament sempre al vostre costat.
2: Doncs amb aquest consell ho deixem, anem a publicitat i tornem de seguida a recta final.

0: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
1: I des de 16.400 euros.
0: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
2: Citroën.
0: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
3: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
4: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions al dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteria se't recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Arriba l'aniversari a Sorli. Celebrem 103 anys amb tu. Del 7 d'octubre al 17 de novembre regalem més de 500.000 euros en vals i productes. Vine i emporta't els teus premis. Sorli, 103 anys amb tu.
6: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
7: Soy Carlos Arguiñano. Yo elijo ahorrar con el mejor pescado fresco. ¿Y tú?
8: Amb Lidl Plus, Lidl val la pena.
9: Multiòptiques presenta les noves lents progressives que s'adapten a tu. Dissenyades amb intel·ligència artificial i personalitzades segons la teva manera de mirar. Ara, amb 90 dies de garantia d'adaptació. Mo, només a Multiòptiques.
10: A Ametller Origen et proposem una compra rodona. A més d'omplir el teu cistell, pots ajudar a impulsar la investigació contra l'Alzheimer. Fins al 14 d'octubre, quan passis per caixa, participa en l'arrodoniment solidari a favor de la Fundació Pasqual Maragall. Petites diferències que ho poden canviar tot. A Ametller Origen, el gust és nostre.
11: Al, ja t'has menjat 9 panetones?
12: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
11: I ja l'has trobat?
12: No, però em falten 9 panetones menys per aconseguir-ho.
11: Aldi.
12: Que poc que costa comprar bé.
11: Més info a aldi.es.
13: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
14: D'acord.
13: Quin és l'autèntic operador 100% català?
14: Vera.
13: I el més ben valorat pels usuaris?
14: Vera.
13: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
14: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
13: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
14: Vera.
13: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
15: Una tardor molt super amb els superxecs de Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Només del 8 al 10 d'octubre et regalem el 50% del que t'emportis en alimentació, drogueria i perfumeria en superxecs de 10 euros per a pròxim.

0: Les compres. Supercor, hipercor i supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
1: De perdre la veu a Shambhala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitence. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
2: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa el tiempo, se para.
3: Descobreix Egipte, la Xina, el Japó, Vietnam. Amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés. Reserva ara i aconsegueix fins a 400 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions.
2: Una maravilla és poder viajar.
4: Recordes el teu primer Corsa?
5: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortia al Finley?
4: Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
6: Nosaltres som la competència.

0: Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
1: Hem de venir dos homes.
2: Fins aquí la competència. Tornem demà. Feu bon dos. I després de la competència, el vostè primer amb Marc Giró, però abans les notícies de la una. Núria Travessa, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Xavi Rocamora, bon dia.
4: Bon dia.
3: La mort de Mari Carmen està sacsejant tota la precampanya electoral. El govern espanyol ha lamentat, destaca que la dona ja és tot un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, però demana que la seva mort no serveixi per augmentar la crispació. És una crida que ha fet des del món arracó la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, però sense gaire èxit, al PP. Ja ha boicotejat avui els minuts de silenci que el PSOE i els grups d'esquerres volien fer tant al Senat com a l'Ajuntament i l'Assemblea de Madrid, on hi ha hagut moments de forta tensió, ho explicarem. Sigui com sigui, avui hi ha una altra enquesta del CIS que constata que la crisi de l'habitatge preocupa cada cop més els ciutadans de tots els partits. A pràcticament 9 de cada 10 enquestats els preocupa molt o força. A un 12%, en canvi, poc o gens. 8 de cada 10 ciutadans creu que s'ha de prioritzar l'habitatge com a dret constitucional i pràcticament el mateix percentatge està a favor que l'Estat intervingui al mercat tant com calgui per garantir que tothom hi pugui accedir. Per cert, que en plena crisi de l'habitatge, el Banc dels Aliments alerta que la meitat dels llogaters són pobres. Pagar un sostre és la prioritat i els diners que queden per comprar són cada cop menys. Les dietes, per tant, també poc saludables. Per això, per primer cop, el gran recapte d'aquest any dedicarà els recursos a aquesta nova pobresa. Mentrestant, Rodalies va recuperant poc a poc el servei, molt a poc, i compte perquè els problemes de mobilitat estan passant factura i cara a les empreses. Pimec calcula que l'episodi de pluges del cap de setmana passat i dilluns ha costat 115 milions a les empreses de les 5 comarques més afectades. I avui Mònica Usar està tornant a ploure i ho ha de continuar fent.
5: Exactament, sí. Ara mateix està plovent cap al Gironès, al Baix Empordà, la Selva i també al Maresme, i aquestes pluges durant la tarda s'estendran per bona part de les comarques de Girona i també cap al Barcelonès, Maresme, Baix Llobregat, el Vallès i fins i tot de cara al vespre cap al Garraf i al Penedès. De fet, a la costa central aquestes pluges s'allargaran fins l'hora de sopar i fins i tot hi ha avisos del Meteocat per més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, i això podria afectar el concert d'Oques Grasses d'aquest vespre. Per tant, molta precaució durant la tarda amb aquestes pluges, comarques de Girona i també costa i prelitoral de Barcelona. A Ponent i al sud, en canvi, farà més sol i temperatures més baixes. Ja es nota que va refrescant amb vent de mestral i de tramuntana.
3: Ho anirem seguint d'aquí a una hora. Actualitzarem la informació.
6: Als esports explicarem que el Barça ja treballa amb tot el grup per preparar el partit de dissabte contra el Getafe al Camp Nou. Aquest matí s'han reincorporat a l'entrenament els 8 internacionals que faltaven, els 6 convocats amb la selecció espanyola: Cubarsí, Pedri, Fermín, Olmo, Rodri i Lamine Yamal, l'anglès Anthony Gordon i el croat Livakovic. En canvi, Rafinha encara s'entrena al marge per fer net de les molèsties a la cuixa dreta amb què va tornar de la concentració amb el Brasil. D'altra banda, sentirem el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, que d'aquí a 10 minuts aproximadament comença la roda de premsa prèvia a la visita de demà al camp del Màlaga. Aquest és el partit que obrirà la 8a jornada de primera divisió, que es reprèn després de 3 setmanes d'aturada de seleccions. Javi Puado podria tornar a la convocatòria després de 8 mesos recuperant-se de la greu lesió al genoll. I en vol, el Barça rep el Dinamo de Bucarest a la tercera jornada de la Champions. El partit es jugarà a 8:45 del vespre al Palau Blaugrana.
7: Escolta, moltíssimes gràcies, és que escoltar-te tu és com escoltar música celestial. I ara el temps.
4: No, no.
3: El temps l'hem fet, però tinc una...
7: El temps no. Això em passa per arribar.
3: Tinc una notícia d'última hora.
8: Ai, ja sé quina és la d'última hora. Ah, jo la sé.
3: Suposo que sí, que és el Premi Nobel de Literatura.
7: Home,
3: sí,
7: no! Bravo! Sempre li toca el Premi Nobel de Literatura quan hi ha la Sílvia Soler.
8: Sempre.
7: A veure qui és. Ai, qui
3: és la canadenca, sí. Anne Carson.
8: Ah, molt bé. Molt bé. Sí, per fi.
7: A més, bueno, escolta una cosa.
8: Escolta, sortia les travesses, que normalment les travesses no ho encerten mai.
7: Escolta, Sílvia.
8: Però molt bé.
7: Valoració, veus? Però una vegada que la coneixem, perquè...
8: Sí,
7: és que
8: la
7: nosaltres...
8: coneixem. Jo sóc superfan de les escriptores canadenques.
7: Sí, és veritat, que tens una...
8: Molt, molt. Tinc com una fixació. Llavors, pensava que no guanyaria perquè la Margaret Atwood, que la coneixem tots per el conte de la criada i tot això, havia estat moltes vegades nominada i no el guanyava, i jo pensava, si no el guanya l'Atwood, tampoc el guanyarà la Carson, però
7: doncs mira,
8: es veu que sí.
7: Déu, fantàstic.
8: Molt recomanable.
7: Teniu avui nosaltres el professor i escriptor i meravellosa persona, Lluís Maria Tudó, un aplaudiment per ella d'entrada. Ens l'estimem molt, som uns fans seus total. Recordem que l'última vegada que ens vam veure va ser per parlar, no sé si de Proust, però havíem parlat també del Joc del mentir de la teva novel·la reeditada per l'Abreu. Tu podries... Dan Carson la tens en l'òrbita?
9: No, jo volia que guanyés el Vilamates.
7: Bueno, bé, estic amb tu. Clar, dona, estic totalment d'acord amb tu, sí, sí, sí, és veritat. Ja n'hi ha prou, tu, ja n'hi ha prou. Exacte, perquè és que...
4: És que jo el conec de tota la vida, és de la meva edat, de la meva...
9: Però això, els del Nobel, no sé si...
4: Ens vam emborratxar molt junts.
7: Sí o no? Sí, no sé si bueno, home, i tant.
9: Vols dir que computa, això?
4: Sí, sí, ho vam deixar.
7: Home, emborratxar-se molt junts de jovenet, computa pel Nobel, segur.
8: Semblava que havia de guanyar una xinesa, eh? Semblava.
9: Però ja li van donar una coreana fa poc, no?
7: Bueno, i què tindrà a veure? Va, l'altra. Vinga, ja està aquí. Tenim una connexió directa a Disney del Nobel.
9: Hola,
7: perquè és que, clar... És que t'ho juro, jo del culinari.
9: Però ho he fet sabent que ho feia, eh?
7: També, a veure una cosa, a veure si
9: entenem.
7: Entre Anne Carson, que és... però encara pitjor, perquè, guapa.
9: Perquè
7: per
9: no sento lluny.
7: Perquè jo estàs lluny de nosaltres,
9: sí, ara mateix.
7: Ara
9: mateix m'he anat.
7: Perquè no estàs constipada, tens el Covid o alguna cosa d'austenir.
9: No, no tinc Covid.
7: No, mira,
9: per favor, poseu... No, l'altre dia que m'ho vaig passar...
7: Escolta, tu te'n vols anar a fer els esports o no? Que estàs aquí com un mòbio.
10: Estic tan a gust.
7: Ah, que te la va dir, estàs aquí. Si t'has de quedat, quedes.
10: La Núria també està molt a gust.
7: La Núria s'ha d'haver anat ja.
9: No, jo soc
7: Però, per favor, però feu el que vulgueu. No, us heu d'imposar, us heu d'imposar.
10: No, home, no. Si ho hem fet en la nostra vida, ho farem.
7: Vale, escolta, Núria Travessa, moltíssimes gràcies. Xavier Rocamora.
10: A tu.
7: A tu dic, sí.
10: Sí.
7: I gràcies també, suposo, a la Mònica Usser, que deu haver fet lo del temps.
9: Sí.
7: Vale, vale.
9: Sí, sí.
7: Vale, escolta una cosa. Que Déu us beneeixi, aneu-vos-en en pau.
9: Ui, mare meva.
7: Gràcies. Bona
11: benedicció.
9: Ara ets creient, tu.
11: Vostè
9: primer. A
7: ratos. No, ells necessiten una benedicció.
9: Ah, val, val,
7: Marc
11: Giró.
7: Hola, hola, hola. Escolta'm una cosa, amb el Joel Fortuny. Avui tenim un senyor que ara... que ja em direu el seu nom, perquè pots creure que m'he quedat en blanc. T'ha apuntat? El David Val... Tu ets el David Valverde?
9: Pues guapo, porto... eh?
7: Sí que és guapo, sí.
9: I eficient, eh?
7: Sí, això, eficient. És el cap de la, dels maquinistes d'aquí de RAC1,
9: sí?
7: Dels tècnics. Sí.
9: No l'havíem vist, no? Jo no l'havia tingut mai.
7: Mai, mai, jo tampoc. Ui, pues mira, ja estem com cookies,
9: és
7: no?
9: És alt, perquè el veig
7: sí.
9: Sentat.
7: Aixeca't una mica, aixeca't, mira, cosificant, uau.
9: Sí, sí, a mi alts em van bé. Sí,
12: sí. I educat.
7: Sí, bueno, a mi m'és igual, alts, baixets, jo estic en un punt que ja m'és igual, no? Sí. A tu t'és igual, ja, alts, baixets. Lluís Maria, com ho tens, tu, això?
4: No me ho facis explicar, perquè us faria plorar tots.
7: Escolta una cosa, al Vilamata realment us vau emborratxar molt, on us emborratxàveu de joves?
4: Doncs pues, no sé, anàvem al tic-tac, no sé què, bars de l'època.
7: Bars de l'època, eh? Bars sí, de l'època.
4: Hi havia un trio que sempre anaven junts, que eren el Gonzalo Herralde, ell i el Jorge Trias.
7: Mare de Déu.
4: Sí, amb les respectives dones, amb la Paula Massot, que encara és...
7: Sí, la Paula, si són veïns nostres d'aquí.
4: Sí, i la Luisa Sales, que continua a ser la dona de González Rade, i el Trias ja l'he perdut de vista, no sé si viu, potser no, és igual. Total, que sí, que sí. I és que, clar, el Vilamata va fer una cosa, per això es mereix el Nobel, i a part que escriu llibres molt bons...
7: Sí.
4: Ell, des de molt jovenet, i a l'època aquesta que tots feien molt d'indio, jo també volia ser escriptor.
7: Yeah.
4: Però, per si de cas, faràs una carrera, faràs unes oposicions i tindràs un sou de funcionari, que és el que ha passat.
9: Fixa't.
4: Ell, no, ell va dir no, jo seré...
7: Escriptor. Escriptor, un escriptor autèntic.
4: I prou.
7: És un escriptor autèntic, tens tota la raó.
4: I no feia res més que escriure sí, sí. I, bueno, per la nit sortia i tal. Però escrivia.
7: És un plat de vida boníssim, eh? Sí. Sortir per la nit i escriure de dia.
4: Els seus pares el van ajudar, això.
7: Sí, sí, clar. I tenia una...
9: És que sí, clar, perquè això. Si a mi el meu fill em diu d'entrada que només vol sortir per la nit i escriure, no sé si m'ho prendria molt bé d'entrada, eh?
7: Ja t'entenc, d'entrada.
9: Vull dir que jo represento que sóc moderna i estic...
7: Però què t'agradaria que fos el teu fill? Què hauria de fer el teu fill perquè fos un fill que no tingués cap problema, que fos perfecte i que tu estiguessis tranquil·la sempre? No,
9: però estic bastant tranquil·la, amb ell. A més, l'altre dia va fer una enquesta, perquè ara hi ha una pàgina web que tu fas una enquesta i et diu a qui has de votar, perquè si no ho saben...
8: Perdona? Perquè votarà per primera vegada.
9: Votarà sí, per primera vegada.
12: Però llavors... deu estar manyada aquesta enquesta.
9: No, perquè...
8: No, et fan preguntes i d'allà, de les respostes, 60 et dedueixen.
9: Ell diu, no sé qui votar perquè no conec.
7: Ja.
9: Llavors va fer aquesta enquesta, són 60 preguntes i et pregunten, tu estaries a favor que es votés la independència? Sí, no.
7: Val.
9: Tu estàs a favor de...
7: Allà
9: no sé si dir-ho...
7: Sí, sí, digue-ho.
8: No ho diguis.
9: Esquerra Republicana.
7: Esquerra Republicana, però és que... Però que no passa... Està
9: allà
7: bé,
9: no? Estem, perquè... A veure, jo crec però que votar Rufián...
7: Una cosa que li surti...
9: Votar Rufián em
7: sembla... I l'altra que la voti. O sigui, que ell ha sortit això...
9: Bueno,
7: ja
9: ara està dirà... pensant i tal, clar. I moltes
7: però,
9: coses.
7: Però bueno, veig que hi ha una... Escolta, ens has de muntar un dia un tema, sí. Si no vol el teu fill, que jo comprendré que la millor no vulgui venir, però dius al teu fill de part meva que dijous vinent que és el càrrec... Sí. Han de venir aquí nanos, nois i noies de 18 anys, que sí? facin 18 anys i que votin per primera vegada.
9: Vale.
7: I aquesta tertúlia la portaràs tu,
9: bueno,
7: pel mateix preu que et pago ara.
9: Vale. I quants vols? Tres.
7: Pues que siguin espavilats, perquè de vegades ja, això de la joventut és difícil.
9: Parlen lent,
7: perquè
9: eh?
7: Perquè de sobte n'hi ha sis i només en parla un.
9: No, i parlen lent, eh?
7: Dos o tres espavilats.
9: El nostre ritme no el tenen, eh? Ja t'ho dic jo, que estan empenedíssims.
7: Ja, ja.
9: Jo perquè jo... Ja, els ha deixat el mòbil al servei del revés, perquè emeten superlent, que jo a mi se'm fa... pesadíssim tot.
4: I criden molt.
7: Bueno, nosaltres també.
9: A mi me'l van fer portar al metge per si era sort. Això us ho he explicat?
7: Escolta'm, Lluís, una cosa. Però tu no diguis que...
9: Com que ara fa... Perquè em va trucar la tutora de no sé quin curs i... tercer i quart. Sí. Va dir, porta'l a l'otorrino.
7: No estarem ara per aquestes minúcies.
9: Porta'l a l'otorrino, que és sort. Dic, a veure. Diu, és que crida molt. Dic, no, que la família crida molt.
7: Ah, sí, això
9: molt.
7: Ja ho sabem. Sí,
9: I vaig anar allà i vaig dir, vos el porto.
7: Però, Lluís Maria,
9: sort,
7: tu trobes
9: no?
7: que els joves criden molt?
4: No, ho sé.
7: Ho saps.
4: Jo sóc molt rutinari i vaig cada dia a un bar que està al costat de casa meva, que és un bar una miqueta gamberro i punky i està ple d'alcohòlics i de bojos.
9: Ah, que bé, quin bon ambient.
7: Per això hi vas, per això hi vas, Lluís, clar. Entenc perfectament que hi vagis.
4: M'hi deixen entrar amb la gossa i...
7: Home, això sí que és civilització,
9: sí,
7: joder.
4: Es diu...
7: Com es diu la teva gossa?
4: Tuna.
7: Tuna, molt bé.
4: Tuna. I el bar es diu...
9: Digueu.
7: Ho pots dir, eh?
4: Ai...
9: Ara no se'n recorda.
4: Bueno,
9: a mi em passa, és la menopausa.
4: El yate.
9: Sí, sí, és la menopausa.
4: El yate. Bueno, doncs allà som gent més aviat gran, que n'hi ha alguns que criden, altres que no, però quan entren un grupet de nens, perquè ell va...
7: Home, però com han d'estar?
4: És el barri de la Nova, hi ha moltes escoles. Quan surten nois d'això de 17, de 18 anys,
7: sí, criden.
4: I s'asseuen en una taula, ja pots marxar, eh?
9: I es piquen, no has vist que es donen cops?
4: Sí, bueno, ocupen...
9: I salten una sobre l'altra.
4: Són l'espai comunicatiu, per dir-ho a l'opedant, l'ocupen ells.
7: L'espai comunicatiu l'ocupen ells, sí. Però què vols fer els 18, 16, 17, 18 anys i fins ben els 52, no pares de cridar.
4: Jo vull tornar a casa i ja està.
7: Però ja t'hauràs fotut el cafè amb llet i tot això, Lluís, o què?
4: No,
7: ja t'has fet el que havies de fer o no?
4: Eh?
7: Però quan arriben tu ja hauràs fet el teu cigaló o com?
4: Bé, vi negre prenc, només.
7: Ah, sí?
4: A la meva edat, només.
7: Escolta, una cosa, la que realment no l'ha afectada
9: no.
7: absolutament... o sigui, és una persona que s'integra, que a més està divina, perquè el dilluns va ser el seu aniversari, és la Sílvia Soler.
9: Bravo. Felicitats.
8: Quin detall de no dir els anys, Marc.
7: No,
8: m'ha agradat molt, això.
7: Però, tampoc me'l sé, perquè nosaltres ja ets eterna.
8: Molt bé. Doncs mira, justament avui us recomano un llibre que parla de fer-se gran. Això que ara en diem fer-se gran, que en realitat vol dir fer-se vell.
7: Vell, sí, i tant.
8: Sí. Abans de començar, m'hauries de dir com es pronuncia el cognom d'aquesta autora.
7: Bueno, que t'ho digui ell, a veure, el que sona aquí...
8: Diana.
9: Jo, que sóc políglota, àcil.
4: Va, tu, jo sóc de romànica.
7: Tu ets de romànica. Doncs jo diria Diana Athil.
8: Anna, no, home! Athil. Jacqueline!
7: El micro, on està?
12: Voy.
9: Claro.
7: Vés fent.
12: Tenim
8: una persona d'anglès.
9: Athil.
8: Ho he dit. Diana Athil.
9: Que no em valoren gens.
12: Diana Athil.
8: Diana.
9: Com la de Diane Keaton.
8: Diana.
9: Com la de Diane Keaton.
8: Com la Lady Di, que tu em parlaràs.
9: Sí, però no, però la meva és Di.
8: Diane Athil.
9: Athil.
8: Bueno, doncs la Diane Athil va ser una editora anglesa que va treballar durant 40 anys en el sector editorial, en una editorial petita però molt influent que es deia André Deutsch, i va estar 40 anys fent d'editora i va publicar autors boníssims. Però el que ens interessa de la seva vida és que un cop es va jubilar d'editora, es va posar a escriure i va decidir, es va adonar que en realitat el que a ella li agradava era escriure, cosa que a molts editors els passa, això.
9: La jubilació, eh?
8: Sí. Aleshores va escriure novel·les, llibres de memòries...
9: Oh, és que em canso només de pensar, dius, ara, que et jubiles a començar a treballar.
8: No, però escolta una cosa, va escriure l'any 2008 un llibre que duia un títol tan explícit com Molt a prop del final.
7: Ah. Carai, no hi ha, home.
8: Perquè ella tenia 89 anys i va pensar.
9: Ah, no?
7: Sí, ja t'entenc.
8: Bé, doncs després de publicar aquest llibre, en va publicar 4 més i es va morir amb 102 anys l'any 2019. Vull dir que era molt a prop del final, però no tan a prop com ella,
7: tampoc, exacte,
8: com ella es pensava.
7: Sí.
8: Resulta que Asteroide, acaba de publicar aquest llibre en castellà. I el vaig rebre l'altre dia a casa, el vaig començar a llegir, de cop em vaig adonar que ja l'havia llegit.
7: Uau.
8: Perquè resulta que Univers ja l'havia publicat en català feia uns anys. Univers, sí, és que l'Ester Pujol té molt bon ull per aquestes coses.
7: Ara.
8: Per tant, molt a prop del final, traduït per Marc Vidal a Univers, i Ahora que se acerca el final, traduït per Regina López a Asteroide. Podeu triar, i si el podeu llegir en anglès, per descomptat, millor. És... Saps com si anessis a visitar una àvia teva molt gran, però que té el cap molt clar?
7: Jo t'entenc.
8: Molt de sentit de l'humor, molt de sentit crític, molta memòria...
7: Vida.
8: Vida, exactament, exactament.
7: Vida, que
8: curta. Per tant, parla d'amor i de sexe, parla de religió i d'antiracisme, parla d'art, de família i, de, i del que heretem de la família, dels autors i dels llibres, de la maternitat, que, per cert, aquí hi ha una història jo trobo que molt bonica, perquè ella no va tenir fills ni va sentir mai la necessitat de tenir-ne.
9: Això és bonic, la
8: fins
9: veritat.
8: Que, fins que, quan tenia 43 anys, es va quedar embarassada per error.
9: Calla.
8: Llavors, ella ara, als 89, diu... En perspectiva, m'adono que, no, que el descuit no devia ser tant de descuit.
7: Clar,
8: és a dir, que alguna cosa dins meu em devia fer pensar, escolta, que és l'última oportunitat. Llavors es va quedar embarassada, diu que va ser els mesos més feliços de la seva vida, però va patir un avortament espontani.
7: Ostres.
8: I va perdre aquesta criatura. Però aquest avortament la va posar en risc de mort. I llavors, quan se'n va sortir, diu, l'eufòria d'estar viva va superar la tristesa per aquesta pèrdua. Ho explica molt bé. Hi ha una... Jo trobo que és un llibre d'aquells que dic jo amb el llapis d'anar subratllant, d'anar subratllant. Hi ha un moment que, justament quan parla de la maternitat, que si em deixeu us el llegeixo... Home, perquè...
7: Vols rebre?
8: No. Trobo que és una reflexió boníssima. Diu que el nostre cos, el de les dones, estigui dissenyat per concebre, significa que hauran de passar moltes generacions abans que les dones s'alliberin dels patrons psíquics que dicta el seu físic, per més senzill que sigui el gest de prendre una pastilla. I hi ha la possibilitat que mai no siguem capaces de conquerir aquesta llibertat psíquica.
7: Mare de Déu, mare de Déu.
8: Ara podeu aplaudir.
9: Bravo.
8: Ella va ser una dona molt lliure en el terreny de l'amor i del sexe. Va tenir una relació estable...
7: És que si
8: estable...
7: no ets lliure no funciona, eh? El de l'amor i el sexe, t'ho dic jo. Eh?
8: Exactament. Va tenir una relació estable amb el dramaturg
7: boja,
8: Barry
7: no
8: Record.
7: L'amor ni el sexe.
8: Això us encantarà. Van viure 8 anys com a parella.
7: Molt bé.
8: En Barry Record. I llavors, quan van decidir que la parella s'havia acabat, van pensar que estaven molt bé vivint junts i que podien ser companys de pis.
9: Mira, ens sona.
7: Ens sona.
8: I llavors
7: sona
8: van viure 32 anys més junts.
7: Clar, junts, clar.
8: Sí, sí. De manera que...
4: Jo també.
7: Estàs en aquesta situació,
4: eh? Jo també vaig estar amb una parella, es va acabar la parella, i a més amb la crisi de l'habitatge.
7: Home, clar, ara en parlarem d'això també una mica.
4: Ara dormim en habitacions separades.
7: Però viviu junts.
9: Però podíeu tenir relacions també, de tant en tant, tampoc passa res, no?
4: I mirem la tele junts. Fem la maneta.
9: Està bé.
8: Clar, clar. La Diana Eithil també diu que deixar de ser un ésser sexual és l'alliberament més gran de la seva vida.
7: Per favor, i tant.
9: Pesadíssim, això del sexe.
8: Preneu nota.
7: El què? No, home, l'alliberament sexual... Què ha dit?
4: Que és deixar de ser
8: deixar
4: un ésser
8: sexual. Deixar de ser un ésser sexual és l'alliberament més gran de la seva vida.
7: I tu saps?
4: Jo no ho sé, tampoc.
7: Ah, bueno... Però vol dir...
9: Això ens passa a les dones.
4: Jo crec que no ho deixem mai.
7: Clar, jo també, això.
9: Les dones, sí, amb la menopausa arriba un moment que ja deixes aquesta part enrere i això és molt alliberador. T'has de concentrar una mica perquè venir-te de gust no et ve de gust mai.
7: Home, jo també m'he de concentrar ara, hasta per fer-me una palla. O sigui, m'he de concentrar,
9: jo,
7: o sigui,
9: de
7: m'he de programar,
9: Perquè
7: el capitalisme va en contra de la...
9: El de les palles a nosaltres ens va molt bé perquè és tan ràpid...
7: Però és que el sexe és palla,
9: Sí, sí, sí. Però vull dir que és ràpid.
7: No li traurem ni bu.
9: L'altre dia una amiga meva va provar el succionador per primera vegada. I va plorar, diu.
7: D'alegria, no?
9: Sí, va plorar. Sí, sí. Em vaig emocionar jo perquè li vaig regalar jo.
7: Mentre estava succionant-se o després?
9: Quan va acabar, perquè va anar tan ràpid.
7: Sí,
9: i com últimament...
11: Després de l'orgasme, home.
9: Després de l'orgasme...
7: Però has plorat alguna vegada, després d'un orgasme, de dir, hòstia, quina emoció.
9: No, jo no sóc de plorar, tampoc. Després d'alguna relació hagués plorat, també.
7: Lluís, per dir-me,
9: no? O no, ben bé.
4: Que no us vingui de gust, que no tingueu ganes de sexe, no vol dir que no.
7: Ara.
4: O pregunto, vol dir que no penseu amb els homes, que no mireu...
7: Què deu dir la Dalla?
9: Jo ara miro poc, ja.
4: Pel carrer, les cames dels homes...
9: No, no.
4: S'acaba la temporada
7: de
4: les cames.
9: Però és que això és el tema de la menopausa.
8: Segur que no.
12: no, és el tema de la menopausa, que ens baixa la líbido i ens
7: a
12: baixa tot.
7: Aquí hi ha senyores menopàusiques, a totes els hi passa el mateix. Perquè, clar, vostè està amb la menopàusia o no?
11: Sí,
7: i què?
11: Sí.
7: I què tal?
11: Menys ganes.
7: Menys ganes. I tu, Jacqueline?
12: No és Jacqueline.
7: La Jacqueline sempre té gana, perquè és anglosaxona guapa.
12: No és Jacqueline.
7: Bueno, escolta, no sé.
8: No, ara no, sí que no, no, no em tallis, que encara perdona, em queden dues coses per dir.
7: Papa,
8: va viure 32 anys amb aquest home, que sí, ja no era...
7: Ara, ara, això, anàvem
8: però
7: això.
8: Ell, al cap d'uns anys, es va enamorar d'una noia. Una mica
12: més
8: jove.
12: No es podia saber. No es podia saber que s'anava amb una més jove, fixa't.
8: Però... Què va fer la Diana Aethill? Va dir, jo trobo que aquest pis és prou gran i pots venir a
7: viure amb
12: nosaltres. Ah, és el que jo estic
8: dient tot el rato. I va venir a viure amb ells, es van fer superamigues. Clar. Després la noia es va enamorar d'un altre senyor, va tenir criatures, ella és la padrina... Bueno, en fi,
7: sí,
8: tot
7: sí,
8: molt
7: sí,
8: modern.
7: Sí,
8: i molt
7: liu, no, sí. Quin liu no, perquè és com ha de ser. A més a més, tu tens una persona més a casa que arriba, que és igual. Tarara, i dius, pues trau-t'ho els gossos. O sigui, és que s'ha d'estar... Jo estic a la vida... Que tu no arriba, on no arribes tu, total, arriben els amants
9: qui
7: del teu marit.
9: Qui fa el dinar, qui li toca avui escombrar...
8: Arriben els amants del teu marit.
12: És veritat, és veritat. Sí, sí, sí.
8: Acabo. Sobre la bellesa, arriba una gran conclusió, que és, t'adones que res no tenia importància en el sentit més profund, de manera que tu pots prendre tota la lleugera, que això és bastant veritat, ho estem experimentant ja. I després, quan parla de la mort, cita la seva mare, que diu que sempre deia, a mi la mort no em fa por, el que m'espanta és morir-me, que també he trobat que era una bona manera de resumir el que passava. O sigui que us la recomano moltíssim, a tu, Marc, especialment,
7: perquè t'agrada molt. No, és que jo he llegit i dic, mare de Déu, per favor, aquesta senyora no la coneixia, mica cateto, és que jo no pot ser tan cateta. Però la sort de ser cateta, de vegades, és que pots deixar de ser-ne.
8: Home, i tant.
7: Diana Aethill?
8: Sí.
7: Jackie?
8: Aethill.
9: Aethill.
7: Diana Aethill, Sílvia Soler, tot això... Perdona, que no...
8: Molt a prop del final, a Univers, i ara que s'acerca el final, a Asteroide.
7: Doncs escolta, moltíssimes gràcies, Sílvia Soler, i de Diana a Diana, i tiro perquè em toca. Amb tots vostès, Laura Fa.
12: Bravo.
7: Avui tenim un programa, perdona, a veure d'això...
12: En femení, un programa en femení.
7: Sí, hi ha la cosa aquesta del... No, té anunci...
9: Sí, ja l'han tirat.
7: Ah, ja l'han tirat. Estic boja, no l'he escoltat.
9: Ah, no has tirat a
7: Condis? No, però
9: vaig
7: a
13: Condis. Condis t'ofereix aquesta secció.
9: Sí, és que estic molt boja,
7: és que està
9: també
7: subvencionada, ella.
9: Sí.
7: Ella està subvencionada.
9: És una cosa que tinc.
7: No,
9: escolta.
7: No, abans de tot això, una cosa, perdona, que vaig a fer, és que m'he deixat, perquè això, realment, si fóssim un programa una mica, amb una mica més de cara i ulls, una mica més organitzats i tot això, pues això ho hagués fet al principi. Però nosaltres hem de dir avui que celebrem absolutíssimament la mobilització social i el decret de l'habitatge que va permetre ahir aturar el macrodesconnonament del bloc de Llenguadoc 74, que ja hem estat molt atents, gràcies a la Desiree BBD.
9: Bravo.
7: Sí, sí, gràcies. Hem estat molt atents i molt en contacte amb les persones que
12: els
7: patien...
12: Afectats.
7: Llavors, aquí, dues reflexions que jo els voldria fer a vostès, que són la primera, que efectivament... És a dir, que si tu fas una llei, unes lleis, o sigui, que es poden fer lleis, diguéssim, que reverteixin en el bé comú i en la vida de les persones i que funcionen, m'entens? Perquè apareixen ahir al BOE i això s'ha aturat, i sobretot, hi ha la qüestió de la pressió social i com quan ens organitzem, la ciutadania, doncs s'aconsegueixen coses. I una altra cosa que a mi m'intriga molt de tot aquest assumpte és que de sobte l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya han afluixat la mosca per comprar aquest edifici i els altres, doncs, han acceptat aquests diners, que els recordo que són de tots nosaltres, diguéssim. També m'agradaria saber aquest edifici, si està en sol públic, de quin tipus d'edifici era, etcètera, etcètera, etcètera, la reflexió de qui és la terra, però bueno, però jo el que veig aquí és que, 16 hores resistint les persones que hi van anar, els mitjans de comunicació que van fer pressió, doncs, que vam poder fer la que vam poder fer, etc. Però sobretot les persones que van resistir en aquest edifici, les persones que hi havia, no sé si
12: 30,
7: però hi havia com 7 o 8 o 4, ben bé 10 persones menors d'edat, criatures. Però que a més, després, aquí es resulta que tot això és qüestió de diners i que a més els diners resulta qui són. Que ara vostès agafin i repassin el que han pagat d'impostos els últims temps, nosaltres els nostres impostos volem que serveixin exactament per això.

0: comunisme i expropiació. Amb tots vostès, Laura Fa.
1: Bravo. Quan vinguin tots... Quan vinguin tota... No, amb tot aquest jovent, això els hi hem de...
2: Sí. I després he parlat aquest matí amb una senyora, amb una persona que té un negoci de... que és veïna meva, que té un negoci de pisos turístics... No pisos turístics, perdona. Tot un edifici d'apartaments turístics i que també té, té lloguers, diversos, o sigui, allò que et dèiem, un petit propietari que també no té 20 pisos, ja, ja. Eh, això, tal. Però després parles... Aquesta gent tampoc la volem en contra. Perquè hi ha un tipus de negoci, o sigui, el mismo te digo una cosa que te digo l'altra, que és raonable. I que no desapareixeran d'aquí, de sempre que nosaltres no desapareixerem, no deixarem d'anar a Londres, hi haurà gent que no desapareixerà de... O sigui, hi ha un tipus d'empresari que fa un tipus de servei, que per descomptat s'ha de regular i tal, tal, tal, i que no ens convé tenir-los en compte. T'he de dir, gent...
1: Vale,
2: vale, fa l'altre, tal. Gent sí, sí, que, no. No, que efectivament no són voltors.
1: No, és que no puc opinar res més perquè no ho he desenvolupat,
2: vale,
1: aquesta part.
2: Vale, jo estic desenvolupant.
1: L'anterior la tinc desenvolupada, però aquesta m'ha pillat de sorpresa.
2: O sigui, jo crec que expropiació... i comunisme. I ahir parlar...
1: Estatut d'autonomia, no?
2: Estatut d'autonomia. No? Independència, independència també, ja que hi som. I l'altre, vale. Amb tots vostès, Laura Fa. Avui tenim...
1: Vaig a parlar de Lady Di, si no t'importa, amb
2: sí,
1: tot això.
2: Diana, hem parlat de la Diana aquesta, Diana Hatfield, de Lady Di, i després parlem de Madame Bovary amb tu, Lluís, que estigues atent. Amb tots vostès, Laura Fa, que ho deixeu carta.
3: Sí, Diana de Gales. Vaig a fer com la Sílvia, el canto del cisne a Plaza i Janés, el cant del cigne, Rosa dels Vents.
2: Molt bé.
3: Si algú vol, clar. Llavors.
2: Molt bé. I si poden llegir un anglès, que se llegeixi en anglès.
3: And the canto to the sing. And the swan to the sing, sí. Penguin. Bueno.
2: The swan singing seria, no?
3: És veritat que aquest senyor... Com?
2: The swan singing.
3: The sang de swinging, t'ho he dit. The sang de swinging. Bueno, llavors...
2: Això és un llibre que ha fet el germà de la Lady Di.
3: El germà de la Lady Di, perquè ja saps que molts viuen de la Lady Di. No passa res, el seu germà pues, també viu de la Lady Di i ha decidit, igual que el Harry ha tornat al Regne Unit, perquè haurà tornat i tal.
2: Per què?
3: Bueno, perquè entre altres coses vol fer un documental de la Lady Di i perquè ells, el Regne Unit, són Harry i Meghan i als Estats Units són com Kim Kardashian... I n'hi arriben.
4: H&M, que diu l'Ariadna.
3: Clar, H&M. Llavors, quan tornen aquí... Però, bueno, però això és un altre tema. Llavors, ha fet aquest llibre una mica... És veritat que passa molta estona explicant quan eren petits... Que a mi és la part que m'ha interessat com,
2: sí,
3: funciona,
2: com
3: molt d'autonavi, no? Com funcionaven aquests castells i aquests palaus britànics.
1: Sí,
3: i ella era de família aristocràtica.
2: Sí, però això...
3: Família de... Bueno... T'estic a explicar per si algú no ho sap, no?
2: Ja, no, perdó, perdó, em sorprèn.
3: Que et sorprèn que jo no ho sàpiga?
2: No em sorprèn res.
3: No
2: em sorprèn
3: res
2: del que no saps.
3: No, que vull dir que jo ho sabia.
2: Ja no em sorprèn res del que no saps.
3: Estic explicant, perquè estic cobrint, estic baixant tot a tothom per si de cas.
2: Ella
3: era de família com molt...
2: Però hiper aristocràtica, no?
3: Hiper, sí. Sí, sí.
2: Home, sí.
3: A la casa on vivien estava...
2: Jo crec que la família, per resumir, la família de Lady Diana Spencer, aquests Spencer, són... Des del punt de vista dels gossos, si fossin gossos,
3: sí,
2: serien més de raça que els propis Windsor, que són uns patanarets que... Els piojos puestos en limpio.
3: Ho explica l'Spencer, va tirant enrere, però no m'he apuntat,
2: no,
3: perquè
2: clar,
3: tampoc
2: clar.
3: Nosaltres...
5: Però... Duquesa de Alba.
3: Sí,
2: exacte.
3: Va tirant molt enrere i és d'aquest estil. Ells, a més, a la casa on viuen és a Sandringham.
2: Sí.
3: Bueno, ja ho dirà. Que és allà on està vivint ara el príncep, bueno, que ja no és príncep, l'Andrew,
2: sí,
3: el pedòfil,
2: sí,
3: d'Epstein, que l'han fotut allà a una casa de Sandringham. Doncs ella, la casa que tenia la família estava allà i es veien amb la família reial.
2: Hi ha veïns tota l'estona, clar.
3: És la, ja la sense, bueno, és evident que la família aquesta volia que algú acabés amb algú, sí, de la família reial, perquè quan coneix,
4: germana, no?
3: Quan coneix Diana, quan coneix el rei Carles, és perquè aquest està amb la germana, amb la Sara, i la porten a dinar un dia allà i tal, i ella té 16 anys en aquell moment, no? Em sorprèn... Va tenir una infantesa com bastant trista, perquè la mare, que es va casar superjove... Aquí la pseudopedofilia ja saps que funciona...
2: On, aquí a RAC1?
3: No, aquí vull dir... aquí a la societat en general.
2: Ja, vale, vale,
3: de romantitzar, sí, aquestes coses, perquè la mare... Es va casar quan tenia 18 anys i el pare en tenia 30 i pocs, però la Lady Di igual es va casar amb 19 anys i el Charles tenia 32, també.
2: Sí, ja està, sí, sí, tot està al límit.
3: Esclar, està allò al límit de dir, deixa les pobres, saps? Vull dir, i molt ràpid aquesta, la mare de la Lady Di va tenir criatures.
2: Ells vivien al camp, no? Perquè
3: vivien al camp i estava avorridíssima. O sigui, el pare de la Lady Di es dedicava a fer, en una llibreta, a notar què li costava cada fill. Però amb el percentatge de llum, aigua i tal, o sigui, un tarat... Però
2: era alcohòlic?
3: Ella va ser alcohòlica, la mare, clar,
2: la mare.
3: No havia de veure aquella mare.
2: És que les cases aquestes de camp... Mira, jo t'ho dic per referència pròpia. A les cases de camp, a la que et descuides,

0: O sigui, si passes dos tardes i ja, a més, com no saps què fer, perquè ja, no sé, i et fots a beure alcohol i acabes amb una cirrosi que sí. Et surt el fetge per la boca. Diu, oiga, perdone, tiene usted un bulto en el coll, és el fetge que s'ha inflat.
1: Ella va acabar, o sigui, la mare no es va fer alcohòlica d'avorriment perquè, evidentment, es va enamorar d'un senyor que passava per allà perquè aquell que tenia a casa era avorrit, bueno, trist, no volia fer res, no volia mai sortir.
0: El pare de la Didi.
1: El pare de la Didi.
0: El pare de la Didi sempre anava empipat, perdó.
1: I allò va passar per allà un tio i la mare va pirar. Per què la mare va començar a beure? Perquè, evidentment, la família de pasta es queden amb... O sigui, el pare es queda amb les criatures...
2: Ah, se separen.
1: Se separen, se separen. I només veu, la Lady Di només veu la seva mare un cop al mes, un cap de setmana. Llavors, clar, el pare es queda amb les criatures. Llavors, i a més, la madrastra, perquè el pare, evidentment, aquest sempre acaben refent la vida, no se sap ni com, perquè dius, és que no saps ni com t'has pogut aparellar, com enredes a un altre. Doncs va enredar un altre... I era la típica madrastra que tenia molt mala relació amb la Lady Di. Però em sorprèn perquè l'Spencer explica que amb una esbroncada entre la Lady Di i la madrastra, la Lady Di va empantar la madrastra per les escales i la va tirar escales avall, no? Perquè estaven...
0: Que és el perill d'aquestes cases, que hi ha moltíssimes escales allà avall, que et descuides, se te'n va la mà. Aquesta era la madrastra de la Lady Di, la seva mare era la...
3: La Bàrbara
0: Carlan, que és tronxant, aquella dona.
3: Sí, molt, molt.
0: Jo crec que acabaré, de vegades, miro les fotos de la Bàrbara Carlan i crec que jo, de vegades, puc arribar a acabar...
3: Semblant, no?
0: Sí, que puc arribar a acabar així.
4: Vas pel
1: camí. No la tinc al cap.
0: Sí, jo estic
3: que escrivia novel·les roses. Ah, la Bàrbara Carlan era com la Corín Tellado d'allà.
0: Ultramilionària, eh?
3: Sí.
1: Explica en el llibre l'Spencer que la Lady Di, poc abans de casar-se, va voler anul·lar el casament perquè va veure que el Charles...
2: Sí, perquè el va pillar amb l'altre.
1: No, encara no el va pillar. No? Ella ja va veure, diu, aquest pavo...
0: No estric limp,
1: i això no sortirà bé. Però quan va anar a dir-li al seu pare, li va dir, ni parlar-ne
0: és que
1: com
0: tot
1: ara.
2: T'imagina tirar enrere o
0: ja
2: la boda
0: aquesta,
2: real.
0: No, ja li, és que jo crec que t'han d'explicar...
2: Tenia 18 anys, és que...
0: Però tu has d'explicar bé. Quan estàs en un sistema feudal... Jo al meu papà sempre li he dit, per favor, expliqui-m'ho bé, perquè estem en un sistema feudal, nosaltres, si entregues, estàs entregant a les teves filles.
1: Clar, total. Per tres camells, no?
0: Per tres camells, el que sigui. Doncs pues tu explica'ns-ho, que és un negoci, i nosaltres pues, ja ens fem amb la idea, però que no t'ho expliquen.
2: No, clar, és la gràcia.
0: Tu explica, et prenen per la pita de la Serena.
1: Bueno, i perquè representa que ella li envenu la història aquesta d'enamorament i estava com enamorada
2: del
1: i tot.
2: Del príncep blau.
0: Perquè als 18 anys t'ha enamorat de qualsevol cosa.
1: Jo m'he enamorat de cada merda, que li t'explico. Llavors, ella és superenamorada, però clar, es casa i va entrant, que això ho hem vist després les imatges, quan ella va entrant per casar-se, que es triga 3 minuts a arribar a l'altar,
0: bueno,
1: ella està buscant a la Camila, que està a la quarta fila, que és una de les convidades en aquell bueno, casament. No?
2: Això és una The Crown.
0: I a més anava amb...
2: Jo conec del The Crown.
1: Ah, clar, 60... Això ja no he vist The Crown encara.
3: És imperdonable, Laura, és imperdonable.
1: És lentíssima, és que és molt lenta, molt lenta.
3: És boníssima, és boníssima.
5: Però que no hagis vist The Crown.
1: Però molt lenta.
0: Una cosa, què t'anava a dir? Perquè aquesta dona, a més, avançava lenta perquè aquell vestit pesava exactament 550 quilos. Era com si portés un tractor a sobre.
1: I això no surt al llibre. Això no surt al llibre, però la imatge que se'ls veu els dos al balcó, li van haver de posar un tamboret, no sigui que quedés una mica per sota d'ella. Ja saps aquells complexes d'aquests mascles dominants, no? Uns 750 milions de persones de 70...
0: Perquè et dic una cosa, perquè encara si ets mascle dominant i ets el rei, futur rei d'Anglaterra, encara trobo que en el teu cap...
1: Sí
0: que dius,
2: és normal, no?
0: Però jo conec que cada mascle dominant que dic, tu què vas a dominar, fill meu, que no t'espiris?
1: No domina res.
0: Si a més estàs a punt de votar el PP, filla meva, que mascle dominant, vota la Colau, hòstia.
1: El resum és el que va dir Alba Carrillo, que és...
0: Alba Carrillo està a la sèptima i no en parlarem més, que és amiga meva, però hasta aquí m'ha arribat. Aquí estic a la sexta, estic a estes collons.
1: Quina frase és? Que va dir, Feliciano no sabe diferenciar el chorizo del lomo. Que és el resum de la persona que intenta dirigir alguna cosa, no?
0: També ella no va saber distingir el chorizo de Feliciano i es va quedar Feliciano. Saps? Vull dir-te que també...
1: Bueno, Feliciano, Fonsi Nieto...
0: Perquè tu has de Feliciano per aquesta porta, ho sabia tot Madrid i dius, hasta luego.
1: El porter del Madrid.
0: Bueno, dos polvos.
1: Courtois, que també es veia.
0: Ella també no ha estat una gènia,
1: no,
0: amb això.
1: No
0: ha estat ella un professor, jo què sé, de literatura de la Pompeu Fabra, per exemple.
1: No ha estat una persona. Em sobta, bueno, em salto molts passos,
0: però els més...
1: Una de les coses
0: que... Fes spoiler, que no ens el llegirem, el llibre aquest.
1: Sí, la Sílvia me l'ha demanat,
0: Ella sí, però bueno, jo no.
1: una de les coses que m'ha sobtat és que quan coneix a Mohamed Al-Fayed, sí, ja em salto molt,
0: bueno,
1: eh?
0: Aquesta història...
2: Això també és de Crown i genera molts dubtes, no?
1: Per què m'he demanat aquesta secció?
2: No, no, no, perdó, perdó. A veure què explica ell.
1: Rebentant-me aquí.
0: No, però és que l'Estel té aquesta faceta rebentadora, xica.
2: Escolta, això és veritat.
0: Ens acceptem totes com som, no?
1: Quan coneix a Mohamed...
0: Estem en un espai de seguretat i bla, bla, bla, bla, bla, l'espai woke de seguretat, totes aquestes merdes. Doncs aquí ella rebenta.
1: Sí, m'està fent aquí com si diem merda. Ella et
0: fa espoir.
2: No, per veure què diu. Jo et diré què diu a The Crown i a
0: ella. Ah, dirà la veritat.
1: Quan li presenta, ella ja està liada amb el Dodi al Fayed.
3: Perdoneu, però té collons que la Laura es queixi que algú l'interrompi la
1: seva...
3: No, no, perdoneu.
1: No m'importa que m'interrompi, me l'està rebentant, m'està
2: no
1: fent spoiler, com dient, a veure què expliques, que ja ho sabem tot.
2: Rebentant. Estic rebentant.
1: No, llavors, el Mohamed Al-Fayed, quan ella està amb el Dodi Al-Fayed, que a més l'Spencer explica al llibre que està amb el Dodi Al-Fayed perquè ella... Saps aquests rotllos que tens per oblidar l'anterior? Jo també ho he fet, això.
0: Jo no.
1: Ah, jo sí, jo sí. Algun disgust que he tingut, dic, ai, em follaré aquest. Ja. A veure si se'n passa.
0: Sí, sí.
1: I no.
0: I no s'ha passat, no?
1: Ja, spoiler, no es passa. Vull dir que no ho feu, perquè us acabeu emportant gada caca, que no vegis. Bueno, total, que està amb el Dodi Al-Fayed, un rotllet d'estiu, que, escolta, portàvem el Dodi Al-Fayed, crec que eren un mes, quan van morir, vull dir que un mes i mig, portava molt poc.
0: Però...
1: I quan li presenta el seu pare, el pare li toca el cul a la Lady Di.
0: És que el pare era un presumpte
1: assetjador, violador, presumpte
0: tot, això que estic dient.
1: Va tenir denúncia, jo crec que està mort, i podem dir, ja que era un abusador.
0: No sé, això com que no sé la Lady Di.
1: Ah, val.
0: Jo em sé ara el dels decrets de la vivenda, tot, no tot el que no sigui vivenda, no em sé cap legislació.
1: Li va tocar el cul i li va dir, a Egipte, els sogres proven primer. No surt, no? Ja m'agrada aquesta cara. Torna-la a fer, perquè com a mínim... Aquesta aquí és patarrada. Sembla que m'estigui fent woman-splaining. Així és patarrada.
0: T'estàs fent...
2: És patarrada. Sí, em deixeu en pau? No. Ja? Gràcies. Bueno,
0: L'Estel porta un matí...
2: Sí, estic de mala llet.
0: Està de mala llet. Però no és per culpa nostra, nosaltres som encantadores, guapa.
1: Està super... Que això em sembla heavy, eh? Està super traumatitzat. Amb els paparazzis, explica que la...
0: Però un moment, Laura, tot això està molt bé. Era maricón, és maricón o no maricón?
1: Ah, bueno, ara vaig.
0: Ah, bueno, és que et queda 30
1: queda
0: segons.
1: Aquí. Bueno, una de les coses, quan es separen, la Lady diu, em separo i tal perquè m'ha fotut les banyes. I diu, ah, bueno, i el Spencer es pensa que és amb la Camila. Diu, sí, m'està fotent les banyes amb el meu ajudant, amb l'ajudant de cambra. Que entenc que és un home, perquè els ajudants de cambra són homes.
2: Sí, són homes.
1: Però passen molt per...
0: Però preguntes a mi com si jo tingués ajudant de cambra?
1: No. Perquè tu dels homes controles millor.
0: Però jo què collons he de saber si et fotis l'ajudant de càmera?
2: A l'aristocràcia,
0: però...
2: els ajudants de càmera dels homes són homes.
1: Es va fer molt...
2: Les dones són dones. Escolta,
0: on l'has descobert, això?
2: A The Crown.
1: Es va fer molt viral a l'últim ajudant de cambra que va pirar de Carles III, que no podia estar més bo. O sigui, es va fer viral...
0: Però aquest era quarri,
2: però no
0: és
2: seria per
0: era militar. Aquest és militar el que els hi porten els papers quan van a Corall. Un que era anava amb faldilla escocesa.
1: Sí.
0: Però aquest es va casar.
1: Guapíssim. Bueno, sí, però no era aquest el que es follava el Carles III.
0: Presumptament.
1: Però la Lady Di estava convençuda... Bueno, li diu això a l'Spencer i a l'Spencer...
0: I no li van ficar al cap, això? També dic als anglesos, de sobte... Jo, si algun anglès al saló ens està escoltant, els anglesos, a partir de segons quin moment... Tots mariquites, t'ho dic.
1: Bueno, jo crec que els homes...
0: Tu tens un anglès
4: d'avari? Ja t'agradaria. O ja m'agradaria.
1: Jo crec que els homes que tenen accés tan fàcil...
0: Ja, de sobte els és igual el forat i la història...
1: Sí, mentre sigui mamífer i respiri...
0: Ja t'entenc.
1: Jo crec
0: que ja estaria. Escolta una cosa, moltíssima que la fa, un aplaudiment. Després de la publicitat seguirem parlant de dones importants...
1: Espera. El cant del cigne, Rosa dels Vents.
0: Ah, sí.
1: El canto del cisne, Plaza y Janés.
0: Bravo. Ja se llegirà la d'allò, se llegirà...
1: Sí, mira, sí.
2: Ens faràs la teva
3: crònica. Una mica en diagonal.
1: Hi ha més coses,
0: una mica en diagonal. Seria molt divertit que ens... Home, la policia...
5: A Condis, sempre som a prop. I ara, encara més. Per celebrar el nostre 65è aniversari, torna el xec Condis. Gaudeix de 25 euros de regal per cada 100 euros de compra. Entra i fes-te amb el teu xec a les nostres botigues.
6: Inflat de tant comprar bé pel nostre aniversari amb megadescomptes com el 15% en alimentació. Que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 8 d'octubre a Carrefour.
7: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
8: Es pensaven que s'havia acabat.
9: Això té tota la pinta de ser un altre escape room.
10: I això no és cap escape room.
11: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
10: Merda, aquesta no l'esperava.
8: Escape Room 2. Comença una nova partida. El 9 d'octubre, només als cinemes.
12: Una tardor molt super amb els superxecs de Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Només del 8 al 10 d'octubre et regalem el 50% del que t'emportis en alimentació, drogueria i perfumeria en superxecs de 10 euros per a pròximes compres. Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
13: Aquest mes el Club de Vins a la Vanguardia descobreix Ribera del Duero, amb Páramos de Legaris, Parajes de Callejo de Bodegas i Viñedos Félix Callejo i Corimbo de Bodegas La Horra. 6 ampolles valorades en 147 euros ara per 89, amb enviament gratuït i dues copes d'vis al glas de regal de benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
14: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
15: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
16: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
15: Truca a Verisure al 900-903-744.
16: Verisure.
17: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
18: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
17: Us hi esperem.
19: Mira, ja ve, recta final.
20: Mola la veu.
17: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
21: Més que Catalunya, més que la cursa del RAC.
22: Un autèntic bochorno.
18: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
17: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. Últims dies d'inscripcions. RAC1. Tots som un milió.
18: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Marfranc i Ral d'Avinyó.
17: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: Aquí. Bueno, estem aquí fent la xerradeta, tenim la Sílvia Soler, la Laura Fa, hi ha el Lluís Maria Tudó, tots vostès. Bravo. Doncs escolta, una cosa, bueno, el Lluís Maria, per situar-te un altre cop, teniu el joc del mentider a l'Abreu, que és una reedició del llibre que tu vas escriure l'any. El joc del mentider, quin any és, Lluís Maria? 90...
3: Ara ho estàvem calculant, 90 i pocs.
0: Tu també et vas llegir, et vaig pactar.
3: Jo sí, jo me'n recordo molt d'haver llegit el joc del mentider.
0: Sí, pregunta-li a la Ia, tu sorts de la Ia, sort de tu, Laura, sort de tu.
1: Home, i a més pago,
0: I això, com que no surta de crau, doncs aquesta no s'ho sap, és que és increïble, tot, me cago l'op. Què te l'ha dit? I llavors, el que passa que...
1: A sobre, però escriu, Laura.
3: No pots escriure,
0: escriu.
3: És que de
0: veritat.
23: Exacte,
0: però
23: està
0: preguntant
23: la
0: Ia. Que no tinc ganes d'escriure. Escolta una cosa.
1: No, perquè jo pago.
0: Bueno, llavors, el cas és que el, bueno, especialista en Marcel Proust, un professor catedràtic, ara jubilat, traductor, crític literari, etcètera, etcètera, i especialista en la cosa dels francesos a tope, no? Tot mola molt el francès, etcètera.
23: Filologia francesa.
0: Filologia francesa. Llavors, acaba de... No acaba de traduir. S'ha reeditat un llibre que va sortir per primer cop, perquè la traducció abans no diré, era insuportable, en català, però acaba de traduir, acaba de reeditar Madame Bovary, de Gustave Flaubert, a provar. Bravo,
3: bravo, bravo, bravo.
0: I clar, jo estic acollonat perquè ja, el tinc, el del 92, me'l vaig llegir a un càmping, Laura.
1: El 94.
0: El 94 era el joc del mentider, veus? Oh.
1: L'edició nova de l'Abreu és del 26.
0: Exacte, veus? La sí, sí, funciona.
23: És molt recent.
0: Aquest llibre a mi el vaig disfrutar moltíssim. Tu te l'has
2: repassat ara. Jo l'he disfrutat moltíssim.
1: A quin
0: càmping? No me recordo quin càmping era. Em sembla que era França, perquè estàvem de viatge. Sí. Ah. Però és que era tot. Llavors, això, aquest llibre el vas traduir al 92 i ara l'heu reeditat. Això l'has revisat...
23: Molt.
0: Molt.
23: Molt.
0: O sigui, va, però me'l tornaré a llegir.
23: Bàsicament, una cosa que, si tu el vas llegir la versió antiga, en aquella època era jo i altres traductors i lingüistes érem molt militants d'un català més acostat a la llengua viva i a la oralitat, etc. I una de les coses que fèiem era no fer servir el perfet simple.
0: Això què vol dir?
23: Vol dir. Ostres. Va dir, va entrar, va sortir, va fer tots els vas aquests, no?
0: Això no ho posava.
23: Els nostres enemics ens deien que érem babaistes, perquè clar, arriba un moment que...
0: Però és que
2: no ho posàveu així?
23: Sí.
2: Ho posàveu tot, va entrar, va dir, va fer...
0: Clar,
3: i ara com ho dius aquí? Madame Bovary digué.
23: Jo vaig fer una revisió.
0: I vas treure els vas.
23: I vaig treure molts vas. No. Mm-hmm. Per exemple, tot el que saps...
0: Ai, que bo això que expliques.
23: Ai, gràcies.
0: No, és com a, no hi havia pensat mai en això que diem va. Jo sé que dic molt va, eh?
23: És curiós, perquè el va és el verb anar, que és un verb que se suposa que envia el futur, remet al futur.
0: Ja.
23: I en canvi en català ho fem al revés. De dir, va venir...
2: És passat.
23: Passat.
0: És veritat, sí. Ho fem fatal. És que els catalans, de veritat, estem...
3: Bueno, quan escrius, te n'adones molt que estic convenient, eh? Perquè, sí. Clar...
0: Ah, val. I aquí has corregit això, per tant, està...
23: Per exemple, els digué, declarar, respongué...
0: Aquí sí que hi són, ja.
23: Estan ja amb el perfet simple.
0: Perfect simple, veus? És que estem aprenent, a més a més, fixa't. Un dijous ens pensàvem que aquesta setmana no aprendríem res, perquè jo estava ja preocupat.
2: Puc fer una pregunta lingüística? Home! Igual és molt estúpida, però bueno, ja no ve d'aquí.
4: No, a mi no m'ensenyalis, eh? No,
3: però
4: com? Per què m'ensenyala?
2: Perquè, bueno, perquè porteu un dia avui un programa...
0: Ja no ve d'aquí,
2: programa,
0: ja no ve d'aquí,
2: perquè
0: guapes.
2: L'Emma, que és la protagonista, per què no li dius l'Emma? Amb l'apòstrof i tot
23: és una convenció, és una convenció que en el català literari els pronoms aquests no s'escriuen. No es
2: en lloc?
23: En el català literari, xulara, eh? Escrit. A la llengua parlada, aquí nosaltres diem el Pere,
2: ja. Sí.
23: A Girona diuen en Pere.
2: Jo li afegia la L cada cop perquè se'n feia molt.
0: Perdona, li estàs fent
2: traduscleina.
0: O sigui, avui estàs, guapa?
2: Només preguntava.
0: Xafant-li la traducció del Lluís Maria, xafant-li la secció de la Laura.
23: No sé, els pronoms aquests.
3: Llavors...
23: Ha vingut Pedro i m'ha dit que, no sé, ha vingut les seves germanes, deia Maria Cinta, com a bona tortosina. Ha vingut Maria Cinta.
0: Ja t'entenc.
2: Clar, això és molt de l'Ebre.
0: Sí. Bueno, llavors, escolta una cosa. Per situar, diu que Madame Bovary és... Veus una novel·la que se la pot llegir? Si tu ets capaç, si m'estàs escoltant, amiga, si m'estàs escoltant, i ets capaç de tragar els Bridgerton...
4: Sí. M'encanten!
0: Pues mira, Madame Bovary és la teva novel·la. Sí. Millor. O sigui, és una altra pantalla que ja estaràs més a prop de la meravella. No? Estic d'acord?
23: És una novel·la perfecta.
0: Ai, perfecta,
23: perfecta,
0: eh?
23: Perfecta.
0: Sí. De què va una mica, sense fer spoiler?
23: Va d'una anti-Lady Di. O sigui, el que seria la Emma Bovary era una lectora de Lady Di, si haguessin hagut diaris en aquella època. No? Era una persona que està intoxicada una miqueta per les novel·les romàntiques i que vol que la seva vida sigui romàntica.
0: És quixotesca.
23: És absolutament quixotesca. És un Don Quixot femení.
0: Que bo.
2: Tens raó.
23: Això ja li va descobrir Baudelaire, que són rigorosament simultanis, van deixar el mateix any, i quan va sortir la novel·la aquesta, és que no va agradar, la van jutjar per immoral, i Baudelaire, que és l'home d'una intel·ligència portentosa, Baudelaire, el poeta,
0: sí.
23: Va dir que era una Quixot femenina, era un Don Quixot femení, ja ho va dir.
2: Però hauria tenir impacte a l'època, no?, per les dones de l'època, llegir la novel·la.
3: Va passar, va anar a judici.
2: Sí, però per això, vull dir... Però va tenir bona acollida, no?
23: Molt èxit, clar. Perquè la van jutjar i va passar com una obra una miqueta porno.
0: Ah, que bé, que bé.
4: Ah, hi ha sexe i tot, molt sexe.
2: Molt subtil, però clar,
4: segle XIX. Bridgerton també hi ha, eh?
23: Tota la vida, Flaubert va ser l'autor de Madame Bovary.
0: Clar. Això són merdes que ens posen els realitzadors.
23: No és que ploguin.
4: Sí, s'ha pensat.
0: Ah, clar, és que ara m'ha sortit amb compte. Perquè això era una alerta d'aquestes de que plogui, que hem de sortir d'aquí. No. Era...
3: Tothom volia saber qui era Madame Bovary, amb qui s'havia inspirat Madame Bovary.
2: I amb qui s'havia inspirat.
3: Llavors ell al final va dir... No. Madame Bovary, c'est moi.
23: Sí, bueno, Madame
3: Bovary. Això és el que es diu que va dir.
4: Ah, és com Lady Whistledown.
23: No està gens clar que ho digués, però bueno. Ah. No, es va inspirar en un cas real, una senyora... d'un poble, d'un petit poble, que es va casar amb un senyor que no li agradava,
0: ja, és que això...
23: i que va començar a tenir amants, i quan va veure que ja no podia tirar més endavant, es va suïcidar. Ja
0: sí, sí, sí, sí, sí, sí.
23: Que és la història. És una... El que passa que és una novel·la escrita amb una cura, amb un escrúpol estilístic com no s'havia fet mai. O sigui,
2: el
23: que és important tenir en compte quan es llegeix aquesta novel·la, una de les coses, és que fins aquell moment les novel·les eren un gènere popular.
0: Ja t'entenc.
23: I femení. Eren per coses per distraure, eren...
4: Ah, com jo, com la premsa del cor.
23: Com
4: clar.
23: La premsa del cor, sí,
4: clar,
23: sí.
4: Clar, clar, no, clar.
23: No,
4: ara ho entenc.
23: El que va fer Flaubert és agafar el gènere de la novel·la i tractar-la amb el mateix rigor estilístic i estètic que si fos un sonet, un
4: ja
23: poema.
4: Ja ho entenc, ja ho entenc.
23: I aleshores...
0: No, és una mica, no, és una mica el que fas tu amb la premsa del cor.
4: Jo l'elevo, també l'elevo.
0: Sí, sí, tu l'eleves
4: no, no, sí, perquè no, no riguis, perquè no em segueixes, però sí, sí, no. Jo l'elevo, ja veuràs. Tu ara em segueixes, no, ara no te la puc elevar.
23: A quina revista has de comprar, per si?
0: No, ella té Instagram i té xarxes socials. Bueno, mare de Déu. Ara seguiràs i seràs fan d'ella.
4: Sí, ja ho va aconseguir molt.
23: Perquè és d'una, això, és d'una meravella estilística.
0: Hi ha el personatge d'ella i hi ha el personatge del...
2: El Charles.
0: El marit de...
23: El Charles Bovary és meravellós.
0: Meravellós.
2: Bueno, meravellós.
0: Sí, pobra.
2: És un fleuma. Jo no m'estranya que Madame Bovary...
23: Aquí és una cosa una miqueta xocant, comença amb ell.
0: Clar.
2: Sí.
23: Hi ha una petita biografia d'ell, que és molt maca, molt maca. I després ja entra Emma i ja s'ho menja.
2: I acaba amb ell, també.
23: I acaba amb ell, amb una frase meravellosa d'aquestes genials que deia Flaubert, que diu que quan es va morir el van, bueno, li van fer l'autòpsia i no van trobar res. No, no van trobar res.
0: En francès com seria? Te la recordes, en francès, aquesta? O no la recordes?
23: I no n'hi han trobat.
4: Ai, m'encanta el francès.
0: Veus? A mi també.
3: I les escenes de passió són meravelloses.
23: Era, va ser la persona que va posar el sexe a la novel·la sèria.
0: Sí, sí, sí, sí.
23: Perquè fins aquell moment el sexe hi havia el porno. I el Marquès de Sade no en parlem, no?
0: Ja, clar.
23: El porno portat a l'excel·lència literària. Però hi havia literatura pornogràfica. I després hi havia les novel·les d'amor i, no sé, i se besaron i no sé què.
2: El final feliç, no? Molt, tot molt...
23: I aquí parla de sexe, i parla de polvos, i de quantes vegades, i de com...
0: I aquest el Baudelaire...
23: D'una manera molt subtil, perquè...
0: Tot això de la cosa això del desig femení, de ser dona, tot això, ho tenia Gustave Flaubert, sent un tio, realment és un gran escriptor,
23: no,
0: perquè...
23: Tampoc està tant, no?
4: Bueno,
0: ara hi ha aquest debat, no? La dona... Jo trobo que no, que si és bon escriptor pots fer un personatge femení increïble. Però...
2: Jo no sé, jo crec que ell realment té molta, molta sensibilitat i entra, no?, a les contradiccions de la Emma.
23: Bueno, sí.
0: Demostra que això de l'art serveix... Tu pots parlar de qualsevol... Un artista és artista i pot utilitzar... El tema és el de menys.
4: Bueno, que no has de ser, sempre ho diu la Sílvia, no has de ser assassí per fer thrillers, no? Pots escriure perfectament, doncs amb això serà el mateix, entenc,
0: no? Que bo.
4: Jo, és que citant-la ella, clar.
0: T'ha fet il·lusió que tornessin a encarregar...
23: Moltíssima. Moltíssima. Moltíssima, perquè, clar, els llibres s'acaben, s'acaben els dipòsits i no els reposen, i llavors, doncs, clar. I això vol dir que tornarà a estar a les llibreries, que es tornarà, esperem, a recomanar als instituts. És molt bonica aquesta edició.
0: Molt.
23: Amb tapa dura.
0: És de proa, que recupera, a més, el taronja de proa, bueno, que no s'ha abandonat mai, però... Què tal? Escolta, Gustave Flaubert, Madame Bovary, traducció de Lluís Maria Tudó. Esther, digue-ho tu, perquè jo...
2: Meravellós, llegiu-vos-el. Des del principi fins al final, enganxa.
0: Enganxa total, a més a més. A qualsevol edat, a més a més.
2: Quantes Madame Bovary deuen haver-hi?
0: Encara ara.
23: Ell mateix diu, Madame Bovary viu a tots els poblets de França.
2: Total.
0: És que t'ho dic, Flaubert. Lluís Maria, un cop més, moltíssimes gràcies.
23: Res, encantat.

0: ara hem d'acabar el programa i teníem un debat que els homes... Digue'l tu, quina era la pregunta?
1: No, que les dones... els hom... No me'n recordo el que... No, que nosaltres... És
0: nosaltres
1: més...
0: qui som? Les dones, els catalans, les dones.
1: És més difícil que tinguem orgasmes que els homes.
0: Això no has dit això.
1: Però no biològicament, sinó...
0: Has dit que els homes és més fàcil follar i és més fàcil.
1: Perquè
0: i
1: sempre triomfeu.
0: Sempre...
1: I nosaltres
0: sempre
1: no.
0: Sempre que ho feu, disfruteu.
1: I nosaltres,
0: i nosaltres no.
1: No.
0: I això és una
1: mira
0: cosa que
1: m'han entès està... perfectament.
0: Te l'entès perfectament, perquè hi ha una cosa... això és un debat que tindrem ara molt seriosament. Perquè és una construcció
1: ara?
0: Social clàssica.
1: Ara anem a dinar.
0: Ara no, ara perquè
2: què? No, perquè sabeu què significa fer-se gran?
0: Home,
1: home, mira. Estem
2: que
1: genials.
2: Que el teu cos canvia. Ah,
0: sí,
2: és
0: home.
2: És assumir responsabilitats.
0: Sí.
2: És buscar nous reptes.
0: Però quan arriba lo dato?
2: És evolucionar com Ato, que des de
0: ara.
2: 1960 ha ajudat els catalans i les
0: vaja,
2: catalanes.
0: Tot això vol dir que beveu Ato.
1: M'encanta.
0: Vas al súper, entre una cosa i una altra, Ato. Entre una cosa amb gas o Ato, Ato.
1: El bric a la vera.
0: Ato, cony.
1: Sí, Ato.
0: Ja, a veure, no sabem com dir-vos-ho, carai. Quina meravella, Ato. Jo estic així perquè me caco. Ato, amb què es banya la Cleopatra?
3: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday. El 17 i el 18 d'octubre tens una cita amb la fira més animal d'Olot, la Fira de Sant Lluc.
4: Al centre de la ciutat hi trobaràs la Fira Ramadera, els mercats d'artesania, de productors, la Fira del Vehicle d'Ocasió, l'Espai d'Eficiència Energètica, el Tastajocs, la Grangeta del Gall Zoti, la Fira del Dibuix i la Cursa de Sant Lluc.
3: I com a novetat d'aquest any, la Fira Sectorial pels Productors amb un cicle de xerrades únic. Més informació a descobreixolot.cat.
5: Es pensaven que s'havia acabat.
6: Això té tota la pinta de ser un altre escape room.
7: I això no és cap escape room.
8: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
7: Merda, aquesta no l'esperava.
5: Escape Room 2. Comença una nova partida. El 9 d'octubre, només als cinemes.
9: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
10: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
11: Aquest mes el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Ribera del Duero, amb Páramos de Legaris, Parajes de Callejo de Bodegas i Viñedos Félix Callejo i Corimbo de Bodegas La Horra. 6 ampolles valorades en 147 euros, ara per 89. Amb enviament gratuït i dues copes d'vis al glas de regal de benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
12: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
13: Perfecte, aquí el tens.
12: Ja?
13: Ja.
12: Sí?
13: És així.
12: De debò?
13: I tant, de debò.
14: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
15: RAC 5, 4, 3, 2, 1... El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC1.
16: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
15: Us hi esperem.
17: Mira, ja ve, recta final.
18: Mare de Déu.
15: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
19: Més que Catalunya, més que la cursa del RAC.
20: Un autèntic bochorno.
16: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
15: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. Últims dies d'inscripcions. RAC1. Tots som un milió.
16: Amb la col·laboració de Frit Ràbic, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
15: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
21: RAC1.
22: Bon dia, són les dues. La mort de Mari Carmen escalfa encara més la precampanya.
23: Algo empezó a romperse. Hoy se ha roto del todo. Hoy en España no hay consuelo para la gente buena. Y en las calles de Madrid no va a haber paz.
24: Cuando ustedes se advierten de que no va paz, nos están amenazando físicamente.
22: És un moment del temps cara que hi ha hagut aquest matí entre la portaveu de Más Madrid, Manuela Bergerot, i Isabel Díaz Ayuso, tant a l'Assemblea com a l'Ajuntament de Madrid i al Senat, El PP ha boicotejat els minuts de silenci per Mari Carmen, que volien fer-hi els partits d'esquerres. El sindicat de llogateres demana que demà se'n facin a tot arreu.
1: Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
22: El govern espanyol demana que la mort de Mari Carmen serveixi per canviar consciències i millorar la societat. És la crida que ha fet la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, des del món RAC1. Avui, una altra enquesta del CIS constata que les dificultats per accedir a un sostre preocupen cada cop més els ciutadans. A pràcticament 9 de cada 10 enquestats els preocupa molt a força. 8 de cada 10 creu que s'ha de prioritzar l'habitatge com un dret constitucional i pràcticament el mateix percentatge està a favor que l'Estat intervingui al mercat tant com calgui per garantir que tothom hi pot accedir. De seguida tornem també cap a l'estació de Sants perquè Rodalies va recuperant el servei, però molt a poc, després de dies de desgavell que han sortit molt cars a les empreses. Segons Pimec, els aiguats del cap de setmana i dilluns, amb tots els problemes de mobilitat que van comportar, han costat 115 milions a les empreses de les 5 comarques més afectades. I compte que aquesta tarda hem de tenir un ull posat al cel altra vegada per les pluges. Mònica Usar, bon dia.
2: Bon dia. Sí, unes pluges que durant les últimes hores hi han descarregat en punts de les comarques de Girona i que aquesta tarda es repetiran, sobretot comarques de Girona i costa i prelitoral de Barcelona. Són pluges que localment poden descarregar amb intensitat i que aniran acompanyades també de tempesta i que s'allargaran sobretot en punts de la costa central, almenys fins al vespre, i de cara a demà ja tindrem un dia molt més tranquil. Amb més sol aquesta tarda al sud i a ponent, també alguns ruixats cap al Pirineu, mestral i tramuntana i temperatures més baixes que ahir.
22: I la canadenca Anne Carson és la nova Premi Nobel de Literatura. Està considerada la poeta viva més important en llengua anglesa. L'editorial Basso Rotton ha publicat 4 llibres en català, ara ho expliquem també. Pel que fa als esports, Xavi Rocamora, bon dia.
18: Bon dia, Núria.
22: El Barça ja prepara el retorn a la Lliga amb la plantilla gairebé al complet.
18: Avui s'han reincorporat als entrenaments els 8 internacionals que faltaven, és a dir, els 6 de la selecció espanyola, a més del croat Livakovic i l'anglès Anthony Gordon. En canvi, Rafinha continua entrenant-se al marge per fer net de les molèsties a la cuixa dreta amb què va tornar de la selecció brasilera. Malgrat això, no se'l descarta per poder jugar dissabte contra el Getafe al Camp Nou, partit de la 8a jornada que comença demà amb la visita de l'Espanyol al camp del Màlaga. I la gran novetat a la convocatòria serà Javi Puado, que torna després de 8 mesos de lesió. Ho acaba de confirmar el tècnic Manolo González.
20: Veurem com va el partit, veurem com va tot una mica. També parla amb el Javi, anem parlant cada dia de la seva sensació. I també, bueno, és un jugador molt madur, molt madur. Llavors el Javi és una persona que sempre està equilibrada i sempre et diu la sensació que té. Llavors una mica en funció d'això anirà que pugui tenir minuts o no demà.
18: Sentirem què més ha dit. I en handbol, el Barça rep aquest vespre el Dinamo de Bucarest a la tercera jornada de la Champions, a 3:15 del vespre al Palau Blaugrana.
22: Som-hi, són les 2:04.
1: 14:15.
22: I com dèiem, la mort de Mari Carmen està sacsejant la precampanya electoral. El govern espanyol espera que això serveixi per remoure consciències i reduir la frivolitat amb què alguns han tractat la seva història durant aquestes últimes setmanes. Creuen que la dona de 87 anys, desnonada fa 2 setmanes de casa, ja s'ha convertit en tot un símbol de l'habitatge. En una entrevista aquest matí al món RAC1, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, l'ha comparada amb Ramon Sampedro, que va ser un referent en la lluita per la mort digna. Ha dit que espera que aquesta mort també contribueixi a millorar la societat.
21: En este momento, tanto en el ámbito político, como en el ámbito comunicativo, como en el ámbito social, observo que esa polarización, esa deshumanización, está llegando también a este debate. Y espero que sirva también el caso de Mari Carmen y su muerte para que todos nos recoloquemos en el sentido común y en el ámbito humanista que no podemos perder en tanto en cuanto somos personas, somos seres humanos.
22: Salvador Illa també diu que està colpit i que el testimoni de Mari Carmen hauria de fer reflexionar el país.
25: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
22: En canvi, a Madrid avui hi ha hagut moments de molta tensió perquè el PP s'ha negat a convocar minuts de silenci al Senat, a l'Assemblea de Madrid i també a l'Ajuntament de la capital espanyola. Anem cap allà. Adrià de les Heres, bon dia.
0: Bon dia. Els partits d'Esquerra han demanat minuts de silenci a totes aquestes institucions, però el PP ho ha descartat. El Senat han argumentat que no hi ha precedents al Parlament madrileny perquè no és convenient. Isabel Díaz Ayuso n'ha fet befa en resposta a la portaveu de Més Madrid, Manuela Bergerot.
3: Lávese la boca antes de hablar de Mari Carmen. Señorías, hoy es un día de enorme tristeza. Hoy es un día de rabia.
4: En primer lugar, no grite tanto que va a despertar a los de la acampada en sol. Relax. Y en segundo lugar, le digo que yo no me reía de Mari Carmen, me reía de usted y de sus propuestas.
0: I a l'Ajuntament de Madrid s'hi han fet minut de silenci, però l'han improvisat Més Madrid i el PSOE. Els regidors del PP s'han quedat asseguts i a Vox han xerrat per boicotejar-ho. L'alcalde Martínez Almeida després ha criticat que és tot un muntatge polític.
6: Porque nosotros no participamos de estrategias de confrontación y de estrategias electorales. Para Mar Madrid, el Partido Socialista, Mari Carmen no es una persona cuya memoria haya que honrar, sino un señuelo electoral.
0: A la Puerta del Sol, on hi ha l'acampada, han muntat una mena d'altar d'homenatge a la Mari Carmen. També n'han fet un altre al carrer Sainz de Baranda, davant de casa seva.
22: Més enllà de la política, 3 de cada 4 ciutadans creuen que l'Estat ha d'intervenir al mercat de l'habitatge per facilitar que hi puguin accedir tots els ciutadans, ho diu l'última enquesta del CIS que s'ha publicat avui, però que es va fer fa 3 mesos. L'estudi confirma que l'habitatge és una preocupació creixent i que 2 de cada 10 ciutadans aspiren a comprar-se'n un els propers 2 anys, Adrià.
0: Sí, concretament el 76% dels ciutadans creuen que l'Estat ha d'agafar les regnes del mercat i tant com sigui necessari per garantir-ne l'accés a tothom, diuen. 8 de cada 10 asseguren que aquest dret s'hauria de protegir millor la Constitució i 9 de cada 10 reclamen que les administracions construeixin més habitatge públic. 4 de cada 5 demanen limitar els pisos turístics i 7 de cada 10 congelar els preus dels lloguers. L'enquesta es va fer a finals de juny però l'han publicat avui. La mostra és de 6.000 persones enquestades, 1.050 a Catalunya i totes en grans ciutats. Una radiografia de tots ells, el 55% viuen a una casa de propietat, el 20% viuen en un habitatge cedit o on hi viuen sense pagar i un de cada 4 són llogaters.
22: I no és estranya aquesta preocupació perquè en plena crisi de l'habitatge el Banc dels Aliments alerta que la meitat dels llogaters són pobres. Com que pagar un sostre és la prioritat, els diners que queden per comprar menjar són cada cop menys i les dietes, per tant, poc saludables. Per això, per primer cop, el gran recapte dedicarà els recursos a aquesta nova pobresa. Víctor Massip.
7: Els bancs dels aliments cada cop arriben més famílies que, després de pagar l'opis i els subministraments, se queden sense marge per comprar menjar. I això també té conseqüències en la salut. 2 de cada 10 catalans no se poden permetre una dieta saludable, segons les dades que ha presentat avui l'entitat. El president del Banc dels Aliments de Barcelona, Lluís Fatjó, reclama més inversió per lluitar contra el problema.
8: És una mala inversió no invertir ara en una alimentació saludable en el 20% de la població, que és un percentatge elevadíssim, perquè la despesa que pagarem després en sanitat serà molt superior.
7: Els aliments s'han encarit més d'un 30% respecte a fa 6 anys. Ara mateix, 170.000 persones necessiten cada mes els aliments que venen de les donacions. Per això, el banc fa una crida a la població perquè s'impliqui en el gran recapte, que serà el 13 i 14 de novembre. Busquen 17.000 voluntaris per als més de 2.000 punts de recollida que hi haurà arreu del país.
22: Tot plegat en plena precampanya i Ada Colau posa com a condició una entesa amb Podem per encapçalar la candidatura de Front Ampli de cara a les eleccions del 29 de novembre. Adverteix que qualsevol èxit passa per aquest acord i que sense Podem tot estaria abocat al fracàs. Això ho ha dit aquest matí a Televisió Espanyola.
26: Para repetir las experiencias que ya se han hecho, yo no soy necesaria. Ya hemos tenido distintas experiencias políticas y en las últimas elecciones había más de una papeleta en las izquierdas, ¿no?, donde la gente podía elegir y es legítimo. Pero para hacer eso ya hay gente dispuesta a hacerlo. Yo lo que estoy planteando es hace falta un frente amplio donde la ciudadanía nos está pidiendo que no haya más de una papeleta, que haya una única.
22: Colau ha interpel·lat directament Irene Montero, la candidata de Podem, per posar-se d'acord i evitar la duplicitat de candidatures a l'esquerra del PSOE. I Montero li acaba de respondre que el camí només són primàries. Tornem a Madrid ara amb Jordi Armenteres. Bon dia.
27: Sí, bon dia, Montero. El que diu és que no entren els debats sobre els comuns, sobretot l'espai de sumar, que tothom hi ha de portar, però que qualsevol entesa en Podem ha de passar sí o sí pel que repeteix cada dia, primàries, que si no, no s'entendria cap acció política.
28: Las primàries i la cultura política de la gente progresista, vamos, que hace primàries hasta el Partido Socialista. O sea, que la participación de la gente es lo que al final te ubica cuando hay dificultades para llegar a acuerdos, cuando hay problemas y que estamos en un bucle infinito que a nadie le gusta.
27: Declaracions de fa encara en un quart d'hora a Televisió Espanyola en una entrevista i les primàries que planteja Irene Montero són per d'aquí a dos caps de setmana, al límit per tancar llistes de cara a les eleccions del 29 de novembre.
22: Qui ja té candidat a Junts per Catalunya, Míriam Nogueras, tornarà a ser la cap de llista per Barcelona, Marta Madrenas liderarà la candidatura a Girona, Josep Maria Cruzet a Tarragona i Isidre Gavina a Lleida. Avui ha acabat el termini per presentar les precandidatures i com que són els únics que s'han postulat, han quedat automàticament proclamats candidats. En un comunicat, Junts destaca que d'aquesta manera revalida l'equip que en els últims anys ha encapçalat el grup parlamentari al Congrés. Mentrestant, Toni Comín no aclareix quan tornarà a Catalunya, però obre la porta a fer-ho abans que Carles Puigdemont. L'eurodiputat electe de Junts diu que li corre pressa en el Congrés a Madrid a recollir l'acta i reconeix que li agradaria ser el proper ple del Parlament Europeu del mes de novembre. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar, bon dia.
5: Bon dia, Toni Comín ha explicat que encara no té una data prevista pel seu retorn a Catalunya ni tampoc com serà a nivell logístic. Ara bé, Comín sí que el desvincula de la tornada de Carles Puigdemont i obre la porta a tornar abans i per separat, perquè diu que les circumstàncies polítiques de cadascú són diferents. En el seu cas, ell és eurodiputat electe de Junts i, de fet, amb l'ordre de detenció aixecada, ja podria anar a Madrid a recollir l'acte al Congrés. De fet, aquest matí, des de la seu de l'Eurocambra a Brussel·les, Comín ha reconegut que li agradaria ser el proper ple de l'11 de novembre.
9: Seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible. Per tant, jo crec que en el meu cas hi ha una certa urgència perquè pugui agafar l'acte i pugui començar a exercir com a eurodiputat. Això vol dir que aniré demà passat al Congrés? No, perquè també, escolteu, hi ha una família, hi ha uns condicionants personals també en el retorn que també s'han de tenir en compte. Sense que això vulgui dir que ja hi ha una data.
5: Comín reconeix que tot plegat s'ha de coordinar amb Junts, amb qui, per cert, també decidiran quin grup s'integra dins de l'Eurocambra.
22: Gràcies, Lluís. I, per cert, que diferents organitzacions internacionals pro drets humans critiquen el paper de la Fiscalia en el judici de Roger Espanyol, denunciant que mai ha tingut un paper actiu per investigar què va passar davant l'escola Ramon Llull, sinó que s'ha dedicat a defensar els policies acusats. I, a més, durant el judici, va qüestionar que la policia hagués de seguir les recomanacions internacionals sobre ús de la força. Aquest era el moment.
10: ¿Esos principios están recogidos en algún instrumento que sea vinculante para el Estado español?
11: Fue aprobado por unanimidad por la Asamblea General de la ONU y en ese sentido tiene una fuerza interpretativa incuestionable.
10: Pero carácter de recomendación.
11: Carácter de recomendación yo no diría.
22: A més, la missió d'observació amb organitzacions com Amnistia Internacional o l'Organització Mundial contra la Tortura critica que l'Estat espanyol mai ha tractat Roger Espanyol com a víctima, negant-li l'acompanyament i la reparació previstos en l'estat de la víctima. Ara passa, falta un minut per arribar a un quart de tres.

0: 14:15.
1: Ara passen 2:15. Rodalies va recuperant a poc el servei a tota la xarxa, però encara acumula moltes afectacions. Avui ha tornat la circulació a la majoria de línies, però hi ha hagut molts retards i algunes incidències a diversos punts. La situació és molt millor que la d'ahir, quan els trens circulaven amb comptagotes i molts passatgers es van quedar atrapats a les estacions. Aquest matí s'ha restablert la circulació a l'R1 i l'R4, però hi ha hagut alguns incidents que han entorpit la tornada a la normalitat i han deixat retards, com dèiem, a bona part de la xarxa. Des de l'estació de Sants de Barcelona, Josep Moragas, bon dia.
2: Bon dia. Rodalies ha recuperat la circulació a les línies amb més passatgers, però ara per ara, en general, els trens tornen a estar en funcionament amb demores de 30, 40 i 50 minuts en alguns casos. Durant el matí, una incidència d'infraestructura ha parat durant una estona, l'R1, l'R2 Sud, l'R4 i el Regional Sud. La incidència està resolta, però ha deixat afectacions. Els aiguats també deixen línies afectades. L'R2 Nord, els trens circulen entre Granollers Centre i l'aeroport, però es manté el servei alternatiu per carretera. I l'R11 continua tallada i es recomana als passatgers que utilitzin la RGU. També es mantenen les afectacions habituals de les línies R13, R14, R15 i R3 per obres o incidències que ja venien abans del temporal. Tota aquesta situació està tensionant el servei de bus, que acumula moltes persones que han optat per aquesta alternativa. Per això el govern també ha reforçat la presència de busos interurbans.
1: Gràcies, Josep. I per acabar-ho d'adobar, avui hi ha vaga als autobusos de Barcelona. Els treballadors fan aturades de 2 hores, la propera de 7 de la tarda a 9 del vespre i d'11 a 1 de la matinada. Els serveis mínims són del 40% en hores punta i del 20% en hores vall. I tots aquests problemes de mobilitat passen factura a les empreses. Us ho ha avançat RAC1. Pimec calcula més de 115 milions d'euros l'impacte dels aiguats del cap de setmana i dilluns a l'àrea de Barcelona, Maresme i Vallès. En aquest càlcul hi entren també hores que no s'han pogut treballar perquè els treballadors no han arribat a la feina pels confinaments o per problemes com aquests que comentàvem amb Rodalies. Montse Martí.
3: Segons aquest informe de Pimec, el cost dels salaris de les hores que no s'han pogut treballar arriba als 46 milions d'euros al conjunt dels territoris. Pimec ha preguntat a més de 400 empreses com els han afectat els aiguats. 3 de cada 4 han dit que molt, amb afectacions directes o indirectes pel temporal, i el 78% ha hagut d'aturar o reduir l'activitat. Hi ha gairebé un 42% d'empreses que asseguren que tenen treballadors que no han pogut arribar al lloc de feina. El president de Pimec, Antoni Cañete, ja demana fixar un protocol en cas de propers episodis de pluges torrencials amb normes clares per saber com han d'actuar treballadors i empreses.
4: S'hem de dotar d'instruments que ens puguin donar la flexibilitat i la resposta per poder fer front, perquè no són ja elements aïllats. S'ha passat amb el vent, amb foc, les conseqüències en aquest cas de les pluges directa o indirectament, i segurament des del diàleg tindrem que fer plantejaments per poder tindre unes regles clares.
3: Segons Pimec, gairebé 1 de cada 5 empreses afectades pels aiguats encara no ha recuperat la normalitat. El Vallès Oriental, amb prop de 55 milions d'euros, concentra gairebé la meitat de l'impacte econòmic de les pluges. El cost de tot l'episodi podria superar els 200 milions d'euros, segons les estimacions que fa la patronal de les petites i mitjanes empreses.
1: Doncs ho dèiem a les dues. Avui tornem a estar pendents de les pluges que durant les últimes hores ja han afectat les comarques de Girona i aniran a més durant la tarda, Mònica.
5: Sí, són unes pluges que es repetiran en aquestes comarques de Girona i també afectaran punts de la costa i del prelitoral de Barcelona. De fet, hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a la Selva, el Gironès, el Baix Empordà i també al Vallès, al Maresme, al Baix Llobregat, al Barcelonès i cap al Tar també al Garraf i al Baix Penedès. Per tant, molta precaució. Localment aniran acompanyades també de tempesta. En canvi, a les comarques del sud i de Ponent tindrem una tarda més tranquil·la i amb més estones de sol, i al Pirineu amb algun ruixat, sobretot cara nord, amb cota neu que baixarà fins als 1.600 metres. També amb més fresca que ahir i amb vent de mestral i de tramuntana.
1: El concert d'Oques Grasses, que s'havia de fer dimarts, es va ajornar per avui per culpa de la pluja i, per tant, pot ser que avui torni a ploure.
5: De fet, durant tota la tarda repetiran els ruixats intermitents a la ciutat de Barcelona i fins i tot es podrien allargar fins les 8 o les 9 del vespre i en algun moment podria descarregar amb intensitat i també amb tempesta. De fet, el Barcelonès és una de les comarques que es manté amb avís de perill alt per intensitats de pluja de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts des de les 2 del migdia fins a les 2 de la matinada.
1: Les 2:21, més coses. La Guàrdia Civil ha desmantellat un dels principals majoristes del tràfic de cocaïna de l'estat que tenia la base a Catalunya. Ha detingut 20 persones, entre elles el líder de l'organització que portava la droga de fora i subministrava altres grups de narcotraficants, una operació internacional amb la col·laboració de la DEA nord-americana, Benet Íñigo.
0: Els investigadors els han seguit el rastre durant més d'un any i han localitzat la base a Barcelona. Aquí vivia el líder, que fixava els preus, negociava les transaccions i establia els espais. També tenien a Catalunya els magatzems per on repartien la droga, que després venien a quatre grans clients. La repartien en paquets d'un quilo, envasats al buit i amagada en doble fons d'alguns vehicles, com ha explicat el capità responsable del cas.
6: El primer hito de relevancia lo tuvimos durante el mes de noviembre, cuando localizamos la guardería que veíamos que la organización utilizaba como base para sus operaciones y para su distribución de manera diaria. Durante el mes de diciembre se logró realizar la primera aprehensión, que estaban ocultos en un vehículo con doble fondo.
0: A finals de setembre es van fer més de 20 escorcolls simultanis, es van bloquejar una seixantena de comptes corrents i també pisos valorats amb més d'un milió d'euros. 13 dels detinguts, entre ells els suposats dirigents, han entrat a presó preventiva.
1: 6 de cada 10 persones amb problemes visuals no es tracten i els oftalmòlegs alerten que mirar cap a una altra banda pot acabar passant factura. Segons l'últim baròmetre de l'Institut de Microcirurgia Ocular, la malaltia que menys es tracta són les cataractes i la miopia. L'astigmatisme i la presbícia són els problemes més freqüents.
0: L'ús de les pantalles és un dels factors que més incideix en aquests problemes, que afecten sobretot les persones de més de 40 anys i especialment les dones. I atenció, perquè tot i que el 80% de la població diu que li preocupa molt la salut visual, només un 0,67 de mitjana es revisa la vista cada any. Problemes que, a més, poden condicionar el dia a dia, des de conduir fins a relacionar-se amb els altres. El doctor especialitzat en retina de l'Institut de Microcirurgia Ocular, Xavier Subiràs, alerta RAC1 que hi ha una banalització de les malalties visuals i que molts pacients es pensen que, un cop resolt el problema, ja no cal continuar el tractament.
7: Hi ha una mala adherència al tractament amb molts pacients, precisament per aquesta banalització. També passa perquè té la tendència a deixar el tractament una vegada el pacient se sent millor. No? Posem, per exemple, una cosa més generalitzada, com l'ull sec. El pacient, quan comença a hidratar-se l'ull, ja veu que està bé i deixa de ficar-se les gotes.
0: Els oftalmòlegs recorden que no tractar aquestes malalties pot tenir conseqüències a llarg termini i insisteixen que cal revisar-se la vista com a mínim un cop l'any.
1: El Parlament reclama al govern que garanteixi l'atenció en salut mental d'infants i adolescents. La cambra creu que s'han de destinar molt més recursos professionals i fins i tot crear un

0: debatut llargament i no ens n'han sortit. No?
1: El Parlament creu que s'hauria de garantir l'atenció pública universal i gratuïta als serveis de salut mental, sobretot dels 0 als 6 anys, i que l'economia no sigui una barrera per tenir-hi accés.
2: Més sobre salut, els experts fan una crida a la calma i asseguren que el possible brot de pesta pulmonar a Rússia no ha de preocupar ningú. Apunten que es tracta d'una malaltia que existeix a tots els continents, menys a Oceania, i que és molt difícil que arribi fins a Catalunya. Més, expliquen que té cura. Es tracta amb antibiòtics que són molt efectius. Eulàlia Carrascal.
3: Això després que l'Organització Mundial de la Salut hagi demanat a Rússia que confirmi si han tingut un segon cas de la malaltia. El Kremlin ho ha negat, però sospiten que podria estar amagant informació. Els fa por que l'únic cas reconegut pel país només sigui la punta de l'iceberg. Ara bé, el metge epidemiòleg Josep Maria Jansà ha insistit aquest matí al Món a RAC1 que el risc que es converteixi en una pandèmia mundial és mínim.
4: No ens hem de preocupar per res. Segueixen havent-hi casos de pesta a tots els continents, excepte a Oceania. Hi ha brots de pesta a Madagascar, Congo, i aquí és on ens hauríem de preocupar més, perquè, de fet, a Congo és el mateix lloc on l'epidèmia d'Ebola explota i és més important, no?
3: A més, creu que darrere de tot aquest rebombori que s'ha generat no hi ha tant una preocupació real per la salut de la població, sinó estratègies geopolítiques.
5: 14-15.
2: I ho hem destacat també en portada. La canadenca Ann Carson ha guanyat el Premi Nobel de Literatura. La consideren la poeta viva més important en llengua anglesa, però també cultiva l'assaig i treballa com a traductora. Carson és la 19a dona de la història que rep el guardó que atorga l'Acadèmia Sueca, Xavi Pardo.
6: Nascuda a Toronto l'any 50, Ann Carson és professora de literatura clàssica i comparada a la Universitat de Michigan, als Estats Units. El jurat dels Nobel destaca que Carson ha sabut crear noves formes de literatura sense renunciar a la tradició clàssica i destaca també que els seus llibres estan plens d'audàcia i d'inventiva. Núria Busquet n'ha traduït 4 al català, tots publicats per l'editorial Vaso Roto. Són els reculls de poemes Albertín, inspirat en el personatge de Proust, De creació, un homenatge a Simone Weil, La bellesa del marit, que germana tango i poesia, i Norma equivocada, una col·lecció de reflexions sobre temes molt diversos. L'any 2020, Carson ja va rebre el Premi Princesa d'Astúries de les Lletres i l'any passat va ser a Barcelona per participar al Festival BCN Poesia.
2: Avui arrenca una de les edicions més grans del Festival de Cinema de Sitges. Durant els pròxims 10 dies s'hi projectaran prop de 450 pel·lícules i hi haurà més de 600 convidats. Desfilaran per la catifa vermella grans noms del gènere, com el director del Senyor dels Anells, Peter Jackson, o els actors Kevin Bacon i Danny DeVito, que rebran el Premi Honorífic del Festival. A més, el cinema català hi tornarà a tenir un pes d'allò més destacat, amb gairebé una cinquantena de produccions. Des de Sitges, Adrià García, bon dia.
7: Bon dia, i serà precisament una pel·lícula amb segell català l'encarregada d'aixecar el teló de Sitges. És Found Alive, de Carlota Pareda. Després de l'èxit de Cerdita, la cineasta madrilenya ha agafat les regnes del seu projecte més ambiciós, una cinta protagonitzada per la nord-americana Chloe Grace Moretz sobre una jove que intenta refer la seva vida després d'un segrest. Pareda és la quarta dona que inaugura el festival i la primera directora espanyola que ho aconsegueix. Avui, hores abans d'obrir Sitges, admetia a RAC1 que encara li costa acabar-s'ho de creure.
8: Yo vengo todos los años, ya teníamos alquilada una casa con los colegas, aunque no nos seleccionaran. Y bueno, pues una gran emoción por poder presentar la película aquí, pero cuando nos dijeron que era la película inaugural, pues una doble emoción también personalmente, porque Sitges me ha formar parte de su historia.
7: La cinta competirà pel premi principal al costat d'altres produccions de casa nostra, com The End of It, de la reusenca Maria Martínez Bayona, o 11, de les germanes Clàudia i Paula Serra, a més de grans produccions internacionals com Leviticus, cridada a ser un èxit a la taquilla.
2: Gràcies, Adrià. I Girona ja espera amb candeletes la nova edició dels concerts a cegues. És un festival que començarà el 7 de novembre i que té la particularitat que el públic no sap quin artista va veure. És la 8a edició del festival i els darrers anys han passat pels diferents espais grups com la Ludwig Van o músics com Lluís Gavaldà. Corresponsal de RAC1 Girona, Joel Penya, bon dia.
9: Bon dia. El festival ha programat 19 concerts en 11 espais que en alguns casos acolliran una sessió doble. A les últimes edicions, Judit Nederman o Alosa han tocat els soterranis de la Catedral de Girona o Every Night a Sant Pere de Galligants. Tot concerts d'un aforament de 50 persones a tot estirar i sense escenari en llocs tan emblemàtics com els Banys Àrabs o el Museu del Cinema. Els organitzadors asseguren que el millor moment és quan entren els artistes i el públic reacciona. El director artístic del festival, Pau Planes, admet que fins ara han aconseguit que només 4 gats sàpiguen qui actuarà cada any.
10: Rebem trucades d'amics, de coneguts, tothom va... Ostres, qui hi ha, qui hi ha?
5: Però crec que la gent ha entès molt aquest concepte sorpresa i, de fet, a vegades els nostres pares ja ens diuen no, no, és que no em digueu res.
9: Les úniques pistes és que són músics catalans, tan consolidats com

0: emergents, amb especial presència de gironins. Les entrades al públic general es podran comprar a partir d'avui a les 7 de la tarda.
1: I també estan impacients els fans d'Oques Grasses que avui, si el temps ho permet, ara ho dèiem amb la Mònica Usar, han de fer el segon dels concerts a l'Estadi Olímpic. Encara amb la ressaca emocional de l'actuació d'ahir, que va deixar clar que la connexió dels de Josep Montero amb el seu públic és molt especial, avui es farà el concert, que s'havia de fer inicialment dilluns. Arrencarà a 8:15, com dèiem, si la pluja ho permet.
2: 14:15. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
1: Ara sí, Xavi, podem donar per acabada l'aturada de seleccions més llarga de la història i els equips ja preparen el retorn a la Lliga.
3: Després de 3 setmanes torna a la normalitat. El Barça, per exemple, ha començat a preparar el partit de dissabte contra el Getafe amb tots els internacionals, mentre que l'Espanyol obrirà demà la jornada al camp del Màlaga amb un retorn sonat. Javi Puado serà la gran novetat de la convocatòria després de la greu lesió al genoll que l'ha tingut 8 mesos sense poder jugar.
2: A RAC1 14:15.

0: Feia 19 dies que Hansi Flick no tenia tots els jugadors a casa. Lluny queda aquella victòria al camp del Sevilla i ara els blaugrana intentaran reprendre contra el Getafe l'excel·lent ratxa de resultats que ha signat en aquest inici de curs. Àlex Pintanel, bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Xavi.
0: Avui s'han incorporat els 8 internacionals que faltaven.
1: Els 6 espanyols, Cubarsí, Olmo, Pedri, Fermín, Rodri i Lamine Yamal, juntament amb Gordon i Livakovic. D'aquesta manera, hi ha 2 dies del duel contra els madrilenys, Flick ja té a tots els internacionals disponibles. D'altra banda, pendents de Rafinha, que avui ha tornat a exercitar-se al marge per precaució, a conseqüència de la molèstia a la cuixa dreta que va patir durant l'aturada de seleccions amb el Brasil. En qualsevol cas, el jugador, ja ho hem explicat aquests dies, no té cap lesió i tot plegat forma part d'aquest procés de recuperació de l'edema que es va fer. Tot i haver entrenat al marge, el brasiler no està descartat per dissabte. Demà es provarà la gespa i en funció de com es trobi es prendrà una decisió. El que Flick té molt clar, i també el futbolista, és que no es prendrà cap risc tenint en compte el seu historial de lesions i sobretot el calendari més imminent en partits exigents contra Galatasaray, Betis, PSG o Real Madrid. En aquest sentit, qui té moltes opcions de ser titular dissabte a la posició de nou és Gabriel Jesús, qui també apunta a l'11 inicial és Joan García, que aquest dijous ha completat l'entrenament i està plenament recuperat.
0: I ara ho dèiem, convé recordar, fa molts dies que no parlem d'aquest gran inici del Barça que vol aprofitar el partit contra el Getafe per mantenir aquests grans números i continuar estant de rècord.
1: Doncs mira, són 7 victòries en 7 partits de Lliga, amb 31 gols a favor i 7 en contra. El Barça tindrà l'oportunitat aquest dissabte d'igualar el millor inici de Lliga de la història del club, que va aconseguir el Tata Martino la temporada 13-14 amb 8 victòries consecutives en les 8 primeres jornades. Per això el Barça hauria de guanyar dissabte a l'equip de Bordalàs. A la Champions, els de Flick van golejar el Feyenoord 5-1 en l'estrena de la competició continental.
0: Aquest gran inici, doncs, que busca continuïtat aquest dissabte, podria igualar els números del millor inici a la Lliga, en aquest cas del Tata Martino, de la temporada 2013-2014, guanyant el Getafe, guanyant el camp del Betis la següent setmana, ja suposaria el rècord absolut dels millors números del Barça, amb 9 victòries de 9 possibles. Pas a pas, però, primer dissabte a les 9 del vespre al Camp Nou. Algun apunt més en clau Barça, Àlex?
1: Un parell, el primer, que el clàssic del 25 d'octubre es veurà en obert als Estats Units, al canal generalista ABC, després que ESPN, la propietària dels drets televisius al país, hagi cedit l'emissió en un partit que superarà tots els rècords d'audiència. I el segon, que el Barça ofereix als seus socis, sòcies i penyistes entrades a 7,5 euros en un partit de Champions. Això sí, per anar a Bakú a veure el Sabà Barça del 25 de novembre. N'hi ha al voltant de 3.500 entrades disponibles i es poden sol·licitar fins a la mitjanit del 18 d'octubre.
0: Àlex, gràcies.
1: Fins ara.
0: Torna, per fi, doncs, la Lliga a Primera Divisió amb aquesta 8a jornada que, a més, comença demà mateix amb un català en joc, que és l'Espanyol Edu Batlle. Bon dia.
2: Hola, Xavi, bon dia.
0: I amb una novetat important, ho comentàvem també a la portada, i és que Javi Puado torna després de 9 mesos de lesió.
2: Exacte, es va lesionar el passat 11 de gener al Camp del Llevant, al Ciutat de València, un trencament del lligament encreuat del genoll dret que l'ha tingut de baixa des de llavors. Viatjarà per primera vegada aquesta temporada, de fet viatjarà per primera vegada des del gener, amb l'equip. Amb 23 companys més en aquesta convocatòria que donarà Manolo González per enfrontar-se demà al Màlaga a la Rosaleda, també hi haurà una altra novetat, Andoni Gorosabel, el lateral basc cedit per l'Atlètic Club de Bilbao, que va arribar en l'última setmana del mercat d'estiu, però que encara no ha pogut debutar per problemes físics que ja ha superat. Per tant, l'única baixa que tindrà el tècnic de cara al partit de demà serà Quique García, el davanter, que encara arrossega una lesió i encara en tindrà per unes quantes setmanes més. De cara a aquest partit de demà i de tot el que s'ha parlat en aquesta aturada de la Lliga de 3 setmanes, hi ha hagut soroll al voltant de Manolo González i del seu futur. Avui el tècnic ha estat preguntat per si ell té la sensació de jugar-se el càrrec en el partit de demà a la Rosaleda. La resposta, de gairebé mig minut, totalment marca de la casa Manolo González. Ai.
3: El que passarà no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. Llavors, jo no tinc ni puta idea del que passarà, però no ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat, em transmet confiança, els jugadors també, el vestidor també, entenc el debat, però tampoc quan anaven cinquers tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tanto ni tan calvo, arriba un moment que sé on estic. És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
2: Ja veus, Xavi.
0: Bueno, 30 segons, però hi passa de tot, eh? És com una bona sèrie, allò que hi ha laments a aturar-s'hi. No ho farem perquè som un informatiu, però aquesta nit el t'ho diràs, potser tenen temps d'analitzar morfosintàcticament aquesta frase de Manolo i la resposta que ho ha donat.
2: I no ha estat l'única perla que ha deixat a la roda.
0: Ara, més,
2: l'última pregunta, no posarem el tall, però en l'última pregunta li han preguntat per Roberto Fernández, que ha tornat a jugar i debutar amb la selecció espanyola en aquests compromisos internacionals, i ha dit que ha tornat guapo. Diu que si m'agradessin els homes, m'agradaria, i tot Roberto Fernández, ha dit Manolo González. En fi, diu que en aquesta aturada el seu equip ha treballat especialment en la primera setmana recuperar el to físic i en aquestes dues altres setmanes preparar més i canviar qüestions tàctiques, que han de canviar. Ja ho va avisar després de l'última derrota a la Lliga contra l'Elx, que s'havien de retocar coses sense voler donar molta informació. Això és el que en diu Manolo.
3: Bueno, he mirat de tocar coses, òbviament, a nivell de defensiu, a nivell ofensiu també, de buscar una mica més d'equilibri, pues, en funció dels jugadors, veient coses que es donaven als partits, que potser abans funcionaven i ara no han de funcionar com volien, tocar una mica alguna cosa perquè ens ajudi a atacar millor i a estar millor també a nivell defensiu.
2: L'Espanyol viatjarà aquesta tarda cap a Màlaga, aquest partit el primer, com dius, de la jornada 8 a les 9 a la Rosaleda contra el CUE, que encara no ha guanyat. El Màlaga, per cert, hi podria debutar aquesta temporada Fernando Calero, ex de l'Espanyol, que va marxar lliure el mes de juny i que encara no ha pogut, per lesió, estrenar-se amb el Màlaga. Jo crec que hi haurà canvis a l'11 de Manolo González, si vols demanar la prèvia en parlarem. Avui, fa uns minuts, hem conegut l'àrbitre. Hernández Maeso serà l'encarregat de xiular-lo.
0: Com sempre, l'Espanyol en directe recull des de mitja hora abans, a partir de 8:45, amb aquestes dues novetats, sobretot la de Puado, després de 9 mesos de lesió, i també la de Gorosabel, que sí que ha tingut minuts en aquell amistós contra l'Ipswich Town, però que oficialment encara no ha pogut debutar. Edu, gràcies.
2: Fins ara.
0: I mentrestant, el mateix dia que el Barça, també juga al Madrid. De fet, José Mourinho també ha recuperat tots els efectius de cara al partit de dissabte contra el Villarreal. Bernat Balboa, bon dia.
4: Hola, bon dia. Sí, els blancs han completat la quarta sessió d'entrenament de la setmana amb els últims internacionals que faltaven per arribar, els anglesos Jude Bellingham i Trent Alexander-Arnold. Tots dos, juntament amb Marco Corella, han fet treball individual sobre la gespa i Fede Valverde s'ha exercitat en solitari al gimnàs. Evidentment, els lesionats Asensio, Mendy i Rodrigo continuen amb els seus processos de recuperació. Kylian Mbappé, per la seva banda, ha superat les molèsties al genoll que va patir amb la selecció francesa. El davanter estarà disponible per a Mourinho en el retorn del Madrid a la competició domèstica, però no tindrà pas un partit fàcil. Els rumors i les crítiques de les darreres setmanes al voltant seu s'han intensificat progressivament. Tot va començar a Elx, amb la polèmica amb les samarretes de suport a Ceuta, però el seu viatge exprés a una discoteca de París i el posterior passeig en bicicleta per Suïssa no han ajudat. Premsa i aficionats del Madrid troben tot plegat una falta de professionalitat perquè creuen que el que havia de fer era descansar per recuperar-se com més aviat millor. És per això que molt probablement no tingui una rebuda gaire amigable per part del Bernabéu en el partit d'aquest dissabte a les 9 del vespre.
0: Apunta maneres, aquesta roda de premsa demà de José Mourinho amb Mbappé, però també amb Cristiano Ronaldo. Li hauran de preguntar per què en pensa d'un jugador que l'ha tingut al seu equip i que a més és compatriota seu com Cristiano Ronaldo. Unes quantes pedres a la sabata té el Madrid, una altra contra el Villarreal no hi serà Raúl Asensio, com deia ara, és un dels lesionats, en el seu cas de llarga durada, però ja fa unes quantes setmanes que el central és més notícia pel que fa fora del terreny de joc que no pas pel que fa dins, eh?
4: Sí, en l'últim episodi va multiplicar gairebé per 4 la taxa d'alcoholèmia mentre conduïa. Sobre aquest incident, Asensio ha demanat perdó en una entrevista al Diari AS.
5: Yo me equivoqué, yo lo admití, yo lo admito y he pedido perdón y seguiré pidiendo perdón porque al final, como tú dices, soy un chico de 23 años que he cometido errores y voy a seguir cometiendo errores. Todo el mundo comete errores, pero tengo que ser consciente de dónde estoy. Estoy en el Real Madrid y eso no puede ocurrirme. Puedo cometer otro tipo de errores, pero estos no. Y yo soy el primero que soy consecuente con ello, soy el primero que quiere dar la situación a esto. Como he dicho antes, ahora no puedo, pero deseando que sea lo antes posible porque, como he dicho, soy el primer dolido en que la afición pueda dudar o pueda sentirse decepcionado conmigo.
4: Com és lògic, la policia va retirar el carnet de conduir a Asensio, que no podrà posar-se al volant durant 8 mesos.
0: I tot plegat, ara parlem de segona divisió, però abans encara ressona l'homenatge a Leo Messi després del seu comiat sobre la gespa en què es va dirigir al públic de l'Estadi Monumental. L'argentí ha tornat a agrair el suport de l'afició en aquestes últimes hores o aquests últims dies. Àlex.
1: I ho ha fet amb un post a Instagram. Ahir va ser el meu últim partit i ja trobo a faltar la samarreta de l'Argentina. Així comença el comiat de Leo Messi, que parla d'un camí increïble, ple d'alegries, però també de tristeses. Agraeix a la seva família per haver format part d'aquest viatge i haver-lo acompanyat en els moments més difícils. I en aquesta carta també se'n recorda d'amics, companys i entrenadors que ha tingut i fa una menció especial a Diego Armando Maradona, que va posar el país al lloc on es mereixia, diu Leo Messi, i els va ajudar en cada pas que van donar. Finalment acaba donant les gràcies als clubs en què va jugar per respectar els seus sentiments i deixar-lo jugar pel seu país. Messi s'acomiada donant les gràcies als argentins per haver estat sempre al seu costat. De tots els comentaris que ha rebut aquest post a Instagram, destaca el de Cristiano Ronaldo, amb qui ha competit durant molts anys. El portuguès li expressa el seu màxim respecte pel que ha aconseguit amb l'Argentina i afegeix que la història que ha fet pel seu país perdurarà per sempre.

0: ara sí, a punt de la segona divisió, el Sabadell, recordeu, juga dissabte, visita el Ceuta, també viatge llarg, no tant, però déu-n'hi-do, el del Girona, dilluns, tancarà la jornada al camp del Tenerife. Parlem dels vallesans, que ja han marxat direcció cap a Ceuta, on dissabte, com diem, hi juguen el seu proper partit de Lliga. Pau Bombardó, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia, què tal? Doncs sí, serà realment un viatge llarg fins a Ceuta, i per això mateix el club l'ha dividit en diverses etapes. Avui han marxat ja, aquest matí, en avió cap a Jerez, on faran la sessió d'entrenament d'aquesta tarda, i també hi faran nit. Demà viatjaran cap a Algesires en aquesta segona etapa del trajecte, on s'hi entrenaran al matí, i a la tarda aniran en ferri fins a Ceuta, on ja hi passaran la nit abans del partit de dissabte. Vaja, tota una odissea, però que no fa gens de mandra Ferran Costa.
2: Tenir la possibilitat de jugar un altre partit de segona divisió, mandra cap ni una. Hem jugat en estadis sense gent, me'n recordo, durant la Covid, en estadis d'herba artificial, buits.
1: Doncs un desplaçament que, a banda de la llarga durada, també s'hi suma un virus que està afectant el vestidor, i, per tant, encara no se sap del cert quins jugadors estaran disponibles per aquest partit. De tota manera, el Sabadell afronta un nou enfrontament després d'un molt bon inici de temporada, uns resultats, però, que no fan canviar el principal objectiu d'aquesta temporada, la permanència. I Ferran Costa també ho té molt clar.
2: El que hem de fer és anar a dormir tots amb el paperet dels 50 punts allà a la tauleta de nit i intentar, doncs, anar a sumar cada setmana per anar restant dels que ens queden per fer i aconseguir-ho el més ràpid possible. Aquest ha de ser el primer que hem de tenir tots entre sella i sella, i no pensar-nos de sobte que som els més guapos de la classe i que hem de guanyar cada setmana per decret.
1: Parlava Ferran Costa d'un paperet amb 50 punts, doncs no ho deia en sentit figurat, sinó que ell mateix ha tret un paper a la roda de premsa que portava guardat a la funda del mòbil amb un 50, ben gran, deixant clar l'objectiu, i que va apuntant, diu, tots els punts que van fent fins a arribar a l'objectiu. Com dèiem, el partit contra el Ceuta dissabte a 4:15 de la tarda.
0: Recordem que ara en té 14, és setè al Sabadell, el Girona quart, així afronten aquesta nova jornada a la segona divisió. Ara són 3:45, anem a la resta del futbol.
3: Aquest matí ha començat l'audiència davant del Tribunal Arbitral de l'Esport a Suïssa amb l'objectiu d'examinar el recurs de la Federació de Futbol del Senegal, en què reclama anul·lar la decisió de la CAF de donar el Marroc com a guanyador de la final de la Copa d'Àfrica. El director del tribunal preveu que la decisió final s'emeti d'aquí a unes setmanes. D'altra banda, David Silva torna al futbol 3 anys després de retirar-se i fitxa per un equip de Hong Kong als 40 anys. El migcampista canari, que va penjar les botes el 2023 després d'una greu lesió quan jugava a la Reial Societat, tornarà a disputar un partit, un únic partit, en aquest cas amb el suprem Xia Ting xinès. El campió del món amb la selecció espanyola l'any 2010 ha explicat a través de les xarxes socials que té moltes ganes d'arribar a Hong Kong, gaudir de la cultura, de la gastronomia i, per descomptat, del futbol. La millor època de Silva va ser amb el Manchester City, on va jugar durant una dècada i va coincidir amb Pep Guardiola. I pel que fa a la Lliga, l'Atlètic de Bilbao ha comunicat que Ollant Sanzet pateix una lesió muscular a la cama esquerra. Tant Sanzet com Nico Williams seran baixa per al partit d'aquest cap de setmana contra el Rayo Vallecano.
0: Ja tens dorsal o què, Bernat, per la cursa?
3: Encara no, però vull anar-hi.
0: Us heu d'afanyar, inscriure-us a la 11a edició de la cursa de Platja d'Aro. Diumenge 18 d'octubre veniu a córrer la cursa de 5 quilòmetres i passeu un dia d'esport, ràdio i moltes sorpreses. Com sempre, ràdio en directe amb el Via Lliure i Xavi Bundó i un munt de cares conegudes de RAC1, Jordi Basté, Toni Clapés, Anna Ballonesta, el Pou, entre d'altres. Últims dies d'inscripcions a la cursa de RAC1.cat amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. I ara, a sintonia d'Eurolliga, el Barça torna demà al Palau Blaugrana, rep els Alguiris i tenim novetats a l'infermeria. Dani Guilà, bon dia.
4: Hola, Xavi, bon dia.
0: Els Blaugrana poden recuperar dues peces importants.
4: Sí, dos jugadors que han de ser clau al joc interior, de fet el més damnificat per les lesions en aquest inici de curs. Un d'ells ni tan sols ha debutat. Tosin Ebuoma i Josh Nivo s'han entrenat ja avui i demà poden jugar, tal com ha reconegut Alexander Sekulic. El britànic Ebuoma, recordo, es va lesionar a la finestra de seleccions de la pretemporada, per tant, encara no ha jugat de blaugrana, mentre que el pivot nord-americà es va lesionar just abans d'arrencar l'Eurolliga, Josh Nivo, i s'ha perdut els darrers 5 partits. Això a la cara, la creu, la lesió de Justin Minaya, l'Ale estarà 10 dies de baixa per una lesió a l'adductor, qui segueix sense entrenar-se és Joan Macondo. L'última hora mèdica per una quarta jornada de l'Eurolliga que va arrencar ahir amb la victòria de l'Asvel a París per 2 punts en el duel francès i que té avui el gruix de la jornada amb 6 partits. Destaca un quart de 9 partides entre dos gegants a l'OACA, Panathinaikos Fenerbahçe, un quart d'hora després el València rep el Hapoel Tel Aviv i a 3 quarts de 9 el gran plat del dia. El Real Madrid, que de moment ha perdut els 3 partits a Europa que ha jugat, rep l'invicte Partizan de Belgrat de Joan Peñarroya. L'agarenc pot aprofundir una mica més en la ferida blanca.
0: I tot plegat mentre seguim pendents de les relacions Eurolliga-NBA, avui Dani s'ha pronunciat la Lliga Nord-Americana.
4: Sí, després que a principis de setmana l'Eurolliga refusés la primera proposta d'anar de la mà, considerant-la absolutament insuficient, avui hem tingut comunicat conjunt de l'NBA i la FIBA reconeixent que segueixen amb el compromís de la creació d'una Lliga Europa, però recordant que una aliança entre totes les parts, incloent-hi l'Eurolliga, per unificar l'ecosistema europeu, podria extreure tot el potencial del bàsquet d'Europa en benefici dels clubs, jugadors i aficionats. I en aquest sentit, Xavi, avui a la prèvia del Barça Salgiris se li ha preguntat pel tema Sekulić.
5: Per ser sincers, no m'hi fixo gaire, perquè jo no puc canviar res. Puc tenir la meva opinió, però això no canvia res. De manera que esperem, això sí, que hi hagi un acord que beneficiï el bàsquet a Europa.
4: Per tant, l'NBA i la FIBA segueixen amb la mà estesa. Haurem de veure quins són els propers moviments per una qüestió que encara no ha acabat.
0: N'estarem pendents. D'altra banda, qui ja té la seva primera victòria europea és el Kitzenas Manresa,
4: que ahir va superar el Ratio Farmulm alemany gràcies a una gran primera meitat en què es van filar fins als 62 punts al descans. Sí que els alemanys es van apropar al tram final, però els manresans van acabar tancant un triomf que Diego Campo valora, però que recorda des d'on ha de venir.
6: La victòria és la conseqüència de jugar millor. No tot és guanyar o perdre. Sí, nosaltres podem perdre en la Liga CB i podem perdre en el Breogán. Jo no estic emprenyat per perdre. Estic emprenyat com a entrenador perquè no defensem com necessitem. I això és el que m'emprenya, però no m'emprenyo amb els jugadors. M'emprenyo amb mi perquè jo sóc el responsable.
4: Una victòria i una derrota al Kitzenas a Europa. Se situa cinquè del grup D. I t'ho remato amb agenda avui per a la Lliga Femenina. Jornada intersetmanal. Els catalans buscant la primera victòria. A les 8, Espar Girona, Azul Marino de Mallorca. I a les 9, Cadí la Seu Leganés en aquesta segona jornada de competició.
0: Gràcies, Dani. En handbol, aquest vespre el Barça rep el Dinamo de Bucarest a la Champions. Serà el primer partit després de la derrota a la final del Mundial de Clubs, Pau.
1: Sí, els blaugrana buscaran aixecar-se després de perdre la ratxa d'imbatibilitat contra el Veszprém, l'equip de Xavi Pascual, que els va superar la setmana passada per un clar 33-42. Carlos Ortega, però prefereix mirar endavant.
7: No, yo creo que somos humanos y que... Y lo que no era normal es las 65 victorias consecutivas que habíamos tenido antes. O sea, la derrota estaba por llegar. Lo que más ha dolido ha sido quizás cómo fue, ¿no? Que no hubo prácticamente partido, ¿no? Eso es desde el punto de vista técnico lo que más ha sorprendido, ¿no? Pero hay que pasar página y tenemos que levantarnos y olvidarlo porque seguro que llegará alguna derrota más, ¿eh?
1: Ara els blaugrana afronten un nou partit de la fase de grups de la Champions, el tercer ja, i reben al Palau a 8:45 el Dinamo de Bucarest. Un Dinamo que encara no coneix la victòria aquesta temporada en competició europea, però que, segons Carlos Ortega, pot complicar el partit als blaugrana.
0: I en motor ens ve un d'aquells caps de setmana que li encanten a Àlex Pintanel perquè hi ha motos i Fórmula 1. De moment protagonitza per les motos. Aquest cap de setmana es disputa el Gran Premi d'Indonèsia al circuit de Mandalika.
8: Serà un gran cap de setmana a MotoGP en una prèvia marcada pel canvi de format de cara a 2027 que ha generat varietat d'opinions entre els pilots. El vigent campió del món, Marc Márquez, creu que aquest canvi exigirà molt més als pilots des del primer dia. Són declaracions a DAZN.
7: Yo creo que es un equipo que si le va bien las cosas de principio te puede hacer mucho partido, si somos capaces de...
0: No acaba de ser Marc Márquez, no, però escolta'm, no, però ara seguirem buscant, ara seguirem buscant i el trobarem mitjà.
8: Sí, a veure.
9: La intensidad mental de concentración, eso es muy difícil, es lo que desgasta más. Entonces, ahora ya desde el viernes tienes que estar 100% concentrado y no valdrá gestionar.
8: Márquez mai ha acabat un diumenge a Mandalika i, a més, l'any passat Bezzecchi el va tirar i li va provocar la lesió que ha arrossegat durant aquesta primera part de la temporada. A falta de 6 grans premis i amb Jorge Martín i Márquez separats per tan sols 2 punts, el de Cervera arriba a un circuit desfavorable pel seu estil de pilotatge davant de l'Aprilia d'un Jorge Martín que a priori s'adapta millor a les característiques del circuit de Mandalika.
9: Prefiero no pensar en el pasado con este circuito porque la verdad, como tú dices, la relación no es la mejor, pero bueno, la mentalidad es que este año será diferente, así que afrontamos el fin de semana con esa mentalidad.
10: El liderato puede ir, venir, lo importante es llegar para mí con opciones hasta el final y luego ya pues veremos qué es lo que pasa, ¿no? Pero ya estar en la pelea es bestial, estoy muy muy contento y seguramente mejorando mucho para poder plantar cara a Marc.
8: Un altre dels focus d'atenció serà la presència de l'Aleix Espargaró després de la greu lesió que va patir fa 6 mesos al test de Malàisia després d'una caiguda. El granollerí substitueix per aquesta cursa a Joan Mir, l'equip Honda oficial.
11: Lo he pasado tan mal recuperándome y con dolor, no pudiendo caminar, que te decía, hostia, si me recupero quiero volver a ir en moto, quiero volver a... Que mucha gente me decía, pero ¿cómo vas a volver? Pues por esa sensación, ¿no? Así que estoy contento de poder estar aquí por esto, porque realmente ha sido 6 meses complicados, 2 operaciones, y la verdad es que ha sido duro.
8: Els primers entrenaments lliures es disputaran aquesta matinada a 4:45, mentre que la pràctica serà divendres a les 9 del matí.
0: Perfecte, Àlex, gràcies.
8: Adéu, bon dia.
0: I, Pau, què ens falta per saber?
1: Doncs que la selecció espanyola d'hoquei patins femenina, amb molta presència catalana, va superar Suïssa per un clar 6-0 en l'últim partit de la fase de grups i ja és a les semifinals del Mundial. Amb aquesta victòria tanca una fase de grups impecable, on ha guanyat els 4 partits que ha disputat. Tot apunta que la semifinal s'enfrontarà a Portugal, que és la vigent subcampiona mundial i europea. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta, vigent campió de la Champions, ja ha començat amb victòria. Una nova temporada a Europa va superar per 15-12 el Novi Beograd serbi a la primera jornada de la fase de grups. I acabem amb un retorn inesperat, el de Lynn Sibon, l'esquiadora nord-americana de 41 anys. Serà la Copa del Món d'esquí alpí després de superar una greu lesió a la cama esquerra que es va fer durant els Jocs Olímpics d'hivern. Recordem que llavors Bon va trencar-se els lligaments del genoll en una primera caiguda als entrenaments i després de competir amb aquesta lesió va patir una segona caiguda que gairebé li costa l'amputació de la cama esquerra. Doncs bé, després de recuperar-se i contra tot pronòstic, tornarà a competir.
0: Per cert, Pau, tu recordes com va ser l'últim cop que tu vas passar bé al volant? Difícil, oi?
1: És complicat de dir-ho.
0: Doncs ara és hora de redescobrir aquesta sensació amb el nou Suzuki Swift, un disseny completament renovat, tecnologia híbrida, etiqueta eco i connectivitat amb el vostre smartphone gràcies a Suzuki Connect. I ara, a més, amb 10 anys de garantia, nou Suzuki Swift. Redescobriu la sensació de passar-s'ho bé al volant. Consulteu unes condicions a suzuki.es i descobriu-lo a Roma Coruma, a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi. Falten 5 minuts, una miqueta menys, 4 minuts i mig perquè siguin les 3, una pausa que durarà aquest temps i de seguida tornem a partir de les 3, com sempre, per actualitzar-nos.
12: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu cap i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
13: A la Fundació Adecco volem acomiadar tots els enemics. Busquem aliances per començar a canviar vides. Uneix-t'hi a despedirathodos.com.

0: valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
1: El éxito está asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: El Club Caprabo fa 30 anys i aquest dissabte 10 d'octubre el 100% de la teva compra gratis en carnisseria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros en carn. Només amb el Club Caprabo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
3: Tiri, tiri, tiri.
4: T'agrada estar al dia a tota l'actualitat amb RAC1, oi? Doncs t'informem de la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, i amb la qual poses casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre què cobreix i què no, fàcil i ràpid pel que fa al servei, i fàcil perquè en quedes satisfet. Ara, en pagament mensual, canvia-t'hi i et millorem el preu directament. Truca al 917-700-700 o vine a directe a liniadirecta.com.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
6: Inflat de tant comprar bé pel nostre aniversari amb megadescomptes com el 15% en alimentació. Que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 8 d'octubre a Carrefour.
7: Tres vertical, caminada per la natura.
8: Trekking?
7: Sis horitzontal, fan que unes vacances siguin imprescindibles.
8: Excursions gratis amb Costa.
7: La solució és Costa. Reserva el teu creuer pel Mediterrani o al nord d'Europa abans del 10 de desembre amb tres excursions gratis. Més info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
9: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922, aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
10: Un sofà nou? Un altre matalàs? Renovar els teus mobles? Ara tot sense IVA. Aprofita els dies sense IVA de Conforama només del 9 al 12 d'octubre. Conforama.
11: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
12: Un amic? Doncs un amic és simplement això, algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
13: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
14: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
15: RAC1, emissora oficial.
16: Carinyo, 5 per 5?
17: 25.
16: I per 3?
17: 75.
16: Ara ets de números.
17: No, no, de mi BP.
18: Amb l'app Mi BP les mates molen. Durant aquest mes acumula 75 litres i emporta't fins a 14 euros d'ahorro Mi BP. I a més participacions de Nadal en tu lotero. Consulta les condicions a mibp.es/ahorro extra.
19: A les 3, actualitzem la informació. La mort de Mari Carmen escalfa encara més la precampanya. Aquest matí hi ha hagut un tens cara a cara entre la portaveu de Más Madrid, Manuela Bergerot, i Isabel Díaz Ayuso a l'Assemblea de Madrid.
20: El día que desahuciaron a Mari Carmen, algo empezó a romperse. Hoy se ha roto del todo. Hoy en España no hay consuelo para la gente buena. Y en las calles de Madrid no va a haber paz.
21: Cuando ustedes se advierten de que no va a paz, nos están amenazando físicamente.
19: Tant a l'Assemblea com a l'Ajuntament de Madrid i al Senat, el PP ha boicotejat els minuts de silenci per Mari Carmen que volien fer-hi els partits d'Esquerra. El Sindicat de Llogateres demana que demà se'n facin a tot arreu. El govern espanyol, mentrestant, demana que la mort de Mari Carmen serveixi per canviar consciències i millorar la societat. És una crida que ha fet la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, des del món a RAC1. Avui, per cert, una altra enquesta del CIS constata que les dificultats per accedir a un sostre preocupen cada cop més els ciutadans. A pràcticament 9 de cada 10 enquestats els preocupen molt o força. 8 de cada 10 creuen que s'ha de prioritzar l'habitatge com un dret constitucional i pràcticament el mateix percentatge està a favor que l'Estat intervingui al mercat tant com calgui per garantir que tothom hi pugui accedir. De seguida tornem, hem anat també, volíem dir, a l'estació de Sants perquè Rodalies ha anat recuperant al llarg d'aquestes últimes hores el servei però molt a poc de dir després de dies de desgavell que han sortit molt cars a les empreses. Segons Pimec, els aiguats del cap de setmana i de dilluns, amb tots els problemes de mobilitat que van comportar, han costat 115 milions a les empreses de les 5 comarques més afectades. I aquesta tarda, compte, perquè tornarà a tocar obrir el paraigua a moltes comarques de Girona i de Barcelona. Mònica.
0: Fa estona que ja descarreguen alguns ruixats, sobretot en punts de les comarques de Girona i nord de Barcelona, i de fet durant la tarda repetiran en aquestes zones. I tenim avisos del Meteocat de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, el Vallès, també cap al Maresme, el Baix Llobregat i el Barcelonès, i de cara al vespre també al Garraf i al Baix Penedès. Per tant, molta precaució amb aquestes pluges que localment poden descarregar amb força i també acompanyades de tempesta. En canvi, a les comarques de Ponent i del Sud serà una tarda més tranquil·la i amb més estones de sol, això sí, amb vent de mestral i tramuntana i amb un ambient més fresc que no pas els últims dies.
19: I també us hem explicat que la canadenca Ann Carson és la nova Premi Nobel de Literatura, està considerada la poeta viva més important en llengua anglesa i l'editorial Basso Rotona ha publicat 4 llibres en català. Pel que fa als esports, el Barça ja prepara el retorn a la Lliga amb la plantilla gairebé al complet.
1: Avui s'han reincorporat als entrenaments els 8 internacionals que faltaven, els 6 de la selecció espanyola, a més del croat Livakovic i l'anglès Anthony Gordon. En canvi, Rafinha continua entrenant-se al marge per fer net de les molèsties a la cuixa dreta amb què va tornar de la selecció del Brasil. Malgrat això, no se'l descarta per poder jugar dissabte contra el Getafe al Camp Nou. Partit de la 8a jornada que comença demà mateix amb la visita de l'Espanyol al camp del Màlaga. I la gran novetat a la convocatòria és la de Javi Puado, que torna després de 9 mesos de lesió. Ho ha confirmat el tècnic Manolo González a la roda de premsa prèvia.
22: Veurem com va el partit, veurem com va tot una mica. També parla amb el Javi, anem parlant cada dia de la seva sensació. I també, bueno, és un jugador molt madur, molt madur. Llavors el Javi és una persona que sempre està equilibrada i sempre et diu la sensació que té. Llavors una mica en funció d'això anirà que pugui tenir minuts o no demà.
1: I en handbol, us hem explicat que el Barça rep aquest vespre el Dinamo de Bucarest a la tercera jornada de la Champions. Serà a 3:15 del vespre al Palau Blaugrana.
19: Les 3:03 tanquem el 14:15, que hem fet amb l'Albert Guerra, el control tècnic, per passar a continuar pendents de l'actualitat als butlletins, el nou Setmana Ballonesta.
1: I el Tu Diràs, amb l'Aleix Pariser.
23: Sou unes putes llegendes, clar
24: Guillem.
23: Que sí!
24: Guillem.
23: Que voleu fer una miqueta de xou i jarana? Fem una mica de xou i jarana! Una mica de jarana i la jugueta amb la llavada, clar que sí! Com estàs, Rocamora, Cuqui?
25: Molt bé, molt bé.
23: Que
25: molt
23: ja te'n podràs anar a fer la migdiadeta amb el teu coneixinet d'ossets. Clar que sí, t'ho mereixes, no guapo, després de tota la feina que has fet. I tu, travessa, que per mi podràs oblidar-te una estona al Pedro Sánchez i la Mari Carmen. Cuqui, clar que sí, vinga, guapos, clar que sí, una miqueta de talonesa, versió recoberta, clapets, amb alegria i
25: Guillem,
23: il·lucia.
25: Guillem.
23: Guillem, què passa, què passa? Però màquina!
25: Vas molt espitat avui, Guillem.
23: Bueno, dijous, vinga, va, que ja s'arriba el divendres, arriba el divendres, clar que sí, alegria, il·lucia, ole, festa! Voleu una festa, Roca, molt a través, avui? Avui
25: no,
23: dia de festa?
25: No, avui no puc,
24: avui no toca.
23: És guarres!
1: Sí, bueno, per tu, però nosaltres
25: una
1: no.
25: Una mica de jarana, no?
23: Una mica de jarana, clar, xou, no?
1: Què et passa?
23: No sé, tio.
24: Esteu flipant, no?
23: Sí. Estadella 2, espera, sí. Un moment. Que clar, que... Bona tarda, Estadella 1, com estàs? Bona tarda,
25: Mòbil, com estàs?
23: Bona tarda! Bona tarda.
26: Hòstia, és que estava fent pipi, que venim de l'Oralador, que entri l'Estadella 2, que el tenim aquí a la redacció, mentre que estava pixant.
23: Que estaves fent pipi? Que t'estaves tocant la titola, guapo?
26: Clar que sí, Cuqui!
23: Que t'estaves tocant la titulena?
26: Clar, clar!
25: Però com és això de parlar amb tu mateix?
26: Bueno, és estrany, però...
23: És estrany.
24: Sí, per la Núria i el Xavi, que sàpiguin que ara mateix hi ha dos Estadelles a la taula.
1: Too much, absolutament.
25: Però tu ets Estadella de veritat?
23: Clar que sí!
25: I tu?
23: Clar que sí!
27: Carapolla.
25: Que, aviam, que ara m'he confós. Tu ets Estadella?
23: Clar que sí!
25: I tu?
23: Clar que sí!
24: Anem a fer la prova.
25: Aviam.
24: Com diríeu a un alcalde?
25: Oh, aviam, com li
26: il·lustríssima diria... màquina.
25: I tu?
23: Maqui! Què passa, Maqui?
27: Ah, sí?
25: Però, del sushi, vols dir tu?
24: No,
25: màquina.
24: Des de la
23: màquina, màquina, màquina.
25: Màquina.
23: Què passa, Maqui? Alcalde, senyor alcalde, com estàs? Puta llegenda! És una puta llegenda de l'administració, vostè, que és una puta llegendeta.
25: Pot ser que hagi passat com els gremlins, que està plovent i s'estan multiplicant els Estadelles?
24: Oh, no,
25: bueno, tu, vols acomiadar tu a la Núria, sí. Al Xavi, Estadella 2?
23: Clar que sí!
25: Però doncs els has de dir adéu.
23: Travessa Rodomona, vinga, va, alegria i il·lusió, que ja teniu la tarda lliure. Guapo!
25: Ah, que vagi bé.
2: No arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC 1.
3: Taloner, és que el català no...
2: Amb Marc Bala, Guillem Estadella
4: i Alba Segarra. Que no tengo miedo, la
2: verdad. Pues vinga,
3: anem.
25: Molt bona tarda a tothom. Passen exactament 7 minuts de les 3.
3: Som els davants del claper.
23: Som els taloners. Som,
25: yeah! Alba Segarra i Guillem Estadella. No sé quin de tots els Guillem Estadella. Molt bona tarda i molt bon programa 461.
3: Bona tarda, Marc Bala.
23: Bona tarda i agendes de l'administració pública de l'humor. Ole!
25: Escolteu, abans de començar amb la jarana, ens hem assabentat de la mort de lo gitano de Balaguer, de Joan Porta. Des d'aquí una abraçada a la família i amics. He de dir que teníem pendent d'acomiadar-lo al programa.
3: Sí. Ens ha moltes ganes,
25: molta
3: tenia.
25: Molta il·lusió, perquè un referent
3: sí,
25: total.
3: És una icona de la música marginal de Ponent. Una persona que parlava del que travessava i dels pocs que feien encara música dels que realment els hi mou.
25: Clar,
3: o sigui, que allà on siguis, que sigues amb la guitarra ara. I que segueixis fent lo teu art.
23: Bravo! Bravo.

0: Doncs el programa d'avui el dedicarem a lo gitano de Balaguer i obrim l'altra versió del dia.
1: Beso negro no lo fem mai.
0: Atenció, que a l'inici de l'altra versió el volem dedicar a tota la gent que està descontenta amb la gestió de les alertes que Protecció Civil està fent amb les Esalert. Diuen que tot català a dins porta un president de la Generalitat, un entrenador del Barça i un meteoròleg. Doncs bé, ara tothom pot ser gestor d'alertes, però literal, perquè ha nascut l'Esalert Simulator.
2: L'Esalert Simulator és un simulador educatiu que et posa al capdavant d'una sala de guàrdia fictícia de Protecció Civil durant un episodi d'inundacions a Catalunya. A partir dels avisos meteorològics, les previsions del radar i les notícies que van arribar, cal decidir quan, on i amb quin nivell s'envien les alertes a la població, amb l'objectiu de reduir els danys sense perdre'n la confiança.
3: Aquest joc és fascinant, m'encanta, perquè crec que és el més a prop que estaré mai de ser funcionari, eh? I de viure bé.
0: Ja heu jugat o no?
3: Home!
2: Home, i tant!
3: Vaig acabar amb un 10% de confiança de la gent i enviant alarmes a tota Catalunya amb un espavileu.
0: De fet, les alertes ja forma part del nostre dia a dia. Des dels taloners creiem que aquestes alertes s'haurien d'anar implementant en qualsevol altra situació quotidiana, no només ara, per risc de pluges i inundacions. En moments inesperats, per exemple, que no ens agafin per sorpresa.
3: Totalment.
2: Exacte. Coses que no t'esperes del dia a dia i que et poden agafar desprevingut, no?
3: Sí.
2: Funció pública, collon. Si hi ha algú de Protecció Civil escoltant, que prengui nota. Aquí us deixem les noves propostes per fer de les alert una eina útil de veritat.
3: Ara!
0: Per exemple, que soni les alert quan un tren de Rodalies arriba a l'hora.
4: És alert!
3: I també, jo que sé, quan un kebab et senta bé i no has de marxar corrents al lavabo, perquè ja sabem, entra durum i surt blandum.
4: És alert!
2: O quan un tio cisetero troba el clítoris.
4: És alert!
0: O quan trobes un pis que és digne i a sobre el preu és digne.
4: És alert!
3: Quan demanes un cafè amb llet a Barcelona en català i no et posen un cafè amb gel.
4: És alert!
2: Quan una mestra pot fer una hora de classe sencera, sense patir calor, sense que siguin més de 95 persones per aula i amb un sou digne.
4: És alert!
3: Hòstia, que, però, un moment, però...
0: Què passa?
3: Que si esperem que passi tot això, l'alarma no sonarà mai, no? Clar, però... si no estic entenent.
2: Què va dir
3: no,
2: això, nen?
0: Era una mica la gràcia del que estem fent, no ho has entès?
2: És ironia.
3: Ah!
2: És de dir, és com gairebé impossible que...
0: Clar, que soni la... Clar.
3: Que era un acudit. O sigui, hòstia, o sigui, que estem fent humor intel·ligent, eh?
0: Bueno, aviam.
3: Vale.
0: Intel·ligent
3: tampoc. No estic acostumat.
2: És ironia, deixem-ho així.
3: Vale.
2: És com jugar al doble
3: llavors,
2: sentit, saps?
3: No volem, o sigui, això ho fem perquè sabem que no passarà, no?
2: Exacte.
0: Ara.
2: Que jo, si m'han d'assegurar que els mestres d'aquest país tenen un sou i una vida digna i unes garanties i uns recursos, que em rebentin els timpans les alerta.
3: Ah, no, m'explico? Jo allò del kebab, eh?
2: Home, és que jo no en consumeixo.
0: Jo allò de l'habitatge, també.
3: No consumeixes?
2: Jo allò del clítoris, també.
0: Sí.
3: Bueno, és que no vagi lligar allò del kebab i el clítoris.
2: Bueno, segons ho poses la salsa aquella, pique.
3: Bueno, tornem a començar? No sé.
0: No, comencem, no, tirem endavant.
2: Que juganers que som!
0: Ai. A veure, que l'altra versió també passa avui per fixar-nos en la capital mundial del domino.
3: Ara!
0: Que avui no se n'està parlant prou,
2: no?
0: Però és que a partir d'avui Salou acull el 22è Mundial de Domino, una competició internacional que, atenció, reunirà prop de 900 participants procedents de 22 països d'Europa, Amèrica, Àsia i Àfrica.
2: Això és molt gros, eh? O sigui, wow. La delegació espanyola és la més nombrosa, amb més de 400 jugadors procedents de gairebé totes les comunitats autònomes. També hi haurà representació europea de Portugal, els Països Baixos, Geòrgia i Rússia. Des del continent americà arribaran participants als Estats Units, Canadà, Puerto Rico, Xile, Brasil, República Dominicana, Panamà, per segona vegada, Venezuela i Nicaragua, mentre que l'Iran i l'Egipte representarà Àsia i Àfrica. Tot això, nens, a Salou.
3: Que fort, és la convenció de jubilats, eh, això? Sí. Vull dir, és increïble.
0: Eh? Potser hi ha gent jove, no sé.
3: No, a mi el que preocupa és que tota aquesta gentada, a l'hora de fer cua, que no caigui l'entrar, perquè, ostres, seria una tragèdia, eh? Sí, perquè que... cauria un i tota la cua al final faria un efecte dòmino. Clar, vull dir, si cau un, no, tots anirien caient.
2: Seria maco, com a performance.
0: No, home, maco no, Alba. Que es moririen molta gent gran.
3: Clar, pensa que és gent gran, clar. Hi ha gent gran que...
2: No és nostra.
3: Com la gent gran que cau pel carrer a partir dels 80 cap amunt, el cuerpo té pit i tierra, i la gent gran cau.
2: Bueno, tot va cap allà.
3: Hi ha un imant.
2: A mi, si és un padrí d'aquí, em sap greu, però si és un padrí de gent, o de Panamà.
5: Alba.
2: Els Estats Units.
5: Alba.
2: No puc estimar tots els padrins del món.
5: Els avis eren sud-americans.
0: No. Aluja.
2: Això no ho he dit jo, eh?
6: Alujas? No hem de ningú de los sud-americans. No. Es que són muy atrasados.
0: Si us plau, va, seguim.
2: Això ho ha dit l'Alujas.
0: Hem de parlar del Mundial de Dominó. Avui, nois, he agafat la meva gabardina i he decidit trucar al Mundial de Dominó. Aquí comença un reportatge telefònic a peu de doble sis. He trucat, ja ho sabeu, que agafo números a l'atzar, he trucat al bar del pavelló, no eren massa simpàtics.
2: Sí.
0: Però al final, gràcies a l'Anabel Luna, la productora d'aquest programa, m'ha posat en contacte amb un dels capos d'aquest Mundial, el president de la Federació Internacional.
2: Oh, wow.
0: Es diu Eduard i és un cachondo. M'he enamorat d'ell.
7: Digui, digui.
0: Bones, que truco al Mundial de Dominó.
7: Sí, sí, sí, sí. Tu jugues a Dominó, jugues?
0: Home, he jugat, però a un nivell molt amateur, jo, eh?
7: Bueno, mira, t'estan aplaudint, veus? Has sentit? Perquè, clar, perquè nosaltres el que volem és que la gent jugui a dominó perquè clar. La gent sigui feliç. Bueno, estem a Salou, pots vindre a dinar, si vols, esteu convidats.
0: Home, encara arribaria, no?
7: Home, com a mínim per després de dinar, que és quan es fan les partides.
2: Clar.
7: Sempre es fan després de dinar.
0: Ah, amigo! Vas com més relaxat, no?
7: És un dels esports de taula escandalós, perquè les fitxes fan soroll i els jugadors... Som temperamentals.
0: Que t'enfades molt, tu, jugant a dominó?
7: Cada dia, i m'enfado molt i crido molt.
0: Com seria un enfado teu, aviam, si estéssim jugant i jo ara trec aquí un doble i tal, i et foto amunt?
7: Escolta, no, home, pues, què de recrear? Has de doblar el dos, hòstia. A veure, no pot ser. Si hem quedat que t'adoblaries, doncs has de doblar. Si no el dobles, aquest dos doble el té el rival. Llavors et fas jugar malament. Hem fet una mica de teatre, va.
3: Hòstia, el dels anys. Bravo, bravo, bravo. Premi Gaudí, eh?
0: Se'ns ha enfadat en directe l'Eduard. He de dir que, no sé per què, però tenia la mania que volia que juguéssim amb ell, que anéssim un dia a jugar amb ell.
7: Si baixeu, ara a dinar, dinem i després partida. I si veniu demà també. I, escolta, i si no, em truqueu un dia, el dia que vulgueu, que estigueu a aquesta hora a la ràdio.
0: Sí.
7: I a l'hora de dinar ens anem a algun club. Anem al Dispano francès, per exemple, i fem un dinar, jo els convido, i fem unes partides després i explico cosetes. Com és la meva passió, escolta, pues presento a la meva nòvia, que és el Domino.
0: O sigui, tu t'has casat amb el Domino, no?
7: Sí, sí, sí. Oh. Porto 25, 30 anys casat amb el Domino.
0: I tu no tens parella, o sí?
7: Bueno, sí, tinc la meva dona, però amb ella no puc jugar. Perquè amb ella la bronca... li tiro la fitxa. És molt difícil jugar amb la dona. Quasi bé ningú juga amb la dona amb jocs de tipus ocult.
0: I ella és jugadora o no?
7: Ella és jugadora, és la millor jugadora... Va ser la millor jugadora del món, ara...
0: Què dius?
7: Ara ja
0: som
7: una mica grandet.
0: Sí, tu
7: vols parlar amb ella, te la passo.
0: La tens aquí?
7: Sí.
0: Hombre, tant. Passa-me-la, passa-me-la.
7: Espera.
3: Molt bé, quin crac, eh?
0: Tenien molta feina. Avui comença aquest Mundial. Aquest senyor estava amb la seva senyora, que es diu Elena. Atenció, que havia sigut la millor jugadora del món. I ha dit, home, passa'm amb ella, que potser no estic parlant amb la persona adequada.
3: Clar.
0: M'ha dit el teu marit que va ser la millor jugadora del món.
8: O sigui, ja ni me'n recordo, de fa tants anys, això.
0: I, a més, m'ha dit que no podeu jugar junts, que us enfadeu, eh?
8: Oh, no, no. Jo ara no jugo gaire, i entre altres coses, perquè, clar, com que ell és tan bon jugador i està acostumada a jugar amb ell, doncs, si no puc jugar amb ell perquè ens esbatussem, doncs, mira, he hagut de retirar-me una miqueta del nom.
0: Però quan porteu junts?
8: Demà fa 51 anys.
0: Què dius?
8: Sí, jo tinc guanyat el cel.
0: Elena, tu jugaràs aquest torneig o no?
8: Jo jugaré aquesta tarda un mixte.
0: Ah, què és això?
8: Amb un senyor que no conec de res, no li he vist mai la cara.
0: Va, i com és que no vas amb el teu senyor?
8: Pues que vols que surtin xispes allà al mig del torneig? Escolta, que això és un mundial, no podem donar aquí, com si fóssim aquí els catalans, uns animalots.
3: M'encanta.
2: Però xispes de quin sentit?
3: Ah, bueno, ves... Home, perquè quan piques tu la fitxa contra la taula, ja hi ha una mica de xou.
2: El roce, eh?
3: El roce...
2: A vegades unes xispes porten a les altres, eh?
0: Totalment. Sí, i a més, aquesta senyora jugarà amb un senyor que no coneix de res.
3: I que pensa que el dominó és molt fàcil tirar fitxes, eh?
0: Sí?
2: Bueno, em va dir això.
3: Clar.
2: A mi sempre m'ha semblat una cosa molt senzilla, però crec que és més complicat.
0: No, ja m'ha explicat la
2: dona. Jo no pensé que això mai tancava.
3: No. Hi ha gent que jo he vist que a Cunit hi ha gent que s'ha matat per la, pel domino, per haver tirat la, la que no tocava. Sí.
0: Jo he vist gent tan perduda que quan tenia una fitxa deia uno. Imagina't si estàvem perduts.
2: Xupant dos. I dius, vale.
0: Ja ho feien abans de la partida.
2: Exacte.
0: Escolteu, parella que demà fa 51 anys de casats.
2: Mare de Déu.
0: Afortunats en l'amor, desafortunats en el joc junts, perquè, clar, no es poden veure.
2: No, clar.
0: Podem dir que el teu marit és el teu doble sis o no?
8: És el meu doble sis?
0: Sí.
8: Home, tampoc diria tant. Home, no. A més, el doble sis, escolta, el doble sis a vegades és molt bo.
0: Per això t'ho dic, perquè...
8: Perquè és que depèn, depèn del que tinguis al, al costat i de si surts o no surts. Tot això depèn molt.
0: Bueno.
8: Escolta, i dius de recu, jo sento moltes vegades recu. Jo, de 3 a 4 de la tarda o de la matinada?
0: No, de la tarda, a la tarda, al migdia, de 3 a 4.
8: Ah, però mira, és l'hora que estic fent el dinar i no Ai. Sento gaire, llavors, la ràdio. Perquè no us he sentit mai.
0: No pateixis.
8: Ara ja m'hi fixaré.
3: Bravo.
0: Pura humilitat de que una de les millors jugadores del món de dominó no ens escolta.
2: De 3 a 4 de la matinada. M'ha agradat bastant a mi aquesta proposta.
3: No, de 3 a 4, no.
2: Director, Francesc Cano.
3: De 3 a 4 de la matinada fa les repeticions de la competència, diria.
2: Bueno, però és repetit. Voleu algo innovador? Que... Jo m'agradaria molt fer un programa en una hora que sé que molt poca gent ens escolta. Perquè si ja les diem crosses...
3: Això t'anava a dir.
2: En aquesta hora...
0: Ens censuraria.
2: No, censuraria. Aquí, no. Impossible.
0: Escolteu, espero que a partir d'avui tinguin un bon Mundial. Sobretot que sigui tranquil·let i que estigui la cosa en pau.
7: Ah, on queda recrear? Has de doblar els dos, bon dia. A veure, no pot ser. Si hem quedat que t'adoblaries, doncs t'has de doblar.
0: Per un segon serà un quart i cinc de 4 de la tarda. Hem d'anar a la publicitat i a la tornada obrim el xoxoneo. Com ens agrada els dijous,
2: oh,
0: el xoxoneo.
2: És la millor.
0: Dels nostres famosos...
2: L'estimo! Més...
0: Aquí estimes.
2: A l'Alejandra.
0: L'Alejandra Castelló, que ja està preparada per servir-nos el xoxoneo. Després d'aquesta pausa, ara tornem amb els taloners de la versió RAC1. Fins ara!
9: Vinga, taloners! A publicitat!
10: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
11: Si vols fer la compra bé, has d'anar a
12: Inflat de tant comprar bé pel nostre aniversari amb megadescomptes com el 15% en alimentació. Que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 8 d'octubre a Carrefour.
13: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
14: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
15: L'ABC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe.
16: Entrades a auditori.cat.
17: Botifarres alineades i corbata dels diumenges. Tot a punt, Núria.
18: El taulell brilla com un mirall, cabells, tot a lloc... Tot a punt per obrir!
19: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país. Música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
20: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 i així, al CAP, en lloc de tenir el tema dels robatoris, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
21: Es pensaven que s'havia acabat.
22: Això té tota la pinta de ser un altre escape room.
23: I això no és cap escape room.
24: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morirem.
23: Merda, aquesta no l'esperava.
21: Escape Room 2. Comença una nova partida. El 9 d'octubre, només als cinemes.
25: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
1: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
3: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
4: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
3: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
5: Mary Short.
6: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
8: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
6: Us hi esperem.
26: Mira, ja ve, recta final.
27: Mola de Déu.
6: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
28: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
29: Un autèntic bochorno.
8: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
6: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. Últims dies d'inscripcions. RAC1. Tots som un milió.
8: Amb la col·laboració de Frit Ràbic, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
6: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
30: Llevo un grito de emoción.
31: Hola, bon dia.
32: Jo el que vull ser és espanyol i deixar de ser català.
31: Hòstia, tu ja vas a tope, eh?
32: Jo no vull independència ninguna.
31: O sigui, tu vols ja ser espanyol.
32: Jo vull ser espanyol. No, sóc espanyol. Sóc espanyol i vull que això es reconeixi com a Espanya.
31: El tema que m'inconveix una mica és que si les botigues de Sitges vols que siguin Castelldefels.
32: Això m'és igual.
31: A tu te la pela, no?
32: A mi me la pela, però sencera.
33: Vols ser espanyol, només?
31: Tu vols que se't reconegui com a espanyol, no?
32: Espanyol, de cap a peu.
33: Però que no ho és.
31: A lo loco, eh?

0: gran, amb molta definició, de l'Alejandra Castelló.
1: Olé,
0: Alejandra,
1: bona tarda. M'ha encantat això, eh? Olé, olé, olé.
2: Artista!
1: Què tal, com esteu?
2: Bé.
3: Molt bé.
1: Mira, porto notícies, a més, recents i d'ara mateix.
2: Acaba de sortir del forn,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, però diverses coses, una que encara no t'he dit. Però...
2: Ah, què dius?
1: I si tires el WhatsApp encara ho veuràs. Però ara us ho explico. Mira'm qui xerro.
3: Amb qui parle?
1: No, m'encanta perquè l'Alba, per la gent que no ho vegi, no la tinc al costat. Llavors, le puede
2: és la persona.
1: Oh, no! Sí! A veure, t'he de dir que aquesta persona és la meva millor amiga, llavors, clar...
3: És la teva... T'ho has tocat...
1: La meva millor amiga i veïna.
0: Però la gent no sap de qui estem parlant, encara.
1: No, però ara ho explicaré.
2: La,
1: bueno, primer de tot...
2: L'Alba sí que té una cosa que és la persona més tòxica que conec quan ja s'afreig.
1: Vull dir...
2: Li surt una mala vena, un de... Bueno, què esteu dient? M'ho podeu explicar o no?
1: I a més et dic una cosa, l'Alba no sembla que sigui com una persona que li agradi el món xotxoneo, però li encanta.
2: Però si és la...
1: Té
2: el títol de maruja.
0: Maruja de tercer cognom es diu maruja.
3: Soc xafardera, però de naixement.
1: M'encanta, viva el xotxoneo. Bé, doncs comencem parlant d'un tema que ara us diré coses d'última hora, que és Shakira. La última hora és que acaben de publicar que aquesta nit la Shakira estarà a la Revuelta.
2: Què dius?
1: Sí. Estarà a la Revuelta,
2: perdona,
1: però també...
2: Què? La notícia seria que estigués als taloners, no? Això seria màgic.
1: Això seria un bombazo. L'altre... Mira, és que teniu imitadors tot el dia avui. Bé, la qüestió és que estarà a la Revuelta, que us he de dir que han posat un missatge a baix, per la gent que estigui així una mica boja i vulgui anar a veure la Shakira, que han posat no estarà a l'hora en directe al teatre fent la Revuelta, sinó que serà una altra hora que la gent no es torni boja i vagi al teatre. Però la primera notícia de Shakira, a part de que va a la Revuelta, és que l'altre dia la vam tindre als jutjats de Barcelona, amb Gerard Piqué, que això ha sigut una notícia bastant bomba també, perquè ningú sabia, per això ningú ho estava cobrint tampoc, perquè ningú sabia. I què estan fent? Doncs estan revisant el règim de visites de Milan i Sasha, que són els fills de la Shakira i el Piqué. Fins ara tenien una custòdia que era 9 dies al mes, així ho resumim molt fàcil perquè la gent ho entengui, 9 dies al mes aquests nens que viuen a Miami amb la Shakira estaven amb el Piqué. I després també les vacances li tocava al Piqué i en principi era Piqué qui s'havia de traslladar a Miami.
2: Hòstia.
1: Que en principi diu en Piqué que ho estava fent.
3: Sí, però que va fallar dos cops.
1: Que va fallar dos cops, exacte.
0: Però és més fàcil que es mogui un que no els dos nens que a més són petits.
1: Exacte, però diu la Shakira que la petició no busca reduir el temps que els nens estan amb el Piqué, o sigui, amb el seu pare, sinó que busca que l'esforç del desplaçament siguin per ambes parts. És a dir, que no es desplacin tant els nens perquè diuen que després geldac, coses del cole i tal, doncs és un problema.
2: Clar,
1: per una part s'entén perfectament, però què passa també? Que quan els nens van a Barcelona, entenc que també no és només per veure el seu pare, sinó també la família paterna.
2: Clar.
3: I per parlar català.
1: I per parlar català, que segur que parlen molt bé.
2: A l'avi m'és igual, però que parlin català,
1: però que saps? Parlin català. Però la qüestió és que, clar, el Piqué en principi ja ho estava fent bé, segons ell, però segons ella doncs no les coses no estan, o pels nens no és el millor possible, i llavors doncs hauran de veure si arriben a un acord, perquè fins ara sí van a judicis perquè no han arribat a un acord.
3: No, i de fet es veu que aquest judici va portar molta cua perquè un i l'altre havien de portar tot de proves peritals.
1: Sí, molt heavy de
3: psicòlegs. Molt heavy de psicòlegs, de com els nens els afectava una banda o l'altra.
1: El geldac, aquest que...
3: Aquí saps quin és el problema?
2: Em passava igual, com a pare divorciat, jo, pare divorciat com a fill...
1: Un moment, pare divorciat?
0: Tu ets pare
3: Pensava, tu ets fèrtil? Això és la meva primera pregunta.
1: Això sí que és exclusiva.
0: No, si no és fèrtil el Guillem, amb el dipòsit que té...
3: La quantitat no vol dir qualitat, eh?
2: Exacte. No, però jo com a fill de pares divorciats, vull dir... Escolta, lo divertit era de tenir dues cases i jo tenia dos pisos en aquell moment. Em pensava que era multipropietari, però...
3: imagina't el Milan i Sasha.
2: Mira el Xatxa i el Piran aquest, imagina't el rotllo que deuen portar, o quina casa deuen tenir una i l'altra. Ah, no, me vaig a veure l'Andorra amb el meu pare, no sé què. Per favor, home, aquesta
1: gent... Jo, per exemple, sóc una desgraciada perquè els meus pares es van divorciar que jo tenia 30 anys. Llavors, ja, clar, jo tenia la meva casa i tot lo xulo, entre cometes, dels pares divorciats m'ho he perdut.
2: Bueno, a veure,
1: dos cases, on estan?
2: Hi ha drames,
3: jo
2: també.
3: Jo tinc pares junts,
1: sí,
3: i que espero que així morin.
1: Que així morin, eh?
3: No,
1: molt
3: de
1: maco.
3: Junts no, ja t'asseguro.
0: No són de junts?
3: No, però jo tinc dos pares que estan units encara, però és molt divertit perquè actuem com si fos una família separada, perquè jo truco amb un, li explico. Oi, m'ha passat això i allò altre. Llavors, al cap d'uns dies em truca l'altre. T'ho va explicar el papa o la mama? Ah, no, no m'ha dit res.
1: És com, a veure... que no viviu junts.
3: Viviu a la mateixa casa.
1: Ja, això
3: llavors,
1: passa.
3: Ara el que faig és o dos trucades o truco, poseu amb altaveu. I així
2: m'asseguro
3: que la informació no és
2: molt bé, molt bé.
0: Sí.
1: Doncs, escolta, una cosa... No, digues.
0: No,
1: que estàvem parlant abans amb qui estava parlant jo dos minuts abans de començar aquesta secció.
2: Sí.
1: Estava parlant amb Lorena Vázquez, una de les mamaratxis, i li he dit així en plan broma, estàvem parlant d'altres temes, i he dit,

0: torno a parlar de Shakira. Algun titular d'última hora?
1: Ai, ai, ai, ai, ai.
0: Elles són les fundadores de Shakira.
2: Són shakiròlogues.
0: Sí, ara. Shakiròlogues, que és un verb, eh? La qüestió és, el titular em diu és que ve una guerra molt bruta amb aquesta exparella. Una guerra molt bruta.
2: Entre ells, ja?
3: Entre Piqué, ells.
0: La Piqué millor, i Shakira.
4: La millor opció per a aquesta situació amb la casa és vendre-la.
3: També et diré, ara m'ha vingut al cap.
0: No ho estic entenent.
2: Però se l'han venut de la casa.
0: La casa està, la té la minya mala, ara, la casa. Però què dius?
3: O sigui, ja I ho va explicar ella, ja,
4: I el Piqué on viu, llavors?
0: Pues el Piqué viu aquí, amb la Clara Chia.
2: No crec que tingui problemes, el Piqué.
0: O sigui, el Piqué viu a Barcelona amb la Clara Chia, la Shakira amb els nens a Miami, i ell se suposa que es mou.
4: Fixa't quin problema, ser l'ex de la Shakira i veure un cartell que posa Shalquila, saps?
2: Bueno, seguim.
0: No, és que no sé què.
3: Però a tot això he de dir que en aquest programa...
5: La brometa bastant fluixeta.
3: Fa uns mesos es va dir que era possible que Shakira i Piqué tornessin.
0: Ah, però això no ho he dit jo!
3: No ho va dir.
4: El teu predecessor, Jaume Borja, deia que...
2: Bueno, aquest també m'estàs dient.
3: Bueno, però un moment.
0: Aquest senyor no treballa aquí, ja, no?
3: Un moment, un moment.
0: O sigui, perquè amb aquesta notícia...
3: Un moment.
4: És veritat?
3: Encara poden canviar les coses, eh?
0: No, poden canviar, t'ho dic jo.
3: Encara
0: això no
3: poden canviar les coses.
0: Això no passarà.
3: Però la Shakira perquè té algun noviet o
0: clar,
3: no?
0: És que, però, clar, és que... El Piqué no tornarà.
4: Deixem-me puntualitzar amb el tema Jaume Borja, perquè Jaume Borja va dir, perquè no sé qui coneixia de la neteja o alguna cosa així, va dir que diu... Tinc
0: però
4: una
0: que li
4: amiga...
0: havia intimat a ell.
4: No, i... diu que tinc una amiga que treballava pel servei de la Shakira o alguna cosa, i que es veu que últimament parlava molt amb el Piqué. Mira, a la Lucas diu que ens ha recuperat el tall.
6: Que el 2025 pot veure la reconstrucció de la relació més trencada de Catalunya, que és la de Shakira i Gerard Piqué.
7: Bravo. Si és així, heu donat l'exclusiva de l'any.
2: És més probable que sigui Catalunya independent.
3: És alert.
2: Que no pas que aquests dos... Però sí que es veu que parlen per WhatsApp, eh?
0: Parlen per WhatsApp, però només per coses dels nens i d'una manera molt freda. O sigui, d'aquí a una reconciliació de parella és impossible.
2: I la Shakira i la Clara Chia no vole a Milán... Ai, a Milán, a Miami, per veure el Milán i el Sánchez.
0: No, Milán tampoc el vola.
3: Mare de Déu,
0: Tinc una ajudant d'aquesta opció meravellosa.
3: Sí, perquè no t'hi dediques, Alba.
0: Perquè no diuen Pau i Arnau.
2: No, clar, no li vull fotre la feina a la Laura i a la Lorena, però...
4: Ha dit el Sánchez i el Palanca, no?
3: Tu ets mamarratxi, eh?
0: Ets
3: mamarratxi.
0: Escolta, i si fem una secció que es diu mamarratxis?
2: De què em ve el Sánchez? Que és l'aquell de tort.
4: Clar, el Sánchez i el Palanca, els fills de la Shakira.
3: Va, centrem-nos amb Shakira, perquè...
0: Sí, amb el Piqué no tindrà res.
3: Ella deu tenir molts pretendents, però no sé si algun hagi quallat
0: o
3: no.
0: Sí, hi ha un possible pretendent, diuen, hi ha el rumor, que coincideix molt amb coses que li agraden a la Shakira. Atenció.
3: Ai.
0: És un senyor, comencem per aquí, vale? És un senyor, o sigui, no és una relació homosexual,
2: vale.
0: No és lesbiana.
4: Perdona un moment, la Shakira també és una senyora, vull dir, quants anys té ara?
0: No, si parlava de que no fos una dona i que fos una relació lèsbica.
4: Sí, però dic que la Shakira té ja certa
0: 40 data. Llargs, no?
2: Clar. Sí, em sembla que sí, 40 llargs. 10 més que el Piqué, del mateix
4: sí, mira,
2: dia són.
4: Sí, mira, Esther Muñoz, que avui la nostra productora del directe ens diu que 50.
0: 50 exactes? Vale, sí. Ah, sí?
3: Espera que ho confirmi, perquè crec que s'ha llançat a la piscina.
0: Aquí diu les notícies?
4: És que l'Esther Muñoz encara va amb l'Internet Explorer.
0: Una altra dona que es va tatuar.
3: És una altra mamarratxi, també.
0: Sí.
3: Vaja mamarratxis.
2: Mira, ja ho tinc. Francesc Cano, de 3 a 4 de la matinada a RAC1, mamarratxis.
3: Ara, bravo!
0: Molt bé.
2: Amb Alejandra Castelló, Esther Muñoz i Alba Segarra.
0: Oi, per favor, qui ho compreixo?
2: I Sánchez i Palanca.
3: La Lufas diu que té 49 anys.
0: Veus, és que no té el 50. No té el 50.
2: És del 10 de febrer, igual
3: dos,
2: que l'únic.
3: Del 2 de febrer.
2: Perfecte. Mamarratxis.
0: No doneu ni una.
3: Ni una, eh?
4: Alba, un moment. Alba, el d'avui.
3: Alba, centra't.
0: Centra't.
4: Però avui què t'ha passat?
0: Que el tema li encanta.
2: Jo és que ha de ploure, no puc més.
4: Però és que...
0: Però no, que ja està plovent, que jo he vingut i ja estava plovent, ja.
2: Ah, doncs...
4: Ara també ets dona del temps?
0: Sí, també.
2: Farem totes les seccions amb mamarratxis.
4: Home...
0: Bé, la qüestió
2: parlem del nòvio.
0: La Shakira, sí, que té un possible pretendent, com dèiem, que té moltes coses que li agraden a la Shakira. Que és un home que ha anat a veure-la a molts dels seus últims concerts, que bueno, això, mitja Espanya, també us ho dic, que és alt, que tampoc és molt difícil ser la Shakira, que mereix U50. És a dir,
2: Dua Lipa i la Shakira
0: així,
2: en el concert... Era increïble, sí, la imatge.
0: No, és que és molt,
4: és
0: molt
4: baixet. Tamagotchi.
0: Mira, jo faig U60 i soc bastant més alta que la Shakira.
2: I jo faig U54 i a la super...
4: O sigui, tu ets més...
0: És un minion.
4: Perdona un moment, el titular per mi és que Alba Segarra és més alta que la Shakira.
0: Sí. És que és molt baixeta.
4: Saps
0: els Umpa Loompas de Willy Wonka?
4: Sí.
0: Doncs, més o menys.
4: La Shakira és un palumpa?
0: Bueno, entre un palumpa i Minion. Diuen que si mereixes un 50, ets Minion un palumpa. I jo faig un 60, jo estic ja en un altre nivell.
2: I un 54.
0: No, però tu superes el
2: Jordi
0: Minion.
2: Jordi Pujol.
0: Bé, la qüestió, que l'ha anat a veure molts concerts, que és alt, que en el seu cas ja et dic que no és molt difícil. És esportista, això és molt, molt important,
4: molt
0: perquè sabem que li agraden esportistes. O sigui, sí, això sí, ja és una realitat. Uh-huh. Que jugaria al bàsquet a Espanya i la gent ha posat un nom. És un rumor, no hi ha cap cosa confirmada, és... Serge, no sé si es diu així, Serge Ibaka.
4: Oh, Serge Ibaka, per favor, clar que sí. Aquest és jugador de la selecció espanyola de bàsquet, clar, Serge Ibaka. Clar, collons, és un armari d'home, eh?
0: Ja, pues imagina't amb Shakira. Imagina't amb Shakira, la combinació.
4: Hòstia, bueno, pues...
0: Però, ja, o sigui, tu que el coneixes, perquè jo no li posava
2: ni cara. Seran com la Carla Bruni i el Sarkozy d'aquí, d'allà.
0: No, més exagerat, eh? Més exagerat.
4: Home, un jugador de bàsquet ben alt, ja saps, eh?
0: Vigilem. I, per cert, també sabeu que una nova data de concert de Shakira...
4: Una altra?
0: Una nova, que, més amb, que és com el final de tots, amb concert especial amb convidats, que, atenció, Maluma,
2: oh my God.
0: Bizarrap, Dani Martín, que no sé què pega aquí, però Dani Martín
2: ell també. És a tot arreu.
0: Sí, però ja està.
4: Escolta, jo un moltes tema que, Shakira. Abans d'acabar...
3: És loques gràcies de Madrid,
4: sí,
3: eh,
4: loca,
3: Shakira?
0: Totalment, sí.
4: Jo
0: sí.
4: Vull parlar molt fortament d'aquest actor de Merlí.
0: Sí.
4: Que a mi em té enganxadíssima aquesta trama que no paro de veure. Cada dia hi ha una nova entrevista.
3: Sí, sí, se sap qui és, ja, la persona que parla?
0: No se sap perquè no ho dirà. Jo crec que no ho dirà, perquè parla de dues persones.
4: Jo crec que sé
3: qui...
0: Però vosaltres parleu de l'actor, no del de la secta.
4: Jo et parlo de l'actor.
2: Sí, estic parlant de
0: dues coses.
3: Bueno,
4: expliquem-ho.
0: Mira, la qüestió és, Marcos Franz, vale, sí, que feia de Gerard a Merlí, sí, val, ha tret un llibre on explica diverses coses. I una de les coses més grans que explica... Bueno, explica dues coses importants, però la més gran que explica és que quan vèiem nosaltres Merlí, que se suposa que era una època meravellosa d'èxit i que qualsevol actor amb 20 anys...
4: I que hi ha una nostàlgia d'aquella sèrie.
0: Era meravellosa,
4: perquè
0: a mi m'agrada molt.
4: Dibuixava una Barcelona... que ha desaparegut.
0: I un professor de filosofia, meravellós. Però bueno, la qüestió és... La meva mare és profe de filo, per això no, aquí no...
4: També va fer empotradetes amb els pares i mares?
0: Qui?
4: La teva mare.
0: Ma mare no crec.
4: Ah.
0: No. Però el senyor de Merlí sí. La qüestió és... És que me lies. La qüestió és que el Marc Confrans deia que en aquesta època que tot era èxit... I meravellós, ell estava ficat en una secta. En aquell moment. Jo m'estic llegint el llibre perquè me'l va enviar, perquè és molt maco, sí. I la veritat és que estic enganxadíssima, perquè quan ens parlen de secta, ens pensem que és un lloc on tu vas amb
4: túniques...
0: I amb moltes persones. No, una secta amb una persona que el tenia totalment controlat.
1: Inclús comportaments superagressius amb fans, de cridar-los i dir-los que no volia fer-me una foto, que em deixessin, que no sabien res de mi. Clar, jo estava completament alterat. Jo crec que em puc definir com un tio que quan era nen, vull dir, va rebre molt de bullying. Em vaig sentir molt, molt petit, molt menyspreat, molt sol, amb molts dubtes. I tot això va fer que caigués fàcilment en un relat d'una persona que em pot dir jo puc donar-li sentit al teu dolor, jo puc entendre el que t'ha passat. Em va fer pensar que el món que jo havia conegut fins ara era completament fals. Clar, això em va fer dubtar de tothom, odiar a tothom i només estar sota els peus d'aquesta persona. Llavors sí, consumia moltíssim alcohol, vull dir, potser m'emborratxava 3 dies a la setmana, però amb borratxeres bèsties, no? Fàrmacs també, com diazepam i coses d'aquestes, drogues també, tot això eren parxes. Era caure, tornar constantment. Llavors, clar, havia de frenar això d'alguna forma.
3: Buf! Parlar-ne així bèstia. També
0: sí, sí,
3: deu haver fet ja el seu
0: suposo
3: procés.
0: Suposo que també, clar, ha fet el seu procés amb psicòlegs i amb molta teràpia, però és veritat que aquest senyor, perquè tampoc li posa el nom real, que no és en aquest cas no és una persona coneguda, és una persona que li feia creure que tot el que ell estava vivint era una mentida, que era gent que estava, doncs, com adormida i que ell tenia com una veritat. Llavors va començar, doncs, a embogir i el que diu ell, doncs, drogues i qualsevol cosa. Però... també parla d'una altra cosa, dels actors de Merlí, que aquests sí que els coneixem i són persones que sabem qui són. Es porta bé amb tothom, va tindre bona relació, però un actor que no li va fer la vida fàcil. Un actor que el mirava per sobre de
2: l'espatlla,
0: que no va estar bé amb ell. No dona nom. Si llegiu el llibre per com parla de cada actor, jo trec una conclusió, que crec que és la mateixa que la vostra.
4: Ha sortit de la cova?
0: Que dolent que ets. Hòstia, Alba. Hòstia, Alba. L'Alba fa una cosa que no ho entès, però...
4: Alba,
0: ho entens,
4: Alba,
0: o no?
4: De veritat.
3: Alba, sí, avui l'Alba avui... ha desconnectat però... del món.
0: És que... Podríem dir que ell parla...
4: No, mirant i dient, però no entenc res.
0: Amb la cara de... Què dieu? Que... O sigui, podríem dir que és un actor, és l'actor...
2: Ah! vale.
0: Segueix. Fins ara no?
2: Ara l'he entès.
0: Jo pensava que ja estava entès.
2: No l'he entès, però perquè amb boca de peix m'ho fet a l'estadella.
4: És que clar. O sigui,
2: segueix, Alejandro.
0: Que aquest actor, que li hauria fet una mica la vida impossible, que el mirava malament, que no li feia passar bons moments a la sèrie... sempre segons la seva
4: versió,
0: seria l'actor, podem dir-ho així sense dir el nom, l'actor de Merlí, que ara és més conegut dels joves fora de Merlí.
4: Mira, jo crec que aquí tens...
0: així i ens entenem tots?
2: Sí.
0: O voleu dir nom?
4: Alejandra aquí... I han dit que ha sortit de la cova. Amb això s'entén perfectament.
0: Jo crec
4: i presumptament.
0: Que si menys l'Alba, sí.
4: I presumptament.
2: Però... perquè acabo de dinar, tinc tota la sang a l'estómac. Vale.
4: Jo crec que aquí hi ha un tema molt interessant... que és actors de Merlí, perquè cada un dels actors de la sèrie de Merlí hi ha molta teca, eh? I no només de Merlí, també hi ha actors de Polseres Vermelles, que tothom que ha fet jove una sèrie en català que ho ha petat,
0: sí?
4: No acaba d'estar
2: al
4: 100%. O sigui,
2: no todo lo que reluce es oro.
4: Sí, jo crec que exacte. Hem d'investigar, eh? Perquè,
2: no
4: per exemple...
2: todo lo que reluce.
4: Què has dit?
0: Hòstia, l'Alba, és que, però sí, què li heu donat avui?
3: Aviam, treu la llengua, que no ha sortit torta. Va, no, sí, és que...
8: Tete,
4: espavila. Hem anat a la presentació de la 2 i no ens han donat ni aigua ni res.
2: No, i a sobre he d'anar fins a Girona per actuar avui, jo. Vull dir que veràs el show, serà divertit.
4: Jo crec que tens missió una miqueta per portar-nos com estan ara mateix els actors de Merlí.
0: Vale, jo t'ho porto per
3: la casa. Els Macaulay Culkins de Catalunya.
2: El de la secta no sabem qui és.
4: No.
2: Ara tot això...
0: No, el de la secta no és un actor conegut,
2: no,
0: és un senyor.
2: Exacte, és una persona random.
4: Ella està dient, perquè quedi clar a casa, però és per ella, saps? Ella vol entendre-ho.
0: Sí, una cosa és el senyor de la secta i l'altra és un actor de Merlí que no li feia la vida fàcil.
3: A tot això et diré que no he vist Merlí, eh?
4: No?
3: Què dius? No he vist Merlí.
4: Mira,
3: em sona l'orella, em podran sentir.
2: Sabeu què penso? Que han llegit malament.
3: No sé.
2: Jo crec que és una sèrie que ha envellit malament.
3: És una sèrie que no...
2: Jo m'agradaria tornar a
9: veure
2: només per entendre si això ha envellit bé.
3: Sí, sí, sí. Mira, i tampoc tinc moltes ganes de veure-la, eh? Vull dir
0: doncs
3: que
0: no la vegis.
2: No, mira, no, perquè misèria, val molt la pena, l'estic mirant sí, jo.
3: Plats bruts.
2: Sisplau. I vull també dir que per dins tot està molt més clar que pel que trec a fora avui.
4: T'has fet caca, no?, mentre feies ràdio.
0: Aquesta frase no l'he entès.
3: Alejandra, moltíssimes gràcies, reina.
2: La millor, la reina, oh, l'única.
3: Anem a la publicitat i ara tornem.
10: Els teloners del versió RAC1 i aprendre pels sacs les migdiades.

0: A mi em faria il·lusió avui, si hi ha algun conductor escoltant RAC1, que acabéssim la connexió amb una còpia d'aquests de ràdio ben maco.
1: Ah, vale, espera, vaig a veure si... Vale, doncs mira, pots posar RAC1 així fent que s'acopli.
2: Vale, vinga, va.
1: Puja-li el volum.

0: els taloners del versió RAC1 i a prendre pel sac les migdiades.
1: Estem ara mateix a l'Hospital Clínic.
2: Ostres, Guillem, estàs molt lluny.
3: Guillem, torna!
1: Estic molt lluny!
4: Taloners, fins ara!
5: Aviam, escolteu, que podeu venir de públic els divendres. Demà encara hi sou a temps de venir o no, Alba? O ja tenim el tema tancat?
3: Sí, són a temps, però que ho facin bé.
5: Bé, exacte. Si ho voleu fer bé és talonersversió@raco.net, assumpte públic taloners, nom, cognoms... Aquí farem una petita pausa, Alba, que és el tema del DNI.
3: Sí, perquè en un capítol nou de la llarga trajectòria que porto de només 3 setmanes portant el mail d'aquest programa, hi ha gent que entès que enviar el DNI volia dir enviar una fotocòpia del DNI.
6: I t'han enviat... Bueno, ara tens tot, eh?
3: Ara tinc... Bueno, la gent que em vulgui enviar vísums o les escriptures de casa seva, benvingut sigui.
6: Ara.
3: El DNI és el número del DNI.
5: També és veritat que no ho havíem especificat potser nosaltres.
3: No, coi, ho hem d'especificar tot, eh?
6: 3 anys després, doncs mira, ha caigut el primer.
3: Si hem d'especificar tant, potser demanem justificant dels pares, eh? Perquè vinguin... Ara.
5: Nom, cognoms, número de DNI.
3: Molt bé, Cuca.
5: Correu electrònic i ara afegim també el telèfon de contacte. Us espereu que responguem i us esperem aquí, és així de fàcil, ens ho passarem la mar de bé.
7: Ens hem cobert de glòria.
5: Aviam, que no ens estem tocats del bolet, que no és divendres, vull que ens hem cobert de glòria, el farem dijous.
3: Sí, exacte. I avui vinc acompanyada, perquè, nens, escolteu, us informo d'una cosa. Faig un pas de relleu. Com s'hi diu això? Un pas de testimoni.
5: Ah, sí?
3: Passo el testimoni.
5: Aquí?
3: Sí. Doncs mira, li passaré a la nostra Becky.
6: Becky?
5: Qui és la Becky?
3: Sí, aquest matí m'ha dit, guarda el meu telèfon com el nom i Becky. Dic, què és el teu cognom? Diu, no, de becària. Perquè ella és molt cookie. És la Lídia.
1: Olé, Lídia Llamas, guapa!
5: Benvinguda al programa.
8: Moltes gràcies, Bala. Moltes gràcies.
6: Que cuca és. Ahir,
3: és moníssim.
6: Recordem que ahir la primera cosa que va fer... Ja t'has inclòs a la secció? M'encanta, res, no diré res.
3: Aquesta noia, quan tu vas, ella vuelve.
8: No. Dic, això precisament era el meu ou daurat.
6: Ou daurat, eh? Hòstia,
3: no parlis d'ous amb l'estadella.
6: No,
5: ja ho veuràs.
6: Està molt bé que l'estudiant en pràctiques ens foti canya.
3: Ara
8: m'agrada. Amb el cul a l'aire.
6: Amb el cul a l'aire, no, bastesta.
5: I així fa menys feina l'Alba.
3: Més feina l'Alba!
5: Menys feina l'Alba.
6: Avui no sap parlar ningú aquí, eh?
3: Així l'Alba pot contestar els vostres meravellosos mails.
6: Olé, vinga, va, foli, Lídia.
3: Arranca, Lídia.
8: Molt bé, comencem amb un trenet que evidencia com més d'un d'aquí té problemes per llegir.
5: Ui, tant. Insisteixen que primer cal que el Suprem faci el que toca i encara que Pablo Llarena s'afanyés a retirar definitivament...

0: tornar.
1: És hora de sopar i tinc molta gana al clar.
2: Trata d'arrencar-lo!
1: Carrer plou moltíssim.
3: Ho fas molt bé.
0: M'encanta, m'encanta. Bé, bé, bé.
4: Bueno, Alba, tu no riguis tant, carinyo, que vas tenir un cortocircuito dient el gentilici de Montgai, el poble de Ponent.
5: Ai, per favor. Si repassem les dades de l'IDESCAT, el 2017, per exemple, no va néixer cap mongata...
6: Ai, per favor.
5: Cap mongata... Mon...
7: No bueno. Pot ser!
5: Cap mongata... Mon...
7: Què?
8: No m'ho puc creure!
0: Alba, a sobre és un poble
5: una
0: de Lleida.
5: Cosa.
9: No la conec, no és del meu poble.
5: Sí, collons, jo conec gent de Montgai que vaig anar a l'institut amb gent de Montgai.
10: I el gentilici com és?
0: Montgai.
5: Montgai.
11: Sí, ara, ara!
5: Jo no puc ballar com hem ballat i després llegir una notícia del 3CAT. Vull dir, és que és impossible. No va néixer mai cap persona a Montgai.
10: Bravo! Bravo. Molt bé. És que és una bona solució quan no saps el gentilici i dius una persona a Montgai.
0: Ara, ara, sí, sí.
4: Continuem amb en Toni Clapés, que és tan diva que no sap ni com anar al seu propi programa.
0: Ai... Que, per cert, avui deixa'm comentar una cosa sí. que ens recordava la Lujas. Avui sí, avui graves serveis mínims.
10: Sí, avui.
0: Si algú
10: avui.
0: Vol venir de públic, ha de fer.
12: Sí, tens un paper i un boli?
10: Tinc paper i boli, sí.
13: Ah, doncs no tinc ni idea.
0: Ah, ah!
14: Es que ve de Zorino.
10: Crec que... No tinc els correus electrònics a mà.
15: Claro, claro.
5: És com si li preguntes a la Madonna què fer per veure-la, saps?
10: Exacte.
16: És que està ple d'idiotes, aquest país.
0: Bravo. Jo no sé si Clapés és una mica virgin, eh?
10: Home, no. Clapés. Té de tot menys virgin.
5: Que és ser virgin, també, no?
0: Bueno, hi ha gent que ho és perquè va néixer allà, Virgínia. Clar, llavors
5: o
0: és
5: jo,
0: virgin.
5: O jo, però soc d'horòscop.
0: Tu ets d'horòscop, virgin?
5: Jo soc virgo d'horòscop i quan però vivia tu... a Bilbao, ah. un segurata d'una discoteca em va dir tu no tens l'edat per entrar. I li vaig dir, sí, que cumplo el 28 d'agosto, que soy virgen. Per dir virgo. I em va dir,
0: te lo quito.
5: Sí. I em va dir, sí, i jo també. Era un senyor de 80.000 anys, saps?
0: Ai, coqueta.
5: No, d'horòscop.
4: Acabem ara amb l'Estadella, que li posa un nou títol a la mítica cançó de Salta.
0: Hem versionat un clàssic del pop-rock espanyol. Hem versionat els Tequila.
10: Home, i tant.
0: Amb la seva cançó Salsa.
4: Què?
0: Amb la seva cançó Salsa.
17: El cuerpo me pide salsa.
0: Ai, salsa.
10: Salsa no, salta.
0: Salsa.
18: Salta conmigo.
0: Salsa.
10: Salsa.
0: Salta.
5: Salsa és el que et falta a tu.
14: És un normal, hombre.
0: Lo del subnormal m'acompanyarà tota la vida, eh? Déu meu senyor.
10: Va ser un moment de ràdio important, eh?
0: Bueno, de fet, crec que no existien ni els taloners.
10: Home, i tant que existien.
0: Ja existien els taloners.
10: Era un helicòpter a l'estació de Cuní.
0: No, et diria més, crec que vam fer programa des d'allà. Vaig estar tota l'estona connectat des de Cuní.
10: Crec
0: i va
10: que
0: ser
10: sí.
0: aquell home que em va insultar molt fortament, Cuqui.
14: Subnormal, home.
5: Com pot ser que estiguessis allà? Que potser hi havia algun problema amb els trens i no podies vindre.
0: No t'ho creuràs, però aquell dia no anava a Rodalies.
5: Què m'estàs
0: dient? No t'ho creuràs! No t'ho creuràs!
5: Què és Rodalies?
10: I el tema, perquè encara això dona més joc, és que aquest senyor s'estava enfadant amb el Guillem.
5: Sí.
10: Perquè recordo que el Guillem celebrava l'arribada d'un tren.
0: Sí, portava dues hores sense arribar a cap tren a l'estació de Cunit i vaig dir, vinga, anem a aplaudir tal i qual, el tio gairebé. Bueno,
5: sí que és veritat que...
0: No, recordo que el moment va ser molt... Jo vaig ser un cabronàs aquí, sí. perquè de cop i volta van entrar dos senyors a defensar-me i es van començar a barallar amb aquell senyor i vaig dir, bueno, jo marxo. I vaig crear un mal ambient a l'andana increïble.
5: És que tu, Estadella, tens una cosa que a vegades et passes per d'optimista.
0: Sí.
5: Si a vegades tens com un excés d'energia que et bufetejaria, també. Què passa? Quina il·lusió! Ah, sóc aquí, alegria! I llavors penso, li fotria una nata, nen?
0: Jo almenys...
5: A veure si connecto una mica amb la tristesa, home.
0: Jo almenys sé parlar.
5: Això sí que és veritat, també.
0: Aquí cadascú té les seves merdes.
10: A tot això, la Lídia... Sí. Tens
4: sí,
10: algun tall més?
4: Aquí n'hi ha a repetir per tothom.
0: Sí. Ara.
4: I és que jo em vaig estrenar amb una bona pífia.
0: És que els dos
4: vaig
0: segons
4: confondre.
0: De parlar, eh?
4: No,
0: és que,
4: no, de fet... No,
10: és que crec que és la primera paraula, la Lídia.
4: La primera paraula que vaig dir. Ja la vaig pifiar. Així que escoltem com confong Rosalia amb Rodalies.
5: Per què no ve la Lídia i diu adeu?
19: Adeu, taloners!
0: La Lídia que ve des de Sant Just. Escolta, Lídia, com estàs?
5: Que fem la mateixa alçada.
0: Sí.
4: He vingut bé perquè no he vingut amb Rodalies.
0: Amb Rosalia.
4: Bravo!
20: De puta madre, no?
0: Increïble, eh?
10: Molt bé, Lídia, moltes gràcies.
4: Bueno, a vosaltres.
5: Jo crec quin descans, jo, ara.
0: Quina tranquil·litat.
5: Ja no faré més, això.
0: Ara coneixes els taloners, però jo crec que aprofitar l'hora que és...
21: Alerta boomer. Ai, ai. Alerta boomer! Alerta boomer! Alerta boomer!
2: Alerta boomer! ¡Guapo! ¡Papito!
5: ¡Virgen! ¡La virgen!
10: ben presentat a l'estudiant en pràctiques, a la Becky.
3: La vaig conèixer ahir.
0: Bé.
3: Sí. La Lídia.
0: La Lídia.
3: És estrany que se'm quedi un
5: nom. Sap el meu nom.
0: Jo... Mira, s'ha posat contenta, eh? Perquè es veu que la seva mare ens escolta aquesta hora mentre es cuina.
3: Ah, què dius ara?
0: Sí. Ah. Era així, no?
5: I tant.
3: No,
5: però, sisplau.
3: No,
5: saludeu a la Carlota Vila.
3: Carlota Vila és la teva mare?
5: Correcte.
3: Doncs saludeu-la.
10: Carlota, queda saludada.
3: S'escolta a vosaltres.
5: Sí. No, a tu. T'escolta tu.
10: Sí, posa la ràdio a les 4.
3: Ah, a les 4.
5: Ells són el programa dolent d'abans. Abaixa el
11: volum. A veure, tu de què merda has fet? De quin pecari a tu, eh? Com que la merda que hem abans?
5: No m'han donat elecció.
12: De 3 a 4 vegades fem una mica de siesta.
10: He de dir que aquest matí hem viscut una escena també lamentable.
0: Sí. No, jo
10: l'he presentat. Fer, eh? La Lídia m'ha dit, tinc moltes ganes de conèixer Ernest Codina, del Matina Codina.
11: Ah, què estàs dient?
5: Els senglar d'Osona, nen.
10: Els he presentat, sí. I què? I diu la Lídia, diu, és que a mi m'hagués agradat fer pràctiques al Matina Codina, però no podia!
11: Vés-te'n d'aquí! Jo aquí no vull que hi hagi algú que no m'estimi! Marxa, eh!
5: Som l'última merda, tio.
10: És que ni els estudiants en pràctiques volen venir.
3: Jo vaig tenir un becari que, sí, quan estava al Versió,
5: sí,
3: la seva gran aspiració i el seu desig era treballar amb l'Edo de Valla.
5: Sí. O amb el Marc Giró. Amb tothom que no fos tu.
3: Exacte.
0: L'Héctor Blanc. Sí,
3: buscava...
10: És veritat.
3: La hibridació.
0: Perquè era de l'Espanyol, li feia il·lusió.
3: Sí, era de l'Espanyol, d'aquí hi havia Edo de Valla i Marc Giró, perquè estava en una tele espanyola.
10: I recordem que va ser el primer becari en guanyar un Ondas.
3: Sí, senyor.
0: Que encara ho té,
3: sí,
0: a Twitter, eh? Sí, a la biografia.
3: Bueno, però és que va ser així.
0: Sí, sí.
3: Va coincidir. Sí, vull dir que això no vol dir res.
0: Bueno, que sàpigues que la seva mare t'escolta, tu.
3: Doncs escolta,
0: que ella vol fer pràctiques a Matina Codina i que està aquí, per favor.
3: Bueno, doncs mira. Però segur que quan acabi les pràctiques, estic convençut...
5: Que s'enamorarà de nosaltres.
3: Ah, exacte, i es no voldrà quedar amb els taloners. Ara. Això a vegades passa.
0: Sí? Sí?
3: Ja ho veuràs.
5: Això bueno, perquè t'enamores del teu segrestador, eh?
3: No.
10: Hòstia, home, no, Alba!
3: Perdona, no l'heu segrestat, està. Per què vol?
0: Ah. Bueno, una mica sí, perquè de 10 a 4 està aquí. I de 10 a 4 de venir cada dia.
3: Ha de fer unes hores de pràctiques,
5: però
3: no?
5: Però li han posat un ordenador per ella sola, eh?
3: Qui li ha posat?
5: La casa,
10: el cap tècnic.
5: La casa, Toni,
0: i ens han comprat un moble, eh?
10: Mira, no sé què ha passat, que últimament ens estan fent càstig. No sé quin canvi hi ha hagut.
5: Demana.
3: Home, si comences a repassar una mica...
13: Que llueva dinero.
3: No sé què ha passat. Algun canvi sí que hi ha hagut.
10: Sí?
5: Demana, Toni, demana.
10: Ara no hi caic.
3: Ara no ens passem de frenada, ara tampoc.
10: Ara no hi caic, però...
5: Demana.
10: Hi ha hagut... Ha canviat alguna cosa.
0: És que hem canviat de capellà. Que ara està el franciscano.
5: Hòstia, està lentíssim. M'agradaria més aquell altre que vas fer. Que no!
0: S'acabi. Que no! S'acabi.
5: Francescano. Toni, vas molt guapo avui.
0: Sí, estàs avui empotradot, eh? Estàs maco.
5: Bueno, jo això no ho penso, però crec que vas molt elegant.
0: És veritat, que vas... Avui?
5: Bueno, és una camisa d'aquelles que no cal planxar.
3: No, perquè avui hem fet la presentació, sí, de la 2CAT.
0: Sí. No, molt bé.
3: Sí, a la sala on vosaltres ja la coneixeu, sí, a la sala Clam.
0: A Clam Club.
5: No, a veure, Toni.
3: Sala Clam Club.
5: Que sembles joia. Aclam Club.
3: Aclam Club. Que és fàcil de dir.
10: Però si ho dius en anglès, és Clam.
3: Aclam Club, Clap, Aclam, Clap, Claps.
0: Aclam Club, Clapés.
10: Clapés, Aclam Club.
3: Per això et dic que hem fet la presentació allà i, escolta, ens
0: hem
3: trobat...
0: I tot un clam és un clam.
3: Bueno, ens hem trobat a tothom. Jordi Hurtado, la Gemma Nierga...
5: No, Jordi Hurtado, para.
0: Perdona, eh?
5: Para.
0: L'estimo.
5: Com m'he quedat, jo?
0: L'Alba, gairebé... L'he hagut de portar al lavabo per tirar-li...
3: Perdona, fan absolut del Versió, fan absolut dels taloners...
5: Què m'estàs dient?
3: Els seus fills, que treballen a Silicon Valley, escolten cada tarda...
0: A Silicon Valley?
3: Matí, sí. Escolten el
0: programa...
3: Aquests
0: sí que saben i ganen, eh?
3: No. Vull dir que el Jordi Hurtado...
5: Ell ho és tot,
3: per mi. A més, anem en paral·lel, que avui ho comentàvem. Ell, el 2027, farà 30 anys... del Saber i Ganar.
0: Fuà.
3: 30 anys, 30 temporades.
0: Sí.
3: I el 27 també fem 30 temporades del Versió Rec.
5: Ah, sí, feu 30 temporades. 30. I com ho celebrarem, Toni, això?
3: Doncs...
10: Amb unes pipes.
0: Hi ha alguna
3: cosa? No sé, perquè hi ha dues... ara mateix hi ha dues propostes, dues branques
0: que
3: de celebració.
0: Que et fan una il·lusió?
3: No, vull dir que hi ha dues propostes. Jo en tinc una i la direcció al franciscano...
5: Sí, però jo parlo de la celebració informal, en plan, que no es pagaràs.
3: Ah, informal. De moment, res.
5: Bueno, pues vés-hi pensant, home.
10: Estic aquí, que...
3: Mira, ara mateix he de pensar tantes coses, sí, que
5: si
3: no...
5: Si vols, jo penso jo per tu. Tu
3: no
5: posa la cartera i jo poso
10: pot
5: les idees.
10: Ser,
3: sí,
10: que allò que diguessis que creies que potser el teu últim versió era per marxar en un número rodó? Per què no és el mateix marxar amb 30 que amb 31?
3: Per què no?
10: És que, saps què hi vaig pensar? Tu vols deixar-ho amb número rodó, eh? Ara estic patint, perquè fins ara deia, no, el Clapés ho diu cada any.
5: Els mails que porto jo, també hi ha mails, que també us demano, gent dels mails. Digue-li al Toni, de per meva que no plegui. Envieu un mail al Toni, m'explico, a mi envieu un mail del públic, perquè no sóc la seva secretària.
0: Ara, ho faries molt bé, eh?
5: Ho faria increïble.
0: Sí, jo crec que al Toni el que li passava, que diu, ho deixo amb 30 anys i ara començo la meva nova història, la 2K, tal i qual, però ara, clar, hauràs de recular perquè com guanyi, guanyi algú el 29 que no ens interessa...
3: No? Doscat quedarà amb zero cat.
0: Doscat tancat.
3: No, perquè...
0: Doscat tancat. Doscat
5: tancat, eh? Haremos humor en castellano.
0: Claro que sí.
5: Hombre, es
0: que
5: Toni, buenas noches.
0: Antonio, ¿cómo estás?
3: És que crec que ni així, eh?
0: No.
3: No vendrem unes compres.
0: ¿No crees que se nos daría bien?
3: No.
0: Cerebros mínimos.
5: La verdad es que
3: no, porque se os nota el acento catalán.
0: A ti también, eh?
3: Per això et dic, que és, claro. És el hàndicap que tenia la gent que feia... coses en català,
10: mira,
3: en castellà...
10: Mira el Jordi Hurtado.
3: Bueno, però el Jordi fa molt...
10: Quina addicció que té.
3: Exacte.
5: Però la parte por el todo. I què passa si es nota l'accent català? Què ens molesta, el gallec? Què ens molesta, el basc?
3: Aquest argument, aquest argumentari...
5: Tinc raó.
3: Sí, sí. Però, amb els catalans sempre hi ha una excepció. Sí.
5: Catalanfòbia, es diu això.
3: Que confirma la regla, que és... Tienes acento català. Se te nota.
10: Se te nota.
5: Voy a dissimular para que no se note, joder.
13: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está vos?
5: Veus, a tu se nos note.
0: Sí, no,
13: tú... Tienes que vocalizar mucho más.
10: ¿Te han llegado propuestas de España para hacer radio?
13: Efectivamente.
5: ¿Así? ¿Por qué pones más greu la veu?
13: Porque...
3: I el que queda, el que et dona ja la pàtina d'integració total és un punt de...
10: De Madrid.
3: D'Andalús.
0: Sí. Sí. Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos con las noticias.
0: Ahí estamos contentos.
3: ¿No me fixas? Tots molts catalans que estan a Madrid,
0: sí.
3: Ei, que fan ràdio, fan... Li posen aquesta...
5: Como Ronet.
3: Aquesta, saps? Aquesta... Sí, vamos con la notícia.
0: Sí.
10: Me lo he dejado.
0: Está, buenas tardes, ¿cómo estamos?
13: Hola, ¿qué tal?
3: No, això és l'Herrera, que també... Però, bueno, l'Herrera, català, va estar aquí, però em sembla que català no és.
10: No, va néixer fora, però va viure aquí molts anys.
3: Bé, escolteu, són les 4 i 3, si no us fa res.
10: Què faràs avui?
0: En casa d'Herrera, cuchillo de palo.
5: No, en català, en casa de Sabater, sabatetes de paper.
13: Ah, molt bé.
5: És que estic seguint una pàgina, que ja la diré el proper dia, perquè ara no me'n recordo.
13: Sí.
5: Pangoico, es diuen Pangoico,
13: sí.
5: Que fan totes les dites en castellà, com les podem dir en català.
3: Ah, molt bé, molt bé.
0: Alba Segarra, divierte i educa.
3: Molt bé, molt interessant.
5: En català, diverteix i educa.
3: Pena, doncs mira, 4 i 3,
5: ole, mi niño,
3: demà més.
0: Home!
15: Els taloners, qui vingui després, sempre serà millor.
17: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
20: Segur que no n'hi ha per tant.
22: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
23: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922 a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
24: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
25: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem. Perquè sé que podem.
24: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
26: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
27: RAC1, emissora oficial.
28: Un amic. Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
29: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía,
1: Una vida amb tu.
6: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
7: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
8: Només pel fet de comprar el cupó diari?
7: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
8: Mira que bé!
7: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
9: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: Marc Márquez, per protegir casa seva confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
16: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
14: Truca a Verisure al 900-903-744.
16: Verisure.
18: RAC 1 Podcast.
20: Sense filtres. Un podcast de converses valentes sobre salut mental. Cada setmana Marta Cailà parla amb veus conegudes sobre què significa conviure amb neurodivergències i trastorns mentals.
29: Per exemple, parlarem de la hipocondria amb la periodista Cristina Puig.
30: El que per les persones normals no li fan massa cas o s'esperen anar a veure el metge, que és el que s'ha de fer, jo ja estic en alerta perquè ja he buscat què vol dir, què significa que hagi sortit això i els dies que fa que ho tinc, i això és un malviure.
20: Sense filtres, amb Marta Cailà. Tots els dijous un nou capítol a l'app i al web de RAC 1. Tots som un milió. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. It's

0: és, en directe, amb tots vostès, per tot Catalunya, la banda del Versió RAC1. El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xènia Lobo i Anabel Luna. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Esther Muñoz, David Solans, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. En etapa de formació, Hugo Micheto. El temps afegit, Edgar Fornós i Arnau Vila. I la col·laboració dels Muppets del programa, Oriol Cruz, el senyor Boigas, Edu Mutante i Marcelí Virgili. La veu de Catalunya, Montse Llussà. I ara, amb tots vostès, un locutor que, si té problemes amb la policia, truca al Gerard Quintana.
1: Vam tocar a les casernes de Girona.
2: Home.
1: I quan vam tornar al carrer dels Torrats, allà als bars on ens trobàvem, va arribar la policia, que els havien mangat les gorres, la policia municipal, havien robat les gorres i havien sigut Esparriana, no nosaltres.
2: Esparriana.
1: Que tothom sospitava de nosaltres. Doncs en tot aquell merder d'on estan les gorres, amb una de les noies se li acudeix, veu allà la pistola d'un dels policies i li agafa la pistola.
3: No, home, no.
4: Això sí que no,
1: imagina't, i aquí hi ha...
5: No. Els Jordis a la presó.
4: El boig de la ciutat.
1: Els policies plorant, no podien tornar a...
4: Plorant, estava... Oh,
0: Toni Clapés!
6: Toni, no he tapat.
7: No, a veure, Gerard, que a veure que la...
6: Estàvem plorant.
7: Sí, però l'anècdota ja ha estat explicada, ja està. No, que era el fragment per començar el programa.
6: Els hi caien llàgrimes.
8: Sí, va passar, Gerard.
7: Però a veure, Gerard, que t'estic dient que ja està, ja ets explicant-la.
6: Un programa realment desolador.
7: Sí.
6: I realment els hem vist de tots colors.
8: Portes calçotets?
7: Sí. No, anava a dir-te que, dic que ja està, que diguéssim que ja m'ha entès l'anècdota i ha quedat...
6: Realment va ser un moment de la meva vida molt dur i molt
7: Gerard,
6: convuls.
7: Que ja ens ha quedat, Gerard.
6: Alhora,
7: que l'anècdota, que t'agraeixo molt l'anècdota, però que ja
6: vaig
7: està.
6: Vaig aprendre moltes coses.
7: Sí, dic que...
6: De tot s'aprèn.
7: Dic que en tot cas vine un dia al programa i en parlem. Eh?
6: D'acord, d'acord.
7: Gràcies, Gerard Quintana, un aplaudiment.
4: Gràcies!
7: Gerard Quintana.
4: Bona tarda,
7: Montse Llussà.
9: Bona tarda,
7: Montse.
9: Com estàs? Què tal?
7: Molt bé. Tens entrades per anar a veure...
9: No,
7: aquest cas, el Sopa, sinó els que també faran gira aquest any. Els Sopa de Cabra faran gira de 40 anys. Caram. Per tant, estarem pendents, Gerard, de la gira del 40... dels 40 aniversaris.
9: Tothom s'acomiada, tothom marxa.
7: Bueno, marxen. Ells no marxen, ells,
9: no,
7: ells celebren 40 anys.
6: Fa 15 anys,
7: Gerard,
6: que marxàvem.
7: Gràcies, encara, ja en parlem.
6: Encara estem batallant.
7: És que és increïble, de veritat. Quina corda té aquest home.
6: Roquers.
9: No, i dels Oques no tinc entrades. Encara que m'ho pregunteu cada dia, no tindré.
7: Bueno, perdona, no, és que n'hi ha moltes, ara n'han sortit moltes, i que no sigui que t'apuntis un dia d'aquests.
9: Dels Love of Lesbian sí que les tenim.
7: Podem tallar el micròfon ja del Gerard Quintana, sisplau. Senyor Virgili, què tal? Bona tarda.
10: Bona tarda a tothom.
7: Bona tarda. Algun sant a comentar?
10: Si vols, comentem que avui som Santa Taís i Santa Pelàgia.
7: Ah, per tant, és el sant de la Taís que m'ha vingut al cap, la primera, que és la Taís Villas. Ah, aquí, felicitats.
10: Sí, que sí. I que sapigueu, però, que totes dues eren dues senyoretes de vida ligera.
7: Ui, bueno, com...
10: Com tanta gent ara.
9: Mare
10: meva. Però molt ligera, eh?
7: Eren primetes.
10: Sí, sí. I la Taís vivia per allà a l'Alejandria i només feia senyors impossibles, eh? Feia senyors...
7: Però fixi's, van acabar sent santes.
10: Sí, perquè es van empenedir de la vida que
7: duien i van
10: anar amb una cova...
7: Van acabar sent santes.
10: Amb una cova fer de penitència.
9: I els senyors no se'n van penedir.
11: Jo tinc la frase, Antonio.
7: Sí, endavant, senyor Boigas. Anem amb la frase del dia signada pel senyor Boigas. De quina frase es tracta avui?
11: Ara veurem. Feta la llei, feta la trampa. Feta la trampa, feta la multa. Fet l'impagament, fet l'embargament. Sí. Aquesta és més real que la que diuen, perquè no... Si dius fet la llei, fet la trampa, penses que guanyes tu. Però no, sempre guanyen ells. Fixa't que amb aquesta és més real,
10: no,
11: sí
10: tant,
11: no? És més real la que he dit jo
10: i
11: que
10: tant,
11: la que diuen.
10: On va parar, ja i està, tant,
11: ja
10: i tant.
7: Bé, obrim línies amb, com és habitual, amb l'estadi de Montjuïc, l'estadi Lluís Companys, que és el nom que té, perquè avui segon concert del Josep Montero, a qui podem saludar a aquesta hora. Josep, bona tarda!
12: Què passa, penya?
7: Bona tarda, Josep!
12: Bona tarda!
2: Gràcies.
7: Bueno, primer de tot, ple a vessar ahir el primer concert, ressaca del primer, i avui cap a... Bueno, ja enfocats cap al segon. Com pinta aquest segon?
2: Bueno, vull dir, el primer va ser molt guapo, però el que esteu fotent ara des del matí, tio, explicant tot el que vam fotre, i fotent els bocamolls, doncs no cal de puta gràcia, eh? No, però, bé... que si vaig cantar aquesta cançó, que si vam sortir per l'altra banda de l'estadi, que si vaig dir allò i això... Tio, que reu li faré els spoilers, tio! Que encara falten tres concerts, tio!
7: Bueno, home, però a veure, la crònica periodística...
12: On estarà ara l'efecte sorpresa, tio? Ara la penya que falta per venir a veure'ns què?
9: Però és xulo que de tots els que venen el primer dia, segon, tercer, tinguin coses especials, no que només ho tinguin els que vinguin a partir d'ara, com que surtin convidats a l'escenari. Ah, no? No fareu això per acomiadar-nos?
2: No, que dono la gana, no penso fer això, tio. Jo ja
7: però no teniu en aquests quatre concerts... Això que diu la Montse està molt bé. Col·laboracions especials.
2: Col·laboracions d'aquí, tio. Si som nosaltres, els que vol la penya. Bé, per què vull col·laboracions? Si la
9: perquè
2: penya em vol veure
9: molt,
2: a mi.
7: Exacte, el que t'està dient la Montse, per exemple.
2: Enriqueix una altra cançó, tio.
7: Imagina't que, per exemple, que et diré jo, surten a l'escenari, doncs...
9: Bad Gyal, imagina't.
7: Bad Gyal, o no sé, o els
10: Pets.
7: Els
10: Marina
7: Pets.
10: Rossell.
7: Marina Rossell, no sé qui sigui, no? Col·laboracions especials que li donen un atractiu al concert.
10: Guillermina Mota.
2: No teniu puta idea. Vull dir, la penya va pagar pel que va pagar, que som nosaltres, saps? Bueno. Vull dir, no ens trenquis la màgia... I no ens tanqueu
7: la puta màgia. No trenquem res,
2: No, sí, des del puto mater, tio. Va dir no sé què, vaig fotre allò, tio. Mira, heu tirat aquest matí a la ràdio i heu tirat el discurs que vaig fotre, que em va sortir al cor, i tots els diaris també, tio, tots fotent spoilers. Mira, tira'l, tio.
3: Aquesta setmana farem el típic concert de la història d'Oques Grasses. Tot això va començar per amor i per amor s'acabarà, també. Al final, la vida està plena de principis i finals. I vull pensar doncs, que això és el que la fa única i bonica, sí o no? Si ha d'estar prena de principis i finals, el millor que podem fer, jo crec, és aprofitar les coses mentre duren.
12: Sí o no?
3: Us ho passem per una escola i ho recordem per sempre més, o què?
12: Som-hi, doncs!
2: A més, tio... Ah,
7: però, perdona, sempre fas el mateix. Sí, o què? I d'aquí no ens movem.
2: Tio, a sobre de fer aquest fragment, tio, que a més no s'entén una puta merda i se sent malament, O sigui, a sobre em ficau aquesta merda fragment, tio, és que...
7: Bueno, és el fragment que vam enregistrar del concert.
2: No, és flipant, tio.
7: Bueno, en tot cas, nosaltres el que insistim és, avui nou concert, esperem que la meteorologia, en aquest cas, us acompanyi.
2: Sí, clar.
7: I, bueno, no, i amb aquestes ganes, i amb aquest poc interès, de veritat...
2: Bueno, tio, jo penso que és el mateix discurs. I fotré el mateix que vaig fotre ahir, tio.
12: Vull dir, hòstia, és que ara em car de pal inventar-me altres merdes per dir, tio, em car de pal.
9: Cada dia t'entenem menys.
5: I crides més. Pues ara vull explicar merdes.
2: Pues ara parlarem, tio. Pues ara direm més merdes si ens donen la gana i tira. I mira, vosaltres i tots els mitjans bocamolls que m'heu cardat l'invent en l'aire, us dic una cosa, vale?
7: Què? Sí? Què ens dius?
12: Aneu a tomar pel cul!
7: Que cada tarda ens engegues a vida. És que jo
2: és... perquè, tio, hi ha penya que s'ho mereix, eh?
10: Quin poc respecte.
2: És que sou uns putos bocamolls, tio. Joder, tio, allò que vam sortir per darrere que ningú se n'esperava, tio, i va, i nos... Ja m'aixequeu, tio. Ara què voleu, que sortiu pel costat o què, tio? No, merda. Anem a la merda.
9: Ai, estàs com molt amargat.
12: Vinga, va, segon concert, a tope!
10: A tope.
7: Avui, segon concert d'Oques Grasses, no sé si...
12: Que plogui!
7: No, aquesta és una de les qüestions que
12: anava... Que sigui èpic, que sigui heavy!
7: Dic que aquesta és una de les qüestions que anava a preguntar-li a la... en aquest cas, a la Mònica Folquet, si hi ha previsió de pluja o no, perquè s'ha estat barallant aquesta possibilitat, però a hores d'ara, si més no a Barcelona, no plou.
8: Ara no plou, però la previsió és que pugui ploure. No sabem si durant molta estona, si amb molta intensitat...
2: Me la sua.
8: Doncs ara està, sí que la sua endavant.
2: Porteu una setmana, tio, ploureu, però els oques gràcies, tio. Me la sua, però plou.
9: A tu te la sua, però la gent que ha comprat entrades, no?
2: Ah,
9: saps? Perquè pot perdre els diners, Ah, sí? Així tractes a la gent?
2: No, tomar pel cul, tio. Tu tampoc vindràs, tu vindràs al meu concert, no vindràs, tio.
9: No, a mi m'és igual. Però per la gent que ha comprat entrades em sap greu. Ets un maleducat, eh? Un maleducat de manual. Parles damunt dels altres, cantes damunt dels altres. Que ja t'ho faràs.
12: I anar a collir flors.
9: Ja t'ho faràs.
13: I hem menjat il·lusions.
7: És que t'està parant la lluça i passa de tot.
9: Escolta, tia.

0: Bueno, a veure si sortem d'aquest bucle.
1: Com una gallina.
2: No sabem dir res més.
3: Va, com una oca, tio, com una oca.
0: Va, Josep, que em vagi molt bé aquesta tarda.
3: Adéu, que s'ha
0: A veure, Mònica Folquet, canviant de qüestió, canviant de registre, hem de parlar de Mari Carmen, que jo, ahir, certament, quan vaig conèixer la notícia, és que, sincerament, és que no m'ho creia. És que vaig haver de mirar-me tres o quatre alertes, perquè vaig pensar, això, aquí hi ha un... Allò que a vegades proven alertes, i dic, això és que està algun mitjà provant alertes, però quan vaig veure que era la totalitat, és que, bueno, és que era cert. O sigui, la mort de Mari Carmen, que ha sacsejat, com era de preveure, doncs, la precampanya electoral.
2: Sí, aquest matí la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha lamentat al Monarracú que la dona no hagi pogut morir a casa seva, però creu que ara no és el moment de fomentar la crispació i que la Mari Carmen serà el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. Rodríguez considera que la seva mort hauria de servir per canviar la societat.
4: En este momento, tanto en el ámbito político, como en el ámbito comunicativo, como en el ámbito social, observo que esa polarización, esa deshumanización, está llegando también a este debate. Y espero que sirva también el caso de Mari Carmen y su muerte para que todos nos recoloquemos en el sentido común y en el ámbito humanista que no podemos perder en tanto en cuanto somos personas, somos seres humanos.
2: A Madrid hi ha hagut picabaralla perquè el PP s'ha negat a convocar minuts de silenci. El Senat, l'Assemblea de Madrid i l'Ajuntament de la capital espanyola. A l'Assemblea l'oposició ha sortit en tromba contra la presidenta de la comunitat. La portaveu de Més Madrid, Manuela Bergerot, ha assegurat que no hi haurà pau als carrers de la capital espanyola, mentre que Isabel Díaz Ayuso li responia amb un to especial.
5: La besé la boca antes de hablar de Mari Carmen. Señorías, hoy es un día de enorme tristeza. Hoy es un día de rabia. Mari Carmen ha muerto en un hospital a sus 87 años después de haber sido desahuciada a la fuerza.
6: En primer lugar, no grite tanto que va a despertar a los de la acampada en sol. Relax. Y en segundo lugar, le digo que yo no me reía de Mari Carmen, me reía de usted y de sus propuestas. Si su comprensión lectora no da para más, no es mi problema. Váyase a sol y ahí intente buscarse un modo de vida.
7: Que s'espavilin. Molt bé, Ayuso. Presidenta. Presidenta.
2: La presidenta...
7: Molt bé, així aneu fent.
2: La presidenta madrilenya.
7: Aquí tots callats, davant de les veritats. Vaya emissora. Vaya emissora. Es fotran a tots al carrer. Que escolta, vosaltres sí que n'hi heu a prendre pel sac.
2: Bueno,
7: i estareu a sol, a plaça Catalunya. I bé que us estarà.
2: Vol saber què
7: més ha
2: dit?
7: Xusma radiofònica sou. Xusma.
0: Però, va...
2: La presidenta
0: que no sé què és, aquí donant veu
2: no,
0: aquí,
2: clar,
0: aquest
2: no,
0: home.
2: No veu, però clar, tira. Si no deixa parlar.
0: No deixa, però fota-t'hi sobre, tu. Va, però va, què esperes?
2: Què li passa, ara?
0: Que no veus que si no tornarà a agafar el micro el senyor Recasens?
7: Home, és que clar, vull dir, aquí...
2: A veure, Ayuso s'ha referit a unes declaracions que va fer la Mari Carmen, on apuntava a Pedro Sánchez com un dels responsables del seu desnonament.
7: I tant.
2: Però s'ha descuidat que en aquella entrevista la dona també citava a Ayuso, a l'alcalde de Madrid i a Urbanización.
0: No, sí que és veritat, sí. Aquest fragment que l'hem estat repassant amb la Míriam Díaz aquest matí. Míriam, bona tarda.
8: Bona tarda.
0: El nom complet menciona Pedro Sánchez, menciona a Ayuso i menciona...
8: Almeida
0: és a l'alcalde.
7: Això són fax news.
0: No, ni fax news ni res. I si no, tallaré el micròfon, que començo a estar tip d'aguantar-lo a vostè.
2: On sí que s'ha fet un minut de silenci, però que ha estat improvisat, és a l'Ajuntament, perquè Més Madrid i el PSOE doncs han tirat pel dret, però la bancada del PP s'ha mantingut asseguda i Vox xerrant per intentar boicotejar-lo. L'alcalde Martínez Almeida deia després que tot és un muntatge electoral.
9: Porque nosotros no participamos de estrategias de confrontación y de estrategias electorales. Para Mar Madrid y el Partido Socialista, Mari Carmen no es una persona cuya memoria haya que honrar, sino un señuelo electoral.
2: I en ple debat per la crisi de l'habitatge, avui el CIS hi afegeix una dada més. Un 76,3% dels enquestats en el baròmetre específic que es fa sobre habitatge estan a favor que l'Estat intervingui tant com calgui per garantir l'accés de tots els ciutadans a un habitatge.
7: Comunisme.
2: I el 91% reclama la construcció de més habitatge públic. És un treball de camp. El treball de camp de l'enquesta es va fer entre el 22 i el 30 de juny, per tant, sense la influència, diguéssim, de tot aquest cas de la Mari Carmen.
0: Bé, després de la mort de la Mari Carmen, clar, molta gent que l'havia criticada, fins i tot havia dit que tenia més de 250.000 euros en dipòsits, doncs ha corregut Míriam Díaz a esborrar els comentaris, no només a la xarxa, sinó fins i tot als vídeos. El que passa que el que emets o expliques o dius, clar, queda a la xarxa.
2: Sí, per sort tenim l'hemeroteca, hem trobat forces exemples. Per exemple, el primer és de mitjans que van voler desautoritzar la Mari Carmen buscant veïns o fins i tot l'expropietari del pis on vivia, assegurant que era mala veïna i que es queixava per tot. Per exemple, el diari ABC va entrevistar Ignacio Lázaro, l'exllogater de Mari Carmen.
1: Mi relación con Mari Carmen nunca fue buena, era una mala vecina. Desde el punto de vista de casero, una pésima inquilina.
8: Imagina't.
2: I anem ja directament a l'insult a Mari Carmen, en aquest cas del periodista i escriptor Eduardo García Serrano.
7: Aquest és boníssim, no el porteu mai.
2: El mitjà que jo no coneixia, periodista digital.
7: Tant.
10: Que se echan a la calle para solidarizarse con una vieja parasitaria que, repito, tiene más cara que espalda.
8: Fixa't.
2: Vieja parasitaria, li diu. També insults de l'ex de Bosch, Iván Espinosa de los Monteros.
11: Mari Carmen és una jeta, és que és una jeta. El que té 86 anys, sí. 86 anys és el jeta.
2: O fins i tot s'hi han posat youtubers que han entrat en el debat. Un dels més coneguts a l'estat espanyol és el Xocas.
0: Home, el Xocas.
12: Señora, a la que le han dado un montón de oportunidades para vivir en otros sitios, pero que no, que ella quiere vivir en el centro de Madrid por 500 euros. Yo también quiero vivir en el centro de Madrid por 500 euros. ¿Por qué tiene más valor una señora que mi hijo de 25 años?
2: Espejo Público, anem a Espejo Público, Antena 3, una tertuliana que deia, atenció, es queixava que Mari Carmen tenia una cuidadora.
13: Esta señora de vulnerable tiene poco. Esa señora tenía... fíjate si era poco vulnerable que tenía una persona. Pagada por todos 22 horas a la semana. O sea, a media jornada, pagada por todos. Qué vulnerable.
14: És que ho tenen les persones vulnerables.
2: Exactament,
14: les persones.
2: Exactament.
7: Jo crec, i qui ho paga?
14: No? Doncs sí, senyor, gràcies a que tenim un estat del benestar que ajuda les persones.
7: Pago jo.
2: Hi ha una llei de la dependència.
14: Bueno.
2: Aquesta senyora tenia una incapacitat.
0: Crec que la definició de la Montse Llussà és cau pel seu propi pes. És a dir, clar, tenia una persona 22 hores perquè era vulnerable, precisament. Sí, sí.
14: I poques hores que la tenia.
0: Exacte, 22. A la setmana.
2: Sí, sí. Tenim capítol de notícies falses, el que deies dels

0: No, és cargar-se mare.
1: Però alguns mitjans han retallat el tall i només han posat com a culpable a Pedro Sánchez. Una de les que ho ha fet és Ana Rosa Quintana, Telecinco.
2: Durante una entrevista, el día antes del desahucio, le preguntaban a Mari Carmen, ¿a quién culpa usted de lo que está pasando? Y Mari Carmen respondió, a Pedro Sánchez.
1: Una Ana Rosa que també fa befa quan el Congrés tomba els dos decrets d'habitatge amb el vot en contra de PP, Vox i Junts.
2: Hasta luego, Mari Carmen. Es lo que le ha dicho Puigdemont a Sánchez. No va a haber decreto Mari ni decreto Carmen.
1: Hasta luego, Mari Carmen, expressió que també han utilitzat, podríem dir, un dels programes que més s'ha abonat a criticar la dona desnonada, que és el programa Horizonte, a 4, liderat per Iker Jiménez
3: sí,
1: i la seva dona Carmen Porter.
3: Porter.
4: 500 euros. Claro, ¿qué implica esto? Mañana ainda. Mañana
5: ¿el decreto
4: vena
5: se llamará Mari Carmen o ya no?
6: Hasta luego, Mari Carmen.
1: Horizonte, on fins i tot han relacionat, atenció, Mari Carmen amb el cas Ábalos.
3: Escuchen.
7: Todo esto lo hacían por Mari Carmen. Todo esto lo hacían por Mari Carmen. Problemas mira cronificados.
4: Mira lo que dice.
7: ¿Qué dice?
8: Madre
4: mía. No, dile.
8: Que alguna Mari Carmen tenía Ábalos en agenda.
1: I on més s'han abonat a la teoria de la conspiració. Una d'elles, que Mari Carmen va passar un càsting. Ho diu Chapo Apaolaza, que és periodista d'ABC.
9: Todo lo que está sucediendo ahora es una operación decidida en la mareta, con un casting de buscar a una mujer que sale en camilla de la casa, con un sindicato de inquilinas fake que terminan acampando en sol.
10: Fixa't, però...
11: Tot és fake, eh?
10: Tot és fals.
12: Ens enreden a tots.
1: Ara, us he de dir que per teories de conspiració, la que corre hores després de la mort de Mari Carmen, que és que ha estat assassinada.
12: Sí, m'ho han dit, això. És avui ho deien al forn.
11: Sí, al forn, sobretot, ho deien. Sí, com que passa tanta estona al forn, no? Quants minuts està al forn? Com no hi hagi una cua que regalin magdalenes al forn i estàs, què li diria, 3 minuts, 4, i li deien... És que va, vostè, perdoni, sembla aquests que estem escoltant, que és una trola rere una altra. O sigui, és impossible que al forn tinguin temps d'explicar-li una trola d'aquesta.
12: Perquè estic mitja hora
11: allà parlant amb una altra. Aleshores són ganes de tocar la pera i al forn, ja li diré.
1: Doncs mira...
12: No, però les noies aquelles estan...
11: Les noies, quan el veuen, el volen passar per la màquina de trossejar el pa rodó.
1: Mira, aquesta teoria de l'assassinat és la que han fet al programa El Mundo al Rojo.
11: El Mundo al Rojo.
1: Que és un canal que tampoc conec, es diu Distrito Televisión.
12: Ja, és molt bo.
1: Han entrevistat un psicòleg i youtuber anomenat Roberto Cobo, que exigia l'autòpsia de Mari Carmen.
13: Usted ha insinuado, lógicamente, que se le haga la autopsia a esta mujer.
14: Sí, sí. Yo, como familiar, quisiera saber...
13: Es que a esta señora la podría haber hecho, entre comillas, una eutanasia, ¿o qué?
14: No lo sé. No parecía padecer una enfermedad con la que pudiese estar en riesgo su vida. Tenía un cuadro psicológico de estrés y ansiedad.
12: Fixa't, té raó amb això que acaba de dir, perquè clar, la senyora tenia un mica de nervis, però...
11: Només falta vostè donant la raó a aquestes teories, de veritat.
12: Perquè és el que deien avui, eh?
11: Sí, no, sobre el forn, dins el forn ho deien. Els croissants ho comentaven als panets.
12: I després, quan he pujat cap a casa per la vorera, que m'he trobat uns quants, i també m'ho anaven dient, tothom, aquella l'empalada.
11: L'empalada.
12: No li faran l'autòpsia, no? L'empalada, no.
1: T'he de dir que no n'han tingut prou amb el psicòleg, que també han entrevistat un, atenció, inspector en cap de la policia espanyola, Ricardo Ferris, abonant-se a aquesta teoria d'un pla obscur darrere de la mort de Mari Carmen.
15: Casualitat que ara, de repente, pues esa gran heroína, casualmente, fallece. Evidentemente, en materia criminal, vuelvo a repetirle, quédense con esta frase, las casualidades no existen.
12: Ahora.
16: Jo estic, perdona, estic amb el càsting, eh?
1: La poli...
16: sí, això és una actriu, eh? Aquesta dona, l'actriu...
11: Bueno, en tot cas era.
16: No, és aquesta, ara, vam dir que és part del guió, el fet que es mori, però quan un actor, una actriu es mor, no es mor, realment, després surt a saludar, al final.
12: Sí.
16: Que passa que ella no pot sortir a saludar perquè després ja ves la trampa, però ella ara està a Venezuela perquè és
12: una solana,
16: vull dir que ara està en un altre país i ja està, i ha fet el seu paper. És que tot, aviam, la política no s'ha d'escandalitzar, això, eh? La política és un relat, és un relat. Un relat, un guió i un actors.
12: Sí.
11: Això es diu molt, el relat, estem seguint el relat.
16: Es diu o no es diu?
11: Sí.
16: T'has d'inventar un relat i has d'agafar per un relat que és un guió. Un guió necessites uns actors. Sí, clar, sí, sí, la Porta del Sol, per exemple, el PSOE, que s'ha gastat uns calés, ara, uns actors allà, ara, i una escenografia, sí, sí, sí, unes tendes de campanya, unes sí, caceroles sí, sí, i tot el plat, això ho posa el PSOE.
1: Caceroles.
16: I, bueno,
0: cassoles.
16: Sí, bueno, el que sigui. I, bueno. I
11: el, però aquests, perdoni, aquests...

0: És el mateix PSOE, però sí, si van en contra del PSOE, aquests.
1: No, no. Aquests van... No, però ara el PSOE ho ha agafat per ells, per bandera, li posen la culpa a la de Madrid. Clar. I els del PP també es gasten calés, el tanto, perquè tot això de la crisi de Ceuta, sí, tots aquests que van entrar eren sí, actors, aquests van gastar molt més calés, perquè tu...
0: Sí. Quan, ah, també, quan... també van ser actors.
1: És relat, és el relat, això, és el relat. Ara, de la història de recent d'Espanya, Catalunya, els que s'han gastat més calés són els indepes, eh?
2: Com?
1: 2 milions de manifestants, eh? Pagats, eh?
2: Que dios!
1: I després 2 milions de votants, que no eren indepes ni res, tots pagats, actors, actors que es van fer passar per indepes, esclar, es van arruïnar, per això ara han plegat, es van arruïnar.
3: I em vaig manifestar i no em van pagar res.
2: Jo tampoc.
1: Mira, deuré ser l'únic que no era actor, allà al mig.
0: Sí, sí. Bé, parlant de mobilitzacions, a França, déu-n'hi-do, perquè porten ja uns dies amb l'ambient molt caldejat, protestes estudiantils de secundària i universitaris, que fins ara ha deixat, això sí, milers de detinguts a tot el país.
4: A París, la concentració avui ha arrencat a les 3 de la tarda, i tot i que el ministre d'Educació aquest matí ha fet un intent de apaivagar els ànims i ha llançat algunes promeses per millorar la situació. Els joves estan tips de l'augment dels costos de l'escolarització i les tarifes universitàries, també de la retallada de professors, de retallada de sous, i asseguren que totes aquestes polítiques condueixen a una educació elitista.
0: Doncs anem cap a París per conèixer realment què és el que està passant als carrers de França amb les diferents imatges que cada dia veiem als telenotícies. Marta Casagolda, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
0: A veure, les protestes van arrencar concretament el 29 de setembre i s'han anat repetint en diverses jornades. Avui n'hi torna a haver una altra. La primera qüestió és aquestes protestes, on sorgeixen, com sorgeixen?
5: Mira, aquestes protestes van sorgir en un dels municipis de la perifèria de París, ara fa unes quantes setmanes, i mica en mica s'han anat estenent i s'han anat generalitzant, fins a arribar al punt que ara, en aquests moments, hi ha una gran mobilització, com ara explicàveu, al centre de París. Els estudiants han sortit a protestar a la plaça de la Bastilla, és el que ells han anomenat l'acte quart, és aquest quart dia de gran mobilització, amb centenars de pancartes, amb joves enfilats a la columna d'aquesta plaça, i no és l'únic punt on estan protestant. Com us deia, sobretot municipis al voltant de París, de tota la perifèria, tenen bloquejades les portes dels instituts, i protestes també a les grans ciutats franceses, com pot ser Lió, Marsella o Rennes, per posar-vos algun exemple. Tot això ho fan per reclamar, com dèieu, més inversió i més millores en els centres i a l'educació pública francesa.
0: L'origen, però, va ser la, en aquest cas, la reivindicació d'uns alumnes amb una escola que no estava en condicions, no? És on comença tot.
5: Exacte, en un institut del municipi de Créteil, ells es queixaven que el centre tenia moltes deficiències, sobretot goteres quan plou, es queixen que també hi falta calefacció, i a partir d'aquí aquesta protesta s'ha començat a generalitzar i a posar els punts sobre la taula, sobretot els estudiants el que diuen és que un dels punts claus és que no hi ha professor substitut, és a dir, quan un professor agafa la baixa o quan un professor està malalt, aquell professor no se'l substitueix, per tant, falta que es contracti més professorat, es queixen, com us deia, de la falta de manteniment i de la falta d'inversió als centres. També posen damunt de la taula que és molt complicat l'horari que tenen, les llargues jornades, diuen que han de començar a les 8 del matí fins a les 6 de la tarda, que són moltes hores que estan obligats a estar al centre i que potser aquest horari està mal establert perquè han de passar moltes hores sense classes i sense professors. Per tant, demanen una inversió de més de 10.000 milions, han quantificat el que consideren els sindicats d'estudiants que és el que necessiten, però mentrestant el govern de moment encara no ha proposat cap mesura concreta.
0: Per tant, avui tornarem a veure aquestes mobilitzacions on en alguns casos fins i tot han estat violentes.
5: Sí. Hi ha hagut protestes, les xifres, tu abans deies, milers de detinguts, el balanç és de més de 6.000 detinguts durant tots aquests dies que hi ha hagut protestes amb violència, s'ha cremat mobiliari urbà, hi ha hagut molts moments de tensió i enfrontament amb la policia, hi ha hagut centenars de ferits, tant d'agents de la policia com d'estudiants. La protesta s'ha polititzat, els partits d'esquerra el que han dit i es queixen públicament de la contundència policial i també doncs, hi ha hagut ordres que es deixin d'utilitzar certs projectils i granades en contra dels estudiants i s'han obert investigacions també. Una de les investigacions que s'ha obert és pel cas d'un alumne que va perdre una mà amb una granada i ara s'està investigant si és que va anar a agafar-la ell o si li va impactar directament llançada per un dels agents de la policia.
0: Doncs Marta Casagualda, moltíssimes gràcies. Que tinguis bona tarda.
1: Bueno.
5: A vosaltres.
0: Gràcies, bona tarda. Adéu. A veure, perdó, calla.
1: Puc entrar?
0: Sí, sí
1: no,
0: digui,
1: que,
0: què vol.
1: No, és que, aviam, aquí es veu que el sistema educatiu francès molt millor que el català, eh?
2: Ah, sí? Per què? Per què ho diu?
1: Ma, només amb la manifestació ja es veu que ja, per exemple, amb educació física ja són més d'usos, perquè aquí han de fer els 100 metres llisos, han de saltar a les barricades, llançament d'objectes, això és un, bueno, és un esforç, amb una vaga, eh? Una vaga, que aquí la vaga la gent no fot res. Allà fan tot això, això és increïble.
3: Sí.
1: No, i després una cosa, si fas malament això, si saltes malament la valla, sí, el policia et fot una porra.
0: No, el problema no, és...
1: Que tornen una altra vegada això, que es torna una altra vegada això. Es feia mans amb el recle, ara amb la porra. Si ho fas malament, l'exercici, patapam, no com nosaltres. Ai, no, corregim en verd per no traumatitzar-lo. Si li poses amb el boli vermell, el traumatitzes. No, porra. I això fa que després rendeixin més. És que estem un pas de no llevar-los...
4: Però d'acord amb la violència, eh? Vostè, d'acord amb la violència física.
3: No, amb l'educació. No,
1: amb l'incentiu per millorar, per superar-te.
4: Ho havia entès malament.
1: L'incentiu per superar-te. Vaga, és una vaga.
4: Però ho heu sentit.
1: No, és
3: dropa de mena.
4: Que jo soc una
3: vaga.
1: Mira, dic una cosa, estem a un pas de no llevar el nen al matí per no traumatitzar-lo. I deixar-lo dormir 4 mesos.
3: Sí.
1: És que estem a aquest pas, eh?
3: Sí.
1: Deixar-los allà dormint tots els nanos allà.
4: M'havia semblat que deia que els hi paguessin perquè així s'espavilaven més, sap?
1: Més gandula que la mare va parir. La fotrem tot el dia. Ve aquí només a petar la xerrada.
4: Però, Toni, has sentit, no? A França un professor està de baixa i no se'l substitueix.
6: Sí, sí.
4: A l'altre extrem, Catalunya. Un professor està de baixa, substitut, agafa la baixa, substitut del substitut. És a dir, d'un extrem a l'altre, veus?
3: Fixa't.
4: Models molt, molt diferents.
1: Clar, clar.
0: Això... Ah, pensava que anava a afegir alguna cosa
1: més. No, que està molt bé, es promociona que es donin la baixa, perquè saben que en tenen una altra.
0: A veure, què més tenim? Perquè d'aquí uns moments, avui tenim, com dèiem, el concert del Josep Montero, el Docas Grasses, sí, això serà avui a l'Estadi Olímpic, però avui també us presentem un concert que marca una nova manera, en fi, de fer música, perquè podrem escoltar a Phil Collins.
4: Què dius? Oh.
0: Ho desvetllarem d'aquí uns minuts, però abans anem amb altres
4: abans,
0: qüestions,
4: sí,
0: com per exemple...
4: Abans t'explico que aquest migdia s'ha presentat la nova temporada de la 2CAT.
0: Ah, sí?
4: Amb una estrena molt esperada, la sobretot per l'equip de l'Versió, que és el programa setmanal d'humor Cervells Mínims, que presenta el nostre estimat Toni Clapés. I ara, si vols, ens expliques a què va el programa, o si no, poso el tall de veu de la presentació.
0: No, posa el tall, que la cosa... poses el fragment, una cosa ràpida, i anem a altres temes, si no et sap greu.
7: És un programa on podem dir que fem una oda al cunyadisme, al comentari ràpid, que al final, al cap i a la fi, és el que compta, és el que la gent vota. Tu, quan vas a votar, no penses massa, hòstia,
1: no sé,
7: canvies el
1: vot.
7: Venga, aquest tio que és guapo, aquest tio...
1: Sí.
7: Per exemple, un dels temes que abordarem properament pues, és la nova... les noves atribucions de la DGT, no? Això ho abordarem. Jo, per exemple, reivindico on estan els patins en línia. S'han perdut, no sé què collons passa. Van tothom anar amb patins en línia per Barcelona, no en veus ni un. O el patins amb quatre rodes. O, per exemple, parlem dels bolets. Totalment, per mi, i això serà una de les qüestions sobrevalorats. O sigui, per mi els bolets són prescindibles totalment.
4: No tens vergonya.
7: Els al·lucinadors és diferent. D'aquestes i altres coses constarà el programa amb cervells, com diguem, mínims, com el Xavi Franquesa, basat en la matèria, i dues persones que crec que faran carrera, que és l'Alba Segarra i el Guillem Estadella.
4: No ets l'únic editor de RAC1 que tindrà presència a la graella de la 2CAT, perquè torna Jordi Basté amb el Pla Seqüència. Diu que hi ha convidats que ens sorprendran molt.
7: Hi ha una cosa molt bona amb el format, que és que són 55 minuts, que la càmera es mou, però tu vas movent amb la càmera, tècnicament és molt complexa.
3: No m'agrada,
7: i els convidats es deixaran anar molt.
3: Mereix.
7: Espero, el Mariano Rajoy diu una frase que m'agrada molt, que diu, els catalans hacen cosas.
3: Hacen cosas.
7: I jo crec que aquí es dona la casualitat de que aquesta segona temporada veurem coses que que jo no m'hagués mai imaginat, de gent que coneixem molt sovint, que són molt famosos, però que en dies com aquest es deixen anar, i molt. Algunes molt, molt, molt sorprenents, de gent que formen part de la nostra vida quotidiana i de
6: Aferrati.
4: I també Xavi Bundó, amb l'any que vas néixer, on recupera imatges del Nodo amb convidats que expliquen com recorden aquella època.
8: Aquesta nova temporada, la segona, i per tant des d'aquí un agraïment infinit a la 2CAT per seguir apostant-hi. Clar, m'he trobat al llarg de l'emissió del programa que em trobava gent al carrer que em deia el meu any encara no l'has fet. Dic, bueno, encara queden uns quants. Vull dir, si tu mires el Nodo, que va estar tantíssims anys, encara n'hi ha moltíssims, no? I aquesta temporada trobo que hem equilibrat molt bé alguns dels convidats, diguem-ne, més joves, podríem dir-ho així, i una miqueta menys joves, diguem-ne, no?
4: L'any que vas néixer, que ho va petar d'audiència, va fer un màxim històric de 106.000 espectadors a mitjana.
1: La gent no se'n recorda de res.
4: I un 7,1% de quota de pantall.
1: Els que surten van néixer aquell any, no se'n recorden de res.
6: No se'n recorden.
1: Serà un fracàs, no funcionarà això.
0: No, és que ja l'han fet, és que ja el van fer.
4: És que ja ha estat un èxit.
0: I va ser un dels grans programes, un dels programes que van funcionar a la 2CAT.
6: I quin dia et veurem a la tela? A quin dia vas?
0: En principi, els dimecres.
9: Doncs durarà poc.
6: A quina hora?
9: Durarà poc, la ves pitxa, perquè escolta...
1: Pitxa, no digui pitxa.
9: Sí, perquè no fas un programa d'humor. No fas un programa d'humor.
1: Però no digui pitxa.
9: Els andalusos, que són els reis de l'humor, es diuen entre pitxa.
0: Els andalusos que diguin el que vulguin, però vostè no. Vostè a mi no em digui pitxa, perquè què pitxa?
9: Pitxa, escolta una cosa. Ja es podeu afanyar a fer la presentació i ja tirar aquests programes endavant, perquè, escolta, el gener que hi haurà canviat el govern, anireu tots fora i ho tancaran tot, la 2CAT i el d'allò. I on em fa la cosa, 2CAT, perquè duraran 2 telediarios, us queden 2 dies. Que, per cert, s'hauria de dir 2RAC. 2RAC.
6: I tant.
9: Perquè RAC1, amb televisió, això, eh?
6: I tant.
9: Que, escolta, només pot anar a treballar gent de RAC1, ja, o què?
6: Com és, això?
9: No fitxen el Joan López Alegre o altres que d'allò. No, només fitxen aquí els presentadors del RAC.
6: Com és, bueno, això?
9: 2RAC.
0: I no serà que els presentadors del RAC, i ja obro la porta d'altres presentadors com... el Joan Maria Pou i d'altres, la Mònica Folquet, l'Anna Ballonesta i d'altres.
9: Dorrec.
0: Com va ser la Cristina Puig, la Laura Rossell i d'altres. Han fet ràdio i tard o d'hora han fet televisió i l'han fet no només a 2CAT, sinó que també l'han fet al 3CAT, en el seu moment a TV3.
9: És
0: no serà que hi ha talent i que aleshores les televisions obren la porta a fer altres
9: perquè
0: formats.
9: Perquè sou socialistes i entre socialistes ens animeu i us ajudeu.
0: El que és curiós és que els socialistes es pensen que som indepes, que aquest és el joc. El joc és aquest.
4: Aquest?
0: Com? Sí, els socialistes... es pensen que som indepes, els de RAC1. I els de RAC1 es pensen que som socialistes. I els socialistes, aleshores, aquí anem donant voltes. Per tant, això què vol dir? Que, en principi, no fem la feina tan mal feta. Perquè si uns es pensen que som dels altres i els dels altres es pensen que ets dels altres, doncs, de moment, saps?
9: Si anireu al carrer d'aquí dos dies.
0: Això també. Pitxa. Tard o d'hora, o anirem al carrer o marxarem abans que ens fotin fora. Que és una mica l'estratègia que s'ha d'aplicar als llocs quan te hueles el que diria l'Havane, que també hi era, per cert, Judit Martín. També fa programa a la 2CAT. Sí, fa un programa a la 2CAT.
4: I què fa?
0: Es diu Tot això eren camps. Tot això eren camps. I, bueno, fa un personatge, que és la característica de la Judit Martín, que va per tots aquests llocs on abans hi havia camps i ara, doncs, per exemple, hi ha un polígon industrial, hi ha llocs a zones inundables, han fet pisos o han fet locals a zones inundables.
6: Molt bé.
0: Vull dir que, mira, veurem també a la Judit Martín de passeig per diferents punts de Catalunya. Tot això eren camps. Què més tenim per acabar?
4: Doncs mira, que tornen els concerts a cegues de Girona.
0: A cegues? Què vol dir això?
4: A cegues. És la 8a edició i és aquest format de que es fan concerts a espais singulars de la ciutat de Girona.
1: Però quartos oscuros.
4: I no saps qui actua. És a dir, tu compres una entrada, arribes allà i... saps qui actua quan comencen a tocar.
1: Ai, que morbo.
10: Però saps qui actua o no?
4: Quan comencen a tocar,
10: i si no t'agrada.
4: I si no t'agrada, t'aguantes.
0: Exacte, que és una mica el que passa al quarto oscuro. El quarto oscuro, quan entres, no veus res, i si de cop i volta...
4: Es tracta de ser prou.
0: Surt un bull negre o blanc i no t'agrada, doncs te'l menges, igualment.
4: A veure, són espectacles...
0: O te'n vas.
10: O te'n vas, i ja està.
4: Són espectacles de petit format, màxim 50 espectadors en funció dels espais, has d'estar obert de mires. Si t'agrada la música... Doncs,
0: i sempre és aconsellable portar dos ganivets Per tallar-te les venes en directe, depèn del que et toca.
4: Necessites dos per tallar-te les venes.
0: Sí, un per si la cosa no va prou ràpida, agafes l'altre. Dos ganivets, un per cada braç.
6: Sí, un de llis i un amb cera.
10: Sempre és millor seguir la vena, perquè si ho fem així, pot ser que... O sigui, m'enteneu,
1: Això, jo ho feia al meu bar, quan el tenia obert, ho fotia. Sí, les performances d'aquestes musicals. Sí, apagava els llums del bar.
0: Però això li funcionava, no?
1: Sí, sí que funcionava, sí. La gent pagava i tal, perquè no veia... Es pensava que havia convidat algun artista o una cosa. Perquè molta gent va a veure... Tu, Montse, segur que ets d'aquests, que va a veure l'artista Guaperes.
10: Perquè, ah, sí? Vostè creu que ho vaig a veure perquè, no, perquè són guapos?
1: Sí, si tinguessin els llums i només escoltessin la música, no hi aniries. Diries, ai, aquest tio no m'agrada. I perquè hi vas perquè és guapo.
0: Perdoni, però la Montse, per exemple, havia anat a veure l'Orquestra Mondragón.
10: Home, m'encanta.
0: I el Gurrutxaga no serà que és guapo.
10: I quan actuen? Perquè m'encantaria anar-hi.
0: No, ja tinc les entrades.
10: Què dius?
0: Sí, vaig veure que la Gemma Nier, que va entrevistar el Gurrutxaga, el Café d'Idees.
10: Mira,
0: Café d'Idees, un altre programa de Dos Cats.
11: Aquell van entrevistar?
0: Aquell van entrevistar i crec que el 23 d'octubre a l'Arsala Resmà. Apunta tu, que jo hi vaig.
10: Vale, jo tinc entrades per Love of Lesbian. O sigui que, a més, aniré a veure aquest. No t'agraden,
0: No, sóc més de Gurrutxaga, jo.
11: Clar.
10: Home, a mi m'encantaria. Encara hi ha entrades amb el Gurrutxaga? Encara hi ha entrades?
0: Les que vulguis. Bueno, vull dir que jo les vaig trobar fàcilment.
11: Va ser una vergonya.
0: Però espavileu, que s'estan acabant, les del Resmetàs, la de Gurrutxagas. Mira, veus? Però en té moltes... A veure, aquesta sempre anem a parar el mateix, la de les gordes. A veure, mítola, aquesta és boníssima. Jo soy lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola, mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para verte mejor. Hola, mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. A veure, quina més tens per aquí? Soy yo tu lobo. Punxa, punxa, Lujas. A veure. A todos el pelo se nos caerá. Más pronto, más tarde. Ponte peluca.
10: Ponte la peluca, sí, senyor. Unos en la cuna, lo pierde ya.
12: Otros a la tumba, espera, checa. Bien, señoras y señores, a continuación para todos ustedes una canción especialmente dedicada a un insecto.
11: Qué fácil.
12: No, no es la abeja. Es otro insecto mucho peor. Su nombre, la mosca.
0: Bueno, jo m'apunto, vosaltres mateixos.
10: Aquí diu entrada anticipada, PMR, que no sé què vol dir, esgotades. Ja. Però l'entrada anticipada, les que vulguis.
0: Pues vinga,
10: no sé què vol dir
0: doncs mira, jo m'he comprat les altres, ja no em queden. Per tant, es...
2: Persona de mobilitat reduïda.
0: No. Home, estoles. És que jo m'ho passaré de nassos en aquest concert, perquè me les sé totes. Aquestes són les noves que no m'agraden tant, però bueno, és igual, les aguantarem també. Va, fem una pausa... Un minut i... Atenció. Viaje con nosotros. Boníssima, també. A veure si ara canta, perquè m'està quedant fent malament.

0: pausa parlant de música i anem a desvetllar l'interrogant.
1: Què quieres? Has comprat l'entrada PMR?
0: No, he comprat l'entrada normal.
1: Ah, vale, vale.
0: Mal.
2: És que diu que PMR és persones de mobilitat reduïda.
0: No, he comprat la normal.
1: Era la duda.
2: Doncs estan exaurides, eh?
0: Clar.
2: Mireu a de foques.
0: No, perdona, maca. No en teniu ni idea. No va veure-ho cas grasses, va. Vinga.
3: Versió RAC 1.
4: El dolor no et deixa dormir? Estàs cansat del teu dolor i no tens qualitat de vida? La solució definitiva és Curamento, de Laboratoris Clínic Tech. El dolor articular, de coll, de genolls, d'esquena, la fatiga, la inflamació, s'agreugen encara més amb el canvi d'estació. Si ho has provat tot i res et calma el dolor, passa't al natural. Passa't a Curamento de Laboratoris Clínic Tech. Truca al 900-494-134. Vàlid per artrosis, artritis, trocanteritis, epicondilitis, reuma, menopausa, depressió, insomni, fascitis plantar i per enfortir el teu sistema immunitari, millorant la circulació. Al mal temps, bona cara i et sentiràs de meravella. Curamento és un potent antiinflamatori 100% natural i amb registre sanitari. No fa mal a l'estómac i sense efectes secundaris. Truca al 900-494-134 i digues adéu al dolor. I pregunta per la promoció de RAC1 amb Curamento de Laboratoris Clínic Tech.
3: Versió RAC1 amb Toni Clapés.

0: Avui moltes de les mirades estan posades amb Josep Montero, gràcies, amb les Oques Grasses, però nosaltres hem posat la mirada una mica més, diríem, mirant el Barcelona des del Tibidabo cap a l'esquerra, concretament al Poble Nou, on avui Marc Serra, acompanyat tècnicament pel Xavi Cupido, avui tenim el debut d'una banda que ens recorda, ens rememora a Phil Collins. Ens estem parlant del In the Air Two-Band de Phil Collins Experience. Marc Serra, des del casino de l'Aliança del Poble Nou. Bona tarda.
1: Bona tarda, què tal? Com esteu? Nosaltres tenim una tarda musical extraordinària. Hem de dir que la història que us explicarem ara té mèrit, perquè és una banda catalana que ha dit anem a recuperar l'esperit de Genesis, anem a recuperar el tribut a Phil Collins i ens llancem a la carretera i concretament, però, comencem aquest vespre aquí a l'Aliança del Poble Nou a fer una posada en escena que jo estic ara aquí veient els assajos espectacular, és a dir, que no és el que pensaríem d'una banda tribut que de vegades, amb tots els respectes, doncs, fan el que poden, però en aquest cas estem parlant d'una banda que són 13 músics, hi ha una pantalla, hi ha algunes sorpreses que no podem explicar, i el seu líder és una persona que ara ens explicarà la seva història, que en un moment de la seva vida es va obsessionar per Phil Collins. Ho dic bé, això, no? Obsessionar?
2: Home, no.
1: Totalment, home, el xou que has muntat és obsessió, això, eh?
2: Bé, jo penso que és dedicació i sentiment.
1: És el nostre Phil Collins català, el director i cantant del projecte, Robert Fàbrega. Robert, bona tarda.
2: Molt bona tarda, Marc.
1: I us he de dir que comparteix aplaudiments, eh? Aplaudiments,
2: gràcies,
1: de suport,
2: gràcies.
1: I d'ànims. Dic que el Robert, tu comparteixes amb Phil Collins també la calvícia, vull dir que almenys
2: sí,
1: ja teniu una cosa en comú,
2: si
1: no?
2: Si agafes alguna foto i fem algun somriure, quasi que podríem quasi passar.
1: Escolta, teniu un concert potent amb Oques Grasses, una competència potent. Com ho veieu, això, avui? Perquè,
2: home,
1: clar, són dues ofertes molt diferents,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, home, és una oferta d'Oques Grasses que, evidentment, és molt gran. Pensa que també hi ha els Europe, per aquí a Barcelona, avui.
1: Ah, sí?
2: Avui també hi ha els Europe,
1: bé.
2: Sí. I nosaltres som avui aquí a l'Aliança del Poble Nou. I, bueno, el que fem és això, vull presentar aquest projecte a l'Indie Art Band i esperem que a partir d'aquí, doncs, ens obri molts camins. I, bueno, i portar aquest Phil Collins que fa tants anys que enyorem, que, evidentment, el que dèiem abans, és l'únic tribut a tot Espanya que fem Phil Collins.
1: Sí, perquè a més crec que Phil Collins ja va deixar de fer gira, l'última va ser el 2021, a més on el líder del grup ja no va poder tocar la bateria per qüestions de salut.
2: Correcte.
1: I allà es va perdre el rastre del directe que vosaltres voleu recuperar, no?
2: Correcte, nosaltres recuperem aquest moment, val, aquest moment que en si va ser el 2004, que va ser el concert últim que va fer París, i nosaltres portem aquest directe més o menys, evidentment, amb la infraestructura no tan gran, però molt semblant amb el que portem de Phil Collins.
1: Ara continuem parlant, però el que hem de fer, amb el Xavi Cupido hem fet una cosa, que és que hem gravat un parell de temes, perquè us feu una miqueta d'idea de com sonarà això avui a 8:45 a l'Aliança del Poble Nou.
0: A veure, recordem-ho, 8:45 a l'Aliança del Poble Nou, eh?
1: Sí, sí, aquí a Barcelona.
0: Sí.
1: Escoltem el primer fragment, que és un clàssic, en Honor the In Paradise, que ens han fet una versió curta, perquè si no encara hi seríem.
2: Bueno,
1: què dura aquesta cançó? 6 minuts?
2: Sí, pot durar uns 5 minuts i alguna cosa, però sí, l'hem fet un mica
1: doncs,
2: reduïda.
1: Doncs així sona en directe In the Air to Band, en aquest homenatge, en aquesta manera de voler fer el seu propi homenatge a Phil Collins en una experiència en directe. Així sona.

0: Doncs aquest és un dels temes més coneguts de...
1: Bueno, escolta...
2: Bravo,
0: sí. Estem parlant d'una banda tribut, eh? D'una banda tribut que s'ha muntat aquí la paradeta a l'Aliança i que, insisteixo, té un desplegament que no és l'habitual en aquestes bandes. Sou 13 músics, això ho estaves explicant abans.
3: Sí.
0: 13 músics professionals amb les seves pròpies carreres que venen a fer això, no?
3: Sí, correcte. Vull dir, va quedar... El projecte va ser aquest. Vull dir, primer l'idea era crear la banda i a partir d'aquí ja és buscar la gent. I vaig a reunir a través de gent que deia, ostres, truca aquest, i clar, aquí estem, vull dir, hem agafat, vull dir, gent molt bona tocant i són gent molt professionals, evidentment.
0: I amb un mèrit que sou la primera banda que ho fa a nivell de l'Estat, que això és una cosa bona, però jo també em pensava, dic, bueno, si no ho ha fet ningú, deu ser per algú, que potser és una mica complicat.
3: Home, sí, Phil Collins és molt complicat, a part de que has de tenir una característica vocal, i a part de que...
0: Ell tenia sempre com el nas tapat, no?, una mica.
3: Bé, és que és aquest so així.
0: És així.
3: I no deixa de ser que el Phil Collins, hem de pensar que també, a part de pianista i bateria, doncs era cantant. I doncs, en aquest cas, el meu paper aquí és aquest, no? Faig també alguns temes en piano, alguns temes també amb la bateria, i encarno tot el paper de Phil Collins.
0: Per tant, encaixes perfectament el que deia abans el Phil Collins català, perquè la bateria també la toques.
3: Sí.
0: Que era una de les grans característiques.
3: Una de les grans característiques del
0: Phil Collins quan el teníem al 100% de salut. Mm. Per què passa que les bandes tribut tenen aquest punt de... Ai, jo, per exemple, a Sabadell veig molt... Vuelve Mecano. I vas pensar, què ha passat aquí? Bé. I això te posa en tributo.
3: Clar.
0: Veus, ja no fa tanta il·lusió.
3: Home, jo penso que és la nostàlgia, no?, de les bones músiques que han hagut. Perquè, vulguis o no, ara cada dia surt música nova. I el sol fet de que a vegades ens recuperem una miqueta el que és l'essència de la música pura, d'allò que abans per fer una cançó s'hi estaven potser 2 mesos, no s'hi estaven 3 minuts.
0: Sí.
3: Doncs ara, vulguis o no, doncs recuperar aquesta essència de la música feta com Déu mana, amb temps, veient-ho
0: bé. Que no totes les bandes tribut són igual que vosaltres, que jo he vist bandes tribut molt justetes.
3: Bé, no?
0: De vegades vivim una mica del nom, no?, del que fem,
3: i
0: potser no ens hi esmercem tant, no totes, eh?
3: No, evidentment, hi ha bandes tributs que són excel·lents. No ho sé, jo sempre he pensat que quan, almenys jo quan faig un projecte, sempre he volgut que sigui el més fidel a lo que tinc en el cap i en el cor. O sigui, en aquest cas és això.
0: Tu has arribat d'una manera bastant peculiar a Phil Collins, que m'agradaria que me l'expliquessis. Com va ser aquest contacte?
3: Aquest contacte? Doncs mira, va ser jo feia de fuster, era fuster.
0: Fuster?
3: Era fuster, sí. I degut a, bueno, que quan estava a l'escola amb una màquina em vaig tallar una mica els dits.
0: Què m'estàs... Bueno,
3: sí,
0: ho expliques molt ràpid, això, però...
3: Sí, eren les puntes, però clar, amb les puntes vaig tenir clar que diria, què faries, o de fuster o de cantant o i músic. Vaig dir, saps què? Intentarem fer de músics.
0: Mentre no hi has de fer de guitarrista, no hi havia...
3: No, exacte. No, i bueno, i vaig decidir tirar per la música, i curiosament va ser un company meu de la feina, que em va posar un caset, l'estimat caset, i em va dir, escolta això, diu, això és una cosa que copeta. I em posa la cançó In the Air Tonight. I diu, ja veuràs aquest moment. I clar, aquest moment puja el volum d'allò. Ja saps, abans de les èpoques, tots volíem tenir un bon ràdio caset al cotxe, amb uns altaveus, i clar,
0: posa-ho a
3: volum,
0: tope. I ja passa a enamorar.
3: Vaig començar a voler entendre aquell món.
0: Val, abans parlàvem de la bateria.
3: Correcte.
0: És evident que és un dels punts centrals de qualsevol concert, o eren dels punts centrals de qualsevol concert de Genesis i de Phil Collins. Aquí crec que el tema de la bateria també la tractes de manera especial, no?
3: Sí, aquí s'ha pensat fer una rèplica tal com és la d'en Phil Collins, i bé, la sonorització de la bateria és quasi exacta la de Phil Collins.
0: O sigui, tindreu aquí la rèplica més semblant al que ell tenia a l'escenari.
3: Sí.
0: I aquesta bateria com l'heu fet?
3: L'he fet jo.
0: Ah, l'has fet tu?
3: Sí.
0: Bueno, t'ha quedat alguna de fuster, no?
3: Sí, jo maneres el que faci falta.
0: T'has muntat tot la mar de bé.
3: Sí, la veritat és que sí. Però bueno, el que et diguem, la bateria, vaig començar i vaig dir, tu, lo típic, que és Phil Collins? Piano, la bateria, pam. Vaig a fabricar-la.
0: En aquí li heu posat una cosa que a nosaltres ens fa una miqueta de ràbia, Indier Tuban, perfecte, però afegiu The Phil Collins Experience. Per què? Per què és una experiència, això?
3: Bé, bàsicament, al principi de tot, era Phil Collins tribut.
0: Val.
3: Sí, o sigui, això, el que passa que es veu que aquesta paraula experience s'està obrint molt.
0: No, ara agrada molt.
3: Agrada molt, saps? És allò, és la xocolata nova, no? I, bueno, per fer aquesta estrena que fem avui aquí, hem posat aquest Phil Collins Experience, perquè penso, bueno, doncs mira, si això pot atraure algú més, doncs, genial.
0: Per començar aquesta conversa, hem sentit Another Day in Paradise, però n'hem gravat una altra, que potser representa, Robert, la banda més amb tota la seva potència, no? Perquè hi ha els vents. Si us sembla, escoltem un fragment de la banda sonora Tarzan, que de fet potser va ser un dels èxits últims de Phil Collins.
3: Sí, pensa que clar, Phil Collins un cop va acabar la seva època de Phil Collins i Genesis, després va ser quan Disney el truca i li diu, escolta, tenim feina per tu, i li van dir, mira, proposo fer Tarzan, i es va posar tancat allà amb l'estudi i van començar amb el Tarzan.
0: Doncs escoltem Tarzan, aquest You'll Be My Heart, escolteu.

0: l'he experimentat aquí en directe. Com se sent des de l'estudi?
1: Fantàstic, fantàstic.
2: Bravo, bravo.
0: La veritat és que, insisteixo, quan hem arribat ja hem vist que no era una posada a l'escena habitual, sinó que hi havia, diguem-ne, un esforç més. Aquest experience, veig que també teniu una pantalla
3: sí,
0: darrere.
3: Sí.
0: Què hi podem veure? És a dir, què més hi afegiu al concert?
3: Saps que no ho sé.
0: Ah, perfecte. Escolta, que sí, comences d'aquí 3 o 4.
4: Què passa, Robert?
3: Tinc un company que...
4: Robert, hola. Teo, què tal, Teo? Soc el Josep Montero, dels Oques Grasses.
3: Hola.
4: Et volia dir un parell de coses, si no et fa res, Teo. Vull dir, per concert nostàlgic, que has parlat de nostàlgia, la nostra, sí, saps? Vull dir, avui ho diuen tots els diaris, vull dir, perquè coincideix amb el nostre, saps, allà a l'Estadi Olímpic. Sí. I sí, també has parlat de coses que ho peten, vull dir, això queda palès a la nostra cançó, saps? I ja està, i una última cosa, que és que en lloc de fer versions del Phil Collins, Teo, que no el coneix ni sa mare, potser hauries de fer... Bueno, haver fet una banda tribut als Oques, Teo. Jo crec que ho haguessis petat més bé, perquè ara que pleguem els de veritat i que ho deixem ben amunt, vull dir, petant-ho a tope, podries haver cardat una gira petant estadis com nosaltres, que... Bueno, la penya...
0: Sembla,
4: és que la penya té moltes ganes d'Oques, Teo?
0: Que ells deixen forat, sí, quan acabis amb el Phil Collins.
2: Sí, com
0: et veus fent de Montero?
3: Sí, bueno, passa que, bueno... el Montero té un tipus de veu que potser jo no la puc portar.
4: No, és que poden molt poc,
0: A veure, un moment, fem-ho bé, això, fem-ho bé, que no escoltem bé el Robert. A veure, com seria el tribut a Oques?
2: Vull petar-ho, davant del dia. Vull petar-ho, davant del dia.
5: Com et sents, Montero, ara que t'imiten?
4: No sé, tio.
3: Ja és que sortiria així, vull dir...
1: Sí? Parece que xupé l'hio d'un globo.
4: Mala sua, vull dir, la penya em ve a veure, saps?
0: La penya... Doncs això és el que podreu escoltar a partir de 9:15 aquí al Casino de l'Aliança del Poble Nou, amb el Robert Fàbrega liderant tot aquest projecte que es diu Indie Air to Band, fent aquest homenatge al Phil Collins Experience amb moltes coses especials, el que dèiem de les pantalles, d'aquesta bateria especial i dels millors temes en directe.
3: Totalment.
0: Per fer memòria, ja ho sabeu.
1: Gràcies, Marc Serra.
2: Gràcies.
0: Una abraçada. Gràcies, Robert.
1: Gràcies al Robert, gràcies al Xavi Cupido, que és qui tècnicament ha fet possible que aquesta banda sonés tan bé a l'antena de RAC1, i si la voleu disfrutar en directe, recordem Casino de l'Aliança del Poble Nou, avui In the Air to Band, The Phil Collins Experience.
6: Versió RAC1, amb Toni Clapés.

0: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
1: Abans de saludar Marc Poyato, la Montse Llosat té una, en fi, una suggerència per tots els que esteu interessats amb una assistència.
2: Una assistència sanitària, en aquest cas, senyor Marcelí, que vostè sempre l'entusiasma de tot això. L'acompanyarà al llarg de tota la vida, que a vostè li queden tants anys que no ens ho podem ni imaginar, i respon...
3: Això no se sap mai.
2: Quan més falta fa, ja, perquè les necessitats de salut canvien des de les primeres etapes fins a la vellesa.
3: Sí, això és cert.
2: Això ja ens ho explica vostè cada dia. Però assistència sanitària sempre té la voluntat de cuidar-te, i això és innegociable.
3: A mi sí, em cuiden molt.
2: Eh que sí? Assistència sanitària posa al vostre abast els millors professionals i diferents serveis per donar resposta a les necessitats de salut en cada moment. Per tant, que ho sapigueu, assistència sanitària és l'assegurança mèdica dels metges i també la teva.
1: Ara que es parla molt de la Tercera Guerra Mundial, després de repassar com està el dia amb Marc Poyato, explicarem amb el professor Àngel Casals doncs com va començar algunes d'aquestes guerres de la manera més tonta. Ni més ni menys que parlarem de la Primera Guerra Mundial, de la Segona Guerra Mundial, i vés a saber si lo tonto, pues, començarà la Tercera.
3: Que no hagi començat ja.
1: Bueno, ara li traslladarem al professor Casals, però abans, Marc Poyato, el sindicat de llogateres que culpa les polítiques d'habitatge de la mort de la Mari Carmen.
4: Sí, l'entitat diu que els especuladors i molts dels propietaris són els culpables de l'empitjorament de l'estat de salut de la Mari Carmen i la seva posterior mort, de la dona, que tenia 87 anys. La van desnonar el 23 de setembre i estava hospitalitzada des de llavors. El seu desnonament va desencadenar l'onada de protestes que encara duren. La portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, Valeria Racu, diu que hi ha uns culpables clars.
5: El rentismo mata. Este sistema capitalista y ese sistema, este modelo de vivienda que hemos normalizado, que pone el lucro de unos pocos por encima de la vida, se lleva cada día muchas vidas. Porque Mari Carmen ayer se sumó a una lista infinita, de muertes que eran evitables.
4: La Confederació de Sindicats de Llogateres, conjuntament amb els sindicats laborals, han convocat un minut de silenci per recordar la Mari Carmen. Serà demà a les 12 del migdia a tots els centres de treball, instituts i universitats de l'Estat. Per cert, a Barcelona s'ha suspès el desnonament de l'Àgora del Raval després que l'Ajuntament n'hagi ofert la compra a la Sareb. El desallotjament estava previst pel dia 15. Més coses. El Parlament apressa el govern a començar el procés d'internalització del telèfon d'emergències del 112 i a millorar les condicions laborals dels treballadors. La cambra ha tirat endavant una moció d'Esquerra que ha rebut el suport del PSC, Junts, els Comuns i la CUP. El text sobre la gestió d'emergències també exigeix millorar les condicions dels bombers i revisar el sistema S-Alert. Des del Parlament de Catalunya, Sagiró.
6: Tema recurrent al Parlament des de fa anys que ja ha marcat unes quantes votacions sense anar més enlluny. Fa uns dies el debat de política general. Laia Canyigaral, d'Esquerra, i Nena Negra de Junts, Andrés García Berrio dels Comuns i Antonio Poyato del PSC consideren imprescindible millorar les condicions dels professionals de tots els serveis d'emergència en un moment especialment delicat per l'impacte del canvi climàtic.
7: Els efectes del canvi climàtic estan siguent més ràpids i més violents del que ens plantejàvem.
8: Catalunya ha de disposar d'informació pròpia, precisa i en temps real per anticipar i prendre decisions.
9: I ens trobem cada vegada més davant situacions simultànies que tensionen els serveis.
10: La nova realitat que vivim, sobretot, és molt important, aquests cossos d'emergència.
11: Quan parlem del sistema d'emergències no parlem només d'estructures i organigrames, estem parlant sobretot de persones.
6: El PP i Vox han votat en contra de la internalització del 112 i han facilitat la resta de mesures. Per la seva banda, Vox ha demanat desvincular-ho del canvi climàtic.
4: I el director i pallasso Leandre Rivera ha rebut el Premi de Circ que atorga el Ministeri de Cultura. El jurat valora la seva generositat a l'hora de compartir els seus coneixements amb les noves generacions d'artistes, apostant per una mirada única i sensible a l'escena. Rivera, nascut a Barcelona, és un gran referent del clown i del teatre gestual a escala internacional.
12: Vine a la castanyada del Cabró Rock! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex-embuster i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! Rec 105, emissora oficial!
4: I ara els esports amb Pau Bombardó.
13: L'Espanyol viatja aquesta hora cap a Màlaga, on demà a les 9 del vespre s'enfronta el conjunt andalús amb la novetat de Javi Puado, que torna a la convocatòria després d'una lesió de llarga durada. Aquest serà el partit de retorn a la competició després de dues setmanes d'aturada per seleccions. I al Barça avui s'han incorporat a l'entrenament els 8 internacionals que faltaven per arribar. D'altra banda, Rafinha ha tornat a entrenar-se al marge per precaució a conseqüència de la molèstia a la cuixa dreta que va tenir durant l'aturada de seleccions amb el Brasil. En qualsevol cas, el jugador no té cap lesió i tot plegat forma part del procés de recuperació. Tampoc es descarta que entri a la convocatòria pel partit de dissabte. A la UEFA, Alexander Seferin es presentarà a la reelecció a la presidència de l'organisme europeu. L'eslové havia anunciat públicament que deixaria el càrrec el 2027, però finalment tot apunta que encadenarà el quart mandat consecutiu fins al 2031. I acabem amb la judoka lleidatana Aitz Sunoda, que fa pocs minuts ha proclamat campiona del món de judo en la categoria de menys de 70 quilos.
4: I el temps. Durant la tarda continuarem tenint ruixats i xàfecs a les comarques de Girona i al litoral i prelitoral central. Poden ser localment intensos i anar acompanyats de tempesta. De tota manera, s'aniran desfent i retirant cap al mar durant la nit. També seguirà la tramuntana a l'Empordà, amb maregassa, i el mestral a les Terres de l'Ebre. Tot plegat amb una refrescada, que ja s'ha començat a notar al Terç Nord, i que a partir de demà i fins l'inici de la setmana vinent farà que tinguem un ambient de plena tardor. De fet, les màximes, amb prou feines, fregaran els 23 graus a Ponent i al voltant dels 20 a la costa, amb les primeres glaçades al Pirineu.
0: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
1: 2 minuts passen d'un quart de 6 de la tarda. Marta Cailà, bona tarda.
14: Hola, què tal? Bona tarda.
1: A veure, centrem la qüestió que desenvoluparem els propers minuts. Per què la tensió entre Europa i Rússia ha assolit un dels punts, podríem dir, més àlgids des del final de la Guerra Freda? Entre els incidents recents, Marta Cailà, quins destacaria?
14: Mira, per exemple, la localització d'un dron rus carregat amb explosius a l'aeroport alemany de Leipzig. També diverses violacions de l'espai aeri europeu per part de caces russos i, sobretot, l'amenaça de Putin de fer servir totes les armes disponibles contra l'OTAN si l'enclavament rus de Kaliningrad, que està ubicat al mar Bàltic, és aïllat, bloquejat o atacat de manera directa. Així ho advertia Putin ara fa només uns dies al Fòrum Valdai.
15: Serà inevitable que ens plantegem la qüestió de l'ús de totes les forces i mitjans que tenim al nostre abast. Per què? Bé, en primer lloc perquè davant nostre tindrem un adversari el doble de gran que nosaltres, amb un gran potencial econòmic i un gran potencial militar. França i el Regne Unit són potències nuclears, ho entenem perfectament, i en som conscients, però ningú té els mitjans de destrucció que té Rússia.
16: No, таких средств поражения, которые сегодня есть в России, ni у кого нет.
14: Escoltem la resposta ara del secretari general de l'OTAN, Mark Rutte.
17: Putin sap que mai no podrà vèncer l'OTAN i per això no emprenc seriosament la seva amenaça. Però és clar que hem de respondre i deixar-li ben clar que l'OTAN és una aliança defensiva. Li exigim que posi fi a la guerra a Ucraïna i a les amenaces nuclears, que no ajuden gens. A més, l'OTAN és molt més forta que Rússia. Per tant, és impossible que ens pugui derrotar.
14: I també la reacció del cap de la intel·ligència alemanya, Martin Jäger.
18: La confrontació que tenim amb Rússia ha adquirit una nova dimensió, més perillosa. Alemanya corre el perill d'implicar-se en un conflicte violent amb Rússia. L'intent d'atac a Leipzig n'és només un exemple.
1: En aquesta escalada creixent entre Rússia i la Unió Europea, avui ens preguntem, i ja fa dies que ens ho preguntem, si es donen els ingredients perquè comenci una qüestió que ja fa no mesos, sinó pràcticament anys, li ronda Marta Cailà, que
14: sí,
1: és que tenim a tocar la Tercera Guerra Mundial. Bé, com comencen les guerres? D'això en parlarem els propers minuts amb el professor d'Història Moderna a la Universitat de Barcelona, el professor Àngel Casals. Professor, bona tarda.
19: Hola, bona tarda.
1: Gràcies per acompanyar-nos. Bé, la primera pregunta és aquesta, no? Com comença una guerra i com es fa gran una guerra?
19: Bé, una guerra normalment comença per un accident. És a dir, normalment les guerres es declaren per un error de càlcul. És a dir, algun dels que s'implica, que per la raó que sigui, decideix que ho té guanyat, que allò serà ràpid, que serà fàcil, o que els altres no reaccionaran, i per tant decideix donar el primer pas. No? Llavors, normalment això acaba, com és un error de càlcul, l'altre reacciona de manera diferent a com s'espera i s'entra en un conflicte que normalment acostuma a ser imprevisible.
1: Aquí d'exemple tindríem la guerra d'Ucraïna, quan Rússia envaeix Ucraïna, que ho bategen com una operació especial de pocs dies. Ara mateix portem el conflicte, la guerra dura més de 4 anys i 7 mesos. I un altre exemple, no sé, professor, si seria la d'Iran amb el que és el bombardeig coordinat entre Israel i Estats Units, no?
19: Sí, és que, a veure, de fet...
1: Que el conflicte encara continua 7 mesos després.
19: Exacte. És que el que seria difícil és trobar un exemple que invalidés la idea. És a dir, és molt difícil trobar una guerra que s'hagi originat a partir d'una causa racional i d'una anàlisi racional i que hagi acabat com s'ha plantejat d'inici. És a dir, normalment, pràcticament totes les guerres van al revés, van com estem explicant. És a dir, un error de càlcul, un prejudici, alguna cosa que provoca un conflicte en el qual se sap com s'entra però no se sap mai com se surt.
1: L'excepció, li pregunto, i ara em surt una mica de guió, seria, per exemple, la guerra de l'Iraq de George Bush pare i després de George Bush fill, que sí que arriben a enderrocar el règim de Saddam Hussein, tot i amb una excusa falsa com eren les armes de destrucció massiva?
19: És que són dos casos diferents. És a dir, la primera guerra del Golf es comença quan Iraq invadeix Kuwait.
1: Exacte, que també hi ha un error de càlcul.
19: Hi ha un error de càlcul perquè Saddam Hussein invadeix Kuwait perquè a Saddam Hussein no li han pagat encara la factura que ha presentat per la guerra que ha declarat a l'Iran. Un altre error de càlcul. És a dir, recordem que tot comença amb una guerra entre Iran i Irak.
1: Sí, aquella guerra que va durar, crec, 8 anys.
19: 8 anys que es van estar cremant amb armes químiques, armes químiques proporcionades per Occident en el cas de l'Iraq, i que era una guerra que va començar per evitar que es consolidés el règim dels ayatolars i que va causar l'efecte contrari. Llavors, quan Saddam Hussein, que aquí actuava com el prom dels occidentals, diu, bueno, jo he fet una guerra, no he guanyat res i que de lo mío, decideixin veir Kuwait convençut de que ningú actuarà. I en lloc d'això, el que es troba és amb una coalició internacional que, amb un mandat de les Nacions Unides, recupera Kuwait. Però George Bush pare, que recordem-ho, havia estat el cap de la CIA, és a dir, per tant, era un senyor que venia de l'espionatge i la intel·ligència, el que fa és dir, no, a mi el mandat de l'ONU em diu que recuperi Kuwait i no penso passar un metre més enllà de la frontera.
1: I un paral·lel, no? Es va marcar un paral·lel i no va passar d'aquest paral·lel.
19: I llavors el règim de Saddam Hussein es va mantenir intacte després de la guerra. Què fa George Bush fill? George Bush fill comença la guerra arran amb l'excusa de l'atac sobre les Torres Bessones, les armes de destrucció massiva, tot allò que sabem, la coalició internacional, etc. I el que fa és invair Iraq. I, clar, això de què li surt bé? Li surt bé militarment, però la retirada definitiva de tropes nord-americanes va acabar la setmana passada. És a dir, els diners i els homes que li ha costat als Estats Units la guerra d'Iraq i els costos que ha tingut pel propi estat iraquià, perquè el que va fer, a més, el govern de Bush va ser destruir l'estat i haver-ne construint de nou en aliances amb els kurds, amb els xiïs, amb els sunnis... És a dir, va ser, diguem-ho així, des del punt de vista del resultat a llarg termini, un desastre. L'Iraq encara no s'ha recuperat del que va ser, del que va ser la invasió.
1: Torno al fil de la conversa, crec que era un apunt interessant això de que les guerres comencen per un error de càlcul, amb Rússia que, tal com escoltàvem a Vladimir Putin, ha amenaçat amb atacar Europa si l'OTAN intenta aïllar
2: Kaliningrad.
1: Kaliningrad, gràcies, Marta. Per què és tan important per Putin aquest indret?
19: Per dues raons. Primer hem de tenir present que Kaliningrad és Rússia des del 1945. Abans no, és a dir, abans era una ciutat alemanya, que es deia Königsberg, que és on va néixer Immanuel Kant, per exemple. I que els russos ocupen a finals de la Segona Guerra Mundial. És a dir, hi ha una batalla, la batalla de Kaliningrad, on una bossa de 100.000 soldats...
1: Bueno, els russos, perdoni, l'incís, però ho van ocupar tot i aquest estiu que ha estat el que era abans l'imperi austro-húngar, tots et diuen el mateix. Van venir per alliberar-nos i aleshores vam ser hostatges d'ells perquè no van marxar durant molts anys. És a dir, que van canviar les tornes.
19: Sí,
1: van alliberar-los dels nazis i s'hi van quedar ells.
19: Exacte.
1: Que veig que amb Kaliningrad ha passat una mica el mateix.
19: No, Kaliningrad és molt més dramàtic perquè Kaliningrad queda arrasada, absolutament arrasada. La població civil és traslladada a la Prússia Occidental, a l'Alemanya actual, i sobre les runes de Königsberg els russos aixequen Kaliningrad i ho converteixen en la seva gran base naval militar al Bàltic. En el moment en què s'independitzen les repúbliques bàltiques i en el moment en què cau el pacte de Varsovia i Polònia entre l'OTAN, clar, Kaliningrad és una posició aïllada, enmig de territori no rus, no? Ara territori hostil, però que és la seu de la flota russa al Bàltic.

0: que una de les coses que intenta Putin és veure on estan els punts de fricció de l'OTAN. És a dir, fins on pot tibar sense que actuï l'OTAN. És a dir, si pot convertir un conflicte en un conflicte bilateral sense que entri l'OTAN.
1: Ja. Yeah.
0: I està jugant una mica amb això.
1: A veure, professor, després parlarem de, de les possibilitats d'aquesta anomenada Tercera Guerra Mundial, però abans anem a fer una mica d'història, Marta, i comencem amb la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial.
2: Sí, la Primera Guerra Mundial, molta atenció, perquè avui descobrireu que moltes de les coses que ens han explicat a les classes d'història no van anar ben bé així. Per exemple, amb la Primera Guerra
1: Aquesta
2: Mundial...
1: Aquesta neix d'un assassinat, no?
2: Això és el que sempre se'ns
1: explica. Per això et dic, que és el que vam estudiar.
2: A l'escola sempre ens van explicar que la Primera Guerra Mundial va començar després que un nacionalista serbi assassinés l'arxiduc Francesc Ferran d'Àustria, que era l'hereu al tron austro-hongarès.
3: Sí,
2: el va assassinar a ell i va assassinar la seva dona a Sarajevo. Bé, el professor Casals diu que això no és el que va originar la guerra.
0: Bueno, però Casals diu el que diuen els experts. La primera...
1: No ho diu ell.
0: No és
2: una teoria particular.
0: Exacte, no em puc atribuir aquesta paternitat. No, el que s'ha d'entendre és, per explicar molt ràpid, el 1908 els austríacs ocupen Bòsnia sense que ningú els hagués convidat. I incorporen Bòsnia a l'imperi austro-hongarès. Els únics que podien contestar aquesta ocupació de Bòsnia era Sèrbia, que era independent de feia pocs anys. Perquè Sèrbia tenia un aliat, que era el seu aliat tradicional, que era Rússia. Però els russos els diuen als serbis, no us hi poseu perquè no us podem ajudar. Per tant, Àustria ocupa Bòsnia sense cap mena de problema. El que passa és que en el món dels Balcans de l'època, recordem, són tot pobles eslaus, apareix un sentiment nacionalista paneslau, que el que parles de la creació d'un nou estat, s'hauria de dir Jugoslàvia, que havia estat format per els croates, els bosnis, els eslovens, no? I que, clar, quin és el mirall de tots aquests nacionalistes de Bòsnia, de Croàcia, d'Eslovènia, que formen part de l'imperi austro-hongarès en aquell moment, Sèrbia. Per tant, pels austríacs, Sèrbia és una pedra a la sabata. I des del 1912-13 hi ha una posició en el govern austríac de que cal fer una acció preventiva contra Sèrbia per eliminar qualsevol temptació d'irredentisme eslové. I la gran excusa es presenta el 1914. Clar, és a dir, recordem-ho, és l'assassinat per part d'un terrorista d'una organització nacionalista. Sèrbia no és un espia serbi, no és un membre de l'estat serbi, el que assassina a l'hereu. La reacció immediata d'Àustria és exigir a Sèrbia que faciliti la investigació a les autoritats austríaques del que ha passat. Fins i tot, i llavors, planteja un ultimàtum, que és un ultimàtum que està pensat perquè Sèrbia digui que no. Que passava per poder enviar policies i jutges serbis, austríacs, a investigar Sèrbia. I Sèrbia diu que sí. I malgrat això se li declara la guerra.
1: Però aleshores per què?
0: Perquè el que es vol acabar és amb...
1: Però si diu que sí, que l'investiguin i que endavant...
2: És igual, tiren endavant.
0: Tira.
1: Perquè, a més... O sigui, et declaro la guerra, tot i que em donguis les facilitats per investigar l'assassinat.
0: Exacte, perquè a més els austríacs estaven convençuts...
1: I per què li declaren la guerra?
0: Perquè el que volen acabar és amb aquest nacionalisme paneslau que té a Sèrbia com a gran referent. I a més perquè estan convençuts de que serà una guerra de poques setmanes. A més, prèviament, i aquí és on comença tot, els austríacs, per poder declarar la guerra a Sèrbia, han demanat permís als alemanys. O sigui, escolta,
1: per tant, tenen el recolzament dels alemanys.
0: Exacte. I el 1914, i a més els austríacs estan convençuts que, com en el 1908, Rússia no s'implicarà. Però Rússia, en el 1914, sí que s'implica.
2: Per què?
0: Perquè el tsar està en crisi, el règim del tsar està en crisi, i perquè hi ha un dels arguments que pot fer servir el tsar per unir el poble rus és la germanor dels pobles eslaus ortodoxos. I aquí entra un element molt important per entendre aquests errors de càlcul, que és la ideologia. O sigui, sempre hi ha unes ulleres ideològiques que fan que prenguis una decisió convençut de que tens raó. I els russos entren en guerra, allò contra Àustria. Alemanya declara la guerra a Rússia perquè són aliats d'Àustria, i França i Anglaterra, que són aliats de Rússia, declaren la guerra a Alemanya. I ja la tenim liada.
2: Clar.
0: Una guerra que no la volia ningú, que esclata perquè es comencen a

0: posar en marxa un seguit d'automatismes que ningú controla.
1: El que passa és que entren en joc països que fredament dius, però què tenen a veure aquesta gent aquí? Els japonesos!
2: Sí.
1: Els japonesos intervenen a la Primera Guerra Mundial. Per què?
0: Perquè els japonesos tenen el seu propi pla d'expansió per Àsia. De fet, els japonesos ja havien fet una guerra contra Rússia el 1905, un altre error de càlcul rus, perquè la comencen els russos i la perden. Els japonesos destrossen la flota naval russa i per això els russos el 1908 no es posen a Sèrbia perquè no tenen, encara s'estan refent. I els japonesos el que volen és que se'ls reconegui una zona d'influència en el continent que inclogui Manxúria i part de Xina i Corea. Clar, amb qui han d'acordar això? Amb els anglesos, que són els que estan al sud, i els francesos, que són els que estan a Indochina. Per tant, amb qui s'han d'aliar? Amb aquests.
1: Però en aquell bàndol també hi havia Rússia.
0: Sí,
1: és a dir,
0: igual, ja
1: s'havien barallat feia pocs anys,
0: sí, li
1: havien mort,
0: la guerra, clar.
1: I ara ja formaven part del mateix bàndol.
0: Exacte, i llavors hi havia una peça de xavalla que quedava per allà, que són unes illes, que eren les illes Carolines, que eren les illes que havien estat espanyoles, i que després de la pèrdua de Filipines els espanyols havien venut a Alemanya. I que els japonesos, ja que hi eren, no? Pues mira, allò...
1: A veure si la recuperem.
0: A veure què.
2: I d'aquesta guerra, de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, aquí no hem mencionat per res als Estats Units. O sí?
0: No, perquè els Estats Units entren en el 17.
2: Ja, però vull dir que en aquesta Primera Guerra no...
3: Al començament, no.
0: És que els Estats...
1: S'involucren després?
0: Sí, s'involucren a partir del 17, també per un error de càlcul dels alemanys. Que arriba un moment que els Estats Units tenen ganes d'entrar a la guerra.
2: També?
0: Sí, també tenen ganes d'entrar
2: a
0: la guerra.
2: Primera.
0: A la primera?
1: Però com s'entén? És que no ho entén, això.
0: Però
1: no
0: tenen causus belli.
1: Ah.
0: No, perquè, clar, és la manera de vendre a Europa. Clar, el president Wilson, que és el president d'aleshores, té un problema, i és que la major part de l'opinió pública nord-americana és contrària a la guerra. O sigui, la posició tradicional aïllacionista dels Estats Units. Per tant, el que fa Wilson és... allò, buscar-se una excusa, que és aquella de... en el moment en què algun interès nord-americà sigui atacat...
2: entrarem en guerra.
0: Entrarem en guerra. I van els alemanys, s'equivoquen, i enfonsen en un submarí un vaixell nord-americà. I a partir d'aquell moment, els nord-americans, el govern nord-americà, que té moltes ganes d'entrar a la guerra, ja li han posat fàcil i entren a la guerra.
2: Una Primera Guerra Mundial que... amb aquest dibuix que ens ha fet, guanya... Àustria la perd, no?
0: Àustria la perd.
2: Alemanya.
0: Alemanya la perd. A Rússia hi ha la Revolució Soviètica, perquè es comença l'any 17, durant... que comença justament perquè el que vol la població russa és la pau. Sí, la guanya, bàsicament això, Gran Bretanya, França i Estats Units.
2: Aquesta és la Primera Guerra Mundial.
1: Aquesta és la primera. Anem a la segona?
2: Sí, anem a la segona.
1: Vols que continuï jo o vols tu?
2: No, endavant. No.
1: Perquè jo vaig llançada.
2: No.
1: Vinga, Segona Guerra Mundial. A veure, aquí el que passa és, i això no ho diu el professor Casals, com he dit jo abans, sinó que ho diuen tots els historiadors, és que els alemanys volien començar una guerra, però la volien començar uns anys després. S'estaven preparant...
2: Però per què la volien començar? És a dir, com comença aquesta guerra?
0: La primera cosa com comença i l'altra cosa com els alemanys voldrien que comencés. És diferent.
2: Però volien una guerra.
0: Volien una guerra.
2: Però per què volien una guerra?
0: Per motius ideològics i per motius econòmics. És a dir, hem de recordar que una de les idees fonamentals del nacionalsocialisme alemany era el que es coneixia com l'espai vital, el Lebensraum. És a dir, la idea de que la pervivència de la nació germànica depenia d'una ocupació de l'espai, el que aplegués no només allà on vivien els alemanys, sinó els territoris que fossin necessaris perquè els alemanys tinguessin matèries primeres i alimentàries per poder sobreviure en prosperitat. I això incloia una bona part de Rússia. Però clar, perquè què és el que era necessari de Rússia? El blat ucraïnès i els pous de petroli de Rússia. Que això era, clar, Alemanya necessitava això. Per tant, hi ha un motiu ideològic en tot això. Hi ha un segon motiu, que és tornar-li a Occident l'humiliació de 1918. I, per tant, la retòrica hitleriana és la retòrica aquella de la unificació germànica a base de, primer, recuperar la unitat d'Alemanya i després anar incorporant Àustria, anar incorporant el que havien de ser els sudets, que després resulta que es queden totes a Iugoslàvia, recuperar les zones germàniques de Polònia. O sigui, aquesta és l'excusa. Mm-hmm. Clar, davant d'això, davant d'aquesta retòrica, la posició occidental de França i de Gran Bretanya, bàsicament, que no estan en condicions de fer front a Alemanya, que són conscients de que hi haurà una guerra, però que també la volen més tard, és la de transigir. La famosa reunió de Múnich del 38, en el qual Hitler surt amb Txecoslovàquia sota del braç. No? I llavors, el càlcul alemany és que si ocupen Polònia, si ataquen Polònia, els occidentals continuaran sense reaccionar.
2: I ho fa.
0: No només ho fa, sinó que s'ho reparteix amb els russos, perquè Stalin, que també està convençut que els occidentals no actuaran, prefereix arribar a un acord amb Hitler que allò corre el risc de ser atacat per ell. I quan es produeix la invasió de Polònia, llavors França i Anglaterra decideixen declarar-li la guerra a Alemanya. Clar, i aquí tots acaben, diguem així, agafats a contrapeu, perquè Alemanya havia previst el començament de la guerra per l'any 1942-1943, quan pensava tenir allò desenvolupats tots els seus plans militars i desenvolupada tota la seva indústria. A Itàlia encara anava, que també participava d'aquest pla, encara anava més endarrerida, és a dir, Mussolini, quan veu que la guerra ja és tratada, es posa les mans al cap, no? I, per tant, és una guerra que comença altre cop amb un error de càlcul important per part d'aquell que la inicia.
1: Aquí tornem a tenir el paper fonamental dels Estats Units, que entra en guerra després de l'atac a Pearl Harbor. Mm.
0: Sí.
1: I aquí la pregunta és...
2: Sí. La pregunta que ens fèiem aquest matí, clar, amb la Kailà...
1: Els japonesos,
2: per què
1: una altra vegada, per què ataquen a la flota nord-americana, a Pearl Harbor?
0: Perquè estan convençuts que els americans... Ells estan convençuts de que si ataquen Pearl Harbor empuntaran tota la flota americana al Pacífic.
1: Cosa que no va passar.
2: També un altre error de càlcul. Escolti, podria fer un llibre de les guerres amb els grans
1: errors de la història.
0: Bueno, és que sí, no acabaríem, eh? Si féssim un llibre així, serien molts volums.
2: Bueno, escolti...
3: Però la gent li agradaria, eh?
2: Sí.
0: Clar, aquí sempre s'ha dit que els americans ho sabien i per això van retirar una part de la flota per Pearl Harbor, però així estem en aquelles teories que són difícils de mostrar. Però vaja, la idea dels japonesos era destruïm la flota del Pacífic, dels americans, i definitivament allò, tindrem l'ocasió amb l'aliança amb Alemanya d'expulsar els occidentals d'Àsia. I de la mateixa manera que els alemanys confiaven en el seu Lebensraum, en aquest espai vital, els japonesos volien el seu espai vital. Clar, dels japonesos havia d'incloure Corea, havia d'incloure Manxúria, havia d'incloure Xina, i havia d'incloure el Vietnam, a part de Filipines i tota la zona del Pacífic. I per això havien de fer fora els nord-americans, i havien de fer fora els anglesos, i havien de fer fora els francesos.
2: I ells es creuen que atacant Pearl Harbor, ells calculen que Estats Units els hi declararà la guerra, o no, o creuen que Estats Units està prou liat al país, o sigui, estan amb la guerra, en aquest cas, contra Alemanya, i no entraran a...
0: No, és que en aquest moment els americans no estan en guerra contra Alemanya.
4: No, encara no havien entrat.
0: És que la cosa divertida és que la idea dels japonesos és, bé, sí, clar...
2: Doncs aleshores, perdoni, és doble mal càlcul.
0: És absolut, és un desastre absolut. Clar, la idea dels japonesos és sí que ens declararan la guerra, però com no tindran recursos per fer-nos-les, bueno, d'aquí que vinguin, ja els esperarem. El que passa és que, és clar, en el moment en què Estats Units li declara la guerra al Japó, Alemanya, que és aliada al Japó, li declara la guerra als Estats Units. Si no són els Estats Units els que li declara la guerra a Alemanya. És Alemanya, és l'eix el que li declara la guerra als Estats Units. I els Estats Units decideixen prioritzar el front europeu per davant del front del Pacífic.
1: I així s'acaba la Segona Guerra Mundial, perquè gràcies a l'entrada dels Estats Units... Doncs
2: com veiem, tots són errors de càlcul. La guerra del Vietnam també va ser un error de càlcul dels americans?
0: I gros. És a dir, clar, hem d'entendre per què comença el conflicte. És a dir, Indochina era una colònia francesa. El 1954, els nacionalistes vietnamites, Ho Chi Minh, que és, sí, clar, és un senyor marxista-leninista, però que és un nacionalista vietnamita, és un senyor que el que vol és l'alliberament del seu país, vence els francesos. I llavors s'acorda la retirada de l'exèrcit francès. Però es diu que harem una zona de seguretat al sud per facilitar aquesta retirada dels europeus. Però com els Estats Units llegien en aquell moment la política exterior en termes de guerra freda i de la famosa teoria del dominó, que era si cau una peça aniran caient totes, dient no podem deixar que el Vietnam esdevingui un país comunista. I, per tant, decideixen l'any 55 crear un règim titella militar sota la seva protecció. I comencen a posar-hi homes, sobretot diners, assessors, i tot això acabarà a l'any 64-65 quan es produeixen dos atacs. Un que sí que està aprovat, que és un atac de lanxes nord-vietnamites contra vaixells americans que s'havien posat a les aigües territorials del Vietnam, i després hi ha un segon atac que es produeix una nit de boira, que al final resulta que és un eco, etc., però que és l'excusa que el president Johnson necessita per demanar-li al Congrés permís per intervindre en el que es considera que ja és una guerra civil dins del Vietnam.
2: I aquí és quan entra Estats Units en guerra a Vietnam.
0: Exacte.
2: I tal com ens ha anat il·lustrant aquesta tarda, un altre error de càlcul, perquè tampoc ens surt ben parat Estats Units.
0: No, perquè el càlcul que havien fet els Estats Units era la manera de guanyar aquesta guerra, és allò que comentàvem fora del micròfon, de la idea de l'atac humanament sostenible. És a dir, si destrosses allò, les infraestructures, les ciutats, etc., d'un país, sobretot d'un país com el Vietnam, que no podia tornar-se, allò, acabaran demanant la pau. Clar, quin va ser el problema? Que el Vietnam era un país rural. I, per tant, ni hi havia grans ciutats ni grans infraestructures per destruir. No? I llavors, per això es dediquen a incendiar els camps, a cremar la selva, etc. Perquè, efectivament, no tenen... És a dir, perquè no poden ocupar territorialment el país. No? Per tant, és un doble error. És a dir, creure's que estan fent una guerra contra els comunistes soviètics, quan en realitat sí que són comunistes, però no soviètics, per dir-ho així, i dos, creure que amb mètodes convencionals poden guanyar la guerra.
2: Parlant d'errors de càlcul, també un altre error, però jo crec que aquí era per una cortina política, això que deia vostè, que hi ha guerres que es declaren per tapar les vergonyes o per una crisi del mateix país, seria Argentina quan declara la guerra a les Malvines, no? Que, per cert, actualment Milei torna a les mateixes, vol tornar a recuperar les Malvines. També va ser un error de càlcul, aquest?
0: Absolut. Absolut, que comença justament per això que vostè diu. És a dir, normalment quan els règims, sobretot règims totalitaris, estan en una situació de crisi o de debilitat, tendeixen a buscar un enemic exterior perquè això ajuda a cohesionar la població. Que això va passar a la guerra d'Argentina, la guerra de les Malvines. Recordem que els peronistes i els sindicats i tal, allò, no, no, allò, allò... Nosaltres amb els argentins. Clar, què és el que... És a dir, resulta que, recordem-ho, és a dir, estem en plena crisi econòmica, la segona crisi del petroli, la del 79. A Gran Bretanya ha arribat al poder Margaret Thatcher, que practica unes polítiques de retallada de cavall que inclouen també la retallada de l'armada i de l'exèrcit. I per això el càlcul que fan els argentins és els britànics no tenen recursos per defensar unes illes que estan a 13.000 quilòmetres de casa seva.
1: No estava mal pensat, eh?
0: No estava mal pensat.
1: Fredament ho penses i dius, home, no, clar.
0: I, a més a més, ningú ajudarà els britànics perquè nosaltres som molt amics dels Estats Units i els Estats Units seran neutrals en aquest conflicte. Doble error. Per què? Perquè Margaret Thatcher va veure que estava en uns nivells de popularitat baixos. Justament això, la guerra de les Malvines, la possibilitat de entorn del seu lideratge...
2: De generar patriotisme al voltant d'ella...
0: I, a més, amb accions com la d'embargar el transatlàntic Queen Mary per portar tropes de terra, enviar els vaixells, allò... Veia tot el que tingués, no? I, a més, els Estats Units decideixen donar suport logístic als britànics. Amb la qual cosa, els que es troben sols...
2: Són els argentins.
0: Són els argentins. Mm. Sense... Amb un exèrcit... que era molt útil per reprimir a la població, però no era útil per fer una guerra exterior.
2: Escolti, abans d'acabar i de parlar de la guerra de successió, senyor Virgili, que aquest tema li interessarà, 1702-1715, que té a veure amb el 1714. A veure, dels dos conflictes que més centren l'actualitat, que és Ucraïna-Rússia i el d'Iran-Estats Units, o Israel també aquí com a actor secundari, Qui ha comès l'error i si li veu un final, no sé a favor d'aquí, si del que ha comès l'error o del que s'està defensant dels que han atacat.
0: Aquí diversos han comès l'error. Claríssimament, Rússia ha comès l'error de fer una operació militar especial allò que més sense sol... Recordem que l'objectiu de... En realitat, l'objectiu de Putin, el primer objectiu de Putin, no és tan ocupar el Donbass, sinó fer caure el govern ucraïnès i col·locar un govern ucraïnès partidari de Rússia. Per això la invasió es fa des de Bielorússia amb tancs cap a Kiev. Això és el que fracassa. Després han de canviar sobre la marxa. Per tant, primer error, el de Putin, que menyspreava, també per motius ideològics, perquè, clar, per Putin, Ucraïna és una part de Rússia, i, per tant, considerava que ni la població ni l'exèrcit ucraïnès lluitarien contra els russos. Novament, l'argument ideològic, no? Per tant, aquest és el primer gran error, que després, diguem-ho així, clar, com ja no pot sortir, va ser allò afegint errors als errors que has comès, no? Fins a arribar al punt aquest d'acabar implicant Occident en un conflicte bastant estrany. En el cas d'Iran, aquí cometen l'error tant Israel com Estats Units, perquè parteixen d'una idea que s'ha demostrat que era incorrecta, que era l'alta centralització del poder en Iran. És a dir, si nosaltres matem a la cúpula, ja escapcem el règim. I han matat a la cúpula i no han escapçat el règim perquè resulta que la Guàrdia Revolucionària, que és l'autèntic poder d'Iran, funciona com funcionaven les antigues organitzacions terroristes, que és a base de compartiments estancs, que tu pots destruir un, però això no afecta a tots els altres. I, per altra banda, el fet de que, a mesura que el conflicte s'allarga, els altres països àrabs de la zona comencen a veure's molt perjudicats per les activitats militars dels uns i dels altres. Com s'acabarà? Si ho sabés, em dedicaria una altra cosa.
2: Bueno, estaria contractat per la borsa de Nova York.
1: Ens queda per plantejar-li al professor Casals la gran pregunta, que la plantejarem al final de tot, que és si ara es donen els ingredients perquè esclati la Tercera Guerra Mundial. Però abans d'això...
3: Per acabar amb bon rotllo, vols dir?
1: Amb molt bon rotllo. Però abans d'això, acabem amb un últim exemple, ràpidament, que és el de la Guerra de Successió. Ara ens n'anem força enrere. Any 1702-1715. Perquè aquesta guerra, que també se'ns ha explicat sempre, que va començar per la successió de Felip V, això és el que se'ns ha explicat a les classes d'història, ben bé no va anar així la cosa, sinó que va anar per una mala decisió del rei XIV, el rei sol.
0: Sí.
1: Atenció.
0: És a dir, primer una precisió, la guerra de successió oficialment s'acaba el 1713, que és quan es signa el Tractat d'Utrecht. A Catalunya s'acaba el 1714, i és veritat que Mallorca aguanta fins a 1715, ho dic perquè la gent que ens estigui escoltant que entengui per què es diu 1715, no? El que va passar és que quan mor Carles II i... Carles II designa el net de Lluís XIV, Felip d'Anjou, com a Felip V, com a nou rei.
4: Que diuen que va ser una trampa, això, ja, eh?
0: Sí, que, bueno, això es va dir que el testament, que el Carles II li van enganyar, que li van fer signar un testament diferent, va ser igual. El cas és que el que va sortir és el que va sortir. Clar, es crea una aliança europea formada per Holanda, Gran Bretanya, Àustria, bàsicament aquests, no?, Portugal... que el que diuen és... A veure, el que no pot passar a Europa és que es creï un gran bloc militar, polític, territorial, que seria França i la monarquia hispànica, governats no tant per la mateixa família, sinó per la mateixa persona, perquè podia ser que Felip V arribés a rei de França. Per tant, quan Felip V arriba a rei, comencen les negociacions per assegurar-se de que Felip V no serà mai rei de França, que és una cosa que Felip V no va fer mai. És a dir, Felip V sempre va fer-se el despistat amb aquest tema, perquè ell volia ser rei de França, en realitat, però això seria una altra qüestió. El que passa és que en aquesta situació a Anglaterra el que hi havia era s'havia derrocat a la dinastia que havia governat sempre, els Stuart, que s'havien fet catòlics i s'havien refugiat a França i continuaven com a reis a l'exili. Quan mor el rei Carles II, el que està a l'exili, Lluís XIV no se li acut altra cosa que reconèixer el fill de Carles II com a rei legítim d'Inglaterra en contra de Guillem III, que era el rei protestant que havia a Anglaterra.
1: O sigui, reconeix el rei Stuart, que no era l'oficial.
0: No, que està a l'exili.
1: Que no estava reconegut a Gran Bretanya.
4: Sí, que va haver d'escapar-se.
0: Està a l'exili, però està a França. I així es pensa Lluís XIV que té un trumfo per jugar contra Guillem III. I la resposta de Guillem III és declarar-li la guerra.
1: I aquí ja s'embolica tot.
0: I en el moment que es declara la guerra, clar, els austríacs s'apunten, els holandesos s'apunten i diuen, bueno, I aquesta guerra per què és? No? Diuen, oh, un moment, que ara que hi som, discutim el tema de la successió al tron espanyol. I la guerra es converteix d'un conflicte entre Anglaterra i França en la guerra de successió espanyola. Perquè, recordem-ho, Felip V portava 2 anys governant sense que ningú li hagués dit res. Fins aquell moment.
1: Arribem a la gran pregunta.
2: Va, i acabem.
1: Vinga, que és el que ha originat aquesta entrevista, que és, tenint en compte com han començat les guerres al llarg de la història, i sabent quins ingredients de tensió hi ha ara mateix entre Europa i Rússia, amb tot el que m'ha explicat al començament, ara es donen els ingredients com perquè pugui esclatar un gran conflicte bèl·lic, una tercera guerra mundial?
0: Fem una mica de resposta oberta, en el sentit de... Hi ha elements ideològics de confrontació entre Rússia i Occident que justifiquessin un enfrontament armat? Sembla clar que sí, perquè... hi ha, a més, tots els greuges acumulats durant aquests anys. Hi ha campanyes de desinformació, de creació de tensió, de falses notícies, que permetin canviar el punt de vista o crear unes conclusions equivocades respecte d'allò que està passant? Sembla clar que sí. I la gran qüestió és, algú està disposat a arribar al límit de la prudència per veure què passa, i això és el que ens queda per veure. No? Aquests límits de la prudència poden ser, per exemple, que alguns són inquietants, el fet de que els anglesos han dit que continuaran ajudant militarment els ucraïnesos, que els deixaran... Mm-hmm. Que es construiran míssils Patriot, amb llicència nord-americana, a Polònia. Tot això són coses que els russos han dit repetidament que són línies vermelles. Per part occidental, pot passar que algun d'aquests objectes que des de Rússia entren en l'espai aeri europeu provoquin un accident que provoqui víctimes mortals i, per tant, obliguin algun tipus de resposta? Doncs estem jugant allò en el fil, no?, d'un ganivet, i, per tant, cal ser molt... Els que manen, que siguin molt prudents a l'hora de donar passos cap a un cantó o cap a un altre, no?
2: Doncs aquest ganivet esperem que de moment es mantingui dret i que no acabi tallant. Àngel Casals, com sempre, moltíssimes gràcies per aquesta masterclass de com comencen les guerres. Professor d'Història Moderna a la Universitat de Barcelona. Que tingui bon curs.
0: Moltes gràcies, sí que ara hem començat.
2: Sí, per això ho dic. Gràcies a l'Àngel Casals.
4: I bons alumnes,
2: Sí, això aquesta és l'altra. Sí. Marta Gaila, gràcies. Fem una pausa i arribarem a les 6. Fins ara mateix.
5: Versió RAC 1. Arriba Robots, una exposició amb 70 robots diferents per descobrir l'evolució i les aplicacions de la robòtica.
6: Des dels autòmats de Leonardo da Vinci fins als humanoides del futur. Explora i viu la tecnologia al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa.
5: Generalitat de Catalunya.
7: Molt aviat arriba la venda privada de la Roca Village. Gaudeix d'un 20% de descompte addicional sobre el preu del Village. Troba les millors marques, com Lacoste, Under Armour i Zadig & Voltaire, per menys. Només per a membership. Registra't ara a larocavillage.com i gaudeix de la venda privada. Obrim de dilluns a diumenge. Arriba l'aniversari a Sorli. Celebrem 103 anys amb tu. Del 7 d'octubre al 17 de novembre regalem més de 500.000 euros en vals i productes. Vine i emporta't els teus premis. Sorli, 103 anys amb tu.
8: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
9: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
10: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem. Perquè sé que podem.
9: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
11: torna a l'Expro Reus del 9 al 12 d'octubre. Prepara't perquè totes les marques d'Anima Automoció estaran a l'Expro Reus. Vehicles nous i les millors ofertes de tot l'any. Si estàs pensant en canviar de cotxe, aquesta és la teva oportunitat.
12: Totes les marques, millors ofertes.
11: Expro Reus del 9 al 12 d'octubre. T'esperem.
13: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
14: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
15: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, nou lletres, que deu ser una fira de...
16: Expo Ocasió, home.
15: Que clar. Expo Ocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expo Ocasió.
17: Torna a Expo Ocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
18: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
19: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
18: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
20: Medishore.
21: RAC1 i l'Ajuntament del Vendrell presenten Castells de RAC més 1 a la Diada de la Fira de Santa Teresa.
22: Concentrats i forts, i gens amunt!
21: El diumenge 11 d'octubre, des de 12:45 del migdia, una altra jornada castellera des de la plaça Vella del Vendrell, amb tot l'equip de Castells de RAC1 encapçalats per Benet Iñigo.
23: Els nens del Vendrell volen celebrar com toca el seu centenari, i els minuts de Terrassa i la Jove de Tarragona hi aportaran les dosis de gamma extra. Història castellera concentrada a la plaça Vella.
21: El diumenge 11, a 12:45 del migdia, Castells de RAC més 1 a la Diada de la Fira de Santa Teresa del Vendrell.
24: Carrega!
21: RAC 1. Fent pinya, tots som 1. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Versió RAC 1. Amb Toni Clapés.
2: A veure què ens proposa avui Montse Llussà, relacionat amb cinema, suposo, no?
25: A pel·lícules de guerra sempre n'hi ha. Sí, si sempre. Us comptéssim, allò és tremendo. Movie Cinemas ha inaugurat, atenció, Movie Gran Sarrià Club, que és el cinema més exclusiu per tots els públics. Senyor Marcelí, 8. Vuit sales premium, d'aforament reduït, que allò que dius, home, no cal que siguem 300 aquí dins, no? Clar, si és una cosa més petita, més tranquil·la. Amb butaques, atenció, reclinables.
26: Això em va bé.
25: Equipades amb el màxim confort i amb el bar del cinema adaptat a la nova línia Premier Lounge, que vol dir que són productes gourmet per tots els gustos. Li estem posant tan fàcil que si no hi va, ja...
26: Sí,
25: veure.
26: Ja hi aniré.
25: Descobriu més informació a la cartellera moviecinemas.com.
2: Són les 6. Marc Poyato, bona tarda.
27: Bona tarda.
2: Posem el focus amb el govern espanyol, que creu que la mort de la Mari Carmen els obliga a treballar per garantir l'accés a l'habitatge.
27: Sí, l'executiu ha reaccionat a la mort de la dona desnonada de 87 anys, assegurant que darrere del drama de l'habitatge hi ha un drama humà. N'ha parlat des de Luxemburg el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
28: Esta tragedia nos recuerda, sin duda, que detrás del drama de la vivienda hay un drama humano, esencialmente, y también nos interpela a seguir actuando para evitar que estas situaciones vuelvan a producirse y también, por supuesto, para garantizar un acceso a la vivienda a todos los ciudadanos.
27: La Confederació de Sindicats de Llogateres, conjuntament amb els sindicats laborals, han convocat un minut de silenci per recordar la Mari Carmen. Serà demà a les 12 del migdia a tots els centres de treball, instituts i universitats de l'Estat. D'altra banda, la vicepresidenta segona del govern espanyol i ministra de Treball ha demanat als experts un nou informe sobre el salari mínim interprofessional que inclogui una proposta de pujada conforme a la inflació. Yolanda Díaz, el vol sobre la taula l'1 de novembre a tot estirar.
0: Me gustaría ir a una mesa de diálogo social en la que hubiera acuerdo, esto es lo que me gustaría, digo, porque los datos que estamos dando los conoce todo el mundo, de márgenes empresariales, de IPC, del esfuerzo que está haciendo el gobierno de España.
27: Yolanda Díaz assegura que l'increment del salari mínim segueix el seu curs ordinari, tot i la convocatòria d'eleccions. Als Estats Units, la Fiscalia ha imputat Nicolás Maduro i la seva dona, Cilia Flores, per liderar un sistema de repressió i tortures contra detinguts, inclosos ciutadans nord-americans. Segons l'escrit d'acusació, el president de Veneçuela feia servir la violència per atacar els opositors polítics, els detenia de forma arbitrària i els torturava. Unes tortures que, segons la Fiscalia, incluïen descàrregues elèctriques, asfíxia, violació, nuesa forçada, privació d'aliments, aïllament, cel·les de càstig i amenaces. Tot plegat, Maduro i la seva dona ho haurien utilitzat per acumular de forma il·lícita riqueses i poder. Aquests càrrecs s'afegeixen als de formar part d'una suposada trama que introduïa droga als Estats Units. I a Barcelona, els Mossos d'Esquadra han detingut 6 persones per una agressió que hi va haver a l'agost a l'exterior d'una discoteca del Fòrum. Hi va haver 2 ferits i un d'ells el van haver d'induir a un coma, tot i que actualment ja està fora de perill. A 4 dels presumptes agressors els van arrestar a finals de setembre i els altres 2, que són menors d'edat, ahir dimecres. Acabem amb la previsió del temps. A hores d'ara tenim actius diversos xàfecs dispersos al nord-est. Alguns descarreguen amb intensitat al nord-est d'Osona i al nord del Gironès. Al llarg de les properes hores encara se'n poden formar de nous a les comarques de Girona i el litoral i prelitoral central. De tota manera, aniran desapareixent durant la nit, tot plegat amb un vent de tramuntana i mestral que es continuarà notant als dos extrems del país. De cara als propers dies, el temps s'estabilitzarà, tindrem més estones de sol i la temperatura continuarà baixant fins a inicis de la setmana vinent.
2: Doncs són les 6:03. Acaba d'aterrar fent sorollada de por a Arnau Vila. Què tal, Arnau?
1: Bona tarda.
2: Sí, has fet un aterratge. Senyor Buigas, però... què tal? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Va, que avui li explicarem de què parlarem al temps afegit, per si hi ha alguna cosa que li que el pugui interessar.
1: Sí, d'entrada, donem per acabada l'aturada de seleccions.
2: Sí, no? Sí, com és que ressona això com si estiguéssim a les coves del drac? A veure si ho podem mirar.
1: És el micròfon, no, el problema?
2: No ho sé, no t'ho sé dir.
1: Vols que me'l canviï per fer el...
2: No, no cal.
1: Així va bé, no? Bé. Doncs deia que donem per acabada l'aturada de seleccions. L'aturada de seleccions, poso així prop o no fa falta?
3: Ara millor així, amb les mans així.
1: Bé, llavors, com que s'acaba l'aturada, sí. El que us preguntem a xarxes, a la pregunta del dia d'Instagram, és com l'heu passat aquesta... Ara s'ha arreglat, no? Ara podríem dir que... Jo em sento millor a mi mateix. Bé, dic, us preguntem, com has passat la travessia sense lliga d'aquestes 3 setmanes senceres?
3: Molt malament.
1: Que,
3: fatal. Molt malament, han sortit morenos al cul.
1: 4 opcions. Una tortura... M'he enganxat a les seleccions, no n'hi ha per tant, o el serial del Madrid m'ha donat vida.
3: I em sangren, eh?
1: Són les 4 opcions que hem donat, perquè, per cert, avui continua una mica el serial de Madrid. Ha parlat Mourinho a un mitjà italià i el sentirem parlant de Negreira. Hi ha rumors que apunten una possible sortida d'Mbappé. Anirem cap allà perquè algú ens expliqui què està passant.
3: És que tant me fa, tant me fa.
1: Rafinha avui no s'entrena amb normalitat.
3: Adiós, Madrid.
2: Haver començat per aquí.
1: Em guardo la bomba.
2: Hauries d'haver començat per aquí. Avui Rafinha ja no s'ha entrenat.
1: Jo només dic que el Barça juga dissabte.
3: Un trepitjant merda.
2: Ah, és que queda...
1: I avui no s'entrena amb normalitat.
3: Ja l'hem cagada.
1: Mau. I no tenia res.
3: Mau. Cada vegada que em surt una morena, cada vegada que es lesiona amb el Barça. És que no falla.
2: Bé, ho explicarem a partir de les 7. 4 minuts i tornem.

0: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
1: Pernil Gran Reserva Bataller, el 10 dels pernils, t'ofereix aquesta secció.
2: Doncs els pernilaires de Bataller que volen patrocinar aquesta secció relacionada amb la intel·ligència artificial, però la del senyor Boigues, la via Boigues, intel·ligència artificial. Bona tarda, senyor
3: Hola,
2: Boigues.
3: Hola, bona tarda, regidor.
2: En uns moments també anirem fins a Sitges, on hi tenim ja instal·lat l'Àlex Gorina. Avui ha començat el Festival de Sitges, però de tot això en parlarem d'aquí uns minuts. Abans, però, anem amb aquesta línia oberta, que és la via en B alta, Boigues, intel·ligència artificial.
3: Sí, que és més intel·ligent que la via. De fet, és una intel·ligència sobrenatural que tinc, i per això l'utilitzo per
4: vosaltres. Que la via
3: o que la IA? Sí, que la IA, que la IA. Sí, sí, sí. Esperem les vostres trucades.
5: Això és la via, la intel·ligència artificial del senyor Boigues. La mateixa capacitat de coneixement que la IA, però sense errors.
3: Exacte. Sabeu que el nostre telèfon és el 64As 409020, i si truqueu des de l'estranger no oblideu de posar el Water 8 al davant. Vale?
2: Sembla però que vostè tenim... creu que trucaran des de l'estranger?
3: I tant. Sí, bueno,
2: si algú sí que és optimista, però... Bueno, que per cert, hi ha oients que sí que els que ens escolten.
6: Sí,
2: ahir m'ho comentaven, que hi ha uns familiars que estan aquí, em diuen que parents seus ens escolten cada dia des de l'Alemanya i des d'altres
3: països. El vídeo que hem penjat avui, de la secció nostra, hi ha un tio que des d'Anglaterra que ens dona tot una crítica, però d'un foli.
6: Ah, sí? Doncs...
3: Sí. Bona, bona, el tanto,
2: sí, sí, sí. Dolenta, és igual, totes són bones. A veure, que em diu la Nabel Luna, que tenim ja comunicació.
3: Sí, tenim un?
2: Sí, hola.
3: Hola, bona tarda.
2: Pujo una mica la veu, que no el sentim.
7: Sí, hola.
2: Hola, què tal?
3: Bona tarda.
7: Em senten?
3: Sí.
7: Vale, és que no em sento.
3: El seu nom, sisplau.
7: Sí, Fèlix Riu.
3: Molt bé, Fèlix. La seva pregunta per la via, endavant.
7: Sí, disculpin.
3: Sí, vinga,
7: la pregunta és la següent.
2: Sí. Bueno, però no el tracti tampoc. A veure, hi ha pressa, però tampoc cal que el tracti així.
3: Hi ha un ritme.
7: No, però ja m'ho penso, que la ràdio... Sí.
2: M'ha dit que es deia, perdoni?
7: Sí, Fèlix.
2: Fèlix, endavant, Fèlix.
3: Sí, endavant, Fèlix.
7: Riu. Vostè creu, senyor Boigues, que la IA ens acabarà robant a tots els llocs de treball?
2: És una pregunta que no s'ha plantejat mai, aquesta pregunta.
7: Bueno, a la via no.
2: Amb això, miri, li dono la raó. A la via, no. Ara, a la IA o el que és el professor Sala Martín, per exemple, és un clàssic.
7: A mi m'interessa l'opinió
2: de la
7: IA.
2: Sí, clar. Sí.
3: Bueno, aviam, mira, parlant de la IA i de la via, la IA no sé si li fotrà el lloc de treball, però jo segur que no, la via no. Ja et dic, jo no estic per fotre el lloc de treball a ningú. Que cadascú faci el seu treball, saps? Jo estic aquí també demostro ser més intel·ligent que la IA.
6: I,
3: perquè la IA és mica burra, la veritat. I, no, ja, deixa, ja ho faré jo, i al final la fotrà un pet com una gla, perquè no donarà l'abast a tanta feina. En fi, a què es dedica vostè, que té tanta por que li fotin la feina?
7: Bueno, jo sóc inspector.
3: Inspector d'Hisenda?
7: No. De la guia Michelin.
2: Interessant.
3: I què fa
2: vostè?
3: Interessant,
2: home...
7: Bueno, doncs em dedico a anar als millors restaurants del país, a provar els seus plats, ara dino aquí, ara sóc allà. Faig uns, home, pensi que tot plegat de fer uns 260 àpats professionals a l'any.
6: Fixis.
3: I després fa un informe vostè de...
7: No, això ho feia abans. Ara l'informe el fa un altre.
3: Com és que ho fa un altre? Fa un altre? Si vostè és el que tasta el plat, no?
7: Que després de tants anys treballant, doncs ja m'he guanyat un estatus a l'empresa i ara m'ho puc permetre.
2: És a dir, vostè va al restaurant, fa l'àpat i després explica una segona persona...
7: El meu ajudant.
2: El seu ajudant, les impressions i la puntuació del...
7: Exacte, va canviant.
2: De les estrelles, sí.
7: El meu ajudant el que fa és observar l'expressió de la meva cara...
3: Ah, però vostè l'explica amb ell o no?
7: Sí. No, o sigui, ell observa. Observa la meva expressió cada vegada que tasto un àpat, cada vegada que acabo un plat, i llavors ell ja interpreta perfectament què m'ha semblat.
2: Però qui és ell?
7: El meu ajudant. Va canviant, perquè de vegades pues, no em duren gaire, la veritat.
3: Menja amb vostè, el gat menja amb vostè, que te l'ajuda en aquest? O...
7: Sí. Bueno, ell no menja, si no es distrauria, es desconcentraria.
2: Ell està pendent del que vostè li va dir.
7: Clar, ell m'ha d'observar a mi totes les... Perdoni, és que...
2: M'ha espantat.
7: Sí, és que... És que els truco des de Londres, que he anat a un restaurant...
2: Ah, bueno, però tot i Londres se sent perfectament,
7: D'acord, d'acord.
2: Sí, sí.
3: I com, doncs... és, perdoni, com és que no li explica vostè? Perquè ha d'interpretar la seva cara? No ho trobo més complicat, això, interpretar la seva cara?
7: Home, per, així m'estalvio esforçar-me per buscar les paraules concretes i definir el gust de cada plat, perquè pensi que definir gustos i matisar no és gens fàcil, eh? Exacte,
2: exacte.
7: Jo prefereixo enfocar-me, jo sóc molt professional, sí, i m'enfoco a fluir, a gaudir i a submergir-me dins de l'univers de, dels aromes i dels sabors i el plaer de la gastronomia, sense interferències.
3: O sigui, vostè només jala, eh? Diguem. Podríem resumir així. Jala i prou.
2: Bueno, és clar, és que el crític gastronòmic en aquest gastronomia és la seva feina. Menjar i després anotar, o si té algú que li anoti les sensacions, les impressions...
7: Exactament, però en el meu cas, perdona, Toni, jo sóc catador, també sóc sommelier, sóc catador de vins d'alta...
4: Catador de vins, mare meva.
7: Vins d'alta qualitat i quantitat.
4: Quantitat?
7: Sí, sí, jo, a part de decatar el vi i valorar el gust i la qualitat que té, clar, jo també necessito saber quin gust té i, sobretot, quins efectes té si se'n veu molta quantitat. Per això m'acabo fotent mitja ampolla o l'ampolla sencera, per això avui potser vaig una mica accelerat.
4: Això no és tastar, perdoni.
7: No, sí, perquè...
2: Però això, perdoni, el que és el que tasta el vi, no?, ja té una impressió, no cal que es vegui mitja ampolla o una ampolla.
7: No, no, no, es nota que vostè no s'hi ha dedicat mai a aquesta feina. Vostè quan... Miri, els clients, quan es foten un vi d'aquesta qualitat i, sobretot, eps, no ens enganyem, sobretot els catalans, d'aquest preu, no només el tasten, els clients en veuen molt. I el vi, com més en veus, va canviant el gust. Sí. No és el mateix gust. La primera copa...
6: Es veu que sí, eh?
7: Sí.
6: Es veu que sí.
7: El notes com més fort.
6: Sí.
7: I va canviant.
2: Bueno, potser, potser el que vas canviant ets tu...
4: I la teva percepció. Que,
2: exacte.
3: Bueno, també,
2: que
3: també,
2: a mesura
3: també.
2: Que vas bevent, sap, la
7: tant
2: percepció...
7: Li fa, tant li fa, perquè
2: home,
7: jo estic...
2: Tant li fa, no li fa.
7: Sí, sí, que li fa, perquè...
2: No, no li fa.
7: Bueno, no ho faci bufar, però que sí que tant
2: no,
7: li fa.
2: No, si no estic dient de bufar, dic que vostè diu tant li fa. Dic, home, no li fa, no tant li
7: és
2: fa.
7: És que, perdoni, però és que avui he dinat i m'he provat un vi excepcional i m'he fotut un parell d'ampolles...
2: No, no, ja es nota, ja.
7: Per notar els efectes.
4: Perquè
7: jo també he de notar... I això ho anota el meu ajudant. Quins efectes té veure's dues ampolles d'aquest vi?
2: Pues això ho ha de saber evident, el client. Sí, però és evident que ja se sap el que passarà. Ja, si
4: acaba ebri, això és obvi.
3: Va, aviam, té raó que els clients no proven només una miqueta la llengua, com fa el catador. Fa més. Veuen més, per tant, allà ha de fer el mateix que el client.
4: Però dues ampolles no, perdona.
2: D'acord, vostès dos.
3: Ampolla, no,
7: és que vostès no saben els...
3: Jo això l'entenc.
7: Els informes, la part més extensa de l'informe, justament, és explicar quantes has begut. Dos o tres ampolles de vi, tots els matisos i coses i colors i dragons que veus.
2: Però reconduint la qüestió.
3: Fa alguna cosa més, a part de veure i jalar com un porc?
7: Sí, bueno, després de provar els àpats i el vi, em quedo amb l'amo del restaurant a soles, mentre el meu ajudant es menja l'entrepà.
3: Sí,
7: li paga... Sí, el meu ajudant es menja un entrepà i li paga l'empresa després.
3: Ah, molt bé. Mira, gratis, tu, l'entrepà gratis.
7: Sí. Doncs en aquell moment jo trenco el meu anonimat i faig les gestions pertinents per tal de negociar la possible millora de l'informe. Perquè, clar, pagant un plus, doncs puc demanar al meu ajudant que modifiqui els criteris de puntuació a l'alça d'algun dels seus plats. Però ja li dic que això només ho faig pel meu compte. Són hores extres que no em paguen.
3: Però sí que li paga el restaurant.
7: Sí, d'acord, sí. L'amo del restaurant paga i paga, i paga
4: bé.
7: No, res, són gestions.
4: De tota la vida.
7: És un... No, perdoni, m'està faltant el respecte. Són serveis que jo faig.
4: Home, serveis que ho modifica a canvi de diners.
7: Aquestes hores extres no me les paga la meva.
4: Home, només faltaria.
7: No cotit.
4: Només faltaria.
3: Però mira, sap què estava pensant ara? Ja fa estona que estic pensant.
7: Sí, què pensa?
3: Com robar-li vostè la feina.
7: Però
3: està pensant això, robar-li la feina.
7: Però escolti, vostè no deia
3: trobo
7: que...
3: la manera, eh?
7: Vostè no ha dit a l'inici que no volia fer com la IA i que no volia prendre la feina.
3: Sí, però amb vostè faig una excepció. Vostè m'agradaria robar-li la feina, però m'encantaria. No sé com fer-ho, de veritat. Mira, vaig a preguntar a la IA. Vaig a preguntar a la IA.
7: Ah.
3: Mira, Montse, posa la IA. Hola, Ia.
4: Hola.
3: Tu, que ets experta en robar feina a la gent, em pots dir com robar-li la feina a un inspector de la guia Michelin?
4: Mm-hmm.
3: Mira, ella que és experta, saps? Per això m'ha preguntat vostè abans.
8: Ja ha sortit, eh?
4: Mira, diu, per robar-li...
3: Bueno, ha penjat?
4: Però...
3: Ha penjat?
4: No, home, no.
3: Imbècil.
4: Ha penjat?
2: Sí.
6: Ha penjat. Sí, vinga, tios.
4: Doncs diu, per robar-li, entre cometes, perquè la Ia és supercorrecta, eh?
3: Sí.
4: la feina a un inspector de la guia Michelin i convertir-te en un d'ells, no necessites cap estratagema secreta, sinó una combinació molt exigent de formació acadèmica, cosa que a vostè no li interessa, experiència del sector i gran discreció. Per tant, no hi ha res que coincideixi amb vostè. I llavors explica cada punt, com ho ha de fer.
3: Ah, sí? Estudiar coses.
4: Formació, experiència prèvia, procés de selecció...
3: Tant de bo s'atreganti amb un escamarlà esferalitzat.
4: Esferificat.
2: Tenim una altra trucada,
3: Sí. Sí? Una trucada?
6: Hola, bona tarda.
3: Bona tarda?
6: Sí. Hola, em sent?
3: El seu nom, sisplau.
6: Sí, Amadeu Masdeu.
3: Ah, molt bé. La seva pregunta, la via.
6: Bé, són diverses preguntes,
3: No, bueno, és una pregunta per persona, perdoni.
6: No, no es preocupi, Són preguntes molt fàcils, tot anirà molt ràpid, ja veuran.
3: Són fàcils, segur,
6: Sí, sí, no es preocupi.
3: Si s'allarga molt, penjaré, Vinga, endavant les preguntes.
6: Sí, mira, la primera pregunta és la següent. Sí. El mes d'agost de 1978, quants dies va tenir? 30 o 31?
4: Home.
3: Bueno, el mateix que aquest agost, quants dies ha tingut?
6: Aquest agost, 31.
3: Doncs igual l'altre, igual. Exacte, sí, aquesta pregunta és tota... La següent pregunta, sisplau.
6: Ja li he dit que serien molt fàcils de respondre,
3: Sí, ho veig, sí.
6: Una setmana, quants dies són? 7 o 8?
4: Bueno, escolta...
3: Em pren el pèl, vostè, o...?
6: No, per què ho diu?
4: Perquè està fent preguntes òbvies que saben els nens petits.
2: Que ha trucat per prendre'ns el pèl?
6: No.
2: Per mi a punt de penjar. Tinc el Gorina que s'està esperant...
6: No voldria treure mai prendre-li el pèl a vostè ni al senyor Gorina.
2: Trucar aquí per aquestes preguntes que són absurdes...
6: És que jo les necessito fer perquè és que són preguntes evidents, però és que la intel·ligència artificial, quan li fas preguntes evidents, te les contesta sense queixar-se com vostès, Però les necessito fer perquè jo penso que jo sóc estudiant de, com es diu, estic amb exàmens de física quàntica i tinc, és que no sé ni què em dic perquè tinc el cap saturat de tanta informació, de tantes preguntes
2: complicades. Doncs si té el cap saturat, no truqui.
6: No! No, necessito, sisplau, ho demano, sisplau, un moment, necessito fer unes preguntes que siguin senzilles perquè el meu cap
2: respiri.
6: Respiri, sisplau.
2: Si ha d'anar al psicòleg...
6: Molt poques preguntes. I molt fàcil.
2: Deixeu-li respirar.
6: Sí, què els hi costa a vostès? Seran unes preguntes molt fàcils.
2: Té el cap.
6: Què els hi costa a vostès? Per l'amor de Déu, què els hi costa? Seran, mira, tinc, mira, aquí les tinc aquí apuntades. Són 7 preguntes molt ràpides. Vinga, va, per la primera.
2: Escolti, truqui a la nit dels ignorants.
6: La primera, per caminar... Perdonin. Senyor Buigas.
2: Necessita respirar el cap.
8: Digue-li.
6: Clar, home, necessito l'ajuda de la via. Per caminar, què s'ha de fer? Moure una cama cap endavant i després l'altra, o moure les dues a la vegada?
4: Les dues a la vegada.
2: Però
6: següent pregunta, sisplau. Amb quina es comença? Amb la dreta, l'esquerra o és indiferent?
4: No, a la vegada.
6: Ah, d'acord. Bueno, vaig per l'última pregunta, Sí, a veure, és la més fàcil de totes, senyor Buigas. A veure, si ara li dono la possibilitat de penjar-me el telèfon per tal de que deixi de fer preguntes estúpides, ho aprofitarà?
3: Sí, vinga, penja.
4: Mira, jo li volia dir d'on era, per si eren família, però dic, no vull ser família d'aquestes.
2: La trucada s'ha de filtrar una mica la trucada,
8: Però què és això? Un tema arribat.
4: Rorós.
8: Perquè home no li respirava el cap.
2: No.
4: Home, que no ho ha notat.
2: Ha sigut un tio que no...
8: S'entén.
2: A veure si filtrem una mica les trucades,
8: Sigueu humanistes.
2: Sí. Siguem filtradors. Acabat ja o...?
3: Sí, ja està.
2: Ja hem acabat?
9: Doncs la via. Boigues intel·ligència artificial. Molt millor que el xat GPT.
2: Molt. A veure, fem 2 minuts de pausa i obrim línia. Poseu la parabòlica en marxa, ens n'anem a Sitges.
8: Això és caríssim, Això de la parabòlica es veu que és caríssim.
2: És que és un servei antic, perquè ara tot va per xarxa i és molt més econòmic. Però nosaltres ho farem perquè se senti bé amb la parabòlica. Ara. Res, d'aquí 2 minuts.
10: Diuen que la intel·ligència artificial ho sap tot. I potser no s'equivoquen. Està entrenada per reconèixer patrons de quantitats ingents d'informació. Però li falta una cosa que només podem fer nosaltres. Assaborir un bon pernil. Com el de Bataller. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Gaudeix-lo tu que pots. Només a les millors xarcuteries. Ja saps, si vols menjar bé, pensa en Bataller.
0: Versió RAC1. Ai, que ràpid passen les coses bones.
11: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
0: O els 10 dies Nissan...
11: Com?
0: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
12: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
13: Descobreix la cuina de proximitat a Gastrocasa.
14: Lo 10 d'octubre a Roquetes, apropa't a la carn de casa i als restaurants de quilòmetre zero.
13: Gaudix d'exposicions, exhibicions, xerrades informatives i accions de les entitats de casa.
14: Gastronomia i tradició en plena reserva de la biosfera.
13: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera.
14: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
15: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
16: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
17: Perfecte, aquí el tens.
16: Ja?
17: Ja.
16: Sí?
17: És així?
16: De debò?
17: I tant, de debò.
18: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
19: Hi ha híbrids i després hi ha el nou Moda 5. El SUV amb 224 cavalls, etiqueta eco i tecnologia híbrida SHSH per gaudir de cada trajecte. Ara des de 23.230 euros i amb els 3 primers manteniments gratis en tota la gamma. Nou Moda 5 híbrid. Prova'l i fes el canvi. Xarxa Moda GEECO de Catalunya.
20: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
21: Topcorn de Fried Rabbit us ofereix aquesta secció. Amb el punt just de dolç i salat que et farà tenir més ganes de... cinema i crispetes, clar.
2: Doncs tal com us deia, ens n'anem fins a Sitges. Allà hi tenim l'Àlex Gorina ja instal·lat. Àlex, bona tarda.
22: Hola, bona tarda.
4: Hombre!
2: Perquè amb aquest xivarri no sé què dius. Què dius?
22: He de dir que entre la Xènia, l'Anabel, l'Àlex i el Joan m'han fet el llit a mida. O sigui, no puc estar millor.
2: Bueno,
22: estic
2: doncs que
22: absolutament
2: bé.
22: Espaterrat.
2: Caram, no, no sé qui vindrà la nit a cotxar-te. Clar, saps millor que es feia abans,
4: sorpresa,
2: quan eres petit, que t'acotxaven, que posaven allà ben falcadet. Mm. Bueno, què tal per Sitges? Fa moltes hores que hi ets o no? Perquè avui comença el festival, no?
22: A veure, sí, comença. Ara, d'aquí mitja hora, comença la cerimònia d'apertura, tot i que les projeccions han començat aquest matí. Jo estic aquí des de... Doncs jo diria que des de quarts de deu, i he pogut...

0: m'aprofito. La brillantesa m'aprofita a mi.
1: Bueno, ja, però ja és això. Ja que dius estàs allà instal·lat i tal, doncs escolta...
2: Però estàs instal·lat al Gran Melià, o no?
0: Sí, sí, sí.
2: Caram, tu...
0: Bueno, és la comoditat, perquè si no... Bueno, escolta... Només uns dies, perquè el festival ha reduït una mica, d'això,
1: Escolta, preguntar-te, a veure, has dit, avui és la jornada inaugural. La jornada inaugural, en què consisteix? Què es fa? Què fan?
0: La jornada inaugural consisteix, sobretot, en fer un discurs molt llarg de l'Àngel Sala, evidentment que ja l'ha fet aquest matí pels periodistes, perquè ens ha fet una mica el discurs per compensar el maltractament, no diré maltractament, però vull dir, aquest any ens han fet la vida una mica difícil. Tot i que el departament de premsa està treballant de meravella, s'ha de dir, i, bueno, mira, ens ha abonat una mica, en fi, bé, doncs ja està. I ara tocarà el discurs oficial, i suposo que més discursos oficials li donaran un premi honorífic a la Amy Irving, que si ara no us sona, us diria de seguida que era l'amiga rossa de Barbra Streisand a Gentle, que era, a més, la primera dona de Steven Spielberg, i que era l'amiga de Carrie a la pel·lícula Carrie. I també, clar...
3: L'amiga de tothom. Com...
2: Sí.
0: Però dels periodistes no. Perquè
1: no és amiga dels periodistes? Ah?
0: No fa cap entrevista, no se sap si farà roda de premsa, però bé, es farà fotos.
1: Bueno, sí, mira, alguna cosa farà. Aquest matí, per cert, que has vist la jornada inaugural, aquesta que has dit, Found Alive, és correcte, això?
0: Sí, es diu Found Alive, és a dir, trobada viva, en aquest cas.
1: Trobada viva, que és una dona o algú segrestat.
0: A veure, és una història d'aquestes, de les noies aquestes que desapareixen i viuen anys i anys amagades a soterranis.
1: Jesús.
0: I senyors que s'aprofiten d'elles.
1: Jesús.
0: Però
1: escolta, perdona, això ara em vaig dir una cosa. Jo, a mi, com a pel·lícula inaugural, em projecten això, allò el típic, una casa d'aquestes americanes que agafen a la trampilla i baixen al sòtan... I allà ja lliguen i tal. Jo ja agafo i me'n vaig, això. Ja ho he vist 300 vegades.
0: Companyia, que tingueu clar, estem a Sitges. És un cinema de gènere. Evidentment, una supervivent es converteix en la investigadora d'altres casos de noies desaparegudes. I hi ha un serial killer. Hi ha un serial killer.
1: Sí, sempre.
0: Llavors hi ha sang i fetge i hi ha molt patiment. I la directora és la Carlota Pereda, que va fer aquella pel·lícula que es deia Cerdita, que va ser la primera llarga que va fer.
2: També pateixes, però...
0: Eh?
2: Pateixes també amb Cerdita.
0: Sí, perquè sempre aborda temes de dones maltractades i que tenen com situacions vitals una mica compromeses, no? I aquesta és una pel·lícula americana 100%. Ella no sé com s'ho ha muntat, però ha aconseguit fer una pel·lícula americana 100%. Clar, una altra cosa és que a mi m'hagi agradat més o menys. Doncs diré que em sembla mitjana. Una pel·lícula mitjana. Una mica l'envidia, aquesta pel·lícula.
4: Lo que es una pel·lícula de terror, que se puede hacer una pel·lícula, lo que ha pasado hoy en Marbella. Que han asesinado al cirujano de las estrellas.
3: ¿Qué me dices?
4: ¿No lo sabéis esto?
1: Es que ahora mateix, trucar aquest tema quan estem parlant de cinema...
4: Es que es de terror, es de terror. Era el cirujano más prestigioso de glúteos, que hacía prótesis de culo, y lo han asesinado, y se sospecha que ha sido porque un paciente no estaba satisfecho con los resultados y ha encargado un sicario que lo maten.
5: La cara como el culo.
0: Perdona, clapés, perdona, però això que estic sentint és tema de pel·lícula de Sánchez, que a més d'èxit assegurado.
4: Por eso lo digo.
0: I han passat i passant una pel·lícula que ja he vist i que, mira, m'avanço, de les pel·lícules que us podria recomanar al festival, hi ha una que es diu Sanguinari, d'una directora francesa que es diu Marion Le Coroller, que tracta d'una noia que estudia medicina i es contagia d'una malaltia que fa que en lloc de suar sang. I contínuament taca els llençols, ho taca tot, perquè va suant i no para de posar la rentadora. I a més, se li fa una corrupció cutània i una mica de putrefacció. I llavors investiga, i llavors investiga tot això i acaba descobrint que la intel·ligència artificial, sempre acabem amb l'intel·ligència artificial, està fent una renovació del gènere humà, transformant la carn humana en una carn putrefacta, perquè els humans siguem substituïts per carn artificial.
3: Està bé.
0: I que això ja està en marxa. O sigui, preparats per canviar de cos.
2: Endavant.
3: Vinga.
4: Sí. Gorina, acaban de detener al autor de l'assassinato del cirujano.
3: ¿Qué
4: está saliendo?
3: ¿Qué me dice?
4: En última hora. Está saliendo.
5: Sigue siendo la película. A mí lo que me cuentan desde la Policía Nacional es que hubo

0: paciente que contrató una intervención, que adelantó un dinero en metálico, que no se produce esa intervención, que se reclama al cirujano esa cantidad de dinero, el cirujano no se la devuelve, que hay una serie de amenazas, y a partir de ahí pues lleva a cabo pues esta contratación de los sicarios.
1: Uy.
2: Pero entonces,
0: porque estamos hablando de 5 disparos muy certeros a la cabeza, vamos, que iban totalmente delante, a por el ojo.
3: Y delante de un paciente y delante de su mujer, es decir, entra encapuchado, le mete, le cerraja 5 disparos en la cabeza y sale en una operación absolutamente medida. Este cirujano era un tipo, un señor, un facultativo muy prestigioso.
4: Estoy trajendo la última hora,
1: Ha començat dient-li tipo i ha anat al Quiles i ha anat virant l'adjectiu qualificatiu del cirujano. Primer un tipo i ara ja era muy prestigioso.
5: Per tant, això és un tipo. Un capote total, és de sang fred,
1: home,
5: això,
1: Sí. Bueno, però escolta, ho estan tractant com claro. Antena 3, aquí la Sonsoles, que si el seu pare ressuscités tornaria a morir del que fa sa filla,
4: de
1: l'ensur. Bueno, pues res. Pues, no,
5: doncs mira...
1: Li va encarregar una operació, li van dir que més tard, pues no estoy de acuerdo, claro. Va contractar 3 sicaris i va pelar amb 5 trets al seu germà. I ja està.
6: Llibertat d'expressió.
5: Home. Jo faria una pel·lícula...
1: Home, llibertat d'expressió serà quan... llibertat... Perdona, digues, Gorina.
5: No, que jo faria una pel·lícula com les que feia la Bàrbara Rey, que ve ara a recollir el Premi Nosferatu.
4: Sí, és verdad.
5: Divendres, o sigui, demà passat, i que era la reina del terror espanyol, el fan de terror de l'època...
1: Però ara ho és més ara que abans, eh? Ara quan la veus... Ara sí que fa més por la Bàrbara Rey. Abans no tant, però ara...
5: Ella ha demanat que projectin una pel·lícula que es diu Carne Apaleada, que per cert estava molt bé.
1: Ah, sí, aquesta em sona Carne Apaleada, eh?
5: És antiga, és del 78.
1: Sí, sí, sí.
5: Però que és una pel·lícula que ara podríem dir pues, Carne Tiroteada. O,
4: sí,
5: o
4: és el que ha passat en Marbella.
5: Putrefacció operada. Vull dir... Jo crec que és el moment que Bàrbara Rey faci un retorn gloriós al cinema.
1: I de què va?
2: Carne Apaleada, doncs un melodrama d'una noia que se'n va a la presó per una estafa i li passa de tot, doncs ja t'ho pots imaginar.
5: És un cas autèntic.
2: Amb la Pilar Bardem, Pilar Bardem, digues.
1: I de què fa?
2: De l'amant de la...
1: De bastó.
2: És l'amant, sí, és la Marta, que és amant de la Xenca.
1: No, que no fes Pilar Bardem, que no fes de bastó de... Com que és Apaleada...
4: Oye... Però bueno, que falta respecte.
1: Que fes de paper, el paper fos de bastó. Bueno, va.
6: És un
1: paper important, clar, has de fer de bastó i és difícil, eh?
7: Bueno, t'has de mantenir recte.
1: Per això. A veure, anem amb alguns... Què passa, Gorina?
5: Que la Bàrbara Rey és la convidada del festival que ha despertat més expectació, ja us ho vaig dir.
1: Pues no ho entenc, perdona, perquè tinc aquí el llistat de convidats i, home, hi ha gent molt més interessant.
5: Però és que la gent que ve a cobrir el festival avui dia són una mica tiktokeros.
1: Dic els convidats,
2: Per això dic que interessa més ella, perquè són els que van a cobrir el festival, diguéssim que no són els periodistes que anaven habitualment, sinó que són més influencers.
1: Lo normal.
5: Bueno, és una evolució com la societat mateixa, no?
2: Molt bé.
1: Quin dia ve Bàrbara Rey?
5: Bàrbara Rey, bueno, no sé quin dia ve, però l'homenatge li fan el divendres.
1: Demà estarem al cas, perquè aquí el versió... I a mi, jo particularment... és que ara rieu. Jo he estat fan sempre de la Rey. A mi m'agrada. M'agrada el que explica, les seves històries, la relació amb el rei Amèric, que menjava arròs al rei Amèric, li posava arròs als pits. A mi això m'agrada. Anem a altres coses. Anem a les celebrities, que entre elles estaria Bàrbara Rey, però n'hi ha d'altres aquí a Sitges.
5: Peter Jackson.
1: Peter Jackson. A veure, expliquem què va fer o què ha fet Peter Jackson.
5: Home... Què vols que t'ho expliqui? El Senyor dels Anells.
1: Bueno, ja, però hi ha molta gent que no ho sap, eh?
5: L'última versió de King Kong, després ha fet una pel·lícula que va venir a Sitges a presentar l'any 92, quan ningú el coneixia, i bueno, va ser molt divertit tractar-lo, perquè llavors era assequible, m'entens? Que es deia Tu madre se ha comido a mi perro.
2: Exacte.
5: Ja vaig parlar un dia d'aquesta pel·lícula.
2: Sí. Brain Dead,
5: Dead. Sensacional. I era un senyor... Bueno, i a més va ser un any que va venir el Tarantino, el Sam Raimi i la mare de l'Exorcista, la Ellen Burstyn. I van venir tots junts, van fer colla, i jo vaig pujar en un globus aerostàtic amb la mare de l'Exorcista.
2: I jo vaig baixar per l'ascensor amb el Tarantino.
5: El Tarantino ha vingut dos o tres cops.
2: Bueno, escolta, sí, perquè menys tens ara, això.
5: Ah, no, no, no.
2: Me'l vaig trobar, good morning.
7: Com que ell no hi era...
5: Apa. Bueno, és un pesat, el Tarantino, ja t'ho diré.
1: Ah, sí? Què dius ara?
5: És un pesat, a la que li has sentit... A la que has sopat una vegada amb ell, saps que si sopes tres vegades més, tornarà a parlar sempre de les mateixes coses. I no parla ningú més. És un pesat.
1: Vols dir que és reiteratiu amb els temes, amb les temàtiques?
5: És reiteratiu i, a més, és monotemàtic.
2: Què parla, de les seves pel·lícules? Què parla?
5: És tremendo.
2: De què parla?
5: Però bueno...
1: Que parla molt d'ell, és una mica egocèntric.
5: De l'època que treballava en un videoclub, de les pel·lícules de Hong Kong, que li agradaven les pel·lícules espanyoles d'espagueti western, bueno, tota la vida.
6: Una igual. Pregunta, és tartamut i es diu Tino o... Es diu Tarantino?
1: Va, per favor. és que de veritat, és que és lamentable. Bueno, hem dit que Peter Jackson rebrà el gran premi honorífic del festival.
7: Molt bé.
5: Sí, un altre gran premi honorífic, perquè n'hi ha molts grans premis. Danny DeVito també rebrà
1: home, Danny DeVito. Com el porten?
5: Bueno, el porten perquè presenta una pel·lícula que ha produït que es diu Drac, però per celebrar el 30 aniversari...
1: No, és que aquest home, està els darreres cops que l'he vist, està una mica...
2: Sí. Que feia de bessó del Schwarzenegger, sí, sí, los gemelos golpean dos veces.
1: No, vull dir que l'han de portar en primera i amb una caixa plena d'aquest plàstic amb bombolles.
5: Bueno, i el pingüí de Batman.
1: Sí, aquí és de les millors pel·lícules que ha fet el...
5: Doncs ja està.
1: Que ha fet el
2: Danny DeVito.
5: Tira mamà del tren. Era boníssim tirar mamà del tren.
1: No, té aquest punt.
5: Després, molt divertida.
1: Sí. I després n'ha fet algun altre ja amb el Schwarzenegger, que bueno, la podríem deixar de banda ja.
5: Més premis honorífics. Kevin Bacon, que és el noi aquell de Footloose.
1: Sí.
5: I que sortia també a Mystic River, a Apollo 13, que està casat amb la Kyra Sedgwick, i tenen dos fills, que era la noia de Nacido el 4 de Julio. Llavors, el dissabte presenten una pel·lícula que es diu Family Movie, que és una pel·lícula de terror que han fet ell, la seva dona, la Kyra, i els dos fills. I els hi donen premi honorífic al Kevin i premi honorífic a la Kyra. O sigui, perquè, clar, vull dir, seria, si no, molt lleig, per entendre. No?
1: I aquest premi és el de sempre o l'han canviat?
5: Depèn.
1: Saps que a vegades canvien el premi?
5: El premi de les pel·lícules és el robot de Metrópolis.
1: Ah, escolta, saps que vaig veure el dissabte, que no l'havia vist mai, dissabte passat,
2: Metrópolis?
1: Caram!
5: I què?
7: La llarga o la curta?
1: Doncs vam veure la curta, perquè la llarga no em vaig veure capacitat. Però la vaig posar dissabte a la meva dona, que va dir que sí,
5: que
1: estava...
2: Li vas posar tu?
1: Sí, i li vaig dir, mira, aquest dissabte, perquè havíem d'anar a veure ahir del Liceu, ens ho van suspendre, dic, mira, davant la tormenta veurem Metrópolis. I no l'havia vist. I escolta, et vaig dir una cosa, em va agradar força per ser del 1923, crec que és del 26, perdona,
7: 26,
1: perquè ara
7: fa 100 anys.
1: Home, déu-n'hi-do la de coses que es veuen en aquesta pel·lícula, digues.
5: Toni! Estic meravellat i, escolta, al final farem un home de tu, eh?
1: Sí, home, al final, mira, potser sí que al final aniré a fer la mili.
5: Sí, sí. Bueno, jo et conduiré, per això.
1: Va,
5: jo t'aniré fent recomanacions. Bueno, va. Més gent que ve.
1: Per tant, no, perdona, que, o sigui, els hi fan la rèplica del robot de Metrópolis. És que està xula.
5: Això, els premis que doni el jurat de les pel·lícules de competició del festival.
1: Doncs, això que és desmaca.
5: Després, a la Bàrbara Rey li donen el premi Nosferatu, que és el Nosferatu, una estàtua de Nosferatu, que és, bueno...
1: Sí,
5: després,
1: bueno, tampoc està malament.
5: Hi ha la Màquina del Temps, que la Màquina del Temps és un premi honorífic que jo... suposo que és el que li donaran a Peter Jackson, però no estic segur, perquè igual la Màquina del Temps, de la pel·lícula La Màquina del Tiempo...
7: Que era com una cadira, era com una cadira amb un hèlice.
5: Amb una cosa que girava darrere i anaven passant els segles, sí, com el túnel del Tiempo. Bueno, doncs això, tota aquesta gent li donaran un premi d'aquests. També li donaran al Robert Eggers, que també ve, al Pino Donaggio, no sé, aquest pobre, el Pino Donaggio, el músic de Carrie i de Vestida para Matar i d'Ullidos i Doble Cuerpo i tot això, bé, però no sé si li donen un premi. Ara no ho sé. I ja li van donar. Clar, és que li van donar ja fa 15 anys.
7: El que li donaran ara?
5: No, li donaran de dinar.
2: Home, doncs mira,
6: bueno, que agafi la màquina del temps i vagi a buscar el premi.
1: Bueno, qui no vindrà, Àlex, és Brian De Palma, no? Aquest no ve.
5: No, és que a veure, jo crec que ve la com es diu això, la Amy Irving, que sortia a Carrie.
1: Sí, aquesta sí que ve.
5: De Brian De Palma. I el Pino Donaggio, que era el músic de Carrie, part que jo crec que la intenció era portar Brian De Palma, que no ha vingut mai i sempre diu que no, i jo crec que haurà dit que no. I després devien intentar-ho amb Sissy Spacek, que era la protagonista del Carrie, i devia dir que no. I llavors devien intentar-ho amb John Travolta, que també sortia a Carrie.
1: I també ha dit que no.
5: I també ha dit que no. Llavors, la primera que ha dit que sí és la Amy Irving, que està molt bé, eh? Que està molt bé que vingui, però vull dir, jo crec que és la quarta opció, per entendre'ns.
1: Bueno, doncs aquests són els protagonistes que vindran a un festival de Sitges, que tal com ens deia el Gorina, comença avui, i a mi m'agradaria que ens fessis 5, de 5 a 4 o 6 recomanacions d'aquest festival.
5: Vaig, mira, una ja l'he fet, la sanguina aquesta que us he dit ara fa un moment, d'acord?
1: Bueno, aquesta no ens ha entusiasmat, no. Però bé.
5: No. Bueno, però a mi sí que m'ha entusiasmat. Bueno, jo... Clar, és que vosaltres no sou carn de festival. Vosaltres.
2: Home, jo sí que hi vaig,
1: Jo no sóc carn de festival escorxador, un festival que és una... Que és una... Que és un escorxador...
5: Fan projeccions.
1: Ah, veus?
2: Fan una mica de tot, també. Jo a Sitges hi vaig veure una pel·lícula, no sé si l'has vist, Gorina, que es diu Teeth, que són dents, i és una noia que tenia la vagina dentada.
5: Sí, oi, això, hòstia. Hòstia,
2: una tiburona. Te'n recordes o no?
3: Home, segur que se'n recorda.
2: I una altra, que es diu...
3: Qualsevol oblida aquesta pel·lícula. És impossible oblidar aquesta imatge.
2: Sí, els tios que sortien no l'han oblidat mai.
4: Com una piranya.
5: Bueno, jo us recomano que no us perdeu la de Cluenda, que no puc parlar d'ella perquè ens ha fet signar un document de confidencialitat fins que es passi la pel·lícula, que es diu Wicker, que és la nova pel·lícula que ha fet la Olivia Colman, que recordareu que va guanyar l'Oscar com es deia, la favorita, o la...
7: No sé.
5: Aquella pel·lícula del Yorgos Lanthimos.
1: Li vaig dir una cosa, senyor Virgili, pot canviar una mica en aquesta secció, ni que sigui, canviar una mica l'actitud, perquè està d'un passota...
5: No el veig.
1: Que real... Bueno, és que... Està aquí, escolta, no sé...
2: Sí, sí, és la favorita.
1: Se li en fot.
7: No es farà, tu la vaig veure.
1: Bueno, però posis, o sigui... No sé...
7: Hasta vaig veure la Nosferatu...
1: No, incorporis.
7: Del Klaus Kinski.
1: Però incorporis.
2: Està estirat,
1: Klaus
2: Kinski,
1: la veritat.
7: Sí. Klaus Kinski.
1: Klaus Kinski, que va ser el meu guia a Viena.
7: Què dius, ara?
1: El guia era igual que Klaus Kinski. No igual.
7: Però fent de
1: Nosferatu. Coix. Això sí.
7: Fent de Nosferatu.
1: Era el Klaus Kinski, el guia que vaig tenir era Klaus Kinski.
7: Que sortien rates en aquella pel·lícula. Rates, però rates per tot arreu, per damunt de les taules, la gent per terra.
2: Però explica coses de fa molt de temps, home.
5: Sí, perquè és un senyor que té molts anys.
2: Sí, ara tu...
1: Bueno, a veure, ens has dit aquesta pel·lícula... Aquesta que ens has dit...
7: Sanguina, que és una taronja.
2: La favorita, que és la que va guanyar l'Òscar, la Colman.
1: Silenci, què més?
5: Us recomano dues pel·lícules de pesca. Una que es diu...
1: De pesca?
5: Sí, No Rest for the Wicked, que passa a les Illes Faro, la primera pel·lícula que veig ambientada a les Illes Faro, i és una història de balleners gay.
1: Ah, oi. Gay.
5: I llavors és una pel·lícula extraordinària, està superbé, eh? I després una altra que es diu The Whale Fall, que és la història d'un home atrapat dins d'un catxalot. És a dir, està nedant i se'l menja un catxalot.
7: Però això és el Gepetto?
2: És el Pinocchio.
1: No, el Gepetto, no, el Pinocho.
2: Sí.
5: Pinocho. I
2: bueno, sí, suposo que volia dir Pinocho.
5: Gepetto primer, i Pinocho el rescate després.
7: Sí.
5: I llavors...
7: I Jonàs, això surt a la Bíblia, Jonàs.
5: Sí, clar. I té mitja hora per sortir del catxalot. I ha de veure com s'ho fa per sortir de dintre del catxalot.
1: Mama. És que a més es peta a riure, aquest. Bueno, m'encanta.
2: Però és que rius molt, a Sitges. Us penseu que tot és... Rius molt.
7: Home,
2: eh?
7: Això no fa cap gràcia.
2: Home, sí, perquè...
1: Home, sí, un home atrapat amb un catxalot que té mitja hora, doncs sí.
2: Doncs perquè hi ha moments que gires, ho gires tot, i dels nervis rius i la gent aplaudeix, s'ho passa a bomba.
5: Bueno,
2: ja està.
5: Hi ha una altra...
1: Que obre una finestra i surt, no?
2: Bueno, no.
5: Hi ha una altra que es diu Boyuna, la leyenda de l'Amazones.
1: Això què és, un home atrapat amb una boia o què?
5: No, és la història d'una serp mítica gegant colombiana.
1: Hòstia, que escarós.
7: Que guapo.
1: No es pot anar aquest
7: festival.
1: Tenemos
7: que hacer una sesión con los oyentes.
1: Ni parlar-ne.
7: Y a tu, Pobuki, que te pongan unos palillos en los ojos para que no los puedas cerrar.
1: A mi ni compteu amb això. I què li passa amb aquest?
5: Bueno, pues que ja.
7: Que la
5: guerrers de les
7: tot.
5: FARC. Sí. Guerrers de les FARC. Americans de ONGs. I mineros clandestinos del senyor Trump que estan tots per allà per la selva colombiana i la serp té un festín, o sigui, se'ls menja de 4 en 4 i és bestial, brutal, és molt divertida. Molt divertit. Hi ha moltes pel·lícules.
1: Però quina gràcia té veure un home que està allà, què et diré jo, recollint cafè i ve la serp aquesta escarosa
7: se la come.
1: I se la menja. On està la
2: gràcia? Perquè t'encomana l'ambient i rius i... Hi ha un ambient
1: d'aquest. No, però és que a mi em fa fàstic.
7: I el tio ahí agonizando, chillando, dentro de la serpiente, lo va viendo cómo se mueve. Y va viendo cómo se va poniendo dentro.
5: Ciudad de Muertos, s'ha de veure.
1: Una Ciudad de Muertos. Escolta, per cert, que ara estic veient aquí, disculpa, a la 2CAT, he vist un document de Bàrbara Rey, no sé si se li pot preguntar, que va dir que aquesta, la Mari Carmen, tenia una jeta que se la pisava. Ho dic perquè...
7: Li pregunteu.
1: Pregunteu-li quan la veieu. Ara, que un cop morta, si segueix pensant el mateix
2: quan
1: o no.
2: Quan li donin el premi...
1: Aquí.
2: Li pregunteu a Bàrbara Rey. Sí.
4: És que Bàrbara Rey és de les teories de la conspiració.
1: Bueno, tenim la pel·lícula del Cachalote, que s'ha menjat a Gepetto.
7: La Ciudad de los Muertos.
1: La de les serps. I ara, quina més?
5: Bueno, ràpid, us recomano una pel·lícula que es diu Zi, d'un director que es diu Cogonada.
1: Cogonada.
5: Cogonada.
1: Gononada.
2: No, Cogonada.
1: No havia sentit mai aquest home.
2: Bueno,
5: sí, però es diu Cogonada.
1: Cogonada.
6: Bueno, ara has fet com el senyor Marcelí, tu, eh? Has fet
1: bueno, és que no l'havia sentit mai. Està.
5: Una pel·lícula que es diu Upiro. I és la història d'una monja vampir.
1: Però escolta...
2: Què? M'encanta.
5: Què? Que viu a Calasparra, un poble que es diu Calasparra, el 1755.
2: M'encanta. Una monja vampir, senyor Marcelí.
7: I ara? Però què és això?
2: Escolta, jo no sé si vas veure en el seu moment, perdona, que són pel·lícules que m'han impactat. Una que amb el títol ja us esfereireu, ja no cal dir res.
1: Jo tinc la que serà la millor pel·lícula del festival.
2: Ara ho diu. Mira, aquesta que vaig veure es diu The Dentist.
1: Vinga, l'altre.
2: Sí. Amb això ja us ho he dit tot. Sí o no, Gorina?
5: Te recordes de la pel·lícula aquella de... Com es diu? La de el musical de les plantes? De la planta?
2: Sí.
5: I el dentista, el dentista aquell que surt sàdic. I Marathon Man.
2: De la planta carnívora, dius. Sí, però de dentista era terrible.
1: De veritat, us agraden unes coses que de veritat...
2: No. La botiga bueno, dels horrors, volies dir tu.
1: Va, vinga, va.
5: Bueno, va.
7: Abriendo la
1: va, preneu nota. La millor pel·lícula és la que s'emetrà, preneu nota, això serà el proper dissabte, cap al migdia, curtmetratge, perquè els experts en la matèria que prenguin nota... Pel·lícula, curtmetratge, amb el títol de Ako.
7: Ako?
2: No el coneixem, tampoc.
1: Bueno, clar,
7: jo no sé què és.
1: Dirigida per...
2: Qui?
1: Emma Clapés. I Jean Coll.
5: I
2: qui? Jean Coll?
1: Sí, ho dic perquè, bueno... Dic perquè...
2: Compte
1: que no tinguéssim una sorpresa...
7: Ara.
1: I tinguem que anar corrents el dissabte...
2: T'imagines?
1: A recolzar un premi, eh? Cuidado.
5: Vindràs o no?
2: Home, clar que vindrà.
1: Pues sí.
2: Per primera vegada.
1: Sí, sí. Hauré d'agafar-me la cadira, em lligaran. Escolta. I veuré el passe. Sí, sí.
5: Però a banda del curt, què fan?
1: Eh?
5: A banda del curt fan una pel·lícula.
1: Fan més curtmetratges, és un festival.
5: Ah, una sessió de curts.
1: Sí, una sessió de curts que fan una sessió de premis i tot.
7: Claro.
1: Sí.
7: Home,
1: està triat aquest curt.
7: Home, està molt bé.
1: Doncs clar,
7: l'has d'anar a veure, Corina. L'has d'anar a veure.
5: Es diu APA?
1: No, no, APA no, ACO, ACO.
5: A-C-O.
1: No, A-K-O.
5: ACO, ASCO.
1: No, ASCO no, ACO, A-K-O. Estrena en català, eh?
7: Però escolta, per què no posen títols normals?
1: Escolti, cineastes, a mi, jo...
7: El món dels...
1: Jo només sé que dissabte he d'anar al Festival de Sitges, que m'entusiasma...
7: Sí, ta filla ja està en aquest món...
1: Per anar a veure això. Sí,
7: coses
1: de... I la primera, venga, de terror, que dius, noia, no em podies haver triat una, no sé...
5: Bueno,
1: o amb una bolera... Bueno, que no, saps? No sé, la vida d'un bolo. Pues mira, que és interessant.
2: Ah, està molt guai. Sí.
1: Una bitlla, no?, que t'explica...
7: Sí, la vida d'una bitlla.
1: M'han fotut a terra, m'han tornat a posar dret, m'han fotut a terra. Bueno,
2: I tu deies que aquestes pel·lícules que he explicat eren més interessants dins el Cachalot? Vull dir,
1: bueno, una bitlla o una pilota que pica contra la bitlla.
7: Una bitlla contínuament.
1: Veure, i que li foten els dits, eh?
7: Ara?
6: Sí.
2: Sí, sí.
1: Que de cop li estan fotent el dit.
6: Sí, abús sexual.
7: Abús.
6: No ha dit sí.
1: Bueno, què més, Gorina? Perdona.
5: Bueno, Hauríem de tirar endavant amb coses, no sé si tens temps.
1: Sí, la banda sonora, no? Aquesta és banda sonora d'Enigma.
5: Sí, la banda sonora.
1: Vinga.
5: La banda sonora d'Enigma. Explica, Montse, explica de què va.
2: Ah, sí, home, què vols que... Em sap que ho explicaves tu?
1: No, explica-ho tu.
5: No, sempre ho expliques
1: sí, tu. Sí, ho explica ella estupendament. Passa que no sap ni on la té, la
2: banda sonora. Bueno, però jo tinc tot el guió aquí.
1: Que estava aquí, t'ha llançat les ungles.
2: No, perdona.
1: Posa la mà en un cosi perquè se li estovin.
2: No.
1: I ara...
2: Amb una mica de llimona.
1: Sí.
2: Que dius... Està vinculada amb un festival, aquesta...
1: Lluçant Nails.
2: Aquesta banda sonora.
5: La banda sonora que posarem ara, que poden guanyar dos llapis, si mal no recordo.
1: Sí, senyor. Sí, senyor.
5: On han d'escriure.
2: Ens ho feu saber, versió@racu.net, i jo sempre, de debò, miro el primer que ha escrit, o sigui que sempre ho fem per ordre. El primer que escriu i el primer que l'encerta, evidentment.
5: Però com que no sabrà si l'encerta o no, m'has de dir...
2: T'ho he de dir, t'ho he de dir.
5: Respostes.
2: Exacte.
5: Llavors, aquesta banda...
2: A veure, aquesta banda sonora.
5: Aquesta banda sonora de la pel·lícula Enigma aquesta és una pel·lícula que té un vincle amb el Festival de Sitges. Molt important.
2: Ep.
5: Ei, alerta,
1: Sí, sí.
5: És una pel·lícula important perquè va ser la primera pel·lícula que es va projectar al Festival de Sitges quan es va inaugurar l'auditori.
2: Què dius?
5: Poca conya.
2: Caram.
5: D'acord?
1: Sí.
7: Vale.
5: Per tant, ha de ser de cinema fantàstic. Sí o no?
2: Sí.
5: Val, doncs vinga, endavant. Tira.
4: Digue-li.
1: Ui.

0: Mira que em sona, però em tens descol·locat.
1: Hem rebut un primer correu. T'ho dic, Gorina?
2: Clar.
1: King Kong.
2: No.
3: No.
2: No.
4: No.
1: No, no. S'han equivocat.
2: No. No.
1: Segon correu.
0: Atenció. La Tierra Prometida.
1: Però què dius?
0: Bueno, no sé, és el... aquesta música és el que m'inspira, la Tierra Prometida.
1: El segon correu em surt el pirata.
2: No. La Tierra Prometida, la Tierra Prometida no és el títol de la pel·lícula, però sí que busquen la Tierra Prometida.
1: Ai, ai, ai. El Dani Font diu Hook.
2: No.
4: No, no, no, no.
5: Caballeros, dígame. Busquen esa tierra.
3: Muy bien, conforme.
1: A veure.
5: Y cuando lleguen allí...
3: Dígame.
1: Sí.
5: Piensen en su país.
3: Pero si buscamos...
5: Piensen en su deber.
3: Pero sí.
5: Y en volver.
3: Pero si tengo que volver, ¿por qué voy a ir?
5: ¿Se puede callar, viejo de mierda?
1: ¡Ey, ey, ey! ¡Ay,
2: embudo, es un embudo!
1: ¿Qué es eso? Ma, por favor. El Jordi diu
5: depende
1: el bucanero.
5: Depende de ustedes, caballeros.
3: Sí, no. Ya lo he dicho. Ya
2: no,
3: lo
2: no,
3: lo
2: no, no, no, no, no, no. Piratas, eh?
1: Un altre
2: és un
1: diu...
2: poble que va a la recerca d'una terra promesa.
0: Ah, mira, la Tierra Prometida.
2: Catalunya.
1: A veure, l'Alberto diu... Jasó i els Argonautes.
2: No.
6: No, no, no, no, no, no.
7: Escolta.
1: L'Eduard diu els 10 manaments de Bernstein.
2: Exacte!
1: Oh, bravo!
3: No és el del Cecil B. DeMille, aquesta, doncs.
2: Sí, el músic és Elmer Bernstein, el de Los Siete Magníficos.
1: Caram, tu!
3: Però aquesta dels 10 manaments, Cecil B. DeMille...
2: Exactament. Quan es va inaugurar l'auditori l'any 1992, i l'hotel, per cert, sí, es va inaugurar amb Soldado Universal, però el dia abans es va fer una preinauguració que es va passar el tràiler del Dràcula de Coppola, que no estava al festival, i van projectar els 10 manaments de Cecil B. DeMille. I saps per què? Perquè és una pel·lícula fantàstica, de cinema fantàstic.
3: No és fantàstic.
2: Sí o no?
3: No, no, és d'història sacra. No és...
2: Perdó.
3: No té res
2: un
3: fantàstic.
2: Senyor que obre el Mar Roig.
3: Home.
2: Perquè passin el al poble d'Israel.
3: És fantàstic. És nostre senyor.
2: Això és fantàstic o no?
1: Home,
2: no.
1: Clar,
2: un, senyor que un senyor que transforma el bastó en serp? Va, és fantàstic va, o no?
3: És perquè ho fa nostre senyor, és una cosa de...
2: Sí,
3: és un
2: sí.
3: Miracle.
2: Un senyor que fa que l'aigua es transformi en sang...
3: És un miracle. És una de les plagues d'Egipte.
0: Doncs qui ha guanyat?
2: Un senyor que fa caure manà del cel...
1: Sí.
2: Això...
0: És cinema fantàstic.
2: És fantàstic o
0: sí,
2: no?
0: Sí, va, tant, va, i tant, que és fantàstic.
1: L'Eduard, l'Eduard. L'Eduard ha dit els 10 manaments de Bernstein, és Eduard Forner.
0: Doncs Eduard Forner, per tu els dos llapissos. Gorina, moltíssimes gràcies. Que tinguis una fantàstica, mai millor dit, estada a Sitges.
1: Ens veiem a Sitges,
2: dijous
1: Gorina.
2: Que ve,
1: vinga.
2: Dijous que ve encara hi seré i entraré des d'aquí.
1: Cora, amb
0: no,
1: tu, pues
0: entra,
1: noi.
0: Entra.
3: Sí,
2: noi. I faré la crítica de Poco, Aco.
0: No, Paco no, Aco, Aco, sense la P. Paco és una altra pel·lícula. Adéu, Gorina.
1: Adéu.
8: Diuen que el pas del cinema mut al sonor va ser una revolució tècnica, un abans i un després en la història del setè art. Però potser no era per fer que les escenes cobressin vida. Potser era per dissimular el cruixit de les crispetes. I si han de cruixir, que siguin les Top Corn de Fritz Ravik. Tria les dolces, salades, de colors i fins i tot dolces i salades alhora.

0: versió RAC1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC1.
1: Preparats, llestos, ja!
2: I les Topcorn de Fritz Ravik no faltaran a la cita. Creu a la meta i comparteix el moment amb un snack cruixent, sorprenent i amb un sabor únic. Vine i deixa't sorprendre amb les Topcorn de Fritz Ravik.
0: Us esperem a la cursa de RAC1, festa d'esport i ràdio.
3: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
4: Quan vulgui.
3: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
4: Tot el temps que vulgui.
3: I totes les bombolles que vulgui?
4: Totes les bombolles que vulgui.
3: I tot el relax que vulgui?
4: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
5: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions. I a més, un segon premi de 20 milions. Milionari forever.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Rack and Go és un podcast per gent valenta i sense por.
8: En lloc de pensar en com millorar un 5%, un 10%, per què no penses una miqueta més enllà?
7: És un podcast per gent conscient del planeta en el que vivim.
9: Som molt sostenibles i tot el que podem eliminar de poder transportar molt millor.
7: És per aquells que volen fer millor la vida dels altres.
10: El proper pas que volem donar és per aquesta mateixa tecnologia validar-la com a eina de diagnosi.
7: I tu? Ets un d'ells?
0: Rack and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
1: RAC1 Podcast.
0: Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. Versió RAC1, amb Toni Clapés.
11: Estàvem aquí contrastant a la cova del drac, la cova del Teatre Apolo, si plovia o no plovia, perquè, clar, exteriorment no veiem massa i m'estaven confirmant que no, que de moment no plou, tot i que l'aplicació que tinc per veure el temps diu que sí. O sigui, que
12: el meu mòbil sempre plou i després no.
11: Vaig provant aplicacions, aquesta és nova, una que em van recomanar, que es diu Ventusky.
12: Molt bé, el nom dona molta confiança.
11: Bueno, perdona, m'han dit que era super credibilitat màxima, sí, Ventusky, amb B baixa. Uh-huh. I ara estava mirant i diu que sí.
12: Així anem, en aquestes aplicacions.
11: Bueno, però plou 0,6 mil·límetres. Clar, això és... Ara, 90%, m'ho diu, aquí. Imagina't. 90%. Jo ara m'ensenyeixo...
12: Una gota per metre quadrat.
11: Amb Ventusky. Vale. Tota la resta ja no m'escolto.
12: Escolta, que el Gorina és a Sitges, però hi ha gent que vol fer altres coses aquests dies. Des de demà i fins l'11 d'octubre se celebra la gran festa del patrimoni cultural amb les Jornades Europees de Patrimoni. Més de 400 activitats gratuïtes arreu de Catalunya, amb concerts, passejades, jocs, tallers, tot allò que us agrada fer els caps de setmana. Descobriu monuments, museus, jaciments en 200 municipis, aquesta oportunitat única per viure i conèixer la riquesa del patrimoni cultural català. Si voleu saber què fan amb l'agenda completa, aneu a patrimoni.gencat.cat/gep.
0: Torrons Vicenç, el Torró t'ofereix aquesta secció.

0: Hola.
1: Sí, hola, és que estava aquí amb el Josep Montero, que estava mirant el radar per si en el concert del Cas Grasses plourà o no plourà i...
2: Bueno, certament... tio, estava demanant a un tio que és meteoròleg.
1: I què?
2: Aquí
1: com
2: el Nil Ferrer, és de la tarda, tio, i em diu... que amb l'última actualització dels models hi ha possibilitat que pugui ploure. Però mirant el radar la possibilitat la veig més baixa.
1: Ja, és una explicació...
2: Jo passo, tio, passo, tio.
1: Sí, és una explicació, hi ha d'un espès, però és espès com...
3: Jo el... passo, tio, jo em quedaré igualment!
1: Després el Joan Torres es queda sense veu, eh? Avui, per cert, m'ha donat molts records per tu, la Gemma Nierga.
2: Flipa, però...
1: Sí, sí, m'ha dit records al Josep Montero. Dic, bueno, ja li donaré quan el vegi.
2: Flipa, la Nierga, tio.
1: I, i m'ha dit que també saludi a la Conxita Casanovas.
4: Hola, què tal? Hola, Gemma, quant de temps, eh? Ens veiem aviat.
1: Sí, us veieu allà a Ràdio 4.
4: Alguna entrega de premis,
1: ella fa
4: un altre premi
1: sí,
4: o altre que em
1: ella
4: donin.
1: Ella fa el Cafè d'Idees i us veieu de tant en tant.
4: Home, a Ràdio 4, Cafè d'Idees, sí, sí. També... el que... l'enorme programa que tinc a Ràdio 4, que ara
1: sí,
4: m'ha fugit del cap.
1: El del cine, sí, home, sí, el que coneix tothom.
4: Sí, home, que coneix tothom. Coincida que ja no vas per servir-los.
5: Sí, no sé si va de cine.
1: Doncs m'ha donat molt...
4: Va de cine.
1: M'ha donat molt records la Nierga per tu. Bé, Edgar Fornós, bona tarda.
6: Molt bona tarda.
1: Què tal?
6: Molt bé, molt bé. Per ser una mica parlàvem de Josep Montero i del Cas Grasses, tenim un representant del temps afegit allà, en directe, que és el Martí Molina.
5: I Pei.
6: I Pei, efectivament. I ahir vam tenir la Laia Cervelló. Sempre tenim un representant. Dissabte, per exemple, tindrem a l'Arnau, i crec que, bueno, es pot dir, també hi serà el Toni Papés.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, perquè 2CAT fa la transmissió en directe i estarem alguns dels que ara col·laborem amb 2CAT.
6: Doncs sempre tenim un ambient especial.
1: És un privilegi poder anar a veure el Cas Grasses.
6: I tant, i més que en teoria ja no tornaran. Això diuen, per tant, és un privilegi, ja ho veurem.
1: Bueno, en principi no tornareu, no?
2: En principi no, en principi no, però ja ho veurem, tio. Depèn de la passa, saps? Clar, tio, quan s'acaben els calés, tio, poder al cap de 10 anys o 3 o...
1: Sí, no se sap mai, això, quan s'acaben, doncs vinga.
6: Almenys l'aturada serà llarga, com la que hem viscut aquestes setmanes.
5: Per calla.
6: Demà torna a la Lliga i, de fet, l'arrenca l'Espanyol, el Barça i el Madrid jugaran dissabte.
1: Que, per cert, perdona, deixa'm dir que la 2CAT estarà fent el programa especial amb els Oques Grasses, la Montse Soto.
2: Que vindrà a la tele, tio.
1: Sí, sí, dic, a veure si els dones alguna entrevista o alguna cosa, perquè no parles enlloc.
2: Bueno, i... me la sua a mi, això, saps?
1: Ah, vale, molt bé, doncs vinga.
2: A mi aquestes coses, jo parlo cantant, jo parlo al micro, tio. La penya és molt pesada, tio. Yeah, jo passo, tio.
1: Bueno, tu passes de tot. Bueno,
2: passo,
6: avui us anava a dir que preguntem com has passat precisament aquesta travessia sense lliga, de dos caps de setmana sense futbol de clubs, que han estat tres setmanetes lectives. Ho ha viscut com una tortura? T'ha servit per enganxar-te a les seleccions? No n'hi ha per tant, ho heu passat més o menys bé, o el serial del Madrid m'ha donat vida. Per cert, Joan Poquilla m'ha dit que ha votat aquesta, que s'ho ha passat molt bé amb el serial del Madrid,
5: sí.
6: I hi afegeix també amb l'afer Cristiano Ronaldo. No em fa cap pena la gent que s'ha mullat aquesta setmana, perquè hi ha algú que encara ho ha passat pitjor, allò que diuen de sempre pensa en una cosa pitjor i et quedaràs més tranquil. Víctor Pazzi de 3CAT ha estat a Formentera i Covent. Com estàs? Víctor.
7: Va ploure, però va ploure menys que aquí. Molt menys que aquí.
6: El nostre suport, benvingut de nou aquí. Portes bon coloret, això és important.
7: Sí.
6: I també l'acompanya la Irati Vidal, narradora oficial de la Lliga F, entre moltíssimes altres coses. I avui ens acompanya el narrador del Girona Juga RQ, el Miquel Agut, com diria la meva santa àvia, el Miquelón. Bona tarda. Perquè avui, a banda de Barça, de Madrid, també tocarem Girona, perquè no va començar gaire bé, però la cosa sembla que ha millorat. Començo per tu, Miquel. Com has viscut aquesta travessia d'aturada?
5: Jo, l'opció 3, que és la que no n'hi ha per tant, perquè com que segona no s'atura... Doncs
7: has tingut lliga.
1: Clar, està ben vist.
5: Jo tinc un lliga els dos caps de setmana.
1: Clar, això està ben vist.
5: Tothom fent caps de setmana, els que fan el Barça, els que fan l'Espanyol, sí. Perquè no tenen... I els que fem segona, què? Doncs nosaltres allà, vinga, fitxar. O sigui que jo, per mi, no n'hi ha per tant.
6: Pobre, no li donen ni per casualitat un cap de setmana lliure al Miquel.
7: A mi se m'ha fet molt llarg.
6: Se t'ha fet llarg?
7: A mi se m'ha fet molt llarg. No tenia cap intenció d'enganxar-me a la selecció espanyola i no ho he fet. I a partir d'aquí, sí, m'ha distret molt el col·laborat Cristiano, moltíssim. Sense Cristiano, 4 partits de Portugal, 4 victòries ja classificats pels quarts de final de la meravellosa Nations al mes de març. I després, evidentment, això de veure Mbappé alliberat per lesió i que ell assimili un alliberament per lesió amb vacances automàtiques, eh? Doncs mira, ens ha agradat a tots. Bicicleta, discoteca bum-bum de París, pues vinga, tu, que continuï la festa.
6: I com hem trobat a faltar el Tigre i un dia de partit. També tenim a l'Airat Vidal, que ella acostumada també a fer més Lliga F, no sé si també has pogut descansar.
0: No aturem, els que fem masculí i femení no hi ha forma d'aturar, perquè ara atura el femení i continua la Lliga masculina, així que no he parlat gaire. Sí, és veritat que he desconnectat bastant, no he vist gaires partits de seleccions.
6: Ningú ha enganxat, està clar. Les seleccions no sabem si l'audiència aposta per, com el Damià López, enganxar-se a les seleccions. Ja.
8: No, l'audiència no s'enganxa a les seleccions ni sense voler, perquè dels 1.000 vots del dia d'avui només un 6% diu que s'ha enganxat a les seleccions.
1: No, ponyo.
8: I l'opció més votada, amb un 35% dels vots, és que el serial del Madrid els ha donat vida. Després ja no n'hi ha per tant, que deixi'm dir-li que un 30% dels vots per no n'hi ha per tant.
6: Bueno, perquè la gent no es queda
8: content. Un terç de la nostra audiència diu que no n'hi ha per tant i un 29% diu que ha estat una tortura.
6: Mira, qui també ha pogut descansar, diria, evidentment, és el narrador del Barça Joan Recull, Joan Maria Pou. Foli, Pou!
4: Hola, bona tarda, companys. El que s'ha fet llarga més que l'aturada de seleccions és l'Anaconda. I no sigueu adolantots pensant malament.
6: Oi.
4: Jo demanaria, si us plau, que torni la Lliga, perquè...
1: Sí, ja... ho demanem tots, ja.
4: Sí, però jo m'he acabat tots els llibres de la biblioteca de l'Escala. La bibliotecària ja no em deixa entrar per passat. I si no torno a anar al Barça, m'acabarà denunciant. En tot cas, aprofito per recomanar-vos un dels 387 llibres que m'he llegit aquesta aturada de seleccions. Pareu molta atenció.
9: Veure. Hola a tothom, com esteu? Teníem moltes ganes, fa dies ja, de recomanar-vos aquesta preciositat de llibre, aquesta joia, Setembre Negre, del Sandro Veronesi, i amb la traducció del Pau Vidal. Una traducció descomunal. Està tan ben escrit el llibre, tan ben traduït. I la història és que és una preciositat. És que és una preciositat. La història ens l'explica un senyor de 60 anys que mira cap enrere i recorda l'estiu que en tenia 12, l'estiu de 1972. Vacances en un poblet de costa italià, i com aquell nano de 12 anys doncs passa aquells dies, no?, d'estiu, calorosos, densos...
6: La Gladys ha dormit.
9: Que tots plegats segurament hem passat alguna
1: cosa. Escolta, si no et sap greu, és que tenim moltes coses a explicar i ja, en tot cas, ja t'escoltarem amb la proposta del llibre, però és que ara és que anem per altres coses.
4: Si no hi ha futbol, en tot cas, llegiu bons llibres, companys, us passarà més ràpid a l'espera.
1: No, amb això tens tota la raó, perquè no hi ha...
6: Encara està parlant el Pau, eh?
4: Retrobem novament dissabte, dos quarts de set.
1: Sí, bueno, si no et sap greu, et tallo, perquè...
4: Camp Nou, allà serem per competir-ho amb tots vosaltres.
1: Molt bé.
6: I a més, encara segueix explicant un llibre.
4: Em vaig a menjar jo un fricandó al joc.
9: Aquella família rica.
1: Però sí que dura, això. Bueno, escolta, ja dic ja.
6: Calla.
9: Aquell estiu descobrirà una cosa...
6: Bueno, s'està explicant tot el llibre, és un audiollibre.
1: Ja ho expliquem després.
4: Bé,
1: torna al futbol. Ventuski,
6: de moment, no t'ha avisat que ha tornat a haver pluja. Sí que hem rebut alertes aquesta setmana, però molta atenció, l'alerta que hem rebut avui mateix, fa una estona.
10: Alarma! Alarma, alarma! Infermeria Blaugrana! Alarma, Rafinha! Alarma! Alarma, alarma! Infermeria Blaugrana!
6: Efectivament, Marta Massip ha embogit. Ella ha reconegut que havia d'estar alerta amb el que passava amb Rafinha i així ens ho ha traslladat i us ho traslladem a vosaltres. Rafinha, de moment, des que va tornar d'Austràlia i va tocar un peu a Barcelona, no ha fet cap entrenament amb normalitat, no ha fet cap entrenament amb el grup. Estem a dos dies del partit contra el Barça. Pel que hem pogut saber...
1: Però no ens van dir que no tenia res.
6: Només tenia un edema a la cuixa, fruit d'una contusió, per tant, hi havia una zona inflamada, se li van fer proves, es va descartar lesió, però això no vol dir que el futbolista no arrossegui molèsties. Pel que hem pogut saber, Flick no vol arriscar ni una ungla amb Rafinha, sobretot perquè, d'acord, Getafe és un partit important, i més després d'aturada, però Galatasaray després, la Cartuja amb el Betis, el PSG i el Real Madrid, que és el que queda per octubre. Per tant, no vol cap tipus d'ensurt amb Rafinha, que és l'actual golejador, i per tant, això és el que de moment genera aquesta alarma. D'entrada, com diu el Toni, havíem de pensar que no té res, però us preocupa la situació ara mateix de Rafinha?
1: Home, si dius que no ha entrenat ni un dia...
6: amb el grup, eh? Sí que s'ha exercitat, però ha treballat al marge perquè no està en condicions de poder adaptar la seva molèstia al que és un entrenament, que un entrenament és duríssim en el Barça.
8: Però un edema no eren 10 dies? De...
6: Clar, però això
0: un edema és un cop.
8: Ja han passat aquests 10
1: dies. Bueno, és que no m'ha aclarit exactament. El Barça va dir que no tenia res.
6: Clar, quan no hi ha comunicat és que no hi ha lesió.
8: Clar, doncs si no hi ha lesió...
6: Però clar, pot haver molèstia.
5: Però hi pot haver risc de lesió.
6: Ah, exacte.
5: I el que vols evitar és el risc.
6: Exacte.
5: En aquest cas...
0: Mm-hmm. Sobretot coneixent a Rafinha, no? Vull dir que va al 200% a tot. No existeix un terme mig amb ell.
5: I perquè suposo que quan tu vas amb la selecció els serveis mèdics tenen una manera d'operar que és diferent de la que tenen al club, per exemple, i llavors a partir d'aquí pot haver un cert conflicte, per molt que entenc que el Barça i qualsevol club d'aquesta entitat està en contacte amb els serveis mèdics de les seleccions que toquin perquè se segueixi més o menys una pauta com la que hi ha al club. I Rafinha, ja sabem que quan va al Brasil sovint torna o amb lesió o amb molèsties, no? I ara, clar, el Getafe és un partit que pot ser una mica trampa, però anar al camp del Betis d'aquí uns dies serà difícil, el PSG i després del PSG el Madrid, clar. Llavors suposo que si tu ho valores tot una mica, si tens una plantilla àmplia, doncs dius, mira, si hi ha el mínim risc, que jugui Gabriel Jesús, que en teoria ha de poder ser un jugador que et resolgui, si cal, el partit del Getafe.
0: Que ve el primer turmalet de la temporada, vull dir.
6: El Siri serà més gran dissabte?
7: No, home, no.
6: No?
7: No, home, no.
6: No tens por?
7: No, home, no. És un equip que ve de fer una mitjana de 4 gols i mig per partit. 4 gols i mig, és veritat. Vull dir, l'inici de temporada de Rafinha és descomunal. Vull dir, ha marcat en tots menys un, ha assistit el dia que no marca, 14 gols, no sé quantes assistències, però és que la nòmina de davanters operatius és del 99%. Només falta Rafinha. I aquest any, la nòmina de davanters, convindrem que amb l'arribada de Gordon, d'Adeyemi, la cosa ha millorat. Gabriel Jesús, jo tinc ganes de veure Gabriel Jesús. 4 estonetes, 2 golets...
5: No, té una ràdio bona, Víctor, de gols.
0: No ha sortit, són 2 gols en 52 minuts.
7: No ha sortit encara de titular, m'imagino que ho farà, i que ho farà i jugarà pues, la seva horeta, que també formarà part d'aquest procés de readaptació després d'una lesió important de creuats. I, escolta, hem vist que va molt bé de cap, golet de cap i pilota al pal, hem vist que sap posar el cos de Sina amb el gol que marca en jugada. Vaja, si tens un partit on poder deixar Rafinha a la banqueta, vaja, aquest clama al cel.
6: Per cert, que parles de Gabriel Jesús, el company ben aviat li va reconèixer que el futbolista que més l'havia flipat a l'arribar a Barcelona és Brian Fariñas.
7: No l'hem vist.
6: Sí. No l'hem vist. Si ho diu ell, ens hem de, hem de confiar-hi, però vaja...
0: Sí, sí. Que digui que el estrany,
5: quines ulleres porta, els entrenaments.
6: No sé si no li t'ha convençut aquesta declaració de Gabriel Jesús quan li pregunten...
1: Bueno, no l'hem vist. Bueno, no, jugant, a veure, i els que segueixen el...
0: Amb el Barça Atlètic l'any passat va ser el que més minuts tenia i el líder de l'equip, vull dir, al final, bueno, per això s'ha guanyat la confiança de Flick.
1: L'hem de veure, no? Veure el primer equip, a veure.
6: A veure, aquí l'única persona que...
7: Escolta, jo m'imagino una cosa.
6: Sí?
7: Els futbolistes que han quedat entrenant-se a la ciutat esportiva aquests dies són els que són, amb la qual entenc que Gabriel Jesús ha pogut veure molt millor Brian Fariñas aquests dies.
6: Bé, l'única pista la podria tenir una persona que no és aquí, no sé un pare, però és Carlo Ancelotti, que ell va veure Rafinha amb els seus propis ulls. No sé si ens pot aportar, Carlo, a veure, què li ha passat a Rafinha?
1: Bueno, a veure, l'estat real de Rafinha, sense enganys.
11: Bueno, ya he visto que nuestro plan urge efecto... Bueno, pudimos lesionar a Rafinha con los partidos amistosos, pero sí con los vuelos de vuelta. Reservamos vuelo más largo, enlaces, transbordo, compañía Ryanair, que no tiene espacio para pierna y rodilla. Te tocan con el asiento de delante y así Rafinha mantuvo la mala posición durante 30 horas seguidas. Ya ha llegado a Barcelona más roto que el vestuario del Real Madrid. Todo salido a la perfección.
5: Escolta, Clefix, saps el que ha passat amb això, el Rafinha?
1: No, però si, a veure...
8: Acaba d'explicar.
1: Que aquest home, quan va a la selecció, apreta més del que hauria d'apretar.
5: Ha passat com a... Que, escolta, el mateix que quan tens un cotxe i el vols vendre a segona mà. Jo vaig vendre un Talbot Horizon de l'any 82.
1: Talbot Horizon.
5: 380.000 quilòmetres.
1: No queda ni la marca ni el cotxe.
6: El meu avi tenia un, matrícula EF. El
1: meu pare tenia un Chrysler.
6: Ah, oh, molt mític.
1: Chrysler 150.
6: Ostres,
1: que després va canviar el nom... I es va dir Talbot.
5: Talbot, sí.
6: Ah, és veritat. Oi, era de color blanc, el teu pare?
1: No, era platejat.
6: Ah, no dic perquè era mític.
1: I és més, recordo l'anècdota, ara és una anècdota que no té ni cap ni peus, que va ser el dia d'estrenar-lo i a l'autovia de Castelldefels quedar-nos en pana. Va ser una estrena de collons.
6: I que havia fallat.
12: No sé,
1: però després ben que veia tirar, va venir el Gruero, se'l van portar. I era acabat de sortir, el va anar estrenar del concessionari.
12: Pues mira, això...
1: Chrysler 150.
12: Quan tens un cotxe que l'apures, no, no com el teu cas.
1: No, no, és que era nou, era sortit de...
12: Si tu tens un cotxe que l'apures ja en quasi 400.000 quilòmetres i el vens de segona mà, passa el que m'ha passat a mi. El Talbot Horizon del 82 anava perfecte. El venem... I a la setmana següent el que el va comprar ja li va petar. A l'embrague, a l'alternador, a la tapa del Delco.
1: Això passa de segones mans.
12: Clar, i el comprador encara estava enfadat. Escolta, jo quan te'l vaig vendre funcionava tot. Al final se li va trencar hasta la junta culata i el tio em volia denunciar.
8: Però què té a veure això amb Rafinha?
12: Cony, no que entenc. És això, que va apurat i al final rebenta quan arriba amb el comprador.
6: Home, comprem la comparació, eh? És a dir, pot passar. Pot passar. No sé si vosaltres creieu que el dia de Getafe és un partit per fer rotacions, tenint en compte el que ve i els quilòmetres que porten els que han jugat, que són els habituals titulars. I també us pregunto, la peça aquesta de nou, a qui posaríeu, tenint en compte que Rafinha pinta que no jugarà. Començo per tu, Irati.
0: Bueno, jo d'entrada crec que Rafinha, tot i hagués arribat bé d'aquesta selecció de Brasil, l'hagués fet descansar. Vull dir, al final sabem com juga el Getafe. Si mires el calendari, segurament era el dia que havia de descansar, perquè per davant et ve el Paris Saint-Germain, et ve el Real Madrid, el Betis, que és un camp important. No és el Benito Villamarín, però la Cartuja pretén igual. Així que jo l'hagués fet descansar. Apostaria per Gabriel Jesús, perquè quan ha jugat ho ha fet bé, ha marcat dos gols en 50 minuts, vull dir, més no podem demanar. És un noi que a sobre les entrevistes ja està demanant jugar més, ser més important amb l'equip, i que per gestió de vestuari al final has de fer jugar. Si no juga contra el Getafe amb Rafinha tocat, quan jugarà? I jo, en quant a les rotacions, crec que sí que mourà, però que tampoc ens hem de tornar bojos. Vull dir, al final, Flick ha aconseguit una cosa i és trencar una cosa històrica que al Barça sempre havia costat després de l'aturada de seleccions, i des de l'arribada de Flick el Barça mai ha perdut després d'una aturada, i això no es fa rotant.
8: I Hamza? Ningú se'n recorda de Hamza, no?
0: Ah, sí, però per gestió de vestuari...
12: Aquí has estat bé.
8: No.
12: Aquí has estat bé.
8: A veure, Gabriel Jesús ve lesionat, no ve amb ínfules de ser titular, Gabriel Jesús. Vull dir, i potser és el moment de...
0: Jo crec que per jerarquia està per sobre Gabriel Jesús que Hamza.
8: Però no se t'enfadarà si no juga Gabriel Jesús.
7: Però si l'escenari del partit és el Barça va guanyant de manera més o menys folgada i Gabriel Jesús és el titular, doncs tens una estoneta per Hamza fent el canvi precisament per Gabriel Jesús. A mi m'estranyaria que fos Gordon, tot i que, escolta, tu, tres partits amb Anglaterra, tres golets, m'imagino que la moral d'aquest futbolista a dia d'avui no té res a veure quan se'n va anar cap allà, i a partir d'aquí pot jugar Gordon de nou, jo no l'hi veig, perquè a tots ens agrada quan té espai per córrer i posar la directa, que és la majoria de gols que ha fet aquests dies amb Anglaterra, però sí que veig una possibilitat de Hamza a la part final del partit, perquè és contra el Getafe, sempre que el marcador acompanyi, clar.
5: El Getafe és un equip que és bastant gos, el coneixem tots, i ara que el Víctor parlava d'espais per Gordon, si el partit no està molt condicionat pel resultat, jo no m'imagino que el Getafe deixi espais, sinó que més aviat es tanqui, i per tant que Gordon es trobarà un bloc molt baix que haurà d'atacar, però no podrà córrer a l'esquena de la defensa, i que amb els centrals que té el Getafe potser val més tenir un davanter especialista en aquesta posició que no fer algun invent, no? Tinc aquesta sensació. Gabriel Jesús no ha estat titular enlloc. El Manchester City no era titular, claríssim. A l'Arsenal tampoc. Sempre ha estat un jugador una mica de farciment de la plantilla per donar recursos, que ha fet gols importants, eh? Amb el City va fer gols importants contra el Madrid, amb l'Arsenal va fer gols que van donar 3 punts en l'última lliga. Vull dir que és un jugador que ha marcat gols importants. Jo, per gestió del vestidor, el veig abans, i més venint d'una aturada, i si Rafinha no acaba d'estar al 100%, has pogut treballar amb ell durant 15 dies seguits, i per tant el veig abans que Hamza. I rotacions, suposo que alguna n'hi haurà, però ja ens diuen es diu la història que quan un entrenador fa 5 o 6 rotacions, l'equip, i més venint d'una aturada, queda molt desnaturalitzat, i que potser val més fer-ne algunes de puntuals que no pas moltes.
0: Però també és cert que aquest any el Barça el que té és fons d'armari, vull dir, i les rotacions no es notaran tant, perquè al final entre ficar Cancelo o ficar Xavi Espar no es notarà gaire. Si la teva altra rotació pot ser Fermín, Dani Olmo, segons que hagi jugat més, segurament al mig del camp, no?, on pots apostar per Marc Bernal, però vull dir que al final les rotacions no canvien tant com canviaven fa 2 o 3 temporades, que si miraves a la banqueta et canviava pràcticament.
5: No, perquè el nivell de la plantilla és més alt, clar, llavors...
6: I recordeu que Flick encara té... Perdoneu, eh? Flick encara té...
1: No, home, no, treu aquí que el posarem a l'as. Pollo Campero.
6: Això, bé, és complicat, perquè... Ostres, tot el dia vas tossint i és aquella història que dius, ostres...
1: És un drama, és un drama.
6: No valores la salut, és com quan et fa mal l'orella. No valores mai l'orella, i quan et fa mal l'orella dius... Ostres, però no l'havia valorat, quin mal.
5: No havia valorat l'orella, eh?
6: No, no, no us passa que, per exemple, fa mal al peu? Mai havíeu fet cas al peu, i de sobte et fot un mal al peu, i hòstia, hòstia...
1: I si talla l'orella... Fas una reflexió.
6: No, jo, per exemple, doncs no havia tingut mai...
0: Rafi ja ha pensat el mateix, amb l'edema.
6: Sí, sí. No pagaria per demà, està net, i Vicks va poru... Oh, però no, no hi ha manera. Bueno, dit això...
1: Ángeles Pol!
6: Dit això, anava a dir que, recordeu, i Flick té un trauma, i des d'aleshores no ha tornat a fer mai unes rotacions massives. Ah, exacte, Pamplona, el Sadar, el Barça perd 2-4, és el primer partit de pentinada de Flick a la seva primera temporada, per tant, estic d'acord amb vosaltres, rotacions ben poques, heu apostat per Hamza o Gabriel Jesús, tot i que la idea inicial d'aquest equip era, quan va arribar Gordon i després van sortir Ferran i Lewandowski, i no havia vingut ni Gabriel Jesús, i Hamza de moment era una incògnita, era apostar per Gordon com a jugador que jugués de fals nou. Però de moment és veritat que pel que hem vist no el veieu en aquesta posició.
0: No, però sobretot perquè al final si Gabriel Jesús no juga contra el Getafe i amb Rafinha toca, quan jugarà? Vull dir, a nivell de gestió de vestuaris, des del principi de temporada també li has de donar aquest peixet, no? T'ha respost quan ha sortit, tot i que ha jugat menys minut, no ha jugat de titular, jo crec que donar-li l'oportunitat, sobretot per la mobilitat. També Gordon ve de jugar absolutament tot amb la seva selecció. De fet, jo apostaria per el que parlàvem abans, del Getafe es tanca més darrere, potser per a De Jemi, que també ha descansat una mica més i que té una mica més de regat que Gordon.
5: Klopp va fer dues convocatòries per la selecció, es conqueren 4 partits. Sí, i a De Jemi era dels dos primers partits, per tant fa, què, una setmana o 10 dies que és a Barcelona.
7: Sí, sí.
1: Mira, jo vull veure Hamza.
7: Jo també.
1: A mi em va
0: marcar l'altre dia
1: a
0: Mèxic.
1: A mi em va agradar a la pretemporada.
5: No
1: l'he tornat a veure més. I després també el que m'agradaria veure algun dia, que em sembla que està una mica creuadet, és el com es diu?
6: Visibu. Sí, un talent immens.
1: Aquest va dient que va fitxar pel primer equip del Barça i que aquest se'ns rebotarà un dia d'aquests. I que no entén què pinta ell al Barça Atlètic. O sigui, el tenim encabronadet.
7: Amb la nòmina de davanter Sants,
1: que ell hauria d'estar al primer equip i que hauria d'estar jugant al primer equip. I no sé quant de temps el podrem tenir entretingut al Barça Atlètic, perquè
5: ja es comença
1: a transmetre's. És que potser li van dir, quan va fitxar pel Barça, que fitxava pel primer equip.
7: Quan...
1: Clar,
5: no ho sé, però ara crec que ha jugat amb la sub-21, no amb l'absoluta de Bèlgica.
8: Tampoc ha jugat gaire, eh?
5: Vull dir, ha jugat poc i amb la sub-21, no amb l'absoluta.
1: Però dic perquè va una mica, però...
0: Ja va tindre problemes al Bruixes, vull dir que l'última temporada no va jugar pràcticament.
7: Per fer carreres com a professional de l'esport, a banda de talent, has de tenir el caparró molt ben amoplat, òbviament, que respecta
1: que el caparró...
7: Si el caparró et diu que tu has de tenir minuts en aquest Barça que surt a 4,5 gols per partit, amb la nòmina de davanters que hi ha i tots sants, amb l'asterisc del copet de Rafinha, doncs, escolta, jo crec que és a la cua ara mateix de tots.
8: Mira,
7: algú li hauria de fer veure si és que el nano no ho veu.
8: Ha jugat 3 partits amb la sub-20... Bé, hi ha hagut 3 partits, n'ha jugat un d'inici 60 minuts i un 5 minuts entrant al final.
7: Doncs vinga, va.
1: Pues encara vindrà més creuadet. Bueno.
6: Sí, sí. No, ara, això sí, el talent que té, ja parlen que efectivament podria ser

0: Ciprià que està fent rotacions.
1: Mira, he heredat una passió del Toni, que és apuntar-se cites, i em vaig apuntar una al Fernando Torres, que ve una mica a tall del que estem parlant. Sí, Fernando Torres, ja
2: sabeu. Si tens un bloc de notes amb cites.
1: Sí, amb moltes frases de Luis Enrique, algunes de mites, com Fernando Torres diu, el trabajo duro vence al talento cuando el talento no trabaja duro. És a dir, que això ho han de tenir molt clar, jugadors com Visigo, igual que diuen a la Masia al Barça, el primer que deia... El que era director de la Masia deia que el talent és efímer...
3: Carles Folguera?
1: Carles Folguera, efectivament, gràcies, sí. Miquelor. Deia que el talent és efímer i sense esforç doncs s'evapora i, per tant, és més important l'esforç que no pas el talent, no?
2: I paciència, per tant, vull dir que al sí. final jo crec que Lamine i Cubarsí són tan bons que han fet una mica de mal en aquest sentit, no? Que ara em sembla que amb 16 anys hagis de ser titularíssim al Barça i al final no és això.
3: No, i Visigo ha costat 8 milions i mig. Vull dir que al final estem parlant ja d'una operació per un jugador de 17 anys... que important. Són molts calés. Sí. I suposo que aquí hi ha molt interès per part de moltes parts de que les coses vagin d'una manera, evidentment.
4: Bueno, veurem a veure què és el que passa. Bé, farem una petita pausa perquè hem d'anar a Madrid.
1: Agafem l'AVE directes. Sí, sí.
4: Però, bueno, està per aquí tots els lesionats del Madrid estan per jugar. Valverde està per jugar.
5: Esquins de grau 3, eh?
4: Mbappé també està per jugar. Oh, estan tots preparats i a punt per jugar.
6: Perfecto.
7: Perfecto.
6: Todo perfecto.
7: Todo perfecto.
4: ¿Qué sois? Los
6: todo perfecto.
4: ¿Pinipón o qué?
7: Todo perfecto.
6: Todo perfecto.
5: Però des de quan unes 15 de grau 3 es resolen 10 dies?
7: Los jugadores del Madrid son de otra pasta.
6: Son milagros.
7: Son milagros.
4: Más claro, que presidente.
6: Más que en Lourdes.
4: Ara tornem.
7: ¿Quiere un masaje?
8: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramont. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramont. Torrons Vicenç, el torró, torró.
9: Quan res t'atura al volant del nou Toyota Yaris Cross Hybrid, fins on ets capaç d'arribar? Gaudeix de la ciutat a bord d'aquest SUV de disseny renovat gràcies a la seva avançada tecnologia híbrida. Nou Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparat per anar més lluny. Descobreix-lo a la xarxa Toyota de Catalunya. Més informació a toyota.es.
10: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
11: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
12: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
13: D'acord.
12: Quin és l'autèntic operador 100% català?
13: Vera.
12: I el més ben valorat pels usuaris?
13: Vera.
12: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
13: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
12: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
13: Vera.
12: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
8: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro.
14: Vine a viure amb Torrons Vicenç l'adrenalina dels segons abans d'arrencar. L'emoció d'estar amb milers de corredors tots junts i de l'últim sprint per creuar la meta.
8: La cursa de RAC 1 sempre té un gust dolç amb Torrons Vicenç. El torró torró. Us esperem a la cursa de RAC 1. Festa d'esport i ràdio.
15: Jerseis alineats al mil·límetre. I serrell perfecte.
16: Tot a punt, Maria?
17: Llavis vermells de diumenge i botiga impecable.
18: Llestos per obrir.
19: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país. Música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
20: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
21: Descobreix els màsters de la Salle Campus Barcelona. Sessió informativa el 17 de setembre. Salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. What if you take your expertise further?
0: Rack and Go és un podcast per gent valenta i sense por.
16: En lloc de pensar en com millorar un 5%, un 10%, per què no penses una miqueta més enllà?
0: És un podcast per gent conscient del planeta en el que vivim.
18: Som molt sostenibles i tot el que podem eliminar de poder transportar molt millor.
0: És per aquells que volen fer millor...

0: La vida dels altres.
1: El proper pas que volem donar és per aquesta mateixa tecnologia validar-la com a eina de diagnosi.
0: I tu, ets un d'ells?
2: Rack & Go, el podcast per emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de Rack 1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
3: Rack 1 Podcast.
2: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
4: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1.
2: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
5: Quatre minuts i que passen de dos quarts de vuit del vespre. D'aquí re, ens n'anem a Madrid, però abans, Arnau, de què ens parlaràs?
6: D'Anima.
5: Què és això?
6: Anima, sí, perquè moure't és molt més que anar d'un lloc a un altre. És trobar confiança, experiència i un equip que t'acompanya abans, durant i després de la compra. Anima fa més de 45 anys que ajuden milers de conductors a trobar la millor solució de mobilitat, perquè quan es tracta de moure't millor, l'experiència compta. Anima, l'experiència de moure't millor. Descobreix un món d'oportunitats a animaautomoció.com.
7: Vinga, ja hem arribat, eh? Hem trigat una miqueta, però ja som a Madrid, quan passen 4 minuts o dos quarts de 8, i de seguida allà ens ha rebut amb catifeta vermella i amb uns dolços de Plaza Mayor el Nacho Peña, periodista de DirecTV, corresponsal tots els partits del Real Madrid, col·labora en diversos mitjans com COPE, com SER, i evidentment és l'speaker dels partits del Madrid a nivell internacional. I ell, abans d'entrar, em diu: tengo más Champions que el Barça. Nacho Peña, benvingut al Temps Afegit!
8: ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estamos?
7: Hombre.
8: Qué gustazo.
7: Molta il·lusió.
8: Bona tarda a todos.
5: Bona tarda.
7: Tens un bon amic, és el Víctor Parsi, si el vols saludar.
9: Perdona, li faig classes de català cada divendres. I treu nota.
8: Esto es cierto. Es mi profesor particular. Grande, Parsi. Eres un grande.
9: Sí, segur.
7: D'entrada. Citem una mica els capítols del Culebrot que ens ha deixat el Madrid en aquesta aturada i després els anem desgranant amb el Nacho, amb el Miquel, amb el Víctor i amb l'Airati. I són Culebrots amb capítols molt recents. Per exemple, Afterfoot, un mitjà francès, ja situa Mbappé lluny del Madrid aquest estiu. A més, tots heu vist com s'ha comportat durant aquesta aturada amb la lesió que es va fer amb la seva selecció, entrades i sortides a altes hores de discoteques de Madrid, anar amb bicicleta, que no està prohibit, però home, penjar-ho a xarxes tampoc caldria. Vestidor dividit, també apunten des de mitjans com la SER, per exemple. Encara no han passat pàgina de l'enfrontament Tchouaméni-Valverde. Per tant, hi ha jaraneta, com diria l'Estadella, al vestidor. Mourinho, de moment, no sap encara com enganxar-los d'una banda o de l'altra, i encara coeja, tot i que va ser del 15 de setembre, aquella afer de la samarreta a suport a Ceuta que ni Vinícius, ni Konaté, ni Mbappé van voler mostrar, i tot això passa a 48 hores de que el Madrid salti a la gespa del Santiago.
10: ¡Puede haber novedad!
7: No ha habido victoria, José María.
10: ¡Vamos con las gárgaras!
7: No. De momento vamos bien. Bé, doncs amb tots aquests capítols, a veure, Nacho, comencem, si et sembla. Tu que has estat speaker i ets speaker del Bernabéu i seràs a la gespa el dia del Villarreal a les 9 de la nit dissabte. Tu com creus que el Madrid, el Bernabéu, rebran els jugadors?
8: Mira, yo, Edgar, teniendo en cuenta un poquito lo que ha pasado esta temporada, yo creo que hay que estar atentos, ¿no? Porque tenemos ejemplos ya de partidos donde la cosa ha ido bien. Véase, yo creo que contra la Real Sociedad se iba ganando 3-0, contra el Rayo Vallecano se ganó 4-1, pero hubo un momento de sesteo y en ese momento el Estadio Santiago Bernabéu mostró su descontento, ¿no? Hay que tener en cuenta que está prácticamente a la que salta. Y esto tiene un motivo. O sea, es multifactorial. El Real Madrid lleva dos temporadas sin ganar títulos importantes. Las estrellas, bueno, parecen un poco desconectadas. No se termina de dar con la tecla. Entonces, el Estadio Santiago Bernabéu, que es muy duro, que es especialmente fiscalizador con sus futbolistas, no se va a cortar. Y si lo ha hecho en partidos donde las cosas iban bien, porque necesitaban ese plus extra, ahora que nos hemos ido al parón en la situación en la que nos hemos ido, no me extrañaría que fueran contundentes y que fueran duros.
7: ¿Especialment creus en Mbappé o creus que aquí ho hem viscut d'una forma diferent, com s'ha comportat?
8: A ver, el tema Mbappé es un tema curioso. Primero, creo que hemos tenido demasiado tiempo para pensar en este parón y me parece que estas tres semanas nos han dado para debatir en exceso. Comentabais ahora lo de la bici... Perdonadme una cosa, me parece una gilipollez, si se puede decir a estas horas esa palabra en antena, es una tontería. No es que estuviera bajando 80 kilómetros por hora por una montaña, estaba yendo de paseo al trote cochinero. ¿Qué pasa? que sí que es cierto que de Mbappé, más allá de los goles, de que te facture 40, 44 goles por temporada, que eso está perfecto, y eso te lo agradece la afición, por supuesto. ¿Tú has venido a meter goles? Eso está muy bien. Pero el madridismo quiere un punto más, quiere un punto de liderazgo, quiere que, bueno, pues si está lesionado, llegue el primero a Valdebebas a recuperarse y se vaya el último, que si hay que dar la cara después de un partido complicado, pues salga a dar la cara, como en su día, por ejemplo, hacía Cristiano Ronaldo, y no salga solo a dar entrevistas para porque viene el Balón de Oro. En fin, ese tipo de cosas que hacen de un futbolista sobresaliente un líder, además. Un ejemplo para el resto de los compañeros. Un tío que digan, escucha, yo a este le sigo hasta el final, voy a la guerra donde él me diga. Ese es el plus que le está faltando a Kylian Mbappé, que se hincha a goles, pero que esa idiosincrasia del Real Madrid creo que todavía no ha terminado de empaparse de la misma.
10: Però això, Nacho, lo de la bici és una gilipollez, però és una provocació. Total. També. Però és una provocació.
11: O sigui, sí, no... sobretot perquè hi ha una entrevista a Mourinho, clar, Mourinho unes setmanes abans diu que està prohibit. Vull dir, i al final ho fa, i està lesionat, vull dir, no és el mateix anar de passeig amb bicicleta si no tens res que si estàs de baixa.
12: Ay, que vull dir... Sí,
8: o sea, a ver, que está claro que es inoportuno, o sea, en eso estoy de acuerdo con vosotros, o sea, el momento es inoportuno y cualquiera podría decir, oye, ¿este tío está provocando o qué está sucediendo aquí? Yo no creo, sinceramente, tal y como en el mundo en el que viven los futbolistas, yo no creo que él supiera que había dicho en un podcast José Mourinho el tema de la bicicleta. Pero si es que la cuestión es eso, que parece que por momentos, o sea, la sensación es que va por libre, ¿no? Que sí, que te marca los goles, pero en lo de Ceuta va a su bola. En lo de la bici, pues sube una story, que te la puedes ahorrar. Si además él es un tío muy inteligente, ¿para qué, estando en la situación como está, subes esa story? Pues ahórratela, ahórratela, pues... que ya sé que... Pues, es lo que os decía Irati, que no se la va a pegar con la bici por ir de paseo. Pero es mejor ahorrártelo, sí. Para mí es un error, pero es lo menos grave de todo lo que se habla, me parece lo menos grave.
11: Però és que precisament perquè Nacho, Mbappé perdona. Ha demostrat que és tan intel·ligent, a mi em dóna la sensació que això és a propòsit, lo de la bicicleta i tots els petits passos que ha fet Mbappé l'últim any. Vull dir, a mi em sembla que Mbappé, en el moment en què aquell famós que es va canviar Vinícius, que el Florentino va apoyar Vinícius, després l'afer del genoll i dels metges que va tindre Mbappé amb aquella lesió que no li van detectar del tot bé, a mi em dóna la sensació que està desconnectat del Real Madrid.
8: Tu que eres muy mal pensada.
11: Pues m'agrada ser mal pensada, però jo crec que els futbolistes, si no volen que els vegin, no els veuen. I Mbappé fa perquè se li vegin, tot que si amb Esther Expósito... Vull dir, si tu no vols que et vegin, no et veuen. I a ell el veuen.
9: El Nacho deia, va, deixeu-vos estar de punyetes, que esto es lo menos grave. Nacho, i lo más grave què seria?
10: Ara.
8: ¿Qué sería lo más grave? Para mí lo futbolístico. O sea, para mí lo deportivo. Para mí... no terminar, o sea, que creo que son dos temporadas, estamos empezando la tercera, en la que están Vinicius, Mbappé sobre el terreno de juego, no terminen de mezclar futbolísticamente. O sea, tener a esos dos monstruos y no poder estar sacando el rendimiento que tú deberías de sacar cuando Mbappé ha llegado a un proyecto ganador, joder, que ha llegado con el Real Madrid, con la Champions caliente, que fue antes de ayer, que fue en el verano del 24, y no ha conseguido, y no ha sabido hacerle mezclar ni Carleto en su cuarto año, ni Xavi, ni Mourinho, y vamos, o sea, bueno, vamos a ver si lo consigue Mourinho. Mourinho acaba de llegar, pero Arbeloa tampoco lo consiguió. Entonces, a mí la gravedad me parece el no conseguir dar con esa tecla ya después de dos temporadas y un poquito. Alguien lo tiene que conseguir, y Mourinho ha venido para eso, futbolísticamente y también para poner ese orden y esa mano dura que todo el mundo tiene la sensación que es necesaria.
7: És que aquest és el tema. Per mi, quan surten tants incendis, havent-hi Mourinho, que Mourinho acaba d'arribar al Madrid... però ja hi va ser, i Mourinho d'alguna manera hi ha estat sempre, o de cos present o d'esperit, perquè és l'entrenador fetitxe de Florentino. Per tant, que continuï passant això i que Mbappé continuï, diguem-ne, que fent la seva o desafiant el club amb Mourinho d'entrenador, a mi és una cosa que em sorprèn, perquè en teoria, això amb Mourinho no hauria d'haver passat. O sigui, amb ell, l'aixeta s'hauria d'haver tancat.
11: Sí, però no veieu un Mourinho molt cansat a les rodes de premsa? Acaba de començar la temporada i està batut. Vull dir, jo no sé si ell s'esperava que tinguessin tan poder els futbolistes, si s'esperava que el Real Madrid estigués al punt que està, però, vull dir, tampoc pot ser és culpa de Kylian Mbappé. Vull dir, aquí jo crec que la culpa ve de dalt, de que tu tens dos estrelles i que sempre has volgut donar-li una miqueta més a l'una que a l'altra i no has volgut decidir, aquest és el meu líder.
9: La sensació, Mou, és que li fa molta mandra... Uh-huh. Haver de prendre decisions sí. importants, que li fot molta mandra, molt. O sigui, el bioritme baix que transmet des de que va arribar... Hi ha hagut alguna roda de premsa que ràpidament... Ui, ja torna el Mourinho... Ah, està a anys llum d'aquell Mourinho.
7: I mira, l'escoltem i de seguida...
8: Sí, està empezando a sacar la patita, eh? Jo diria, jo en la prèvia ja d'irnos al parón, en la sala de premsa, jo ja empiezo a decir, este mimo, o sea, esto es lo que quería yo. Ahora me falta que saque el látigo...
7: Es auténtic, eh?
8: Claro, yo ahora quiero que saque el látigo en el césped, porque, joder, al final ha venido para tomar las decisiones traumáticas que Carleto en su cuarta temporada, por agradecimiento, en un ciclo súper ganador, pues no terminó de tomar, que podría llegar a ser entendible, que el año pasado Xavi y Arbeloa no supieron. Entonces, joder, has venido para eso.
11: O no os va a dejar.
8: Ha venido con un perfil... Bueno, pero escucha, es que, Irati, el banquillo del Real Madrid, como el banquillo del FC Barcelona, no hace falta que os explique lo que son los clubes grandes, es un arte entrenarlos. O sea, no te vale simplemente con ser un gran entrenador, que está muy bien. Tienes que saber dar la cara en rueda de prensa y saber explicarte bien. Tienes que ganarte un vestuario. Tienes que repartir palo y zanahoria. No vale cualquiera para estar ahí. Y Mourinho, por ejemplo, en el pasado demostró valer de sobra para hacer esa labor en el Real Madrid. Simplemente tiene que replicarla. Entonces,
12: clar, però en el passado es fa 15 anys, en el passado. Clar, llavors, el Mourinho de fa 15 anys, el Mourinho d'ara, és un dels entrenadors, grans entrenadors, segurament que el currículum se l'ha anat deteriorant més amb el pas dels anys. I diu el que diu, després del derbi madrileny, a banda que pugui tenir raons per sentir-se agreujat per l'arbitratge, perquè venen dues setmanes sense Lliga de Primera Divisió, i el Madrid que ha fet una setmana àrbitres, l'altra Negreira, i ja han passat 15 dies, iau.
7: Ara que dius això, no fa tantes setmanes, eh? Missatge recent, Nacho. Missatge recent, Nacho, de seguida comentem, perquè Mourinho, no sé si li compreu el discurs, perquè ha tornat a utilitzar per justificar-se el comodí Negreira.
13: Pues sempre amato gli arbitri, anche allora.
14: Sempre has estimat els àrbitres, tu.
13: Sempre
14: un amor ben visceral, el teu, amb els àrbitres.
15: No crec que
16: el problema sigui jo. Jo crec que el problema és la mala sort del moment que arribo a un determinat club. Jo ho vaig viure al Real Madrid durant els temps importants de Negreira. Ningú ho sabia, però ho havíem viscut. Vaig marxar i ara se sap.
7: O sigui, va marxar i torna a ser. A veure, Nacho,
9: poca vergonya.
7: Això
9: us... Adesso sí, sí.
7: Nacho, sigue sincer. Això us ho creieu a Madrid?
8: Us ho creieu?
7: ¿Cómo? ¿Cómo?
8: ¿Me escucháis?
7: Sí, sí, sí, sí, andaban.
8: No, escucha, que no dice ninguna mentira. O sea, el pobre Mou ya es mala suerte. O sea, porque estuvo en la etapa donde esos pagos reconocidos por el FC Barcelona, recordemos, número 2, vicepresidente de los árbitros del CTA, estaba entrenando al Real Madrid. Cuando ha estado en su etapa en Inglaterra, el City estaba en lo que estaba, que ahora ya está muy cerca del castigo. En Turquía también le ha pillado cerca. Ya es mala suerte, es la misma mala suerte que Guardiola, macho, que ha tenido siempre, es un superentrenador y ha entrenado a pedazo de equipazos, pero lo de Negreira, oye, por suerte o por desgracia, le pilló cerca, y lo del City, por suerte o por desgracia, le pilló cerca. Ya es casualidad.
12: Sí, muy bien, no se'n va anar del Chelsea abans que el sancionessin també financerament al Chelsea. Se'n va anar a Mourinho perquè, evidentment, és un club paradigmàtic i exemplar. El Chelsea, tot arreu on ha estat Mourinho, evidentment.
9: Ara el Nacho s'estava alineant amb Florentino, amb nos han robado 7 ligas o 9 ligas o no sé quantes eren.
11: De veritat, és que amb el Barça de Guardiola, vull dir, creure que els àrbits van acabar influint en aquell Barça, el millor de la història...
12: És a dir, Mourinho va anar al Manchester United amb un equipàs i el van fer fora.
8: Una cosa, si fuera un futbolista de aquel Barça, yo esto lo he debatido muchas veces con compañeros de Barcelona también, yo lo que estaría es muy cabreado con mi club. Porque si erais tan buenos, si erais tan superiores, si tenéis a Leo Messi, ¿por qué narices tenéis esa relación contractual con el número 2 del arbitraje español?
11: Pero es que tampoco se ha demostrado que haya influido en el juego.
8: Lo único que podría pasar si se descubría era que se manchara de alguna manera ese legado. ¿De acuerdo conmigo? No es lógico lo que os estoy diciendo, es logiquísimo, ¿verdad?
9: No,
8: o sea,
9: Nacho,
8: ¿para qué?
9: Nacho,
8: ¿para qué? ¿Por qué? Es una cagada majestática.
9: Al que sería lógico es que...
8: Una cagada majestática,
9: es que
8: no tiene ningún tipo de sentido.
9: Nacho...
8: Y no me vendáis lo de... No, por neutralidad, no, oiga, un juez ya es neutral, de naturaleza.
11: Sí, Nacho, i el jutge Nacho, no ha demostrat...
9: El període que abarca els suposats pagaments a Negreira en què s'hauria beneficiat especialment
8: el Barça... No, supuestos no.
9: Són tants anys, i dintre d'aquests tants anys, Nacho, tants anys amb el Barça sense rascar absolutament res. El Barça va començar a rascar a partir de que va fer bon equip, bon futbol, bon entrenador, i aquí van venir les victòries i els títols. Els anys que no hi havia bona plantilla, bon entrenador i... Tot plegat, no era perfecte, mira, no es guanyava res.
7: Un dia, Nacho, obrirem si cal aquest debat.
8: Por eso, Patsy, me cuesta entender o nos cuesta entender mucho. Y de verdad, que es, yo, si fuera vosotros, me daría de golpes contra la pared porque diría, pero bueno, ¿Por qué lo hacen?
7: ¿Por qué?
8: Tan buenos i tan superiors. ¿Por qué?
7: No necessitaríem 10.000 temps afegits per arribar a un acord amb aquesta qüestió. Fins ara no hi ha hagut. Però sí que, abans de acomiadar-te, Nacho, m'agradaria preguntar-te si realment aquest vestidor, com citen alguns mitjans, està dividit.
8: A ver, yo lo que creo, más que... Mira, hay una frase de... Ahora que estamos con el tema Cristiano Ronaldo, que yo creo que está muy en boga, ¿no? Después del comunicado. Yo recuerdo una frase en la que él decía aquello de que los abracitos, los besitos, las cenitas, eso lo dejamos para otro momento, cuando le preguntaban por la BBC y le decían que qué tal con Bale y con Benzema, que si se iban por ahí a cenar juntos. No es necesario. Si yo no necesito que estén, ni que sean amigos, yo lo que necesito es que se sacrifiquen el uno por otro dentro del vestuario. No dentro del vestuario, dentro del césped, dentro del campo, mejor dicho. Ahí es donde lo necesito, ahí es donde lo requiero. Con lo cual, que luego puede tener cada uno su personalidad, que a lo mejor Vinicius y Mbappé no son los mejores amigos de todos los tiempos, pues es que tampoco lo necesito. Yo lo que necesito es que mezclen sobre el terreno del juego. Eso es lo que necesito. Y eso va a llegar, o llegará, si se consigue tocar un metal, si se consigue enderezar la situación, si llegan los títulos, y para mí la clave, que antes lo hemos dejado a medias, es José Mourinho, que para eso se le ha fichado, para reconducir todo esto.
7: I per fer bon futbol, entenc, o per guanyar. Que de moment no sé, el futbol no se'n parla gaire.
8: Para mí lo primero que tiene que hacer es ganar. Y después ya llegará, si tiene que llegar la excelencia y el fútbol con violines o el rock and roll, que nos gusta más aquí, los violines son más vuestro estilo. Nosotros somos más de contundencia, más vertical. Da igual, o sea, esto cada uno es su estilo y lo que le guste más. Pero yo creo que primero tienen que llegar las victorias, y a través de las victorias, porque tienes futbolistas y una plantilla espectacular, que llegue el buen juego y que lo borde. Pero hay que tomar decisiones importantes. Mourinho tiene que ver qué hace con Vinicius, si está para ser titular o no. Tiene que ver qué hace con el doble pivote, con Tchouaméni, con Valverde. Y no por lo de la relación, por lo que pasó a finales de temporada pasada, es por si ese doble pivote puede existir. Yo creo que no, ya se ha demostrado que no, hay que poner a Bernardo ahí, que para eso ha venido. O sea, hay una serie de decisiones que Mourinho tiene que empezar a tomar para que este equipo funcione, llegar a los títulos, y a partir de ahí todos se darán abrazos y todo se verá de otra manera. Y montará Mbappé en bici y nos dará a todos igual, y lo aplaudiremos con las orejas. Claro, pero si es que esto va de que entre la pelotita no entre.
7: I el Nacho veurà a peu de gespa el dissabte a les 9 de la nit contra Villarreal. Ho seguirem de prop després d'aquestes paraules, a veure com evoluciona. Nacho Peña, encantat d'haver-te tenit aquí, haver-te tingut aquí, i d'explicar-nos aquest col·laborat del Real Madrid que sembla que no acabarà. Una abraçada.
17: Hay que fichar a ese chico para el chiringuito, presidente.
8: Una abrazada, compañero.
17: Un periodista imparcial y que se nota que no es un becario, ¿eh?
8: Ahí está, ahí está.
17: ¿Cómo se llama? 22
8: años ya
17: de
8: experiencia, Josep. Yo ya la becaría la dejé hace tiempo.
17: ¿Cómo se llama?
8: La hice contigo.
17: Ah, que subiste en el chiringuito. ¿Cómo se nota? No como los tertulianos palmeros que llevan en este programa. Mucho mejor un Nacho Peña que tres tertulianos peñazos.
9: Oye, muy bien.
8: Ya desde tiempo de punto pelota.
17: Nacho, se dirige a ti el señor Pérez.
9: Lo de Negreira ha estado de 10, ¿eh?
17: De 10, ¿eh?
9: De 10.
17: De 10.
9: Vas a recibir el lote navideño.
8: Presidente, aquí tiene mi espada. Aquí tiene mi espada, presidente.
17: Cuidado con esas romas.
9: ¿Qué quieres? ¿Jamón o moed? ¿Una paletilla o moed?
17: Paletilla, moed, Nacho.
9: ¿Qué quieres?
17: Venga.
8: Nacho, un poco de todo.
7: Una abraçada i t'emportes aquests dos personatges. Que vagi molt bé. Fins la propera.
17: Vamos, venga.
8: Compañeros, fins la propera.
7: I el dia 12 serà festiu per molts, menys pel Miquel Agut, que viatjarà a Tenerife.
9: Home, boníssim, sí.
7: Per narrar a les 9 de la nit al Tenerife-Girona. El Girona no ha descansat aquesta durada, perquè
17: se
7: hi ha hagut
17: jornada.
7: Antes. Però, en canvi, hi ha hagut molts jugadors que sí que han marxat amb les seves seleccions. Diuen que no tot és com es comença, sinó com s'acaba, i sort d'això, perquè escolteu el Miquel Agut, com a l'agost parlava del Girona.
18: La jugada per la dreta del Córdoba és perillosa, l'esperen el segon pal, la centrada, la pilota solta i el gol. El gol de Diego Bri acaba de marcar el segon al Córdoba. És calcat el que ha passat abans. El Girona ha tingut moments de superioritat, però el més perillós sobre la gespa està sent el Córdoba, que ho està aprofitant. Hi ha bones sensacions en certs trams, però repeteixen problemes que semblen hereditaris d'una temporada a l'altra. Sobretot, la falta de contundència, diria, més a l'àrea contrària que no pas a la pròpia.
7: A mes d'octubre, com estem?
12: Molt millor, perquè la plantilla està tancada, que això és un gran què, perquè en aquell moment hi havia mitja plantilla que tenia el cap a fora i que al final s'ha acabat quedant. La feina de l'entrenador comença a donar fruits. és el Girona, un dels màxims golejadors de la categoria, i ha aconseguit tancar la porteria una mica, o sigui que, per tant, està agafant vol. Aquell dia a Còrdoba és el pitjor partit de la temporada, esperem que no es repeteixi i que l'equip vagi millorant. Ara quart, en promoció d'ascens, aviam si en ascens directe quan s'acabin les 42 jornades que té la segona divisió. 42.
10: Llarguíssima, eh?
12: Molt llarga.
7: Tu que ets un home que t'agrada el futbol i el gaudeixes, respecte al Girona de Mitchell, amb Quique, estàs més enamorat d'aquest Girona futbolísticament parlant?
12: Jo on hi hagi Mitchell allà hi seré, perquè són 5 anys i amb Quique... El famoso Miquel. Amb Quique, evidentment, són 2 mesos. Vull dir, per tant, no es pot comparar, però jo sempre a la Micheleta, sempre.
10: Jo l'altre dia vaig ser un tilibi i vaig allà a la grada...
12: No és el primer dia que hi vas.
10: No és el primer dia, m'agrada força. Hi havia gent a la grada que...
12: No em diguis que t'has passat ara...
10: No. Ah. Deixa'm argumentar. Que es queixava que Quique és poc intervencionista o que està poc a sobre dels jugadors durant el partit.
12: No, jo no crec que sigui poc intervencionista.
10: Que crits de la grada, que jo...
12: No, vaja, aviam, tampoc no és la persona més expressiva a la banqueta.
9: Jo crec que molt acostumats a Mitchell, clar. Sí. 5 anys de droga dura de Mitchell calen, no, és veritat.
12: No, Mitchell des del minut 1, després feia una roda de premsa amb aquell to, Mitchell, amb aquell to.
9: Clar, sí.
12: Però la banqueta...
9: Això de Vallecas, no, sí. Com aquest.
12: No, aquest és de Barcelona, però,
9: això,
12: però des del primer minut Mitchell estava renegant, recordant-se de la família del jugador que havia fallat una passada. Quique Álvarez és més mesurat.
11: Però a l'aficionat li agrada això, que hi hagi algú a la banda allí fotent crits, no?
12: Sí, però si guanyes, i amb Mitchell hi havia de guanyaves, i a més ell estava bé i brillava.
7: Miquel Agut, Víctor Pazzi, Irati Vidal, moltíssimes gràcies, ho hem passat molt bé, i fins demà el Temps Afegit torna amb més força i per fi.
10: En Flick!
7: Escoltarem Hansi Flick!
10: En Flick, demà!
7: I Maurillo, també, demà! Demà, Festa Rosa!
12: Doblado por Blai Morell.
2: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.

0: Doncs qui ha arribat ja puntual i preparada és la...
1: Bayoneta.
2: Ana Bayonesta.
0: Ana Bayonesta.
3: Hola, Toni, què tal? Com estàs?
0: Esta setmana...
3: Moltes coses, eh? Avui un dia llarg.
0: Esta setmana està, sí, sí, està sent
3: ja
0: dura. Intensa, i falta demà.
3: Demà tenim mitja hora nosaltres, mira.
0: A veure, espanyol. Vols que t'ho canvi?
1: Una cosa, mira, això és un brou?
3: És una mica de brou, sí, porto escudella per sopar, és que no m'ha donat temps, sí, té una mica de mal de coll.
0: Ah, mira. I sopar aquí.
3: I aniré fent de, quan pugui, eh? Però això, com que no s'ha de mastegar, no es nota. Eh? Què passa?
0: És que no et sento.
3: No em sents?
0: No, et sentia molt baix. Ja
3: doncs
0: està,
3: res, això.
0: Mira, ara que marxo, ja ara és quan se sent bé.
3: Bueno, ja res, està, vinga.
0: Que el senyor Buigues ja troba la cartera.
4: Sí,
0: que ha sigut el col·laborat de la tarda.
4: No, ha estat Déu-n'hi-do. Ha estat passejant com si fos una set.
0: Ha fet de mopa, ha fet de rumba per tota la redacció buscant la cartera.
3: Ens alegrem. Que vagi bé, fins demà a les 8 en punt. Bon vespre. Bé,
1: sintonia, compañero.
5: A RAC1, no ho sé, amb Anna Bayonesta.
3: El debat sobre l'habitatge s'enrareix encara més després de la mort de la Mari Carmen. En plena precampanya de les eleccions espanyoles, els partits han agafat aquesta batalla com a emblema. Aquest matí la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, denunciava aquí a RAC1 la manca de voluntat d'algunes administracions, de fet, per ajudar les persones en situacions d'exclusió social.
6: Cuando buscamos la responsabilidad de todos, que todos hemos podido hacer más, insisto, es fracaso colectivo. O sea, hemos visto ayuntamientos que ni siquiera han contestado a los jueces cuando se les pedían los informes de vulnerabilidad durante estos años.
3: Ara bé, l'habitatge és un tema que no només preocupa les persones vulnerables. De fet, si ens fixem en les dades que ha publicat avui el CIS, el 90% dels espanyols estan preocupats per aquesta qüestió. Fins i tot entre els votants del PP, més del 80% admeten que és un tema que els genera neguit. Ara bé, la mort de la Mari Carmen no només ha sacsejat l'agenda política, socialment també ha arribat a moltes persones i, de fet, a aquesta hora s'ha organitzat una marxa des de la Puerta del Sol de Madrid fins la porta del pis on van fer fora la dona de 87 anys i en les properes hores també es faran minuts de silenci i altres mobilitzacions. De seguida anirem a Madrid per saber-ne l'última hora. Una derivada al marge d'això de tot plegat és ara la pressa que tenen els partits per presentar també els candidats de cara a les eleccions del 29N. Doncs bé, pel que fa a Esquerra, a Gabriel Rufián li queda poc temps per decidir si serà o no el candidat. Segons us podem avançar, RAC1, el portaveu a Madrid ha demanat unes determinades condicions al partit, però fa 3 dies que espera una resposta. Ara també ho ampliarem. I d'altra banda, Amnistia Internacional i 7 entitats més que van seguir el judici de Roger Espanyol carreguen contra la Fiscalia. No els acaba d'encaixar, diuen, que defensés la policia i també lamenten que no hagin tractat mai Espanyol com a víctima. Pel que fa al temps, atenció perquè les pluges tornen de nou a fer la guitza. Les properes hores encara podem tenir xàfecs al nord-est i a la costa central, Nil Ferrés, però a partir de demà, això sí, el temps millora.
7: Exacte, al llarg del vespre encara es poden produir alguns xàfecs localment intensos i acompanyats de tempesta al litoral gironí, també litoral i prelitoral central. De tota manera, aniran desapareixent durant la nit, tot plegat amb un vent de tramuntana i mestral que es continuarà notant sobretot als dos extrems del país. I de cara als propers dies el temps s'estabilitza, tindrem més estones de sol i la temperatura continuarà baixant fent ben bé inicis de la setmana vinent amb un ambient que serà ben bé de plena tardor.
3: Ara ampliarem aquesta previsió, veurem si afecta o no aquest concert, aquest segon concert d'Oques Grasses d'aquesta nit. El que queda clar és que les pluges dels darrers dies sí que han passat factura a les empreses. Pimec, de fet, calcula pèrdues de 115 milions d'euros. També explicarem un nou cas de suïcidi d'una treballadora de Meten carregada de filtrar continguts violents. La noia havia treballat a la seu de Barcelona i la seva família acusa l'empresa de problemes mentals derivats d'aquesta feina. Li preguntarem al seu advocat, Robert Castro, en temps de tertulià. I en cultura, ja està en marxa el Festival de Cinema de Sitges amb la gala inaugural i anirem d'aquí a una estona per saber el més destacat d'aquesta edició que arriba ja a la 60ª. De seguida, tot amb més detall, ara són les 8:04. Pep Tormos, bon vespre.
1: Bon vespre.
3: La mort de la Mari Carmen que sacseja la precampanya electoral. Quan falta un mes i mig per les eleccions espanyoles del 29N, l'habitatge s'encamina a convertir-se en un dels grans temes principals de la campanya. El debat ha revifat arran de la mort ahir de Mari Carmen Abascal, aquesta dona de 87 anys, desnonada a Madrid i que s'ha erigit en tot un símbol.
2: El seu cas ha provocat tota una tempesta política i social amb protestes i acampades arreu de l'Estat, els decrets per l'habitatge que va presentar el govern espanyol i tombats posteriorment al Congrés, cosa que va desembocar amb la convocatòria d'eleccions. Justament avui, un CIS revela que 3 de cada 4 ciutadans creuen que l'Estat ha d'intervenir al mercat de l'habitatge per facilitar-hi l'accés a la ciutadania.
3: Ara explicarem aquestes dades, però aquesta hora de sortir de la Puerta del Sol, una marxa silenciosa d'homenatge a la Mari Carmen, que arribarà fins la porta del pis d'on la van desnonar fa 2 setmanes. Davant del pis on durant tot el dia hi ha hagut peregrinació de gent per homenatjar-la. I al Jordi Armenteres, anem cap allà. Jordi, des de Madrid, bon vespre.
8: Hola, bon vespre. Sí, hi ha 200 llargs de persones que en aquests moments homenatgen Mari Carmen Abascal. Ara aquí, però és un continu anar i venir de gent. Aquest carrer, el Saiz de Baranda, és una rambla. Al mig hi ha en diversos arbres i n'hi ha un on hi cremen a sota centenars d'espelmes. Hi ha moltes flors, hi ha molts textos i records cap a ella. A més, aquí durant tot el dia també s'hi han anat acostant escoles amb alumnes que hi han deixat textos, records. El portal on vivia ella i la van desnonar, flors penjades. La manifestació acaba de sortir de la Puerta del Sol, arribarà fins aquí. Són poc més de 2,5 km creuant el Parc del Retiro.
3: Gràcies, Jordi. Després tornarem amb tu. El govern espanyol que qualifica de fracàs que la Mari Carmen hagi mort fora de casa seva. Tot i això apunta que el seu cas ha de marcar un abans i un després.
2: La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, assegurava avui al Món RAC1 que espera que al final de la Mari Carmen remogui consciències. Apunta que ja és hora que alguns sectors, com el de la dreta, deixin de frivolitzar amb els problemes de l'habitatge.
6: En este momento, tanto en el ámbito político, como en el ámbito comunicativo, como en el ámbito social, observo que esa polarización, esa deshumanización, está llegando también a este debate. Y espero que sirva también el caso de Mari Carmen y su muerte para que todos nos recoloquemos en el sentido común y en el ámbito humanista que no podemos perder en tanto en cuanto somos personas, somos seres humanos.
2: Rodríguez ha tret pit dels decrets d'habitatge que ha aprovat la Moncloa, assegura que tiraran endavant el Congrés gràcies a la Diputació Permanent.
3: El sindicat de llogateres que ha demanat fer també un minut de silenci demà al migdia per recordar la Mari Carmen. Serà a les 12 a tots els centres de treball i a la tarda han convocat una nova manifestació al costat del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya, la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya i la PA. Serà a les 7 a la plaça Universitat de Barcelona. I mentrestant, el president de la Generalitat lamenta la mort de la Mari Carmen i assegura que cal una resposta contundent en polítiques d'habitatge. Salvador Illa demana que el seu testimoni faci reflexionar tothom.
9: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
3: Ara bé, com dèiem, però la mort de la Mari Carmen Abascal ha sacsejat tot el panorama polític i social. Precisament els actes d'homenatge i minuts de silenci han estat també motiu de disputa política a Madrid. Els partits de la dreta, que no els han volgut seguir i fins i tot els han intentat boicotejar. El PP, que ha anat buscant excuses per no participar en aquests minuts de silenci. Jordi.
8: Sí, perquè el Senat del Partit Popular ha vetat el minut de silenci amb l'argument que no n'hi ha precedents i tenen una majoria absoluta i no s'ha acabat fent. A l'Ajuntament de Madrid havia de passar el mateix, però les esquerres han aprofitat un torn d'intervenció per fer aquest minut de silenci. El PP no s'ha aixecat, tots els regidors asseguts, i de fet els de Vox s'han posat a xerrar expressament com a boicot. Després l'alcalde Martínez Almeida disparava contra les esquerres així.
10: Porque nosotros no participamos de estrategias de confrontación y de estrategias electorales. Para Mar Madrid, el Partido Socialista, Mari Carmen no es una persona cuya memoria haya que honrar, sino un señuelo electoral.
8: A l'Assemblea de Madrid, al Parlament Regional de Madrid, el minut de silenci s'ha fet a l'exterior perquè la majoria absoluta del PP ho ha vetat al ple. Avui hi havia sessió de control. I a l'exterior només els diputats d'esquerres, després a dins, bronca entre la cap de l'oposició, Manuela Bergerot, de Més Madrid, amb Isabel Díaz Ayuso.
11: La besé la boca antes de hablar de Mari Carmen. señorías. Hoy es un día de enorme tristeza. Hoy es un día de rabia.
12: En primer lugar, no grite tanto que va a despertar a los de la acampada en sol. Relax. Y en segundo lugar, le digo que yo no me reía de Mari Carmen, me reía de usted y de sus propuestas.
8: El Partit Popular també argumenta que no s'han de fer minuts de silenci a Madrid perquè a Catalunya no se'n va fer cap per la dona que es va suïcidar fa dues setmanes abans de ser desnonada.
3: Gràcies, Jordi. Fins després.
8: Fins ara.
3: I avui el CIS, que ha posat xifres a totes les sensacions que ja fa dies que envolten aquesta crisi de l'habitatge, 9 de cada 10 espanyols estan, de fet, molt o bastant preocupats per la situació i, per posar-hi remei, 3 de cada 4 encastats reivindiquen que l'Estat hauria d'intervenir al mercat tant com sigui necessari. Això són algunes de les pistes que deixa aquest nou estudi del CIS publicat avui, tot i que es va fer el mes de juny, també des de Madrid, Adrià de les Heres.
13: La preocupació per la crisi de l'habitatge s'estén a esquerra i dreta. Per exemple, un 82% dels votants del PP estan molt o bastant preocupats i entre els socialistes la xifra arriba al 89%. Les opinions sí que són diferents a l'hora de plantejar solucions. 3 de cada 4 ciutadans volen que l'Estat intervingui al mercat, però entre els electors del PP aquesta opció només té el suport de la meitat. En canvi, 9 de cada 10 del PSOE ho defensen. El suport també és prou majoritari, 8 de cada 10, Esquerra i Junts. En general, les tres mesures que més reclama la ciutadania són abaixar els impostos a la compra del primer habitatge, més garanties als propietaris davant de possibles impagaments i treure al mercat més sòl urbanitzable. També genera prou consens limitar els pisos turístics i donen suport 4 de cada 5 ciutadans i 7 de cada 10 reclamen congelar els preus dels lloguers durant 2 anys.
3: Gràcies, Adrià. Doncs bé, sobre aquesta enquesta del CIS, pel que fa a l'habitatge, avui l'hem preguntat a la periodista i politòloga Estefania Molina què en pensa.
14: Les polítiques d'intervenció en l'habitatge són molt populars entre la ciutadania. Un percentatge molt elevat de més del 80% ja estaria d'acord. Ara bé, la realitat és que sovint es limiten a buscar culpables. S'imposa aquella idea segons la qual és més fàcil assenyalar un responsable, el suposat malvat rendista, que assumir que una part del problema de l'habitatge té a veure amb una qüestió molt més incòmoda. La llei de l'oferta i la demanda ha crescut la població i no s'ha construït prou. I d'això només n'és culpable la classe política. Però digue-li a algú que no arriba a final de mes, necessita una solució avui, no d'aquí 10 anys. La qüestió és que la política espanyola s'encamina cap aquí. Pedro Sánchez es presentarà unes eleccions amb el mateix programa que porta 8 anys aplicant, mentre que el preu del lloguer no ha deixat de pujar. I a sobre li muntaran una vaga general a l'oposició. I enmig de tot això s'ha mort la senyora Mari Carmen, de 87 anys, després de ser desnonada. Tant de bo ningú l'utilitzi per vendre el seu programa electoral. Seria de molt mal gust.
3: Gràcies, Estefania. De fet, les protestes pel dret a l'habitatge es repeteixen arreu del país. Des de fa una hora mal comptada, que hi ha en marxa 2 manifestacions per l'habitatge, una a la Seu d'Urgell i l'altra a Ripoll, una mobilització convocada per Pirineu Viu i el Sindicat d'Habitatge. Des de Lleida, Julen Andrés.
15: Surten al carrer davant de situacions com que els pisos es divideixin il·legalment, denuncien que a vegades obliguen a llogar places de pàrquing per 250 euros a banda del pis i saltar-se així el topall, i que hi ha pobles que arriben al 90% de segones residències. N'ha parlat a RAC1 en Bernat Lavaquiol, portaveu de Pirineu Viu.
16: La jornada d'avui és un tret d'inici que fem des del Pirineu que ens encamina cap a la vaga general que hi haurà l'11 de novembre. Aleshores, nosaltres ho vivim així, no comencem avui a fer la feina, com tu bé deies. El 2024 vam fer una gran mobilització. Bona part de la campanya contra els Jocs Olímpics d'hivern també centrava en l'habitatge.
15: Per exemple, des del Sindicat de l'Habitatge també parlen de desnonaments silenciosos. La gent diuen que marxa només amb els avisos per por a represàlies.
3: I en aquest sentit, una conseqüència directa de la crisi per l'habitatge és el que alerta el Banc dels Aliments. Assegura que la meitat dels llogaters són pobres. L'entitat adverteix que pagar el pis està consumint els diners per poder menjar com toca. Per això, aquest any, el Gran Recapte dedicarà recursos al que anomenen les noves pobreses. Víctor Massip.
17: Són les persones que tenen feina o cobren una pensió, però que després de pagar el lloguer i els subministraments se queden sense marge per al menjar. I l'encariment de la vida empitjora encara més la situació, ho diu el president del Banc dels Aliments de Barcelona, Lluís Fatjó.
18: La inflació en aquests moments és un impost extra a la pobresa. Pots gastar menys amb una alimentació menys saludable. El que passa és que sí que es pot menjar amb un menjar calòric i poc nutritiu. i això té una repercussió més a llarg termini amb el que és la salut.
17: A Catalunya cada mes hi ha 170.000 persones que depenen de les donacions per alimentar-se. Com que la necessitat creix, el gran recapte, que serà el 13 i 14 de novembre, busca 17.000 voluntaris per als més de 2.000 punts de recollida que hi haurà arreu del país.
3: I tota aquesta crisi es veu personificada també en casos concrets. Per exemple, el de l'actor català Bruno Bergonzini, conegut per sortir, per exemple, a Poblenou, a Laberint d'Ombres o també a Vent del Pla, té esclerosi múltiple i demana ajuda per trobar pis.
2: Li van concedir el grau 3 de discapacitat. Ara bé, no pot acollir-se a l'ajut una persona a les 24 hores del dia perquè s'està a una residència i no pas a un pis. Tampoc té ajuda econòmica per pagar una residència perquè només en donen a majors de 55 anys. La mare de l'actor, la Teresa, denuncia que li és impossible trobar un habitatge de lloguer. Ho ha explicat al Món en RAC1.
19: I per què és el pis? Ah, un minusvàlid i una vella? Ah, doncs pues ho sento molt, però tenim 24 persones abans que vostè. Jo entenc que l'immobiliària, el seu client és el propietari i al llogater no li interessa res. I posat que hi ha tantíssims llogaters pendents, pues ja... És que no arribem a res. O sigui, no és que... És que no s'arriba.
2: Bergonzini viu ara una residència que els costa més de 3.000 euros al mes.
3: Passa un minut d'un quart de nou. Gabriel Rufián té menys de 72 hores per decidir si vol ser el candidat d'Esquerra a les eleccions espanyoles. I a hores d'ara, el més calent encara és a l'Aigüera. Segons ha pogut saber RAC1, Rufián fa 3 dies que espera, sense resposta, que el partit li garanteixi una sèrie de condicions abans de fer el pas. Ell mateix ho ha verbalitzat fa uns minuts en una piulada en què demana garanties i teixir consensos amb altres forces d'esquerres. El missatge, que evidencia la tensió que hi ha entre les dues parts, també posa en dubte que Esquerra el vulgui com a número 1. De moment el partit no se surt del guió i manté públicament l'aposta perquè Rufián encapçali a la llista. A mesura però que passen les hores, cada vegada hi ha més veus internes que parlen de pla B i fins i tot apareixen alguns noms que el podrien substituir, Cesc Giró.
20: El procés intern d'Esquerra per designar els candidats entra en la recta final, tanca diumenge a les 6 de la tarda i es manté la incògnita de si Gabriel Rufián continuarà representant el partit a Madrid. Amb el cronòmetre cremant minuts, aflora una batalla pel relat i les dues parts conscients que es necessiten, però que no volen del tot el mateix, es van passant la pilota. D'una banda, Rufián assegura que vol ser el candidat, però lamenta que el partit no li garanteix una sèrie de condicions, qui l'acompanyarà a la llista i la suma de nous companys de viatge vinculats a l'esquerra espanyola. I per l'altra banda, la direcció del partit insisteix que Gabriel Rufián és el seu únic candidat. Nega que se'ls exigeixin condicions i intenten transmetre certa tranquil·litat. Però hi ha veus que admeten que seria irresponsable no buscar alternatives per si diumenge Gabriel Rufián no s'ha pronunciat. Un d'aquests noms, segons el periòdico, podria ser el de Jordi Albert, diputat al Parlament, que fa un parell de dies va començar a demanar avals per presentar-se al Baix Llobregat. Ell no nega fer el pas si la direcció li demana, però no és l'únic nom que hi podria haver sobre la taula.
3: Gràcies, Cesc. Després, en temps de tertúlia, ampliarem també aquesta qüestió i en espera de resoldre's, doncs, la incògnita Rufián. Ada Colau està disposada a encapçalar la candidatura de Front Ampli el 29N, però posa condicions que aquesta plataforma sigui l'única papereta a l'esquerra del PSOE i que, per tant, inclogui també Podem, ho ha dit avui a Televisió Espanyola.
21: No puedo concebirlo. O sea, yo ahora mismo no puedo concebir que no esté alguien que dice que ve necesario el Frente Amplio, porque Irene Montero, igual que las otras representantes, ha dicho que ve necesario el Frente Amplio, pues alguien que ha dicho que ve necesario el Frente Amplio lo que tiene que hacer es sentarse a la mesa y ponernos de acuerdo, porque, insisto, las diferencias no serán programáticas. Estoy segura que sobre el programa nos vamos a poner de acuerdo.
3: Podem no li respon i l'estratègia és la mateixa que l'última setmana, que es convoquin unes primàries obertes per escollir candidats i anar plegats a les urnes. Irene Montero ho deia també a Televisió Espanyola.
22: Las primàries i la cultura política de la gente progresista, vamos, que hace primàries hasta el Partido Socialista. O sea, que la participación de la gente es lo que al final te ubica cuando hay dificultades para llegar a acuerdos, cuando hay problemas y que estamos en un bucle infinito que a nadie le gusta.
3: I les primàries que planteja són per d'aquí a dos caps de setmana, al límit per tancar llistes de cara a les eleccions. Mentre l'esquerra del PSOE continua negociant com articular-se, Jéssica Albiach beneix que Ada Colau en sigui la candidata a la cap de files dels comuns al Parlament, creu que totes les organitzacions han de posar-hi els seus actius.
23: És més un cor que un solista. Això va de que el capital polític més rellevant de cadascuna de les organitzacions que forma part d'aquesta galàxia, te diria, ha de ser-hi.
0: Per vostè, qui seria el nom ideal per encapçalar? Ada Colau?
23: A mi m'encantaria que fora Ada, evidentment.
3: Són declaracions a la 2CAT i on encara hi ha dubtes sobre qui serà el candidat català al Congrés és el Partit Popular. En les últimes hores ha sonat el nom de Xavier García Albiol, l'alcalde de Badalona, que avui no s'ha descartat. Albiol diu que de moment ningú li ha demanat, però no tanca la porta.
4: Yo con Feijóo no he vuelto a hablar. Yo no tengo ni idea, yo he visto las noticias y a quien le corresponde decidir quién va a ser el cabeza de lista por Barcelona va a ser al presidente del partido y conmigo no se ha puesto en contacto.
5: ¿Usted aceptaría?
4: No, a mí, yo sí que le puedo decir que yo soy el alcalde de Badalona y seguiré siendo el alcalde de Badalona.
3: Avui s'ha fet el primer acte del PP després de l'anunci de l'avançament electoral. El secretari general del partit, Miguel Tellado, serà el director de campanya. I mentrestant, a Junts ja tenen els caps de llista decidits. Míriam Nogueras tornarà a ser la candidata per Barcelona, com que és l'única que s'ha postulat, automàticament ha quedat ja proclamada.
2: La vicepresidenta de Junts i actual cap de files dels de Carles Puigdemont al Congrés repetirà, doncs, com a cap de llista per la demarcació de Barcelona. A més, per Girona ho serà Marta Madrenes, per Tarragona Josep Maria Cruzet i per Lleida Isidre Gavín. Tots ells han estat diputats en aquesta última legislatura.
3: Per tant, això vol dir que s'esvaeix del tot que Carles Puigdemont pugui ser candidat al Congrés, com s'havia arribat a especular. Per la seva banda, Toni Comín podria tornar a Catalunya abans que l'expresident. L'exconseller ja ha obert la porta a assegurar que passarà més per Madrid a recollir l'acte d'eurodiputat.
2: Com en Puigdemont, dimarts el jutge Pablo Llarena també va aixecar l'ordre de detenció contra Comín. Des de Brussel·les, l'eurodiputat electe no ha aclarit quan tornarà a Catalunya, però ha reconegut que té una mica de pressa per recollir l'acte i ser el proper ple del Parlament Europeu el mes que ve.
7: Hi ha una urgència perquè pugui agafar l'acte i pugui començar a exercir com a eurodiputat. Això vol dir que aniré demà passat al Congrés? No, perquè també, escolteu, hi ha una família, hi ha uns condicionants personals també en el retorn que també s'han de tenir en compte. Però sí que hi ha una certa urgència.
2: El proper ple a l'Eurocambra és l'11 de novembre.
3: I encara relacionat amb l'amnistia i el procés, ho dèiem en començar, les entitats internacionals que van supervisar el judici de Roger Espanyol critiquen l'actuació de la Fiscalia. Li retreuen el seu paper com a defensora dels policies i també que qüestionés les recomanacions de les Nacions Unides sobre l'ús de força per part dels agents. Benet Iñigo.
24: Durant els 9 anys d'investigació judicial i també el judici, la Fiscalia ha fet de defensa i, segons Amnistia Internacional i 7 organitzacions més, va oblidar-se del seu paper, que hauria de ser investigar el cas i depurar responsabilitats. I per si això no fos prou, durant el judici, la fiscal va restar valor als criteris internacionals sobre ús de la força que l'estat espanyol es va comprometre a respectar.
25: ¿Esos principios están recogidos en algún instrumento que sea vinculante para el Estado español?
26: Fue aprobado por unanimidad por la Asamblea General de la ONU y en este sentido tiene una fuerza interpretativa incuestionable.
25: Pero carácter de recomendación.
26: Carácter de recomendación yo no diría.
24: Els observadors també lamenten que l'Estat no hagi tractat mai Roger Espanyol com a víctima, tot i perdre un ull. Creuen que les institucions li haurien d'haver procurat assistència i haver reparat el dany causat.
3: Gràcies, Benet. I un últim apunt polític: ha mort el referent històric del nacionalisme gallec, José Manuel Beiras.
27: O marxismo, tal com t'ho he explicat, si el marxismo que t'he explicat, eu no som marxista. Però ja està.
3: Beiras tenia 90 anys, va ser un dels fundadors del Partit Socialista Gallec i del BNG, el Bloc Nacionalista Gallec, que va aconseguir convertir en segona força al Parlament Gallec l'any 1997. Set minuts per arribar a 9:15 i, com dèiem, en començar aquesta hora tornem a estar pendents de la pluja. Hi ha, de fet, alguns ruixats dispersos que afecten bàsicament les comarques de Girona i de Barcelona. Nil Ferrés, bon vespre.
28: Bon vespre.
3: Explica'ns, a veure, quina és la situació ara mateix d'aquestes tempestes.
28: Doncs mira, ara mateix tenim alguns xàfecs actius, són en menor mesura petits, però sí que es van desplaçant cap al sud-est, cap al mar. Ara mateix al Barcelonès en tenim un d'actiu, també a la costa del Garraf, també alguns de dispersos a la selva sud del Gironès. Al llarg de les properes hores, com dèiem, s'aniran desplaçant cap al mar i tendiran a desaparèixer i anar-se desfent. Per tant, a les properes hores deixarem de parlar de tempestes i a partir de demà començarem ja a tenir un temps més i més estable.
3: Ja tocava també una mica, per tant, de cara als propers dies podem dir que ja fa net del tot?
28: Exacte, sí, sí, sí. De fet, inclús avui, per parlar una mica d'aquesta tarda,
3: sí,
28: perquè ho veieu, ja començava a nevar al Pirineu, sobretot a les cotes més elevades, per tant, ja comencem a tenir una entrada de vent del nord, ens porta baixada de temperatures, i això fa doncs, que comencem a tenir un ambient de ple tardor, que és el que es mantindrà al llarg d'aquest cap de setmana. Això també ens porta un ambient més estable i, per tant, més estones de sol, tot i que sí que és cert que demà encara al matí tindrem una mica de vent de tramuntana a l'Alt Baix Empordà, però en general temps molt més estable per gaudir.
3: Ja tocava també una mica que s'acabessin aquestes tempestes. Gràcies, Nil. Fins després.
28: Fins després.
3: I per cert que Rodalies encara no s'ha recuperat del tot de les pluges torrencials, però sí que hi ha avenços a aquesta hora. Fa una estona l'R2 Nord ha recuperat el servei entre Granollers, Sant Celoni i Maçanet-Massanes. I informació de fa només uns minuts, s'acaba de reobrir també el pas de trens de l'R11 a les comarques gironines des de dissabte al vespre, que no tenien trens i, de fet, avui molts usuaris s'han queixat que el transport alternatiu per carretera estava mal organitzat. Corresponsal de RAC1 a Girona, Joel Penya.
1: En molts casos són persones que van a treballar a l'àrea metropolitana de Barcelona o tenen una cita puntual i no tenen més remei que arribar tard. Tot plegat s'ho prenen esgotats i amb resignació. Els que porten des del primer dia a l'espera que se solucioni el desgavell a Rodalies asseguren que el servei alternatiu per carretera és imprevisible. Tres passatgers expliquen que els horaris han anat canviant, els és impossible arribar a l'hora i que cada dia es troben amb unes previsions de sortida i arribada diferents.
5: Arribes tard a la feina. Ja miraré a veure quins horaris...
6: L'altre dia que vaig agafar això vaig veure que anaven sortint tant a mesura que s'anaven omplint, que ara és hora punta, però han dit que no, que esperaran a que surti a l'hora que suposadament havia de sortir el tren.
8: Si no llueve estos días, pues vas y vuelves en moto y ya no dependes de nada, pero claro, no todo el mundo puede disfrutar de transporte privado.
1: La principal alternativa per anar a Barcelona és l'alta velocitat, però els trens van plens com un ou i és complicat aconseguir bitllets si no es compra amb prou antelació.
3: De fet, el govern també ha hagut de reforçar les línies de bus que fan els trajectes entre el Maresme i Barcelona, des del Vallès i també des del Penedès. Tot i aquest esforç, els busos continuen anant plens i sense poder assumir tota la demanda que hi ha aquests dies. I sigui com sigui, els problemes de mobilitat també passen factura a les empreses. Pimec xifra en més de 115 milions d'euros l'impacte dels aiguats del cap de setmana i de dilluns a l'àrea de Barcelona, el Maresme i del Vallès. I en aquest càlcul hi entren també les hores que no s'han pogut treballar perquè els empleats no han arribat a la feina pels confinaments o pels problemes amb Rodalies, Montse Martí.
9: Pimec ha preguntat a més de 400 empreses com els han afectat els aiguats. 3 de cada 4 han dit que molt, amb afectacions directes o indirectes pel temporal, i el 78% d'aquestes diuen que han hagut d'aturar o reduir l'activitat. Hi ha gairebé un 42% d'empreses que asseguren que tenen treballadors que no han pogut arribar al lloc de feina. Segons aquest informe de Pimec, el cost dels salaris de les hores que no s'han pogut treballar arriba als 46 milions d'euros al conjunt dels territoris. El president de Pimec, Antoni Cañete, demana fixar un protocol en cas de propers episodis de pluges torrencials amb normes clares per saber com s'ha d'actuar tant treballadors com empreses.
10: Instruments que ens puguin donar la flexibilitat i la resposta per poder fer front, perquè no són ja elements aïllats i segurament des del diàleg tindrem que fer plantejaments per poder tindre unes regles clares.
9: El Vallès Oriental, amb prop de 55 milions d'euros, concentra gairebé la meitat de l'impacte econòmic de les pluges torrencials del cap de setmana i dilluns.
3: Gràcies, Montse, per acabar-ho d'adobar. Avui hi ha vaga d'autobusos de Barcelona. Els treballadors fan aturades de 2 hores. Ara n'hi ha una fins les 9 del vespre i després n'hi haurà una altra d'11 a 1 de la matinada. Els serveis mínims són del 40% en hores punta i del 20% en hores vall. I el sindicat de maquinistes CEMAF també està en peu de guerra a Ouigo, que opera a l'alta velocitat. Ha convocat 6 dies de vaga entre octubre i desembre per la vulneració de drets laborals. En concret, crida a una aturada de 24 hores el divendres 30 d'octubre i el dilluns 2 de novembre, coincidint amb el pont de Tots Sants. I també aturades parcials el 6 i 9 de novembre i el 4 i 8 de desembre.

0: que ha rebut el suport del PSC, de Junts, els Comuns i la CUP. El text també exigeix millorar les condicions dels bombers i internalitzar el telèfon d'emergència 112 abans que acabi l'any.
1: Laia Cañigueral, d'Esquerra, Irene Negre, de Junts, Andrés García Berrio, dels Comuns, i Antoni Poyato, del PSC, consideren imprescindible millorar les condicions dels professionals de tots els serveis d'emergències en un moment especialment delicat per l'impacte del canvi climàtic.
2: Els efectes del canvi climàtic estan sent més ràpids i més violents del que ens plantejàvem.
3: Catalunya ha de disposar d'informació pròpia, precisa i en temps real per anticipar-se i prendre decisions.
4: I ens trobem cada vegada més davant situacions simultànies que tensionen els serveis.
5: La nova realitat que vivim, sobretot, és molt important, aquests cossos d'emergència.
6: Quan parlem del sistema d'emergències, no parlem només d'estructures i organigrames, estem parlant, sobretot, de persones.
1: El PP i Vox han votat en contra de la internalització del 112 i han facilitat la resta de mesures.
0: I precisament parlant de situacions de mal temps, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea deixa clar que una companyia aèria haurà de justificar detalladament i cas per cas per què es nega a indemnitzar un passatger en cas d'un retard o de cancel·lació. La justícia europea creu que donar llargues, al·legant només una causa extraordinària i aliena de la companyia, com és la meteorologia, és fer trampes perquè a vegades els retards s'acumulen per d'altres factors. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar.
7: Sentència inèdita de la justícia europea i que afecta una situació molt habitual. Ho il·lustrem en un exemple. Si agafem un vol de Berlín a Barcelona i aquest vol arriba amb més de 3 hores de retard, quan fem la reclamació de la compensació econòmica que ens toca i la companyia aèria ens la nega per causes extraordinàries, ho haurà de justificar detalladament. Si efectivament demostra amb dades meteorològiques que les 3 hores són, per exemple, per mal temps a l'aeroport d'origen, de destinació o durant la ruta, podran al·legar causes externes i negar la indemnització. Ara bé, si en aquesta justificació expliquen que l'avió ja acumulava retards per altres motius, com per exemple un problema tècnic a l'avió, que sigui responsabilitat de l'aerolínia, llavors estaran obligades a pagar. Tot plegat després d'una denúncia d'una passatgera que reclamava 400 euros d'un vol de la ciutat turca d'Izmir a Polònia. Les indemnitzacions per retard o cancel·lació de vols a Europa, recordem, van dels 250 als 600 euros en funció de la distància del vol.
0: I encara sobre mobilitat, a les carreteres demà comença l'operació sortida del cap de setmana llarg. De l'àrea metropolitana de Barcelona sortiran uns 570.000 vehicles entre demà al migdia i dissabte. Trànsit posarà carrils addicionals i també més controls dels Mossos.
1: La sortida es concentrarà sobretot demà entre les 2 i les 8 del vespre i dissabte el trànsit serà complicat de 10 del matí a 2 del migdia. Els trams que poden acumular més retencions són l'AP7, l'A2 i les carreteres del Vallès. Els Mossos desplegaran més de 1.500 agents i faran més d'un miler de control, sobretot d'alcohol i drogues, velocitat i distraccions. I de cara a la tornada, dilluns s'esperen uns 270.000 vehicles cap a l'àrea de Barcelona. Trànsit posarà més carrils a l'AP7 i limitarà la velocitat a 100 km per hora en aquests trams.
0: I 32 minuts, la Guàrdia Civil ha desmantellat una organització que proveïa de cocaïna a altres grups de narcotraficants. Tenien la base a Catalunya, hi ha hagut 20 detinguts i més de la meitat han entrat en presó preventiva.
1: Entre els arrestats hi ha el suposat líder del grup que s'encarregava de negociar tant l'arribada de la droga a l'estat com la sortida. La venien principalment a 4 organitzacions diferents i les movien amb cotxes amb amagatalls ocults. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, explica que aquí es prenia en les decisions i també es distribuïa el material.
8: Els 6 punts de distribució, 5 a la província de Barcelona, diferents poblacions, i un a Lleida. El que hem de parlar és d'haver tallat un dels esglaons claus per tal que no es pugui distribuir aquesta droga al carrer.
1: La investigació ha durat més d'un any.
0: I per cert que els Mossos han detingut una quarta persona vinculada al tiroteig de Terrassa que va acabar amb 2 guàrdies civils ferits, un d'ells greu.
1: És un noi de 18 anys a qui van trobar a Valls. De fet, veient els antecedents en la detenció hi van participar els agents del grup d'elit dels Mossos. Els 3 primers arrestats estan a la presó des que els van detenir la setmana passada.
0: I atenció també a aquesta notícia que hem sabut avui, la família d'una exmoderadora de Facebook a Barcelona que es va suïcidar aquest diumenge denunciarà Meta. acusant l'empresa de ser la responsable de la seva mort pels danys mentals que li va provocar aquesta feina. Segons explica La Vanguardia, la víctima es deia Inés Mendoza i va treballar a la Torre Glòries entre l'any 22 i el 25. S'encarregava de filtrar contingut violent a les xarxes socials. Durant aquest temps va estar de baixa per problemes de salut mental i, de fet, ja va intentar suïcidar-se l'any 2023. Precisament, entre els continguts que havia d'eliminar, hi havia vídeos de suïcidis. Fins i tot

0: va arribar a verbalitzar els seus advocats que ja coneixia la millor tècnica per fer-ho.
1: La família denuncia que encara arrossegava seqüeles psicològiques, malgrat que ara no treballava com a moderadora. La jove, que ha mort a Lió, va treballar per Talos, l'empresa subcontractada per Meta. Després del primer intent de suïcidi, la mútua li va recomanar que deixés la companyia. Les dues parts van arribar a un acord i va marxar al febrer del 2025. Ara bé, en l'acord es detallava que l'acomiadament era pels seus mals resultats. En cap cas feia referència als problemes psicològics derivats de la feina. També li van fer renunciar a emprendre accions legals contra la companyia en un futur. Inés Mendoza formava part dels 700 exmoderadors que han denunciat Meta pels problemes mentals derivats de la seva feina.
0: Ja en temps de tertúlia parlarem sobre aquest cas, ho farem amb Robert Castro, que és advocat de la família d'Inés Mendoza. I justament avui el Parlament ha reclamat també al govern que garanteixi l'atenció en salut mental a infants i adolescents. La cambra creu que s'hi han de destinar molts més recursos professionals i fins i tot crear un telèfon per atendre les persones amb pensaments suïcides.
1: Ho demana una moció dels comuns que s'ha aprovat avui i que proposa centrar els esforços en la detecció i prevenció de casos. Creu que cal posar la lupa en les autolesions, els trastorns de conducta alimentària o intents de suïcidi. El Parlament creu que s'hauria de garantir l'atenció pública, universal i gratuïta als serveis de salut mental.
0: I encara en l'àmbit de la salut, atenció també a aquesta dada, 6 de cada 10 persones no es tracten els problemes de vista, malgrat que cada vegada hi ha més casos de malalties visuals, sobretot per l'ús de pantalles. El cas és que només un 0,67% de mitjana es revisa la vista cada any, com aconsellen fer els oftalmòlegs. Segons l'últim baròmetre de l'Institut de Microcirurgia Ocular, la malaltia que menys es tracta són les cataractes, i la miopia, l'astigmatisme i la presbícia són els problemes més freqüents al becarnisser.
2: Les malalties afecten sobretot els més grans de 40 anys i especialment les dones, però si bé més del 80% de la població reconeix que és important cuidar-se la vista, la xifra de revisions no arriba a l'1%. Molts dels pacients treuen importància a les malalties visuals perquè ho associen al fet que l'ull és un òrgan petit. A més, un altre factor que incideix en l'augment dels problemes visuals és que no es continua amb el tractament. Ho explica RAC1 el doctor especialitzat en retina de l'IMO, Xavier Subiràs.
3: Hi ha una mala adherència al tractament en molts pacients, precisament per aquesta malaltia, també passa perquè té la tendència a deixar el tractament una vegada el pacient se sent millor. No posem, per exemple, una cosa més generalitzada com l'ull sec. El pacient com comença a hidratar-se a l'ull i allò que està bé i deixa de ficar-se les gotes.
2: Subiràs insisteix que cal revisar-se la vista com a mínim un cop l'any per prevenir malalties.
0: I, per altra banda, els experts treuen ferro al possible brot de pesta a Rússia i creuen que no derivarà en una pandèmia mundial. Això després que l'Organització Mundial de la Salut hagi pressionat el Kremlin perquè digui si s'ha detectat un segon cas de la malaltia. Rússia ha respost que no, que només hi ha un cas confirmat, però des d'Europa i els Estats Units no se n'acaben de refiar. Doncs bé, alguns epidemiòlegs rebaixen l'alerta del perill.
1: Un d'ells és el metge Josep Maria Jansà. En una entrevista avui al Món RAC1 ha assegurat que el risc que el brot derivi en una pandèmia mundial és molt baix i ha recordat que hi ha medicaments per tractar la malaltia.
4: És una malaltia que té tractament, té un tractament antibiòtic, amb antibiòtics de, que se'n diu de primera línia, i antibiòtics de segona línia. I diguem, com que és una malaltia que sobretot es dona en països de baixa renda i que no és una malaltia molt freqüent, els antibiòtics segueixen sent efectius.
1: Jansà apunta que la malaltia existeix a tots els continents i que, per tant, no és un virus tan desconegut com ho era el Covid.
0: Vuit i trenta-vuit minuts. Atenció també a aquestes xifres, en ple debat sobre l'ús de la llengua. Avui hem sabut que a Barcelona, on més català es parla, és als districtes de Gràcia i de Sarrià-Sant Gervasi. Segons l'enquesta de serveis municipals que ha fet l'Ajuntament, el català continua retrocedint i el castellà és la llengua oficial de més de la meitat dels ciutadans.
1: L'estudi apunta que només parlen català de forma habitual el 33,6% dels barcelonins, una xifra que va a la baixa des de fa 5 anys. Per districte, a Gràcia parlen català gairebé la meitat dels ciutadans, més o menys com a Sarrià-Sant Gervasi. En canvi, on menys es parla és a Nou Barris, on tan sols el fa servir un 16% de la població, una xifra similar al de Ciutat Vella.
0: 8 i gairebé 39 minuts. Fem una pausa per la publicitat i de seguida anem cap a Sitges, on avui ha començat el Festival de Cinema Fantàstic. Ara tornem.
5: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues. per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
6: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
7: RAC 5, 4,
8: 3, 2,
7: 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
9: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
7: Us hi esperem.
10: Mira, ja ve, recta final.
11: Mola de Déu.
7: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
12: Més que Catalunya, més que la cursa del RAC.
13: Un autèntic bochorno.
9: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
7: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. Últims dies d'inscripcions. RAC1. Tots som un milió.
9: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Marfranc i Ral d'Avinyó.
7: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: Quatre minuts per arribar a 9:15 al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Ja ha aixecat el taló. Aquesta hora ja en marxa la gala inaugural del certamen amb l'estrena de la pel·lícula Fauna Life, una coproducció catalana que té com a protagonista la nord-americana Chloe Grace Moretz. Aquest any el festival viurà una de les edicions més mastodòntiques de la seva història, amb prop de 450 projeccions i amb convidats de luxe com Peter Jackson o els actors Kevin Bacon i Danny DeVito, que rebran el Premi d'Honor a la trajectòria. Des de Sitges, Adrià García, bon vespre.
14: Bon vespre. Després de l'èxit de Cerdita ara fa 4 anys, Carlota Pereda torna al terror amb Found Alive, la pel·lícula que inaugura el festival. És la història d'una jove que intenta refer-se mesos després d'un segrest, un tema que, segons explicava Pereda a RAC1, tenia moltes ganes de portar a la gran pantalla.
15: Una cosa que me llama la atención siempre es que a las víctimas se las ves solo como víctimas, ¿no? Es como que eso te tiene que definir de por vida, y a mí me gusta darle la vuelta a eso, no es así. Pero es una mujer y pueden sucederte cosas, pero eso no te define, es una cosa que te marca, pero no te define.
14: Pereda també fa història com la primera directora espanyola que inaugura Sitges i la quarta dona que ho aconsegueix en la història del festival. Una dada que per ella confirma que el terror continua sent un terreny força inhòspit per a les directores.
15: No creo que sea por falta de talento ni de falta de proyectos, porque yo he leído muchos proyectos que son increíbles. No hay valentía para apoyarlos.
14: Found Alive competirà més pel premi principal al costat d'altres produccions de casa nostra com The End of It o 11.
0: I a aquesta hora, Oques Grasses ha començat, o ha de començar, el segon concert de comiat. So del primer concert, que va ser ahir. Avui, com dèiem, és el segon dels quatre que els osonencs faran a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. És el que s'havia de fer dilluns i que es va ajornar pels aiguats. I encara en música, Mishima ha anunciat un segon concert de Nadal a l'Apolo. Després d'exaurir les entrades del concert del 23 de desembre, se'n farà un altre el dia abans, el dia 22, i les entrades ja estan a la venda. D'altra banda, Toni Clapés, Jordi Basté i Xavi Bundó són les principals cares de la nova temporada de 2CAT.
16: El programa es diu Cervells Mínims.
17: Sí.
16: Valdres creieu que això va per nosaltres?
18: No, això ho diuen pel Clapés, home.
0: Clapés ja estrenarà aquest programa que ara sentíem, Cervells Mínims, un programa d'humor en prime time, i Basté i Bundó hi aterraran amb la segona temporada de Pla Seqüència i L'any que vas néixer, respectivament. Maria Cusó.
8: Després d'11 anys, Toni Clapés tornarà a fer televisió i ho farà en prime time. El director del Versió RAC1 estrenarà dimecres que ve Cervells Mínims, un programa d'humor amb Alba Segarra i Guillem Estadella, que, com ell mateix explica, vol donar la veu al poble.
11: És un programa on podem dir que fem una oda al cunyadisme, al comentari ràpid, que al final, al cap i a la fi, és el que compta, és el que la gent vota. Tu, quan vas a votar, no penses massa, hòstia, al final canvies el vot i vinga, per aquí, va.
8: Després de l'èxit de la primera temporada, Jordi Basté continua apostant per les històries humanes a Pla Seqüència i Xavi Bundó amplia la forquilla d'edat de l'any que vas néixer.
17: Aquesta segona temporada veurem coses que jo no m'hagués mai imaginat, de gent que coneixem molt sovint, que són molt famosos, però que en dies com aquest es deixen anar, i molt. Algunes molt, molt, molt sorprenents.
19: Tenim l'any 44 i l'any 81, per tant, dos del primer, o pràcticament el primer any del Nodo, i l'últim.
8: Judit Martín i Albert Pla són algunes de les altres novetats destacades d'aquesta temporada, que manté noms tan consolidats com Gemma Nierga, Jordi Hurtado o Lluís Falgàs.
0: Pràcticament a 3:15, repassem els esports amb l'Oriol Jové. Oriol, bon vespre.
20: Bon vespre.
0: El Barça, que ha fet oficial fa només uns minuts la renovació de Xavi Espart.
20: Renovació fins al 2030, per tant, pels propers 4 anys, i després d'haver agafat molt protagonisme en aquest inici de temporada amb Hansi Flick, rebent dorsal del primer equip i jugant pràcticament 5 partits complets dels 8 que han disputat els blaugranes. Ho ha fet jugant principalment de lateral esquerre i marcant un gol i repartint dues assistències. Espart va arribar a la Masia ara fa uns anys, l'estiu del 2015, quan en tenia només 8.
0: Una renovació que arriba en el que ha estat el primer dia amb tots els internacionals ja a disposició de Hansi Flick, a només 2 dies de reprendre per fi la Lliga contra el Getafe. El tècnic que ha pogut fer avui el primer entrenament amb tots els futbolistes que han jugat partits en aquesta aturada de seleccions.
20: Avui s'han incorporat els 8 jugadors que faltaven, els 6 d'Espanya, Cubarsió, Olmo, Pedri, Fermín, Rodri, Lamine Yamal, l'anglès Gordon i el croat Livakovic. D'altra banda, Rafinha ha tornat a entrenar-se al marge per precaució, a conseqüència de la molèstia a la cuixa dreta que va patir durant aquesta aturada amb el Brasil. En qualsevol cas, no té cap lesió, tampoc no està descartat per dissabte, i tot plegat forma part d'aquest procés de recuperació de l'edema que es va fer. Qui té moltes opcions de ser titular dissabte a la posició de nou és Gabriel Jesús, i pel que fa a la porteria, també Joan Garcia, que ha completat l'entrenament i està plenament recuperat.
0: Una jornada de Lliga que obrirà l'Espanyol demà a les 9 al camp del Màlaga, i que ho farà amb la novetat de Puado.
20: Que viatja després d'haver-se lesionat de gravetat el genoll ara fa 9 mesos. El tècnic Manolo González ha celebrat el retorn del capità, i sobre si el fet de jugar, de si es juga el càrrec en aquest partit, ha deixat clar que ha deixat aquesta resposta en marca de la casa.
21: El que passarà no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. Llavors jo no tinc ni puta idea del que passarà, però no ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat, em transmet confiança, als jugadors també, al vestidor també. Entenc el debat, però tampoc, quan anaven cinquers, tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tanto ni tan calvo. Arriba un moment que sé on estic. És una cosa amb la que he de conviure, i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
20: L'Espanyol, sí, déu-n'hi-do, marca de la casa, com dèiem. N'ha deixat algun altre, de perla Manolo González, el tècnic d'un Espanyol que abans de l'aturada encadenava dues derrotes. Per tant, és 15 ara mateix, 2 punts per sobre del descens. Demà s'enfronta contra el Cué, un Màlaga que és l'únic equip que encara no ha guanyat en aquesta Lliga.
0: I avui ha començat a Suïssa l'audiència que ha de decidir qui és el guanyador de l'última Copa d'Àfrica.
20: Un títol que sobre la gespa va guanyar el Senegal, però que posteriorment la Confederació Africana li va donar per guanyat al Marroc, que va alegar que els jugadors senegalesos s'havien retirat uns minuts al vestidor com a protesta per una decisió arbitral. L'audiència que ha començat avui al Tribunal Arbitral de l'Esport a Lausana, per tant, ha de resoldre el recurs del Senegal. La decisió s'espera per d'aquí a unes setmanes.
0: I al marge del futbol, Oriol, què més tenim?
20: Champions pel Barça d'handbol. De fet, acaba d'arrencar ara mateix al Palau Blaugrana el partit dels de Carlos Ortega contra el Dinamo de Bucarest. Ara mateix amb 1-0 al marcador a favor dels blaugranes, superat el minut 3 d'aquesta primera meitat. Tercer partit de la fase de grups que el Barça lidera en ple de victòries. En bàsquet, a la Lliga Femenina tenim en joc l'Uni Girona 42, Azul Marino de Mallorca 48. És el descans aquest partit, i a les 9 està previst que arrenqui el Cadí la Seu Leganés. Avui, per cert, també hem tingut una campiona del món de judo catalana, la lleidatana Aitsunoda, que ha guanyat el Mundial.
0: Gràcies, Oriol. Bon vespre.
20: Bon vespre.
0: De seguida la tertúlia, però abans, com sempre, saludem l'Anna Salvador. Anna, com estàs? Bon vespre.
2: Bon vespre.
0: Què ens hem deixat avui per explicar?
2: A veure, avui vinc a resoldre un dubte que jo no sé si algú tenia realment. No sé, Anna, si t'havies preguntat mai quants ous mengem els catalans de mitjana.
0: Quants ous mengem els catalans, exacte, la veritat. Sí, cada nit abans d'anar a dormir tinc aquest dubte existencial.
2: Per si algú s'ho havia plantejat mai i tenia aquest dubte, doncs avui tenim un informe que resol aquesta incògnita i que apunta que al llarg del 2025 els catalans van menjar 154 ous per persona de mitjana. O dit d'una altra manera, per ser una mica més clar, això són uns 3 ous a la setmana o un cada 2 dies.
0: Així ho entenc millor, perquè sí, 154 a l'any, ara mateix no sabia si eren molts o eren pocs.
2: Semblen molts i potser no són tants. Mm-hmm. En total, també, cada català gasta 3,20 € al mes a comprar ous només. Tot plegat són dades del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació que confirmen que el consum doncs, va a l'alça a Catalunya i que està per sobre de la mitjana de l'estat espanyol, que és de 146 ous per persona. L'estudi, per cert, que s'ha publicat avui amb motiu del Dia Mundial de l'Ou, que serà demà.
0: Ah, també hi ha Dia Mundial de l'Ou?
2: Es veu que sí. Jo ho he descobert
0: avui. És sorprenent això dels dies mundials, perquè realment... I gent que faci aquests estudis, no?, que dius...
2: Sí, sí, hi ha d'haver
0: de tot. Sí, exactament, qui es dedica a aquest tipus de recerca. Gràcies, Anna, que vagi bé. Fins ara. Deu minuts clavats per les 9.
3: A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.

0: Comencem aquesta hora la tertúlia del No ho sé, avui amb la periodista Imma Lucas. Imma, com estàs?
1: Què tal?
0: Bona nit. També amb l'advocada Maria Vila. Maria, bona
2: Hola,
0: nit. L'advocat i escriptor Jordi Cabré. Jordi,
3: bona
0: com
3: nit.
0: Estàs?
3: Feliç Dia Internacional de l'Ou.
0: T'ha frapat aquesta notícia?
3: Una mica, sí, sí.
0: I avui, deixeu-me que també saludi la periodista Sandra Vicente, que s'incorpora també a les tertúlies del No ho sé. Com estàs, Sandra?
4: Molt bé, encantada.
0: Bona nit. Ara de seguida anirem cap a Madrid, perquè hem explicat a l'inici de l'informatiu que fa una estona ha començat aquesta marxa des de la Puerta del Sol de Madrid fins a la porta del pis on vivia la Mari Carmen, que, com sabeu, doncs, va morir ahir. De fet, ho vam explicar en directe aquí al No ho sé, aquesta marxa silenciosa que s'està fent fins a la porta de casa seva, doncs, per recordar la seva figura i també tot el que ha suposat el seu cas. Ahir ho explicàvem, no?, que ha passat tot molt ràpid, no?, el desnonament de casa seva, com es va fer gran aquest desnonament, les implicacions polítiques que ha tingut, i ahir, malauradament, doncs, que coneixíem la mort de la Mari Carmen. Tinc, crec, en línia el Jordi Armenteres des de Madrid. Jordi, bona nit, com estàs?
5: Hola, bona nit.
0: Ets davant, oi, de la casa de la Mari Carmen?
5: Sí, exactament. El carrer Alcalde Saiz de Baranda, aquí és on vivia. Hi ha una rambla amb diversos arbres, amb cotxes a banda i banda, i des d'avui ha aparegut aquesta mena d'altar on al llarg del dia hi ha milers de persones que han vingut a deixar-hi flors, hi ha molts textos, a més hi ha molts textos de nens, hi ha moltes espelmes, més fa una mica de vent que es van apagant les espelmes, però n'hi ha moltíssimes, i en aquests moments, et deia abans quan parlàvem a les bons minuts, que hi havia vora 200 persones. En aquests moments, com a mínim són el doble, com a mínim són 400, potser arriben a 500. I la manifestació que ha sortit de Sol en silenci, que ve cap aquí,
0: sí,
5: és a mig camí. Ens deien uns companys ara que estan a la zona del Retiro. Res, en 20-25 minuts aquesta manifestació hauria d'arribar aquí. I a més són dos contrastos, Anna, molt diferents.
0: Sí, mira, estem veient imatges en directe, Jordi, d'aquesta marxa silenciosa que ha sortit, com dèiem, a les 8 des de Puerta del Sol. Va una primera línia amb tot de persones, doncs, amb unes armilles de color taronja, com d'aquestes reflectants.
5: Del sindicat de llogateres.
0: Sí, amb una corona de flors i també amb algunes imatges que ara des d'aquí, doncs, no sóc capaç de llegir què hi diuen. Crec que és una foto de la Mari Carmen, però vaja, no ho veig bé. En tot cas, quan arribin aquí al pis, aquí en aquest homenatge que s'està fent, doncs ja ens ho explicaràs. Deies, Jordi, perdona, que t'he tallat.
5: És un contrast de dues realitats, potser, no? O sigui, per una banda, hi ha la gent que està arribant de Sol, que és una protesta molt viva, que ja fa molts dies que està durant, i aquí el contrast és el silenci. Jo m'he allunyat una mica d'aquest altar que hi ha muntat al mig d'aquesta rambla,
0: sí,
5: precisament per poder fer aquesta connexió, però silenci, és molt silenci. Hi ha gent molt empàtica amb la Mari Carmen Abascal. La seva família ha demanat privacitat pel funeral, sabem que està en un tanatori, s'ha demanat explícitament als mitjans de comunicació que no s'hi acostin. Aquestes primeres hores després de la seva mort la seva família prefereix estar a Sols, i entenem que és molt comprensible. I el lloc de l'homenatge en aquests moments no és Sol, que ahir també s'hi va muntar un altar, sinó que és aquí, és davant de casa seva. I de fet hi ha moments crispats aquí, Anna, perquè deu fer una hora i mitja que sóc,
0: sí,
5: aquí, hi ha tres moments de gent en contra de tota aquesta situació, gent en contra que se li faci un homenatge a Mari Carmen Abascal, abraçant unes polítiques que no són les que es defensen en aquests moments, en tota aquesta reivindicació, en aquest moment social. Hi ha hagut una mica d'empentes, i t'ho dic tres vegades, de gent que passa...
0: Gent que ha vingut aquí perquè està en contra de fer-li un homenatge.
5: Sí, qui diu en contra de fer-li un homenatge, doncs diuen a favor de totes les lleis que s'han aplicat per desnonar Mari Carmen Abascal, en contra, òbviament, del que està passant a Sol, i això revela també aquesta polarització política que està en bèstia en aquests moments, entre dretes i esquerres, amb tota aquesta situació que ho està portant al límit. De fet, des de fa mitja hora hi ha agents de policia, hi ha hagut una dona que ha increpat els que estaven en silenci davant d'aquest altar, hi ha hagut un senyor que s'ha posat posar nerviós, i que és veritat que no ha actuat bé, perquè a més ha acabat escopint aquesta dona ha acabat trucant la policia, en aquests moments hi ha quatre agents de la policia que són aquí per vetllar que com a mínim no passi res, i que és veritat que està arribant una manifestació amb diversos milers de persones. Mm-hmm. Llavors veurem què passa quan arriba també aquesta manifestació fins aquí.
0: Mm. Mira, si podem explicar, Jordi, una petita interioritat. He recordat moltes vegades el dia que la reunió que fem cada dia per tractar els continguts del programa, ens vas dir prèviament, hi ha previst demà un desnonament a Madrid que està generant molta polèmica, i vam dir, mira, no cal, perquè a Barcelona tenim moltíssims desnonaments, n'hem explicat molts, no cal explicar-ne un de Madrid perquè expliquem primer els que passen a casa nostra, no? I poc que ens ho pensàvem aquell dia que aquest cas acabaria convertint-se en el que s'ha convertit, en aquest símbol, no?
5: No és el símbol total, a més el sindicat de llogateres sí que va actuar com a part en tot el tema dels recursos, llavors hi va haver un moment que hi ha un posicionament polític. Jo aquella reunió també la recordava moltes vegades, però us vaig dir, demà pot passar alguna cosa que ens ho pot canviar tot. I em dèieu, però per què? Dic, perquè és Madrid, perquè al final el que passa a Madrid acaba sent un altaveu que arriba a tot l'Estat, i ja no dic Madrid, és dins la M30. I aquesta és la situació, i a més aquest cas ha acabat de la pitjor manera. I no vull desmereixer en cap cas aquella senyora que, pobra, es va suïcidar a Catalunya, res, els mateixos dies que hi havia aquest
0: desmereixer
5: en marxa. Sí que és veritat que aquesta batalla ha estat molt llarga, aquesta senyora, la Mari Carmen Abascal, ja feia, em sembla que en 6 anys, no? que tenia aquestes advertències. Jo abans parlava amb uns veïns que estaven acostumats a veure-la, i sí que ens explicaven que la seva situació de salut havia empitjorat molt durant l'últim any, i ho atribuïen explícitament a tota la càrrega emocional que suposava tot això, perquè ella l'havien vist. Sí que és veritat que és una senyora de 87 anys, i crec que aquella imatge baixant d'aquest portal que tenim davant amb la llitera, sí, l'ambulància, amb la policia, amb aquelles càrregues policials, amb gent a dintre l'escala, vull dir, són coses que acaben marcant i que costen molt d'oblidar, no?
0: Sí, sí, i fins i tot sentíem aquell fragment del vídeo que ella mateixa va gravar des de l'hospital, on també, no, la veu que feia, doncs ja fins i tot costava una miqueta d'entendre-la, crec que era just l'endemà o al cap de 48 hores de que hi hagués hagut el desnonament, no?
5: Sí, era el divendres al vespre, al cap de, sí, 2 dies.
0: Jordi, explica'ns una mica què és el que ha passat avui tant a l'Assemblea de Madrid com a l'Ajuntament i al Senat, perquè aquest cas, aquesta mort, no només el cas en si, que ja hem vist tot el que ha provocat, sinó ara també la seva mort està provocant aquestes discrepàncies, picabaralles amb el Partit Popular, no?
5: Sí, és que al final el rerefons és que hi ha una campanya electoral convocada des de fa 2 dies, i aquí tothom està prenent posicions com pot. Sorprèn molt que el Partit Popular avui ha fixat com a doctrina que no es podien fer minuts de silenci per la mort de Mari Carmen Abascal, i a partir d'aquí ha desplegat tota una estratègia per prohibir-lo primer a l'Assemblea de Madrid. Això ja va passar ahir la nit, perquè hi va haver una petició formal que es va entrar al registre del Parlament Regional de Madrid per part dels grups de l'esquerra, perquè avui hi havia sessió de control a l'Assemblea de Madrid, i la sorpresa va ser que el PP, la seva frase és "no lo vemos que esto se tenga que hacer aquí". Dius, val, és posició política. Això és una posició política. I hi ha una directriu molt clara, perquè això ha tornat a passar exactament igual a l'Ajuntament de Madrid. Què ha passat, però, a l'Ajuntament de Madrid? Que de cop i volta una regidora de l'esquerra s'ha aixecat i ha dit "proposo un minut de silenci", i s'han aixecat tots els regidors de Més Madrid i del PSOE per fer aquest minut de silenci, amb la vergonya dels regidors de Vox xerrant expressament per boicotejar-ho, i els del PP en silenci, sense aixecar els escons als seients del ple de l'Ajuntament de Madrid. Mm-hmm. I llavors aquesta situació s'ha tornat a repetir al Senat. Clar, al Senat les coses estan dissoltes. És allò que hem explicat aquests dies, que hi ha una cosa que es diu diputació permanent. Doncs bé, avui hi havia una diputació permanent al Senat, sí. Hi ha hagut una petició explícita també per fer un minut de silenci. A més, una petició que era de viva veu, que feia Juan Espadas, el portaveu del PSOE, dient no ha de ser en aquests moments, tampoc ha de ser en cap moment determinat. Quan acabem el ple es proposa fer això. I l'argument del president del Senat, que és Pedro Rollán, és el reglament no ho preveu, no hi ha precedents, per tant no cal fer-ho. Llavors, aquí tenim una posició política i arran d'això després els sindicats com han reaccionat és convocant aquest minut de silenci demà davant de totes les seus empresarials, instituts, universitats i tothom qui s'hi vulgui sumar. També és sorprenent que en aquests moments no hi ha cap partit polític que s'hagi sumat a aquest minut de silenci. No dic que no el facin, però a totes les agendes que ja comencem a tenir de cara demà, no n'hi ha cap que vulgui apadrinar o que s'hi sumi, no?
0: Jordi, ara són les 9, si pots esperar una miqueta més a veure si arriba o no aquesta marxa des de Puerta del Sol. Trasllado també el debat aquí a la tertúlia. Déu-n'hi-do, no? L'utilització que s'ha fet d'aquest cas per aconseguir que s'aprovin aquests decrets, però tota l'actitud també, ara un cop mort la Mari Carmen, que estan fent els partits, Maria.
1: A mi em genera bastanta repulsa, francament, per totes bandes, eh? O sigui, crec que aquesta pobra senyora i el seu cas va ser utilitzat burdament per Pedro Sánchez per convocar unes eleccions, que és el que tenia ganes de fer, que després el PP ha aprofitat això també per acabar banalitzant el problema, tot i que hi ha una part que em sap greu dir-ho i que el PP té raó, que és que Pedro Sánchez ha tingut 8 anys per adreçar aquest problema de l'habitatge i no ho ha fet. I després també, un cop morta, i en pau descansi, tothom intenta també sucar pa de la seva mort. Em sembla francament fastigós, però i per les dues bandes, o sigui, tant els que... I no parlo dels activistes, que l'han conegut i que realment és una cosa simbòlica. Parlo, i evidentment tots els respectes, per totes les formes d'homenatge. Però que políticament i per part dels partits que han rebregat aquesta senyora en el seu cas pels seus propis interessos partidistes, perquè no tenen res a veure amb resoldre o no resoldre el problema de l'habitatge. Uns fent el seu dol, com avui veia el vicepresident Bolaños parlant de la senyora, que vaja, que no tenia ni un punt de credibilitat, un to falsament afectat. I crec que és extensible a tothom del PSOE que n'ha parlat. I crec que el PP erra en el dia d'avui prohibint o vetant aquests minuts de silenci o aquest homenatge, perquè és, crec, respondre d'una manera tan exagerada com el que el PSOE necessita en aquests moments. I, per tant, és evident que hi ha una utilització emocional per part dels partits del govern sobre aquest tema, i això Feijóo ho ha posat damunt de la taula, però potser no cal tampoc parlar-ne. Pensem una altra cosa, a veure quina mena de campanya són capaços de fer uns i altres, i que s'esbatussin amb el que considerin, que puguin elevar una mica el debat tots plegats, que no sembla ara mateix que hagin de ser capaços de fer-ho.
0: Sandra, com ho veus?
2: Doncs dubto que la campanya giri per al voltant de gaires coses més que no siguin l'habitatge, no? Parlàveu abans de la Diputació Permanent, s'esgotaran els 30 dies per convalidar el decret, que ja no se li diu decret Mari Carmen, perquè aquest decret va caure, però s'aprovarà d'aquí un mes, que ja estarem en plena campanya electoral, aquesta mort malaurada doncs, serà protagonista en campanya, i estic d'acord amb la Maria, aquest el problema que hi ha és que l'habitatge, els desnonaments són un problema que és que no estem parlant dels últims 8 anys del govern del PSOE, estem parlant que van molt, molt més enllà. I al final, per exemple, avui veia unes dades de quan va caure l'escut social, que també el va promoure el PSOE, també va caure pels vots de Junts, PP i Vox. Aquí no es va fer maniobra, no es va exprimir les eines que dona l'estat democràtic per tornar a impulsar aquest decret, sinó que es va deixar caure i ja està. I els desnonaments van pujar un 30%, i aquí ningú no va dir res, no? La qüestió és que tenim unes eleccions... Encertadament, segurament, s'està posant al centre del debat l'habitatge, perquè és la major preocupació de la ciutadania, ho diuen totes les enquestes.
0: Sí, ho diu
2: el 6,
0: després en parlarem també d'aquestes xifres.
2: El que a mi em preocupa és què passarà després d'aquestes eleccions, què passarà quan es formi govern. Ja no estic parlant de quin color polític sigui el govern que es formi, em preocupa què passarà quan ja no s'hagin de mobilitzar vots, què passarà amb l'habitatge. Continuarà sent una qüestió central, continuarà sent un dret a protegir o ja s'haurà passat aquesta febre.
0: Jordi?
3: Jo que em veig... el que els manifestants, i amb tot el respecte per tots els homenatges que es puguin fer, evidentment estem parlant d'una vida humana i que, per tant, doncs, tot és molt emotiu i només faltaria. I fins i tot tenen fins i tot tot el dret d'agafar-la com a icona. Jo penso que això és comprensible. Ara, quan els veig manifestant-se, tant els d'una banda com els de l'altra, uns s'aixequen, els altres no s'aixequen, minuts de silenci que es respecten i que no es respecten, etc. Penso pobres tots, és a dir, cap d'ells aconseguirà els objectius que representa, que busquen, que és resoldre el tema. I ja sé que jo no tinc la solució, però sí que sé que aquest bandolarisme, aquesta mena de promoure dos bàndols enfrontats entre llogaters i propietaris, com si els propietaris, per exemple, un propietari també pot ser desnonat. O sigui, un propietari que deixa de pagar la hipoteca també pot ser desnonat. I sembla que això no existeixi, no? És a dir, estan molt més al mateix vaixell del que semblen, del que es pensen. És impossible defensar els drets dels llogaters si no hi ha una protecció també dels drets dels propietaris, perquè és impossible tenir un pis en lloguer si no és a través d'un propietari. No existeix, ha d'haver un propietari que llogui, i per tant això també s'ha de poder fer possible. I, per tant, aquesta manera de portar-nos de nou al guerra civilisme, al bandolarisme, al tu estàs amb mi o amb ells i amb mi o contra ells, etc., aquesta manera de posar-nos a tots amb els pobres o amb els rics és vulgar, no porta enlloc, és obscè, utilitza la mort d'una persona de manera partidista i de manera propagandística, i em sap greu perquè a cada minut que els veig, a cada minut que els veig per televisió fent declaracions i fent tuits, etc., penso, és que s'estan enfonsant ells mateixos. Ens enfonsen a nosaltres, com a ciutadans, com a llogaters, propietaris, el que sigui. Mai enfonsen els fons voltors o els grans fons que realment són els que més o menys s'aprofiten de tot plegat, i no ataquen el problema. És a dir, que el fet que hi hagi els pisos als preus que estan, la vida al preu que està, l'IPC al preu que està, el factor demogràfic tal com està, que és aquesta Catalunya dels 10 milions que no ha votat ningú, aquesta manca de construcció de pisos, tot això és culpa una mica de tothom, però sobretot, normalment, a qui s'ha d'apuntar és a qui està ara mateix governant. Normalment això és el que passa, que és dir, escolta, potser és una mica culpa de tothom, potser uns han protegit massa una cosa i s'han passat, els altres han protegit massa una altra cosa i també s'han passat, però ara mateix representaria que l'objecte de les crítiques hauria de ser qui està governant. Doncs no. Ara tu o ets dels rojos, o ets dels nacionals, o ets dels feixistes, o ets dels comunistes, i no ens en sortim. Quan és el moment adequadíssim, el més adequat, em sembla, que els últims anys, de trobar vies del mig i de trobar vies d'acord, i d'adonar-nos que estem molt més al mateix vaixell del que ens pensem i que tothom pot ser desnonat, el llogater i també el propietari que està hipotecat. Per tant, o ens entenem o res. Lamentablement, en campanya electoral sembla que s'hi valdrà tot, i per tant estem en una mena de guerra civil encoberta que em sembla que serà un desastre, sobretot pels que creuen que volen promoure una solució. I no apunta ni una solució, és que ni a curt, ni a mig, ni a llarg termini.
0: Imma.
4: Jo molt d'acord amb el Jordi, però potser és la primera vegada a la història de les eleccions que el debat polític se centra en un tema tan important i tan caòtic com s'ha gestionat, que és l'habitatge, no? Perquè sobre l'habitatge pivoten moltes coses, és a dir, pivota la vulnerabilitat de certes persones, si es té en compte o no, pivota la salut mental, que no es té en compte, pivota si arribem a final de mes o no arribem a final de mes, és a dir, la situació laboral que tenim en aquest país, pivota també la situació laboral que tenim, és a dir, que d'aquí s'extreuen moltes coses, perquè evidentment si tu no tens una situació laboral bona ni pots llogar, i et pots veure, com diu el Jordi, com un propietari que no li pot pagar el banc. I si no li pots pagar al banc, doncs el petit propietari es queda també al carrer. Aleshores, benvinguda Mari Carmen per posar al centre del debat tot plegat. Avui la política fa pena, és a dir, en el dia d'avui, quan encara no s'ha enterrat aquesta persona, i penso que també és simbòlic lo del tema del minut de silenci, no? Però si haguéssim de mantenir el Congrés, el Senat, els parlaments, els ajuntaments de tot Espanya un minut de silenci per tots els desnonaments que s'han produït, estarien en silenci un mes o potser més. i ojalà aquest silenci, perquè a vegades les paraules realment parlen molt d'humanitat, d'empatia, i la política cada vegada és més salvatge i no té en compte la part humana de les persones, no? Aleshores, a l'acció, a la gestió política, doncs sí, és evident, no? Si ha governat el Partit Socialista durant els darrers 8 anys, doncs certa culpabilitat té, no? Però no portem només 8 anys, portem 15, 18, 20 anys en què hi ha un sistema que no funciona, i tots els partits polítics que han arribat a tocar poder, sigui a l'àmbit local, a l'administració autonòmica o general, doncs hi tenen alguna mena de culpabilitat. Malauradament, jo he dit ja moltes vegades que el cas de Mari Carmen arriba tard, doncs, per l'Olga, no? Que és... Ostres, dius, és que arriba a ser 2 setmanes abans i les dues criatures o els dos nens o dues nenes que deixa la Mari Carmen, doncs tindrien la seva mare, no?
0: L'Olga,
4: tindrien la seva mare, no? La qual cosa, tema desnonaments, doncs home, aquests decrets provisionals que passen per una diputació permanent i que quan hi hagi, si hi ha canvi de govern o no n'hi ha, doncs és possible que quedin en paper mullat, em sembla del tot, això sí que és, bueno, doncs és una manera de fer política que tampoc, que no funcionarà, que funcionarà potser al curt termini, potser durant un mes no hi ha desnonaments, bueno, benvingut sigui, però a llarg termini què farem?
0: Sandra.
2: I només un petit apunt per intentar no caure en aquest bandolisme o bandolerisme, com deia en Jordi, no? És veritat que aquests decrets parlen molt de la qüestió de lloguer, però si ens fixem en l'article 5 del decret que prohibeix els desnonaments fins al 2030, no es parla de persones que estan en règim de lloguer. Per tant, també inclouen a les persones que són propietàries, és a dir, has de tenir una situació de vulnerabilitat, també inclouen a les persones que estan en una situació d'ocupació de l'habitatge. Hi ha altres lleis també que protegeixen els propietaris que estan pagant una hipoteca i no hi poden fer front. Quan es parla de bàndols o de persones o de col·lectius enfrontats, fixem-nos que en aquest cas els col·lectius d'habitatge no parlen de propietaris, parlen de rentistes, que és una qüestió molt diferent. És a dir, no, hi ha moltíssims casos, i aquests dies, per exemple, al diari n'hem tret moltíssims, de persones que tenien una hipoteca i que per problemes de pagament han fet una dació al banc, que aquest pis l'ha comprat un fons d'inversió o un fons voltor, que s'ha negat a continuar amb el lloguer social, que és una cosa que recull la llei, i per tant hi ha hagut un desnonament. És a dir, totes aquestes persones, encara que siguin propietàries, estan emparades pels col·lectius d'habitatge i per diverses lleis que hi ha, que es compleixin o no és una altra història. Però aquesta confrontació que hi ha, en cap cas és contra el petit propietari, és contra el gran tenidor o contra el rentista. I aquesta tergiversació del discurs és una qüestió que també beneficia molt a certs partits que s'han volgut sumar a aquest carro de fer de l'habitatge un camp de batalla, quan al final és el que dèieu, que tots estem en aquest vaixell i tots estem molt, almenys els que estem en aquesta taula, no sé quin senti, però tots estem molt més a prop de ser desnonats
3: que ser rendistes.
2: Sí, i és una qüestió que també té molt a veure amb l'autopercepció de classe. A tots ens agradaria estar molt més a prop d'un rendista que... bueno, a mi personalment no, però a molta gent li agradaria estar molt més a prop d'un rendista que no pas d'un desnonat, però és que la realitat és que estem més a prop de ser desnonats, de ser Mari Carmen, que no pas de ser un alt directiu de BlackRock.
0: Deixem que torni de nou cap a Madrid amb el Jordi Armenteres. Estava previst que tota aquesta marxa silenciosa arribés cap a les 9. Crec que encara no hi són, no, Jordi?
5: No ha arribat encara, perquè van molt lents, ens diuen companys periodistes, sobretot fotògrafs, que van per davant, són a 500 metres. De fet, veiem la policia al final del carrer. La delegació del govern espanyol...
0: Això t'anava a dir, no? Tenim xifres, oi?
5: Sí, xifra els manifestants en 20.000. 20.000 persones que venen a peu en aquests moments des de Sol. A Sol no hi caben 20.000 persones, ni menys amb les tendes que hi ha en aquests moments, però sí que s'hi ha anat sumant gent. I aquí, de fet, davant de la casa on vivia Mari Carmen Abascal,
0: sí.
5: Doncs al Milei ja hi deuen ser, perquè al final hi ha una mena de crida, tothom a aglutinar-se aquí, i veu gent que va arribant per tots els carrers.
0: Jordi, avui hem tingut dades del CIS que evidencien que l'habitatge és un dels problemes principals. De fet, el 90% dels espanyols, segons aquest CIS, diu que estan o molt o bastant preocupats per la situació, i el més curiós o el més cridaner és que aquestes preguntes, aquestes enquestes, es van fer el mes de juny. Per tant, si el mes de juny era el 90%, no sé què hauria passat si l'enquesta s'hagués fet la setmana passada.
5: Sí, la pregunta que no respon al CIS és per què si fan una enquesta el mes de juny. El CIS fa enquestes constantment.
0: Per què no l'han publicat, no?
5: Per què no la van publicar el mes de juny quan tocava, a més, una enquesta amb 6.000 persones que es va fer en una sola setmana. Hi ha una dada que és molt cridanera, que aquí és on s'agafa el govern espanyol, que és que 4 de cada 5 ciutadans, el 79,5%, 80% per arrodonir, creuen que hi ha d'haver una intervenció total i absoluta de tot el mercat de l'habitatge sense condicions. No s'apunta una solució miracle per tot això, però el govern espanyol s'avala això per justificar els decrets que s'han tornat a aprovar aquesta setmana al Consell de Ministres. La policia tanca ara en aquests moments al carrer per poder deixar que la manifestació entri en aquesta rambla que és Saïd de Baranda.
0: Hi ha prevista alguna cosa més que es faci aquí davant de casa de la Mari Carmen o simplement es farà un minut de silenci i la gent marxarà, Jordi? Hi ha alguna altra cosa prevista?
5: El sindicat de llogateres han dit que això era un homenatge en silenci, el tema era arribar fins aquí. Entenem que hi haurà alguns aplaudiments perquè ja n'hi ha alguns en aquesta hora i mitja llarga que fa que som aquí. És recordar-la i insisteixo, en aquests moments el portal d'ella el que fa és de tanatori. El tanatori, la família ha demanat privacitat,
0: sí.
5: Ha demanat aquest respecte i de la mateixa manera, qui vol mostrar aquest condol, qui vol mostrar aquest homenatge a aquesta dona que s'ha convertit en aquests moments en un gran símbol per tota aquesta lluita, es demana que vingui fins aquí, fins del portal de casa seva.
0: Si arriben ens ho expliques, Jordi, però mentrestant m'agradaria comentar amb vosaltres també aquestes dades del CIS. També aquest punt que deia el Jordi, no? De perquè un CIS que es fa el juny no es publica fins a l'octubre, quan ja tot aquest debat està sobre la taula. I una xifra també que em cridava l'atenció, perdoneu, que em cridava l'atenció, és que entre els votants del PP, el 82% també diu que estan molt o bastant preocupats, que no és tan diferent de la xifra que hi ha entre els socialistes, que és del 89%. Hi ha un 7% de diferència. Maria, com
1: veus aquestes dades? Crec, és a dir, jo no crec que ningú ignori que aquest és el problema que té ara mateix la política catalana també. La qüestió, m'imagino, és quines són les solucions possibles. És veritat que al PP no n'hi hem sentit gaires de solucions, o jo almenys, o no les estan sabent comunicar, jo no en tinc cap de present. Però que als seus votants els preocupa, segur. El que passa és que no crec que sigui tant perquè confien en les solucions del PP, que potser ni les coneixen, sinó perquè desconfien en les solucions del PSOE. I desconfiar en les solucions del PSOE crec que també és comprensible, perquè hem vist que tot el que s'ha posat damunt de la taula, perquè moltes mesures a Catalunya s'han assajat en la mesura que s'ha pogut, perquè després hi ha hagut també lleis tombades pel Tribunal Constitucional, que això també caldria recordar-ho, els que ara mateix estan també a favor dels decrets i que creuen que és culpa de Catalunya que s'hagin tombat els decrets, però aquestes mesures hem vist que no han acabat de funcionar. Llavors, no, i podríem parlar, que segurament tampoc és el moment, de quin és el problema de fons de l'habitatge o de què cal fer per resoldre'l més enllà de les propostes electoralistes i del curt termini. Però fins ara no s'està encertant en la solució. I no s'està encertant també perquè hi ha una demanda creixent que no ha acompanyat l'oferta, i això ho hem vist i les dades ens ho ensenyen en els últims anys. De quina manera pots incidir o en una cosa o en una altra? Doncs està a les mans de cadascú de proposar-ho, i no em sembla que de moment hi hagi propostes gaire realistes, però que crec que tot anirà de quina credibilitat tenen les propostes que pugui fer cadascú, entenent, i jo crec que això ningú ho ignora, com deia al principi, que és el problema ara mateix que té la política al damunt de la taula.
0: Imma, com ho veus i què et semblen aquestes dades del CIS?
4: Doncs potser, sorprenentment, em semblen unes dades bastant realistes, no? Perquè estem, i ho hem anat dient durant molt de temps, estem en una situació en la que els joves no poden accedir a l'habitatge i els pensionistes són desnonats, vull dir-te. I la gent vulnerable també ho és, desnonada, no? I la gent està llogant habitacions perquè no es pot permetre el lloguer d'un pis. I hi ha situacions realment lamentables, o persones que van a treballar i que estan dormint en una autocaravana perquè tampoc hi ha accés a l'habitatge. Parlo de les illes, parlo d'Eivissa, de Mallorca, però també de Marbella. És a dir, hi ha llocs on la gent ha de treballar i viure amb unes condicions que dius, bueno, és que estic treballant però no tinc accés a un habitatge digne.
0: Mira, avui
4: no?
0: També es feia una mobilització a la Seu d'Urgell. I diràs, ostres, per què a la Seu d'Urgell? Doncs perquè molta gent que va a treballar a Andorra no hi poden viure i busquen pis a la Seu d'Urgell. I, per tant, també s'està complicant la situació per la gent que busca pis en aquest municipi.
4: Clar, jo quan me'n vaig anar a viure a Madrid, jo pagava 700 euros per un apartament doncs que estava molt bé, i ara per 700 euros a Madrid és que no tens, amb sort, una habitació. I això és inassumible amb els sous que tenim. I a Barcelona passa el mateix. I per exemple, a Mataró, que era un municipi on molta gent de Barcelona venia cap al Maresme perquè aquí s'estaven posant cars aquí a Barcelona, doncs és que ara també està inassumible. I per primera vegada dius, home, doncs gent dormint al carrer, que també ho he dit diverses vegades, dius, però en quines condicions estem? És a dir, jo a Mataró no havia vist mai gent dormint al carrer, doncs ara te la trobes a la platja, i és que ja no és només a les grans ciutats o l'accés a Barcelona, estan a Badalona, i dius, ens està passant alguna cosa molt greu que han d'abordar qui està al capdavant, és a dir, les persones que estan fent gestió. I per fer aquesta bona gestió fa falta valentia, no? Si Salvador Illa deia en el debat de política general que cal fer front i cal posar límits a l'especulació, doncs fem-ho en aquests decrets que es van tombar el divendres i que es porten a la Diputació Permanent. Hi ha específicament que s'ha de fer un veto, uns límits als fons voltor. Per què no ho hem fet abans? Quins interessos hi han? Vull dir, és més important, evidentment, els diners que no les persones, perquè ara ens omplim la boca dels vulnerables, però els vulnerables també estan atesos per serveis socials. I què passa? Que un informe de vulnerabilitat no et serveix davant d'un jutge? No? Perquè aquests informes de vulnerabilitat doncs defineixen una situació. I hem tingut, per exemple, el cas de la Mari Carmen, que és una persona de 87 anys, que portava 7 anys que l'estaven perseguint per ser desnonada i que no li van donar cap alternativa d'habitatge. És que dona'm una alternativa d'habitatge, encara que sigui una pensió, una... No, és a dir, és una situació molt bèstia, és una situació molt salvatge que en algun moment, i espero l'altre dia... Ens plantejàvem si les protestes de la Puerta del Sol o de la plaça Catalunya o les de Màlaga o les de Sevilla tenien sentit, no? I una vegada convocades les eleccions dius, home, no tenen sentit. Però una vegada Mari Carmen ha mort, evidentment, tenen més sentit que mai, perquè mentre aquesta senyora és morta i mentre aquesta senyora va ser desnonada i ha estat a l'hospital durant dues setmanes, hi han hagut més desnonaments en aquest país, i molts. I Catalunya és una de les comunitats autònomes amb més desnonaments. És a dir, i s'han aplicat polítiques? Sí, però no han estat suficients. No s'ha fet res? No, seria molt poc honest periodísticament dir en aquesta taula no, és que no hem fet res, que no s'ha fet res. No, clar que s'han fet coses. Són suficients? Evidentment, el CIS ens ho demostra, que no són suficients. El carrer ens està demostrant que no són suficients, amb la qual cosa sortim dels despatxos i comencem a fer feina que afecta a la major part de la ciutadania, que és el dret a tenir un habitatge digne.
0: Jordi.
3: Jo diria que les últimes campanyes electorals no, aquest tema s'ha abordat molt poc, i recordo les últimes municipals on ens van passar tota la campanya parlant del Consell de Cent i de si es feia la superilla del Consell de Cent o no, i en cap moment ni tan sols la senyora Colau va posar com a centre de la campanya l'habitatge. Ningú, és que no ho va fer ningú. I ja començava a clamar el cel, i em sembla que això s'ha fet molt de tard a les municipals i també a les estatals i també a les autonòmiques. No, això no s'ha abordat, i ara plorem. Però diria que si s'ha d'abordar de manera seriosa, deixant de banda que, evidentment, la gent vulnerable és la que més crida l'atenció i la que demana més mesures d'urgència, només faltaria, hi haurà més gent vulnerable com més gent no vulnerable també pateixi. És a dir, és important que la gent no vulnerable no passi a ser vulnerable. Això, deixant de banda que s'ha de cuidar les emergències de la gent desnonada o que estan gairebé a punt de ser desnonada, la gent que encara no ho està és la gent que també ens hem de fixar. Una cosa és, per exemple, apujar el salari mínim, que és una cosa que dius de justícia, perquè aleshores s'ha de cuidar la gent que està més a sota de l'estatus social, i l'altra cosa és dir, no, és que el que ens hem de fixar és amb el salari, que no és el mínim, amb el salari mitjà. La gent que més o menys se'n surt, se n'ha de sortir, no més o menys, se n'ha de sortir, i punt. De la mateixa manera que la gent que paga un lloguer, que és capaç de pagar-lo, i que és capaç de pagar una hipoteca, hem de fer el possible perquè continuï sent capaç de pagar el lloguer i de pagar la hipoteca. Si no cuidem aquesta gent, el que se'n diu la classe mitjana, aleshores cada cop serem més desnonats i cada cop serem més vulnerables, que és el que volem evitar.
0: Un segon, Jordi, deixa'm que vagi de nou cap a Madrid amb el Jordi Armenteres, perquè ara sí que han arribat, oi, Jordi?
5: Sí, la capçalera de la manifestació, suposo que sentiu aquests aplaudiments, arriben en aquests moments, la gent que ja hi era s'ha posat a aplaudir, efectivament, davant de tot hi ha una cinquantena de membres del sindicat de llogateres, alguns d'ells plorant en aquests moments, amb una corona de flors, amb una foto de Mari Carmen Abascal, d'una de les compareixences que va fer davant de premsa, perquè hi ha molts micros en aquesta imatge, ella amb el braç en l'aire. I arriben aquests moments, i és d'aquells moments que també recordaran en tota aquesta seqüència, tot el que s'ha viscut aquests 15 dies, aquesta corona de flors. La idea és que es quedi, com a mínim aquesta nit, aquí davant del portal on vivia Mari Carmen Abascal. La manifestació va avançar, ja hem dit la dada fa uns minuts. La delegació del govern espanyol en aquests moments xifra en 20.000 persones, les que s'han aplegat i han fet tot aquest recorregut des de la Puerta del Sol fins aquí, 2,5 quilòmetres llargs, 2.800, diu el Google Maps. I a partir d'aquí ja veurem, tothom ens demana i què faran i què passarà, el que em deies tu. Hi ha molta gent que ens ve a demanar a la premsa, diem, francament no ho sabem. El sindicat de llogateres ha dit, ha explicat aquest migdia que el tema era fer una marxa en silenci. Ha arribat en silenci, però en silenci els primers metres. Per darrere hi havia crits, hi havia proclames, hi havia aplaudiments. I també era molt curiós, perquè al final eren un centenar de policies escortant aquesta manifestació per davant, i el ritme el posava la policia, amb 6 furgones de la policia i amb un centenar d'agents de la policia espanyola.
0: Continuem sentint aquests aplaudiments de fons, d'aquesta marxa, com deia ara el Jordi, silenciosa, que s'ha fet fins a davant de la casa de Mari Carmen Abascal. Jordi, gràcies. Si hi ha qualsevol cosa, doncs ens demanes pas. Fins ara.
5: Evidentment, fins ara.
0: Jordi, crec que havies acabat o volies afegir alguna cosa més?
3: No, em sembla que bàsicament això. No, ara mateix se m'ha anat.
0: Doncs mira, li passo la paraula a la Sandra, perquè encara no havia comentat també aquests resultats del CIS, i després, Jordi, si et ve el cap, doncs
2: sí, tu mateix. Sí, jo crec que abans tu deies, ostres, que hagués passat si aquesta enquesta s'hagués fet durant aquestes últimes setmanes, perquè recordem que és una enquesta del juny. I de fet, vull apuntar que ahir tot just rebíem un mail a del CIS, que ens deia que potser avui tampoc no tindríem les dades publicades. Finalment ha sigut que sí, però tots ens preguntem...
0: Curiós, tot plegat.
2: Curiós, sí. Jo el que a mi m'agradaria, clar, tenint en compte els tempos que està demostrant el CIS, no crec que sigui possible, però m'agradaria que aquesta mateixa enquesta es tornés a fer ara. Perquè tant de bo m'equivoqués, però estic seguríssima que les dades de suport a la intervenció del mercat, a totes aquestes dades que hem comentat, no? a la paralització o la paralització dels impostos dels preus de lloguer, la pujada dels impostos, volia dir, als grans tenidors, segurament aquestes xifres de suport entre els partits de dretes cauria. Per tota aquesta instrumentalització que s'està fent de la qüestió de l'habitatge, tant de bo m'equivoqui, però crec que no seria així. I això ens demostra una vegada més com aquest tipus de temes es fan servir d'arma llancívola. I la qüestió és que tenim una memòria molt curta. Ara, quan ho sentia, doncs, aquests pagats que no satisfan totes les... o que no cobreixen totes les arestes del problema, els sindicats d'habitatge, els moviments com la PAI fa molts anys, que adverteixen que un dels forats de la llei és la regulació dels lloguers de temporada. Ara aquesta qüestió apareix en els decrets, però vull recordar que a Catalunya, com és un laboratori de polítiques d'habitatge des de fa molts anys,

0: Rosser, amb Anna Ballonesta.
1: Les 9:32 minuts, una de les derivades de tot aquest enrenou que hi ha hagut al voltant dels dos decrets de l'habitatge, doncs és evidentment aquesta convocatòria d'eleccions anticipades pel 29 de novembre, i evidentment doncs tots els partits, bé, no tots, alguns ja ho tenien més clar, d'altres no tant, però sí que han hagut d'anar una mica correcuita a configurar aquestes llistes. I un dels dubtes que hi ha ara mateix sobre la taula, i que explicàvem també avui al sumari, és qui encapçalarà la llista d'Esquerra Republicana. Tenim aquí amb nosaltres a l'estudi el redactor de Política de RAC1, el Cesc Giró. Cesc, com estàs? Bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Ara mateix no està clar que Rufián encapçali la llista d'Esquerra. Obertament, no, Esquerra diu que sí, que serà Gabriel Rufián, però abans ens explicaves que Gabriel Rufián no ho té tan clar, oi?
2: Clar, i aquí hi ha un compte enrere que va posar Esquerra dilluns en marxa. Mm-hmm. És un compte enrere que s'acabarà el diumenge a les 6 de la tarda, que és quan Esquerra Republicana ha de tenir totes les candidatures de militants d'Esquerra que hagin recollit prous avals o hagin tingut l'aval de la direcció per ser el candidat d'Esquerra Republicana. I en aquest període de temps seria esperable que Gabriel Rufián fes el pas de demanar o els avals a la direcció o recollir aquests 400 avals que necessita per presentar-se. A inicis d'aquesta setmana, Gabriel Rufián va dir que necessitava un temps per reflexionar, per estudiar quina és la seva posició dintre doncs, d'aquest estira i arronsa que porta actiu amb el partit durant molts mesos, des que ell va començar a fer aquestes conferències sí. demanant a un front ampli d'esquerres, i ell encara no s'havia pronunciat públicament fins avui. Per tant, no havia fet cap pronunciament dient que voldria ser ell el candidat fins avui. El que passa és que el pronunciament que ha fet avui no és del tot definitiu.
1: Ell diu, què ha dit, exactament?
2: Jo vull ser el candidat, però Esquerra no em garanteix certes condicions que jo demano.
1: No ha dit quines condicions.
2: No ha dit quines condicions. Això sí que és veritat que diverses fonts les van explicant. Per exemple, seria tenir, diguéssim, pes a l'hora d'estructurar la llista, una llista més afina a les seves posicions. Recordem que, i ho hem anat explicant durant aquests últims mesos, que el grup parlamentari d'Esquerra al Congrés sí. estava molt fragmentat, molt desestructurat, estructurat amb moltes desavinences internes amb la figura de Gabriel Rufián. De fet, diputats que estan plegant aquests dies...
1: I des de fa temps, eh?
2: I des de fa temps. Diputats que estan plegant aquests dies, que diuen que s'acaba la seva etapa al Congrés, de fet, no citen ni Rufián o no agraeixen a Rufián el temps compartit al Congrés, i això el que demostra, diguéssim, és que la relació amb certs sectors del partit i amb la direcció arriba tensionada. Aleshores,
1: Gabriel Rufián ha demanat aquestes

0: condicions Esquerra i Esquerra...
1: I Esquerra, de moment...
0: No li ha assegurat aquestes,
1: no li
0: condicions,
1: assegura aquestes condicions?
0: O no li ha segons, respost directament?
1: Segons fonts de Rufián, no li han traslladat resposta en cap d'aquestes condicions que demana. Que a part de la qüestió de la llista, també hi ha una qüestió de... Ell demana sumar dintre d'aquest espai polític, que ara està més a prop d'Esquerra que no pas de tota l'esquerra del PSOE, diguéssim, no? Mm-hmm. Ell, jo crec que ja veu que és complicat encapçalar un espai polític a l'esquerra del PSOE perquè s'està estructurant per si sol, al voltant més de la Colau que no, sí. que no pas d'ell.
0: Per tant, parlarem, també.
1: En veure això, jo crec que ell el que demana és, d'acord, doncs intentem sumar al voltant d'Esquerra alguns actors de l'esquerra espanyola o esquerra antifeixista que no siguin pròpiament d'Esquerra per fer aquesta llista més àmplia. I tot això, de moment, no té resposta dins d'Esquerra. La posició del partit és intentar fer veure que tot va bé, d'alguna manera, no? Intentar transmetre tranquil·litat.
0: Una mica just, no?
1: De timings, això és cert. Intentar transmetre que Rufián no té alternativa, diguéssim, que l'alternativa és ser cap de llista d'Esquerra Republicana. El que passa és que sí que és veritat que aquest tuit d'avui del Rufián desmunta una mica aquest argument i sí que evidencia una tensió entre les dues parts que... o bé es resol d'aquí a menys de 72 hores, o bé la direcció d'Esquerra haurà d'optar per un pla B, que és el que comencen ja
0: Això s'està començant a
1: verbalitzar algunes fonts, és a dir, seria irresponsable per part del partit no tenir una opció B controlada o poder posar un nom sobre la taula perquè l'Esquerra necessita el diumenge sortir allà amb un candidat, amb una proposta de candidat. Uno diversos. Si n'és un, serà candidat directament. Si n'hi ha diversos, s'haurà de fer primàries. Aquí, si vols, dibuixem escenaris. Podria ser, per exemple, que Gabriel Rufián es presenti i algú altre decideixi presentar-se i, per tant, s'haurà de dirimir a través de primàries. Pot ser que Gabriel Rufián s'acabi presentant, que acabin arribant un encaix amb la direcció i, per tant, sigui el candidat directament. O podria ser també una altra opció, i per això és important, la direcció subratlla que és important tenir un pla B, que és que el pols amb Gabriel Rufián s'eternitzi i algun dels sectors crítics d'Esquerra es musculi ràpidament, posi un candidat que, en no trobar un altre candidat, es sigui directament el cap de llista.
0: I que no sigui el que la direcció voldria, no?
1: El que la direcció voldria. Per tant, la direcció ha de tenir, evidentment, controlats tots aquests escenaris, té plans, està, evidentment, mirant quin pot ser pla B. Sí que és veritat que no entren directament amb noms, han sonat molts noms, va sonar a principis de la setmana Raül Romeva, ha sonat avui Jordi Albert, diputat al Parlament. Sí que és veritat que amb les fonts que he parlat expliquen que hi ha Esquerra, hi ha molts noms que poden ser la direcció els pot designar, però que
0: arrossegui
1: confirma,
0: també tanta gent com Gabriel Rufián.
1: Aquest és el problema i és la dicotomia que té el partit i que té Rufián. Segurament ara mateix Rufián no té ningú amb qui anar que no sigui Esquerra, no ha pogut arribar a allò que ell volia, que és formar al seu voltant una Esquerra alternativa al PSOE, però sí que és veritat que Esquerra, si perd Rufián, també perd un actiu polític i mediàtic que reconeixen que ara mateix no tenen dintre el partit.
0: Home, crec que segons el CIS era el quart candidat més ben valorat.
1: Més ben valorat, més conegut fins i tot en alguns punts que hauria el Junqueras, i per tant és un actiu que evidentment que això no ho neguen, i això és el que, és a dir, que els fa dir que el candidat ha de ser Rufián dintre Esquerra, no? I també hi ha un punt, aquesta sensació que hi ha un cert intent de dominar el relat per si hi ha una trencadissa final, és a dir, que cap de les dues parts sigui responsable d'aquesta trencadissa, i per tant els dos diuen, sí, nosaltres volem que siguis candidat, jo vull ser candidat, i intentar-se, d'alguna manera, si això finalment no acaba sent, doncs assenyalar la responsabilitat de que això pugui trencar-se. Veurem, són 72 hores que queden
0: sí.
1: i han de passar moltes coses.
0: És un dubte que es resoldrà ràpid. Veieu possible aquest encaix entre Gabriel Rufián i Esquerra Republicana? És a dir, té més alternatives d'Esquerra Republicana o té més alternatives Gabriel Rufián que presentar-se al marge d'Esquerra Republicana, Maria?
2: És molt bona pregunta. Jo crec que ara mateix es necessiten mútuament i que tot és un joc que ells també saben en quin moment fer-lo públic i en quin moment portar-lo amb discreció perquè les dues parts maximitzin les seves posicions a la negociació. I crec que Gabriel Rufián, amb el tuit que ha fet aquesta tarda, està fent exactament això. Crec també que com més apugi el preu i si ha d'acabar marxant, doncs també més valuós serà la seva cara o la seva figura per qui el vulgui fitxar, si és que algú el vol fitxar, que això també estaria per veure. Però ara per ara, a mi em sembla difícil, sobretot perquè crec que qui té més a perdre en això és Esquerra Republicana. Jo no visualitzo ara cap altre líder, ja no de la talla de Rufián, que també, perquè amb totes les animadversions i amb totes amb tots els fans que genera, és una figura que està molt consolidada i crec que no hi ha cap altra política ara mateix Esquerra Republicana que pugui fer una cosa similar i que a banda seria d'un perfil completament diferent, que aquesta també és l'altra. Esquerra sap que li funciona a Espanya, que és Gabriel Rufián. Quina altra aposta pots fer? És que de Joan Tardan no n'hi ha cap altra i no hi ha hagut tot el que tu puguis fer és un viratge en la política d'Esquerra Republicana al Congrés que també és molt suposar que es vulgui fer aquesta aposta anant completament a cegues.
0: Sandra, creus que finalment arribarà una entesa a Gabriel Rufián amb Esquerra?
3: Clar, jo estic completament d'acord amb la Maria. Crec que és una relació de que es beneficien mútuament, perquè clar, en el moment en què estem amb les persones que tenen més números de liderar aquest suposat front ampli, crec que Rufián té molts pocs números per estar al capdavant d'aquesta llista. És evident que jo crec que ell, si no està al capdavant d'aquesta llista, no hi seria. De totes maneres, si hagués d'estar, hauria de ser previ a que algun d'aquests partits el fitxés i, per tant, tampoc no el posaria en les primeres posicions. Per tant, jo crec que on té més oportunitats és en Esquerra Republicana, que d'altra manera tampoc no entrarà en aquest front ampli d'Esquerra. Per tant, jo crec que, salvo sorpresa, les coses quedarien com estan. Ara bé, Gabriel Rufián és una persona que ha donat sorpreses en els últims mesos, així que vés a saber.
0: Jordi.
4: Jo diria que si tanquem els ulls i escoltem ara mateix un discurs de Gabriel Rufián, no sabríem exactament de quin partit posar-lo. I això em sembla que és una virtut i també un defecte. Ara mateix, si l'escoltéssim parlar de qualsevol dels seus discursos, diríem quin brillant polític d'esquerres a Madrid. Però ens costaria molt definir exactament si és del PSOE, si és de Podemos, si és de Sumar, o si és d'Esquerra Republicana, o de què.
0: Per tant, li dones una mica la raó a la voluntat que tenia el propi Gabriel Rufián de liderar ell tot un...
2: Per quina circumscripció s'ha presentat, eh?
4: Sí,
2: si és per una circumscripció catalana, o si és per Santander,
4: també és veritat, perquè la llengua
2: o si és per Madrid...
4: És la comú, sí, no, la normal. Exacte. És veritat. I per tant, és endimoniat el tema, perquè per una banda és una persona que és un bon representant de l'esquerra universal o espanyola, però és un mal representant de l'esquerra catalana, perquè l'esquerra catalana té la seva idiosincràsia, té les seves negociacions, ha de poder estirar la corda cap als governs espanyols i cap a l'oposició, és a dir, ha de poder dir, escolta, jo no sóc el mateix que Pedro Sánchez i, per tant, faig valdre els meus vots i, per tant, no puc estar d'acord amb tot i no puc tampoc, evidentment, estar d'acord amb la dreta espanyola, però ho he de fer amb la meva pròpia veu, amb una veu catalana. I, per tant, quan això es confon, que també li pot haver passat a la dreta a vegades, eh? És a dir, el Cambó, el Duran i Lleida, aquesta mena de polítics que dius, a vegades no sé exactament... que estan representant, perquè suposo que es posen tant a la pell de la política espanyola que acaben representant-la molt bé. Perquè, a més, l'esquerra espanyola, el senyor Rufián, la representa molt bé. Quin és el problema? Que representava que ell no era espanyol i que tenia una mena d'interessos particulars, diferenciats, nacionals, que és el que Esquerra Republicana també la singularitza, la diferencia i la fa identificable. I ara mateix la cosa s'ha sortit massa de mare. Jo diria que ara mateix, o Gabriel Rufián encapçala o es passa al bàndol de l'esquerra espanyola sense diferenciació, que és anem a defensar el pacte de Sant Sebastià i el Front Popular, que és molt legítim, o bé s'adapta i assumeix que pertany a un partit polític i que s'ha d'empassar alguns companys de partit i alguns criteris nacionals catalans. I si no s'ho empassa, doncs més val que passi a l'altre bàndol, que són germans cosins, però que s'han de poder relacionar en pau. Ara mateix tenim una guerra civil dintre d'Esquerra Republicana que s'ha d'aclarir, i és decidir una cosa o l'altra. Escolta, si estàs amb aquest grup, hi ha una disciplina, hi ha una mínima, un mínim esperit de companyonia i de poder compartir les decisions i de poder, sobretot, tenir una força negociadora. Tu perds totalment la força negociadora quan perds perfil, i escolta, guanyaràs molt perfil espanyol i molt perfil madrileny, però perds tot el perfil català.
1: No, en això que comentaves, és a dir, si Gabriel Rufián acaba sent cap de llista d'Esquerra Republicana, tampoc Esquerra ni a Gabriel Rufián els espera un camí de roses. Fa unes setmanes el mateix Gabriel Rufián desautoritzava públicament Oriol Junqueras.
0: Recordem aquelles declaracions amb un to... Déu-n'hi-do, ens va sorprendre, no?
1: Amb un to que va sorprendre fins i tot a Calàbria, per tant. Clar, ens imaginem una campanya després d'aquests mesos que hem estat veient Gabriel Rufián i Oriol Junqueras, els dos a l'escenari donant-se la mà i demanant el vot, si més no, es fa complicat de visualitzar ara mateix.
0: Imma, per tancar aquest tema ja.
5: Jo crec que Oriol Junqueras i Esquerra Republicana no es deixaran perdre un actiu tan valuós i tan important com ha estat Gabriel Rufián. No, no és fàcil ser un català independentista a Madrid i caurà bé i que els mitjans t'estimin i que la gent també t'estimi. És a dir, això no és fàcil, no? I el que sempre ha dit, per
2: no
5: moltes
2: si
5: discrepàncies...
2: No sé si ell es defineix ell mateix com a independentista, perdona, Imma.
4: Com menys ho ets, més t'estimen, quan... això és veritat.
3: I el seu discurs gairebé... Com
4: menys ho ets, més t'estimen allà.
2: I no ho dic com una manera de dir... Però... Diu que no, però en realitat... O sigui, no és que jo jutgi el seu grau d'independentisme, és que crec que ell mateix ja no s'hi reconeix com a tal, eh? Crec, no sé si...
5: Jo no sé si es reconeix o no, però sí que quan ell ha tingut l'intent, no, de fer aquest front ampli d'esquerres, no? Per això es diu ara front ampli, no? De treballar per un front comú, doncs ell sempre, la seva paraula sempre ha estat, bueno, un front d'esquerres, però a mi independentista, és a dir, sempre ha anat de la mà d'Esquerra Republicana. Jo no ho veig d'una altra manera a aquestes alçades, és a dir, veig un desgavell amb aquest front ampli que és qüestió d'escollir un lideratge, perquè en quant a programa, doncs, és bàsicament el mateix, és qüestió de persones, però en el cas d'Esquerra Republicana entenc que es donaran la mà a dalt d'un escenari.
0: Cés molt ràpid per acabar el tema. Deies,
1: jo crec que ell no renega del seu independentisme, però sí que és veritat que situa una altra prioritat per davant, que és evitar que assumin PP i Vox, diguéssim, no? Ell identifica que una suma de PP i Vox seria perjudicial per l'esquerra espanyola, per la catalana i per l'independentisme. Llavors fa aquest equilibri i situa com a prioritat aquesta qüestió per davant del que és la vessant independentista.
0: Veurem com acaba. Gràcies, Cesc. Bona nit.
1: Estarem pendents. Bona nit.
0: 12 minuts per arribar a les 10 de la nit. Deixem que fem una pausa i ara quan tornem canviarem absolutament de tema. Un tema també molt greu, que és que avui hem conegut el suïcidi d'una altra persona que treballava com a moderadora a Meta, a les oficines d'aquí de Barcelona. Feia ja un temps que no hi treballava, però ara s'ha conegut el seu suïcidi. I vaja, la família vol denunciar l'empresa per les condicions i per totes les conseqüències psicològiques i mentals que li va comportar aquesta feina. De seguida parlarem amb l'advocat de la família.
6: No ho sé, amb Anna Ballonesta.
7: El passat 14 de setembre, La Vanguardia va celebrar una nova edició de Diàlegs La Vanguardia, una trobada a porta tancada que va reunir experts per analitzar la situació actual de l'obesitat a Catalunya i el valor social d'actuar davant d'aquesta malaltia. Amb la col·laboració de Lili, el debat va posar sobre la taula la necessitat de canviar la mirada sobre l'obesitat. També la importància de fer un diagnòstic acurat de l'enfermetat, tal com va destacar la doctora Andrea Ciudin, endocrinòloga de l'Hospital Vall d'Hebron.
8: A nivell global en Catalunya, la obesitat sigue tratándose de una manera muy reactiva, en el sentido de que no se diagnostica la enfermedad como tal, sino que en general los profesionales de salud se centran en el diagnóstico y el abordaje de las complicaciones complicaciones derivadas de la obesidad, y esto significa llegar tarde, ¿no? No identificar a tiempo una enfermedad grave que puede dar lugar a unas complicaciones serias.
7: També hi van participar Teresa Millán, directora d'Afers Corporatius de l'ILI, Federico Luis Moya, president de l'AMPO, i Álvaro Hidalgo, president de la Fundació Weber. La trobada va concloure amb la importància de detectar la malaltia a temps, evitar complicacions i facilitar el diàleg entre pacients i professionals sanitaris.
9: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC1, aquest any a Platja d'Aro.
10: Vine a viure amb Torrons Vicenç l'adrenalina dels segons abans d'arrencar. L'emoció d'estar amb milers de corredors tots junts i de l'últim sprint per creuar la meta.
9: La cursa de RAC1 sempre té un gust dolç amb Torrons Vicenç. El torró, torró. Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio.
11: Amb el tas d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
12: L'ABC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe.
11: Entrades a auditori.cat.
13: RAC1 Podcast.
9: Sense filtres. Un podcast de converses valentes sobre salut mental. Cada setmana Marta Cailà parla amb veus conegudes sobre què significa conviure amb neurodivergències i trastorns mentals.
14: Per exemple, parlarem de la hipocondria amb la periodista Cristina Puig.
15: El que per les persones normals no li fan massa cas o s'esperen anar a veure el metge, que és el que s'ha de fer, jo ja estic en alerta perquè ja he buscat què vol dir, què significa que hagi sortit això i els dies que fa que ho tinc, i això és un malviure.
9: Sense filtres, amb Marta Cailà. Tots els dijous un nou capítol a l'app i al web de RAC1. Tots som un milió. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
6: No ho sé, amb Anna Ballonesta.
0: 9 minuts per arribar a les 10 de la nit. Com dèiem, avui acabarem la tertúlia parlant d'aquesta notícia, el cas d'una exmoderadora de Facebook que diumenge passat es va suïcidar per les seqüeles psicològiques que li havia deixat a aquesta feina. La víctima es deia Inés Mendoza i va estar treballant a la Torre Glòries de Barcelona entre l'any 2022 i el 2025, i mentre hi treballava, doncs, ja s'havia intentat suïcidar un cop l'any 2023. Ara, com dèiem, la seva família, doncs, denuncia que Meta els acusa de ser responsables d'aquesta mort i, per tant, ha anunciat que els denunciarà. És un cas concret, però recordem que n'hi ha molts més, perquè Inés Mendoza era part d'aquests 700 exmoderadors que ja han denunciat a Meta pels problemes mentals derivats d'aquesta feina, i per això avui volíem parlar amb l'advocat de la família de la Inés, és el Robert Castro, de Bastet Advocats, que també porten aquesta macrodenúncia que ara dèiem de tots aquests exmoderadors contra l'empresa. Senyor Castro, bona nit.
16: Bona nit.
0: Per què consideren que Meta és responsable de la mort d'Inés Mendoza, com denuncia la seva família?
16: Doncs la resposta seria molt llarga. En primer lloc, i intentaré que no ho sigui, però en primer lloc, Meta té un modus operandi ja des de fa anys amb els moderadors de contingut. Van tenir l'experiència a Silicon Valley de com es deteriora la salut mental dels moderadors i van dir, doncs mira, saps què? Subcontractem a una empresa que faci el treball brut. Uh-huh. I un bon dia els acomiadem a tots, que va ser l'ERE de l'any passat, sí, i ens anem a un altre país, no? Llavors, aquí ja hi ha una responsabilitat. Però sigui com sigui, en tant en quant estan moderant continguts per Meta, principalment Facebook i Instagram, hi ha una responsabilitat legal. Vull dir, no perquè subcontractis pots escaquejar-te, anem a dir-ho així, com a empresa, de la teva obligació legal de protegir la salut i la seguretat dels treballadors. En tot cas, nosaltres demanem responsabilitats a les dues empreses, a Meta i a Telus.
0: Mm-hmm. Des del seu despatx van conèixer la Inés, van parlar amb ella diverses vegades sobre el seu cas i sobre com eren aquestes condicions de feina. Ens podria explicar, tampoc sense entrar en gaire detalls, però sí quin tipus de vídeos estava obligada a veure i a revisar durant aquests 3 anys que va treballar a l'empresa?
16: El problema de la Inés és que no és l'única que ho ha patit, però és que ella era molt bona fent moderant, o sigui, era molt eficient.
0: Sí.
16: I el preu que paguen els moderadors, que són molt bons fent això, és que l'empresa els hi posa el que es diuen les cues, no? A les cues de vídeos més durs, a lo millor, per exemple, vídeos en directe de suïcidis. O sigui, el més dur s'ho mengen els moderadors més eficaços, i això li va passar a la Inés. La Inés va veure molts suïcidis, ens va relatar que d'alguna manera inclús va prendre el modus operandi d'aquest intent de suïcidi que va tenir el 2023, va veure molta pedofília que li va resultar molt colpidor. Bueno, sí, doncs com tu dius, sense entrar en detalls, no? De tot el que arriben a veure i a moderar.
0: Quins símptomes, per tant, o problemes de salut mental tenia a conseqüència de la visualització d'aquestes imatges?
16: Tenia el que tenen la gran majoria, i que la psicòloga forense d'aquest macrojudici que estem impulsant pues va concluint els seus informes pericials, que és una dintre de les patologies, dintre de la salut mental, el trastorn d'estrès posttraumàtic és bastant greu, perquè és el que pateix una persona que ha patit una agressió sexual o que l'han agredit amb molta violència. I diràs, ostres, però si no ho han patit, ja, però és que han sigut testimonis i el seu cervell ha estat sobreexposat hores i hores i hores durant anys a presenciar vídeos, i els forenses diuen és que això equival a veure-ho a mig metre de tu. Com li tallen
0: no
16: el cap
0: a algú.
16: Perquè
0: realment ha de ser terrible estar exposat a aquest tipus d'imatges i a més durant tantes hores.
16: Exacte.
0: Vosaltres teniu constància d'altres suïcidis també derivats d'aquesta feina, o que fessin la mateixa feina que la Inés?
16: Sí, aquí a la Torre Glòries, on van estar moderant des del 2018 fins al 2025, tenim la constància, a part de la Inés, d'un altre noi francès, d'un altre noi argentí, d'un colombià, d'un mexicà, fins on tenim constància. I, bueno, el cas de la família de la Inés és la primera que vol demanar responsabilitats aquí als tribunals d'aquí, pues responsabilitats al més alt nivell.
0: Sobre la macrodemanda de tots aquests extreballadors de Meta, en quin punt es troba ara mateix aquest procés judicial?
16: Bueno, estem a punt de que s'acumuli tot en un macroprocés, i a punt també de que ens donin la data definitiva del judici, que ja suposem que serà l'any vinent, com a mínim.
0: Són optimistes respecte a aquesta sentència?
16: Nosaltres, com a advocats, absolutament, perquè hem fet moltíssima feina, perquè realment es podrà acreditar aquest quadre dels moderadors amb la salut mental tan malmesa, però sobretot perquè podrem acreditar lo malament que ho han fet aquestes empreses.
0: Clar, aquesta feina, evidentment, conto que encara s'està fent. Vull dir, això no s'ha substituït per intel·ligència artificial. Vull dir, s'estigui fent aquí o en d'altres països, hi deu haver gent que encara està patint la mateixa situació que aquests treballadors, no?
16: Sí, quan van tancar el centre de moderadors d'aquí de Glòries, van obrir un centre a Bulgària, Grècia, Portugal. És cert que en els dos últims anys, l'últim any, dos anys, el 24, el 25, els moderadors ens han transmès la incorporació de la IA, però també és cert que ens deien que la IA està molt lluny de ser infal·lible, perquè sigui ella que es menja tota aquesta part de moderació de tots aquests continguts terrorífics, i que llavors puguem prescindir de que ho facin els humans. Per molt que la IA tregui coses de sobre, ells havien de seguir moderant molta cosa, que la IA fallava.
0: Evidentment els desitgem que tinguin molta sort, més que sort, justícia en tot aquest procés. Robert Castro és advocat de la família d'Inés Mendoza de Bastet Advocats. Gràcies per atendre'ns aquesta nit al 9C. Bona nit.
16: Moltes gràcies, bona nit.
0: Queda menys d'un minut per les 10 de la nit i anem molt, molt tard. Voleu fer algun comentari sobre aquesta qüestió breu, sobre aquest cas i els altres que hi ha hagut sobre aquestes imatges?
5: Bueno, jo crec que és una lluita molt important. Al final és anar contra gegants, no? Contra tòtems, i penso que vincular una salut mental amb una feina que és bastant horrible, doncs també davant la justícia, no? Vincular la salut mental amb actes, crec que ha de ser bastant complicat també.
0: Doncs seguirem, evidentment, a aquests casos també. Ho hem de deixar aquí, Imma Lucas, Sandra Vicente, Maria Vila, Jordi Cabré, gràcies, fins la setmana que ve.
2: Bona nit.
0: Fem una pausa i actualitzem de seguida la informació.
17: No ho sé, amb Anna Ballonesta.
18: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
19: El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre al Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
20: RAC 5, 4, 3, 2, 1... El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
21: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
20: Us hi esperem.
22: Mira, ja ve, recta final.
23: Mare de Déu.
20: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
24: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
25: Un autèntic bochorno.
21: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
20: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. Últims dies d'inscripcions. RAC1. Tots som un milió.
21: Amb la col·laboració de Fritz Ravik, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
20: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: No ho sé, amb Anna Ballonesta.
1: Passen 4 minuts de les 10 de la nit, actualitzem la informació. Tormos, bona nit.
2: Bona nit.
1: Què és el més destacat a aquesta hora?
2: Doncs que milers de persones han acomiadat aquesta nit la Mari Carmen amb una marxa a Madrid fins a la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Els manifestants han dipositat flors i pancartes al portal.
1: Ah, doncs aquesta milers de persones, anem cap allà, cap a Madrid. Jordi Armenteres.
3: Sí, continua aquesta concentració d'homenatge on hi participen 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a Madrid. Sí que és veritat que la dada l'han donada de la manifestació que venia de la Puerta del Sol fins aquí. Una manifestació amb silenci interromput. Ara sentíeu crits dient que no ha mort, que l'han assassinat, referint-se, òbviament, a Mari Carmen Abascal. I en aquests moments crits de vergonya, vergonya, vergonya, que és un dels crits més repetits. Es passa del silenci a aquests crits de manera constant. S'acaba de col·locar a fa uns minuts una corona funerària en aquesta mena d'altar improvisat davant del portal on vivia Mari Carmen Abascal. En aquests moments hi ha centenars d'espelmes, de textos i també amb moltes flors.
1: Gràcies, Jordi. D'altra banda, la defensa de l'exmoderadora de Meta, que es va suïcidar, denuncia la responsabilitat legal de l'empresa.
2: Es tracta d'Inés Mendoza, que va treballar a la Torre Glòries de Barcelona entre el 2022 i el 2025 en una empresa subcontractada i que s'ha suïcidat aquest diumenge a l'IO. S'encarregava de filtrar contingut violent a les xarxes socials. Durant aquest temps va estar de baixa per problemes de salut mental. En una entrevista aquí al 9C de RAC1, l'advocat de la família, Robert Castro, ha acusat l'empresa de ser la responsable de la seva mort pels danys mentals que li va provocar la feina.
4: El preu que paguen els moderadors, que són molt bons fent això, és que l'empresa els hi posa a les cues de vídeos més durs, a lo millor, per exemple, vídeos en directe de suïcidis. O sigui, el més dur s'ho mengen els moderadors més eficaços i això li va passar a la Inés. D'alguna manera, inclús va prendre el modus operandi d'aquest intent de suïcidi que va tenir el 2023, va veure molta pedofília que li va resultar molt colpidor.
2: Mendoza formava part dels 700 exmoderadors que han denunciat Meta pels problemes mentals derivats de la seva feina.
1: I demà comença l'operació sortida de trànsit pel cap de setmana llarg.
2: De l'àrea metropolitana de Barcelona sortiran uns 570.000 vehicles entre demà al migdia i dissabte. Trànsit posarà carrils addicionals i més controls de Mossos. La sortida es concentrarà sobretot demà entre les 8 i les 8 del... entre les 2 i les 8 del vespre i dissabte el trànsit serà complicat de 10 del matí a 2 del migdia. Els trams que poden acumular més retencions són l'AP7, l'A2 i les carreteres del Vallès.
1: Gràcies, Pep. Els esports, Gerard Ballera, com estàs? Bona nit.
5: Bona nit.
1: Què fareu avui, t'ho diràs?
5: Doncs canviarem una mica de xip, ara que hi ha hagut aquesta aturada tan llarga de seleccions. Començarem a parlar una mica del retorn de la Lliga de Primera Divisió, amb aquest Barça-Getafe que hi ha dissabte, el Màlaga-Espanyol demà. Parlarem en tertúlia amb el Joan Poquí, amb la Maria Fernández Vidal i el Paco Cabezas una mica de tot això i com que torna a la Lliga, torna també al Mirador. Tu diràs amb el Joan Maria Pou, repassarem una mica com ha viscut el Pou aquestes 3 setmanes, amb el comiat de Messi, el que ha passat amb Cristiano Ronaldo també, etcètera, etcètera.
1: De seguida t'escoltem. Gràcies, Gerard. Fins ara. I el temps, Nil Ferrés, demà ha de tornar a la calma ja?
6: Doncs sí, demà serà un dia de temps estable, amb cel majoritàriament serè, tornarem a veure el sol i seguirà baixant la temperatura. A més, tindrem un ambient de tardor. De fet, aquesta nit ja serà la més fresca del que portem d'octubre, amb unes mínimes que baixaran per sota dels 10 graus a molts punts de l'interior. També tindrem les primeres glaçades del Pirineu. Demà al matí encara amb vent de tramuntana a l'Empordà, però al llarg del dia anirà perdent força. Tot plegat amb màximes properes als 22-23 graus a Ponent i entre 18 i 20 a la costa i a l'interior.
1: Gràcies, Nil. Fins demà.
6: Fins demà.
1: 10 i 8 minuts. No marxeu, que de seguida arriba el Jordi Garrigós amb el Salsa Agredolça.
7: Creuar la meta de la cursa de RAC1 és inoblidable.
8: Apunteu-vos la data. El 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC1.
7: Un any més celebra la cursa amb vermuts Miró i aquesta edició amb el Miró Zero. Tot el gust i zero excuses. Gaudeix del nou aperitiu de Miró sense alcohol després de la cursa.
8: Vermuts Miró, el vermut oficial de la cursa de RAC1. Aquest any a Platja d'Aro.
9: El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre als Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
8: RAC1 i l'Ajuntament del Vendrell presenten Castells de RAC més 1 a la Diada de la Fira de Santa Teresa.
10: Concentrats i forts, sillens amunt!
8: El diumenge 11 d'octubre, des de 12:45 del migdia, una altra jornada castellera des de la plaça Vella del Vendrell, amb tot l'equip de Castells de RAC1 encapçalats per Benet Iñigo.
11: Els nens del Vendrell volen celebrar com toca el seu centenari i els minyons de Terrassa i la Jove de Tarragona hi aportaran les dosis de gamma extra. Història castellera concentrada a la plaça Vella.
8: El diumenge 11, a 12:45 del migdia, Castells de RAC més 1 a la Diada de la Fira de Santa Teresa del Vendrell.
12: Carrega!
8: RAC 1. Fent pinya, tots som 1. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1.
13: Preparats, llestos, ja!
14: I les popcorn de Fred Ravik no faltaran a la cita. Creua la meta i comparteix el moment amb un snack cruixent, sorprenent i amb un sabor únic. Vine i deixa't sorprendre amb les popcorn de Fred Ravik.
8: Us esperem a la cursa de RAC1, Festa d'Esport i Ràdio.
15: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
8: RAC1 i l'Ajuntament del Vendrell presenten Castells de RAC més 1 a la Diada de la Fira de Santa Teresa.
10: Concentrats i forts, sillens amunt!
8: El diumenge 11 d'octubre, des de 12:45 del migdia, una altra jornada castellera des de la plaça Vella del Vendrell, amb tot l'equip de Castells de RAC1 encapçalats per Benet Iñigo.
11: Els nens del Vendrell volen celebrar com toca el seu centenari i els minyons de Terrassa i la Jove de Tarragona hi aportaran les dosis de gamma extra. Història castellera concentrada a la plaça Vella.
8: El diumenge 11, a 12:45 del migdia, Castells de RAC més 1 a la Diada de la Fira de Santa Teresa del Vendrell.
12: Carrega!
8: RAC 1. Fent pinya, tots som 1. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: No ho sé. Amb Anna Ballonesta.
1: Les 10:11.

0: les meves van. Jordi Garrigós, bona nit, com
1: bona nit.
0: Estàs?
1: Molt bé, super.
0: Què? Que cada dijous acabem amb una mica de música. Ja sabem que en aquesta secció no parlem de l'actualitat musical ni anem pel camí així com més mainstream.
1: És així.
0: No sé si podem fugir avui d'aquests macroconcerts d'Ocas Grasses.
1: A veure, ja saps que
0: com
1: jo...
0: Com t'ho has muntat?
1: Jo intento marxar una mica de tendència, sí. Fer alguna cosa diferent del que està parlant tothom. De fet, tot sovint tinc com la sensació de que la gent a casa deu pensar, pavo, sí, per què no fas una secció del que toca, del tema de la
0: clàssica
1: setmana? Doncs avui vinc a parlar del tema de la setmana, que és, òbviament, la convocatòria d'eleccions no és broma. Vinc a parlar dels Oques Grasses.
0: Tu no, tu també.
1: Vinc a parlar dels Oques Grasses, almenys de manera més o menys tangencial. Estan actuant a l'Estadi Olímpic, avui hi ha concert, també.
0: Sí, sí, sí.
1: El segon del seu cicle de 4 concerts que han organitzat per acomiadar-se als escenaris. Òbviament que això estigui passant és un fet històric i ni jo ni aquesta secció em podia quedar al marge. Es pot ser outsider, ok? Però hi ha dies que has de dir calma't, tranqui. Vale, anem a parlar dels Oques Grasses. Avui parlarem dels concerts més grans que s'han vist aquí i allà. I un dels d'aquí ja és Oques Grasses.

0: que sí que parlarem d'oques grasses avui. M'ha sorprès, eh?
1: Bueno, aquesta primera cançó.
0: Ah,
1: vull dir, reteniu aquesta cançó perquè no n'hi haurà més. A veure, comencem una mica recordant com hem arribat fins aquí. Els Oques Grasses inicialment van anunciar una única data perquè seria el seu comiat dels escenaris després d'una trajectòria de 16 anys. Però la bogeria amb la venda d'entrades, recordo que en vam xerrar aquí.
0: Sí, sí, sí.
1: Es van esgotar rapidíssim i va portar la banda a programar fins a 4 nits a l'Estadi Olímpic del 7 al 10
0: d'octubre. Aquella eufòria per comprar les entrades.
1: Exacte. Clar, és un aforament de 55.000 persones per nit. La xifra acumulada de públic al llarg de 4 concerts suma més de 220.000 persones.
0: Increïble.
1: Perquè han aconseguit vendre totes les entrades. Mm-hmm. Clar, això suposa un rècord absolut d'un grup en català. Fins a dia d'avui, cap banda o artista cantant en la llengua del país havia aconseguit omplir l'Estadi Olímpic. Diré més, no s'havia fet cap concert allà per si sol d'un artista català. No s'havia programat cap artista català. Doncs fer-ho 4 vegades en una mateixa gira és absolutament al·lucinant i supera de llarg totes les fites anteriors de grups d'aquí. Els motius pels quals ha passat tot just ara amb aquest grup, els Oques Grasses, no els parlarem tampoc ara, perquè ens posaríem a comentar coses molt avorrides i que tenen poc a veure amb la música, tot i que estan molt bé, els Oques Grasses. Però vull que ens fem tots plegats una idea de quant de gran és això que han fet aquests tios. I, per exemple, ho podem comparar amb d'altres grans esdeveniments, amb alguns guanyaran Oques Grasses i amb altres perdran. Ens anirem comentant durant la secció, d'acord?
0: Avui la cosa, per tant, va de macroconcerts que s'han fet aquí a Catalunya, eh?
1: Aquí a fora. Bueno, comencem amb un de fora i els altres van més.
0: D'acord.
1: Ara et dic un que amb el que surten perdent, perquè és el concert amb més penya de la història. Escoltem.

0: Jo penso que és molt desconegut a Catalunya, almenys jo no tenia ni idea i m'ha deixat al·lucinat. És la festa de cap d'any de la platja de Copacabana.
1: De cap d'any?
0: Sí, tocar Copacabana és un fenomen com únic al món. Han passat un munt de músics guais per allà, els més grans, en plan els Rolling Stones, el Paul McCartney, la Madonna, i les xifres d'assistència sempre són molt grans. Però quan arriba el cap d'any és quan és realment bèstia. Resulta que Copacabana no seria exactament la platja de Bogatell, ¿vale? Perquè té al voltant de 4 quilòmetres de llarg, sí. I clar, ja al desembre fa una calda de bojos. A més, els concerts són completament gratuïts, vull dir que te'n vas a veure Madonna per la cara a la platja de la teva ciutat.
1: Sí, el que passa és que si et toca a 4 quilòmetres de l'escenari...
0: Clar, no sé si aquesta és la cosa. És una tradició que fa anys que es fa, però que als 90 va tenir el seu punt àlgid, sobretot l'any 94 amb el concert de Rod Stewart. El concert de Rod Stewart, celebrat, òbviament, la nit de cap d'any, el 31 de desembre del 94, va ser tan gran que es van haver d'instal·lar diverses torres de so per la platja i un mogollon de pantalles gegants. I ara, una pregunta. Tu ets d'aquelles que s'agobia als concerts que hi ha molta gent?
1: Cada vegada més.
0: A mi em posa un ratmetat semiple i ja començo a buscar les sortides. Doncs aquest concert de Rod Stewart és el més multitudinari de tots els temps, segons el rècord Guinness. Es calcula que van assistir-hi...
1: Sorprèn-me.
0: Entre 3,5 i 4 milions de persones.
1: Què dius?
0: Sí.
1: Home, si aquest guanyador...
0: Si està acreditat, hi ha més gent que el concert de Toques Grasses. De fet, molts concerts, dels més concerts multitudinaris de sempre, han tingut lloc en aquesta platja, Copacabana. Els Rolling Stones van tocar davant d'un milió i mig de persones. The Black Eyed Peas van posar un milió de persones. I la Madonna va posar 1.600.000 persones.
1: Vull dir, són
0: xifres molt bèsties. I ara ja venim cap aquí, anem a fer les comparacions amb els concerts d'aquí. El concert més multitudinari mai vist o escoltat, en aquest cas, a Catalunya, doncs és el més surrealista que et pots esperar.
1: A veure...
0: Vinga.

0: encara que ens haguéssim jugat molts diners, no l'hauria encertat mai. Clar. I a més, és que clar, he sentit aquesta música i venir-me a la imatge...
1: I a la imatge, no?
0: Sí.
1: Clar. Clar, pràcticament finals de 2026 fa quasi vergonya, no?, de descobrir que el concert multitudinari de la història de Catalunya és la Rua de Carrinhos Brown pel centre de Barcelona durant el Fòrum de les Cultures. No sé la mitja d'edat que tenim en aquest programa, els oients, concretament a aquesta hora. Jo intueixo que és tirant el teta, però ja que hi som, recordarem una mica què va ser el Fòrum de les Cultures. Sí. Va ser una mena d'invent de l'Ajuntament de Barcelona celebrat a la ciutat entre el maig i el setembre de 2004. Es va plantejar, no?, com una olimpiada cultural estructurada al voltant de tres eixos: la diversitat cultural, el desenvolupament sostenible i les condicions per la pau.
0: Llavors es feien com... Els professors de Xi'an i tot allò.
1: Exacte, no? El d'abans, era una mena de cosmòpolis.
0: Vaig anar.
1: Com un cosmòpolis molt gran. Com passa en tota aquesta mena d'esdeveniments en aquest país, i m'imagino que quasi tot arreu, sota aquest discurs ben intencionat de pau, sostenibilitat, etc., es va dur a terme una enorme operació d'especulació immobiliària a la zona de Diagonal Mar i el Besòs. La zona, almenys ara, és real, que serveix per grans esdeveniments, ha quedat un auditori molt xulo, el Museu de les Ciències Naturals, ha estat molt bé. Però tot plegat va ser un fracàs bastant sonat en el seu moment, ens va donar molts lols. Directament
0: aquells gots que queien, que no s'aguantaven drets.
1: Diversos intel·lectuals van passar completament d'anar-hi veient el panorama, i les xifres d'assistència en general van ser realment fluixes. Però... i he escrit aquest pro al guió en majúscules, ens va deixar un dels grans moments de la cultura pop d'aquest segle a Barcelona, que és la gran rua de Carrinhos Brown per la ciutat. Va consistir un concert gratuït al carrer
0: amb
1: 400.000 persones, segons l'Ajuntament. Potser les van inflar. Ara no descartem això, que les inflessin una miqueta, veient com havia anat al Fòrum. Al Palau de Gràcia, per seguir el músic brasiler. El cantant va desfilar en un camió de 26 metres, acompanyat per una banda de 35 metres, allà de 35 músics, i va deixar... la que ara ho deies tu, la gran estampa d'aquell acte funès.
0: És que és inevitable, sense aquesta cançó.
1: Joan Clos ballant samba enmig de Palau de Gràcia, pujat sobre el camió de 26 metres de Carrinhos Brown. Vale, és una rua...
0: 400.000 persones, rècord a Barcelona.
1: 400.000 persones, rècord a Barcelona. Concert gratuït, clar. Concerts gratuïts són grans explosions populars, però anem a veure Paganini. Vale? Tu diries que aquest Doques Grasses és el concert de pago més multitudinari de la música en català?
0: D'entrada, sí.
1: Anem a comprovar-ho.
0: A veure.

0: és aquest, no?
1: És aquest.
0: Sí?
1: Sí, sí, clar.
0: El concert en un únic concert. Val, sí, home, clar. Sí, sí,
2: el concert de música en català més multitudinari de sempre és el que es va anomenar Més que un concert i és l'històric Lluís Llach davant de més de 100.000 persones el 6 de juliol de l'any 85 al Camp Nou. Estiu del 85, el Llach va actuar en solitari al Camp del Barça presentant Mare Mar i en aquell moment va ser un gran símbol cultural i polític pel país. A més, ja se sentia com figures com el Llach. A vegades n'hem parlat quan hem parlat de l'Ovidi Montlló, causava certa molèstia, estaven començant com a arraconar de part d'alguns mitjans, institucions, tal. Any 85, any de movida madrilenya, ocupant portades, minuts als mitjans, i de cop arriba aquest tio amb la guitarra que l'estan arraconant i es posa el repte més gran de tota la seva trajectòria, que és omplir el Camp Nou. He anat a mirar els concerts que s'han fet al Camp Nou al llarg dels anys i realment és molt poca gent qui s'ha atrevit o hi ha anat. El que més, com no podia ser d'altra manera, és el Bruce Springsteen,
0: sí, sí,
2: que ho ha fet en 5 ocasions, i també els U2, que van començar a girar aquí el 2009, fent un període de Camp Nous. Van estar, això va ser, explicaré una anècdota personal.
0: A veure.
2: Els U2 van estar un parell de setmanes usant el camp com a banc de proves de la gira.
0: Sí.
2: O sigui, començaven aquí, llavors aquí van estar comprovant, fent proves de so, etc. I jo estava estudiant periodisme en aquell moment, estava fent les pràctiques a Barça TV, llavors sorties a fer el piti i veies els U2 fent una cançó amb ningú al davant.
0: Ostres.
2: Va ser una cosa molt guai i que recordo. Julio Iglesias també ha fet 2 Camp Nous.
0: Vaja.
2: Dic, però que són 4, és que són aquests, sí, sí, és que sí. No n'hi ha més. Però tornant al Llach, era una mena de bogeria en l'any 85, tan logística com promocional, però va desbordar totes les previsions aquell concert. L'estadi es va ampliar de dalt a baix amb més de 103.000 persones, un rècord que a dia d'avui,
0: sí, eh?
2: Jo crec que a nivell de pagament no tens un lloc on posar-los. Vull dir que no sé si es pot igualar. Tot i això, jo penso també en aquests concerts que fan de la Mercè a la platja, que no haurien d'estar molt lluny d'aquestes xifres. El que passa és que jo crec que la gent va i ve, no aquests concerts que fan a Bogaté.
0: És difícil
2: allà hi ha molta gent
0: de comptabilitzar. Hi ha moltíssima gent. Si has de tornar des de la platja del Bogatell a qualsevol lloc de Barcelona,
2: no sé si
0: és molt complicat.
2: Segur que 100.000 no hi estan a la vegada, però que van, que tornen, és moltíssima gent. Anem a un altre concert mític,
0: vinga,
2: el del Sant Jordi.

0: sempre. Òbviament havíem de comentar el concert dels Quatre Gans del rock català a Palau Sant Jordi.
1: Mític, també.
0: Sí, aquell minifestival que es va celebrar el 14 de juny del 91 al Palau Sant Jordi va ser com la gran posada en escena del que llavors es va anomenar rock català i va reunir les quatre bandes, no?, més significatives d'aquell moviment, els Pets, Sau, Sopa de Cabra, Sant Traït. I això és una cosa que molt poca gent sap, que és que també va establir un rècord, el rècord europeu d'assistència en un recinte tancat, amb 22.104 espectadors.
1: Que ara no es podria repartir aquesta xifra al Palau Sant Jordi perquè van canviar l'aforament i crec que ara el màxim són 17.000, oi, espectadors?
0: Sí. Mm. Et deixo un parell d'anècdotes. L'entrada valia 1.600 pessetes i es veu que en aquell moment, que jo no sé com ho van fer, no em preguntis, devien ser a la porta, ja hi havia reventa i es va arribar a vendre entrades per 6.000 pessetes.
1: 1.600 pessetes, si no m'equivoco, 10 euros, no?
0: 36 euros.
1: 10 euros, no?
0: 1.600 pessetes són 10 euros, sí. La reventa, sí. La gran reventa, serien 30 i pico, 36 o així.
1: Sí.
0: I que la premsa es va fer molt eco de que hi havia molts pares a la porta esperant els fills adolescents. És que hi havia una foto a l'avantguàrdia gegant dels pares. També és el concert més massiu, per això que deies tu ara. Després va passar tot allò de Madrid Arena, que va haver-hi no, aquells problemes amb la que hi havia massa gent.
1: Sí.
0: I van reduir l'audiència, des de llavors són 17.000 persones, en aquell moment posades 22.000 persones allà, que ara ho imagines, i devien estar ben apretades.
1: Sí, sí,
0: també.
1: Sí.

0: I arribem una mica ara. Hem parlat de concerts com bastant antics. Sí. Després d'aquell concert del 98 i passar les Olimpiades del Palau Sant Jordi, jo crec que es va consolidar com el gran recinte de concerts a Barcelona, barra Catalunya. És com que si ets gran, vale, si ets gran en plan Bruce Springsteen, fas el Camp Nou o l'Estadi Olímpic, sí. Rolling Stones a l'Estadi Olímpic. Ha estat molt bé tenir l'Estadi Olímpic perquè és un lloc que està una mica apartat del centre, per tant, no hi ha soroll. I ara quan torni a Spotify Camp Nou ple, no sé si es podran fer.
1: A veure, ja veurem, ja veurem.
0: Això serà un merder guai. Però, vull dir, ve la Rihanna a Palau Sant Jordi, ve la Chirán a Palau Sant Jordi, ve la Rosalía, doncs fa tres Palau Sant Jordi. Mm-hmm. Però això... s'ha explicat aquí 20 vegades aquests dies. Ara mateix que els concerts han tornat un esdeveniment quasi més relacionat amb lo social que amb lo artístic, i tot qui és qui vol anar a concerts, ha democratitzat fins a cert punt tocar el Palau Sant Jordi. Què vull dir amb això? Que ens van passar 30 anys parlant del mític concert del Sant Jordi, del rock català, sí. Que mai ningú d'aquí podria igualar, ni els Manel ni els Charango van fer un Sant Jordi, i ara està tocant pel Sant Jordi el primer que passa, entre moltes cometes. No és exactament així, però hem vist un concert d'Antoni Afont al Palau Sant Jordi, que era un grup que tocava de banda, 2.000 persones a festes majors. Hem vist acomiadar-se els To a Barcelona amb un concert al Palau Sant Jordi, els escoltàvem. El Sopa de Cabra han tocat diverses vegades, el Joan Dausà ha tocat al Palau Sant Jordi. També s'ha de dir...
1: Alguns
0: que
1: han fet
0: tu...
1: una mica de trampa, posant l'escenari una mica més endavant.
0: Clar, també és el que deies tu, que ara ja no són 22.000, sinó que són menys.
1: O menys.
0: Però clar, aquí lo normal és que els Oques Grasses, amb perdó, haguessin fet 3 Sant Jordis, que ja hagués sigut un rècord brutal, però hi ha hagut com un impuls que ha arrasat amb tot.
1: Potser això obre la porta, que altres grups s'atreveixin,
0: clar,
1: no?
0: Clar, i ara penses, hi ha algun grups que podria atrevir... On seria un retorn de Manel d'aquí 3 o 4 anys? O un retorn d'Obrint Pas d'aquí 3 o 4 anys. Podria la Muixca fer un Palau Sant Jordi? Preguntes.
1: A veure què.
0: I no, he parlat de catalans que canten en català, però aquí la nòmina s'amplia quan passes a Rosalía, sí. Loquillos, L'Último de la Fila, Aitana, òbviament.
1: Estopa
0: sí que ha fet un Estadi Olímpic.
1: Sí, per
0: és
1: això.
0: Veritat, és veritat.
1: Però,
0: mira,
1: clar,
0: no
1: cantant en castellà. Sí, sí.
0: I anem amb un tema que va apareixent en aquest programa. Bueno, no tinc temps.
1: Ja sí, hem va, vinga, sí? Va.
0: El gran circ de

0: Xarango, ja
1: el que podria haver estat i no va ser, eh?
0: Exacte. Venia a parlar d'això, del Gran Circ, aquella gira per la qual ells van vendre, van posar a la venda 100.000 entrades que es van acabar en minuts, i a partir d'aquí van duplicar, fins i tot triplicar, a moltes ciutats. Per tant, van vendre al voltant de 200 i pico mil entrades. Mm. Ells havien llogat com una mena de circ ambulant, una mica imatge del que havia fet el Dylan, però la pandèmia ho va evitar i ens hem quedat sense Gran Circ i no hi ha hagut comiat a Xarango.
1: I sembla que no n'hi haurà, vull dir.

Dos quarts d'onze. Bona nit. Toca canviar de xip. Deixem enrere una aturada de seleccions pel que fa a la competició masculina de futbol, amb uns quants noms propis, com el de Messi, per exemple, o el de Cristiano, també el de Mbappé o la Lamine Yamal, i ens endinsem en un mes d'octubre importantíssim pels clubs. I l'entrenador del Barça, Hansi Flick, està content, respira una mica més tranquil, perquè dels 17 internacionals que jugaven partits amb les seves seleccions, tots, si fa o no fa, han tornat sants, amb l'asterisc de Rafinha, que ha estat l'únic que, per exemple, aquest matí s'ha quedat al gimnàs. Va tornar el cap de setmana passat, de fet, amb un edema, així ho va comunicar la Federació Brasilera de Futbol, però el Barça ni tan sols ha fet cap comunicat mèdic, perquè Rafinha no té cap lesió i, per tant, no cal generar tampoc cap alarmisme a aquesta hora de la nit. El missatge des de dins del club continua sent el de prudència, tenint en compte l'historial del brasiler la temporada passada, tenint en compte que Rafinha, quan es va lesionar, va voler tornar abans d'hora, va voler entrenar-se abans d'hora i per això va recaure d'alguna lesió muscular. Tenint en compte tots aquests condicionants, tenint en compte també que el retorn del Barça a la competició és a casa, i encara que sigui contra un rival incòmode, contra el Getafe, no és el partit més difícil que li ve ara mateix en aquest tram de temporada, doncs tenint en compte tot això, Rafinha té ben apresa la lliçó i si s'ha de perdre el partit de dissabte contra el Getafe o si l'ha de començar a mirar des de la banqueta, doncs ho farà. Veurem què passa demà, perquè la previsió ja era que avui sortís a la gespa, no ho ha fet. La previsió continua sent que demà es provi que salti a la gespa i que s'entreni amb la resta dels seus companys i que, per tant, entri a la convocatòria del partit contra el Getafe, tot i que no serà titular. De cap de les maneres, Rafinha no serà titular en aquest partit. El seu substitut a l'11, si no hi ha cap canvi d'última hora, ni cap gir de guió, ni Flick canvia de pensament, serà Gabriel Jesús. La resta d'internacionals, doncs tots disponibles, excepte Christensen, lesionat en l'últim partit abans de l'aturada contra el Sevilla, i Frenkie de Jong, que encara està en el tram final de la seva recuperació, malgrat entrenar-se ja amb el grup. Del retorn de la Lliga, del partit contra el Getafe, del calendari imminent que té el Barça, també del que té el seu rival, el Real Madrid, en parlarem en temps de tertúlia amb el Joan Poquí, la Maria Fernández Vidal i el Paco Cabezas. Avui, que també és notícia d'aquest vespre, una renovació. El Barça, la de Xavi Espart, amplia 2 anys més el seu contracte fins al 2030 amb una adequació salarial totalment merescuda pel seu rendiment i una pujada també de la clàusula de rescisió. Van tots dos factors en la mateixa línia, que, recordo, la clàusula era d'uns 20 milions d'euros fins avui. Penseu que l'últim contracte que va signar Xavi Espart va ser a l'agost de l'any passat, quan havia de jugar al juvenil. Al final tot ha anat molt ràpid, la temporada passada ja va jugar alguns partits amb el filial, va arribar a debutar amb el primer equip i aquest estiu ja directament li van fer dorsal de la primera plantilla. Els següents en renovar, tal com va dir Deco en l'assemblea de compromissaris que hi va haver ara a finals de setembre, seran Rafinha i Bernal. Aquests dos futbolistes seran els següents en ampliar el seu contracte. Rafinha i Marc Bernal, en els pròxims dies el club també vol anunciar les seves renovacions. Dissabte torna la Lliga pel Barça, demà torna la Lliga en general i per l'Espanyol en particular, amb el primer partit de la 8a jornada, un Màlaga-Espanyol a la Rosaleda, en directe aquí a la sintonia de RAC1, i amb el capità, amb Javi Puado, a la convocatòria dels blanquiblaus, gairebé 9 mesos després d'una greu lesió de genoll. La prèvia, marcada també per la roda de premsa de Manolo González, qüestionat pels últims mals resultats de l'equip. Després també l'escoltarem perquè hi ha hagut alguna resposta interessant del tècnic de l'Espanyol, que si obre la jornada de primera, qui obrirà la de segona serà el Sabadell, dissabte a 4:45 de la tarda, al camp del Ceuta. Compte que avui l'entrenador dels arlequinats, Ferran Costa, ha explicat que ha entrat un virus al vestidor i que hi ha diversos jugadors afectats. A més, el desplaçament no és senzill, perquè el Sabadell juga dissabte a la tarda, però ja ha marxat avui cap a Jerez de la Frontera, on farà nit. Demà aniran per carretera fins a Algesires i després hauran d'agafar encara un ferri per arribar a destí, per arribar a Ceuta i jugar aquest partit. I la tornada tampoc crec que sigui molt senzilla, serà més o menys el mateix. Per tant, Déu-n'hi-do la

0: setmana de treball pel que fa al Sabadell. I atenció, no té res a veure ni amb la primera ni amb la segona divisió, sinó amb la Champions femenina de futbol. Atenció a tots aquells que vulguin i que tinguin entrada, per exemple, per anar a veure el Barça-Arsenal, previst pel dimecres 11 de novembre a 6:45 de la tarda. Hola, Clara Rodergues, bona nit.
1: Bona nit.
0: Atenció, perquè el Barça ha demanat un canvi de data. Per quin motiu?
1: Per la vaga general. Recordem que l'11 de novembre és el dia en què els sindicats espanyols han convocat la vaga per la crisi de l'habitatge i, per tant, serà un dia molt complicat a nivell de mobilitat i que pot condicionar també l'assistència que hi hagi a l'Spotify Camp Nou, perquè recordem que el partit és allà. El club ha proposat avançar el partit a dimarts dia 10. Ara per ara no hi haurà ni del duel de les Blaugrana aquell cap de setmana contra el Madrid Club de Futbol, però podria jugar dissabte perfectament, per tant, en aquest sentit no hi hauria problema. En canvi, l'Arsenal té partit contra el Liverpool el diumenge dia 8 i, per tant, la Lliga Anglesa també hauria de modificar l'horari de l'equip londinenc. Des del Barça es desconeix com pot afectar aquest calendari, si hi ha algun problema amb què la Lliga Anglesa pugui canviar també el partit de l'Arsenal. És un tema que està en mans de la competició anglesa, però veurem la UEFA finalment què decideix i si el Barça pot aconseguir aquest canvi que ha demanat pel dia 10 de novembre.
0: Sí, què decideixen també les televisions, perquè al final ja sabeu que mana la UEFA, però mana també qui paga la competició, que decideix Disney Plus en aquest sentit, i què és el que acaba passant. Seria una autèntica llàstima que els aficionats del Barça s'haguessin de buscar la vida, o que el Barça es plantegés, per exemple, no fer el partit al Camp Nou perquè no hi ha prou agents de seguretat, perquè la mobilitat és massa complicada aquell dia, doncs que s'hagués de disputar el partit al Johan Cruyff. Seria una autèntica llàstima, però insisteixo, veurem què decideix la UEFA i si pot canviar de data aquest partit programat pel dimecres 11 de novembre. Gràcies, Clara. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Encara un parell de coses més pel que fa al món del futbol. Una notícia important, de fet, en el panorama europeu, perquè l'actual president de la UEFA, precisament Alexander Seferin, ha anunciat que es presentarà la reelecció de mandat coincidint amb la reunió que hi havia avui amb les 55 federacions europees a Berlín. A priori, és un gir de guió, perquè Seferin havia dit que no s'hi volia presentar. Doncs ho farà, per última vegada, perquè la normativa impedeix que un president sigui al càrrec amb més de 4 mandats. Aquest, si surt reelegit, seria el quart mandat de Seferin. Unes eleccions que es faran a l'abril de l'any que ve. I a l'Argentina, notícia també que ens ha arribat aquesta nit, la fiscalia demana 12 anys de presó i 10 d'inhabilitació pel metge de capçalera de Diego Armando Maradona, el neurocirurgià Leopoldo Luque. Se l'acusa d'un delicte d'homicidi. No tenim futbol en directe aquesta nit, però sí que ha començat la quarta jornada de l'Eurolliga de bàsquet. Demà juga el Barça, recordo, contra els Alguiris al Palau a 9:15 del vespre. Un Barça que du 2 victòries i una derrota en aquesta competició. D'aquesta nit, hola, Dani Guelà, bona nit.
2: Hola, Gerard, bona nit.
0: Què hem de destacar?
2: Que ara mateix falta un minut perquè acabi el que serà la primera victòria del Real Madrid a l'Eurolliga en aquesta quarta jornada davant el Partizan de Belgrat. Un minut per al final, 86-76, més 10 per l'equip blanc, que ha estat superior pràcticament en tot el partit, sobretot gràcies a l'arrencada de partit. Després els Alguiris ha reaccionat, s'ha apropat el marcador, però tot fa pensar que acabaran duent-se el triomf al Madrid. Serà la primera derrota del Partizan de Belgrat de Joan Peñarroya en una jornada en què, de moment, ja avui els següents resultats destacats: ha perdut el Dubai 58-77, només 58 punts anotats contra l'Estrella Roja. Ha guanyat el Panathinaikos 92-74 davant el Fenerbahçe en un partidàs entre dos invictes, i acaba de guanyar també el València 93-82 amb el Hapoel Tel Aviv. O el que és el mateix, quan es confirmi la derrota del Partizan, només Panathinaikos i València estaran invictes en aquestes quatre primeres jornades. Com deies, demà juga el Barça. Per cert, els Alguiris avui també ha tingut problemes per viatjar. Està tenint, realment, està sent difícil.
0: I no per la pluja.
2: Del bàsquet, no per la pluja, per altres qüestions, diguem-ne, d'infraestructures. El seu vol ha estat endarrerit. En principi ha d'arribar avui mateix. Ho confirmarem, tan bon punt ho confirmi també el club, però s'ha endarrerit el vol dels Alguiris.
0: Estàvem pendents també de la jornada intersetmanal a la Lliga Femenina. Com li ha anat als catalans?
2: De moment, una de freda i una de calenta. La positiva és la que li falten 2 minuts. El Cadí, la seu, està guanyant de 10 ara mateix contra el Leganés, que pot ser una de les revelacions de la temporada, 65-55, ara 60. 57-55, més 12, falta 2 minuts, partit absolutament encarrilat per les de Pepe Vázquez. En canvi, ha perdut l'Espart Girona, és la quarta derrota consecutiva. No ha guanyat encara en partit oficial l'equip de Roberto Íñiguez, que havia guanyat tots els partits de pretemporada, però 4 partits oficials, 4 derrotes, el de Lliga Catalana, 2 de Lliga Femenina i també a la prèvia de la Eurolliga. Avui ha caigut, això sí, davant d'un dels conjunts que a priori ha de ser dels més potents de la categoria, el recent ascendit Azul Marino de Mallorca, però que té una plantilla temible, 83-89, darrers han servit els 27 punts d'Iana Martín, 22 punts de Clara Holm en el seu retorn a Fontajau.
0: Així estan les coses pel que fa a la Lliga Femenina. Avui que en jugarem en el tram final d'aquest Tu Diràs l'última possessió amb l'Aguilar també i amb el Xavi Ballesteros,
2: sí,
0: que ens acompanyarà aquí al Tu Diràs. Hem de parlar d'aquestes reunions que hi ha hagut aquesta setmana entre els propietaris de l'Eurolliga, amb l'NBA pel mig. I m'has d'explicar, per cert, per què un MVP de l'NBA, jugador dels Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander,
2: sí, senyor,
0: que l'he dit bé, tot i que no és fàcil la pronunciació,
2: l'has dit perfecte,
0: s'ha convertit en inversor de l'Atlètic de Madrid.
2: En un dels propietaris, en una part d'aquesta propietat de l'Atlètic de Madrid, l'Atlètic que té un canadenc a la plantilla, Jonathan David, i ara també té un canadenc en la propietat, però sí que realment el titular no deixa de ser random, que diuen els joves, sí, de tenir a Shai Gilgeous-Alexander com a propietari de l'Atlètic de Madrid.
0: El tram final, l'última possessió amb l'Aguilar i el Ballesteros. 3 minuts i arribarem a 3:15 de la nit. Abans de pujar cap al Mirador amb el Joan Maria Pou, avui estem pendents del retorn de la Lliga i torna al Mirador també amb el Pou per parlar una mica de com ha viscut ell mateix també aquestes setmanes sense partits del Barça i de tot el que ha passat, amb el comiat de Messi, amb Cristiano, etc etc. Abans d'aquesta nit també el Barça d'handbol s'ha refet de la patacada a la final del Mundial de Clubs contra el Veszprém i ha guanyat a la Champions contra el Dinamo de Bucarest, 34-27. De 7 gols ha guanyat el Barça al Palau. 3 partits i 3 victòries a la competició europea pels d'Ortega en aquesta primera fase. La classificació per la següent està ja molt i molt encarrilada. I deixeu-me dir que l'esport català, i en aquest cas el judo, està d'enhorabona perquè la judoka lleidatana Aisunoda s'ha proclamat campiona del món de judo en la categoria de menys de 70 quilos. Sunoda, que s'ha tret l'espina del combat pel bronze als Jocs de París, aleshores es va quedar amb la mel als llavis, es va quedar sense medalla a París, va perdre contra la mateixa rival, a qui precisament avui ha vençut i s'ha proclamat, com dèiem, campiona del món, una de les esportistes de casa nostra que també hem de vigilar de cara a aquests Jocs Olímpics del 2028 que es faran a Los Angeles. 2:45, fem una primera pausa i de seguida cap al Mirador.
3: Tu diràs, amb Gerard Ballera.
4: Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG, Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre, condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
5: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
6: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
7: Viu un matí d'esport, ràdio i moda a la Costa Brava.
8: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1.
7: Vine a gaudir del running i després descobreix el millor estil a Marfranc. I trobaràs una gran selecció de marques premium i una experiència personalitzada i acollidora. Marfranc, un univers d'estil on la moda es transforma en relació.
8: Us esperem a la cursa de RAC 1, festa d'esport i ràdio.
9: Molt maca la casa nova, però no teniu terra.
10: És que estem esperant que arribi la gran festa de la casa de l'Heroi Merlin per posar el terra vinílic SPC Artens Extreme Zaragoza per només 19,99 euros al metre quadrat.
9: Ah, molt bé.
11: Arriba la gran festa de la casa de l'Heroi Merlin amb els preus més baixos de l'any. Només fins al 19 d'octubre. Les ofertes que esperaves. Consulta les condicions a la botiga o web.
12: Rack and Go és un podcast per gent valenta i sense por.
13: En lloc de pensar en com millorar un 5%, un 10%, per què no penses una miqueta més enllà?
12: És un podcast per gent conscient del planeta en el que vivim.
14: Som molt sostenibles i tot el que podem eliminar de poder transportar molt millor.
12: És per aquells que volen fer millor la vida dels altres.
15: El proper pas que volem donar és per aquesta mateixa tecnologia validar-la com a eina de diagnosi.
12: I tu? Ets un d'ells?
8: RAC & GO, el podcast per a emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
15: RAC1 Podcast.
8: Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
16: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.

0: Tu ho diràs, amb Gerard Ballera.
1: Un minut per sobre, 3:15 de la nit. Us recordo que per primera vegada el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona-Catalunya del 16 al 18 d'octubre. Ves a veure els pilots i cotxes de les 24 hores de Le Mans. Compra les teves entrades, de fet, del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros. A on? Doncs a circuitcat.com. A circuitcat.com.

0: El mirador del Tu diràs.
1: Vinga, som-hi, a les portes de la represa de la competició, de la represa de la Lliga. Tornem a pujar al mirador per saber com ha viscut aquesta aturada el Joan Maria Pou. Hola, Joan Maria, què tal? Bona nit.
2: Bona nit, Gerard.
1: Se t'ha fet llarg o no, això?
2: Hòstia, no, la veritat és que es nota molt, eh? Vull dir, la diferència entre una aturada normal i aquesta, realment es nota moltíssim, moltíssim. Clar, és que al final són tres setmanes.
1: Si patíem perquè tots arribessin sans, tenim l'asterisc de Rafinha, tot i que no arriba ni molt menys trencat com va arribar en algun moment de la temporada passada després de jugar amb la selecció del Brasil, amb aquest asterisc, però, escolta, estan sans, no? I sembla impossible, perquè eren 17 internacionals.
2: Jo crec que en aquest sentit, no, els culers poden estar contents, no? I tranquils, perquè, com tu bé dius, eren molts jugadors, i eren molts dies, molts partits, molts quilòmetres, i el més normal és que algú prengui mal. Vam patir una mica amb Rafinha fins que es va confirmar que no hi havia una lesió, i al final, no, l'ensurt amb Rafinha jo crec que ha sortit bé, en el sentit que s'ha estalviat no, aquell viatge a l'Índia i un partit extra. Per tant, en aquest sentit jo crec que li ha sortit bé al Barça. Jo crec que és una aturada que ha acabat bé, tenint en compte el que hauria pogut passar. Ara també cal veure l'acumulació de minuts i de cansament, que jo, això ja saps que avui dia
1: clar,
2: es mira molt.
1: Que no es noti a posteriori, no?
2: Clar, clar. Veurem si l'entrenador del Barça, ara que venen uns quants partits seguits de nivell alt o molt alt, si haurà de repartir les càrregues d'una manera especial tenint en compte aquesta aturada, no? És evident que s'haurà de mirar com estan els futbolistes i no ens estranyi que els propers dies doncs, alguna alineació pugui estar una mica condicionada per això, no?
1: Getafe, Galatasaray, Betis, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Alavés, Aston Villa i Atlètic de Madrid. Dit així, sembla complicat que hi hagi un calendari pròxim més complicat, no? Puja molt el nivell, no?, respecte al que hem vist en aquestes primeres setmanes.
2: Molt, no? Ara acabes de cantar tota la seqüència d'aturada, diguem, i jo crec que estem parlant d'una pujada de nivell molt, molt substancial. Això que ha passat, no?, ara ho deies, no, Gerard? Tres setmanes sense partit del Barça, dos cap de setmana. Clar, recordem que el Barça ha començat molt bé, la temporada,
1: sí.
2: I jugant molt bé i transmetent-nos sensacions boníssimes, però també comentàvem bé que s'havia de veure on era el nivell del Barça amb rivals de més entitat, no? Aleshores, hi ha un partit a casa contra el Getafe, que aquest, en teoria, l'hauries de guanyar sí o sí, tot i que ja sabem que el Getafe és un equip que se't pot atrevessar, i que a mi els partits, el primer partit just després d'una aturada, per mi sempre té un asterisc, no? Genera un, potser hi ha una, més incògnites de les que hi hauria amb un Barça-Getafe normal.
1: Sí.
2: I més amb una aturada com aquesta. Clar, no sabem, tenim una mica d'experiència amb aturades un cap de setmana. Però amb aturada dos caps de setmana, a veure com està el Barça.
1: Tens raó. Avui llegia que em sembla que el Barça de Flick, sembla que són 8 partits després d'una aturada de seleccions, n'ha guanyat 7 i n'ha empatat un. És a dir, que el balanç és prou bo, però és veritat, estem en un escenari nou, no? Perquè aquesta és més llarga. Sí.
2: En tot cas, amb aquest asterisc, el partit a casa contra el Getafe, aquest jo crec que continua sent del nivell semblant del que veníem. I per mi, a partir d'aquí, ja fas un salt, no? Perquè el partit de Lliga de Campions fora de casa sempre és un salt de dificultat. Després vas al camp del Betis, que si no m'equivoco ara mateix és tercer.
1: Sí.
2: Després tens un dels partits més difícils o el més difícil que es pot tenir ara mateix fora de casa, que vas al Parc dels Prínceps. I després tens el duel directe contra el Real Madrid. I m'aturo aquí perquè la resta també déu-n'hi-do, però aquí ja tens una pujada de nivell que...
1: Són quatre partits, no? Són quatre partits difícils. Són quatre partits difícils. De fet, hi havia ahir el debat, el Tu diràs, de si s'ha de prioritzar, tenint en compte com està el Madrid i el soroll que hi ha a Madrid, també avui en parlarem a la tertúlia, si s'ha de prioritzar la Lliga per sobre de la Champions, Joan Maria, amb aquests dos partits que el Barça té contra el Galatasaray i contra el Paris Saint-Germain, però si s'ha de prioritzar la Lliga, si s'ha de posar més el focus a la Lliga. Clar, això, diguéssim que es contraposa amb el discurs del vestidor que aquest any ha dit que el principal objectiu, perquè no l'han guanyada encara amb Hansi Flick i perquè el club fa molts anys que no la guanya, és la Lliga de Campions, no? Però és veritat
2: a veure,
1: que, no ho sé...
2: Per mi aquí hi ha dues coses. Una, és evident que tu, per guanyar la Lliga de Campions, no tens per què fer una excel·lent fase Lliga, sinó que li expliquin al Paris Saint-Germain, no? I, en canvi, sí que és veritat que ara, si continues sumant de 3 punts en 3 punts a la Lliga, hostia, i com el Madrid se li acudeix i tornar a ensopegar, per descomptat, hi ha el duel directe de després del Paris Saint-Germain, no? Però sí que podries, diguéssim, que obrir un forat molt significatiu. Però a mi, una de les coses que m'agrada molt de la plantilla que té Hansi Flick aquesta temporada i de com estan rendint els jugadors, siguin titulars o siguin suplents, és que jo crec que ara mateix tens una plantilla que, per mi, tanca aquest debat. En el sentit que jo crec que pots fer 11 titulars de màxim nivell i de màxima fiabilitat canviant 3, 4, 5 peces d'un partit a l'altre. I crec que això ho hem de tenir molt en compte. Després podem jugar, de dir, en cas que haguessis de triar, què prefereixes en aquests propers partits, Lliga o Lliga de Campions? Però jo volia fer aquesta reflexió i compartir-la amb els oients, no? Mm-hmm. Tu pots jugar, per exemple, la seqüència... Betis, Paris Saint-Germain-Madrid, val? Tu pots jugar aquests tres partits i fer 3, 4, 5 canvis a l'alineació i aspirar a guanyar-los els tres. I que l'alineació podem debatre. Hòstia, a mi, Gerard, m'hauria agradat més que avui jugués aquí aquest i tu l'altre, d'acord? Però tenir la sensació realment que aquell és un 11 titular.
1: I això,
2: que no és un 11 amb rotacions.
1: En les dues temporades anteriors. Clar. En la primera, jo crec que perquè la plantilla era el que era i el fons d'armari va ser el que va ser en el seu moment. La temporada passada també molt marcada per les lesions. Recordo el tram inicial també amb futbolistes lesionats, etc. El cas de Rafinha, que ja hem recordat, no? I ara no. Ara per això era important també que tots tornessin sants, no? I que diguéssim, no hi hagués 3 o 4 futbolistes que tornessin lesionats.
2: Clar, una altra cosa és que diguem, val, sí, d'acord, però aquí n'hi ha 4 o 5 que s'hi poden jugar cada 3 dies ara, d'acord, sí, clar, evidentment, això passa al Barça i passa a tots els equips del món. No estic dient de canviar 11 d'11, però sí que tinc la sensació que si un dia juga Gordon i no juga Dayemi m'està bé, si juga Dayemi i no juga Gordon m'està bé, i que si un dia al mig del camp tria, Fermín en detriment de Pedri o juga amb Bernal i Rodri alhora perquè tal, i si en defensa... Vull dir, que jo crec que hi ha realment moltes posicions en què jugui qui jugui, tu tens la sensació que Flick ha sortit amb un equip titular.
1: Sí. Potser la defensa seria la línia... Esperem que no caigui ningú més, no? Perquè Christensen ja està de baixa durant les pròximes setmanes encara i potser seria una mica la línia que està més agafada amb pinces, podríem dir. Però estic d'acord, mig del camp i en zona atacant, estic d'acord que hi ha múltiples opcions. Per suposat, hem de parlar de Leo Messi. Joan Maria, i el comiat que va tenir dimarts a Buenos Aires.
2: Sí,
1: què et va semblar?
2: Parlant,
1: que,
2: no?
1: Sí, què et va semblar? Quina és la primera idea que et ve al cap quan veus el comiat de Messi amb l'Argentina?
2: La primera és això, no? Un comiat espaterrant, emotiu, ell estava com molt lúcid i amb moltes ganes de dir coses, no? I fins i tot va fer aquesta autoparòdia de crec que no he parlat mai tant d'estona seguida, no? I em va agradar, no? Tots els missatges que va voler enviar i la personalitat que també va demostrar en un moment en què les emocions et poden atropellar per tot arreu, no? Però a mi la sensació o la idea, el que volia compartir amb tu i amb els oients, és curiosa, no? Si ens fixem en els dos grans amors de Messi, no?
1: Sí.
2: El Barça i la selecció argentina, jo pensava en com han canviat les tornes, no? Jo recordo aquella època que la majoria dels barcelonistes no entenien els atacs, els insults, el menyspreu amb què el tractava bona part de l'opinió pública i publicada de la selecció argentina, aquella època que per al barcelonisme Messi era intocable, era el pal de paller de tot, era el jugador omnipresent, extraordinari, no? I en canvi tornava de la selecció argentina i tornava de mal humor, tornava trist perquè li deien de tot, fins i tot posaven en dubte la seva argentinitat, no? I bestieses de l'alçada
1: sí,
2: d'un campanar.
1: Pecho frío, no? Etcètera, etcètera.
2: Exacte,
1: sí, sí.
2: No? I molts dels que ahir s'omplien la boca, o abans d'ahir s'omplien la boca amb Messi, el millor de la història, gràcies per tot el que ens has donat, etc, li deien de tot, i des d'aquí no s'entenia, no? Però al final, doncs, hi va haver-hi un gir, la selecció va començar a guanyar, i entre Copes Amèriques, Mundials, etc, doncs s'ha convertit ja en indiscutible per l'Argentina, fins al punt que ahir, doncs, es fa un comiat apoteòsic, no? Uh-huh. I aquí és on ve la reflexió, no? I és precisament el barcelonisme, quan crec, no?, una bona part dels culers, quan veuen ahir o abans d'ahir aquesta apoteosi de gràcies per tot i t'enyorarem molt, encara tenen més clar que aquí falta un capítol per tancar la història amb el seu altre amor, que és el Barça, no? És a dir, jo crec que el barcelonisme el va cuidar i el va protegir durant molts anys que tornava de l'Argentina girat, va marxar del Barça de mala manera i des d'aleshores ha tingut un idili amb el seu país i amb la seva selecció, i aquí jo crec que continua havent-hi una assignatura pendent que va quedar encara més clara després del que va passar al Monumental, no? I jo crec que... Jo ho vaig veure molt clar l'altre dia, no? Vaig dir, hòstia, val, realment la història de Messi amb l'Argentina ha anat de menys a més, i va haver-hi moments que semblava que s'acabava d'una manera abrupta i cruel. Finalment s'ho va repensar i des d'aleshores, doncs, hi ha hagut un idili i ha acabat d'una manera difícilment millorable. En el cas del Barça, no?, és una història d'amor des que pràcticament arriba al planter fins que se'n va d'una manera també com inesperada, duríssima, que encara té un punt inexplicable. I des d'aleshores aquí jo crec que hi ha un buit, no? Molta gent segurament ja ha fet el dol, però falta un últim acte, com a mínim, no? Que és el de dir, hòstia, nosaltres també volem que t'emocionis, que ploris i dir-te gràcies per tot en un Camp Nou a vessar, no?
1: Clar, t'anava a preguntar com t'imagines aquest últim acte, però és així, no? Igual que al Monumental hi havia 85.000 sí. espectadors, no?, amb el Camp Nou a rebentar, aprofitant que, a més, quan estigui acabat hi haurà 105.000 espectadors, però caldrà veure, no?, quan arriba realment aquest comiat, que ho marcarà ell, ho marcarà només la figura de Leo Messi.
2: Sí, però jo crec, jo espero, que ell en algun moment digui, hòstia, sí, jo també vull... dir algunes coses com les vaig dir al Monumental a la gent, als meus compatriotes, doncs als socis i seguidors del Barça.
1: Bueno, no? Aquella entrada clandestina a l'estadi, sí. No? Al Camp Nou, va ser un avís de dir encara sóc aquí, no? Encara us estimo, encara estimo el club i tranquils, no? Que tard o d'hora, quan jo decideixi, quan les relacions també, suposo, millorin entre el futbolista i l'actual junta directiva, etcètera, etcètera, doncs hi haurà aquest acte, no? Però de moment ho aparca.
2: I pot arribar a tenir un valor especial perquè arribarà molts anys després de la plorera, sí, aquella a la sala de premsa. Però precisament per això jo crec que serà també una manera d'entendre la magnitud del que és Leo Messi pel barcelonisme, que és que hauran passat molts anys i, tot i així, el comiat jo intueixo que serà acollonant, no? I en aquest sentit jo crec que pot estar bé, també, no? Fixa't, per exemple, no? Ara un altre comiat com el de Pedro,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí, sí, sí, és veritat.
2: Doncs que Pedro triï el Camp Nou, per entendre'ns, per fer el vídeo de comiat i les instal·lacions del Barça per dir adéu, té un significat, no? És a dir, ho hauria pogut fer des de les Canàries...
1: I, de fet, demà fa la roda de premsa, de fet, des de l'Auditori 1899,
2: a
1: més a més.
2: Però vull dir que ell podia dir, no, mira, doncs el lloc on vaig néixer i on vaig néixer futbolísticament, o l'últim club del contracte. No, ell agafa el club que marca la seva carrera clarament, no?, evidentment, no?, i el que segurament, doncs, li genera més bons records, però amb el qual segurament també se sent més vinculat. I jo crec que aquest és un gest que significarà molt per molts culers, no? Doncs jo crec que en aquest sentit Messi s'ha acomiadat de la selecció argentina, quan decideixi plegar del tot ja de l'Inter, doncs segurament serà el seu últim contracte professional, s'acomiadarà de la seva gent allà, faltarà un comiat, no?, que és del club de la seva vida. No?
1: Ara que parles de comiats i del de Pedro, et sembla un jugador infravalorat al Barça i durant la seva carrera? O creus que no, que s'ha valorat prou el tipus de futbolista que era en aquell Barça, el millor Barça de la història, amb Villa, amb Messi i companyia?
2: Jo crec que el Barça no és un jugador infravalorat, no? Jo crec que és un jugador estimadíssim i un jugador molt valorat i un jugador sorpresa, no? Vull dir, jo crec que no estava en cap travessa, no? Així com Messi mateix, o jo què sé, o Xavi, o Iniesta, o per descomptat Lamine Yamal, són futbolistes que la gent que hi entén i que està pendent del plantet diu, i es veia venir, no?, que serien jugadors que marcarien la diferència. En el cas de Pedro no és així ni molt menys, i per tant és un d'aquests futbolistes que hi romp d'una manera sorprenent i que s'acaba convertint en un jugador capital per entendre el millor Barça de la història. I jo crec que el fet de ser el jugador que marca en totes les competicions del 6 de 6 el converteix ja en una llegenda del Barça. El que passa és que és un futbolista típic en el sentit que és el futbolista tranquil, que no aparentment no se'l veu allò amb un ego descomunal.
1: Poc màrqueting.
2: No necessita disfressar-se gaire. No? Un tio que parla amb un volum que està molt, molt a to, que no crida, que no presumeix, i que, en canvi, ha tingut una carrera acollonant, no? Perquè aquest tio, a banda de tot el que va fer amb el Barça, després guanya títols amb el Chelsea i amb la selecció espanyola guanya el Mundial i l'Eurocopa. Vull dir que, imagina't.
1: Els té tots. Vull dir que, sí. No, amb això no... El palmarès que té és indubtable i suposo que demà hi haurà bona part dels trofeus, almenys els que va aconseguir amb el Barça a l'Auditori 1899, la sala on l'acomiadaran doncs els convidats, entre d'altres el del president del Barça, Joan Laporta, que hi assistirà. Que difícil és acomiadar-se. Ara deies l'ego de Pedro, que era pràcticament molt baix, comparat amb el de Cristiano hi ha diferència, eh?
2: Una mica, oi?
1: Una mica.
2: Una mica. Sí, jo aquí no sé què passa, però no sé, crec que està espatllant com aquest tram final de la seva de la seva trajectòria, de la seva carrera, no? No sé, aquest comunicat que va fer arran del Sidral amb el seu seleccionador i l'espantà que va fer marxant i això, hòstia, el trobo com un punt delirant, com un punt... No entenc bé com no hi ha algú a l'entorn que li diu, li donem una volta a això que estem enviant al món, o què et sembla? No sé, a vegades, Gerard, és tan difícil, però, no?, des de... la nostra
1: posició. Des de la distància, no?
2: Sí, no sé què deu passar en aquell cap i no sé què deu ser Cristiano Ronaldo i això, no, convertir-te en un dels millors jugadors de la història del futbol venint de la misèria més absoluta. Vés a saber si aquest ego catedralici i aquesta mena de ràbia que transmet gairebé sempre, si no han estat dues claus de la seva carrera, no? Han estat dos motors que li han permès ser...
1: Clar.
2: Indiscutiblement una màquina de matar des d'un punt de vista futbolístic durant molts anys, no? I al final potser resulta que la cosa va per aquí, no? I podem fer judicis sumaríssims, i evidentment que hi ha comportaments d'aquest tio que dius, però què li passa, no? Vull dir, però què és això, no? I que fins i tot fan una mica de llestimeta, però si faig una mica d'advocat del diable, vés a saber si per aquí també hi ha la clau del seu èxit, no? No ho sé.
1: Hem parlat molt de comiats en aquest mirador, però també de retorns. Torna a la Lliga i torna el Barça a jugar a RAC1 dissabte, 6:45 de la tarda, Barça-Getafe, una hora abans, com sempre, a la sintonia de RAC1. Moltes ganes de sentir-te, Pou. Porta proteccions, perquè ja saps que és un partit dur, el de Bordalàs i companyia, eh?
2: És la millor manera de tornar després d'una aturada llarga.
1: Sí, perquè ja directament et poses en ritme competitiu.
2: Ara,
1: poses les piles i no tens cap problema per connectar una altra vegada. Barça-Getafe, 6:45, i després aquest calendari tan i tan exigent que té el Barça per endavant. Pau, gràcies, ens sentim dissabte. Una abraçada molt forta.
2: Fins dissabte, vaig una abraçada.
1: Que vagi bé. Adéu, adéu.
0: Tu ho diràs, amb Gerard Ballera.
3: Visió personalitzada, tecnologia real. A Cotet, les teves ulleres progressives creades amb intel·ligència artificial, adaptades al teu dia a dia, adaptades a tu. Cotet, una nova manera de sentir.
4: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
5: I pot ser tot això sent professional.
4: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
6: Viu un matí d'esport, ràdio i moda a la Costa Brava.
7: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1.
6: Vine a gaudir del running i després descobreix el millor estil a Marfranc i trobaràs una gran selecció de marques premium i una experiència personalitzada i acollidora. Marfranc, un univers d'estil on la moda es transforma en relació.
7: Us esperem a la cursa de RAC 1, festa d'esport i ràdio.
8: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
9: RAC1, emissora oficial.
10: RAC & GO és un podcast per gent valenta i sense por.
11: En lloc de pensar en com millorar un 5%, un 10%, per què no penses una miqueta més enllà?
10: És un podcast per gent conscient del planeta en el que vivim.
12: Som els sostenibles i tot el que podem eliminar de poder transportar molt millor.
10: És per aquells que volen fer millor la vida dels altres.
13: El proper pas que volem donar és per aquesta mateixa tecnologia validar-la com a eina de diagnosi.
10: I tu? Ets un d'ells?
0: RAC & GO, el podcast per emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC 1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
14: RAC 1 Podcast.
0: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
15: Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat
16: 26 de gener de 1947.
15: I el número de la sort, el
16: 9.
15: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: 10 minuts per sobre les 11 de la nit. Després de pujar al mirador, hem baixat una altra vegada les escales cap a la tertúlia del Tu diràs, amb la Clara Roder, que és aquí al meu costat. Hola, Clara, què tal? Bona nit.
1: Bona nit de nou, sí.
0: Mira, que sàpigues que hi ha híbrids
1: i
0: després hi ha el nou Omoda 5 híbrid, Un SUV amb 224 cavalls, etiqueta Eco i tecnologia híbrida SHS, pensat per gaudir de cada trajecte. I ara des de només 23.230 euros. A més, tens els 3 primers manteniments gratis en tota la gamma. Sí. Nou Omoda 5 híbrid, prova'l i fes el canvi, perquè és que el que faràs a la xarxa de concessionaris Omoda Geeco de Catalunya. A la tertúlia avui el Joan Poquí. Hola, Joan, què tal?
2: Hola, bona nit.
0: Bona nit. També la Maria Fernández Vidal. Hola, Maria, bona nit. I el Paco Cabezas. Hola, Paco, bona nit. S'us ha fet llarg això del futbol de seleccions o no?
3: Naturalment. Però vaig a dir que en aquesta ocasió...
0: Has gaudit més del que pensaves.
3: Jo ho sabia. Perquè
4: han passat coses.
3: La debacle de Cristiano Ronaldo...
0: Sí, després en parlarem. Sí.
3: Fantàstic. O sigui, és un moment brutal. Els numerets d'Mbappé, tot això ha donat molt joc. I, per tant, mira, se m'ha fet distret.
0: Se t'ha fet distret, sí. No, és que venia pensant, mentre venia cap a la ràdio, venia pensant... Ostres, el Poquí li torna ja al futbol de clubs... Però Frenkie de Jong s'ha reincorporat als entrenaments. I deia...
4: No tot seran bones notícies.
0: Viu ara mateix, no? En aquesta disjuntiva,
3: Però el Barcelona, mira, jo que sóc normalment... Sóc pessimista, sóc molt realista i m'agrada tocar de peus a terra, veig el Barcelona tan bé que això no ho atura ni Frenkie de Jong.
0: Oh!
3: Ni l'arribada ni la incorporació a Frenkie de Jong
0: crec
3: que aturarà el Barcelona. O sigui... Estic molt tranquil.
0: Ostres, això tranquil·litza molt, jo crec que l'aficionat no
3: baixa. Jo penso que Hansi Flick l'ha clitxat i aleshores crec que la seva incidència en el dia a dia del Barcelona serà menor al d'altres anys, que tenia un lloc pràcticament garantit per decret a l'equip. Crec que això s'ha acabat. Per tant, entrem en una nova dimensió del recorregut de Frenkie de Jong al Barcelona.
0: Aquest és un bon debat. Encara no toca, perquè ja m'ha explicat que la previsió del club és que Frenkie de Jong reaparegui a finals d'aquest mes.
3: No rebrà
0: l'alta mèdica aquesta setmana, per molt que hagi començat a entrenar-se amb els seus companys. I si tot va bé, perquè les sensacions són bones, però porta això, menys una setmana entrenant-se amb el grup, si tot va bé, de fet avui hi ha hagut passadís, no, Clara? Hi ha hagut passadís per donar algun calbot a Frenkie de Jong. Si tot va bé, doncs a finals d'aquest mes d'octubre està previst que Frenkie de Jong doncs reaparegui o tingui l'alta mèdica i aleshores pugui ser alineat per Hansi Flick. Veurem, perquè crec que és un bon debat en com l'utilitza i quina influència té després del fitxatge de Rodri en la seva posició, que és titularíssim, com ja s'ha vist en aquestes primeres setmanes, en aquests primers mesos al Barça. A vosaltres us ha fet llarg, curt, Maria, Paco?
4: A mi se m'ha fet llarguet, la veritat.
0: Sí, eh?
4: Sí, perquè hem passat... Sobretot quan fas una mica de recopilatori de tot allò que ha anat passant. És a dir, Rafinha ja fa molts dies que va tornar i que vam saber que tenia l'ADM aquest i tal... Han passat moltes coses. És veritat que, com diu el Joan, hi ha coses que ho fan més distret.
0: I del partit del Pizjuán ja gairebé no se'n recorda, pràcticament, no?
5: No,
0: l'hem oblidat, perquè
5: Cero.
0: A més vivim el moment, no? Vivim dia a dia.
5: Gerard, a mi se me ha hecho larguísimo, se me ha hecho insoportable. Y espero que esta medida que se inventó la UEFA el año que viene desaparezca y volvamos a lo que se hacía antes. Creo que es un
0: parón demasiado largo. Yo diría que los calendarios s'aproven per cicles i jo diria que està aprovat i que em sembla que hi tornarà
5: bueno,
0: aquesta...
5: Bueno, però esto como todas las leyes, siempre se puede tirar hacia atrás.
0: Els seleccionadors tampoc els ha agradat,
5: No, però és que se han producido cosas que no tienen ningún sentido, como que Jürgen Klopp haga una lista de convocados para dos partidos, otra lista de convocados para otros dos partidos, luego el montón de lesionados que ha habido en diferentes selecciones, otros futbolistas que se han borrado a mitad del parón alegando todo tipo de molestias físicas, véase Mbappé. Yo creo que al final otros futbolistas también que han aprovechado estos días para hacer unas mini vacaciones. No sé, yo creo que nos ha cortado el rollo absolutamente a todos y sería bastante cauto en ver cómo vuelven los equipos que estaban muy bien antes del parón. Y aquí me refiero especialmente al Barça. Lamine ha sido titular en todos los partidos de la selección española. Habrá quien diga, bueno, se ha intentado medio gestionar los minutos y no ha sido así, al menos en el caso de Lamine. Y lo que le viene ahora al Barça es muy, muy, muy complicado. Y además que hay un amontonamiento de partidos increíble. Rafinha, todos decíamos que no tenía absolutamente nada, pero de momento está entre algodones. Entiendo que el sábado titular seguro no será. Ya veremos si juega algún minuto, pero es que dentro de dos semanas tenemos una semana que coincide el PSG y el Real Madrid en el Clásico. No sé, vamos a verlo, però jo crec que va ser pernicioso.
0: Ara parlem de la situació i de l'estat físic de Rafinha, de la resta d'internacionals que han tornat avui i posem el focus cap a aquest partit d'entrada contra el Getafe i el calendari imminent del Barça. Abans, notícia d'aquest vespre, d'aquesta nit, ja avançada per Deco fa uns dies a l'Assemblea de Compromissaris, que va avançar i anunciar que tenia tres renovacions tancades. Una d'elles era la de Xavi Espart, que avui, Clara, aquest vespre s'ha fet oficial la seva ampliació fins al 2030, dos anys més de contracte, però que el contracte estava desfasat. Es va signar l'any passat, però estava ja desfasat.
1: Sí, perquè a més, per l'edat que té, etc. Recordem que li van fer fitxar del primer equip fa ben poquet, és un futbolista que ha guanyat pes mica en mica, com dius, hi havia tres anuncis per Deco, Rafinha, Bernal i Xavi Espart, que és el primer dels tres que s'ha fet oficial. 2030, la renovació s'escenificarà els propers dies amb l'acte de l'assignatura a les oficines dels mitjans del club, perdó, a les oficines del club, amb el president Joan Laporta, i després atendrà als mitjans de comunicació les preguntes que tinguin per Xavi Espart, 19 anys, un futbolista que s'ha convertit en important als esquemes de Hansi Flick, en part també per la seva polivalència, lateral dret, lateral esquerre, migcampista, i oferint un gran rendiment en aquest inici de temporada, fins al punt, com dic, d'haver-li fet fitxa del primer equip en el tram final del mes d'agost i del mercat de fitxatges. El Barcelona va debutar oficialment amb el Barça el passat 10 de març a Newcastle, en partit de Champions. En total ha disputat 11 partits, 6 la temporada passada, 4 de Lliga i 2 de Champions, i 5 de Lliga aquest curs, en què ha fet un gol i ha repartit dues assistències. És el 9è jugador amb més minuts de la plantilla de Hansi Flick.
0: Renovació totalment merescuda i necessària, perquè és que s'havia d'adequar un contracte que Xavi Espart va signar quan era juvenil. De fet, he anat a mirar fa un any què feia Xavi Espart i, per exemple, estava jugant a segona federació amb el filial del Barça contra l'Olot, contra el Reus, contra l'Atlètic Lleida, el mes d'octubre. Aquests van ser els rivals de Xavi Espart a la segona federació. Esclar, amb tots els respectes per aquests tres clubs del futbol català, un any després, novè jugador amb més minuts del primer equip, fitxa del primer equip, adequació salarial, ja contracte amb només un any, amb només un any, com li pot canviar la vida a un futbolista. Però és molt necessària aquesta renovació. Recordo que Deco va anunciar també les ampliacions de contracte de Rafinha i de Bernal a l'Assemblea de Compromissaris, i diria que ja amb aquestes renovacions no queda ningú més, almenys per renovar a curt termini. Ha fet...
3: L'únic que acaba contracte ara és Chesney.
0: Clar, que en no, aquest no, cas...
1: No, principi...
0: Que en aquest cas no cal renovar-lo, no?
3: Jo vull fer una... No ve a cuento, però vull fer una petita reflexió. Sobretot dirigit al 99,9% de la població que s'esguinça les vestidures quan ha de jugar a Chesney. I que va haver, bueno, que es van posar els pèls de punta perquè el dia del Racing va ser que va encaixar aquell gol absurd i tal. Només vull posar sobre la taula que a l'Ivakovic, ho vaig mirar l'altre dia, li han caigut la friolera de 14 gols. 14 gols en els 4 partits aquests de l'aturada. Ja està, només deixo aquesta dada. I no veig a ningú obrint-se les venes perquè algun dia potser Joan Garcia no pugui jugar i ajudi a l'Ivakovic. Ahí lo dejo.
0: Pensava que anaves a demanar la renovació per Chesney.
3: No. Va, simplement, ja dic que no venia a cuento, però que és un debat que vam tenir no fa gaire,
5: sí.
3: Doncs poso sobre la taula aquesta dada.
0: Sí.
3: Que molt tranquils us ajusteu amb l'Ivakovic.
0: Clara, Joan Garcia s'ha entrenat, de fet ja es va entrenar ja amb normalitat, avui s'ha tornat a entrenar i per tant serà el titular contra el Getafe. En una aturada que ens ha deixat l'asterisc de Rafinha, però que a priori I sempre ens hem d'esperar dijous, perquè és quan, diguéssim, torna tothom i es miren i es remiren què tenen. A priori, la resta d'internacionals estan tots sants.
1: Sí, de fet, avui ha estat el primer entrenament després de 20 dies de l'últim entrenament que va fer el Barça abans de l'aturada amb tots els jugadors a casa. Doncs avui, per fi, Flick ha pogut comptar amb tots ells perquè han tornat els 6 espanyols que dimarts van jugar contra Croàcia, Cubarsí, Olmo, Pedri, Fermín, Rodri i Lamine Yamal, a més de l'Ivakovic, i també d'Anthony Gordon. Continuem pendents, com dèiem abans, de Rafinha, que avui encara ha entrenat al marge per precaució, pel que sabem està bé, i tot plegat forma part del procés de recuperació d'aquest edema que el va obligar a tornar abans de la concentració amb la selecció brasilera. Demà està previst que es provi a la gespa per poder prendre llavors una decisió de cara a dissabte. No serà titular, i en el seu lloc el candidat número 1, ho vam explicar ahir la Marta, és Gabriel Jesús, però estarem pendents de si finalment entra o no a la convocatòria també Rafinha. Pendents també a veure què diu Hansi Flick demà, perquè recordem que és l'últim entrenament a les 11 i després a la 1 parla el tècnic i, per tant, també donarà pistes sobre l'estat del brasiler i de la resta de jugadors. Com dius, Joan García sí que tornarà a ser titular després de perdre's el partit del Pizjuán. Avui no ha entrenat Bissibu, sí que hi era el porter juvenil Iker Rodríguez. Recordem que a banda de De Jong, que aquesta setmana ha començat a fer entrenaments amb el grup, el tècnic té la baixa de Christensen, que va lesionar-se en el darrer partit de l'aturada, abans de l'aturada contra el Sevilla, i estarà diverses setmanes de baixa. Per tant, centrals disponibles, que siguin centrals per Hansi Flick a dia d'avui, Cubarsí i Gerard Martín, Koundé i Eric García també poden ocupar aquesta posició. Per tant, respecte al darrer 11 de Flick a Sevilla, hi haurà segur tres canvis: Joan per Ivakovic, Gabriel Jesús per Rafinha i el central segurament Gerard Martín per Christensen. De fet, Gerard Martín és un dels jugadors que s'ha quedat, recordem, tota l'aturada a Barcelona. Els altres han estat Valde, Gavi, veurem si són titulars o no dissabte, Chesney i Brian Fariñas, que encara està inèdit.
0: Abans ho deia el Paco, sou partidaris d'anar amb molta prudència en aquest partit contra el Getafe, tenint en compte el calendari que té el Barça a posteriori? Ho dic perquè, diguéssim que estem en un període que és incert, perquè el Barça havia vingut d'aturades de dues setmanes, però mai d'aturades tan llargues, amb quatre partits per alguns futbolistes a les cames, etcètera, etcètera. I feia la reflexió ara també amb el Joan Maria Pou de no s'han lesionat, però compta, no?, amb la càrrega de minuts a posteriori, perquè al final ara qui es menja el desgast poden ser els clubs, en aquest cas, i el Barça en particular amb els seus internacionals.
3: Bueno, per descomptat que el Barça es menja el desgast, però tu, com tota la vida. És cert que és una aturada més llarga que les anteriors, per tant no hi ha una experiència, no hi ha jurisprudència.
4: No hi ha precedents.
3: No hi ha precedents del que s'ha de fer amb això. Però jo sí que contra el Getafe, a priori, després tens Galatasaray, tens Camp del Betis i després ja tens el Clàssic, en aquesta sèrie de quatre partits, a priori el més assequible, si és que es pot dir, és el Getafe, jugant a casa. Si fos el camp del Getafe és diferent, perquè saps que allà sempre vas a patir. El Camp Nou és... el Spotify Camp Nou és diferent. Jo sí que seria prudent en aquest partit i reservar, per exemple, Rafinha segur que el reservaria, i donaria minuts als jugadors que han entrenat més dies.
0: A qui anava?
3: A Sant Joan d'Espí. I em reservaria alguns dels que han estat amb les seleccions.
0: És a dir, per vosaltres...
4: Afortunadament, aquesta temporada, jo crec que el Barça té una cosa que altres temporades potser no tenia tant, que és molt fons d'armari. És a dir, tu pots fer un equip que sí, evidentment, no, si no hi juga Rafinha, ja saps que, no, que Rafinha és el titular, però que hi ha moltes combinacions de jugadors que són perfectament 11 no de suplents, sinó 11 per plantar cara al Getafe i fins i tot al Galatasaray, donant descans.
3: Sí, però el Galatasaray fora...
4: I és una altra història, i és Champions...
3: I l'has de guanyar sí o sí, aquell partit. Aquell sí. En canvi, mira, veus, el partit que... No dic llançar-ho, evidentment, l'has de competir. El partit menys transcendental crec que és el de París. En la setmana...
0: Tu ets de l'equip de Ferran Martínez,
3: En la setmana PSG-Madrid... El partit que et dona un percentatge bastant alt de títol és el Madrid.
4: Sí.
3: El PSG et dona ben poc, més que sí, un
4: guanyar-lo... Bueno, la guanyar-lo... Champions ha demostrat que el de quedar entre els 8 primers pues, tampoc et salva de res.
5: Però a nivell anímico jo crec que és un partit molt important, perquè és ese típico dia en el que el Barça tiene que demostrar que este any sí està capacitat per ganar la Champions.
3: És que això ho ha fet altres anys. Home, sí, ja va guanyar el PSG. Sí. El darrer any de Xavi va guanyar el PSG.
0: Sí, però són ese tipus de partits. Jo estic d'acord amb la reflexió del Poquí, però crec que ni el vestidor, i fixa què et diria, ni Hansi Flick...
3: No, ja ho sé.
0: Ho enfocaran així.
3: No, a Flick li preguntaran i diran no a tots els partits.
0: No, però a banda d'això, El vestidor, per suposat. El vestidor fins i tot et diria que potser, com que tenen la Champions entre cella i cella, i el clàssic és un clàssic, eh? Però com que tenen la Champions entre cella i cella, potser els hi fa més gràcia encara el partit del PSG que el partit del Madrid.
3: Doncs error, però... errada.
0: Sí, partit, sí, sí.
3: Tu on no pots cedir punts és a la Lliga, perquè són definitius aquests punts. El partit del PSG no deixa de ser la tercera jornada d'una lligueta que no serveix per una puta merda. O sigui, sí. Sí, és així, és així.
0: Sí, però Paco parla però estando, més d'un tema anímic.
5: Que sí, no, no, home, pero, que tú... Estando si de acuerdo tú... con eso, el fútbol es un deporte súper emocional.
0: Sí. Mira, mira el que va passar en el primer any de Flick amb el Bayern i el Madrid.
5: Sí, es de ese tipo, ¿no?, de cosas que los futbolistas, yo estoy convencido, que salen al Parque de los Príncipes de París, que además es un estadio súper hostil contra el Barça. Yo diría que es de los campos más desagradables, con mucha diferencia para el Barça. Yo estoy convencido que los futbolistas y el propio Hansi Flick ahí van a buscar una victoria de prestigio, más allá que, como bien dice Joan, que a la larga, o como bien dice María, a la larga quizá no sirva para demasiado. Pero en el fútbol muchas veces es muy importante la imagen. Y ahí, si no sales con todo, puedes salir escaldado.
3: Es que aquí el que no pot passar...
5: Estamos
3: és...
5: dispuestos a eso, no lo sé.
3: No, però el que no pot passar és sortir escaldado. És a dir, no et poden ballar, però sortir, fer un paper digne, i si no guanyes, honestament per mi no passa res.
5: Sí, eso seguro. Però salir con un equipo en el canvi, que haga rotaciones, contra el Madrid, no lo veo claro.
3: Contra el Madrid sí que no pots cedir punts. Perquè a més tens una oportunitat de liquidar-los, de deixar-los a 9 punts, si és que no has perdut punts amb el Betis o el Getafe.
4: I què farem la resta de la temporada?
3: Seguir gaudint
0: del... Poquí no, sí, tranquil. Vull dir, el Poquí, no, encara que estigui aquesta, el Madrid a 25.
4: Aquesta incompareixença del Madrid em preocupa, perquè
3: a mi no.
4: A mi sí, perquè crec que el Barça necessita un Madrid
3: ja està.
4: Una mica presentable per... És a dir, evidentment, la feina que fa el Barça té valor i prestigi per si mateixa aquesta arrencada de temporada, però, evidentment, en té molt més si ho fas davant d'un Madrid també fort.
3: Això és com la Lliga Femenina, que s'ha de millorar... No. Jo per molts anys. Jo que segueixi igual per molts anys.
4: Jo no, en absolut. Jo crec que té molt més valor quan
3: més.
4: El teu rival és fort.
3: Re.
0: Ara de seguida repassem el calendari del Barça i del Real Madrid en aquesta lluita que tenen els dos per la Lliga. Abans, deia, crec que ha estat el Joan, els jugadors que s'han quedat aquí durant 15 dies haurien de tenir oportunitat. Jo crec que, si algú no hi està d'acord, que ho digui, però Gabriel Jesús és claríssim, no? Que ha de ser davant de centre, vull dir, dissabte sí o sí,
5: sí,
0: no?
5: I se l'ha ganado també en el campo. Ha jugat dos ratitos i la veritat és que l'ha hecho bastante bien.
0: Ja estàs d'acord, Joan, Maria?
4: Sí, totalment.
0: I mira que té opcions, Flick, per triar i remenar si volgués fer un nou, però... Mira, jo ja, des que vaig veure algunes imatges que el club... va traslladar a les xarxes socials amb alguns vídeos en els quals Gabriel Jesús estava emparellat amb Hansi Flick, que l'estava molestant allò per... Feia de defensor... Hansi Flick feia de defensor tocapilotes al Getafe. Perquè els defensors del Getafe de Bordalàs són uns mestres, i ho dic en el bon sentit, a l'hora de posar les mans, els braços... Puedes
5: decirlo en el mal sentido también, Eric.
0: No, però...
4: Ja els hem vist.
0: Però després també n'hi ha que, diguéssim, que juguen per sobre del reglament, però això que et permet el reglament de posar els braços i no toques cara, clar, que n'hi ha que també han tocat alguna vegada la cara, però de que t'emprenyen, no?, de tocar-te, etc. Això ho fa molt als jugadors del Getafe. I Hansi Flick li estava fent a Gabriel Jesús en una centrada, que em sembla que rebia Gabriel Jesús, i allà vaig dir, aquest tio serà titular contra el Getafe. I és que crec que no hi ha d'haver cap dubte. Però sí que tinc dubtes amb dos futbolistes que han estat aquí durant tota l'aturada, que són Balde i Gavi.
5: A ver, Balde
4: jo també tinc dubtes.
0: Sí, però
5: Balde, yo creo que lo tiene crudo.
0: Si Balde no és titular, per exemple, aquest dissabte, el missatge de cara al mercat d'hivern és meridià,
5: creo,
0: no?
5: Però és que jo crec que el mensaje ja se li ha dado.
0: Ja.
5: El mensaje se le lleva dando desde el verano. Para mí sí que sería una sorpresa que Balde fuera titular, por mucho que se haya quedado durante todo el parón aquí en Barcelona, porque el club, aunque sea de una manera indirecta, ya le mostró la puerta de salida. Y se la mostró además el propio entrenador en sala de prensa, que es una de esas cosas que no había pasado nunca hasta la fecha.
0: Va acabar jugant, diria, no? Em sembla en un partit d'algun minut, però...
1: De contra el Racing, em sembla.
3: 12 minuts, potser una cosa.
0: Sí, em sona, sí. I Gavi, en el cas de Gavi, s'hi sembla, no? Bastant de calaix que hauria de ser titular.
4: En cas de...
3: Però, clar, aquí hi ha Seus. No sé, Fermín o el món dels dos jugarà. Si juga Gavi, l'altre lloc és Pedri, Rodri o Bernal, no?
0: Mm. Tens raó.
3: Bernal també ha de jugar. O sigui, jo posaria sempre Gavi al meu equip, però tinc dubtes de que posi, de que el posi, si és veritat.
4: Però jo crec que és un partit també per entendre perquè el jugador també, no Gavi, sinó doncs, la resta...

0: fent jugar els seus. Jo dubto
1: si els veu bé, no? Perquè ells també tenen dades que nosaltres no tenim, no? I està clar que tenen el GPS, l'Excel, i ells poden també mesurar una mica l'estat físic dels futbolistes.
0: Sí, per descomptat.
1: Vull dir que si hi ha un futbolista que no està bé físicament, és que no jugarà. Com és el cas de Rafinha, no? Que l'estan guardant allò a la nevera perquè no es faci mal.
2: Però si estan relativament bien, Flick és de los que...
1: Sí, sí, els posarà.
2: Tiene un 11 en la cabeza y hace 2-3 cambios, uno por línea, y aquí se ha acabado la historia. Que en ese sentido, Flick es de los que si puede ganar todos los partidos, los va a ir a ganar. Y posiblemente él piensa que si hace demasiados cambios, el equipo se le puede torcer.
0: Claro, porque ya va a pasar el primer año. Recordem el camp de Osasuna, la primera derrota de Hansi Flick,
1: sí.
0: Va fer rotacions massives i allò va sortir
3: malament. Allò va ser massiu.
0: Clar, si comencem a pensar en Bernal, en Gavi, ja és massiu al mig del camp. I per això et dic que jo crec que per línia en farà un, com diu el Paco. Aleshores, aquest un qui serà? Serà Gavi? Serà Bernal? Qui serà el que entrarà? No crec que sigui Brian Farinha.
1: Jo crec que Gavi jugarà. Jo estic amb el Paco, crec que Gavi jugarà, i tinc el dubte de Valde, sincerament, perquè...
0: No, Valde no sé. Segur que no.
1: No? Creieu que no, eh?
0: Segur que no.
1: Jo mantinc el dubte.
2: Xavi Espart.
1: Jo mantinc el dubte, perquè crec que Cancelo no jugarà, sí. Jo, entre Xavi Espart i Valde, vull veure.
2: Sí, en serio, però sí? Què t'hace pensar que Valde puede entrar ahora de repente?
1: No sé, crec que... Tenint en compte el calendari i que és un futbolista ara mateix que no el necessites, però compte, perquè el Barça té dos centrals purs a la seva defensa.
4: En algun moment potser el necessites, no?
1: Potser l'haurà de modificar si Koundé i Eric García han de passar de central i Valde és un jugador que el lateral esquerre pot servir. Recordo que Eric García i Koundé, si algun dia ha de fer de central, Xavi Espart ha d'anar al lateral dret. Valde és lateral esquerre, juntament amb Cancelo, que ve de jugar 4 partits amb la seva selecció. Jo crec que si Flick el veu bé, jugarà. I al final, si només juga aquest partit, o si ha de jugar només aquest partit i no el fa jugar més, el missatge també és claríssim de cara al mercat d'hivern.
0: Però és que és més, Valde esperaven traspassar-lo.
1: Clar, sí. Ja,
0: i no
1: sí.
0: L'han traspassat.
1: No l'han traspassat, tant, i el voldran traspassar l'hivern, no?
0: I què faran? Doncs seguir-li dient...
3: No tens ja. Que li quedi clar.
0: Que li quedi clar, que no tingui dubtes.
1: Però per mi hi ha un risc, que és aquest que dic de la línia defensiva, que si hi ha algun jugador que queda tocat en aquestes primeres dues setmanes, fins a l'aturada del novembre, l'hauràs de necessitar.
0: No,
1: però veurem. Jo vull veure. Relacionat amb això de les rotacions, només una última qüestió, perquè veieu, per exemple, com pot gestionar Luis Enrique, el campió d'Europa, el Paris Saint-Germain, la seva plantilla, i l'exigència que tenen doncs, el Barça, el Real Madrid, els clubs de la Premier, etc. Luis Enrique ha dit, a veure, pròxim partit, què és? Lliga francesa, Paris Saint-Germain, Le Mans, al Parc dels Prínceps.
2: Tres goles de tiburón. Tots els respectes
1: per Le Mans. Jo
3: Getafe de França.
1: Jo tinc més controlades les 24 hores de Le Mans que el propi Le Mans, que ho està fent, per cert, molt bé, la Lliga francesa. A la mitja taula, és un equip que ha sortit aquest any. Té un Manchester City Paris Saint-Germain entre setmana. Què ha fet Luis Enrique? Doncs mira, ha agafat segurament els que han jugat més o els jugadors més importants que té a la seva plantilla, Nuno Mendes i Dembélé, i els ha dit, escolta, demà, dissabte i diumenge no cal que vingueu. Ja ens veurem dilluns per preparar aquest partit contra el Manchester City i us agafeu el cap de setmana de vacances. Això és el que pot fer el Paris Saint-Germain i el que ha fet durant aquests últims 2 anys. Ben fet, perquè la Lliga, diguéssim, l'exigència de la Lliga els hi permet. I el que al Barça li costa més, perquè encara que sigui un partit contra el Getafe, potser ho farà amb Rafinha, veurem què acaben decidint demà, però per molt que sigui un partit contra el Getafe, hi ha l'exigència de la Lliga, de que saber que cada punt val or contra el Madrid.
4: L'exigència de la Lliga i la mateixa Lliga francesa, que molts cops beneficia el Paris Saint-Germain, sí. Deixant-lo sense partit o posant-lo el divendres amb setmanes prèvies a Champions.
1: Sí.
0: Clar, però això... Però és que això és el que estàvem dient abans. Això, Luis Enrique ho fa, Hansi Flick no ho fa. Luis Enrique al Barcelona ja ho havia fet. A la primera temporada, el recordo un partit de Champions, el primer al Camp Nou, contra un equip xipriota, no recordo com es deia.
1: Però el context és diferent, també, no?
0: L'entrenador és Luis Enrique, sí. Un partit important pel seu equip, lligueta de Champions, van jugar, jo crec que eren 10 suplents i Messi, si no recordo malament. O sigui, va ser brutal. Va canviar tot l'equip de dalt a baix. Luis Enrique, quan estava al Barça Atlètic, fins i tot el proter rotava a vegades. fins i tot pujava el Jordi Massip o posava els altres porters, que el

0: l'Olazábal, era? L'Olazábal hi havia, i algun altre porter que no recordo ara. Però Luis Enrique ho fa, i a la Lliga Francesa ho ha fet sempre des que ha arribat. Flick no ho fa. No ho feia el Bayern, no ho fa el Barcelona.
1: Vols dir que probablement si entrenés al Paris Saint-Germain tampoc ho faria.
0: Tampoc ho faria.
1: Són maneres de fer. Maneres
0: a part
1: de
0: que
1: fer.
0: És cert que el Getafe, els equips de mitja taula en avall espanyols tenen un gen competitiu, tenen una forma de fer que França no té aquesta competitivitat. Això és evident. El partit del Getafe, si fos al Coliseum, seria un partit complicat, molt complicat pel Barcelona. És el Camp Nou, la cosa canvia una mica. Però a la Lliga Espanyola hi ha equips que són molt difícils de guanyar, perquè se't tanquen i se't posen els partits molt complicats i peguen i reparteixen i tenen una forma de competir que a França no hi és. El mateix Luis Enrique ho ha explicat repetidament en rodes de premsa, que el desavantatge del PSG a la Champions és que no juga contra equips, no es pot enfrontar equips de la Lliga Francesa.
1: Sí, però bueno, després...
0: Però amb el mateix rànquing es troba amb equips sempre italians, alemanys, anglesos o espanyols. Els equips que no són francesos, almenys tenen dels equips en coeficient alt, sempre hi ha algun francès, que són menys competitius que els d'aquestes altres lligues. I això és, i les condicions de la Lliga Francesa són aquestes. Luis Enrique sap que pot deixar-se 5 o 6 punts al principi, i els recuperarà.
1: El Barça no. O el Barça menys d'entrada, no.
0: El Barça no es pot deixar punts.
1: Ah, per això. No dic que aquí l'exigència és diferent. Barça-Getafe, dissabte, 2:45 de la tarda, us hauria agradat que Carvajal hagués jugat aquest partit amb el Getafe, Maria?
2: Molt.
1: A mi m'hauria agradat.
2: A mi també.
3: Por favor.
2: Sí, un capità del Real Madrid.
1: Sí, però Carvajal al Getafe. Sí, perquè seria...
3: Però això és igual, és exactament igual que el discurso de nos gusta Mourinho en el Madrid, nos gusta Carvajal en el Getafe.
1: No, Mourinho al Madrid ja em fa mandra. Però Carvajal al Getafe sí seria una cosa nova.
3: No, també da pereza, i per múltiples motius. Motius deportius, motius polítics.
2: A més, jo crec que s'ajusta fa per ell. Fa per ell.
0: Estic d'acord.
3: Sí, claro. Però contra el Barça, no. Contra el Leganés.
0: Dit això, m'és absolutament indiferent que vingui Carvajal o no. M'és igual. Ni em molesta ni em deixa de molestar. És igual.
1: El que és increïble és aquesta normativa del fair play financer, que diguéssim que la Lliga...
0: No es creu
1: que Carvajal cobri, no sé si han parlat de 400, de 500 o 600 mil euros...
3: Bueno.
1: I marca el seu sou amb 2,6 milions, que és una mica el que li va passar al Barça amb Joao Félix, etc.
3: No, però això tiene un mínimo sentido para evitar algunas triquiñuelas o trampas. Yo recuerdo que en el año en que se va Messi del Barça, que se había especulado con que el Barça podía ofrecer un salario muy bajo a Messi para retenerlo, veían que eso era imposible. Porque al final la normativa del fair play financiero, el espíritu, el corazón... es que no puedas poner un sueldo muy por debajo a los méritos del futbolista. Claro, a Carvajal yo entiendo que se le deben poner las Champions con el Madrid, los títulos con la selección española...
1: Sí, se le computa, por ejemplo, la Eurocopa y sí, algún de los títulos.
3: Y creo que valoraban que debería ser su salario 2 millones de euros o 3 millones de euros.
1: Pero Sam sembla que también para evitar això, pagaments, aquestes
3: negres,
1: trampas, pagaments
3: negres... Sí, en principio es para evitar triquiñuelas. Yo, en ese sentido, la verdad es que no lo veo mal.
0: No, el Getafe pot pagar-li el que vulgui, però a efectes de fair play computarà la quantitat que diria que és la meitat del sou que tenia amb el Real Madrid.
3: Clar. I crec que no tenen espai per a això. Són 2,6 milions.
1: Sí, però estàs empobrint alhora el teu producte, no? Pel que fa a la Lliga, un futbolista, no? Que no sé com està físicament, però un futbolista que era titular al Real Madrid, que pugui anar al Getafe, que últimament la Lliga ja hem vist que hi ha falta de talent en alguns equips, doncs no, un futbolista... que, diguéssim, ha tingut una llarga trajectòria al Madrid, jo crec que si no fitxa pel Getafe estàs empobrint una mica a l'equip i en general a la Lliga. No sé, jo tinc aquesta
3: bueno,
1: perspectiva.
3: Bueno, eso se han quejado mucho los equipos los últimos años en cuanto al fair play porque prácticamente no pueden hacer incorporaciones. ¿Qué preferimos? ¿Que los clubes endeuden y que pase como pasó aquella vez donde tenías que descender a equipos porque estaban arruinados y tenían millones de deudas con la Seguridad Social? ¿O queremos esta liga que está apretando a los clubes de una manera a veces infame?
1: Yo
3: no lo sé.
1: Un tema mitj.
3: Seguro que hay un término medio a todo esto, pero bueno, parece que no hay una solución que pueda contentar a nadie.
1: 4:45. Farem una pausa i de seguida tornem. La Clara ens especifica quin és el calendari del Barça i del Madrid i trucarem a la capital espanyola perquè ens expliquin què està passant amb Mbappé. De fet, el Poquí deia que volia sucar una mica de pa, Mbappé, Cristiano, etcètera, etcètera.
0: Sí.
1: Serà després de la publicitat i abans d'acabar la tertúlia. Segur que en parlarem. Ara tornem.

0: Un minut i arribarem al punt de 3:15 de la nit. Aquí seguim el Tu Diràs, fet la tertúlia dels dijous amb el Joan Poquí, la Maria Fernández Vidal i el Paco Cabezas, i també amb la Clara Rodergas, que ens ha d'explicar, abans d'anar un moment cap a Madrid, el calendari del Barça i el calendari també del Madrid, abans del Clàssic i després del Clàssic, eh?
1: Exigent molt, ho estem dient pel Barça i pel Madrid, una mica de tot, però pel Barça és molt més exigent. Getafe, com hem dit, aquest dissabte, a casa, en Lliga, després partit complicat a Turquia, camp del Galatasaray, un camp que apreta, un equip que, déu-n'hi-do els jugadors que ha aconseguit reunir aquest any a la seva plantilla. Betis a fora, el dissabte, dia 17, dimarts 20, PSG, i el Clàssic, diumenge, per tant, un mes d'octubre fins al Clàssic, molt i molt exigent. Pel Madrid, aquest dissabte, el Villarreal a casa, que dius, Villarreal, equip Champions, però sé que li està costant arrencar amb Íñigo Pérez i que el Bernabéu sembla que pot guanyar, però li costa i al final no acaba de puntuar com potser esperen molta gent. Partit de Roma, de la Champions, dimecres 14, una Roma que ha començat prou bé la temporada, diumenge 18 a casa contra el Sevilla i dimecres 21 també Champions Leipzig a casa abans del Clàssic. I després del Clàssic, recordem que tots dos tenen setmana neta perquè hi ha Copa, i aquesta setmana Barça-Getafe, el dia 31, el Madrid juga a camp del Racing el diumenge dia 1, entre setmana Champions, Barça-Aston Villa el dia 3 i AEK Madrid el dia 4. I abans de l'aturada de novembre, Atlètic de Madrid-Barça i València-Reial Madrid. Per cert, recordem que si el Barça guanya dissabte, igualarà el millor inici de la Lliga de la història del club que va aconseguir el Tata Martino la temporada 13-14, amb 8 victòries en els 8 primers partits.
0: Sí, després la temporada va acabar com va acabar, amb Mateu Laoz pel mig, també. Vull dir que la Lliga, si no l'hagués guanyat el Barça, però sobta que aquella Lliga no l'hagués guanyat el Barça amb aquell inici.
2: I a la Copa del Rei, el mateix àrbitre,
0: Mateu, sí.
2: El Mateu Laoz, és aquella del gol de Bale,
0: sí,
2: que Bartra no el sap aturar. Hi ha un gol, el primer gol del Madrid és un fora de joc, com una casa, vamos. O sigui, Mateu Laoz li va robar un doblet al Barcelona, en plena època Negreira, per recordar-li...
3: I con el Tata.
0: A Mourinho, sí. Després vindrà el Miquel Agut a repassar les declaracions de Mourinho en un diari italià. Demà hi ha una roda de premsa, també.
4: Demà estarà bé.
0: Estarem molt pendents del que digui Mourinho. També ho estarà el periodista de Dialètica a Madrid, el Mario Cortegana. Hola, Mario, bona nit, buenas noches.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Rueda de prensa interesante de Mourinho mañana,
5: Pues sí, porque aunque ha salido esta entrevista a la que hacéis alusión ahora en Italia, no está a lo mejor tan pegada a la actualidad y hay muchos temas candentes y sobre todo después de un parón de selecciones que ha ido dejando cositas y que claro, no habla Mourinho con la prensa desde después de la derrota en el derbi. Han pasado cosas y muchas ganas también de ver cómo va a tratarlo. Mm.
0: Hay el caso Mbappé, ¿no? Como yo creo que principal foco de atención, va a ser el principal foco de atención en esta rueda de prensa después de lo que ha pasado y de sus declaraciones, que si la bicicleta, que si un jugador no tiene que ir en bicicleta, Mbappé se cuelga un vídeo en Suiza yendo en bicicleta, etcétera, etcétera. Mbappé va a jugar, entiendo, el sábado, ¿eh? Como titular, por la información.
5: Sí, esa es la expectativa a nivel físico. Bueno, se quedó en un susto, en una rodilla... Bueno, maltrecha, de la que hablamos mucho hace unos meses, porque fue la que inicialmente le miraron la derecha, la lesionada era la izquierda, se quedó en un susto, pero el periodo de baja que decía el Real Madrid, digamos oficiosamente, y luego también que decían fuentes de Valdebebas, era de alrededor de un par de semanas, así que no había previsión de que no llegara. En todo momento el plan ha sido que llegue, y yo creo que después también de los pasos que él dio durante esa recuperación de la lesión, primero en Francia y luego en Suiza, en lugar de en Valdebebas, creo que también es otra señal inequívoca de los planes que hay con él y de cómo está.
0: Los planes que hay con él, pero esto, digamos que está pactado con el club, vete a Francia o vete a Suiza y haz lo que quieras. Lo digo porque el club debe saber, que imagino que esto al madridismo, no lo sé, tú vives en Madrid, sabrás mejor que yo, un poco... que está pensando el aficionado del Real Madrid, pero es perjudicial para la imagen de Mbappé, ¿no?
5: A ver, el tema es que no es solo ya al madridismo, que es al propio Real Madrid a diferentes niveles. O sea, el jugador que está en Valdebebas, pues o recuperándose de una lesión, o entrenando, o incluso yendo en días que no sean obligatorios, que son días libres, el ver que un compañero que ha sido liberado de su selección por un problema físico, en vez de volver a recuperarse en Valdebebas, está por ahí, además lo está enseñando, lo está exhibiendo, porque aquí hay una cosa muy importante que creo que también pasa en el Barcelona y que pasa en todos los grandes equipos, no es solo lo que haces, sino lo que expones. Vinicius, que viene siendo muy criticado y que su nivel está dejando mucho que desear, recién llegado de la India, de jugar el último partido del parón de selecciones con Brasil, subió una foto en su gimnasio, además sin gente, solo él, una foto de las que subí hace meses. Bueno, seguramente Vinicius pues haya estado en alguna comida, en alguna cena, en algún evento social, pero ha tenido, digamos, ese tino de no enseñarlo. Entonces es que Mbappé se ha juntado las dos cosas, lo que ha hecho y cómo lo ha mostrado. Y eso en Valdebebas, donde a nivel personal hablan muy bien de él, de que es un tipo muy cercano, muy gracioso, muy inteligente, también ven que tiene ese halo de estrella, pues de que hace cosas que no hacen todos los jugadores y que, claro, pues no sientan bien.
0: ¿Y en el vestuario tampoco? ¿Crees que esta actitud de estrella, crees que nos sienta bien?
5: Como decía, este halo, esta etiqueta de ser un jugador diferente, pues no gusta a varios niveles, incluido el vestuario. Por poner un ejemplo muy muy cercano a vosotros, no creo que a muchos jugadores del Barcelona le hiciera gracia que Messi volviera todas las Navidades un poco más tarde por venir de Argentina y por ser... Pero claro, también es verdad que, además de ser Messi, luego muchos años lo estuvo justificando en el campo. Aquí estamos en un contexto en el que, si de base no gustaría, si encima los resultados no están acompañando, pues el ambiente es un poco más tenso. En la victoria todas estas cosas quedan en anécdota. En la derrota y en la tensión que rodea el Real Madrid desde hace bastante tiempo, pues son cositas que se van acumulando.
0: Y entiendo que va a haber pitos a Mbappé. ¿Crees que va a ser mayoritario? ¿Crees que va a ser anecdótico? ¿Crees que va a depender un poco de cómo vaya el partido? ¿Qué crees que puede pasar el sábado?
5: Yo, viendo cómo ha reaccionado el Bernabéu en los últimos meses, espero pitada desde al equipo y con especial foco a varios jugadores. Creo que en especial a Mbappé, pero creo que también va a haber para Vinicius, por ejemplo, en las alineaciones. Y luego creo que va a haber toques también cuando empiece el partido. El tema con Mbappé, que en eso tiene, según la lectura que yo hago, una ventaja con Vinicius, por ejemplo, que es otro de los pitados habituales, es que Mbappé, no lo hizo el día del Betis, por ejemplo, que encima no aprovechó un penalti, no lo hizo con el día del Atlético, pero normalmente tiene una facilidad, muestra facilidad para el gol. Está asegurando casi un gol por partido en el Real Madrid, entonces tú puedes empezar pitándole, pero claro, si marca el 1-0 en el 10, o en el 15, o el 1-1, eso Mbappé lo tiene a su favor, que realmente goles está haciendo. Vinicius, por ejemplo, por la comparación, es un futbolista que vive más del regate, del 1-1, y sobre todo si no estás bien, si no estás en tu mejor momento, es más difícil porque estás más expuesto. Entonces yo creo que tanto en alineaciones como al inicio del partido va a haber pitos, y que luego el desarrollo del juego va a marcar hasta dónde vayan a llegar esos pitos.
0: Y eso que se dice en Francia de que puede dejar el Madrid a final de temporada, bueno, supongo que es aventurarse un poco, pero no sé si hay algún fundamento en que Mbappé, pues bueno, no está tan feliz como él creía en el Madrid.
5: No, yo creo que, bueno, respetando la información de otros, creo que es un poco cosa de tertulias, de parón de selecciones y un poco propio de las circunstancias que rodean al Real Madrid, más que una realidad o que una preocupación inmediata. A mí, hombre, estamos en octubre de 2026, pero a mí me sorprendería menos incluso que el verano que viene se empiece a hablar de la renovación que de una salida.
0: Renovación, ¿eh?
5: Claro, porque el Real Madrid suele afrontar las renovaciones a veces a 3 años, pero normalmente a 2 años vista. Entonces Mbappé llegó en el 24 y firmó hasta el 29. El año que viene es el 27. Por ejemplo, con Vinicius empezaron las conversaciones en enero del 25. Bueno, hubo un intento un poco antes, Pero bueno, al final fue ahí y luego se extendieron año y medio, pero el Real Madrid quería margen para, bueno, para tener un poco más de poder. Por eso digo que a nivel de cómo opera el club veo casi más sencillo eso que o más probable eso que una salida o que se hable de una salida el próximo verano.
0: Bueno, aparte de Mbappé, ¿hay alguna otra cosa que haya que estar pendiente este fin de semana? En principio no, está... Creo que además recupera a todos los jugadores, Mourinho casi.
5: Reacción del Bernabéu también está de fondo porque gran parte de la afición del Real Madrid no ha olvidado la polémica en Elche con el tema de las camisetas, del apoyo a Ceuta. Ahí estaba implicado también Mbappé, Vinicius y Konaté. Así que vamos a ver qué reacción hay a eso porque mucha parte del madridismo, sobre todo en redes, estaba... lo siguen teniendo como muy en mente. Y luego tema enfermería, con Hausen expulsado en el derbi, con Militao volviendo de lesión pero que no le da para jugar este fin de semana después de tantos meses, con Asencio que ha pasado por el quirófano y quizás no vuelva a jugar hasta 2027. Está la opción de Rüdiger, la única segura, y luego con Ate, que en principio va a forzar, no es lo ideal, y va a estar ahí justo, y parece que va a jugar porque no hay más centrales. A ver qué pasa con Fede, mañana es un entrenamiento clave para tener más seguridad sobre si puede ser titular o no, pero en principio entrará en la convocatoria y un poco eso pendiente. Mbappé ya hemos dicho que llega, que el plan es que juegue, así que un poco, pero también atentos a esa enfermería.
0: Pues vamos a estar pendientes sobre todo de la grada, como has comentado, Mario, con todos estos temas que ahora mismo pues siguen sobrevolando, en este caso, el entorno del Real Madrid. Mario, muchísimas gracias, como siempre, por atendernos.
5: Muy bien, gracias.
0: Gracias, adiós. Una abrazada al Mario Cortegana, periodista de The Athletic. Es que, déu n'hi do, ¿eh? Si el que estigués passant a Madrid passés aquí a Barcelona. Ens podríem anar tirant els plats pel cap aquí a la tertúlia. A mi m'encurioseix molt, efectivament, com ha dit el Mario, no és només el que fas, no?, sinó també el que mostres de cara a la galeria, i a mi m'encurioseix.
4: No és un error. O sigui, que ha fet Mbappé no és una cagada de «ai, se m'ha escapat i he penjat una...». És a dir, té tota la intenció, perquè a més és el mateix que els sopars o les discoteques a París. Si tu te'n vols anar de festa, pots anar-te'n perfectament sense que ningú et vegi.
0: Si ets Mbappé.
4: Si ets Mbappé, segur, seguríssim. Sí, però sí. Has volgut que et vegin. En totes les situacions, amb la bicicleta, amb tot. Té tota la intenció del món. El que no sé és exactament què busca. Si busca aquest enfrontament obert amb Mourinho o què busca exactament, perquè al final aquí és un duel d'egos i de poder al vestidor que, clar, pot acabar fatal perquè Marvel o Al tenia guanyadíssim aquest duel, però Mourinho és un altre espècimen.
0: Què en penses, Paco, d'això?
3: Jo crec que, sincerament, a Mbappé le da igual todo y yo creo que también quiere demostrar que bueno, que le pueden decir una cosa, que le entre por el oído derecho y se va por el izquierdo. Es decir, que ni siente ni padece. Pero Cortegana ha dicho una cosa que es bastante interesante, que tiene mucho que ver con la afición del fútbol. Mbappé, nos guste más o menos, es un futbolista impresionante y seguirá metiendo goles. Y en el momento en que siga metiendo goles, pues la gente lo volverá a aplaudir. En el caso de Vinicius, por ejemplo, lo veo un poco más crudo, porque no está rindiendo sobre el campo, al parecer físicamente tampoco está demasiado bien, y luego además es que no mezcla absolutamente nada con Mbappé, que es una cosa que ya se viene arrasando desde la temporada pasada. Pero luego hay otra historia que yo creo que hemos pasado un poco de largo, pero que hay muchos aficionados del Madrid que se la tienen muy, muy, muy jurada a Mbappé y a Vinicius y paralelamente también a Konaté por el tema de la camiseta de Ceuta. Es de ese tipo de cosas que la afición del Madrid, por como es, no perdona. ¿Sabes? Cuando ya hablamos de traición, de la unidad política de España, de ese tipo de cosas, cuando ves que hay futbolistas que están traicionando, según la afición del Madrid, a los valores de España, ojo con esto. Y ahí ya no entra ni el rendimiento deportivo y ahí tampoco entra una foto en una discoteca. Ahí entra un sentimiento que es muchísimo más profundo. Y yo creo que eso sí que les va a pesar a la larga.
0: Ho ha aguantat també el Cortegana. El Poquí vol dir alguna cosa també sobre Mbappé. Ho ha insinuat a l'inici del programa, però serà després de la publicitat.
6: Tu ho diràs amb Gerard Ballera. A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
7: Vinga, tots, capó amunt. Aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem. Agafem bugies. Així m'agrada. Molt bé.
8: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën Pones.
9: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
10: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
11: RAC 5, 4,
12: 3, 2, 1.
11: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
13: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
11: Us hi esperem.
14: Mira, ja ve, recta final.
15: Mola de Déu.
11: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
16: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
17: Un autèntic bochorno.
13: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
11: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. Últims dies d'inscripcions. RAC1. Tots som un milió.
13: Amb la col·laboració de Fritz Ravik, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
11: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
6: Tu ho diràs, amb Gerard Ballera.
0: Dos minuts pràcticament per sobre la mitjanit. Ens faltava per saber l'opinió del Joan Poquí sobre Mbappé, la bicicleta,
2: punt
0: la discoteca, etcètera.
2: Jo crec que Mbappé té el cap prou amoplat com per saber exactament
0: el que està fent,
2: la repercussió de dels seus actes, les seves declaracions, les seves imatges i tot el que penja a xarxes i tot coincideixo amb la Maria en que si ella hagués volgut sortir de festa amb la seva parella sense que ningú s'enterés ho hauria fet. I per tant ella està dient, està dient-li al món i al madridisme que mana ell el vestidor. La segona cosa que veig és que el Madrid està exactament al lloc que estava fa dues temporades amb Ancelotti, el darrer any d'Ancelotti, fa un any amb Xavi Alonso i fa uns mesos amb Arbeloa. Crec que Mourinho no està domant o domesticant aquest vestidor. Penso que van al seu aire. Les declaracions que he sentit jo de Mbappé parlant de Mourinho, detecto una manca absoluta de sintonia entre ells, tot i que no ho digui obertament. Va parlar amb ell referint-se, bueno, Mourinho és un entrenador que és the special one, així, amb un to una mica sobradet. No, i futbolísticament és evident que el Madrid no ha resolt les carències que tenia la temporada passada. Els jugadors que han arribat no els resolen el problema. Sense anar més lluny, Bernardo Silva ni juga, o juga molt poc. Cucurella sembla el lateral esquerre del Júpiter quan està jugant amb el Madrid, no és el de la selecció, i Vinícius i Mbappé segueixen sense la sintonia, una sintonia que no han tingut mai. Per tant, i Mbappé el que veig és això, està dient que mana ell, que farà el que li doni la gana d'aquí al darrer dia. I fins que no arribi, ja el PSG va passar igual. Luis Enrique va explicar que se l'havia fumat perquè volia que tots remessin la mateixa direcció. I Mbappé el que està dient permanentment és que ell rema en la direcció que li dona la gana. Ja està a punt. No veig més, no veig més història. Crec que el Madrid està en un bucle, i no surt d'aquest bucle.
0: Crec que és un jugador que s'ha equivocat. Era un jugador per un esport individual, jo crec. Comptes d'un esport... D'un esport col·lectiu, era un jugador que en un esport individual... Jo crec que s'hauria sentit més ben representat que en un esport col·lectiu.
2: Però ell juga a futbol, sí, i ell és molt bon futbolista.
0: Sí.
4: És una tria, això, també. És a dir, què prefereixes? Tenir un futbolista diferencial com és ell, que et pot salvar una eliminatòria, que et pot marcar la diferència, però que sigui absolutament ingovernable dins d'un vestidor? Mm-hmm. O tenir un vestidor, potser, amb un nivell no tan diferencial... però que tu puguis manegar i que tu puguis fer equip i que tothom estigui representat de la mateixa manera i que qui mani sigui l'entrenador.
2: Luis Enrique prefereix això. Ara, Mbappé jo crec que hauria d'entendre que ell forma part d'un col·lectiu. Jo no crec que s'hagi de dedicar a un altre esport. Crec que ha de jugar a futbol, perquè ho fa molt bé, però ha d'entendre que està en un col·lectiu.
4: Però
2: el
4: món del futbol hauria de començar o hauria de parar de generar aquests monstres egòlatres, perquè no serveixen per res.
2: Sempre ha generat jugadors individualistes. Maradona era individualista. Messi, a la seva manera, era individualista.
4: Sí, però no creus que ara ja no estem
2: passant al joc? Que eren jugadors que comprenien que estaven en un col·lectiu. Messi mateix. Fins i tot Maradona, no tant com Messi, però també ho entenia.
4: I que potser de portes endins s'hi pixaven en les normes, però de portes en fora, com a mínim, intentaven mantenir les formes.
2: Sobretot no mostrar un tant samanfotisme de tot el que diguin del que digui l'entrenador, que és el que jo tinc la impressió que fa Mbappé.
0: I demà sortirà segurament Mourinho a defensar-lo. Que això és el que...
2: De portes en fora
0: el defensarà, no? Que
3: això
0: sí? No
3: que... Bueno,
0: bueno. Estic segur.
3: Con Mou hay que ver.
0: Jo estic segur, igual que va defensar Vinícius, que mesos abans, quan no era entrenador del Real Madrid, li va picar el crostó amb el que va passar amb Prestiani, a la Champions, igual que va defensar Vinícius, defensarà...
2: Sí, bueno, però
0: Mourinho...
2: Mourinho, vull recordar que es va carregar Iker Casillas, Era el santo. Era impressionant. I va acabar malament amb Cristiano Ronaldo a la seva època al Madrid.
0: A veure, el meu dubte... Atenció, si Mourinho critica Mbappé, vol dir que des de dalt...
3: No, bé, d'una manera civilina. Civilina,
0: ironia... No, però voldrà dir també, perquè Mourinho està posat allà per Florentino Pérez i farà una mica el que digui Florentino Pérez, com han fet els últims entrenadors del Real Madrid, crec, per molt que tingui la personalitat o que tingui el caràcter, etc. Si demà critica Mbappé, encara que sigui de forma civilina, voldrà dir que compte que des de dalt s'estan començant a emprenyar. I, de fet, hi ha hagut alguna declaració d'alguns periodistes molt vinculats a la cúpula del Real Madrid que m'ha fet sospitar que n'estan ja una mica farts d'Mbappé. Allò que va dir Florentino Pérez, que este no és... quan els hi va donar carbasses, ja em sembla que la segona vegada, de no he visto a l'Mbappé que queria jugar en el Real Madrid, etc. Doncs potser a Florentino Pérez li està tornant aquell record d'aquella declaració, ara una vegada ja porta més de 2 anys a Mbappé al Real Madrid.
2: Jo coneixia Mourinho, el que crec que ha fet és parlar amb Mbappé, intentar... fer-li entendre el que vol, el que espera i vol d'ell, fer-li entendre que forma part d'un col·lectiu, i sense saber com ha anat aquesta conversa, que no tinc cap dubte que s'ha produït, els inputs que jo veig és que no l'ha aconseguit domesticar, no l'ha aconseguit fer seu. Mourinho, una gran virtut que tenia en els seus equips, quan Mourinho tenia 20 anys menys, és que feia seus els jugadors. Mm. Els jugadors claus dels equips eren soldats d'ell.
3: I mataven per ell.
2: Això jo tinc la impressió, o pel que es veu al camp i el que es veu a l'actitud d'Mbappé, amb aquest jugador claríssimament no ho té, i amb altres a mi em sembla que li està costant. És a dir, aquesta és la impressió que jo tinc.
0: Hola, Miquel Agut, què tal?
12: Bona nit, Gerard Ballera i Pineda.
0: Agut, que ens farà saber què carai ha dit Mourinho a Itàlia, però abans volies afegir alguna cosa?
12: No, només un parell de coses. Suposo que quan es comparen els comportaments de jugadors d'èpoques diferents, per mi les xarxes socials ho canvien molt, també, perquè... quan tu t'exposes a les xarxes socials, una cosa és que a tu hi hagi un fotògraf o que l'avisis i que potser hi hagi un fotògraf que et trobi en un lloc, però clar, ara agafes el telèfon, publiques el que et ve de gust i a córrer i tothom ho veu, milions de persones ho poden veure, no? I suposo que a partir d'aquí hi haurà qui actuarà d'una manera més o menys responsable per actuar d'una manera que s'ajusti al codi intern, que és una cosa que parlàvem també l'altre dia, la mentalitat dels jugadors joves amb el Paco de Lamine, per exemple, o de Mbappé mateix postulant-se com a guanyadors de la pilota d'or, perquè la marca, no? Ells són com una marca, i la marca el que ha de fer és guanyar i ingressar, etc, etc.
0: La mica, per cert, avui estava al Port de Barcelona.
12: Sí.
0: Una batalla...
2: Pelea de gallos.
0: Sí, pelea de gallos, una batalla de raps.
12: Bueno, és que són galls de veritat o és un eufemisme per dir...
4: No, són rapers.
12: Ah, són rapers.
2: Ah, hòstia. Pensava que
0: una batalla de rap, no? Sí. S'ho havia dit en català?
2: Les batalles de galls són il·legals.
4: De quan parles també...
12: Allò que fan rimes i que s'interpel·len l'un a l'altre fent rimes amb un rim així movent les espatlles i aquestes coses.
4: Ui, ara hem semblat molt abuelos, eh?
0: Abuelito, eh?
12: No, és una cosa que no domino, Paco.
0: Queda lluny,
2: sí. Jo m'acabo d'assabentar que existeix això i que es diuen gallos.
12: No, jo sabia que existia, però que li diguéssim
0: baralles
12: de gallos, com es digui...
0: No passa cap orell, Agba, en ningún sitio de esto.
12: No, però a mi el que... No, he passat, no és el que faig cada dia, però he passat. A mi el que m'agrada més és el nom dels acompanyants, que el Soji Moji o Moji Soji, o aquell dels seus amics.
4: No, són els dos amics.
0: Són els dos amics de la Min.
12: Sí, no, però...
0: Moja i Soja. Moja i Soja.
12: Em sembla...
0: I la seva parella.
4: És el seu cosí.
0: Estaven allà els quatre.
12: És de restaurant japonès, és un nom de restaurant japonès. Moja en Soja. A veure, va, comencem. Abans que, no diguis, Ballera, que parlava el Puqui de Mbappé i de Mourinho, hem recuperat la resposta que feia Mbappé al diari sobre Mourinho, ara fa 15 dies, quan es va postular com a guanyador de la pilota d'or, era aquesta.
15: Con el míster, con el Mao, es algo diferente. Una de las personas más inteligentes que yo vi en mi vida sabe cómo manejar, sabe cómo... Es un líder. Yo lo sabía antes que llegue que él estaba especial, pero cuando tú lo ves todos los días, tú ves que es una persona muy especial y un entrenador de leyenda que ha marcado su tiempo y que va a seguir marcando su tiempo con nosotros, eso es seguro.
12: Con el míster, con el Mau.
0: Estaba especial, ¿no?
12: Estaba especial. De leyenda.
0: De leyenda.
12: No. És el que va dir Mbappé de Mourinho en aquella entrevista amb José Félix Díaz del diari AS.
2: I de Florentino, què diu en aquesta mateixa entrevista?
12: Ah, de Florentino no recordo. Si podem buscar-ho, aviam si trobem que hi hagi algun tall de Mbappé parlant de Florentino en aquella entrevista al diari AS. Mentre dono temps a l'Oriol Montfort per intentar localitzar alguna resposta com aquesta, escoltem Mourinho avui en una entrevista al Corriere de la Sera, que és abans de l'aturada, hi ha la roda de premsa posterior al derbi madrileny carregant contra l'arbitratge. A la segona setmana, el Madrid fa entrar en escena Negreira. I ara hi ha aquesta entrevista de Mourinho que ha recuperat l'espantall de Negreira. És un examen d'italià, aquesta secció d'avui, per dir-ne d'alguna manera. El professor Mourinho s'autodeclara víctima de Negreira i de l'escàndol arbitral de Turquia, perquè, recordem-ho, també ha entrenat el Fenerbahçe.
18: Jo he viscut qua nel Real Madrid i tempi importante de Negreira. Nessuno sapeva, però lo abbiamo vissuto. Io dopo sono andato, adesso si sa. En Turquia, il grande scandalo...
12: No ho sabia ningú, però ha estat en Armen i llavors s'ha sabut l'escàndol de Negreira. I després, per justificar que el fessin fora del Fenerbahçe, també, doncs resulta que hi va haver el gran escàndol de l'arbitratge, que és veritat que tenen un problema gros amb l'arbitratge a Turquia, però que pel que sembla només el va afectar a ell. I dels àrbitres, el Manchester City, també li han preguntat per aquest cas i ve a dir, ho sentim també íntegrament en italià, permet-me que rigui, però això del City trigarà a acabar-se. Nosaltres dos, diu el periodista, que estem a la seixantena, potser ja no ho veurem.
18: Preferisco ridere un po', perché avremo un finale, però noi due, che siamo nei 60, dobbiamo avere fortuna di stare qua.
2: Sopravvive.
18: Quando arriva il veredito finale, la sentenza finale.
12: Això, com diria l'avi sense nom, això ja no ho veurem, ha vingut a dir Mourinho.
0: A priori ho veurem, perquè de fet l'apel·lació ha de ser en 4 o 5 mesos. O en enero.
12: Hauria de ser, en teoria, hauria de ser la resposta final a finals de gener.
0: Sí, de l'apel·lació. Però, no hi ha possibilitat d'apel·lar el TAS ni res. Vull dir que Mourinho que estigui tranquil, que se sabrà.
12: Com a molt, no sé si hi hauria el cas, es parla a Anglaterra, que potser d'anar de recórrer com a última instància a la justícia ordinària.
0: No sé.
12: Però vaja, això ens ho trobaríem. I per últim, li han preguntat fins quan pensa entrenar, fins als 80, fins als 90. Diu que mentre tingui salut...
18: Con salute, allenerò.
19: fino a 80-90.
18: No, dico 80-90, però con salute allenerò.
19: Ma hai ancora la stessa passione di quando hai iniziato?
18: Sì.
12: Diu que sí, que té la mateixa passió que quan va començar el Bodan Jose en aquesta entrevista al periodista Ivan Zazzaroni al Corriere dello Sport. Mm.
0: Maquinària en marxa, perquè veig que el diari Marca demà obre precisament amb la portada d'aquestes declaracions de Mourinho sobre el cas Negreira.
3: Precisament la declaració més casposa que se podia haver cogido. No ha hablado de Obrevo, ni de Stark,
12: no.
3: Ni...
12: No, no ha parlat d'això. S'ha presentat com a víctima també dels clubs en els quals l'han fet fora. Pero vaya, en todo caso...
3: No, pero lo que viene a decir en la entrevista es que le han robado títulos en todos los sitios, ¿no? En todos
12: sí,
3: los lugares.
12: Más o menos.
3: En España, en Inglaterra, en Turquía, y que él lo ha hecho siempre todo muy bien, ¿no?
12: Y que a las instalaciones de entrenamiento de la Roma hay una foto seva amb sí. la conference que van guanyar, porque es un de los pocos títulos que ha guanyat el club, y eso ya se ha encargado él de recuperarlo.
3: ¿Habéis visto el documental de Mourinho que hay en Netflix?
0: No. Sí, yo no lo he visto en sé, pero...
3: Creo que vi el primer capítulo, me pareció un documental además horrible, o sea, no me gustó nada. Y ahora que hablas de la foto de Mourinho, el propio Mourinho tiene una foto suya en su despacho enormísima en su casa para verse cada día allí. Es decir, también es otro señor que como Cristiano, que el ego no se le acaba jamás.
2: ¿Sabes qué pasa amb Mourinho a mí? Que yo l'he conegut, jo el conec. I per tant, coses que vegi en un documental, jo sabré què és veritat i què no.
0: Clar.
2: I llavors em sento incòmode.
0: I ja no el
2: veus. He mirat trossos perquè heu parlat d'aquest documental i, per tant, de les coses que m'interessaven les he mirat. Em passa com el documental del president Núñez, que jo el vaig conèixer, i llavors m'he dedicat a no mirar el documental que es va fer, molt interessant, m'han dit. Com que jo sé el que és veritat i el que no, doncs no ho he mirat.
0: Mm.
2: I el Mourinho, i és així. I Mourinho, el que hauria de fer quan parla dels anys de Negreira... el que hauria de fer és revisionar el Barça-Madrid del 29 de novembre del 2010, per exemple, allà es veu clarament l'efecte Negreira, el que es revisi la final de Copa del Rei amb arbitratge d'un Diano Malenko del mes d'abril de 2011, no recordo el dia exacte, allà veurà el que era l'època Negreira, que es revisi pràcticament tota la Lliga 2011-2012, allà es veurà l'efecte Negreira, perquè és un atracament permanent al Barcelona i un regal permanent en els partits del Real Madrid, i que tot això ho revisi. Que revisi. Aleshores, i ell ho sap perfectament.
4: Això és, que és el que et anava a dir. Tu penses que realment al Madrid es creu que no,
2: Madrid,
4: hi han robat lligues?
2: Al Madrid hi ha gent que sí. Però Mourinho no.
4: Però s'ho creuen fa... perquè des del club s'està repetint aquest discurs, s'està muntant aquest escenari, aquest decorat.
0: Perquè no guanyen ara. El dia que guanyin, això
2: però
0: desapareixerà.
2: Però ells s'ho creuen. Hi ha gent que s'ho creu. Mourinho no és tonto. Mourinho és intel·ligent.
4: Per què no s'ho guanyen ningú, que els Mourinho, convé aquest discurs, Mourinho igual que lo de la pilota d'or. Ells generen un discurs.
2: Ja. Mourinho el que fa és un exercici de cinisme.
12: Ho fa servir com un escut.
2: Mourinho manipula la realitat en favor dels seus interessos. I en aquell moment, a ell li interessa generar
4: un estat d'opinió
2: que el Barcelona l'ajuden i l'ajudaven en aquella època, ja està. I ell sap perfectament que és mentida.
0: Sí.
2: Perquè després, quan no és entrenador del Real Madrid, li pregunten què significava enfrontar-se a Messi, i el tio explica que el pequeño era un mal de cap permanent i que no hi havia manera d'aturar-lo.
0: Bueno, Di María surt un cop ja retirat i diu, mira, Mourinho ens va dir que havíem d'anar a posar la cama i a intentar embrutar al màxim la final de Copa del 2011, era?
2: Sí.
0: 2011, un Diano Malenko.
2: És l'atracament més bèstia de la història.
0: I que no havien de permetre que el Barça jugués a futbol. I això ho diu Di María, que els hi diu Mourinho, imagina't. Però vaja, que tampoc és, o sigui, tampoc és qui lidera aquest discurs Negreira, eh? Vull dir,
12: no!
0: Vull dir, ha arribat ara i s'hi ha pujat
2: segueix,
0: el vaixell.
2: Ell el segueix, perquè és el que li diu el
0: que abans, fins i tot, ell era capaç de liderar aquests estats d'opinió. Ara, diguéssim que va mira, l'onada passa per allà
12: Però també perquè tu veus el que veus al camp i llavors la manera de distreure el personal és fer la roda de premsa que fa després del partit del Metropolitano, i ara, abans que torni la competició, anar per aquí, el club ja fa la feina durant la resta de dies i ja està, ja és cobert, sense parlar de futbol, 3 setmanes estan a 6 punts del Barça.
0: Sí. 3 minuts per sobre un quart d'una de la nit. Vull parlar un moment de Cristiano i de Messi, d'aquests dos noms propis, ja diguéssim que anem aparcant la... l'aturada de seleccions. De fet, ja demà estarem endinsats en la prèvia d'aquest Barça-Getafe, del Madrid-Villarreal, també demà a partir de les 9 de la nit d'aquest Màlaga-Espanyol, ara també en parlarem. Però abans, per tancar el cas Cristiano i el cas Leo Messi. Hola, Oriol Jové.
20: Hola. Hola.
0: Demà juga Cristiano.
20: Demà torna a jugar. És la reaparició de Cristiano Ronaldo després de, vaja, tot l'afer en Portugal d'aquesta aturada. Segurament un dels grans capítols que ens ha deixat aquesta aturada i que, de moment, s'ha acabat amb l'extens comunicat que vam veure de Cristiano el dimarts a la nit. No hi ha hagut cap més episodi, perquè Jorge Jesús no n'ha volgut parlar i tampoc hem sentit ni llegit res més del jugador portuguès, del capità de la selecció portuguesa, fins que es demostri el contrari.
4: Potser faltaria una sanció, no? Potser, de la federació.
20: De moment no hi ha notícies al respecte, però sí, demà torna a jugar amb l'Al Nassr a partir de les 8 del vespre contra l'Al Diriyah.
0: No crec... Bé, si el president, segons ell, si el president és qui va convèncer Cristiano de no ho deixis, que dius, si és veritat, que jo crec, jo poso un dubte que ell digués, ja volgués plegar, poso un dubte, si pel que sigui fos veritat, home, vull dir, ja està, vull dir, si ell n'estava convençut, ara no, perquè mira quin sidral que han liat a Portugal. De fet, hem anat a mirar no el que es diu a Barcelona sobre Cristiano ni tot això, sinó el que es diu a Madrid i a Portugal sobre Cristiano, i crec que és molt significatiu, no?
20: Sí, perquè són els entorns on, vaja, en principi les opinions sempre han anat a favor del jugador. Si et sembla, comencem com van reaccionar a Madrid les ràdios. Per aquest ordre, Juanma Castaño al partidazo de Cope, Manu Carreño al arquero de la serie, y Edu Pidal al Radio Estadio Noche de Onda Cero.
21: Ese ego es que le come. O sea, el ego que probablemente le ha llevado a donde ha alcanzado, a las cimas que ha alcanzado, que es impresionante. Es uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia. Para mí, uno de los mejores deportistas de la historia. Y sin embargo, el ego es que le devora.
22: Lo de C-Ego 7, sinceramente, lo digo con todo el respeto, ¿eh? Es que todavía estoy perplejo desde que escuché el comunicado que ha sacado esta tarde.
23: En el comunicado también se equivoca, porque
24: es
23: exponer que tú le has dicho a un seleccionador los 8 puntos a los que tiene que referirse en una rueda de prensa.
25: Es increíble, ¿no?
23: Para que tú le aceptes la disculpa,
25: pero
23: es como,
25: pero
23: expones a tu seleccionador a que diga que tú eres el mejor, pero si no hace falta que lo diga.
20: Doncs això, malgrat seguir rendits a Cristiano Ronaldo com a futbolista, doncs admeten que té un problema greu, a bones hores també, d'ego, en aquest cas el jugador. A Portugal, Hugo Vasconcelos, al diari A Bola, un dels més importants del país, diu: Cristiano Ronaldo no pot tornar a la selecció. I escriu: per algú que ha esperat 5 dies a parlar i a fer-ho amb aquest comunicat, esperava una cosa millor, esperava almenys arguments i disculpes que no provoquessin burles generalitzades. Jorge Jesús va admetre que s'havia equivocat, però sembla que no amb la contundència suficient per satisfer l'ego del capità. Això diuen, insisteixo, a Portugal, on Cristiano Ronaldo és, vaja, una llegenda. A Radio Observador, Pedro Jorge Castro al·lucina amb que Cristiano li demanés a Jorge Jesús que el posés a l'alçada de Pelé i Maradona, i diu que mai, mai, mai ningú de nosaltres ens atreviríem a comparar-nos amb grans glòries / llegendes d'aquesta manera que ho va fer Cristiano Ronaldo, i encara que ho féssim, no permetríem que ningú digués en públic una cosa així, i si en tinguéssim l'oportunitat, per modèstia demanaríem, sisplau, no diguis això. Diu: mai havíem vist l'arrogància manifestant-se d'aquesta manera. Això a Madrid i a Portugal. A Anglaterra, on també Cristiano doncs hi va estar molts anys amb el Manchester United, el diari 442 es pregunta: per què no es va retirar el 2018? Peter Fitzpatrick deixa clar en la seva columna que el seu comiat internacional porta anys allargant-se. Titllen Cristiano Ronaldo d'immadur i es pregunten si no era millor no dir res abans que fer aquest comunicat, perquè és una llàstima que estigui gastant els últims dies de la seva carrera internacional redactant un comunicat a les notes de l'iPhone com si fos un youtuber que ha dit alguna cosa lamentable i que ara te pode ser cancel·lat. Existeix, diu Fitzpatrick, un perill real que els qui l'han admirat durant 2 dècades estiguin perdent la paciència amb ell. I per cert, a The Athletic es pregunten també per la teoria de la conspiració que ja vam posar aquí a la taula del Tu diràs el dimarts mateix, que és si Cristiano va fer el comunicat dimarts a la nit per eclipsar, per treure protagonisme a la retirada de Messi amb la selecció, que era aquella mateixa nit.
4: Sí. Si ho va fer...
0: És retorcido, eh?
4: És de rècord, eh?
2: No m'estranyaria. Estem davant d'una persona que està malalta.
4: Totalment.
2: Estem davant d'una persona que està malalta, però que actua així perquè durant anys s'ha creat una figura fictícia, una figura fake. Fake. Jo no dic Cristiano, no dic Cristiano Ronaldo, jo ho he explicat alguna vegada, perquè hi ha Ronaldos molt grans en la història del futbol, com Ronaldo, i Ronaldo el Gordo i Ronaldinho del Barcelona, Ronaldinho Gaucho, que són infinitament millors que ell, és que no Pelé i Maradona. No Pelé i Maradona. A mi se m'acudeixen... Aquesta tarda he fet exercici, m'han sortit 16, com a mínim, indiscutiblement millor que Ronald, que Cristiano. Indiscutiblement.
0: Però estaria el 17, com a mínim.
2: Com a mínim! Com a mínim! I no poso a... De jugadors que jo he vist jugar.
0: Sí.
2: No poso a Pelé... No poso a Di Stéfano, que pel que diuen també podia estar millor. No poso a Kubala, que segur que era millor. A mi, és que hi ha molts. No posa, ell quan diu parla de Pelé i Maradona, jo no posa a Messi. Això pot ser per dos motius. Un, perquè ja admet que Messi està per sobre de tothom. Això podria ser una explicació.
0: No crec que sigui aquesta.
2: I és, sinó que el treu de l'equació. Però el que dic és que ficticiament, s'ha creat una figura que no es pot comparar a Messi de cap de les maneres futbolísticament. De cap de les maneres. Ell pot ser un gran golejador, però millor futbolista que Thierry Henry, que Samuel Eto'o, que Beckenbauer, que Romario, que Rivaldo, que Sócrates de Brasil, que Zico... No és millor jugador que tots aquests paios. No és millor. Al contrari, no és millor que Modric. No és. Cristiano Ronaldo no és millor que Modric. Modric és molt millor que Cristiano Ronaldo, com a futbolista. Zinedine Zidane és molt millor que Cristiano Ronaldo. Però molt. Andrés Iniesta és molt millor que Cristiano Ronaldo. Molt, molt millor. Xavi Hernández és millor que Cristiano. Per descomptat, Leo Messi, que està per sobre de tots aquests. Johan Cruyff, sense cap mena de dubte ni discussió. És que és un insult que el tio aquest es pensi que està per sobre de Cruyff. Michel Platini... És estar anys llum de Ronaldo, de Cristiano.
0: Ja que n'has dit 16, no?
2: No, és que sí, els estic recordant tots.
0: L'estàs recordant.
2: Roberto Baggio és més bon futbolista que Cristiano. Ostres, tu, aquest paio, sortim això, és molt fort. I és perquè durant anys s'ha creat el fake, s'ha creat la brama, sí, de que aquest home podia competir amb Messi. Mentida, però no pot competir.
0: Fins al punt d'enumerar 8 punts que tu li havies promès al seleccionador.
4: Això és malaltís. Per mi només és una evidència...
0: Però ningú li va dir.
4: És que és una evidència que aquest home no ha tocat de peus a terra des de fa molts anys i que està molt, molt mal assessorat. Perquè una persona que, teòricament, la gent que tens al voltant és gent que t'estima, que t'aprecia, que vol el millor per tu... No pot permetre de cap de les maneres, primer, que tu fotis aquella espantada lamentable i segon, que facis aquest comunicat que et deixa retratat com un autèntic ególatra que no tens cap mena de percepció del món, ni de respecte, ni d'educació, ni d'unes normes mínimes de relacions socials. És a dir, ningú li pot dir a aquest home... No facis això perquè estàs fent el ridícul. És que ni intenta dissimular... O sigui, hi ha gent que és molt ególatra, que està molt enamorada de si mateix, però que com a mínim té una percepció de la societat on entén que això no està bé o que tens una mica algun problema. I llavors, de cara a fora, intenta dissimular. Però és que Cristiano no tenia aquesta percepció. O sigui, em sembla molt greu el punt social on està aquest home, perquè està absolutament fora del món. És a dir, el dia que se li acabi el futbol, que evidentment li quedaran diners i fama per anys i per segles, no sé com es reinsertarà en una vida de famós. Ja no dic una vida normal,
2: no podrà.
4: Vida de famós. O sigui, és que has d'entendre que t'has de relacionar amb persones que respiren igual que tu, eh? I que no has operat a cor obert, que no has t'has tirat al mar a salvar persones, que no has inventat la penicilina, és a dir, has jugat a futbol, rei?
3: Però tampoc. Habrá marcado 1000 goles, ¿no? Que es la obsesión que...
4: No, no ha arribado.
0: Yo entiendo que los acabará marcando. Aunque sea en la quinta división de la Liga Saudí, que este hombre no se va a retirar hasta que los marque, porque si no revienta.
3: Pero... Cristiano ha sido narcisista toda la vida, no es un problema de ahora. Yo creo que el gran problema es todos los adoradores que ha ido teniendo en los últimos años, y yo también detecto un gran problema de cobardía en la Federación Portuguesa, porque Cristiano no tenía que haber ido al Mundial de Qatar y es no que tenía que haber ido al Mundial de Estados Unidos.
2: Es que podían haber ganado el Mundial. Portugal, sense aquest individu, podria haver guanyat el Mundial.
3: Però al final és un problema que ha ido alimentando la Federación Portuguesa. Sí, el Real Madrid en su día pues sí que se lo sabe quitar de encima y el señor se va a Arabia Saudí y sigue marcando goles allí y no pasa nada. Pero cuando vas a jugar con la selección de Portugal, vas a jugar al primer nivel y vas a jugar mundiales y vas a jugar Eurocopas. Y al final, una grandísima selección que podía haber hecho un papel extraordinario tanto en Estados Unidos como en Qatar, acaba haciendo el ridículo, porque tiene una rémora ahí. Y tiene una rémora que además está cargando no solo a seleccionadores, sino también al vestuario. El otro día, cuando no juega Cristiano, fue Rafa Leao el que cogió el dorsal de Cristiano.
0: Sí, increíble.
3: ¿Alguien se imagina la selección argentina que Messi no juega un partido y alguien se pone la camiseta con el 10?
0: De fet, ell ja no va jugar els dos partits abans de que l'acomiadessin al Monumental el dimarts a la nit aquí a Catalunya. I ja no va ningú a escollir el 10. O sigui, el van deixar orfe i de moment ningú el té.
3: És normal. I con la selección portuguesa, los propios compañeros no le han apoyado en ningún momento. Y es normal, porque están hartos. Lo que pasa es que, claro, sus jefes de la Federación Portuguesa tenían que haber atajado ese problema desde hace muchos años. Y han alimentado al monstruo. Y el monstruo es insaciable.
4: Sí, però mira, s'ha deixat ell sol amb el cul en l'aire. És a dir, si tu fas l'exercici d'apartar Cristiano, sempre pots quedar tu de dir, ostres, com has apartat aquesta llegenda, has de saber fer-ho bé. Però ha sigut ell sol que s'ha posat en evidència.
0: Dos quarts d'una, digues.
2: Bobby Charlton i...
0: Està baixant. Acabarà a la una de la matinada. Acabarem el Tuiràs i estarà...
1: Serà top 30.
0: Serà, exacte. Estarà fora del rànquing dels 30 millors del Boqui. Per cert, mira, veig que hi ha comunicat de la empresa que, en fi, que va protagonitzar
1: d'assegurances.
0: Sí, de Sancor Seguros. Que s'ha pronunciat a través de les xarxes, a través d'Instagram, diu: "Llenamos el cielo de luces y aprendimos algo. Cuando está Leo, el que brilla es solo él."
2: Jo deixaria
0: Sancor Seguros.
2: Sancor. Senyor Sancor, deixi-ho. Apártese discretamente, abandone la sala, sense fer soroll,
1: suelte el brazo.
2: I ja està, i que passi el temps a veure si...

0: publicacions al perfil, no? Mm-hmm. És a dir, que una publicació antiga tu la pots mantenir dalt de tot fixant-la. Doncs no diríeu mai quina publicació té fixada Messi a dalt de tot del seu perfil d'Instagram.
1: Ni, no ho sé, no ho sé, no ho sé.
2: Digue'ns-ho tu.
0: La del Camp Nou.
2: Ah.
1: Allò que va anar de nit.
0: Sí. Ah.
1: Doncs la propera vegada que vingui...
0: Com volem dir, hi ha una cosa pendent allà, que la deixem ancorada dalt de tot.
1: Només ha de fer així, hola, aquí estic. Deixeu-me passar a veure el Camp Nou de dia.
0: Sí.
1: O sigui, no va entrar destranquis perquè va voler.
2: Voleu dir una cosa molt ràpid, perquè el Montante s'està escalfant a la banda. Ja molt ràpid de Messi, que ahir crec que ja vam parlar bastament de tot el que va passar al Monumental, tenir-se a peres allà, en fi, n'hem parlat ja durant tota la setmana.
3: Bueno, la despedida perfecta, la despedida que todo el mundo hubiera soñado, pero también con ese regusto amargo de por qué no ha podido despedirse antes del Barça, así.
4: Bueno, perquè potser ens ho guardem pel final.
3: Sí, però jo crec que és una pena, que és una cosa que se tenia que haver hecho desde hace ya mucho tiempo y no ha podido ser. Però bueno, yo soy de los que confía en que...
1: Quan vulgui ell es farà, quan ell vulgui.
3: Yo entiendo que llegará el momento en que pueda haber una reconciliación con el presidente y que eso se pueda hacer, pero hasta que no se haga siempre vamos a tener esa espinita clavada.
1: Ell, el president Laporta ja va dir en un acte, crec que era la presentació del llibre del Xavier Torres, si no recordo malament, abans de les eleccions...
2: Sí, que li feien una estàtua, no?
1: Una estàtua i un partit d'homenatge, a partir d'aquí, en el moment que ell vulgui. Si ell no vol perquè està a la porta, doncs ja està posant ja està posant condicions. Ja està dient, jo mentre estigui aquest senyor no vindré. Pues vine quan vulgui, rei. Ja està. És que no ho puc dir.
2: Ho has dit claríssim. Pausa i de seguida Edu Mutante, aquí al Tu Diràs. Abans també, l'Oriol Jové ens apropa també l'última hora d'aquest Màlaga espanyol. Atenció a les declaracions de l'entrenador de l'Espanyol, de Manolo González. Atenció, ara tornem.
5: Tu diràs, amb Gerard Ballera.
6: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Mm-hmm. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
7: I des de 16.400 euros.
6: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
7: Citroën.
6: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
8: Recordes el teu primer Corsa?
9: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley?
8: Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes! Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a Opel.es.
10: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
11: RAC1 i l'Ajuntament del Vendrell presenten Castells de RAC+1 a la Diada de la Fira de Santa Teresa.
12: Concentrats i forts, gens amunt!
11: El diumenge 11 d'octubre, des de 12:15 del migdia, una altra jornada castellera des de la plaça Vella del Vendrell, amb tot l'equip de Castells de RAC1, encapçalats per Benet i Nyigo.
13: Els nens del Vendrell volen celebrar com toca el seu centenari i els minyons de Terrassa i la Jove de Tarragona hi aportaran les dosis de gamma extra. Història castellera concentrada a la plaça Vella.
11: El diumenge 11, a 12:15 del migdia, Castells de RAC+1 a la Diada de la Fira de Santa Teresa del Vendrell.
14: Càrrega!
11: RAC1. Fent pinya, tots som u. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
5: Tu diràs, amb Gerard Ballet.
2: Un minut per sobre, 12:15 de la nit, abans del Tu Riuràs, amb l'Edu Mutante, jornada 8 de Lliga. Comença demà amb aquest Màlaga espanyol que farem en directe a RAC1 amb l'Edu de Batlle des de la Rosaleda a les 9 de la nit, amb notícia a la prèvia perquè Oriol torna al capità de l'Espanyol, Javi Puado, a una convocatòria.
0: Sí, després de 9 mesos lesionat, recordo que va ser el gener, l'11 de gener al Camp del Llevant, quan es va trencar el lligament encreuat del genoll dret, lesió que l'ha tingut des de llavors de baixa. Ha viatjat amb l'equip Puado, amb 23 companys més en aquesta convocatòria que també inclou Gorosabel, el lateral basc cedit per l'Atlètic Club, que va arribar en l'última setmana del mercat, però que encara no ha pogut debutar per els problemes físics que arrossegava. L'única baixa, per tant, que té Manolo González pel partit de demà és Quique García, el davanter, que encara també arrossega una lesió.

0: que el deixarà fora encara unes setmanes més de cara a aquest partit. I de tot el que s'ha estat parlant aquests dies d'aturada, avui el tècnic ha estat preguntat per si ell té la sensació d'estar-se jugant de mal càrrec. La resposta marca de la casa de Manolo González.
1: El que passarà no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. Llavors jo no tinc ni puta idea del que passarà, però no ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat, em transmet confiança, als jugadors també, al vestidor també. Entenc el debat, però tampoc... Quan anaven cinquers tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tanto ni tan calvo. Arriba un moment que sé on estic. És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
0: M'ha agradat especialment la de
2: ni tanto ni tan calvo. Sí, sí, sí.
0: És com barrejado, sí. No? Ni tanto ni tampoco, ni un calvo ni tres peluques. Sí. Ha estat francament bé. I no ha estat l'única perla de Manolo González, perquè li han preguntat també per Roberto Fernández, que ha estat amb la selecció espanyola aquests dies, debutant en una convocatòria, i n'ha dit això, l'entrenador blanc i blau.
1: Bé, ha vingut guapo. A mi m'agradaria, si m'agradessin els homes, m'agradaria i tot, eh? Ha vingut bé. Bé, ha vingut perfecte. Tant ell com Banja, que també ha estat amb la selecció, han vingut els dos en bon estat i perfectes, i Javi Hernández, que va venir tocat, també està en condicions de poder jugar demà. Llavors ja dic, en principi, contents perquè han vingut els tres en perfecte estat.
0: I encara hi ha hagut un tercer moment en què Manolo ha emulat José Mourinho, traient un paper per defensar, per argumentar que l'Espanyol és el cinquè equip que més corre de la Lliga. Ha dit que les dades estan aquí, per qui les vulgui
2: veure. Un paper, eh?
0: Veure.
2: Un paper. Sí, ho ha tret allà. Eh?
0: Sí. Tornant al partit, diu que en aquesta aturada el seu equip ha treballat especialment en la primera setmana per recuperar el to físic i en aquestes dues que han vingut després per preparar i enllestir qüestions més tàctiques que han de canviar. Ja ho havia dit després de l'última derrota a la Lliga contra l'Elx, que s'havien de retocar coses, i això és el que ha explicat sense voler donar gaires pistes més.
1: Bueno, hem mirat de tocar coses, òbviament, a nivell de defensiu, a nivell ofensiu també, de buscar una mica més d'equilibri. Pues, en funció dels jugadors, veient coses que es donaven als partits, que potser abans funcionaven i ara no han de funcionar com volien, tocar una mica alguna cosa perquè ens ajudi a atacar millor i a estar millor també a nivell defensiu.
0: Veurem quin Espanyol. Demà veiem, per tant, a la Rosaleda contra un Màlaga que és cué. Encara no ha guanyat en aquesta Lliga. És l'únic equip que no ha guanyat encara cap partit. I partit, per cert, en el que podria debutar Fernando Calero, ex-blanquiblau que va marxar lliure el mes de juny i que encara no s'ha estrenat per lesió. El partit arrencarà a les 9, el xiularà Hernández Maeso a la gespa amb el suport de López Toca des del bar.
2: Sí, és una de les quantes cites de les que tenim demà, eh? Sembla que a les 10 hi ha la roda de premsa de José Mourinho. A 11:45 tenim aquest comiat a l'Auditori 1899 de Pedro Pedrito Pedro, que ja va anunciar ahir que es retirava i que hi haurà aquest comiat amb el president Joan Laporta i alguns membres de la junta directiva actual del Barça. A la una parla Hansi Flick també, per tant, després de 3 setmanes, per exemple, sense escoltar Flick, Mourinho, etc., jo crec que val la pena saber què en diuen, i a les 9 aquest partit torna a la Lliga amb aquest Màlaga espanyol. Gràcies, Oriol, eh?
0: Fins ara.
2: Última hora del Màlaga espanyol. Demà el fem, a les 9 de la nit, des de mitja hora abans aquí a RAC1. 20 minuts i la una, tancarem la tertúlia amb l'Edu Mutante.
3: Tu riuràs amb Edu Mutante. Un programa d'humor dins de la secció d'esports que fan cada nit. I can't get enough of you,
2: baby. Com cada dijous, revisem l'actualitat des d'un altre punt de vista amb el nostre humorista de guàrdia, amb l'Edu Mutante. Comencem aquest repàs amb el seleccionador espanyol, amb don Luis de la Gente, que està una mica emprenyat. Jo no sé què li passa al míster.
4: Bueno,
2: què passa?
4: Buenas noches. Saludar primero a los compañeros de la prensa. María, ¿qué tal la vuelta al cole?
5: Fantástica.
4: Paco, ¿harás mundiales de natación este año?
6: O waterpolo,
4: como en 2013-2014.
2: No te gusta nadar a ti.
4: Juan, ¿te vas de puente?
7: Buen día. No, yo siempre trabajando. Siempre bueno, trabajando, señor
4: pues,
7: de la puente.
4: Estoy muy enfadado porque ahora que estábamos cogiendo el ritmo, ahora, parón de clubes para jugar la liga esta de no sé qué, la otra Champions esa que siempre gana el Madrid. Bueno, un rollo. Es que esto no se puede consentir. Los jugadores tienen que estar listos para la selección, que es lo que importa. Es lo importante. Ahora que somos campeones del mundo. ¡España! ¡Viva España! ¡Viva la Guardia Civil!
2: Sisplau,
4: ¡viva el rey!
2: Senyor de la Fuente, deixi de cridar, perquè pràcticament tres quarts d'una de la nit, la gent vol una mica de calma. Val, vinga, adeu. Luis de la Gente, la jornada de Lliga que comença demà, com hem dit, amb aquest Màlaga espanyol, amb Manolo González preguntat i qüestionat pel seu futur.
5: Mira, de fet, me teniu ja fins al gorro de tan cenizo que hi ha entre el de Fraile este que teniu aquí.
2: De Batlle, Edu de
5: Batlle. El TV3, sempre positius. Cabrons. Mira, Maria, com riu, cada vegada més minuts al TN. Però et dic una cosa, com em dic José Manolo González Álvarez, d'aquí no em mou ni la UE Calenta, ni la Guàrdia Civil, ni Pedro Sánchez, ni el xino este o l'americà, que no sé ara qui és el president.
2: No, és...
5: No em fa fort ningú.
2: Americà, sí, ni tanto ni tan calvo, ja ho has dit avui.
5: Aquí em quedo!
2: Sí, el senyor Alan Peix. Aquí em diuen que tenim per la línia 3. Senyor Peix, què li diu a Manolo González?
8: Como presidenta de la Española, ratifica a Manuela González Coach de la Española esta temporada a banquilla.
2: Va, a vegades ratificar entre dos no és un bon senyal, senyor Peix. Vull dir que... Qui no té aquest problema és Hansi Flick, que se les veurà de dissabte amb el Getafe de... José Bordalás, señor Bordalás, que preparan ya una mica la táctica para partir, ¿no?
9: Bueno, buenas noches. La verdad que estamos preparando un bloque alto, presión alta, defensa en medio campo, como cruifista que soy, y a intentar... Me gustaría que saliera un partido de intercambio de golpes y acabar ganando 5-6 si hace falta.
2: ¿Lo dices ahorita o toda coña?
9: Hombre, no. ¿Te piensas que soy tonto? Aquí el bloque bajo, tan bajo que el delantero nuestro tiene que notar el aliento de nuestro portero en la nuca. Esa es la consigna. Tanto tiki-taka, tanta mierda, los tacos afilados, agujas de punto en los corners y a saber si quieren la mujer de cada uno para provocar.
2: Ya me has tañado a mí. Sí. Gracias, José, gracias. Atenció que pot ser, ho hem parlat a l'inici de la tertúlia, pot ser a finals de mes, pot ser que Frenkie de Jong tingui l'alta mèdica, ja s'està entrenant.
9: Mira, sábado, huevos gordos ahí en medio campo, porque es partido para hombres, y aun estando medio lesionado, soy más hombre que estos Pedri, Bernal, Rodri, estos que gustan aquí a todo este sector de la mesa. Pero ya veréis que he vuelto más fuerte que la puerta de la lavadora cuando estás centrifugando.
2: Ha dit el Poquí que veu el Barça tan fort que no li preocupa el teu retorn.
9: Este ja verà el lunes cuando haga el agnóstico ese que hace con la primera letra en cada estrofa. Verás tú que ponga Frenkie ha vuelto, ya era hora.
2: Sí.
7: No ni crec, vostè no ho arreglarà, això.
9: Y portada de periódico. ITN abriendo conmigo, nada de las lluvias ni rodalies. Frenkie, ja por fin.
2: Ja ho veurem. Gràcies, Frenkie. Per la seva part, a veure, estem en plena crisi al Real Madrid, ja ho hem dit, i... Tenim el president Florentino Pérez. Què passa amb el senyor Mbappé, Florentino?
10: Bueno, pues mira, ¿qué quiere que le diga? No, la prensa pues inventa mucho. Y bueno, pues que le diga, todos hemos sido jóvenes, todos hemos empezado una relación con una chica de muy buen ver y todos nos hemos tenido 27 años, que ya se sabe, pues que, ¿qué quiere que le diga? Que la sangre pues acumula debajo del ombligo. Y bueno, pues estás todo el día con el agua pidiendo que le eches el arroz. ¿Y qué quiere que le diga? Pues imaginamos que el chico pues vendrá con la rodilla recuperada y un esguince en la lengua.
2: Ya, prou de caspa, senyor Pérez. Sí. Prou de caspa, no cal més informació. Clar, ara venint de Florentino Pérez, no sé si donar pas a la calma i a la serenor i als consells del nostre amic, de Sergio Ramos.
11: Home. Hay cosas que no te dije, que todavía me duele. Yo nunca quise irme, tú me pediste que vuelva.
2: Què tal, Sergio? Bona nit,
12: Bueno, buenas noches, ¿no?
2: Mala maró el Real Madrid, ja ho has vist, Tu ets un tio experimentat. Quin consell li donaries a Mbappé? Què li recomanaries que fes ara mateix?
12: Bueno, que cabe duda que lo acaba de decir el presi, ¿no? Son edades difíciles. La sangre no te llega a la cabeza para pensar con claridad. Te sube el pavo y estás todo el día con la radio encendida, ¿no?
2: Ah, sí? Tu escoltaves programes en directe o com anava el tema?
12: No, me refiero que estás con la antena estirada intentando sintonizar... Mientras la Pili va tocando los botones.
2: Per favor, sí. És que ni tu mateix...
12: Para sintonizar.
2: Ni tu mateix... Ni tu mateix t'aguantes el riure, Sergio. És que... Va, i que a Mbappé què li recomano?
12: Le recomiendo a Mbappé que se espere hasta los 70 que la ràdio se quede sin pilas.
2: així acabem perquè difícilment ho millorarem. Mutante, gràcies. Algun vol aquest cap de setmana o no?
9: Doncs mira, el dissabte comencem una minigira amb un show especial que es titula 25 anys de carretera i humor. Perquè aquest mes faig 25 anys que em dedico als monòlegs i és un show recopilatori una miqueta de coses que he anat fent tots aquests anys.
2: A Miami, la primera parada o no?
9: No, al Raval.
2: Al Raval.
9: El Cafè Teatre Llantiol, que és el primer teatre on vaig estar programat a Barcelona, així en cartellera i continuat, i li tinc una aprecia especial i comencem allà. Al barri del Raval, carrer Riereta, número 7, a quarts de 10. Les entrades estan a Entradium o a la web del teatre.
2: Perfecte.
9: I amb l'entrada també d'entra, que després us acompanyem al metro.
2: Ah, està bé.
9: Per creuar el Raval.
2: Perfecte, perfecte. Un paraigua per si plou, t'ho dic. Diuen que hi ha les pluges i ja...
9: Sí, cal.
2: Si pots oferir un paraigua allà...
9: No m'agrada portar paraigua, però bueno, sí, el que...
2: Diuen que ja s'acaba això. Ara una mica de fred, Baixen les temperatures.
9: Pues que portin una
7: roqueta.
9: Ja era hora.
2: Gràcies, Edu.
9: Apa, adéu.
2: Gràcies, Joan. Gràcies, Paco. Adeu, i gràcies, Maria. Fins la setmana que ve, que vagi bé. Nosaltres fem una pausa i de seguida rebentem el programa amb una mica de bàsquet.

0: Tu ho diràs, amb Gerard Ballera.
1: 10 minuts i la 1 de la matinada. Abans de començar l'última possessió, és moment de parlar d'autovivo.es, perquè aquest d'octubre liquiden estoc. Més de 300 cotxes quilòmetre zero de gerència i seminous t'estan esperant amb grans descomptes. I atenció, no comences a pagar fins al gener del 2027. Si ho has sentit bé, ara és el moment de canviar de cotxe al millor preu. Descobreix totes les oportunitats a autovivo.es o visita'ls a la carretera de Santa Creu de Calafell a Sant Boi de Llobregat a 10 minuts de Barcelona. autovivo.es.
0: L'última possessió.
1: Va, i com cada dijous, el Tu diràs, ens hem de jugar l'última possessió amb el Dani Aguilar. Hola, Aguilar.
2: Hola, Gerard Ballera.
1: Bona nit. I bona avui nit. També l'última amb el Xavi Ballesteros. Hola, Valles.
3: Bona nit, Gerard.
1: Bona nit. Amb l'Euroliga, evidentment, com un dels temes centrals de la secció, però hem de parlar del Barça, de la NBA, Europa, de moltes coses. Abans, però, Valles, explica'm una mica què és això de que l'últim inversor de l'Atlètic de Madrid, de l'Atlètic de Madrid de futbol, sigui un MVP de l'NBA, no? Sembla estrany, tot i que ja no és tan estrany en els últims anys, no?
3: No, el que passa és que ens estem trobant en que tenen tants diners que jo crec que al final no saben on, on posar-los, no? Xai Gilius Alexander, estem parlant del jugador que ha estat, com ho bé deies, MVP, que oficialment doncs, ja dic que és inversor de l'Atlètic de Madrid, el mateix l'Atlètic de Madrid ho ha fet públic i per tant doncs, realment tenen un bon soci, no? Està clar que no és el mateix jugar amb les mans que amb els peus, però sí que és el mateix posar calés i aquí ens ha sorprès bastant.
4: Sí, per internacionalitzar marca, sí que és veritat que de moment hi ha pocs detalls dels motius, allò que no se sap una relació aparent, tampoc s'ha explicat quin paquet d'accions tindrà. Però vaja, allò d'alegria, estic veient alguna imatge, no sé si que té bastanta bona relació amb Vinícius, Xai, no sé si ho s'hauria de confirmar bé, però en tot cas bé, els diners són els diners, com diu el Valles, és una notícia bastant estranya, però veurem si en algun moment tenim alguns detalls.
1: Griezmann era molt, no?, de l'NBA, però
4: sí,
1: ja no hi és.
4: No hi és.
1: No? Esports americans, Griezmann també li agrada el futbol americà.
4: Sí. Ara m'entenen de l'Apolo, bé, no ho sé.
1: No ho sé. Ho anirem
3: Griezmann
1: descobrint.
3: Griezmann molt amic de Mirotic, també.
1: Ah, sí, sí, sí. De fet, ara no sé si Griezmann tenia relació amb Xai també, perquè Griezmann és una mica té relació
4: amb tots els americans,
1: tots els americans,
4: no?
1: Allà,
4: tot allò,
1: sí,
4: allò americà, sí.
1: Sí. Bé, no sé si ha tingut alguna relació o no. Bé. Per cert, parlant d'estrelles, LeBron James, aquesta matinada serà notícia, eh?
4: D'aquí 37 minuts, debut es vestirà per primera vegada de Sixer, de l'equip de Filadèlfia en el partit de pretemporada, i a més serà contra els Nets de Jordi Fernández.
1: Mhm.
4: Per tant, sí. Bé, és interessant, Valles, veure evidentment com no? un LeBron James vestint de Sixers sempre és interessant.
3: Sí, jo crec que més enllà de que el Damià López doncs, és el fan número 1, però home, ens ve molt de gust no veure aquesta aposta que ha fet, perquè l'ha fet, cap on va aquest projecte, si realment encaixarà, si no encaixarà, i contra l'equip més jove de tota la NBA, amb l'equip dels Brooklyn de Jordi Fernández, que es manté com un equip amb moltes apostes de jugadors joves, amb més potencial que l'any passat, amb un referent interior, amb experiència i all-star, i per tant, doncs, en principi, ha de donar un pas endavant als Nets, però amb moltes ganes de veure el Sixer i també LeBron, no?, que en aquests primers partits, en aquesta preparació, semblava que quedava en un pla secundari que esperava els moments dels partits oficials.
1: I avui també és notícia, més en el panorama europeu, que el Madrid, el Real Madrid, ha guanyat el seu primer partit de la temporada de l'Eurolliga. Contra el Partizan de Belgrat, que entrena Joan Peñarroya.
4: Sí, una gran arrencada de partit dels blancs. Em fa l'efecte que una mica conscients de la necessitat de no poder tornar a perdre, i menys davant la seva afició a Europa, ha sortit a mossegar 27-19 al primer quart. S'ha recuperat el Partizan, que realment és un equip seriós, és un equip al qual Joan Peñarroya li ha dotat d'un caràcter i d'una solidesa important. S'ha apropat moltíssim, però acaba tancant la victòria amb un jugador que crec que s'està fent les regnes de l'equip, Gerard, que és Theo Maledon, el base francès, que ha fet un pas endavant i que ara ja sí comença a tenir mostra un rendiment seriós.
1: Sí.
4: Seriós.
1: 0-3 van començar fora de casa. Jo crec que ja, si no em corregeixes, Vallès, ja els hi va passar la temporada passada, no? Guanyaven molts partits a casa, tenint un rècord a casa espectacular, i a fora patia moltíssim.
3: Sí, el que passa que també hem de... Hi ha una estadística que m'han passat d'entrenadors de la dificultat, del grau de dificultat del calendari. I, curiosament, el calendari de Madrid realment era el més complicat i el del Panathinaikos era el més fàcil, no? No vull dir això, no justifica el 0-3, però sí que és cert que el fet d'haver jugat alguns partits fora i, a més, el fet de que també s'està en construcció, és una miqueta com el Barça, no? Moltes peces noves, crec que també s'ha de posar en valor el tema dels vasos comunicants. Maledon està jugant molt bé, Campazzo no en parlem tant, no? Clar. I, per tant, vol dir que aquí hi ha una transició clara de lideratge en algunes situacions i que els lideratges amb equips tan grans tampoc no són tan fàcils, no?
1: No, és que per Panathinaikos estic veient que ha jugat els 4 partits a casa.
4: Correcte, i els ha jugat avui, sí que ha guanyat contra Fenerbahçe, però abans...
1: És una mica estrany, no?
4: Clar, això és el, em perdó, el porro del calendari d'Eurolliga.
3: Sí, a més a més contra rivals... rivals molt assequibles, eh?
4: París, Asbel i Maccabi, els tres primers. Sí. És a dir, partits que quan acaba la temporada no ha de dir aquests els has de guanyar a casa, i avui sí que han guanyat el Fenerbahçe en un duel entre invictes que ha estat realment xulo.
1: Sí, sí, no, per això dic que vull dir que també aquí hi ha d'haver una mica de...

0: context i de prudència, crec que fins hagin passat, no sé, si 12 o 13 jornades, sí, sí. Però una mica quin és el panorama a l'Eurolliga. I demà tenim partit al Palau, Dani?
1: Barça-Zalgiris, deixa'm dir-te que el Zalgiris ja ha arribat a Barcelona, que ha tingut problemes per volar, però ha arribat fa una horeta, és a dir, ben entrada la nit. Per mi, un dels equips més perillosos del continent, recordo, cinquè l'any passat, no estan les converses dels equips grans, però aquesta temporada han incorporat noms com Carson Edwards, Sterling Brown, Jonas Valanciunas. Per mi un partit molt difícil, insisteixo, Gerard, però bones notícies a Can Barça. Han perdut 10 dies Justin Minaya, però, en canvi, això no és una bona notícia, evidentment, perdre 10 dies Justin Minaya per una lesió a l'adductor, però, en canvi, avui ja han entrenat Tosin Ebuoma i Josh Nibo. Tots dos poden tornar demà i, de fet, Ebuoma debutaria demà.
0: Són dos reforços importants, Valles, pel que fa al joc interior. No sé si comparteixes la sensació que també podem acabar de valorar una mica el nivell real del Barça, sense aquestes peces.
2: Sí, jo, a més a més, Gerard, m'aventuro a dir que, i això ho vam parlar amb el Dani un dia també aquí a la secció, que el Barça té reservats uns diners bastants, no 4 d'euros, no, bastants diners per continuar reforçant la plantilla i sobretot es focalitzarà en aquesta posició interior. Per tant, més enllà de que recuperin dues peces, més enllà de que recuperin dues peces amb qualitat, amb experiència, sobretot Nebo, per tornar més equilibri en aquest Barça, també jo crec, Gerard, que no a molt lluny algun dia d'aquests arribarà un reforç interior, perquè crec que el Barça està esperant situacions de mercat de fora, més sobretot americà, per veure què pot fitxar, no?
1: Hi ha un pivot, una informació que estem treballant, fa allò com fa Ballesteros a vegades, no diem que, però ho diem, un pivot que interessa de l'NBA, però és un pivot que no ocuparia plaça d'extracomunitari, i és un pivot que hi ha una data que és imprescindible, això és el que podem dir evidentment, i que és el que deia el Ballesteros, que és 20 d'octubre. Abans del 20 d'octubre les plantilles de l'NBA han d'estar absolutament definides. Hi ha contractes que s'anomenen d'exhibit, de pretemporada, i si algun d'aquests noms que agraden al Barça de l'NBA acaben sent tallats per als seus equips, són els noms als quals anirà a buscar el Barça. Per tant, apunta't aquests 10 dies de marge que et dic, i a veure si tenim notícia, Gerard.
0: A Josh Nebo l'hem vist, a Tosin no, dic Tosin perquè Ebuoma, és més senzilla. Sí. És més senzilla la pronunciació que Ebuoma, no? Com has dit això?
1: Ebuoma.
0: Ebuoma.
1: Sí.
0: Què n'hem d'esperar d'aquest jugador que podria reaparèixer demà?
2: Bueno, jo crec que és un jugador que, a més, va demostrar amb la selecció el que és capaç, no? És un jugador amb capacitat ofensiva, però amb capacitat de fer moltes coses. Crec que hi ha una cosa que en el bàsquet actual és imprescindible, el fet de doblar posicions, de poder ajudar amb moltes facetes. És molt difícil trobar avui en dia especialistes, de dir, no, aquest és defensor, no? Només hi ha situacions com Minaya, que potser podríem centrar-nos més en situacions així, però crec que és un jugador que donarà molta polivalència. Crec que aquest Barça que estem veient costarà d'encaixar, perquè són molts jugadors amb molt de talent però amb moltes característiques diferents, i a vegades quan poses tantes pomes al mateix sac, doncs pot ser complicat sobretot el tema de rols, i aquí Sekulić tindrà un paper fonamental, però evidentment és un jugador que jo crec que serà d'aquests jugadors que serà clau en la rotació inicial, no?
0: I més enllà de l'Eurolliga, Dani, o relacionat amb l'Eurolliga, sí, però no tant amb el que passa a les pistes, aquesta setmana hi ha hagut aquesta reunió dimarts a Como, i aquesta negativa, a priori, d'anar de la mà de l'NBA. N'hem posat tot una mica,
1: sí,
0: en ordre, no?
1: Recuadrem-ho de manera... Intentarem ser el més breus i senzill possible. Tres actors, Eurolliga per una banda, NBA i FIBA per una altra. L'escenari de dues competicions diferents a partir d'octubre del 27 sobre la taula, llevat d'unificar-les, d'acord. La NBA, als últims temps, proposa una oferta, diguem, d'adquisició de l'Eurolliga, però les xifres de compra es consideren realment baixes, i, a més, de fet, aquesta oferta exigeix que els clubs que formin part d'aquesta nova competició sota la gestió de la NBA han de pagar un cànon d'entrada que és molt alt. Doncs bé, els 13 clubs fundadors de l'Eurolliga es reuneixen a la riba del llac Como aquest dimarts, decideixen refusar aquesta proposta, seguir amb el camí de conversió cap a franquícies, mantenen que de 13 passaran a 21, però no decideixen quines 8 acaben sent, malgrat que en una anterior comunicació s'havia assegurat que es decidiria a l'octubre quines serien aquests 8 nous equips permanents de l'Eurolliga. Un fet que per mi pot ser significatiu perquè un dels elements essencials de la NBA és que si es vol arribar a un acord, mai es vol amb aquesta ampliació d'equips. Per tant, pots veure-hi una mena d'obrir una miqueta el ventall esperant aquesta segona oferta. Evidentment, no tots els equips tenen una mateixa perspectiva sobre la qüestió. Per posar-te un exemple, Barça i Olympiacos realment van considerar l'oferta ridícula, per dir-ho d'alguna forma, i són de la tradició europea. Madrid o Panathinaikos, per exemple, diuen prudència. També estan d'acord amb el que diu l'Eurolliga, però diuen prudència. Esperem un marge de 30 dies aproximadament per saber si la NBA proposa alguna altra qüestió.
0: Interessant, sí, amb, sí, aquesta, sí, amb aquesta reflexió de Sekulic, no? Que
1: sí,
0: també n'ha parlat.
1: Una reflexió de Sekulic, sí.
3: To be honest with you, I really don't... Per ser sincers, no m'hi fixo gaire, perquè jo no puc canviar res. Puc tenir la meva opinió, però això no canvia res. De manera que esperem, això sí, que hi hagi un acord que beneficiï el bàsquet a Europa.
0: Això diu l'entrenador del Barça, eh? Com ho veus tu, Valles, per la informació que tens? Veus factible que tot s'unifiqui?
2: Aviam, jo crec que dues coses. La primera, en aquesta reunió no hi va anar Navarro, hi va anar Joan Laporta. Primera espasa, no? Eren sis representants del Barça, per tant, hi ha interès per conèixer de primera mà. Tema dos, si tu, Gerard, estàs vivint a casa teva i dius no me la vull vendre mai, ja no t'asseus a negociar res. Per tant, vol dir que si Eurolliga s'asseu i escolta i rep ofertes és perquè està oberta a negociar. I, per tant, els equips que estan ara mateix manant a Eurolliga estan disposats a això. També afegir una cosa que crec que per l'oient i pels amants del bàsquet a vegades es poden confondre, que el fer una divisió de NBA a Europa, en cap cas hi ha algun equip de la NBA que vingui a jugar a Europa. En cap cas. Yeah. Estem parlant de que els mateixos equips que hi ha a Europa en una divisió de la NBA, que sota el paraigua de la NBA, no? Que després veuríem què passa, però en tot cas es manté a mateixa Europa, no? I després, una cosa que també hem parlat amb el Dani moltes vegades, que s'intenta obrir nous mercats, parlant de Manchester, parlant de Londres, parlant de llocs on no hi ha tradició de bàsquet, i per tant tampoc no serà tan fàcil fer aquest pas de definitiu. Però el que sí que crec és que si la NBA ho té al cap, i fa molt temps que ho té al cap, vol dir que tenen grups inversors al darrere amb molts diners per poder fer l'operació. Si no, ja no s'hi posarien.
1: Parlant amb gent del món del bàsquet, que és el que diu el Ballesteros, dues qüestions. Una, l'NBA aquí ve a fer calés, d'acord? I veu una oportunitat de mercat. Punt 1. Punt 2. La qüestió és saber si hi ha aquests calés, perquè també ho ha de generar el propi bàsquet europeu. Però parlant amb molta gent del món del bàsquet, et diuen, no, és que el producte hi és. El problema és que segurament se sap vendre poc. I qui són els millors del món a vendre producte? Els americans. Per tant, si ells ho han proposat, és el que diu el Ballesteros, poques coses se li pot negar a aquests monstres com són monstres de l'explotació de productes mercantils com són l'NBA. A mi, el que no acabo d'entendre, perquè potser Valles, potser no sé si és error de càlcul d'ells o no, és aquestes noves places. És a dir, com en un any fots un equip a Londres, a Manchester, a on sigui, a intentar que hi hagi una rendibilitat davant d'una competició com l'Eurolliga, que és una competició totalment estabilitzada.
2: Sí, absolutament, i a més tu pots fer-ho això amb un mercat com Dubai, no? Que dius, no, és que posem 50 milions i els que facin
1: falta, tenen,
2: i a la volta generes un club amb una oficina que hi havia 3 persones, i a la volta passes a 20 i tens una Xavi Pasqual i 20 jugadors. Però el que estan plantejant aquí és una cosa diferent. I llavors aquí, Gerard, també aniríem molt més enllà, no? El Girona va debutar aquesta setmana en la FIBA Eurocup.
1: Sí.
2: El Joventut va debutar a la BCL FIBA, no?
1: Clar.
2: O sigui, no hi ha tants equips a Europa, no hi ha tants equips, clar, a Europa per fer competicions d'aquest tipus.
1: Però és que...
2: M'agradaria que la gent entrés un dia a la web de la Eurocup FIBA, on juga el Girona, i si són capaços de reconèixer 6 o 7 equips, home, doncs aquí faríem una festa, no? Però jo crec que això també crec que va en detriment del bàsquet europeu, que tantes competicions, no? No encaixa una altra NBA, aquí NBA, més Euroliga, més Eurocup, més FIBA, més Eurocup. Jo crec que aquí hem de fer una reflexió global, no?
1: Per això l'únic que veig és fusió i simplificació, això està clar. Però m'agradaria veure com. O sigui, el que no veig ara mateix, o sigui, entenc el fi, el que em costa veure és el camí, per així dir-ho.
2: Gerard, no per fer-me més pesat, perquè anem tard, però nosaltres que vivim d'això, que ens agrada el bàsquet, que estem en l'esport, hi ha un excés de partits. Al final ja dius, ostres, és que... s'ha convertit en... S'ha futbolitzat, no, això? Que hi ha bàsquet el dimarts, el dimecres, el dijous, el divendres, el dissabte, el diumenge... Però exactament, a vegades no saps ni on estem.
0: És que el dotzè de la Lliga CB juga a competició europea. És clar, és que al final hi haurà algú que baixarà a l'Eport i tindrà plaça a la FIBA Eurocup.
1: A dia d'avui, 18 equips...
0: És una exageració.
1: No, 18 equips de CB, els únics que no s'hi juguen res crec que són 3 o 4. O baixen o te'n vas a Europa. Clar, i és el que diu el Vall, és que no n'has digerit un, que vas a pel següent. I això jo crec que va en detriment. Un dia crec que... Ho vas dir tu, mira, Gerard, t'ho vaig sentir d'antena i ara mateix no me'n recordo, però que mira, que l'abundància treu qualitat segurament a les coses.
0: Sí.
1: Perquè
0: està clar. Sí. Per això però... m'agrada a vegades les competicions més curtes, clar, més concentrades i més ràpides, que crec que són millors per l'espectador, encara que entenc que hi ha d'haver lligues regulars
1: sí,
0: i que
1: potser
0: són més justes després al final d'una temporada, no?, les lligues regulars.
1: Però el Manresa mateix.
2: Menys RQ, no?, que hi ha abundància i qualitat.
1: Exacte. O el Manresa mateix, que juga a l'Eurocup, que és la segona de l'Eurolliga, que hi va guanyar, per cert, va debutar en victòria, però també hauria de veure com acaba. És que està tothom implicat i tant de bo s'acabi clarificant.
0: No sé, donaria més mèrit, jo crec, a jugar a competició europea si et costés 10 anys arribar-hi, però al final acabessis... No sé, potser la gent de Manresa m'està dient... Bueno, jo ja estic tan content amb jugar cada any competició europea i veure dos partits per setmana, i sí, segurament sí. Mm. Però no sé, és posant valor al producte.
1: Els gironins, per exemple, estan molt contents que el bàsquet Girona hagi tornat, a Europa. Però...
2: El que passa que aquí, Dani, quanta gent hi havia Nou Congrés ahir, quanta gent hi havia a Badalona abans d'ahir, quanta gent hi havia a Girona. No?
1: Mira, Girona t'he de dir que més del que em pensava. No et mentiré, perquè vaig pensar...
0: Feia molts anys. Clar, feia molts anys i Girona volia veure una mica una altra cosa que no fos a CB.
1: A la BCL...
2: El partit que es va jugar, i ara ja vaig al femení, fins i tot, no? El va jugar a l'Eurolliga a l'Uni Girona.
1: Sí. Sí, sí. Va, i la BCL, quan que tu els fas tots i ets tots, balles a Badalona, la BCL, la Champions, quanta gent hi va de la penya?
2: Correcte, doncs això, no? Jo crec que... Per això et dic que està molt bé allò de NBA, però a vegades ens en oblidem de tocar a peus de terra, no?
0: Sí. Et jugues les últimes, Valles, abans de tancar? Va, som-hi.
2: Doncs parlem d'NBA, parlem d'Euroliga, parlem tot això, i el que ens agrada parlar, sobretot, és que demà s'inaugura els Special Olympics, i es fa a Tarragona. I aquí traquem una llança una altra vegada a favor de Tarragona, d'aquest Palau d'Esports Catalunya, d'aquest pavelló de Camp Clar, perquè demà comença una competició amb molts equips de bàsquet, amb joves amb discapacitat intel·lectual, i que Tarragona torna a apostar perquè és l'única província que no té bàsquet d'elit, però aposta perquè el bàsquet continuï sent de referència. Per tant, aplaudim des d'aquí a tota la gent de bàsquet, d'aquests equips de bàsquet, de joves intel·lectuals amb discapacitat intel·lectual. I ahir vam ser al Nou Congrés de Manresa, i el que té el club de Manresa és que la gent que passa per allà i deixa empremta, que la gent que passa per allà, la gent que s'ha format allà, no s'oblida, no? Ahir vam veure Àlex Reyes, ara jugador del Joventut, sí, mirant el partit, al seu costat Xevi Pujol, el nou director esportiu del Barça, i també vam veure Aitor García Reneses,
1: sí,
2: 80 anys. Un Aitor García Reneses que la gent va dir, hosti, què fa aquí? Doncs el que volíem explicar és que, tot i que té 80 anys, ha anat aquesta setmana passada a Manresa a veure entrenaments del seu amic Diego Campo, i per tant continua enganxadíssim al món del bàsquet. Sobretot, que no es perdin llegendes com Aitor García Reneses. L'aplaudim des d'aquí.
0: Això és amor pel bàsquet. El que tenen també el Xavi Ballesteros i el Dan Aguilar. Gràcies, companys.
1: Bona nit.
0: Bona nit.
4: Tu ho diràs, amb Gerard Ballera.
5: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
6: Peugeot.
7: Ràdio en directe.
8: Actualitzada al minut.
9: Alertes d'última hora.
8: RAC+1.
7: Notícies.
9: Podcast.
8: Contingut exclusiu.
7: Escolta.
9: Navega.
7: Descarrega.
8: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC+1.
7: Fàcil, còmoda,
9: intuïtiva
7: i renovada.
8: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
6: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
10: RAC1 i l'Ajuntament del Vendrell presenten Castells de RAC+1 a la Diada de la Fira de Santa Teresa.
11: Concentrats i forts, i gens amunt.
10: El diumenge 11 d'octubre, des de 12:15 del migdia, una altra jornada castellera des de la plaça Vella del Vendrell, amb tot l'equip de Castells de RAC1, encapçalats per Benet Iñigo.
12: Els nens del Vendrell volen celebrar com toca el seu centenari, i els minuts de Terrassa i la Jove de Tarragona hi aportaran les dosis de gamma extra. Història castellera concentrada a la plaça Vella.
10: El diumenge 11, a 12:15 del migdia, Castells de RAC+1 a la Diada de la Fira de Santa Teresa del Vendrell.
13: Carrega!
10: RAC 1. Fent pinya, tots som 1. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
14: Winamax, el més important és guanyar.
0: Dos minuts i arribarem a un quart de dues de la matinada. L'últim minut, va, per acabar el programa amb l'Oriol Jové. Què ens hem deixat, Oriol, per saber-ho, per dir, en aquest tu diràs?
15: Doncs que ha començat a Suïssa l'audiència que ha de decidir qui és el guanyador de l'última Copa d'Àfrica. Un títol que, ja ho sabeu, va guanyar sobre la gespa al Senegal, però que posteriorment la Confederació Africana li va donar per guanyat al Marroc. Després que alegués al Marroc que els jugadors senegalesos s'havien retirat uns minuts al vestidor com a protesta per una decisió arbitral. L'audiència que ha començat avui al Tribunal Arbitral de l'Esport a Lausana ha de resoldre, per tant, el recurs que ha presentat el Senegal. La decisió final s'espera per d'aquí a unes setmanes. Més coses en golf. David Puig ha seguit els passos de John Ram i ha anunciat també que surt del LIF, del circuit LIF, i tornarà a competir, per tant, a l'europeu. I aquest divendres, més enllà del que ja hem comentat, arrenquen els entrenaments lliures del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP, els de Singapur, del de Fórmula 1, i a la Sobal d'handbol hi ha un Ciudad Real Freaking Granollers a un quart de nou. A més, al Mundial d'Hockey Patins Femení, la selecció espanyola, amb molt protagonisme català, jugarà les semifinals contra Portugal.
0: Gràcies, Oriol.
15: Bona nit.
16: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra ara? Aquesta temporada aposta per Winamax.
14: Winamax. El més important és guanyar.
17: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
18: A RAC 1, tu diràs.
19: Vols que el partit et vagi com en ell el dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Entra a Winamax.es, crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal i posa una quota a la teva intuïció.
14: Winamax, el més important és guanyar.
17: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
20: A Codere, sabent que passats els 40 n'has vist prou per saber que se li poden fer 12 a Malta, guanyar jackpots increïbles, que un recent ascendit pot guanyar la Premier o que aquell esperit lliure que seria sempre acabaria signant la hipoteca. I és que l'experiència ens ha demostrat que no hi ha resultat impossible. Per experiència, Codere. Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
0: Un quart de dues de la matinada, on anirem deixant aquí. Demà tornem a partir de les 11, un cop s'acabi el partit que inaugura la 8a jornada de Primera Divisió, aquest Màlaga espanyol que farem en directe a RAC1 des de la Rosaleda. I a les 11, a més, també a la prèvia del Barça-Getafe, del Real Madrid-Villarreal, etc, etc, etc. Les reaccions al partit del Barça a l'Eurolliga de bàsquet. Un munt de coses tindrem al Tu Diràs. Que vagi bé, bona nit.
21: Tu diràs.
14: RAC 1. Notícies.
3: Pol Prats.
13: Bona nit, ara passa un minut d'un quart de dues. Aquest divendres Rodalies obrirà amb normalitat després d'una setmana sencera amb talls i afectacions a la majoria de línies pels efectes dels aiguats. O com a mínim aquesta és la previsió i el que afirma la companyia a aquesta hora. Aquest dijous al vespre han reobert l'R2 Nord entre Granollers, Sant Celoni i Maçanet-Massanes i també han tornat a circular els trens de l'R11 que connecta Barcelona i les comarques de Girona que no funcionava des de dissabte passat. Per acabar, dijous al matí també ha reobert la pota nord de l'R4 fins a Manresa, tallava també des del passat cap de setmana. D'aquesta manera, tota la xarxa de Rodalies i de Regionals torna a funcionar igual que ara fa una setmana abans del temporal que va trastocar el servei i el va deixar de cap per avall. Continuen, però, algunes afectacions de llarga durada. Per exemple, segueix el tall entre Lleida i la Plana Picamoixons per un robatori de cable de coure que hi va haver a l'estiu. Afecta les línies R13 i R14 que no funcionen en aquest tram, que s'ha de fer en autobús, i a l'R3, en aquest cas per obres, s'ha de fer en carretera el trajecte encara entre Fabra i Puig i Puigcerdà. A aquesta hora, de fet, estem molt pendents que la meteorologia no faci la guitza a la xarxa de Rodalies i obligui a fer un pas enrere aquesta reobertura. A aquesta hora no plou enlloc, però durant tota la matinada Protecció Civil manté actiu el pla Vencat per fortes ventades al nord del país, concretament a l'Alt Empordà i a les comarques gironines. Es recomana tancar finestres i anar amb compte a l'exterior perquè els cops poden superar els 100 km per hora i, tot i ser un territori molt acostumat a les ventades, després de dies de pluges i amb el terreny tou i humit podria fer caure arbres, branques o fins i tot murs. No seria el primer cop que passa això, trastocant el servei de Rodalies. La Generalitat també demana màxima prudència fins aquest divendres al matí per maregassa, amb onades que poden superar els 2,5 metres, insistim, en aquesta mateixa zona, a l'Alt Empordà. I d'aquí a unes hores començarà l'operació sortida de trànsit pel cap de setmana llarg. A partir del migdia sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona més de 500.000 de vehicles. Fins dissabte, trànsit posarà carrils addicionals i més controls dels Mossos. Els trams que poden acumular més retencions són, com és habitual, l'AP7, l'A2 i les carreteres del Vallès. Trànsit posarà, per això, més carrils a l'AP7 i també limitarà la velocitat a 100 km per hora en aquests trams. I a Madrid fa poca estona que ha acabat la concentració en record de la Mari Carmen. Almenys 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, han protestat pel centre de la ciutat i han acabat davant del pis on Mari Carmen va viure durant més de 70 anys abans que la desnonessin ara fa un parell de setmanes. Els manifestants hi han posat flors i espelmes al seu portal. La mort de la Mari Carmen, que ha revolucionat la precampanya electoral, i la majoria de partits ja han fet servir aquest dijous la notícia per escombrar cap a casa. Per cert, que els sindicats han convocat per aquest divendres al migdia un minut de silenci davant d'empreses, d'universitats i d'instituts en record d'aquesta dona que ja s'ha convertit en tot un símbol per la lluita pel dret a l'habitatge a l'Estat. I un últim apunt abans dels esports. Al Brasil, l'extrema dreta ho té tot de cara per tornar a governar el país. A la primera volta de les presidencials, diumenge passat, va guanyar l'ultra Flávio Bolsonaro amb l'actual president Lula da Silva trepitjant-li els talons, però cap dels dos va aconseguir el 50% dels vots i hi haurà una segona volta, un cara a cara entre tots dos. Doncs bé, el tercer candidat més votat ha anunciat fa uns minuts que donarà suport al fill de Jair Bolsonaro i anima els seus votants a decantar-se per ell. Per tant, l'extrema dreta, que és una mica més a prop de retornar al poder després de gairebé 4 anys amb un govern de centre-esquerra. La segona volta al Brasil serà el proper 25 d'octubre. I ara els esports amb Gerard Rodríguez.
22: Victòria del Barça d'handbol davant el Dinamo de Bucarest per 34-27 a la Lliga de Campions. Els blaugrana han guanyat les tres primeres jornades i són líders del grup E. En la segona jornada de la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha perdut 83-89 davant el Mallorca Palma i continua sense conèixer la victòria aquesta temporada, el dia en què el Barça ha anunciat la renovació de Xavi Espar fins l'any 2030. El jove talent de la Masia, que tenia contracte fins al 2028, signarà en els propers dies en un acte amb el president Joan Laporta. I després de la megaturada de seleccions, aquest divendres torna a la Lliga de Primera Divisió amb la visita de l'Espanyol a la Rosaleda. L'equip blanquiblau podrà comptar amb el capità Javi Puado, que torna a la convocatòria 9 mesos després de la lesió. Podreu seguir el partit en directe a RAC1 a partir de 8:45. I també aquest divendres torna a l'Eurolliga al Palau, a 8:45, Barça-Salgiris-Kaunas.
13: I pel que fa al temps, pendents d'aquestes ventades, aquest divendres ens llevarem amb unes temperatures ja de plena tardor, amb unes mínimes per sota dels 10 graus a bona part de l'interior, per tant farà fresca, i un cel majoritàriament serè amb el pas d'alguns núvols prims. Durant el matí encara persistirà el vent de tramuntana a l'Empordà, però anirà minvant ja al llarg del dia. El temps passarà a ser estable i ja deixarem enrere les tempestes dels últims dies, tot plegat amb unes màximes que a les hores centrals del dia amb prou feines fregaran els 22 o els 23 graus a ponent i entre els 18 i els 20 graus a la costa i a l'interior del país. És tot, ens actualitzem, com sempre, a RAC1.cat.
1: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
2: a RAC1.cat.
1: El portal de RAC1.
3: A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, amb els Oscars.
23: Ciutadans de Catalunya.
3: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
24: Moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del bell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
25: L'Eixample. Sí. Fort Pienc. Sí. Flix. Sí. Tarragona. Sí. Cunit. Sí. Salomó. Sí. Sant Gervasi. Sí. Premià de Mar. Sí. Santa Coloma Cervelló. Sí. Sant Julià de Cerdanyola. Sí. Manresa. Sí. Girona. Sí. Castell de Fels. Sí. Camperó. Sí. Bellaterra. Sí. Belianes. Sí. Guinardó. Sí. I Madrid. Sí.
26: Benvinguts a la competència, en programa d'humor basat en fets reals. Les 12 i 7 minuts.
24: Són les 12 i 7 minuts. Òscar d'Andreu, bon dia. Ets l'Andreu, tu, eh?
26: Sí, home, jo sóc l'Andreu, l'altre és el Dalmau. Benvingut a casa, sigui com sigui. Avui amb Òscar Dalmau, també.
24: Avui amb Bru Esteve, Noelia Caranetzi, Oriol de Balanzó...
26: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
24: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
26: saber que la vaga general per l'habitatge es farà finalment l'11 de novembre.
24: L'11 de novembre?
26: Sí.
24: No em va bé.
26: A vostè no li va bé la vaga?
24: No em va bé perquè tinc concert d'Oques Gràcies.
26: Sí, home, sí. En fi, finalment aquesta vaga l'han pactat els sindicats majoritaris espanyols, Comissions Obreres, l'UGT, la CGT, l'IAC, la Plataforma Afectats per la Hipoteca i els sindicats de llogateres.
24: Mare del senyor, t'has ofegat i tot.
26: No, home, no.
24: De la de vividors que no volen anar a treballar.
26: Vostè també està en contra de lo que seria el sindicat. No home. Només de la democràcia, sinó del
24: home,
26: sindicalisme, no?
24: Escolta'm, com serà la cosa de greu?
26: Sí.
24: Que fins i tot heu aconseguit que Comissions Obreres i OGT es posin a treballar.
26: OGT no, UGT.
24: Sí. No, estábamos tan tranquilos treballant por los derechos de los trabajadores.
26: Sí.
24: Comiendo unas gambitas con gabardina. Y ahora tenemos de montar una vaga que ya no recordamos ni cómo se hace, porque la última vaga general que hicimos pues fa molts anys. Sí.
26: Hi havia els mateixos. L'última vaga general a Espanya és del 2012.
24: Fixa't.
26: A Catalunya va ser el 3 d'octubre de 2017, dos dies després del referèndum del 1 d'octubre, contra la repressió i a favor de les llibertats.
24: Ah, sí? I en aquesta vaga de 2017 sí. A Catalunya també s'hi van apuntar Comissions Obreres i la OGT?
26: Diria, parlo de memòria, diria que no.
24: Eh? Ben fet.
26: Val.
24: Pues mira, no pensava que diria això, sí. Però... Els sindicalistes em cauen bé, tu.
26: Bueno, alguns sindicalistes, suposo que...
24: Perquè ara aquests de Comissions Obreres i OGT s'apunten a una vaga general contra el PSOE?
26: Bueno, és que en principi no serà contra el govern espanyol del PSOE perquè no hi haurà govern, perquè en Sánchez ha avançat les eleccions espanyoles i això es fa...
24: Hòstia, quin mestre, Perra Sánchez, eh?
26: No, ja.
24: Està bé fer una vaga general en plena, bueno, les portes d'una campanya electoral, però...
26: Sí,
24: clar, no,
26: i és una vaga, sobretot, que en
24: principi... És una vaga contra el gobierno, però
26: no,
24: el gobierno...
26: No,
24: bueno, ja està dissolt.
26: Ni està ni se l'espera, eh?
24: Els del PP diran que, sí. Bueno, clar, amb nosaltres això no va.
26: No.
24: Això era contra sí. El Perra Sánchez.
26: No, però...
24: I el Perra Sánchez dirà jo.
26: No, jo
24: sé, no, jo no.
26: Sí. Contra qui és aquesta vaga, llavors?
24: Pues... Jo què sé. Ja estic cansat.
26: Ja està cansat.
24: Només de pensar...
26: Clar, vostè ja té pis i ja està.
24: Ja,
26: no? ja té la feina feta, no? Sí, i en tot cas, si hi ha els sindicats pel mig, és una cosa que vostè no...
24: Bueno, però escolta'm, fixa't tu que li convoquen una vaga als sindicats, que els sindicats subvencionats pel govern.
26: No, pel govern no, els sindicats... Bueno, els sindicats
24: a l'època del PP cobraven, no sé si 17 milions d'euros, una milionada. Però és que sota el govern del PSOE...
26: Mm.
2: La subvenció s'ha disparat a la vora 30 milions al mes.
26: Bueno, és que aquesta...
2: I aquí els tens, calladets. Sí. Bueno, fins que aquest senyor diu, vinga, va, que me l'aspiro. Convoca eleccions.
26: Sí.
2: Llavors sí. Llavors sí. Llavors els sindicats es se la veu i diuen, ara farem una vaga general. I en Pedro Sánchez, de recites. Pedro Sánchez... mestre, ja s'ha dit que si algun dia falta el Mago Pop podria ocupar el lloc el Mago Sánchez?
26: Bueno, sí, sempre
2: aquest senyor no té una flor al cul, eh?
26: No.
2: Té tot un Garden Center.
26: Sempre cau
0: d'off. A veure, anem a la informació. Primera, li dic, sí, durant l'època de Mariano Rajoy els sindicats espanyols cobraven del Ministeri de Treball 8,8 milions d'euros.
2: Ojo, menys del que jo he dit, eh? Me pensava que era més, fins
0: i tot. I actualment estan cobrant 32, perquè...
2: Hòstia puta!
0: El preu de la vida...
2: De 8 a 32. Sí.
0: Però potser tenen més, jo què sé, més oficines o més... més afiliats.
2: I això no ho paga, no ho paga Pedro Sánchez de la seva, del seu compte, eh?
26: No,
2: això
26: home,
2: són
26: no.
2: Dinerets, 33 milions, dinerets
0: 32.
2: I tu, sí, i nadie más que tu.
26: Els sindicats deia...
0: Sí, convocant aquesta vaga general amb l'argument que els salaris no han pujat al mateix ritme que els preus de lloguer, cosa que és evident, i això fa impossible que molts treballadors puguin passar a pagar-se un habitatge digne.
26: Home, però això fa 20 anys com a mínim que passa, no? Sí, i ara s'han adonat els sindicats perquè estaven xuclant al cap de les gambes, o què passa aquí?
0: Un moment.
26: S'han adonat els sindicats, el Pedro Sánchez i tota la colla s'han adonat això ara.
2: Però això tan Pedro Sánchez, l'amigo de los pobres...
26: A veure, un moment.
2: No havia acabat amb els desnonaments?
26: Com?
2: Home, Pedro Sánchez, jo me'n recordo, jo tinc memòria. Altres coses no tindré.
26: Sí, no,
2: però tinc memòria.
26: Sí, memòria...
0: Histèrica.
2: Perdona.
26: Sí, menys democràtica...
2: A los hechos me repito.
26: Sí.
2: Pedro Sánchez fa 11 anys.
26: Fa 11 anys.
2: 2015.
26: Sí.
2: El 2015, eh?
26: Sí.
2: No el 2016.
26: No, ja.
2: Ni el 2017, no, sí, ni el 18.
26: Ja.
2: El 2015 deia això... en un meeting a Andalucía.
4: Nosotros decimos que si hay dinero para rescatar a los bancos, tiene que haber dinero para rescatar a las familias y a los autónomos endeudados.
2: Sí, sí.
4: Y ese va a ser mi compromiso. No va a haber más desahucios en España cuando haya gobierno socialista.
2: Sí, señor. Bravo, bravo. Un aplauso, por favor.
0: Ya está, ¿no?
2: Mira... No m'agrada citar frases que no són meves,
26: sí?
2: Però citaré un gran savi com és Josep Pedrerol.
26: Què deia?
2: Has quedado retratado.
26: Sí. Ja,
2: home, per favor, problema resolt.
0: Vostè només cita Winston Churchill i Josep Pedrerol.
2: Escolta, Pedro Sánchez, un polític que compleix amb la seva paraula de fer justícia amb l'habitatge, ho acabeu deixat dir, eh?
26: Sí.
2: Em recorda també la Maga Colau abans de ser alcaldessa, que es disfressava de veja malla i també clamava contra els desnonaments.
26: Sí.
2: Després va venir d'alcaldessa i, bueno, els desnonaments, pues,
0: van continuar.
2: Sí.
26: A veure, després repassarem en dades tot plegat, però, evidentment, hi ha desnonaments cada dia, hi ha hagut desnonaments...
5: Ja hem plorat prou.
26: Sí, home,
5: és que
26: sí,
5: sempre
26: però...
5: esteu... Eh?
26: No, home, no, estem
5: explicant... És que sembla que t'agradi furgar.
26: A mi?
5: Clar, però... és que prou de parlar ja d'això.
26: Però...
5: que no veieu que Pedro Sánchez està molt afectat?
26: Però, a veure, un moment, però i, què té... I a mi que m'explica que estigui afectat el president espanyol?
5: No, el problema és que encara no ha tingut temps. Heu de deixar que la gent treballi tranquil·la, que no feu més que posar pressió.
0: Però si és això era del 2015 i des del 2018...
5: Deixeu treballar el president Sánchez, deixeu-lo treballar. Tu t'imagines que vas al mecànic i que et poses darrere seu.
26: Sí.
5: I li vas dient encara no has canviat l'oli?
26: Jo...
5: Vols dir que es canvia així l'oli? Vols dir que aquest cable s'ha ben posat?
26: Jo no m'atreviria a dir-li això.
5: Si no es pot treballar, home.
26: El mecànic, perquè no sabria si has d'obrir el capó o has d'obrir darrere per canviar l'oli. Vull dir que
0: la pròxima si portar el cotxe l'any 2015 al taller.
26: Sí. Ara donarem tots els detalls d'aquesta vaga, de les repercussions, però abans Carles Puigdemont comença a preparar el retorn, que serà en unes setmanes.
2: Un altre que no havia tingut temps de fer les maletes.
26: Pots callar, ja. Sí.
2: Em vols fer callar?
26: Sí.
2: Ara em vols censurar? No t'agrada la llibertat d'expressió?
26: Home, és que...
2: Cada dia ens assemblem més.
26: No, però és que em sembla un excés, però...
2: Vinga. Em caus bé, xaval.
26: Vale, però no em...
2: Abraça'm.
26: No, que m'he quedat abraçant.
2: Abraça'm com fan els homes.
26: Com?
2: Picant a l'esquena fins que entreguis l'homòplet de puesto. Fixa't que he dit puesto, però també he dit homòplet. Ojo, eh? No.
26: No es pot tenir tot.
2: Aprenem, eh?
0: Una de freda, una de calenta.
2: Ojo, eh?
26: Sí.
2: Abraçem-nos, collons, però que es noti que no som mariquites.
26: No estic aquí, bueno, en fi. Però...
0: S'ha de picar molt fort, eh?
26: Hòstia, va picar fort, però, eh? En fi, en qualsevol cas, l'oficina del president Puigdemont, això és el que volíem explicar.
5: Què ha passat amb l'oficina?
6: Doncs que es trasllada a la seva oficina de, com a expresident de la Generalitat, que tenia el barri gòtic de Barcelona, i ara se'n va a la part alta de Barcelona, al barri de Sarrià.
7: Això és pel canvi climàtic, això ho sabíeu, no?
5: Què dius? Què dius ara, Jean-Paul?
7: Home, que el president Puigdemont es trasllada a la part alta de Barcelona perquè el canvi climàtic està fent pujar el nivell del mar.
5: No, però...
7: O sigui, tu imagina que tornes de l'exili, sí, i trobes que la teva oficina del gòtic està sota el mar i que has d'anar a treballar cada dia disfressat de Bob Esponja. O sigui, passes de president de la Generalitat a Bob Esponja.
8: Yeah. Una mica el teu somni, en realitat.
7: Sí. A mi, sí. Només Bob Esponja. Jo, president de la Generalitat, no sabria què fer. Ara sí.
5: Excel·lència!
7: Ara...
5: Perdoneu una cosa.
26: Sí, no, digui. Què vol dir avui? Endavant. No,
5: deixeu-me dir una petita cosa. Sí, és que no em deixeu parlar.
26: No, ja.
5: És que, escolta'm, esteu dient que Carles Puigdemont tenia una oficina a Barcelona?
26: Sí, com a expresident al Palau Centelles.
5: Sí,
26: barri gòtic, sí.
5: Però aquest tio estava a l'exili, no?
26: Està a l'exili.
5: Se'n va anar a l'exili com a president.

0: Falta excusa. Jo també puc trobar excuses per no anar a la feina.
1: Home, sí,
0: per exemple, és que la pressió laboral me fa venir molta angoixa. No puc venir.
2: A mi em fa...
0: No puc venir a treballar.
2: Mira una
0: cosa. Això de l'angoixa, un dia n'hem de parlar.
1: No, home, no.
0: Pot ser que el 99% de les vegades que dieu tinc angoixa, en realitat no és angoixa, sinó que és mandra? Us fot mandra de treballar.
3: Perdoneu una cosa.
0: Digues,
3: bon dia a tothom.
0: Bon dia.
3: El president Puigdemont no ha de tenir l'oficina a Sarrià.
0: Ah, no?
3: El president Puigdemont ha de tenir l'oficina a la Generalitat de Catalunya. No, ja. O què? Esteu veient a què m'obligueu? A què m'esteu obligant, oi?
0: A què?
3: A dir coses convergents. M'esteu obligant a dir coses... que hem passat de voler gestionar la independència a gestionar canvis d'oficina. Que ens van prometre una república i ens han donat fotocasa.com, mi arma. Les coses estan tan en decadència que no descarto que en 2 anys passem de ser una comunitat autònoma espanyola a una comunitat autònoma espanyola de veïns. De veïns mal avinguts.
1: De dir, és que de Ceuta m'he tirat a Colilla. M'entén?
3: Jo me'n vaig aquí.
0: Molt bé, doncs vinga, continuem.
3: Soc aquí fora, Aviseu-me quan haguem acabat de fer el ridícul i vulgueu fer una cosa que passarà a la història.
0: Se't sent. Bé, avui han passat les coses, però potser no són tan importants.
1: Tot seguint la repassem.
4: No cal moure el terracú per escoltar La Competència.
0: Doncs bé, continuem parlant d'habitatge. D'una banda, de l'intent de desnonament d'un bloc del barri de Sant Andreu a Barcelona, al carrer Llenguadoc.
1: Sí, diem intent de desnonament perquè després de 10 hores de protesta centenars de persones han aconseguit aturar momentàniament, encara que sigui, aquest desnonament.
5: Exacte, finalment la Generalitat comprarà l'edifici a través del Fons d'Emergència Habitacional. El desnonament hauria afectat 18 pisos i més d'una trentena de veïns, alguns dels quals menors.
3: Buah, sí, està molt xunga la vida. A les noves generacions estem cooked. Que diem, ho diem ara. Que vol dir que estem cuinats,
0: ja,
3: no?
0: Ja.
3: Estem
0: però tu
3: cuinats
0: ja,
3: a la papillot.
0: Ja no ets nova generació, no? On vols anar a parar?
3: Pues, bueno, jo, és que jo abans patia perquè no me puc independitzar.
0: No pots o no vols?
3: Després patia per si el pis on vaig a parar pues me deixaria veure la llum solar més de 20 minuts al dia. Així que ara, si m'independitzo, me conformaré en que me robin el sou de viure en un pis amb humitats, panerols i sense finestres, però com a mínim no me desnonin. O sigui que he anat fent com un downgrade, que diem els joves.
0: D'expectatives,
3: Sí, jo al final ja me conformo en que no me vegin pel carrer i m'apallissin. Bueno,
0: parlant de desnonaments... No, deixeu-me dir només una cosa. La primera cosa.
2: La competència amb Jep Cabestany.
1: No, Jep Cabestany i companyia.
0: No,
1: què?
0: No, és una coseta. Que pràcticament, és que no es pot dir res. Ho veieu o no? No es pot dir res. Heu parlat aquí, molt ràpidament, que avui s'ha parat un desnonament, perquè la Generalitat comprarà un edifici sencer que s'havia de desnonar a través del Fons d'Emergència Habitacional.
3: Uah.
0: Sabeu qui ho pagarà, això?
1: Sí, no, clar.
0: Els lloguers que no han pagat tots aquests veïns a l'edifici? Lo pagues tu, i tu, i tu, i solamente tu. Vinga, tots, i tu. Lo pagues tu,
1: senyor.
0: I tu, i tu. I solamente tu.
1: A veure, moltes gràcies.
0: Ojos negros, piel canela.
2: Hòstia.
5: Ja la competència musical.
1: No, i deixem que m'estany, vull dir, això no canvia. Deies, Noelia, sisplau.
5: Sí, parlem de desnonaments. La Mari Carmen, la veïna que van desnonar a Madrid, ha mort a l'hospital on la van traslladar el dia que la van fer fora de casa.
1: Quina tristó, eh? O sigui, s'ha de morir gent perquè algú es preocupi per tothom a qui fan fora de casa des de fa anys. I si només és només passa a Madrid, això. Aquest matí al Monarracú, la Neus Tomàs ho explicava molt bé amb dades, tot això.
0: Sí, l'hem sentit. De fet, pels oients que no l'han sentit...
1: Tu sí que l'has sentit, però hi ha gent que potser en aquell moment pues, estava treballant.
0: Doncs
1: però tu estaves treballant, tu on eres?
0: Jo? A casa.
1: A casa, amb pantufles.
0: Esmorzant.
1: Esmorzant, molt bé.
0: Neus Tomàs.
6: Del gener al març, amb dades del Consell General del Poder Judicial... El 2026 hi ha hagut 4.005 desnonaments a Espanya. Que és veritat que són un 45% menys que el mateix trimestre que l'any passat, però que són 4.000 desnonaments, 4.005. La majoria, 65% de lloguers. La comunitat on més n'hi ha hagut, un cop més, és Catalunya, el 23%.
3: Aquesta la sabia. Aquesta la sabia.
6: He buscat la comparativa entre el 2015 i el 2025. Sí. El 2015 hi va haver més de 67.000 desnonaments.
0: Mort de Déu, senyor.
6: El 2025, 24.520. I fins ara, fins fa molt poc,

0: Fins ara.
1: Ni a les teles, ni als grans mitjans, ara. Ni als grans diaris...
0: Ara.
1: Se'n parlava.
0: Ara.
1: I aquests, tots aquests que estan dient ara. La Mari Carmen la sentim com a nostra,
0: sí.
1: També haurien hagut de sentir com a seus, tots aquests.
0: Ara. Ara, sí senyor, molt bé. Això en 20 segons.
2: Sí, sí, sí.
0: Ho ha resumit perfectament. Estan utilitzant a les persones com a ninots, cap amunt i cap avall, com a arma...
2: Llencívola.
0: Anava a dir enfiladissa, gràcies.
3: Sí, sí, una mica de teatre, sí, ja ho ha dit
0: una vostè. Una mica de teatre, sí, teatre home. Perfecte, teatre de sala petita, teatre de la sala tallers.
2: Sí.
0: Està bé?
2: No. No, no, Adi, no, oh. No. No facis teatret, ara.
0: Està bé. Em sents? Ara et parlaré de desnonaments.
2: Avi, sisplau.
0: Docuteatre. Fins ara els mitjans no se'n parlava. Ara en parlen de l'Atlàntic a la Costa Brava.
2: Avi.
0: Els que diuen sentim la Mari Carmen com a nostra, on eren? Quan hi havia més gent sense sostre.
2: Acabi, sisplau, va.
0: Cau el taló. Cau el govern. Cauen els sostres de les cases per pluges torrencials.
2: Sí.
0: Cau la xarxa sencera de Rodalies. Cauen les notes dels estudiants als informes PISA.
2: Sí, cau tot.
0: Cau el nombre de joves que es poden independitzar sí. Abans dels 75 anys.
2: Avi.
0: Cau tot. Cauen fins i tot els meus collons.
2: Avi! Avi! No! Home! No, un aplaudiment.
3: No, no, i aplaudiment perquè era el final de l'obra, jo crec que era el final de l'obra. El final de l'obra... A qualsevol teatre català, gràcies.
2: No, avi, no.
0: Gràcies, moltes gràcies.
2: No faci això que fan els actors, de tornar a sortir de l'escenari i tornar a entrar a l'escenari.
3: I obligar el públic a tornar clar. A aplaudir, no?
0: Jo ho he arribat a fer, que el públic... Ja s'havien engegat els llums.
2: Sí,
0: ja
2: sí.
0: Els llums. La gent ja havia sortit de la sala.
2: Això ha passat, eh?
0: I jo he anat sortint...
2: Sí, això ha passat a molts teatres.
0: El Teatre Amateur.
2: Sí, sí, sí.
0: Això
2: sí.
0: És una cosa que el Centre Cívic fem molt, que quan la gent... Primer que han vingut a veure't,
2: sí.
0: Tu fas una obra de 3 o 4 hores, perquè t'animes, hi ha molta gent, tothom sí. Vol sortir a escena.
2: Sí.
0: Són obres com Agost, obres de pues, això, que has de fer fins...
2: Obres llargues, sí. Amb...
0: Aleshores, com que és una obra llarga, tu vols que t'aplaudeixin molt i a més és la família. Doncs aleshores comença a aplaudir i tu vas sortint.
2: La que... gent jo crec que, sí. Davant d'una obra tan llarga, sí. Potser aplaudeix perquè s'ha acabat.
0: Oh, també podria ser.
3: Però després has de plastar 15 minuts aplaudint
2: clar,
3: i que... quan veus el del teu costat que s'aixeca, llavors dius, ara també m'hauria d'aixecar jo, perquè això és un aplaudiment standing ovation, que en diem els experts.
0: Ah, no, no, no, jo quan s'aixequen ja sé que volen marxar. No és que, no és que vulguin fer standing ovation.
2: Ja, ja, ja.
0: És go away ovation. Ovation.
2: Ja podeu marxar, no?
0: Aleshores, jo el que vaig fent és sortir cada cop amb menys freqüència,
2: sí.
0: Més freqüència, vull dir, però amb menys temps de... O sigui, que vaig sortint perquè la gent continua aplaudint, s'han engegat els llums, la gent sortint, però sí? Jo vaig sortint amb tota la companyia perquè vagin entrant.
2: Com està fent ara, no?
0: Sí, exacte. No, no, gràcies. Gràcies.
2: Va, no torni a entrar.
3: Volem portar la primera cridada.
0: Gràcies, gràcies. Gràcies a vosaltres.
3: També passa...
0: Me'n vaig.
3: També passa...
0: No, torno a sortir, gràcies. Gràcies, gràcies, ja està. Ja està, potser és massa per mi.
2: No.
0: Bueno. He tornat, què tal? Com esteu?
4: Bravo!
3: Ja està. Ja està,
4: que és molt...
0: No, per favor, no.
3: Vosaltres.
0: Atenció, els que us heu aixecat a les butaques, el cul, diguem sí. Que...
5: Hi ha hagut un lifting.
3: Sí. També fa molta tristor quan s'aplaudeix menys a l'actor secundari que a l'actor que sortia com si fos ahir. Això també és una mica de pena, però no
6: perdoneu una cosa, tant d'aplaudiment i tant de teatre.
3: Home,
6: bon dia,
3: bon
6: dia. Bon d'agi, sadomaso,
5: bon tota l'hora.
6: Què tal? Quins dies estem passant, eh? No, no dono a la base tanta notícia. M'he hagut de comprar un altre mòbil per fer scroll amb les dues mans. I així està el dia de tot el que passa. Però no he vingut aquí a parlar de mi.
5: Has vingut a parlar amb el Tevi, no?
6: Ole, Noelia. Perdona.
3: Què te passa?
6: Acabo d'esmorzar. Com em coneixeu? Àlex Culito, fes la trucada aquesta que hem de trucar. Tevi Tinder. El tinc per la doble T. Tevi Tinder. No és que sigui de Cals Tinder. És que quan jo tenia Tinder guardava tothom amb el nom Tinder.
3: Però...
6: Després de saber qui eren. És la versió... Bueno, en fi...
3: No ens havies dit, però no ens havies dit mai que havia conegut a Tevi de Foix a través de Tinder.
6: Mira, sempre amb mi sempre aprendràs coses noves. El tinc al costat de Josep Lampista o Lluís Persiana. Tevi Tinder.
7: Tevi de fue este tipo y del otro, guacarayo for you, chocho.
6: Hola, Tevi. Que sóc el duque, bon dia.
7: Però com vas a ser el duque? Si hoy todas somos Mari Carmen.
6: Bueno, corta, hablamos.
7: Qué insolidario eres, pareces catalán.
6: Bueno, es que ho soc.
7: Sí, ja sé que eres insolidària.
6: No, que sóc català, no insolidària.
7: Ai, va, vinga, enfadete un poco, que me gusta. Me gusta cuando te enfadas.
6: Escolta, a Catalunya també patim de gràcies relacionades amb la crisi habitacional, però no us en preocupeu, fins que no passen coses a Madrid, no passen coses...
7: Bueno, por supuesto, es que Madrid es la capital del reino, solo soy kilómetro cero de cualquier problema. ¿Tú has oído hablar de la España radial?
6: ¿La España radial?
7: La que me cuelga del camal.
6: Sí. Bueno.
7: Mira, te vi yo y no tengo el coño para hornear bollos. En Madrid estamos todos muy afectados.
6: Sí, claro. Entenc perfectament, entenc la indirecta. Aquí a l'Hospital de Llobregat aquest any també vam tenir el cas de l'Olga, que va suïcidar fa un dia de Javier, un sabater. No se us ha donat tant de ressò.
7: Ya está el catalán queriendo llamar la atención. Es que no seas así, Duque, por favor. No utilicéis a los muertos para hacer política. Que esto no va de política, esto va de empatía,
6: Pero si no solucionas en política, ¿cómo solucionas?
7: Pues votando a Pedro Sánchez.
6: Pero
7: sí que es empático con los desahuciados. Vamos, es que
6: pero si
7: que no lo oíste en 2015 lo que decía.
6: Bueno, sí, pero ha tingut una mica... Ha governat durant 8 anys, això per una banda, però per l'altra has dit que no s'havia de fer política amb els morts i ja està demanant el vot.
7: No és política, pero vamos a los hechos. Me repito, ¿quién ha solucionado la corrupción del PSOE con los casos de Cerdán, de Coldo, de Ábalos?
6: Hombre, solucionado.
7: ¿Quién ha acabado con la crisis en Ceuta?
6: Bueno, això encara que
7: ¿Quién ha permitido el regreso de los líderes del procés?
6: Doncs mira...
7: Los Javis.
6: Pero
7: los Javis y Pedro Sánchez.
6: Pero qué
7: tanto monta tanto.
6: Pero un momento.
7: Qué bonita la bola negra.
6: A ver, yo ya no pumé, yo ya no pumé,
7: sí. Todo el día con el yo en la boca. Qué egocéntrico eres, pareces catalán.
6: Bueno, es que usó.
7: Ya sé que eres egocéntrico.
6: No, que soy catalán, perdona.
7: Bueno, mira, oye, vosotros ya tuviste vuestro minuto de gloria haciendo aquello de la Sagrada Familia, cuando vino el Papa, todo aquello de los drones, haciendo la cara de Gaudí, y os quedó de fábula.
6: Ajá.
7: Entre Gaudí, bueno, y el abuelo de Heidi, yo pensaba que era el abuelo. Y yo cuando lo vi digo, mira, el abuelo de Heidi, me dijeron, no, que es Antonio Gaudí, digo,
6: Antonio.
7: Y mientras hacíais todo aquel espectáculo, nosotros aquí en Madrid pues hicimos aquella mierda de fiesta de final de curso de P3 en el Bernabéu, que le metimos un gol o varios a la mundanidad espiritual y otro a la contención y el buen gusto, pero bueno, en fin, dejad que Madrid sea protagonista por un rato, por favor.
6: Pero si porteu segles sent el protagonista, sent com sou, al bell mig d'una península, que si no fos perquè sou la capital, algú se li va acudir...
7: Oye, apuntaos a esta ola, Duque, venid a Madrid, cantemos todos juntos, todos somos Mari Carmen.
6: Bueno, em sembla que no m'entens, Tevi, no va...
7: No te entiendo cuando dices palabras raras como cama, que resulta que es pierna.
6: Bueno.
7: O papayona, que es el carabajo.
6: Mariposa.
7: Mariposón.
6: Mariposa.
7: En fin, si no quiere votar a Pedro Sánchez, votar a Colau, que está llamada a salvar España después de salvar Barcelona y Palestina. Claro, que Colau se presenta por el Frente Amplio, que parece el nombre de una asociación de calvos.
6: No em referia a això. Bueno, corta.
7: Espérate un momentito, Duque, sí. Que me entra clientela. Hombre, pero cuánto tiempo, nena, pero qué pasa.
6: Pero qué pasa. Pero qui és?
7: Ah, és Ada Colau.
6: Hombre, mira, quina casualitat.
7: Qué casualidad.
6: Sí.
7: Hola, Ada, ¿qué tal? Qué mona que estás. Por favor, le damos un realce a este peinado que llevas ahora, tipo George Washington.
6: Bueno, pensé mal.
7: Calla, que peluca.
6: Això no va enlloc. Vinga. Hem fet la trucada que havíem de fer, ja hem parlat d'algunes de les qüestions d'actualitat i hem de continuar parlant d'actualitat, hem de continuar parlant de vaga, hem de continuar parlant de que hi ha coses que no funcionen.
3: No, com per exemple el transport públic. Avui hi ha vagues al transport públic català.
4: Sí, però transport públic és que és increïble. A mi els vagons del metro me flipen.
3: Ah, sí?
4: Sí, avui hi ha...
2: Tu creus que has d'interrompre el programa per dir això, aquesta...
4: És que vull explicar una cosa.
2: Des del punt de vista personal.
3: Què t'ha passat al transport públic?
4: Avui hi havia un senyor amb un violí a dins del metro, i hi havia un altre senyor fent parkour a les baranes.
2: A les baranes dins del vagó,
4: Sí, claro. I un predicador evangelista cridant fortíssim amb un micròfon enganxat a un bafle, a un amplificador. No sabia si era el metro o un concert d'Oques Grasses.
2: Bueno, ja és veritat.
3: No descartem res, Potser forma part de la prèvia dels concerts d'Oques Grasses, que ahir es va poder fer, i avui sembla que també anirà tot molt bé.
4: Ahir es va petar.
3: Ho va petar,
4: però vaig tenir molt de fomo a casa, perquè...
2: Sí. Per què?
4: Home, perquè...
3: Ho senties des de casa?
4: És que no, no ho sentia, però jo sabia que s'estava fent aquell concert, sí. I vaig veure a les xarxes que hi havia un munt de gent, i jo pensant...
3: 50.000 persones.
4: 50.000 persones, i jo pensant, jo per què no sóc aquí? N'ha de ser la gent.
2: Bueno, però tens una oportunitat aquesta nit, i si no, d'aquí fins dissabte, divendres...
8: I a més, ja... a tu t'encanta anar a Montjuïc, no?
4: A mi m'encanta anar a Montjuïc, ja ho sabeu, perquè sempre tinc experiències per explicar, i totes relacionades amb gent gran que em vol fer participar de coses rares.
3: És una mica com els concerts d'Ocas Grasses.
4: Sí, sí, sí, sí, sí, però amb curíssim i gratis.
3: A més, una pregunta. Sempre que et passen coses a Montjuïc és baixant de Montjuïc. Mai et passen coses quan puges.
4: És que pujo molt acompanyat. És que molt acompanyat de les cases mecàniques, que és la part de Montjuïc que més m'agrada.
2: Sí.
4: Això i els nanúfers.
2: Quin contrast, no? Tecnologia i natura.
3: Que és la tecnologia i Claude Monet, no?
4: Jo sóc així. Jo sóc així, per una banda tecnologia...
2: Ets de contrastos, eh?
4: Exacte, ChatGPT i escales mecàniques, i per altra, nenúfars i natura i cruïssim.
2: Bueno, escolta'm, estan parlant del metro...
3: No t'ho fas gràcies.
4: Bueno, no he acabat. El metro, el senyor aquest evangelista, que han arribat molts, han vingut tots en el mateix barco.
3: Sí, recordem que és el mateix vagó de metro, on hi havia un senyor fent parkour a les Branes.
4: Sí.
3: Un senyor amb un violí i ha vingut un predicador evangelista.
4: Exacte.
3: Cridant fortíssim a un micròfon.
4: Que deia, Cristo está llegando. Cristo está llegando! Així cridant, i la gent ha dit, per què me grites?
2: Clar, si portes un altaveu, sí, Bluetooth, aquí.
4: Cristo está llegando, Cristo está... He pensat que era molt estrany que després de 2.000 anys Jesucrist tornés a aparèixer a l'estació de Bac de Roda.
2: És un titular, eh?
4: I per què a Bac de Roda i no a Pep Ventura?
2: Ja, bueno, no sé, mira. Bac de Roda.
3: Són bons llocs per tornar, eh?
4: No. El millor lloc sent Jesucrist, o Crist, o qui sigui, Sagrada Família, clar, no? Per exemple.
2: Sí, sí. És Jesús. No és Jesucrist fins que no el crucifiquen.
4: Buah, en la segona part, o sigui... Sí, sí. Més com Gremlins.
3: Que, en principi, però clar, què torna? Llavors torna Jesús, no torna Jesucrist, perquè si
2: clar,
3: torna amb la...
2: Si torna Jesucrist, hauria de tornar amb la creu.
8: Bueno, no entraria per les tornes.
4: De perfil, sí.
2: De perfil, sí,
4: no, s'hauria de provar.
2: Però escolta, no parlem del metro.
4: És interessantíssim.
2: És interessant.
3: M'ha semblat molt més interessant que la...
2: Qui torna?
4: O sigui, està per veure la segona tornada, no?
2: Sí.
4: Que és el que té el cristianisme amb una mica en cisma, no? De quan ha de tornar aquest senyor.
2: Quan ha de tornar. Vale?
4: Aleshores, aquí hi ha un problema. Tu dius, ja no serà el mateix quan torni, que és com Ulisses quan arriba a Ítaca. Ja no és el mateix perquè han passat 20 anys. Pregunta-li a Penélope, tampoc, perquè ella ha estat descosint totes les 20 anys descosint. Bueno,
2: però...
4: Aleshores, quan torni Jesús...
2: Sí?
4: També dins seu ja és Jesucrist, també,
3: sí.
4: Perquè és un tio que...
2: Home, i ha estat crucificat,
4: a tu, si t'han crucificat, no oblides l'any 2, eh?
2: No, clar, no.
4: Ho recordes tota la vida.
3: De fet, no és que torni Jesús o Jesucrist, sinó que tornen els dos, perquè torna, diguéssim, la persona i torna la divinitat.
4: Pues molt fàcil d'explicar. I un colom, pues t'imagina...
2: I un colom.
4: És que sembla el Cirque du Soleil.
2: El colom va ser previ a Jesús.
3: Sí.
4: Home,
3: clar.
2: Fuà, és l'Esperit Sant.
3: En tot cas, si torna Jesús...
4: És increïble que hi hagi tanta gent que apuntada en aquesta religió que no s'entén gaire, eh?
2: Ja.
4: O sigui, el colom és abans, i és de la família. Per algun motiu, el colom...
2: El colom seria l'inseminador de la Verge Maria.
3: No, va exactament així.
4: Pues ja tinc més relacions que jo.
2: Bueno, escolta, Jean-Paul, molt bé,
4: o sigui,
2: tot
4: un
2: això...
4: Si un colom tingui més relacions que jo, és humiliat. I a més, no...
2: Bueno, però tu no has vist els coloms a qualsevol parc?
4: Sí, bueno, però no són...
2: Tenen moltes relacions, eh? Però... Tota l'estona estan... El que són el colom, les colomes van fugint. I els coloms s'inflen molt,
4: sí.
2: I van perseguint.
8: Llavors bueno, sí que ets com un colom, no?
4: Pues ja ho intentaré, jo si puc, a veure, per meva.
2: Exacte. Bé, d'acord, Jean-Paul, però nosaltres parlàvem de Rodalies, no?, del metro, perquè 19 de les 20 línies continuen amb afectacions, eh?
4: Però si tornen Jesús i Jesucrist
2: al
4: mateix moment a Bac de Roda, paguen el doble, per exemple. I no pots pujar al bici, però una creu.
2: Però que són la mateixa persona.
4: Són la mateixa persona.
2: Aquests predicadors evangelistes...
4: Sí.
2: Jesús Cristo!
4: Com
2: Jesús crucificat, saps què et vull dir? Pots dir seguit, Jesucristo.
4: Sí, que vas estudiar...
2: Bueno, els maristes de Sants. Així estic. Els que tocaven, eh?
4: Perdona?
3: Deixa'm un cop.
2: Sí.
4: Bueno, pues yo no sé si continuar.
2: Sí.
4: Estic
2: bueno, parlem de Rodalies. Deia que 19...
4: Ja has triomfat tu més que jo.
2: Sí. Deia que 19 de les 20 línies continuen amb afectacions. Què passa, Mohamed?
4: És que...
2: Estàs hiperventilant, ara.
4: Home, no, era... M'estàs dient que 19 de les 20 línies...
2: Jo avui aquest programa no l'entenc. No sé la gent per què riu. No?
0: Home, que no sé...
2: No entenc res.
0: És veritat, avui ha sortit poquíssim, vostè.
2: És que quan teniu aquí raconada...
0: No, és vostè, que...
2: És que quan no hi ha morts... A racó no parlen les dones. No, ja veus tu quina novetat, Noèlia?
1: Sí.
0: No, clar. Ja estàvem parlant d'això.
2: Apunteu-vos perquè aquest sí que ha dit la Noèlia és l'únic que dirà.
0: No, home, no. Dèiem que parlàvem de Rodalies perquè 19 de les 20 línies continuen amb afectacions, eh?
4: O sigui, normalitat al servei, no?
2: Normalitat al servei, sí. La majoria de línies compten amb un servei alternatiu d'autobusos que no arriba a ser suficient per substituir la capacitat dels trens, eh?
4: Com? Que el servei que substitueix la Renfe no funciona?
2: No funciona del tot, no?
4: Home, llavors és un substitut ideal. O sigui, està substituint amb la mateixa cosa, no?
2: I a banda del caos a Rodalies, avui a l'àrea metropolitana ha començat una vaga d'autobusos. Autobusos de TMB que també fan vaga.
4: Fuà, a mi els busos de Barcelona me flipen.
2: No, Jean-Paul, no.
4: Està ple de senyors vells que miren TikToks de gent que toca el violí al metro,
2: sí.
4: Gent que fa parkour al metro, sí. Predicadors evangelistes del metro, sí. I ho miren amb el volum com al 200.
2: Sí.
4: És increïble. És com anar en bus i en metro alhora. Sí. O sigui, si tens el TikTok obert, és el mateix.
2: Va, escolta'm, vinga, va.
3: Sí, home, perdoneu una cosa, va. Només vull matisar un amic que és teòleg, l'Albert, em diu, no és per tocar els ous, però en realitat sí que és per tocar els ous, és Crist ungit, entre parèntesi, un cop batejat per Joan Bautista, i per tant...
2: a partir del bateig ja és Crist.
3: Sí, per tant, ja pagava doble a la T10, diguéssim.
4: Vale. O sigui, el bateja un pavo, o sigui, el bateja, però no el bateja, no el bategen com els nens, que els bategen quan són bebès?
2: No, el bategen no, ja d'adult.
4: No, així també m'apunto jo a les coses.
8: No hi cabia.
0: No, ja està la classe aquesta de neurologia, ja està.
4: Ja matiso les coses, nois.
0: Bueno, bon dia. Conrad Consum, abans que res, bon dia i bona hora.
2: Tu no ets més idiota perquè no t'entrenes. Si t'entrenessis, ets tan idiota que segur que ho series menys.
0: Sí.
2: Fixa't quina paradoxa.
0: Sí, què li passa
2: avui? Què em passa?
0: Home.
2: Doncs que com cada dos per tres em fa sortir la ràdio resoldre els dubtes de la gent, sí. Ara tothom em para pel carrer. Donar-me missatges perquè els hi doni respostes.
0: Sí.
2: I només hi ha una cosa que m'agradi menys que la gent, que és la gent idiota. Bueno, n'hi ha molta.
0: Sí, home, i tant.
2: Avui estava esmorzant mandonguilles amb sípia.
0: Sí.
2: Quan m'ha sonat el mòbil, fotut un bot que m'ha tornat la galta de porc que m'havia menjat just a mirar abans. Francament, que torni regurgitar aquella galta de porc ha estat... molt plaent.
0: Però què dius? És fastigós.
2: M'he sentit rumiant per un cop.
0: Era marranada. O sigui, no, perquè...
2: Tothom trucant-me per la vaga d'autobusos, pel sistema aquest d'autobusos també, de substitució aquests de la Renfe, que van amb com al cul.
0: Sí, això fa que s'afectin també els taxis, perquè la gent, doncs, d'alguna manera també agafa més taxis.
2: Els taxis, qui se'ls pugui pagar.
0: No, qui se'ls pugui pagar, sí, però de tota manera no és una cosa d'ultra...
2: Tu també t'estàs queixant?
0: No,
2: trencaré la cara aquí.
0: Home, no, jo m'he de queixar, però jo sé que això afecta els altres... El transport afecta el transport.
2: Efectivament, sí, doncs no sé, no té sentit, però és igual. Obrirem un consultori, però això ho farem després d'uns quants anuncis, perquè hi ha queixes per un tub, eh?
4: Sí. I també, si voleu, parlarem de religió,
2: no,
4: perquè...
2: No.
4: En aquest programa s'arriu i s'aprèn.
2: Sí. Perico dels bons!
0: No, sisplau, més pobresa, no.
2: Independentistes podrits.
0: És la competència?
2: Sí. Amb els Oscars. Dilluns a divendres.
9: A RAC1.
10: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
9: I pot ser tot això sent professional.
10: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
11: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
12: Peugeot.
13: Sol, solet, vine amb a veure.
14: Te la saps des dels 5 anys i encara la recordes. Però saps també que si et cancel·len un vol o arribes a la destinació amb més de 3 hores de retard, pots tenir dret a una compensació econòmica? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les cançons que mai no oblidaràs. Troben tota la informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: Quan res t'atura al volant del nou Toyota Yaris Cross Hybrid, fins on ets capaç d'arribar? Gaudeix de la ciutat a bord d'aquest SUV de disseny renovat gràcies a la seva avançada tecnologia híbrida. Nou Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparat per anar més lluny. Descobreix-lo a la xarxa Toyota de Catalunya. Més informació a toyota.es.
15: Al, ja t'has menjat nou panetones?
16: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
15: I ja l'has trobat?
16: No, però em falten nou panetones menys per aconseguir-ho.
15: Aldi.
16: Que poc que costa comprar bé.
15: Més info a aldi.es.
17: Llavors, hem de dir a l'audiència que la UOC pot fer un grau 100% online, estudiar des d'on vulgui i que ara són els últims dies de matrícula.
18: Exacte.
17: Som-hi, doncs, gravem, que m'ho vull mirar després perquè ja estic interessada. Informa-te'n a UOC.edu.
19: Fira del Nadó al Corte Inglés. Fins a l'11 d'octubre, 15% de descompte directe en cotxets, cadiretes de passeig i de cotxe. I 15% de regal per les teves compres de poricultura, tèxtil llar nadó, joguines de primera infància i per a farmàcia de nadó. Últims dies per descobrir la Fira del Nadó al Corte Inglés. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
20: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 i així, al cap, en lloc de tenir el tema dels ocupes, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
15: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
16: Increïble.
15: Platòric.
16: Kiwi.
15: Eh?
16: L'oferta di. Aquesta setmana estalvia amb el kiwi groc dolç a 0,65 la peça.
15: I el carbassó ou amb 15 al quilo. Aldi.
16: Que poc que costa comprar bé.
21: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
22: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
23: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
24: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
23: Truca a Verisure al 900-903-744.
24: Verisure.
25: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé!
26: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
27: RAC1 aposta per la competència.

0: Parla TEN amb els Oscars.
1: Bé, això és la competència a RAC1. Continuem parlant de les vagues dels conductors d'autobusos de TMB, Transports Metropolitans de Barcelona, que se sumen a les afectacions per les pluges a Rodalies.
2: Sí, en Conrad Consum, que ja era aquí, ens deia que molta gent li ha fet consultes relacionades amb aquesta vaga del transport públic.
3: Avui tenim consultori ple de gent molt afectada per la vida, gent que està trista per coses com que Roger Coma ja no surt, com si fos ahir.
2: Per aquí
3: arriba. Sí, no, ja no surt.
2: Bueno, ja no surt, perquè hi ha altres coses a fer.
3: Em pregunta a mi, escolti, què podem fer?
2: Deixeu-me
3: en pau, hòstia.
2: Una ILP, no?
3: Ah, abans, però, unes paraules del nostre patrocinador d'avui amb la Maria Pilar, que ja la tenim aquí preparada. Bon dia, Maria Pilar.
4: Bon dia, Conrad. Esclar que sí.
3: Esclar que sí.
4: Jo també m'alegro de veure't. Ah. Una pregunta, Conrad. Tu quin signe de l'horòscop ets?
3: Doncs ni idea. Crec que sóc Taure.
4: Ja deia jo que feies cara de Sagitari. No. Tot i que observant-te amb detall, tens panxa de bessons.
3: Okay. Què diu ara?
4: És una petita broma.
3: Ah, sí. Tinc els pebrots que m'exploten ja, Maria Pilar.
4: Celebro que t'hagi fet riure. Escolta'm, ara que s'apropa el fred, has pensat mai en una manera diferent d'abrigar-te?
3: Una manera diferent d'abrigar-me?
4: Oblida't els jerseis, les jaquetes i els anoracs.
3: Sí.
4: El futur per no passar fred és posar-se pèls a l'esquena.
3: Però què collons t'empatolles? Però què dius ara?
4: A Tapisseries López et posarem l'esquena de pèls naturals perquè no passis fred.
3: Però...
4: Pèls del cap, pèls del cul,
3: però...
4: pèls del bigoti de la teva tieta.
3: Però què dius?
4: A Tapisseries López tot és possible.
3: Hòstia, tot és possible.
2: Potser no caldria.
3: Escolta, la meva tieta va morir el 1998, Maria Pilar.
4: Com dius? Que ahir anant en cotxe de nit vas atropellar un gat salvatge?
3: Però què t'empatolles?
4: Doncs no. Estàs d'enhorabona. A Tapisseries López et tapissem l'esquena plantant pèls en una senzilla operació.